0: queda aquesta horeta que és més relaxada. Hem passat per aquí molt de protagonistes. I ara és el moment de passar-ho bé, és el moment de fer les xerradetes. Una entrevista especial, és més emocional, més emotiva, més divertida que conèixer la persona com a comunicador, que també en parlarem. Mirau, ja he donat una pista. Ella és comunicador, és periodista. La persona que entrevistam avui, vos he de dir que segurament ha fet més quilòmetres amb un micro a la mà que voltes en cotxe o un embús per la silla de Mallorca i per les Balears. Segur. L'han vist en el carrer, ha fet enquestes, ha fet entrevistes, ha fet connexions en directe, mos ha explicat històries de tot tipus. Ha hagut d'improvisar molt, també, segurament, perquè quan un fa un directe, a vegades les coses no surten com està previst. Però ell és una persona resolutiva i, a més, que jo l'admir i l'he començat a estimar des de fa un temps. I per això volia que estigués avui en aquest dia d'estiu del mes d'agost. El penúltim diumenge, no?, d'agost, de fet. I ell ha passat per la ràdio, ha passat per la tele, ha fet un tèntol. I mira per on, també forma part d'una nova aventura, que és Dissabte Directe. He fet aquest joc de paraules perquè va estar Tèntol en aquesta casa, ha estat a diferents programes, ha estat informatiu, està actualment fent feina a Mira per on. A Dissabte Directe és un programa d'actualitat que podeu veure dissabtes de 6 a 8. I no només per entendre l'actualitat, sinó per acostar tot el que passa a les Illes Balears a casa vostra d'una manera divertida i desenfadada. I això està molt bé. I de com que han donat tota aquesta informació, avui, ara ja sí, poden dir qui és. Ell és en Joan Ferrés, avui, a l'Entre tu i jo.
1: Entre tu i jo.
0: Joan Ferrés, periodista, comunicador d'aquesta casa, d'IP3 Ràdio, d'IP3 Televisió, fas moltes coses. He intentat fer una petita intro i sempre s'allarga, però estic molt content de tenir-te.
2: Jo també. T'he dit que d'aquesta intro ha estat llarga, però amb aquest... com ha lligat, estèntol i dissabte directe amb un mira per on enmig.
0: Un mira per on enmig,
2: no m'havien fet encara i enhorabona perquè ha quadrat
0: ha
2: tingut sentit, sí, ha quadrat, així que primera sorpresa que m'has donat, segona que m'has dit que me comences a estimar, en parlarem d'això també, això ja ho tractarem també.
0: He estat a punt de posar per començar perquè m'agrada demanar cançons i mos has donat dues, després en parlarem i les escoltarem i sempre mos agrada tenir un poquet de musiqueta en aquesta entrevista. He estat a punt de posar en Joan Petit quan balla. He pensat, mem, Juanmi, tu ets Joan també, vale. I en Joan Ferrés ja li va fer una broma, va ser quan, perquè lligarem temes amb programes, i és que vos varen fer, tant a tu com en Antonio Ferrer, varen fer una entrevista el dia de les Illes Balears, perquè justament aquí més encetàveu i estrenàveu aquest Dissabte Directe. I jo durant la intro també se me va allargar, I no sé si la vaig liar un poc, però vaig dir que en Joan Ferrés és com en Ramon García. Però, clar, després fora micro... No, fora micro no, m'ha de dir això ho hem de xerrar i tal. Clar, en Ramon García és un home que arriba a les cases, no?, de tothom. I en aquest sentit, tot i que en Joan Ferrés és un altre to, no? Tu has hagut de fer de tot. Amb això estàs d'acord?
2: Sí, i més que vull fer. Sí, jo ho dic perquè ha estat una sort. Aquest, tu saps, aquest món és molt canviant, la nostra feina és molt canviant, i per tant, ens hem d'adaptar als canvis, i les nostres famílies s'han d'adaptar als canvis, que també des d'aquí un agraïment, perquè no tenim una continuïtat de funcionari, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I té aquest inconvenient, que no tens aquesta seguretat, pentura de la resta, però té un avantatge, si és que fas de tot, aprens de tot, i te forces a aprendre moltes coses, tu ho saps, a fer directes, a improvisar directes, a fer entrevistes, a fer coses més serioses, coses més alegres, a comunicar més una banda, a fer més periodisme una altra, perquè no és el mateix. I jo, per això, és una sort, perquè ho he intentat gaudir, he intentat aprendre, i m'agradaria que passessin més coses i fer més coses. Mentrestant, evidentment, gaudint de Mira per on, de Dissabte Directe, però jo, més avantatge que inconvenient, ja t'ho dic. En aquest sentit, ho tenc clar.
0: Anem a la teva infantesa. Jo m'agrada anar en els nostres protagonistes des de que eren nins, una mica aquest caràcter, no? Tothom diu que ets una persona bastant empàtica. Tens aquesta capacitat camaleònica per mort d'haver fet tantes i tantes coses. I has estat a festes, però també has estat en temes de residència. Jo t'he vist dins un camión fent directe, o sigui, t'he vist per tot. No hi ha res que no hagis fet. Tot aquest caràcter, tu com eres de petit? Com un estiu de... Tens 38 anys?
2: 38 anys, sí.
0: Tot i que un tertulià va dir que el millor tenies 48.
2: Efectivament, no, una tertuliana, concretament, sí? La Fanny Pons, des d'aquí sí? Li envio una ferrada.
0: Una ferrada, també.
2: Col·labora aquí el dia i crec que me'n va posar 48.
0: Sí.
2: Bé, són coses que la vida te dona i que has d'agafar.
0: Durant aquesta entrevista sortiran personatges així, random, per diferents motius. I gent que, a més, que jo també admiri, que estim molt... Com era en Joan Ferrés a l'estiu del 88, per exemple? No sé quina tenies
2: No, el 88,
0: moment.
2: Just acabava de néixer.
0: I doncs anàvem en el 95, per exemple?
2: El 95, mira, el 95 ja eren 7 anys. M'ha agradat això que has dit d'empatia. No sé si entenc o no, però el manco en aquesta professió n'has de tenir. Perquè mos han de guanyar molta gent per entrevistar molta gent. I jo crec que si tens aquest avantatge, que has estat una persona sociable ja de petit, conversadora, sí, observadora... S'ha de notar, jo crec que tu també te passa igual, s'ha de notar després per aquesta feina.
0: Ets com un comerciant.
2: No? Exacte.
0: Com un comerciant, no, comercial.
2: Un comercial,
0: dir.
2: Sí, comercial. Exacte. I jo crec que de petit era això, jo ja de molt petit m'agradava molt xerrar amb la meva família i amb els amics. Te diré més, és que m'ho van recordar i mira, això és una intimitat, però com que has dit que és íntima la conversa, jo t'ho puc dir. Jo quan era petit i quan anaven en els banys ja tot sol, sense bolquer, i quan ja havia fet els majors, diguéssim...
0: Sí, quan anaven els 3, 4, 5 anys, el primer ús de raó, no?
2: Exacte. I d'aquell moment, jo, quan hi anava, avisava mon pare i ma mare perquè volia que venguessin davant jo, mentre jo estava en procediment de fer majors,
0: molt bé,
2: perquè volia conversar amb ells, perquè si no m'avorria. Sí. Vull dir que fins i tot allà m'agradava conversar.
0: Clar, i no sé si t'agafaven de setmaneta també en aquell moment.
2: No importava, però importava. Sent allà davant un temps que hi havia vídeo, que ara ja s'han perdut,
0: sí.
2: El vídeo m'anava molt bé per això, perquè mon pare i mon mare sent davant jo, i jo els hi contava sa vida mentre estava en procés.
0: I també te passava que entre ells se posaven a xerrar i xerraven de tu, i tu deies, però si estic aquí davant, xerraven jo?
2: Sí.
0: O eres tu que no t'haurabes de xerrar?
2: No, també no, passava.
0: També
2: sí,
0: passava.
2: Sí.
0: D'on te ve aquest caràcter així empàtic, obert, que també... Hi ha una mica de tendresa, de timidesa, que supos que has hagut de fer feina amb això.
2: Total,
0: que és un psicoanàlisi.
2: Sí, ja ho veig.
0: Però això també se fa feina, perquè tothom se pensa que per ser empàtics que no costa res xerrar amb la gent. No, això també necessitam eines, no?, per fer-ho.
2: Totalment. Jo crec que hi ha una feina prèvia de cercar com un mecanisme que... ben que han funcionat una vegada i els memoritzam i els utilitzam amb altres, no? De manera que com introduïm molts a la gent, fins i tot com xerrar per WhatsApp amb la gent, que això, però és mentida, però també...
0: És molt complicat, això, has obert un meló interessant.
2: Clar, perquè el WhatsApp no és cara a cara, tot se pot malinterpretar molt més i has de saber molt bé què
0: dir, com dir-ho, has de posar.
2: Insistir molt sempre en per favor i gràcies en el WhatsApp, no? Perquè vegin que, bueno, que hi ha una amabilitat, però sí, jo... anant al que des una mica d'on ve, jo tenc clar que a casa nostra, mon pare i mon mare, i també la meva germana, tenien com una filosofia al manco del dia a dia, que era que quan entrant dins casa nostra, hagués passat el que hagués passat, hem d'entrar amb alegria. No sé com dir-ho, perquè és el moment d'arribar a casa nostra, no? D'estar amb els nostres. I quan anàvem a dinar, quan anàvem a sopar, s'intentava crear un ambient de riure i de comentar-ho tot. I jo crec que això ho he traslladat de fora, que el manco... quan estàs amb la gent, els coneguis o no coneguis, tu, que a vegades també és una pressió, no? Perquè has de transmetre sempre com aquesta alegria o aquest bon rotllo, i a vegades no tens el dia, però a mi me costa poc. M'agrada estar content i que la gent del voltant estigui content. Entens, sí.
0: Quan te van triar delegat de classe, d'on pot fer que vas ser delegat de classe?
2: Poques vegades,
0: no m'ho han dit, eh?
2: Poques vegades, per entrar a l'escola, però no t'ho pensis, eh?
0: M'ho acabo d'inventar, me l'he jugat, he fet un triple.
2: No, a l'escola per entrar un any, tercera o quarta de primària, però no vaig repetir massa de delegat de primària, de delegat, diguéssim. No... Era una xerxa de responsabilitat que no m'interessava.
0: Com eres a l'escola?
2: Era molt xerrador. Molt xerrador, de fet, el problema que tenia a l'escola és que els mestres me renyaven molt perquè acabava la feina i m'anava xerrant per de vora. I els de vora, per entrar, no havia acabat la feina i acabava emprenyant els de vora. I era molt xerrador perquè això, m'agradava tenir bon rotllo amb els amics i els amics, amb els mestres també, com a... Vaig tenir a vegades problemes perquè segons quin mestre, clar, jo petit, intentava fer-li una mica de conyes o de dobles sentits, que hi havia mestres que agafaven i altres que no. No sé si tu també te passava, veus? És que ara a ràdio, però en Juan m'ha fet una mirada molt comprensiva, com una clocada d'ull, de dir, sé què és això.
0: Tinc una teoria de muntar aquest tema. I és que la gent adulta no està acostumada o no està preparada perquè els infants tinguin un sentit de ironia i de sarcasme desenvolupat.
2: Totalment, totalment. Jo crec
0: Crec que diuen, sí. Tu ets un nin, que m'estàs contant.
2: I ho agafen com un atac, no? Mm. I jo vaig haver d'aprendre això, que mam, aquí també hauríem de tenir l'altra part, un docent, per dir, perquè mam, estan carregats d'estrès, de nens i nines, i no necessiten qualcú que li vagi fent pot d'ironia. Però no crec que fos escat. Jo crec que, mira, depèn de la persona que trobes, però sí, mai trobem aquesta situació d'aprendre que no tothom vol entendre les teves bromes o vol riure de les teves bromes i manco els mestres. Sí, sí, sí.
0: Han tingut i tenim un estiu molt calorós. Tu quins records tens d'aquests estius, de quan tu tenies 7 o 8 anyets?
2: I molt afortunat, perquè jo els passava a la Ràpita. Estiuetjava a la Ràpita, allà de vora Campos, i era un la Ràpita que ja no queda, no tant com abans, com no queden, crec que, pobles de costaners, com algun temps. A més, era molt interessant, perquè cada carrer tenia les roques on anava a banyar-se, no? I a part d'anar a la platja, tenien les roques.
0: Quan et ve la Ràpita i...
2: Sí, sí, sí. I de fet, mira que la Ràpita crec que sí, més o menys, com se m'entén, però bé.
0: Sí, crec que és una zona de turisme encara amb un gran tant percent de residents.
2: Sí, de locals.
0: Més que turistes de pas, no?
2: Sí. I jo vaig viure com un privilegi, perquè és de matí nedar, i bicicleta, a l'hora baixa nedar i bicicleta, al vespre més bicicleta i a dormir, i l'endemà el mateix, i això són privilegis. Mon pare i ma mare van fer molta feina per poder llogar
0: una a què s'ha dedicat?
2: Ma mare mestra i mon pare veterinari, i era com un extra que nosaltres teníem que valores molt, perquè no tothom ho podia tenir, i exigia, va suposar un esforç econòmic de mon pare i ma mare i molta feina, però el que poden tenir la consciència tranquil·la és que ho varen gaudir moltíssim, perquè és un privilegi. I no sé si ara és tan senzill això de sortir al carrer un nen de 8 o 9 anys en bicicleta tot sol, no s'ha de cercar en aquest amic o sol. No sé si ara se fa això ja. Si els pares ho permeten tant, o si fins i tot el carrer és carregat de cotxes ho permeten tant. No ho sé.
0: Sí, jo me'n record que encara se podia jugar de tant en tant a futbol en el carrer. Exacte. Ficaves allà dues motxilles o dues llaunes d'un refresc, les posaves en terra i els cotxes passaven, però tot anava en un marge.
2: Era un altre ritme, crec.
0: Era un altre ritme, i podies pegar un bel, no?, un crit, un bel que diuen en els pobles, quan cridaves a un veïnat o un amic teu per anar a jugar, no?
2: Perquè baixaves i venies a jugar. Sí.
0: Feien los vigilantes de la playa i jo pujava a veure-lo. Jo donava igual com estigués el partit.
2: Jo soc generació Pacific Blue, no sé si te'n recordes.
0: No.
2: Pacific
0: no.
2: Blue eren els policies de perdedors de Los Angeles que anaven en bicicleta. I, clar, quan anaven a caçar lladres delinqüents, botaven en la bicicleta i feien bots i de tot, i jo era d'aquesta generació.
0: Sí? Un freestyler d'aquesta?
2: Exacte. No anava en bicicleta, jo, ni res, però m'agradava aquesta policia en bicicleta per no sé si a Los Angeles o per Miami, sí, perseguint...
0: Clar, tu de corrupció en Miami no te'n recordes.
2: No, veus? No.
0: Veus. Clar, és que els 8 anys de diferència, sí, és tècnic, segur que se'n recorda, de corrupció en Miami i tot això, perquè sí, diu que sí, amb el cap. Clar,
2: lleugerament.
0: És que 8 anys en aquesta... Ara no, però... Bé, jo tinc més robust que tu, perquè tinc 8 anys més, però ben que dic, ara les diferències d'edat no se noten tant com quan... Tu anaves amb gent gran o anaves amb gent de la teva edat?
2: I va, mira, jo anava, en l'estiu anava amb gent gran perquè la meva germana té 2 anys més i jo anava amb la pandilla de la meva germana. Per tant, en l'estiu sí que... I ho notaves. 2 anys, tu dius, 8 era molta diferència i 2 també,
0: Sí.
2: Per exemple, quan...
0: Sí.
2: Quan es desgrupillo ja començant a tenir les primeres lligues i tal, jo encara...
0: 9 anys, 12...
2: Molta diferència. Jo encara volia pegar pilotades. Era diferent. I no, i després de l'escola sí que ja, en vers de la meva edat, de fet, jo... també he estat un privilegiat, perquè tinc els mateixos amics des dels 3 anys fins ara.
0: Això és un privilegi, ho saps? Que és molt complicat.
2: Sí. No és fàcil, no és gent fàcil que passi, que duri tant. Hem anat a estudiar fora, hem estat temps fora, hem estat temps més o menys separats, però encara la pandilla, la meva pandilla de sempre, són aquests. Sí. I és veritat que és una sort, perquè com que han sabut madurar molt bé la relació i, jo, sí. I que mos tenim encara.
0: Sí, a vegades un se treu el lota i te deixa d'acostar perquè tu no tens el lota i a vegades el futbol canvies d'equip, canvies de substitut...
2: I neixen noves amistats, que és normalíssim. I, sí, que això és ben natural, també, però bé, ja he sabut com sumar altres amistats i a la vegada mantenir aquestes que crec que ara a la llarga, quan ja tens una certa edat, difícilment se poden rompre, no? Perquè ja com estàveu tots més madurs i més tot col·locats, i bé, crec que encara mos queda molt per gaudir.
0: Això era la teva infantesa. Ara tu, d'adult, no sé si ets conscient que ets una persona que cau molt bé.
2: Espera.
0: No tens haters, que diguem.
2: No, mira, sol te dir, però, a un reel que vàrem penjar deixat tirat en Joan Francesc i jo, perquè ara en Toni està de vacances, vaig rebre un comentari de hate, com no sé què m'ho deia, vaig dos per dalt, no sé què tal. Vaig tenir com certa alegria, fins i tot, perquè no m'havia tingut encara. I vaig dir, bé, ja estic dins del club. Sí. Ja estic dins del club que el manco qualsevol comentari de hate han tingut. Però, no... Però mira, això ara que em dius hi ha una cosa que sempre riuen els meus amics, perquè, no diré noms, evidentment, però sí que tenc identificades tres persones a qui no els caig bé. Amics en comú, que tenim això, te diria nom i cognom,
0: sí?
2: Que per la cara i per les vegades que m'he creuat amb ells, no els caig
0: no
2: bé.
0: No acaba de fer.
2: I no passa res, vull dir, per tu n'hi ha més. Però les que jo he pogut identificar són tres persones i ho notes. És aquella cosa que ho notes. I no sé si tu tens, te passa això, que tens qualque persona que saps que no li caus bé. Que...
0: Jo... Sí, però ja, ara ja m'adona igual.
2: Ja, no, sí, jo.
0: He parat aquesta...
2: Absolutament igual, també, sí.
0: És vera que he llevat un pot de freno.
2: Aquest vol agradar, ja
0: jo he tingut una època de vol agradar. Tu sí. T'ha passat, això?
2: Sí, jo supos que sí, totalment. Sobretot, principi de segon quines feines, no? Quan nova gent i tal, que pentura no ets encara jugant més natural. Però després aprens a saber que... El millor és que tu siguis natural i després la gent ja que se vulgui provar a tu ja s'hi proparà, saps? I sí, ja t'he dit, jo crec que en general sí que caig bé, però que també ara no m'esforço en caure bé. Crec que ja m'han superat això. Vull dir que sí. M'esforço en estar bé amb la gent i transmetre bones vibracions a la gent.
0: En quin moment vares decidir o vares saber que te dedicaries a xerrar, a comunicar, a presentar?
2: Ser molt graciós. I ja t'ho diré, té una resposta i un dia concret. Això va ser... un dia anant en bicicleta per Oxford. Així, perquè sí.
0: Vale.
2: Sí, no? El punt de partida és...
0: Sí.
2: És aquest. Jo havia acabat la carrera, havia fet ciències polítiques, estan parlant de 2010, 2011, crisi absoluta aquí a Espanya, laboral, i no hi havia res, no hi havia feina econòmica...
0: I tancament de Televisió de Mallorca, de fet, jo vaig ser un damnificats.
2: Exacte, per cert, m'han enviat memòries per tu, ja te diré aquí després, que havia fet feina amb tu.
0: Vale.
2: Vaig partir a l'estranger. Vaig partir, de fet, un any a Oxford i un altre a Lyon, a França. Feia feina, a més, a Oxford sempre ho compt, som les mateixes batalletes, però feia feina de socorrista d'una piscina d'un gimnàs d'ultraluxe.
0: Això m'encanta. Ho has contat moltes vegades, però vamos, no xerrarem de res més ara.
2: Sí, bé. Tota una experiència.
0: Socorrista d'una piscina de luxe.
2: Era una piscina d'un gimnàs de superluxe, d'allà per ricachons que hi havia per allà, per Oxford, per la zona alta.
0: Està molt bé, perquè la primera pàgina és ell en bicicleta a Oxford, decideix comunicar, i després, la pàgina 3, el recordatori de... que ahir va fer feina una piscina de luxe de socorrista.
2: Totalment, t'estic donant material. Bé, i Oxford, clar, hi vaig estar tot l'any, molta pluja, molta neu, molt de fred, i un dia, quan ja va arrencar la primavera, va ser un dia de sol esplèndid, perquè jo cada dia anava amb bici a la feina. I tornant de la feina, un d'aquests dies de sol, que anava a poc, tira, pensava, i va un moment que va venir com una il·lusió i va dir, ostres, jo crec que m'agradaria fer feina a la comunicació. Crec que, no sé, crec que vull fer feina a la tele, vull fer feina a la ràdio, a mitjans escrits, no sé per què, però jo sempre he estat molt de consumir ràdio i tele i mitjans escrits, però hi va ser aquell moment, i a partir d'aquí, a poc a poc, vaig estar l'any següent a França vaig passar de socorrista a cambrer d'un bar especialitzat en musclos, vull dir que vaig anar a canviar.
0: Per què França?
2: No, perquè ja m'havia tret l'avançat d'anglès i vaig dir, vaig a perfeccionar el francès, que va tenir un nivell així inicial, diguéssim, i perquè també en França tenia un amic en comú, un molt amic, que vivia a Lyon, i vaig dir, vaig a Lyon, i vaig fer també un any allà, perquè mentrestant aquí no hi havia res per fer de feina. Però bé, ja tenia aquesta cosa en el cap, que va néixer una hora baixa a Oxford, de sol, tornant de bicicleta.
0: Molt bé. I la teva família, què te va dir quan en el moment que vas dir jo m'ho vull dedicar a això, no vull fer... Perquè, clar, ciències polítiques podries haver triat...
2: Sí, sí, sí. No, la meva família encantats de la vida i, de fet, m'han ajudat i molt en poder arribar a aquesta professió perquè quan vaig començar als principis res, ho fet quasi tot gratuït a una ràdio com a la Mediterrània on quasi que era la feina voluntària, per tant, amb el suport de la meva mare vaig poder ficar-me en aquest món perquè no tenia una necessitat econòmica encara i m'han ajudat molt, però sempre oberts a tot el que els diguessin de propostes, mentre m'ho veiessin contents. Me'n record que la meva família li vaig comunicar per mail l'endemà d'aquesta anada en bicicleta perquè xerrava mail amb ells, dir, m'he pensat això i beníssim-hi per avant. I com sempre, també jo he tingut la sort que un pare i una mare tot el que facis endavant i contentíssim.
0: No te van dir, ja veig ser suada, te dutxes, després mos telefones i te penses millor.
2: Que va, que va, perquè és que ni sabien encara què volia fer. I el manco, a la fi, li vaig dir qual cosa que faria. Que volia fer, una intenció que volia, saps? És a dir, ells van agafar molt, entendre molt bé aquell moment vital que estava, com molt de joves d'aquella època, que aquí no hi ha feina, anem a fer qualque cosa, anem a aprendre idiomes. Per tant, això ja m'ho van agafar molt bé. I si després vaig afegir això de dir, mira, he pensat que m'agradaria fer això,
0: des de que vas decidir ser comunicador fins a dia d'avui, quant d'anys han passat, a prots?
2: Mira, això era, jo crec que era 2012, per ventura, sí, 2012 fins ara, sí, sí, sí. O
0: sigui que... 2012 ha plogut.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, i més que ha de ploure, previst.
0: Si ara te ficassis dins una màquina del temps i nassis en aquell moment, quan prens aquesta decisió, xerres amb ton pare i ta mare i estàs allà en sa bicicleta, quin consell te donaries, sabent el que ja saps?
2: Buah, quin consell me donaria? Bona pregunta.
0: Què te diries a tu mateix? A part de donar-te un susto, de dir, som en Joan Ferrés d'aquí 15 anys.
2: Hola, què tal? Som Joan Ferrés del futur.
0: Sí.
2: Jo més que consell diria... anirà bé. És a dir... Més que consell, jo crec que aquell cop te s'escana de dir...
0: Tranquil.
2: Fins i tot sense saber si anirà bé o no, però qualcú que per aquell digués, sí, anirà bé. Però clar, evidentment en aquell moment era, val, he pres aquesta decisió, però... Què he de fer? Si no he fet res mai, no. Més que consell, jo crec que seria, hola, som en Joan Ferrés del futur, anirà bé. Adéu, me'n vaig. Ja està.
0: A vegades dona la sensació, quan parlant de donar tumbos, a vegades té una connotació negativa. Jo crec que en el nostre sector és positiu, perquè això vol dir que hi ets, que funciones i que t'estàs aferrant, encara que siguis refinyades, a un sector que és molt complicat. Tu estàs d'acord amb això?
2: Sí, sí, sí, totalment, totalment. És el que t'he dit al principi. Jo crec que tocar un pot de tot en aquesta professió reflecteix dues coses. Una, que és una professió molt canviant, que no hi ha estabilitat, però dues que fan moltes coses i que te formes en moltes coses. Per tant, jo crec que des de fora s'ha de saber veure com aquest donar tumbos que deies que no és negatiu, que és part de la professió, i si tu t'hi saps adaptar, i sobretot també, torna a dir el mateix, si la teva família t'hi acompanya, assumeix aquests canvis i tal, ho veig positiu.
0: Això sí, és hora de demanar un préstam o qualsevol financiació. Antiguitat de la feina, un any, dos anys, no pot dir...
2: Difícil.
0: Complicat.
2: Sí, sí, sí, molt complicat.
0: Però té això. Actualment, i si vols podem començar a parlar de l'actualitat, però abans vull fer un petit tèntol, perquè vull parlar de 5 minuts de tèntol, i vull que me diguis, perquè ara tot està massificat, no parlarem de turisme, no parlarem de res de política, però és un fet que tot està massificat. La pregunta és, si tu poguessis triar una illa deserta, és a dir, un lloc de Mallorca, que si estigués desert, hi aniries, perquè clar, tu me podries dir és carbó d'estrenc, però potser ara no te fa gana anar-hi per la quantitat de gent que hi ha. Però si poguessis triar, per exemple, l'any des Covid, va ser un any que els balears paren por de sortir en qualque moment i dir ai, no? Podem estar aquí l'any 2021 després. Sí. Quin triaries?
2: Si pogués buidar un lloc, no? Sí. De gent.
0: I no hi anigueu, eh?
2: No, i a més, em direu que és molt massificat, però que vaig tenir sense sort durant la Covid de Nerí, que estava buit i m'ha impressionat molt, va ser Formentor. És a dir, tot el que és Formentor, el mirador de Formentor, es far de Formentor, hi van poder entrar amb el cotxe quan no hi havia ningú.
0: Sí.
2: I me va impressionar molt, perquè era l'únic renou que senties era de la mà, des d'allà dalt. I ni cotxos, ni gentada, ni gent enmig de la carretera, ni cotxos en doble fila, ni res. I això va ser un dels regals, un dels pocs regals que ens va donar la Covid, i m'agrada molt, sí.
0: Idò, mira, Formentor, perquè jo recordo veure per allà a Concha Velasco, Voren en Núñez, expresident
2: de
0: Lluís Núñez, expresident del Barça. En Gorbachev també el vaig veure, sí. El pare que estava enrevoltat de guardes de seguretat, però s'ataca la veia. I és un lloc emblemàtic, ara és molt complicat fins i tot jugar una gandula perquè sí. No està als preus d'aquella manera i posar una tabola allà. Però aquell moment en el que no hi ha tanta gent és...
2: Sí, sí, sobretot fer tot el recorregut, pujar a Formentor i fer tota l'excursió seria impressionant, sí.
0: I doncs mira, com que hi ha una cançó que a tu t'agrada que se diu Ai, ai, ai,

0: cadascú.
1: I d'aquesta cançó, perquè t'agrada, perquè te dona bon rotllo, perquè me l'has volguda anomenar?
2: Mira, perquè m'agraden sobretot les cançons senzilles. Senzilles vol dir instrumentalment... I jo m'afits molt més en la melodia que no la lletra en moltes cançons. Fins que no l'he escoltat moltíssimes vegades, no m'ha començat a interessar en la lletra. I aquesta cançó, la manera que està cantada, i m'agrada molt en Lluís Cabot, com a formar part de Sousa, molt implicat també en molt de grups, en Maria Jaume, també, i ha fet cançons en solitari, però que és un... bé, té un... és molt creatiu. Instrumentalment m'agrada molt. Com entren cadascú a dir com a la seva lletra m'agrada molt, el to que utilitzen, i a mi m'agrada molt això, la cançó senzilla, i aquesta ho compleix. O sigui que no te parlaré de que tingui cicatrius, perquè aquesta cançó de la cicatriu no m'he fixat amb això, sinó que m'entra molt bé aquesta cançó.
1: Te consideres una persona senzilla?
2: Jo crec que sí. Crec que sí, però fins i tot te diria... tots mos pensant que són senzills, però de dins tenim molta cosa, tots. No sé com dir-ho. O sigui...
1: ego.
2: Sí, exacte. Jo crec que sóc una persona senzilla, manco, com el que mos passa a tothom. Quan començam a donar-li voltes en el cap, és que ningú és senzill, perquè és que és inevitable, tothom li dona voltes en el cap. En el dia a dia, sí, sóc una persona que ho posa fàcil, sóc una persona resolutiva, sí, però tot tenim coses en el cap, i no són tan senzilles. No sé si m'explic.
1: Sí,
2: hi ha un percentatge diari... Sí. En els quals no són senzills. I això també s'ha de dir i s'ha d'explicar, també. Mm. Sí.
1: Que t'ha ensenyat el carrer, ara parlant de periodisme de carrer, que no t'ensenya una facultat de periodisme?
2: Tot. Pensa que jo, clar, no he fet periodisme. Jo vaig fer ciències polítiques. Després vaig fer un màster de comunicació, de conflictes armats i moviments socials. Però a mi és que res que m'ha donat tot. Jo, sempre ho dic, el meu primer directe vaig enganar en el programa, perquè un dia abans m'han dit: Joan, faràs un directe. N'has fet mai? I jo he dit sí.
1: Aquesta pregunta és molt bona.
2: Sí.
1: Perquè en qualsevol moment és el primer directe, però mai ningú dirà... o bueno, sí, hi haurà persones que
2: jo,
1: sí, però...
2: I jo, beneit, perquè m'has de fer les coses bé, i hagués dit que no, m'haguessin tranquil, has de fer així, jo he dit sí. Sí. I me'n vaig anar a fer directe dos dies després sense saber com funcionava.
1: Com fer un directe?
2: Exacte, no, això no vaig fer, però quasi. I, per tant, el carrer m'ha donat tot. És que m'ha donat tot a nivell tècnic, m'ha donat tot a nivell de la gent, com entrar-li, com tal, com agafar el titular d'aquesta conversa que he tingut, com resumir això que m'ha explicat qualcú per contra un directe que dura un minut i mig. És que m'ha donat tot, des de zero. Jo vaig anar des de zero, en pèl vaig anar en el carrer. Per tant, m'ha donat tot.
1: Salvant les diferències en tu, clar, jo me passa una mica que també vaig aprendre d'aquella manera, perquè jo vaig estudiar direcció cinematogràfica, comunicació, l'estic fent actualment, i me passa que jo sí que vaig ser de la generació que va veure es Caiga quin caiga.
2: Sí.
1: Que era d'aquí seu monets.
2: Ostres,
1: no,
2: sí.
1: No, Arturo Valls, que després se va fer
2: ara
1: famós.
2: Ara entenc coses, Juan, ara entenc coses del teu to, del teu...
1: I jo vaig fer ara molta escola coses. Amb es Caiga quin caiga.
2: Ostres,
1: ara... M'apareixia apassionant.
2: Ara m'has com il·luminat, manera... perquè he vist molt de paral·lelismes en l'estil d'aquell Caiga quin caiga i el teu estil.
1: I a vegades passa això, no?, que dius, vinga, anem a entrevistar una persona i tu potser aquell dia no tens el dia, o no controles el tema que vas a fer, que no tenim
2: totalment,
1: per què saber de tot,
2: totalment.
1: I per això nosaltres hem d'entrevistar un picapedrer, però no sabem de picapedrers, no?
2: Uh-huh.
1: I intentes treure aquell profit.
2: Però això també és una... jo sempre ho dic, que és un avantatge no saber del tot el tema que vas a tractar quan vas a entrevistar aquell expert, perquè, clar, tu t'has de situar amb aquell oient que, efectivament, no sap res d'aquell tema. Per tant,

0: no és dolent que tu li facis preguntes perquè no ho saps, perquè tu representes a Sollent. Tu has de fer que Sollent li arribi aquella, el que ha passat.
1: Sí.
0: No has de pecar d'un excés de donar informació, no, no. Tu has d'exercir de dir, tenim un oient que no sap res, que li estic presentant aquesta notícia. Per tant, anem a jugar aquest perfil de Sollent. Això no ho trobo tan dolent. No, no sabré tant, evidentment, sí que has de saber...
2: Deixar que te sorprengui.
0: Deixar que te sorprenguin i fes les preguntes d'ABC bàsiques perquè és el que Sollent necessita o hasta l'espectador.
2: És que a vegades... és això, no?, que és més important no estar pendent de lo que tu vols demanar, sinó de fer una escolta activa per demanar damunt lo que t'estan explicant, no?
0: Totalment.
2: Perquè si no quadra. De fet, ja m'ha passat en el principi de fer una pregunta i tenir la sensació de que aquesta pregunta no venia a cuento perquè ell me xerrava d'una altra cosa.
0: Sí.
2: També és experiència.
0: Jo vaig aprendre, jo venia de fer programes de ràdio, d'entrevistes, més de un programa més d'entreteniment, més conversacional, i quan vaig passar a fer feina, per exemple, els de matins, que era un programa d'actualitat pura, d'actualitat política, de minut a minut, vaig haver d'aprendre a apuntar molt més les preguntes i fer-les molt més concretes i molt més directes, perquè abans, tu segur que te passa per construir una entrevista, bé, doncs tens, jo què sé, 20 minuts, bé, doncs comença per aquesta pregunta, que la persona estigui més còmode, després s'altra, no, allà era, tens 30 segons
2: Exacte. O
0: un minut per aconseguir que te respongui això, per tant, no te'n vagis per les verdisses, no comencis amb una pregunta diferent.
2: Per això m'agrada tant aquesta entrevista, perquè és una hora on si te pots anar per les
0: verdisses,
2: tornar,
0: comptes...
2: I això és avantatge, no? Te pots explicar i d'aquesta manera se te coneix molt millor. Hi ha un format que es mira per on, que recordam quant poden veure i IB3 Televisió.
0: Mira per on fan cada dimarts vespre i teniu també la reposició els dissabtes hora baixa.
2: Dimarts vespre a les?
0: A partir de les 10.
2: A partir de les 10. Això ja és un altre format. Aquí tu ja sí que has de saber de què parles, perquè estem, jo què sé, per exemple, curiositat de la Seu. Tu has de saber coses de la Seu. Si és romànica, si és tal, quantes vegades se va fer, quanta mideix el rosetón que hi ha, no sé, mil històries.
0: Sí.
2: I ho fas d'una manera com entrant dins les cases de la gent, però també el to és molt afable. Te l'has de preparar molt, aquest programa?
0: Cada vegada manco, és a dir, jo els guions sí que no els faig jo directament, però sí que els revís, per dir-ho d'alguna manera, per tant, els llegesc i vaig proposant temes, però no els faig jo, però sí que faig una revisió que m'ajuda a aconseguir això que dius, sí. A saber els temes, i els meus incitus que se diuen, és a dir, els moments on jo apareix davant la càmera per parlar d'aquest tema o un altre... Cada vegada me'ls he de preparar manco perquè, com ho he automatitzat... A més, aquest nou format de Mira per on, que recordem que això va néixer amb en Jaume Noguera i ha estat un regal per joc, poder com agafar relleu, aquest nou format fa que cada vegada que jo aparec convers amb una veu en off que és en Lourdes. Per tant, aquest diàleg ho fa molt més fàcil l'explicació, molt més fàcil l'aprenentatge, la memorització del que he de dir, perquè és a través d'una conversa, i és una gran avantatge. És veritat que no necessit massa temps perquè el format m'educa cap aquí, i jo crec que el telespectador ho agraeix. Que no sigui jo allà quiet, aturat, 2 minuts i mig recitant una qüestió, sinó que amb aquesta conversa en la pantalla, que tenc al final, perquè se veu una festalla a la pantalla...
2: Te serveix per situar i per introduir el tema, no?
0: Sí.
2: Un carrer, per exemple, no?
0: Totalment. I a més, se me demana molt de teatre, que a mi també ja m'agrada, no?
2: Te vaig veure dins la mà amb una barca.
0: Molta
2: disfressa. Jo vaig passar una penada en aquesta promo.
0: Sí.
2: Te vaig veure, dic, no sabia si se movia molt.
0: Clar.
2: Tu vas veure clar o no?
0: No, sí, jo vaig veure clar, perquè a mi m'agrada molt la mà, m'agrada molt anar amb barca i no vaig passar pena.
2: No, anaves còmode perquè ho tenies per mà. M'afiques a jo i és un Cristo.
0: Sí, no, anava feliç, però bé.
2: Toma 8, saps? Sí, ja.
0: Exacte. No he estat tan còmode quan m'han fet vestida, que m'enric, de dimoni i cantar sort Tomaseta, per exemple, mentre vaig vestit de dimoni mig de Palma, envoltat de turistes, o... m'ha disparat molt, però bé, no, sí que estic còmode, el que passa és que no ho tenc tant per mà, però aquesta part de teatre a mi m'agrada molt i torna al mateix. Jo crec que el telespectador també ho agraeix perquè li explica la informació d'una manera molt més, molt més dinàmica. Sí.
2: Tinc una pregunta curiosa que també volia... I jo crec que la gent que mos escolta no necessita escoltar molta ràdio ni molta tele per empatitzar amb això, però quantes vegades t'ha passat que te diuen no, jo no vull sortir per la tele i és en aquesta ràdio, però a part d'això, si no hi ha càmera... Si no hi ha càmera, és ràdio. No,
0: però reivindico des d'aquí, Jami. Sí. Juanmi, cada tanta crec que has d'anar fent aquest recordatori.
2: Sí, no hi ha una càmera amagada, no hi ha ningú amagat darrere un cotxe. Si no hi ha càmera, és ràdio.
0: Si veig un home amb una catxeta penjant, que li den quantum, i un micròfon connectat, ja està, no hi ha càmera. La catxeta no és una càmera, no hi ha càmera oculta, no.
2: I més de primera, no vull sortir per la tele. Però t'anava a dir perquè quanta gent et diu jo no vull sortir per la tele i en el final no li pots llevar el micro.
0: La gran majoria. I a més jo feia una trampa, i que ja he vist que tornaré a fer, si he tornat a fer enquestes en el carrer. Me deien, jo no vull sortir per la tele. I jo els deia, no, tranquil, no és en directe. I quan els deies això, com que els deixaves un punt que... Què m'està dient? Què tal? Totalment. I ja estaven gravant. Saps? I ja estaven fent l'entrevista. Ningú havia
2: enganat ningú.
0: Aquí
2: se returen.
0: Què vol dir estar en directe? I Pentura, aquella persona, antes, o no estan gravant, o no... Jo he dit la realitat, no és en directe.
2: Sí.
0: Però aquella persona, ja, mentre s'ho pensa, jo li estic fent la pregunta i ja està xerrant.
2: Jo a vegades els dic, idò, has entrevistat 1.000, s'està perdent un premi molt important.
0: Ostres, molt bona.
2: I potser no te contesten, però em fan la mitja.
0: És que ja t'he dit, Juanmi, i els oients segur que estan d'acord amb jo, que tens un avantatge molt bona, que aquesta frustració que la gent no entén, que poden tenir quan anem a fer el que dèiem, enquestes, de demanar a 50
2: no
0: persones... Exacte, les cobres no mos agraden. Demanar a 50 persones, te puc fer una pregunta? No. En Juanmi ha sabut girar la truita i s'aprofita d'això, i juga amb això, i rius una estona, fa riure en aquella persona, això que des de entrevistar 1.000. I això és molt important, i no és gent fàcil, donar-li la volta, perquè hi ha moments que dius... prendre per sac, xerrancar, i jo no entrevisto ningú.
2: I un altre avantatge que tenim és que les persones no poden travessar el semàfor en vermell.
0: Exacte, el punt del semàfor és la clau.
2: I
0: que
2: n'hi
0: ha que han travessat, n'hi ha que han creuat.
2: Sí. Jo he passat una pena de dir ai, i se senten... I després fiques en edició un cotxe que pita
0: i
2: queda molt mono també per ràdio. També t'ha passat a entrevistes, m'imagino, que no pots tirar. Tot el contrari.
0: Total.
2: Entrevistes de carrers, ara parlant de directes, no? Que potser tens un format més breu i necessites estirar d'un tema. S'ajunta que potser tu no tens el control absolut d'aquell tema i necessites que te donin informació, però la persona que entrevistes
0: no
2: és
0: dona.
2: Molt breu, no,
0: no
2: dona.
0: Molla.
2: En aquest cas, com se soluciona?
0: Això és dels pitjors moments, eh? Jo en aquest cas, com que la majoria de vegades aquella entrevista s'ha d'allargar perquè el programa necessita aquests 3-4 minuts perquè va de tancar-ho tot... He prioritzat de dir, mira, encara que repetim, jo li faig diferents preguntes, però encara que ell me doni la mateixa resposta tots els temps, és igual, estan passant 3 minuts i ja han complert aquesta funció, perquè és que hi ha vegades que no se pot arreglar, perquè aquella persona o no vol dir, que moltes vegades passa, que no vol dir res, o no té res més per dir, això són els pitjors moments. Me passa a vegades també s'entrevistes a persones majors, que a Pentura li costa parlar, o això, que ja tenen segons quins problemes de memòria...
2: O d'audició, que també és un problema.
0: O d'audició, clar, això és complicat. Crec que igualment també amb això sempre hem de fer un esforç de no infantilitzar-los, que això és una altra cosa, o sigui, tractar-los de tu a tu, però són aquestes entrevistes que poden ser més complicades perquè no te poden donar aquell temps que necessites.
2: Ah, hi ha sectors que són més complicats, no? Jo què sé, temes d'animals, jo què sé.
0: També.
2: Seguim per mira per on ara mateix amb aquesta au i sense fer spoiler o sí, si vols anunciar un poquet
0: no.
2: Que és el que podrem veure pròximament.
0: Ara seguim gravant més capítols, per tant ara encara s'emeten els de l'anterior temporada i ara seguim gravant més capítols, n'hem fet alguns per juliol, per agost sí que mos han donat un pot de vacances de mira per on perquè ja teníem prou feines i per setembre seguim gravant capítols perquè és que les idees per mira per on és que sorgeixen, jo sortiré d'aquí, veuré aquí una placa d'un carrer i voldré saber per què aquest carrer té aquest nom. Me mouré cap a mirant a la mà i veuré unes barques X que arriben d'aquest tipus i demanaré perquè aquestes barques habitualment arriben aquí a Mallorca i si vas encadenant i és que surt de tot.
2: Passejar despertes la nostra curiositat.
0: Sí,
2: no?
0: sí, i sobretot el que sempre he dit de mira per on és que hem d'aprofitar que explicant coses que ChatGPT encara no aconsegueix explicar. O sigui, fem unes connexions entre coses que jo crec que la gent encara necessita saber i que no troba a internet. I per això tenim material encara per fer i desfer. Molt de temps.
2: Una pífia que ara ja se pugui contar, que hagi prescrit? Perquè a vegades, de primeres, no, però passes temps.
0: Sobretot amb animals, ara que des, hi va haver dues someres que jo intentava... fer un in situ, diguéssim, una presentació amb les dues arran i jo pensava que m'ossegaven. No m'ossegaven, però no vaig poder, perquè les tenia aquí i me posava nerviós. Les veia massa a prop i aquesta no se va poder fer. O sigui, perquè elles no aturaven de venir a sumar-me, perquè res, me'n separava uns centímetres, i jo vaig dir, lots, no.
2: No estic còmode.
0: M'estic deixant tot el temps. Era una introducció que aventura d'un minut i mig, dos, vull dir que no eren 10 segons i vaig veure com fer-ho, de renunciar i dir anem a cercar des d'un altre punt, d'una altra perspectiva, d'una altra banda, perquè no va anar bé. Sí.
2: Jo, en el meu cas, va ser amunyint una vaca, però quan m'entrevisti i colco ja l'explicaré.
0: Ah, bé, perfecte.
2: Que també va ser bona. Dissabte directe, ahir vau tenir un altre programa intens, perquè és un programa que són dues horetes, però passen moltes coses, sí, molt ràpides, teniu tertulians, molt bons tertulians, diria jo, i després teniu un acompanyant que és en Joan Barceló.
0: En Joan Francesc, sí.
2: En Joan Francesc Barceló. I clar, reis molt. M'ha pres molt complicat riure molt. Vos ho passau bé. Teniu aquesta capacitat de passar-ho bé. Quan a un programa podeu riure tant, te vas satisfet a dormir? Una mica la sensació que t'està deixant ara, dissabte directe, aquest programa que feis els dissabtes de 6 a 8.
0: Jo és que... és això que dius, evidentment. La meva perspectiva subjectiva, però hem aconseguit que tota la feina que fem durant la setmana preparant el programa se reflecteixi no només en tota la varietat que oferim en dues hores, perquè cada 2-3 minuts passen coses diferents, i crec que això també és interessant, però que l'alegria en la qual fem feina entre setmana se reflecteix. Jo en Antoni, per exemple, no tenc guió. Quan Antoni i jo som allà a plató, que jo li mostro unes dades, o parlant d'un tema, o després anem a fer tertúlia, mai mos hem passat guió, perquè confiem en nosaltres, confiem en que, com que estem contents fora de les càmeres, seguim contents davant la càmera, intentam continuar exactament el mateix bon rotllo que tenim de fora, i passa amb els tertulians. Els tertulians s'ho han sentit a casa seva, els tertulians és un gust que quan acabes directe te diuen: ei, ostres, m'ho he passat bé, digue'm quan he de tornar, tal. Els entrevistats que tenim també destacats, més de lo mateix.
2: Vam tenir a Mercedes Milà.
0: Vam tenir a Mercedes Milà, vam estar ben agraïts també de que vengués, i a Mercedes Milà no se'n volia anar, és que no se n'anava, no se n'anava.
2: Com va ser a Mercedes Milà? Va ser propera? Va ser complicat, sí, tenir-la? I sobretot, si esperàveu que fos així com la vareu trobar?
0: Va ser super propera. I nosaltres ja vam tenir clar, ho vam aconseguir a través d'una tertuliana, que és Narianna, que és molt amiga seva. Però jo, en Mercedes, de fet, vaig xerrar personalment, vaig dir: mira, Mercedes, mos interessa que venguis perquè volem parlar la teva connexió amb Balears. Ella estiu ja a Menorca, i va anar més per aquí, no? Ja no lo típic d'una pionera del periodisme, un referent, clar, sinó que segur que això molta gent li diu, sinó sí, que diu: mira, Mercedes, mos interessa en tu, que creiem que pots ser interessant, que mos aportis la teva perspectiva, com ja una més, una menorquina més, no?, d'acollida. I jo crec que això va ser un encert, perquè ella se va sentir còmode, va tenir ganes, i ho va jugar molt bé allà a Plató. És una professional.
2: Jo tinc una sensació de que, a part d'aquesta professionalitat que té, també a ella li agrada el show.
0: Sí,
2: i
0: totalment.
2: Ja, per exemple, quan va gravar aquest vídeo de promo per dir que venien al programa, va dir: m'han dit que digui soy Mercedes Milà, com si no me coneguéssiu. Ja, ella sempre li dona el gir aquest.
0: En qui tenia clar d'Antònia, com a presentador o director del programa, que podríem parlar de l'orgasme femení i de pixar la mà en la Mercedes Milà.
2: Álvaro.
0: Perquè ja sabies que sí. Te donaria joc.
2: Encara és una hora, ningú dina. Sí, no passa res, però ella sempre ha aguantat que ella pixa de sa dutxa.
0: A sa dutxa,
2: de dreta.
0: A sa dutxa, vull dir que
2: de dreta, clar,
0: no. És així. O sigui, ja m'haurà donat molta satisfacció, perquè el que creien que passaria va passar. Que ella s'ho va passar pipa i va anar bé.
2: Papà o mamà, ràdio o televisió?
0: Buah, impossible triar, perquè ara mateix el meu cos sí que m'amana televisió, perquè la televisió té un ritme frenètic que no té tant la ràdio, per tant, el meu cos encara s'adapta en això. Sé que en un futur, quan ja tingui una certa edat, per ventura, a la ràdio m'hi puc adaptar millor, té més calma, que igualment la ràdio té un minut que no té la tele, també ho dic, o sigui, darreres hores i tal, mos arriben abans a la ràdio que la tele, però el ritme de la tele ara el puc dur i el gaudeix molt. Ja veurem fins quan puc estirar.
2: Clar, és molt jovenet, ets un nen de 38
0: gràcies,
2: anys.
0: Gràcies, necessitava aquestes paraules.
2: Jo no tinc tanta energia, clar, és que perquè tot arribarà, com fa 10 anys. En canvi, ho estic disfrutant més i trec més energia per això, perquè tinc com a més alegria a l'hora de fer la feina, però físicament, joder, hi ha canvis, vull dir.
0: Sí, evidentment.
2: I la tele te du a vegades a d'un ritme alt.
0: Evidentment, sí, sí. Jo és el que dic, la tele exigeix molt més físicament, te diria. I, bueno, has d'estar preparat, i a més a la tele, clar, prima la imatge. Per tant, t'has de cuidar una mica i és important, sí, sí.
2: Estem pas a volant i ens queden pràcticament 6 minuts d'entrevista. Què passa amb en Joan Ferrés quan t'acabes a feina? Necessites silenci?
0: Mira, el que necessit segur és no mirar els mòbils i no escriure més whatsapps, perquè tu saps, a la nostra feina escrivim molts whatsapps, igualment acabant la feina i no han d'escriure, ja ho saps, perquè va tancar entrevistes i coses. O sigui, el que sé segur que no faig és que no telefono a ningú, no tinc més ganes de xerrar per telèfon, xerrar amb l'agència, però per telèfon no xerro per telèfon mai, quan acap la feina, fins l'endemà, i si qualcú me telefona no el gaf, ja vos avís i dic, no, ara no puc, i és que no vull, ja ho confés. Per tant,
2: he acabat,
0: ja està. WhatsApp sí, però això no. I jo, per exemple, som molt d'arribar a que nostre, si hi ha plans, hi ha plans, i si no, a mi m'agrada estar assegut en el sofà, fora a fer res, mirant TV3, evidentment, no miro res més, vull dir, com tu.
2: Sí.
0: Però estar tot sol mirant la televisió, fora res, fora pensar. Després tinc ganes d'anar, jo què sé, anar a córrer, d'anar a veure els amics i tal, però aquests moments a mi me va molt bé, me carrega molt bé les piles.
2: Vas a córrer?
0: Sí, quan puc. Ara en l'estiu, poc, però sí, quan puc.
2: A l'estiu...
0: L'estiu, he trobat ara l'espart de Bellver, que hi ha molt de pinar i hi ha molta ombra, però igualment aquesta bascota no la lleva a espinar. Per tant, han reduït molt el ritme. Sí.
2: Vius tot sol?
0: No, visc amb la meva dona i amb la meva filla.
2: Exacte. I, clar, tens... En la teva filla, si pot dir la seva edat?
0: Sí, ara fa 3 anys, ara a final d'agost.
2: A vegades és més personal i tal.
0: Sí, no, cap problema.
2: Clar, 3 anys, és un terratrèmol, ara que n'hi ha tants.
0: Sí, és una passada i, de fet, un dels avantatges també que he tingut jo en dissabte directe és que m'he pogut conciliar molt bé i això també estic ben agraït. Però és una passada tenir una persona que minut a minut pot canviar l'humor, pot dir-te 3.000 coses diferents i pot sorprendre-te, és una passada, és una bomba de rellotgeria en positiu, perquè tens una persona que minut a minut te fa coses completament inesperades, sorpresa, i si ho saps, tu és una passada.
2: Te canses d'una altra manera, però també te carrega piles, no?
0: Sí, totalment. Evidentment, hi ha un cansament físic, perquè requereixen, són aquestes, tu ho saps, persones que... 30 segons això, canvi. 30 segons això, canvi. Ara faig això, canvi. I tu t'has d'adaptar, però... Ho duc bé, ho duc molt bé.
2: Què passarà si un dia la teva filla se'n va a Oxford i li dona per llogar una bicicleta i quan després de fer 10 quilòmetres de bicicleta te telefona i te diu, papa, vull ser comunicadora, vull ser periodista?
0: Què li he dit? Endavant. Vamos. És a dir, jo, el meu esforç serà, que això molt de pares i mares s'han de fitxar, no forçar-la que faci aquesta reflexió, no? És a dir, que ella faci el que vulgui, i estudi el que vulgui, i que faci feina el que vulgui, i ja està. Jo vull que la meva filla, quan la vegi, estigui contenta. Ja està. Amb feina, sense feina, estudiant, no estudiant, no ho sé, ja veurem bé. Lo d'estudiar ja en parlarem, que això és important. Però bé, que estigui contenta, que estigui bé, i que la vegi, si no feliç, perquè feliç no és tant cada dia, però que estigui bé.
2: Te vaig a fer un test d'aquest ràpid.
0: Vinga,
2: que no has
0: preparat
2: de pensar massa, vale?
0: I
2: has de contestar pues, una de les dues opcions.
0: Vinga.
2: No facis com el darrer que va dir, me da igual, a 3 preguntes.
0: Qui, no val. Poden dir nom d'aquesta persona? No.
2: Va ser científic.
0: D'acord.
2: Vale. Vinga. És que he estat de vacances i no me'n recordo els noms. No passa res. Ràdio o televisió?
0: Vinga, televisió, ara sí.
2: Directe o gravat?
0: Sempre directe.
2: Plató o carrer?
0: Ara m'agrada molt plató. Ara m'ha quedat un plató.
2: Entrevistar o ser entrevistat?
0: Sempre entrevistar.
2: És més fàcil, eh?
0: Sí, per molt més gust, sí.
2: Una entrevista que encara tinguis pendent? Clar, aquesta més és, no t'estic donant opcions.
0: Ja, no. Jo entrevistaria amics meus o familiars meus a programes. Mm-hmm. Perquè crec que... el li podria treure coses interessants per a l'espectador o per a l'oient. És a dir, no t'hi diré una persona famosa o un tal, sinó m'agradaria adaptar les converses que tinc amb el meu entorn a programes de ràdio o de televisió. Crec que poden sortir coses interessants. Però, i és un format d'entrevista que si no fas. I no diu, ara avui entrevistaré a ma mare. No. Per tant, seria molt nou, però...
2: En Pablo Motos, sí, va treure sa mare durant molt.
0: Veus? Però no som Pablo Motos. No. Per tant, no. Aniria cap aquí, jo provaria això.
2: En qui t'aniries a sopar i no val la teva dona?
0: Mira, ara te record que m'aniria amb tu i la resta d'aquí de la ràdio, que tenim pendent, faig sí. Aquest recordatori, per tant, en volta ja m'aniria a sopar, però, no ho sé, darrerament jo sempre he volgut sopar amb Michael Jordan, perquè he jugat a bàsquet tota la vida i sempre he volgut anar a sopar amb ell, però ho veig difícil ara mateix. Bueno, no, les agendes no mos estan quadrant.
2: D'aquí no, també, un dia...
0: Sí, per això, va venir amb un llot sí. i tal, però no, sí. no mos van quadrar agendes. No. Per tant, amb ell no. Però de gent propera, no ho sé, mira, ara... Darrerament m'he interessat molt també per bombers, per personal també d'atenció dels boscos i de gent forestals, que buah, són gent que pateix molt i m'agradaria fer un sopar amb ells que me contin aquell dia a dia de gran moment, de grans incendis, d'aquesta cosa que... I m'agradaria tenir converses amb aquest perfil de gent ara.
2: El pitjor que te poden dir per un pinganillo?
0: Joan, han d'acabar. És a dir, que me diguin... Tel, és a dir, perquè jo té molta xerrer i m'agrada conversar i m'agrada fer-ho davant un micro, per tant que em diguin, Joan, Tel, me maten, i ho faig sempre, i ho faré sempre.
2: Jo he arribat, no ho faré mai més, però jo he arribat a mirar a càmera i dir, no el veig, que no atura. Quan dic, no era jo, saps? Que ha estat un plaer, que no mos han donat compte
0: d'uns
2: 53 minuts d'entrevista.
0: Juan, mi dues coses ràpides. Sopar pendent, sí, aquí un convocatori
2: sí.
0: pendent,
2: venga.
0: I m'agradaria, ho he pensat, troc que has de venir dissabte directe a fer un pot de lo teu. No sé si t'ho podies combinar amb la gran vida.
2: Jo me fa il·lusió.
0: Val, i de...
2: Tot el que me proposin me pot fer il·lusió.
0: No m'has dit que no, el manco, no?
2: No,
0: aquí la convidada...
2: Ara estic fent senys així de dos bes i tot.
0: Venga,
2: això,
0: perfecte.
2: Però bueno, això
0: i de les dues respostes m'han agradat, de les dues preguntes.
2: Gràcies per estar amb nosaltres en directe.
0: A vosaltres, per convidar-me. Un plaer, un plaer.
2: I de Mira per on, ha estat un plaer.
0: Crec
2: i
0: que
2: espero
0: sí.
2: veure't en directe cada dissabte.
0: Jo també ho espero, Juanmi. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Joan.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Dilluns a les 7 i mitja torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
2: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
3: I disfrutem d'Esports de Sant Joc!
1: Amb els millors comentaristes.
4: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
2: I la participació dels oients.
1: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
5: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Cecili Buele és moltes coses. D'entrada, és el primer fill mestís de les Illes del que es té notícia al segle XX. El fill d'un personatge famós a la seva època, el negre de Camp Matons, el primer home de color que molts mallorquins varen veure i veurien. Aquell home, catòlic, apostòlic i romà, tindria un primer fill amb una mallorquina i aquest fill heretaria la fe dels seus pares i demostraria una vocació que el va encaminar des de ben petit a ser capellà. Cecili Buele seria també missioner, professor de català, i fins i tot arribaria a ser conseller de Cultura amb el primer pacte de progrés. Es casaria dues vegades i encara ara és militant d'Esquerra Republicana. Tot un personatge que, a més, es va criar en un triangle geogràfic delimitat pels carrers General Riera i 31 de desembre, mai massa lluny de l'església de Santa Pagesa de Palma. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim precisament a la rectoria de Santa Pagesa, on ens citam diverses vegades amb Cecili Buele fins que aconseguim tenir-lo al davant, un poc constipat, però present i amb xerrera. Ell mateix es presenta.
1: El meu nom és Cecili Buele Ramis. I vaig néixer aquí a prop, a Ciutat, esquerra 31 de desembre, me diuen, dia 4 de desembre de 1944. Això vol dir que ja he fet els 81 anys. Orígens familiars, jo, és que el llinatge ja ho diuen. Si som Buele i som Ramis, vol dir que Ramis sí que és, diguem-li, genuïnament mallorquí, però Buele ve d'un altre indret, que se diu Guinea Equatorial. Això vol dir que mon pare era africà, era negre, era guineà i era bubi, perquè a Guinea, entre d'altres ètnies, hi ha sa bubi, sa pama, hi ha fang, tot això. Llavors, jo som un, diguem, afrodescendent, diuen avui, no? El primer afrodescendent que va néixer aquí a Mallorca al segle XX.
0: I com han dit, el seu pare era famós com ho havia de ser per força l'única persona de color que vivia a la Mallorca d'aquells anys.
1: Jo coneixia molta de gent per un nom que si hagués cobrat jo un cèntim d'euro per cada vegada que s'ha pronunciat, seria multimilionari. Però resulta que no me'n donen ni cinc i, per tant, m'estim més no dir-lo. Però sí, era negre de Camp Matons. En aquell temps hi havia el costum de tenir criadets a casa, a les cases senyorials, a les cases dels senyors. I eren criats que quedaven a viure allà, i dormien allà, i menjaven allà, i els cuidaven allà, i no cobraven res, però vivien. I hi havia un senyor de Perdevés, Barcelona, que li deien don Bernat Bordoi, que vivia en el carrer de la Diputació, que va demanar... Entre Catalunya i Guinea sempre hi ha hagut molta relació comercial i també religiosa, de manera que allà hi havia que els diuen aquests, els religiosos de Sant Pere Claver, i aquest barceloní contracta amb uns missioners de claretians catalans perquè vol tenir un criadet que l'ajudi a les seves feines allà a Barcelona. I com que mon pare estava dins un orfelinat, el trien a ell i l'envien cap a Barcelona. I a Barcelona arriba, però no se troba gaire bé, mira de tercer, però no, no. I llavors aquell senyor li diu, mira, jo tinc uns cosins que viuen a Mallorca. Ja que tu vens d'una illa, a lo millor te trobaràs millor en aquesta illa. I va parlar amb don Rafael Feliu Blanes, qui el va acollir a casa seva com a treballador. I aquí va començar tota la història del primer negre que arriba a Mallorca al segle XX, perquè els segles anteriors no sabem si tots ho eren, fins i tot. Ningú no ha vivit mai una persona humana que no fos blanca. Era un espectacle. I, lògicament, l'empresa se n'aprofitava d'això, perquè si duia clients, li convenia.
2: Com era ton pare de caràcter?
1: Molt senzill. Una persona molt senzilla, molt alegre sempre, molt servicial, molt atenta, molt amable, per lo que me conten i per lo que jo vaig veure. O sigui, una persona d'aquestes... Una bona persona, que li encantava fer bé, catòlic, apostòlic, romà, franquista, defensor de la unitat d'Espanya i de tot el que se pugui un imaginar, venint d'una colònia que llavors no era independent, era una província, era la 50a província espanyola. En tot el que això comporta de, en fi, d'influència de Madrid i de l'estat espanyol damunt un territori africà, l'únic que li quedava pràcticament, diguem-li, com a colònia.
2: Com va conèixer ta mare?
1: Això ja no era, i per tant no ho sé, però m'imagino, sempre m'he imaginat que era això. Ma mare també feia de criada. Ma mare era d'Ariany, un poble que ha escampat per tot gent per fer serveis de tota casta. Des de comares, criades, cambrers, hotelers, de tot, de tot. I la meva mare era criada del notari de Can Cabot, que estava en el carrer dels Oms. El carrer dels Oms, com tu saps, no està gaire lluny de la Rambla. La Rambla és allà on estava mon pare, que és Feliu Blanes. Els Oms és allà on estava ma mare en son notari Cabot. En aquell temps s'usava molt això d'anar a passejar per Born, i per tant, de passada per Born, m'imagino jo que a qualque moment hi digueva, com ho diuen, flechazo. I s'ho van casar dia 12 de setembre de l'any 1943. A Sanquietà. Parròquia Sanquietà, de ciutat, que la duien els pares missioners del Sagrat Cors. Lògicament, això d'haver-se casat amb un negre... S'ha casat amb un negre, deien. S'ha casat amb un negre. I és lògic que de sa família no n'hi vengués ningú des del poble, perquè hi havien d'anar a fer. S'ha casat amb un negre. Però bé, se van quedar les 5 de la matinada, segons m'ho contava el pare Seguí, I van constituir la primera família, diguem, barrejada. Jo sempre m'he sentit molt orgullós de ser així com ho varen fer, perquè sigui per una cosa, sigui per l'altra, m'he sentit com a, com te diria jo, privilegiat, com a discriminat excessivament positiu. No sé com definir-ho, això, perquè a lo millor mal d'entendre per un que no és com jo, però, de fet, clar, vas a l'escola, ets el més morenat de la classe. Quan anava ja a primària, que a les monges, aquí, que han de menjar, no n'hi havia d'altre de tan morenat. Llavors venies aquí a la parròquia de Santa Catalina Tomàs, perquè jo venia ja com a fer aquest... Li deien catecisme, llavors, en el catecisme. I venia aquí i era l'únic més morenat de tots. Te n'anaves a l'escola, llavors vaig començar l'escola preparatòria de seminari, a Sant Antoniat, i igualment, te'n vas en el seminari, allà on hi ha 300 i n'hi ha 299 que no són com tu. I, en fi, i sempre, i llavors te fas capellà i ets únic, i te fas estar dins el moviment d'escolta i guiatge de Mallorca, i també. I el tractament que sempre he rebut el considero molt positiu, molt bo, fantàstic, vaja. La infància, és que aquesta barriada pràcticament és la meva, és la que he viscut més temps, tant d'infant com ara d'adult. Jo vaig néixer el 3 de desembre, que està aquí darrere, Però llavors vam anar a viure aquí, General Riera, el que llavors li deien és preventori, que era un centre que tenia la Diputació Provincial per atendre... Havia estat. Un centre que la Diputació Provincial tenia per tractament de la tuberculosi, pels infants, sobretot. Ja havia quedat tancat, però l'edifici encara se mantenia. I com que mon pare feia feina... Perquè, clar, he fet un parèntesi, mon pare va ser criat de Can Feliu Blanes, però Feliu Blanes, que havia estat president de la Diputació, va col·locar com a ordenança a la Diputació Provincial. I allà s'hi va passar més de 40 anys fent una feina que ell disfrutava de fer-la i és que li encarregaven les feines per així també, no? Perquè era molt diligent, li agradava molt això de dur papers d'aquí i allà, fer les gestions que li corresponien a una ordenança. I, parèntesi, vaig estar molt content llavors l'any 99 de poder entrar dins el mateix edifici, no com a ordenança, sinó com a fill d'una ordenança, a Sant Consell de Cultura i Joventut. I vaig voler retre un homenatge molt gran a mon pare, jo que no havia duit mai corbata, me vaig voler posar la corbata que havia duit mon pare com a ordenança. Tanques parèntesi. On era?
2: Parlàvem un poc del barri i parlàvem de...
1: És que m'ho anomenat d'en fora, fill meu.
2: Aquest
1: quadrant... Ja, clar, vaig néixer el 31 de desembre. I els meus pares van anar a viure primer a l'esquerra de Concepció, segons m'ho conten, perquè allà també l'Hospital General era de la Diputació i necessitaven un guardià. I va anar un any o dos potents. Quan llavors van venir aquí, a lo que te deien, el preventori, que també era de la Diputació, necessitaven un guardià, va venir mon pare i diguem-me estar 4-5 anys. Llavors me'n vam anar a viure a una altra casa, a una cotxera, d'aquesta barriada mateixa. Cotxera, eh? Una cotxera. Ara diuen que tornen a convertir cotxeres i baixos i en vivenda. Bé, de nosaltres vam viure en una cotxera, que no tenia per no tenir, no tenia res. No tenia ni aigua corrent, no tenia ni escurrent. Era una cotxera. I bé, i allà me vam instal·lar un temps, pot tenir, afortunadament. Un pare i ma mare van trobar un pis de lloguer en el carrer que li va dir d'anar a fer el Llobera Estrades, i ara li han canviat el nom, Joan Fuster, crec que li diuen. Vull dir que fins a edat de 7 anys vaig viure dins aquesta zona d'aquí. Llavors vam anar a viure fora vila, Cantonet, li diuen, que està anant entre la Cala Real i Son Sardina, que és una casa que també era del senyor de Son Espases, Rafael Feliu Blanes. I d'aquí ja vàrem anar definitivament a viure fora d'aquesta barriada a les vivendes de GESA, li deien, Gas i Electricitat Societat Anònima, que està en el carrer Joan Maragall. I allà sí que ja hi vàrem estar molt d'anys. Però vull dir que els primers anys, de transhumant, vaja, de transhumant. En 8 anys, 8 cases, està bé, no? Tot això era sembrat. A l'altra plaça, a l'altra part de la plaça, que és a Santa Pagesa, hi havia un safreig. Jo encara l'he vist. Tot, fins a l'escorxador, no hi havia res. Camp, sembrat. Xiqui d'aigua, que passava. Oh, no us poden fer una idea, la gent que no ho ha vist en això, crec que no se'n poden fer una idea, de dir, com és possible que d'aquí, de Santa Catalina Tomàs, fins a la vida cintura, tot fossin camps sembrats i alguna caseta. Començaven a fer-ne. L'escorxador, en mig de no res, era el més allunyat de cort, l'escorxador, parlaves de l'escorxador i era uf, fora. I era un escorxador que funcionava. Vull dir, nosaltres hem vist esports i mens i vaques i bous i fotir una pudor que no hi havia aquí passat. de tant d'escorxar els animals, no? I ha canviat molt, ha canviat molt. Quan un veu aquesta barriada, el Can Rodó, el que era els anys 40, el que va ser llevar a partir dels 60, 70, 80, ha fet un canvi molt gros.
2: Perdona'm un poc de com eres d'infant.
1: Anava a missa cada dia, missa i comunió diària, quan vaig fer la primera comunió, als 6 anys. Anàvem a l'escola de Cases Monges, que m'ho ensenyaven a llegir i escriure, i a contar. I tenia una monja que l'aprecia ben molt, ja va morir, que li deien Sor Francisca Hernández, que va ser la que m'ho va ensenyar a llegir i escriure. Primer escrivíem a llapis. I el dia que havies d'utilitzar per primera vegada la ploma, en tinta, era un esdeveniment importantíssim, perquè volia dir que ja eres més major, tenies 5 anys, o 6. I record que, clar, la primera vegada que agafes el plomí, tu dius, la tinta que haurà, parava per amunt, la monja te deia, no, es preballa, és així, que ha d'escriure, no, que haurà, no, t'he d'ensenyar. Molta cal·ligrafia, me'n feien fer molta de cal·ligrafia, i en guard molt bon record. Dels amics que teníem, dels jocs que fèiem, dels estudis que també manteníem, així com s'usaven en aquell temps, que no és com ara. No hi havia mòbils.
2: En què solíeu jugar? Perquè aquí
1: no hi havia...
2: se jugaven al carrer.
1: Aquesta és la cosa. Bolles, que se diuen això, taps d'aquests, que se diu, baldufes, la baldufa. Llavors hi havia jocs de... Montecavallo, que li dèiem. Bé, aquests jocs que se feien llavors. I futbol, però futbol en el mig del carrer, carrers que no estaven asfaltats i que els cotxos passaven pel carrer veïnat, però no pel carrer de l'escola, perquè els cotxos sentíem d'en fora, quan venien els pots cotxos dels senyors que passaven. Que sabien ja en Sorrenou de qui eren, si eren els de Son Espares, a Can del Mau, o d'Estaliments, o de... igualment com el tramvia, que passava per General Riera, i arribava fins a Estaliments. Això dels tramvies és una cosa que mai, ho vas dir, sí que ho entes. Volia dir, mai no entes perquè varen desaparèixer. Sí que ho entes perquè el que se volia era promoure tota una altra manera de transport, però el que era el tramvia de Palma anava a totes les barriades que avui encara existeixen. Gènova, hi havia tramvia. La Soledat, hi havia tramvia. Digue'm qualsevol, si en jo tenia, hi havia tramvia. Son Sardina, hi havia tramvia. Establiments, hi havia tramvia. Son Roca, hi havia tramvia. I llavors tu dius, i era un transport públic fantàstic, tan fantàstic que nosaltres quan havíem d'anar, quan vàrem viure a Can Tonet, la carretera Vall de Mossa, havíem de ballar a escola cada dia, a Colegio Mallorca, li deien, a una escola que hi havia, a lo que ara li diuen Pablo Iglesias, llavors era Capitán Castell. Els tres germanets, jo de 7, en Jaume, el meu germà, de 5, n'Andreu, el meu germà, de 3, tot 3, des de la carretera Vall de Mossa, cada dia, a peu, fins a Sant Bernat. Allà agafàvem el tramvia, pujàvem en el tramvia. Baixàvem a davant les hermanites, General Riera. Anàvem a peu de les hermanites a l'escola, Capità Castell. Allà estàvem a l'escola, duint la saneta, perquè dinàvem allà, el que ma mare m'ho havia preparat, i havia parat dins la saneta, la deixàvem dins en el forn de davant, la madoneta del forn m'ho guardava la saneta, i a l'hora de dinar anàvem a dinar en el forn allà, el que havien duit. Tornàvem a peu cap a les hermanites, pujàvem en el tramvia, m'ho duien a la cala real, de la cala real a peu, fins a Can Tonet. Quan jo veig com van a escola avui en dia els infants, bueno, dic, això ha canviat molt, Ha canviat molt, moltíssim. Tant era així que els tramviaris ja ho coneixien, ja sabien que hi havia els trens negrets que pujaven a la Cala Real i que baixaven a davant de Casses Hermanites. I per fer-nos una miqueta de quasi tot, ens deixaven fer com qui condueix el tramvia, no? Te posaven a de vores... Però n'hi havia dues castes de tramvies. Un que duen un volant, com un volant gros, però n'hi havia uns altres que no duen un volant, duen com una peça que feia voltes, així. I llavors, quan duen aquest del volant, sí que mos deixaven que mos hi poràssim i fessin com qui condueix, no? I deies, oh, estic condint un tramvia, i a darrere de tota aquesta gent, jo... Perquè vegis tu en què mos havien d'entretenir. En el tramvia, parlant del tramvia, una de les coses que solíem fer era que quan ja el senties que venia, poraves una peça de 10 cèntims a damunt la via, perquè així tornava més grossa quan havia passat. I tenies una peça de 10 cèntims més grossa. Jots d'aquell temps.
0: Era Cecili Buele, el nostre testimoni d'avui aquí a Aire. En uns moments continuam amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
7: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
8: I disfrutem
9: d'Esports en Joc!
6: Amb els millors comentaristes.
10: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
7: I la participació dels oients.
6: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
11: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
12: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I en el programa d'avui estem escoltant la història del primer fill del negre de Can Matons, el primer mestís nascut a Mallorca al segle XX, ni més ni manco que el capellà i polític Cecili Buele, algú que, com ha explicat abans, va néixer en una família de missa diària i que va heretar aquest compromís en la fe catòlica. Encara era petit i ja tenia clar que seria capellà. I capellà va ser el manco durant part de la seva vida.
13: No vaig néixer dins una família catòlica, practicant, allà on vaig aprendre, diguem-li, tot allò que l'Església en aquell moment ensenyava, i practicàvem. Anàvem a missa i a combregar cada dia. Anàvem a confessar cada setmana. Participàvem de totes les activitats religioses que s'organitzaven, que eren les úniques activitats que s'organitzaven en aquell temps, a nivell públic i autoritzat per les autoritats civils. Llavors, allà és allà on vaig aprendre, per exemple, servir missa en llatí, una dota de 5 anys, i ja i contestava totes les pregàries en llatí. I quan me demanaven, i tu, una sagrada, què vols ser? En foraster, sempre ho deien, per descomptat. Què van a ser quan no seas mayor? Sacerdote, si Dios quiere, para ayudar a don Gabriel y llevar muchas almas a Dios. I això era el que sempre contestava, perquè duia dins cap la gana de voler ser com don Gabriel, que era escapellà de cases monges i de ses hermanites. Sempre va treure la vida de capellà, no la vida de congregació, no, la vida de capellà. Diguem capellà que estan en una parròquia i que fan el que fan, que quasi diuen la missa, fan exposició del Santíssim, resen el rosari, tot això. M'atreia molt. De manera que en els 10 anys ja els meus pares em van ajudar a entrar en el seminari. I l'any el 3 d'octubre de l'any 1955 em vaig posar a peu a dins el seminari diocesà, que no sé si coneixes, el seminari de Sant Pere. Te recomano que ho vagis a veure qualque dia, perquè vegis que és un edifici fantàstic, construït als anys 50, amb vistes a aixoplugar més de 300 estudiants.
14: Com van ser els teus anys de seminari?
13: També fantàstics, mentre els passaves. Llavors, tot llavors, quan te fas major, ho veus d'una altra perspectiva, no? Però mentre ho passes, jo considero haver passat una infància feliç, a pesar de tot i a pesar de llavors de les anàlisis que puguis anar fent quan ets adult, però mentre ho passes, en el seminari m'ho he passat molt bé, perquè, primer, estàs amb altres companys de la teva edat, o majors. Menors no, perquè jo era més jove. De la promoció. Aquesta promoció hi vàrem entrar l'any 55, en vàrem entrar 55, i en vàrem acabar 5, 13 anys després. És el número 5, mos marca. Doncs aquests 55 companys,

Marca, feis junts tot, sempre. Val. Allà m'hi havia passat 13 anys. Vam fer 5 anys de llatinistes, que deien, o sigui, que estudiàvem 3 anys seminari menor, 2 anys seminari menor, però secció major. Llavors passàvem a filosofia, eren 3 cursos de filosofia, que això ja era el seminari major, i llavors fèiem 5, 3, 8, 5 cursos de teologia. I que eren els 5 darrers, ja allà on ja te preparaven més específicament per allò de capellà. Els 5 primers venien a ser batxiller, els 3 eren filosofia, de pensament, de reflexió, de sociologia, de psicologia, d'aquestes coses, d'hebreu, de grec, I, però els 5 darrers eren ja específicament teologia i, per tant, més acostats a lo que és la tasca del capellà. Els 13 anys, mentre els me vaig passar de mar de bé, molt bé, només és que a mesura que te fas major vas veient les coses d'una altra manera. I així com... Jo era dels seminaristes més bons relats, per dir-ho de qualque manera. És que li agradava resar, és que li agradava estudiar, és que volia ser bon lot, és que volia tenir bones notes, és que volia ser ben qualificat, és que volia competir en tot, sobretot en l'esport i en la pregària. I si te contava el que fèiem per competir en tot això, bueno... Vull dir, resar braços en creu, ajoneat davant del sagrari, passant-hi hores, però d'això m'estimé ja ni parlar-ne. Però, efectivament, sí, sí. I vaig dir missa dia 16 de juny de l'any 1968. Per què m'agradaria remarcar molt això de l'any 68? Perquè si durant pràcticament tota la carrera, de 13 anys, fins que arriba el Concili Vaticà II, l'any 60. La cosa va tranquil·la, normal, com si res no hagués passat. Quan arriba el Concili Vaticà II, aquí hi ha qualque cosa que canvia. I en el meu cas, l'any 67. Què és que canvia l'any 67? Ja havia començat una miqueta posar interrogants a tot el que anàvem fent, quan va venir en el seminari un monjo de Montserrat que havia estat convidat a ensenyar-nos a cantar gregorià. El cant gregorià, que canta en llatí, característic de l'Església. Ensenyar a cantar-nos, a cantar gregorià. Però aquell monjo mos va obrir molt els ulls. Per què? Perquè primer mos va fer veure que hi havia un tipus d'espiritualitat que no era la que mos havien ensenyat. Era distinta, era una altra cosa. Va començar dient, no, però és que cantar gregorià vol dir que heu de mirar de cantar pregant i pregar cantant. Són dues coses al mateix temps. Això no m'ho havia dit mai ningú. Era una cosa que mos venia molt de nou. Però, entre altres coses, mos estava dient que se podia tenir una espiritualitat profunda, però sempre havia de ser dins la llibertat màxima. Això ja és una altra cosa, no? No és allò de... O sigui, que un monjo, que tu t'has fet la idea, que està sempre a les ordres de sabat i que ha de complir les normes i en les regles i en tot el que efectivament ho fan, però que se sent lliure de fer-ho, això. Oh, això també ja era una cosa nova. Això varen tenir la rematada quan l'any 67 arriben aquí 2 preveres capellans catalans del Principat

0: en una trobada que vàrem fer per aquells que tenien interès a ser conciliaris escoltes, del moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Jo tenia ganes de ser, no, perquè trobava que això dels escoltes, no sé, m'agradava. I vàrem venir a la colònia de Sant Pere. I allà a la colònia de Sant Pere varen tenir unes jornades allà on ens van explicar el que ells entenien per escoltir-me i el paper del capellà dins escoltir-me. I una de ses, una de tantes coses que ens varen dir va ser ens van desvelar el paper de la dona dins l'església. Parlar de dones. En el seminari no podien ni entrar. La meva germana i ma mare, dia aquell 3 d'octubre del 55, que me varen acompanyar al seminari, no varen poder entrar més enllà de les vidrieres. Només hi podien entrar els homes. Va. I trobar-te dos capellans catalans que te diuen no, no, és que han de mirar, de trobar quin és el paper de la dona dins l'església. Sí, però si no, no deixen entrar. Ah. Partint d'aquí, ens van fer tota una sèrie de reflexions de com havia de ser el capellà en aquella època. I a mi em va entusiasmar molt, i érem tres o quatre que a partir de llavors varen dir no, això s'ha acabat aquí en el seminari, no hem de continuar així com ens han dit que havien de fer i això s'ha de canviar. I va arribar el que se varen dir ses ventades del 67. Ses ventades vol dir que va sortir allà de dins ja uns moviments més crítics en sa manera d'estar dins aquell seminari. I va suposar un canvi bastant gros. Coincidia maig del 68, o sigui, nosaltres vam dir missa juny del 68, el maig del 68 a París i altres indrets hi va haver tota la moguda juvenil i jo me sent molt orgullós de pertànyer a aquesta promoció del 68 perquè va ser la promoció, crec jo, que hem intentat canviar coses. Sí que crec que el Concili Vaticà II ens va marcar de tal manera que va introduir noves maneres de ser capellà. A mi m'han enviat primera parròquia Sant Nicolau. Sant Nicolau és una de les parròquies del Pentàgon, que diuen. Pentàgon són les cinc parròquies del centre de Palma, Sant Eulari, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jaume i Sant Miquel. Se consideren les més antigues de Palma, se consideren les més tradicionals, les més conservadores, consideraven, vull dir, no? Llavors, m'envien allà, érem 11 capellans. Una sola parròquia, 11 capellans. I a mi m'hi envia com a vicari jove, que s'ha d'encarregar de joves, i clar, jo ja duia una certa pràctica en el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, vaig intentar animar les coses a l'estil escolta dins una parròquia en carca. Els altres capellans no acabaven de veure-ho clar en això, però bé, el rector, que era en Pau Oliver, molt bon company, va ser ell qui me va convidar per anar i diu, perquè això necessitem canviar i si no és en capellans joves serà difícil canviar-ho. Va, i perfecte. Vaig anar tot entusiasmat a fer-hi feina, vaig treballar conjuntament amb les monges trinitàries que tenien una escola, encara tenen, el carrer de Concepció, i va ser un començament de feina molt bo, molt interessant. Sempre en els altres capellans més vells, la guait, aquest capellà jove que és que vol fer. Val. Però què va passar? Varen canviar de rector, perquè varen enviar al seminari. I llavors jo dic, jo he vengut per col·laborar amb aquest, no em sóc que vendrà ara. I va haver un altre rector, Sebastià Capó, que era més o menys en la mateixa línia, que havia nomenat rector d'aquí, de Santa Catalina Tomàs. I em diu, que no t'agradaria venir tot d'una, tot d'una, venc, sí, sí, sí, sí. I vaig venir aquí, de vicari, per col·laborar amb en Sebastià Capó. També me va agradar molt, vam poder fer el que vam poder fer, després d'un rector que hi havia estat 40 anys, don Francisco Jaume, que havia fet molt bona feina, a la seva manera, molt tradicional, i nosaltres intentàvem seguir, és que Concili Vaticano. Va. Però llavors, el 71, per tant, duia 2 anys aquí, a 2 companys i a mi mos passa per cap a anar a Burundi, perquè vam trobar que valia la pena anar-hi. I bueno, hi vam anar tot tres, vaig deixar aquí a la parròquia, vaig estar 4 anys a Burundi, vaig estar 4 anys a Perú després, i vaig tornar a Mallorca, vam fer rector de l'Encarnació, i aquí va acabar la meva etapa com a prevere, com a capellà.
1: Què tal l'experiència d'anar de missions a Burundi?
0: Fantàstic. Lo més ric que m'hagi pogut passar. Lo més valuós que he fet en la meva vida. Que he fet, no. Que m'han fet. I anava amb molta emoció. Si mateix me vaig topar que... No. No. No som tan negres com els negres de Burundi. I ells, exactament igual. No. No ets un munyà africà. És a dir, no ets un africà. Ets un muarabo. Ets un àrab, un... Val, d'acord, perfecte. O sigui, aquí, negret, allà, blanquet, moro. Ja, va, perfecte. Però el que més me va marcar va ser la primera topada amb la misèria. Jo havia sentit parlar de misèria, de pobresa. Però una cosa és sentir-ne parlar i l'altra és trobar-t'hi. El primer dia, ja, no? El primer dia. Uf, i això com se menja, perquè... Bé, llavors vàrem... El primer que he de fer és estudiar la llengua, perquè si no... Bé, què van a fer, ja? Si no, és conversar amb la gent, dir la missa sense ser llengua, perquè ja es Concili Vaticano segon ja havia introduït això, no de fer-ho en llatí com havíem fet durant tant d'anys. Fes aquesta casa i va d'explicar, va de predicar, la primera de tot és la llengua, i per tant vàrem anar mig any seguit a un centre d'estudis de la llengua que no feien res més, des de les 7 del matí fins a les 7 del vespre, que estudiar, estudiar i estudiar. Amb un professor belga que havia anat estudiant la llengua, havia fet uns estudis ajudat per un catequista nadiu d'allà, sobretot per la qüestió de la pronúncia, perquè és que no dius una llengua magnífica, preciosa, però l'has de pronunciar bé, perquè si canvies el to, la paraula pot voler dir el contrari a una cosa que no té res a veure. Si tu dius Akire Muñe Muese, no és el mateix que si dius Akire Muñue Muese. Akire Muñue Muese vol dir preneu i beveu. El que dius que allà a l'hora de la consagració. Akire Muñue Muese vol dir preniu i vomitau. No és ben bé el mateix. I llavors, has d'aprendre molt, molt bé, això. Però és una llengua fantàstica. Jo, si pogués, m'aniria a passar una temporada allà just per gaudir d'escoltar aquesta llengua que, a més, és poètica, més no poder. Si jo ara te vull dir, ahir t'hagués dit, mira, tu, Joan, demà mos veurem a prop, cara a cara, cara a cara. Jo t'hagués dit, demà mos veurem i gixo morindi, vol dir, a dins els teus ulls vull veure els meus. Això és fantàstic, tu, o no? És una expressió tan poètica que tu dius, fantàstic. I com això, 40.000 històries, no? Una llengua molt expressiva. Res d'extractes, tot és concret. No hi ha malalties, hi ha persones malaltes. No hi ha, jo que t'he de dir, infinitud. Hi ha coses infinites. Sempre, sempre, sempre molt concret, molt concret. M'ho va encantar estudiar. Una vegada vàrem estudiar, vàrem ser destinats. Jo vaig voler anar a estar amb uns capellans negres d'allà, més que res perquè estan tant sols companys mallorquins, xerres mallorquí, i sense voler, i o volguent, o... I en canvi te'n vas a capellans negres, no te queda més remei que va deixar en francès, en quirundi, i practiques. I vaig anar... Els altres també ho feien així, no? Alguns altres també ho van fer. D'anar a passar 3 o 4 mesos, per tant, te passes pràcticament del primer any estudiant. La manera de parlar, de conversar, d'entendre el que te diuen, i mires de fer el poc que pots amb aquestes eines. Llavors, ja el segon any ja pot fer més, el tercer més, i el quart ja vaig venir. Com que jo m'havia anat per 5 anys a Burundi, això era una, diguem-li, una recomanació que havia fet el Papa Pius XII amb una encíclica, carta encíclica, Fidei Donum, que deia que allà en diocesans no quedeu a la vostra diòcesi, anau per 4 o 5 anys a una altra diòcesi d'una altra, d'Àfrica. Llavors, aquí m'ho van prendre seriosament i n'hi han anat per una 50. Llavors va passar les religioses, les monges també, i han anat una 12 i mitja de monges també. Mallorquines allà. Com que me'n vaig anar a les 4 perquè el birba d'allà va trobar que, en fi, que valia més que me n'anàs, que no... Que... Jo era molt crític. Vaig ser molt crític amb el seu comportament dels governants que se dedicaven a matar. Jo vaig presenciar la matança de l'any 72... i trobava que l'Església havia de ser crítica amb això, no? Com puc jo donar la comunió? En aquesta fila hi ha qui va ordenar matar, i en aquesta altra fila hi ha la viuda des que va matar. Qualque cosa hi ha que no carbura aquí, i no funciona. Val. Llavors vaig ser bastant crític amb aquest aspecte, i el birba va recomanar que, en fi... que partir, i dic, sí, vos vau venir a casa meva a cercar-me a Mallorca perquè havia vingut a veure mon pare i mon mare, ell, a cercar-me. I heu vingut a Mallorca per dir-me que vengui a Burundi, si ara que som a Burundi me deixo que me'n torni a Mallorca, me n'hi torno, cap problema, l'endemà mateix vaig partir. Però, clar, en arribar aquí li vaig dir al birba, veurem si, ja que m'han vingut per 5 anys, no m'han vist a 4, si podria anar a completar a Perú. Encantat, perquè allà feia falta. I vaig anar a estar 4 anys més. Totalment diferent. Mallorca no és Burundi i Burundi no és Perú, ni Mallorca, tampoc. I són 3 realitats que estan damunt d'un mateix planeta, però que duim estils de vida totalment diferents. Si a Burundi va ser la impressió forta, primera, tot per mi, amb la misèria més crua i més dura que jo m'hagués pogut imaginar mai, a Perú, i a més que això se du pacientment, sofridament, per dir-ho de qualque forma, passivament, a Perú m'ho he trobat el contrari. Hi ha la mateixa misèria, sí, però de vora també hi ha la màxima riquesa. A dins una mateixa illeta tu podries trobar barraques i palaus. Dins la mateixa illeta. I la gent de la barraca que no se conforma, sinó que lluita per no tenir la barraca. Ja? Però contra qui ha de lluitar? Contra qui té palau? Bé, si no com... Això dit molt, molt resumidament. No? Jo no vaig treballar a la capital, a Lima, que ara aquí vaig anar, però vaig treballar sobretot al nord, a Piura. I a Piura era una barriada marginal. tant, no hi havia riquesa, no hi havia palaus, hi havia només gent pobra, però organitzada, i que s'organitzava cada vegada més. S'organitzava a través d'organitzacions populars, partits polítics de l'esquerra més radical d'Amèrica Llatina, posem Sendero Luminoso, posem Pàtria Roja, posem Vanguardia Revolucionària, posem MIR, posem totes aquestes formacions, diguem, revolucionàries, inclosa la guerrilla andina, això, i juntament amb l'Església, que també lluitava per millorar les condicions de vida de la població en general. És a dir, a casa nostra venien aquests líders revolucionaris i organitzàvem el que llavors se'n deien invasions, invasion. Invasion és, ja, que és immensa aquella zona de terra darrere, hi ha zones immenses, buides, mentre la gent no té casa, per tant, ocupes una zona, l'organises, dius aquí farem el carrer, aquí farem les cases, tant de metres, tal, de munt i avall, tu seràs qui t'encarregaràs de la cosa, tu d'això, altre, tu de més enllà. I participàvem com a líders religiosos, per dir-ho de qualque manera. I sempre recordaré, abans de partir d'allà, la darrera invasió que vàrem fer, allà on me venen a ser cas de matí, a les 5 de matí, padrecito, padrecito, necessitem la bendició, què passa? Bé, no, que hem d'anar envaït un terreny, sí, i què voleu? No, que venga, padrecito, a dar-nos la bendició. Molt bé, i vaig anar, i el primer de tot que me tropes una veieta pellossos, que me diu, padrecito, si usted nos dice que nos vayamos, nos iremos, y si nos dice que nos quedemos, nos quedamos. I jo, qui som jo per dir en aquestes 500 famílies que hi ha allà, si han de quedar o se n'han d'anar. Però com que tenien l'imatge del senyor de los milagros, que presidia tot juntament amb la bandera peruana, no te queda més remei que m'ha de dir quatre paraules. I els diu quatre paraules, i els diu Dios lo que quiere, es que todos vivamos en paz. Y para vivir en paz, todos tenemos que tener lo imprescindible para poder vivir. Y para tener lo imprescindible para poder vivir, hay que luchar, no queda más remedio. Sigamos y luchemos y por paz. Això te marca, també. Te marca, te marca. Però te deixa la gran satisfacció i alegria d'haver compartit misèries. Aquí estem avançats a compartir el que tenim. No, sí, està bé, està bé, està bé. No, no dic que no es faci. Compartir el que tens està molt bé. Però crec que hauríem d'aprendre a compartir el que no tens, a compartir la misèria d'un altre.
2: Cecili Buele abandonaria l'església anys després per casar-se. De fet, es casaria dos cops. També seria professor de català i dedicaria uns anys de la seva vida a la política activa. Encara avui milita a Esquerra Republicana de Catalunya. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Cecili Buele pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies també al rector de Santa Pagesa per cedir-nos l'espai per a l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure el nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que faim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Mary Sanderson and Jim White, Oren Ambarchim, Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, de vacances estiuenques, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 672 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xamón.
0: Diumenge 23 d'agost de 2026. I, Sergio, mos dus un tema d'aquells a la teva secció Món Diversos, que bé, ja vos adelant que pot ser que el programa es convertesqui en un monogràfic, perquè és un tema ben atractiu, que m'encanta, moltes curiositats i misteris. Així que, com dirien en el podcast Aquí hay dragones, Sergio Rigo, de què vens a parlar-nos avui?
2: En aquest programa 672 de Font de Misteris viatjarem fins al 1932 per conèixer un episodi de la nostra història ben sorprenent i bastant desconegut. Coneixeran la travessa per cels de Mallorca i d'Eivissa del dirigible més gran del seu temps, el Graf Zeppelin. Què coneixem de la seva història? I després, si s'hi dona temps, xerraran de concepcions anunciades en somnis, de pans i de peixos multiplicats, resurreccions i també fugides a terres llunyanes. I tot això mil anys abans de Jesús i a l'antic Egipte. Quina relació hi ha amb el bon Jesús i amb aquest període de l'antiga història? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.rg i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast tenir disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Idò, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, quan vulguis.
1: Idò, anem a la Mallorca del setembre de 1932, perquè allà és quan el LZ-127 Graf Zeppelin, el gran dirigible alemany construït per Luftschiffbau Zeppelin, va travessar el cel de les illes camí del Brasil. La premsa el va descriure com un autèntic colós de l'aeronàutica, segons acordava l'historiador Pau Tomàs Ramis el passat mes d'abril a l'última hora. Des del seu primer vol, el setembre de 1928, el Graf Zeppelin s'havia fet famós arreu del món. Feia gairebé 237 metres de llarg, volava fins a 128 km/h i podia dur uns 20 passatgers i 40 tripulants. Era el dirigible més gran del seu temps. Tal com assenyala Ramis, fins a la seva retirada, el 1940, va fer a prop de 600 viatges i va creuar l'Atlàntic més de 150 vegades. Li deien el transatlàntic del cel. I el seu comandant habitual era el comte Hugo Echener.

Més enllà de ses enllestes, qualsevol del món, de 1929, hi ha un episodi que toca directament a Mallorca, el 13 de setembre de 1932, en un dels primers vols a Golàs cap a Sud-amèrica, el dirigible sortí de Friedrichshafen, amb destinació a Pernambuco, amb passatgers i correspondència a bord. Segons les fonts periodístiques de l'època, recollides per investigadors com en Francisco Pérez Puche, a partir dels diaris com El Heraldo de Madrid i El Sol, el dirigible va servir sobre València cap a les 8 del matí, moment en que va virar cap a la mà. La tradició local mallorquina, per la seva banda, el situa sobre la costa de Miramar cap a les 7 i mitja del matí. El testimoni recollit per en Pau Tomàs Ramis descriu aquell pas. El dirigible va ser visible des de terra damunt durant uns minuts, i els qui el varen veure en parlaven com d'un espectacle realment esplèndid. Més que sa mida, el que impressionava era sa manera com es movia, lent i en silenci. Sembla que el recorregut continua cap a Eivissa, on, segons la mateixa font, va ser albirat cap a les 9 i 10 del matí. Aquest trajecte formava part d'un viatge molt més llarg, unes 68 hores fins al Brasil i prop de 80 en el retorn. La premsa i la documentació de l'època confirmen que aquell vol formava part d'una línia regular que tot just començava. Se'n conserven filmacions com les del British Pate, amb mapes de les rutes i imatges aèries de la costa mediterrània captades des del mateix dirigible. Les Balears hi surten com una passa més del camí cap a Amèrica. El viatge de tornada començà el 26 de setembre, segons recull Ramis, i aquella línia entre Europa i Amèrica quedà establerta com a servei regular. I s'aposta pels dirigibles, però no va tenir continuïtat. El desastre de Hindenburg, el 1937, va acabar amb aquella era. Què vos pareix?

0: Bé, en un moment nostàlgic, m'he fitxat amb això i de dir que Pernambuco madú a s'infantesa, en els TVOs de Mortadelo i Filemón, perquè el manco jo amb ells vaig saber que Pernambuco és en el Brasil, o, per exemple, Sebastopol. Sebastopol és a Crimea, ja ho sé, per aquest TVOs, no? Que ara Sergio els hi deis còmics en aquestes coses. Sí. A tu te queda llunyà una mica.
1: Allà me queda llunyà. Record més per les pel·lícules que també es van fer de Life Action, que diríem més recent de Mortadelo i Filemón. Més, que...
0: més de què has dit?
1: Més de Life Action.
0: Life Action?
1: Life Action se diu ara, sí. De carn i os.
0: Ah, sí.
2: És a dir, una pel·lícula.
0: Sí, una pel·lícula, sí.
2: Ja està.
0: Sí. Ah, mira, no havia tornat pensant la pel·lícula aquella. Mm. En el seu dia vaig conèixer el que feia de Mortadelo, la pel·lícula, que ja ni sabia que havien fet la pel·lícula. Tu sí vares viure...
2: Sí, no, i a més, nosaltres tenim un amic que va participar a la pel·lícula d'animació.
0: No, però ell ha dit, no sé què...
2: De Life Action.
0: Life Action, sí. Life Action, exacte.
2: No, jo sí, jo, evidentment...
0: sí,
2: jo
0: és, podria, és més de
2: podria dir que pràcticament vaig aprendre a llegir amb Mortadelo.
0: Amb Mortadelo i Filemón. Bé, i Zipi Zape, de Nibañe, i Zipi Zape de Escobar. Bé, Pernambuco, des d'on certes teories bíbliques s'hauria poblat tota Amèrica, No, així doncs no haurien entrat per l'estret de Bering, sinó que haurien anat de Cabo Verde fins Pernambuco i d'allà s'haguessin repartit pel tot continent. Això hauria succeït l'any 131 abans del diluvi. Però clar, si no sabeu exactament quan és l'any del diluvi, i d'aquesta teoria ho aclareix, perquè diu que seria ni més ni manco que l'any 1788 després de la creació del món. Bé, fixeu-vos la seva importància. De Pernambuc, vull dir. Fins i tot hi ha qui creu que en Sant Tomàs hauria anat per allà. Però, clar, Sant Tomàs podrien ser dos. Sant Tomàs apòstol, primer segle de la nostra era, o Sant Tomàs d'Aquino, segle XIII, més de dos segles abans de l'arribada oficial dels europeus. I de fos com fos, el que sí és segur és que aquell actual estat del Brasil era el suficientment important per ser citat. Si no vaig errat, fins i tot va ser citat en el Tractat de Tordesillas, el 1494, ara sí de la nostra era, on es dividia la terra d'Amèrica, que s'estava conquerint en aquell moment, principalment per espanyols i portuguesos, i per això és que en el Brasil es parla portuguès. Però sí, aquesta seria una altra història. Anem amb el que tu deies.

0: Podríem també parlar d'albiraments d'ovnis a Pernambuc, perquè n'hi ha un grapat de fins i tot en suposats alienígenes. Però anem amb el tema dels dirigibles, que també és ben interessant, i on també trobem misteris, i pot ser que també relacionats, i a més crec que més del que imaginem. Abomem. La pregunta qui seria: qui se'n recorda a dia d'avui dels dirigibles? Perquè jo crec que a dia d'avui l'únic puesto on se poden veure, jo crec que són els GTA, en el videojoc. I després també està aquella imatge icònica de quan explota el Hindenburg. Bé, de fet, crec que molta gent pensa que va ser el final del dirigible. De fet, ho has dit, crec que has dit que el Concom és final d'una era. Idò, jo discrep una mica amb aquesta afirmació, ja ho veurem, però anem una mica a aprofundir, si vos sembla, perquè el tema dels dirigibles comença abans dels propis dirigibles. Bé, és que tampoc ho he dit bé, perquè anem a veure. Una cosa són els dirigibles i l'altra són els zeppelins. Tots els zeppelins eren dirigibles, però no tots els dirigibles eren zeppelins. Zeppelin era el nom d'un senyor alemany que es va encarregar de fer el que mos ve en el cap quan parlant de dirigibles. Una mena de globus que és immens, s'allargat, d'un color com a metàl·lic, que té una estructura a dintre, que li dona aquella forma tan característica, i els altres venen a ser com a globus aerostàtics. I els Zeppelin, els que varen donar peu a ser dels dirigibles, no varen ser construïts fins al 1900. Però, clar, abans hi va haver d'altres. Algun d'ells, fins i tot, que els podrien considerar com a dirigibles fantasmes. O el manco així ho podem deduir de, per exemple, el capítol que va dedicar-li en Jacques Vergier l'any 1972 en el seu fantàstic El libro de lo inexplicable. En el seu llibre trobam, en el capítol que li va dedicar, i de trobam un bon grapat de curiositats, com, per exemple, a principis del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, hi havia tant de testimonis d'haver vist sobrevolant en la Terra en aquells aparells que el govern britànic li va demanar explicacions en el Kaiser de el per què estaven sobrevolant el seu país, perquè a més era un fet greu. I després d'unes protestes diplomàtiques es va demostrar, atenció amb això, que mai cap d'aquelles naus alemanes havia volat damunt d'Anglaterra. Vaja, quin misteri. Clar, això no sé si ho voldreu comentar. Segur que sí. Perquè, clar, podia respondre a aquella teoria que diu que els ovnis es camuflen amb el temps i en la tecnologia del moment a on succeeix l'albirament? Vull dir, a l'època dels globus, els ovnis podrien agafar forma de globus. A l'època dels dirigibles, per exemple, i dels ovnis agafarien forma de dirigibles. Ja a l'època més recenta dels avions triangulars invisibles, idò, això. I a l'època de que encara no hi havia res que volés, idò, tal vegada ja estan els testimonis que diuen de carros, que surt en els antics llibres religiosos, no sé què trobeu. Oh, sí, sé que trobeu, Borja Rigo.
1: Sí, sabeu que trob. Evidentment, els carros no eren carros. És a dir, tan fàcil com això. Eren carros perquè es que Xavalla només sabia la distància dels carros, no per és altra cosa. Però ja estem parlant de principi del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, el tema de l'aviació encara era bastant precària, hi havia poqueta cosa. I si per l'entura se coneixia una miqueta més aquests dirigibles?
0: Però jo t'estic parlant de que els ovnis poguessin agafar aquesta forma, o puguin agafar aquesta forma.
1: Pot encaixar el que dius tu, en els avions invisibles i els ovnis plat volador? A què diantres s'assemblen, de tecnologia terrestre?
0: En els prototips que varen crear els alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
1: Uns prototips que ningú coneixia pràcticament, que se va saber després, que no van tenir corregut, etcètera, etcètera.
0: Precisament.
1: I si és al revés?
0: Bé, tot això venia, ho deixam aquí. Tot això venia pel llibre de l'inexplicable, on mos...
1: És que m'era citat en Berger, que també fa estona que no sortia.
0: Sí, l'he citat perquè té el seu llibre, el llibre de l'inexplicable, realment val la pena i a més, està a molt bon preu a ses llibreries de segona mà. I bé, mos descriu situacions on dirigibles tenen el que tu, Borja, diries situacions impossibles. Per exemple, el cas de dos globus llançats des de París l'any 1870 que no varen ser trobats, no varen aterrar a Europa, varen desaparèixer. D'un d'ells diuen que fins i tot des de París va sobrevolar i va passar a sobre de tota la Gran Bretanya, però clar, aquí la pregunta que un es faria és, clar, sabent el pilot d'aquell globus de 1870 que s'estava anant cap a l'oceà i que acabaria al mig de l'oceà, la pregunta seria, per què no va aterrar? Per què es va deixar dur fins l'oceà? Bé, estàs dubte que planteja l'autor, que seria o no va ser per això que varen desaparèixer.

Un altre cas que es posa aquest llibre és d'en Walter Powell, membre del Parlament Britànic, any 1881, a Dorset. Eren a la presentació, a l'exposició d'un llançament d'un globus. Ell estava allà com a espectador i, accidentalment, va ser arrossegat pel globus i varen desaparèixer ell i el globus. I el més curiós és que ens diu l'autor que poc després d'aquests fets, per allà mateix es varen començar a veure el que a dia d'avui anomenaríem ovnis o UAPs o com vulgueu. Però, clar, què podien ser les coses que veien volant per allà? Més que res perquè hem de recordar que estem parlant de l'any 1881. I si seguim en la mateixa línia, tenim que un any on hi ha recollits un bon grapat de casos que ben fàcilment podrien ser atribuïts a dirigibles va ser el de 1897. Hi ha casos sorprenents, com aquest. Diu, la història més divertida relativa a les observacions de 1897 és quizás la que contó el Dallas Morning News del 19 d'abril de dicho año. En ese relato se declaraba que la mañana del 17 la aeronave había sido vista en la vertical de Aurora, Texas. Pasó por encima de la ciudad, chocó con el molino de viento del juez Proctor e hizo explosión. La historia continúa informando fríamente de que el cuerpo del piloto había quedado demasiado mutilado para poder ser descrito, pero que, con absoluta evidencia, no se trataba de un ser humano. Se indicaba también que se habían encontrado algunos papeles con símbolos desconocidos y que un oficial del Servicio de Transmisiones del Ejército Americano creía que el piloto procedía del planeta Marte. El entierro del piloto tendrá lugar mañana a mediodía. Quizá no sea inútil señalar que tuvieron lugar observaciones de la aeronave, incluyendo la de Hamilton, después del 17. Sembla una mica anecdòtic i res més, però clar, segons això, l'any 1897, a Dallas, s'hauria enterrat el cos d'un extraterrestre i que a dia d'avui, any 2026, encara té la seva polèmica. Però sí, jo crec que aquest és un tema per un altre dia.

Bé, millor deixar el tema dels ovnis, encara que per les persones que en el seu temps no coneixien, no sabien de l'existència dels dirigibles, ben bé els podrien considerar com a ovnis, eh? Entenent ovni com objecte que vola i que no se sap què és. Però en aquest cas, per ell, seria un maleït ovni, eh? Quan ja a la Primera Guerra Mundial els dirigibles eren emprats per a bombardejar ciutats. La primera de totes va ser Amberes, l'any 1914. I clar, és que encara no hi havia massa sistemes de defensa antiària i els alemanys aprofitaren per anar amb un potent, un gros zepelí, a bombardejar des de l'aire. I aquests dirigibles també eren emprats per a observança naval. Ara això es fan satèl·lits i abans se feien dirigibles i ho feien fins que l'any 1907 les armes antiàries varen progressar lo suficient que els hi feia perillós pels alemanys el tractar de fer incursions amb els dirigibles. Però malgrat això, els alemanys ho varen intentar un darrer pic. Era octubre de 1917.

de 9 d'octubre de 1917, 11 aeronaus gegants, cadascuna de 210 metres de llargari i inflada en 64.500 metres cúbics d'hidrogen, es reuniren el capvespre damunt de la costa anglesa. Una capa de núvols protegia en aquests zeppelins i durant 5 hores aquelles aeronaus grisenques varen travessar el Midlands i amb els seus bombardejos varen infligir importants danys. Però poc després, de la mitjanit, va esclatar una tempesta que va empènyer els dirigibles cap al Canal de la Manxa. I aviat varen ser atacats i varen haver d'enlairar-se fins a 6.000 metres, on, clar, les tripulacions varen patir molt pel fred i també per la manca d'oxigen a 6.000 metres d'altura. I el matí següent, només 6 d'aquells 11 zeppelins havien aconseguit tornar a Alemanya. Així que mos queden 5 que encara eren a la deriva pels cels de França. 2 d'ells varen caure envoltats en flames i els comandants d'altres 2, davant de la impossibilitat de poder-se mantenir més temps a gran altura, varen decidir sacrificar les seves naus i varen fer un aterratge forçós allà a territori enemic. I només quedava un dels 5 encara a l'aire. Era el L-50, que tractava de tornar a la seva base volant també a una gran altura, i quan va passar damunt dels Alps francesos, la seva reserva d'oxigen va començar a esgotar-se i el comandant va donar ordre de davallar. I bé, tot d'una varen començar a aparèixer als cims de les muntanyes entre els núvols i el comandant va ordenar aturar els motors. Però els mecànics que estaven encarregats dels motors ja estaven massa febles per poder dur a terme les ordres, i aquell L-50 va topar contra un d'aquells cims i la barqueta del comandament, així com la gòndola del motor de popa, varen ser arrabassades per aquell cop, i mentre el capità i la resta de la tripulació varen caure i a la vegada se varen alliberar, i de varen veure com L-50, amb els seus dipòsits de gas, que aparentment encara estaven intactes, s'enlairava ràpidament cap al cel i desapareixia de la seva vista en bancar a qualque membre de la tripulació. Es parla d'haver 4 persones, segons qualcuna de les versions, que encara eren allà dintre, i una altra vegada, el més curiós és que no se'ls va tornar a veure pui mai més. Y de mundo Sean Jacques Verdier planteja: ¿qué le ocurrió al Zeppelin abandonado? Ciertamente no aterrizó en Europa. Una aeronave de 210 metros en un campo de coles o incluso en los Alpes franceses no pasa inadvertida. Un dirigible no rígido, con una envoltura totalmente de tela, habría podido arder por completo y dejar solo algunos restos. Pero un Zeppelin tiene un importante esqueleto de aluminio. Es posible que el L-50 cayera al agua, quizás en el Mediterráneo, si bien parece que sus recipientes de gas, aún parcialmente deshinchados, lo habrían mantenido a flote un cierto tiempo, o al menos la superficie habría quedado cubierta de restos flotantes. Però no va ser així. Va desaparèixer.

Això va succeir en Escò d'Europa, i mos queda una mica en fora, sí, però és que on per aquells dies també es va veure un d'aquests dirigibles va ser ni més ni manco que en el far de Llebeig, la Dragonera, Mallorca. Però el més sorprenent de tot és que tampoc hi ha massa dades damunt d'aquesta presència o d'aquest albirament. I no és que fos un tema que no importés, perquè no hem d'oblidar que l'arxipèlag de Cabrera va ser expropiat en els seus propietaris suposadament per evitar que fos emprat l'arxipèlag pels vaixells militars de les nacions beligerants de la Primera Guerra Mundial i que aquesta presència de vaixells militars estrangers fes que rompés aquesta neutralitat, diríem, manifesta d'Espanya. Però, clar, és que ningú parla dels dirigibles. Perquè, clar, hem de suposar que allò que es va veure des del far de Llebeig era un dirigible, no?

Parece que se trataba d'un dirigible alemán i que navegava en direcció a la Cuesta del Moro. I clar, aquí la cosa és que això era cap al final de 1907, quan ja s'havia demostrat la fragilitat dels dirigibles com a armes. Abans de la Primera Guerra Mundial sí que li varen treure, diguem que profit, però ja cap al final no. I encara així es va veure allò per les nostres illes, i mos ho detalla. Sin embargo, a finales de 1917 ja s'havia demostrat que resultava una arma poco efectiva. De hecho, solo 4 meses antes de que los torreros de Llebeig divisaran ese dirigible alemán, había sido abatido un dirigible italiano en Grado, entre Venecia y Trieste, en pleno Adriático. Clar, suposa que efectivament devia ser un dirigible, perquè, si no, què era? I és que, efectivament, els grans zeppelins varen ser emprats per bombardejar i crear caos a les poblacions civils. De fet, si no hagués acabat la guerra, els alemanys estaven preparant un parell de dirigibles encara més grossos, 226 metres, que havien de ser emprats per bombardejar, atenció, Nova York. Aquesta era la idea dels alemanys, bombardejar Nova York. Però la guerra acabà abans de dur-ho a terme i aquell gran dirigible que havia de s'emprar per bombardejar Nova York va ser entregat a França com a part de la contraprestació per les pèrdues ocasionades per la guerra. I França se'l va fer seu. De fet, li va canviar el nom. Dixmut, li va posar en joc de L-72 i va començar a dur a terme rècords i proeses, fins que arribà la desgràcia i també el misteri.

El 8 de desembre de 1920, el ja rebatiat com a Dismut s'enlairà per emprendre un vol damunt del nord d'Àfrica amb la finalitat d'establir altres noves marques, nous rècords. Anava comandat pel capità de fregata francès Duplessis du Grenadan i duia una tripulació de 40 homes i, a més, 10 observadors. 21 de desembre, el dirigible va ser vist damunt de Tunísia, però se va aixecar una tempesta i es va perdre el contacte durant cert temps. I el dia 24 de desembre, el govern francès anuncià que s'havia rebut un missatge per ràdio informant que el Dixmude patia problemes de motor i que el comandant cercava Colquindre per poder aterrar. I el mateix dia el dirigible va ser localitzat una altra vegada damunt Tunísia. I es pensava que ja havia trobar-se en el límit, no?, de les seves reserves de combustible. I amb això hi ha un detall que jo crec que és molt curiós, perquè el dia 27 de desembre el govern francès va modificar la seva versió. No sé, és curiós. Abans en Borja ha citat els platets voladors que varen donar origen també a tota aquesta història vinculada a Roswell. I de, com a Roswell, tal vegada que varen canviar la versió oficial davant d'uns fets estranys, perquè la darrera senyal de ràdio havia estat rebuda el dia 21, mentre que el dia 20 era la darrera data en què havia estat vist amb certesa en el sud d'Algèria i a uns 400 quilòmetres en el sud-oest de Tunísia. I després, el dia 26, havia estat vist a prop d'Insalà, en el Sàhara, gairebé en el centre geogràfic dels territoris algerians. I en aquells moments ja estaven en marxa operacions de rescat el més complet que podien en aquell moment, tant a la Mediterrània com en el Sàhara. Les autoritats franceses creien que el Dixmude havia caigut en el desert, però el dia 29 es va descobrir una nova pista. Uns pescadors varen trobar el cos del comandant Duplessis de Grenadan davant de les costes de Sicília. I el seu rellotge s'havia aturat a les 2:30.

I aquí tenim un altre detall, perquè després d'aquesta troballa, el cap d'una estació de Silla, de Sicília, afirma haver vist una resplendor damunt la mà a les 2:30 del 23 de desembre. I el dia 31, les restes carbonitzades de la barqueta d'escomandament també van ser descobertes a la mà, a prop de Sicília. I, clar, tot això és com a mínim estrany, perquè et suposa que el dismut va ser destruït per una explosió d'hidrogen o per un incendi damunt la Mediterrània el 23 de desembre. Però és que les patrulles navals franceses ja eren per allà,

en aquell moment. I clar, la reflexió seria un sol cos trobat i unes poques restes, tractant-se d'un sapelí de 225 metres amb 50 persones a bord? Sembla com a insuficient, no?, haver trobat només allò. N'hi hauria d'haver hagut, et suposa, com a mínim, diversos cossos i també una gran quantitat de restes. És cert, evidentment, que la mà fa forat i tapa, però hi ha una coseta més. En aquell cas, què era aquella cosa que s'havia vist damunt d'Insalà en el Sàhara el dia 27? Perquè si no es tractava del Dixmude, què era?

cap de les teories proposades, bé, no sembla coincidir, no?, amb la realitat dels fets. I la millor explicació que podria haver seria que el dismut, al igual que els altres dirigibles, com ell, el ZR2 angloamericà i l'americà Shenandoah, idò que s'hauria xapat en dues parts. La part davantera se va incendiar, mentre la part posterior, en la major part de la tripulació, encara a bord, va continuar la deriva damunt del nord d'Àfrica fins que va caure en el Sàhara. Però fins i tot aquesta hipòtesi poc probable tampoc resulta del tot satisfactòria. I, en resum, en definitiva, seguint sense saber què era allò que s'hauria vist a la vegada que si dirigible era a una altra banda.

I el més intrigant és que no va ser l'únic que va desaparèixer sense deixar rastre, i és que hi ha més misteris relacionats amb els dirigibles, com per exemple un altre que els hi va passar en els tripulants del L-8 nord-americà. I doncs sí, fem ara una petita pausa i tot una continuem amb més històries de dirigibles aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
2: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
3: I disfrutem d'Esports en Joc!
1: Amb els millors comentaristes.
4: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
2: I la participació dels oients.
1: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
5: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
6: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a iv3.org. I bé, avui estem parlant d'històries de dirigibles, aquells globus amb aquella forma allargada tan immensos. I fa un moment ho hem deixat en la pregunta de què els hi va succeir en els tripulants del L8. I ara ho explico. Era l'any 1942, feia 5 del greu accident del Hindenburg, després menys si mos dona temps de parlar d'aquest accident, però això vol dir que efectivament varen seguir fent ús dels dirigibles. En aquest cas era un dirigible nord-americà que feia patrulles per tractar de localitzar submarins enemics. Estem parlant de la Segona Guerra Mundial. I a les 8 menys 10 del matí, el tinent Cody informa que després d'haver sortit de Califòrnia va veure una taca d'oli enmig de la mà. I a partir d'aquella comunicació, res més.

Surten avions per tal de trobar el dirigible, però uns niguls els impedeixen la seva feina. Així consta a les cròniques. Un parell d'hores després, un avió de transport ho va veure a la badia de San Francisco, on uns minuts després va aterrar a una platja propera, allà a San Francisco. Varen anar uns pescadors i se varen trobar que la cabina estava oberta i era buida. No hi havia ningú.

I en aquell moment, un cop de vent aixecà el dirigible, que va pegar un cop contra un penya-segat, i per això se va desprendre una mina antisubmarí, que, clar, feia de llastre, i això va fer que es pogués tornar a aixecar i va acabar aterrant tot sol a un carrer a la ciutat de San Francisco. Però el problema és que no hi eren ni la tripulació ni els seus salvavides, però sí que hi havia la resta de material de salvament i de supervivència. I, clar, la pregunta és, què va passar realment amb aquelles persones?

I hi ha moltes teories, com, per exemple, que haguessin pogut votar a la mà. Però si fos així, per què no varen enviar missatges d'avís? I per què no es varen trobar ni a ells ni tampoc els salvavides? I, a més, per què havien votat sense agafar el material de supervivència que tenien per aquestes situacions, no? Sigui com sigui, a dia d'avui segueix sent un misteri. Un altre misteri relacionat amb els, si direm, accidents dels dirigibles.

I si parlem d'accidents, hem d'anar a l'accident més famós de tots, el del Hindenburg, any 1937, va ser sonat. De fet, fins i tot, els edificis oficials de Mallorca, i supos que també d'Eivissa, de Menorca no ho crec, evidentment, es varen posar les banderes en senyal de dol. I crida molt l'atenció veure com era vist en aquella època. Ja dic, any 37. Faltaven dos perquè començàs la Segona Guerra Mundial. Diari de Mallorca, 8 de maig de 1937. Érem a plena Guerra Civil. Ha causat onda impressió en tota Alemanya la notícia de l'incendio i pèrdida del dirigible gigante Hindenburg i del número de víctimes que el siniestro ha causado. Con este motivo, Hitler ha recibido un sinnúmero de telegramas expresándole el sentimiento por la catástrofe, destacando entre ellos el del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y el de Mussolini. Además, el Führer ha recibido también un telegrama del cardenal Pacelli manifestándole el pesar de su santidad, el Papa Pío XI, por el siniestro ocurrido. Curiosa, vista ara en el temps.

El problema és que aquell accident hi havia qui deia que va ser un sabotatge, perquè era tot un símbol, el dirigible, era tot un símbol d'aquella Alemanya nazi. De fet, encara com qui diu, estaven recollint cadàvers, quan Alemanya ja se va aconseguir doblers per subscripció popular per construir-ne un altre. I d'aquell, del Hindenburg, diuen que pot ser que va explotar perquè, com els Estats Units havien embargat el gas heli a Alemanya, varen haver d'emprar hidrogen per omplir el dirigible dels tipus Zeppelin, i clar, l'hidrogen, com sabem, és totalment inflamable. I sembla que va ser suficient amb una petita, petitíssima xispeta produïda per l'electricitat estàtica, és a dir, pel foc de Sant Elm, que el va fer explosionar en la conseqüència de 36 persones mortes i un caramull de ferits, a part de la part política que representava, que, com ja veiem, era molt més del que podem imaginar. Bé, però és que aquest cas, el del Hindenburg, també tenia sa part política. Sa Gestapo tenia sospites d'un possible sabotatge, així que va infiltrar uns agents per tractar de trobar si hi havia qualque bomba. No la varen trobar, així que no va quedar més remei que acceptar que era un accident. Però és que aquell accident tan simbòlic no va ser ni el primer ni el més greu. Això és una mica com el Titanic. Mireu, tothom se'n recorda del Titanic, que no és ni de prop sa major tragèdia marítima. I del mateix amb això, hi ha altres accidents més greus, com el del Dismut, que he contat abans. Però en qualsevol cas, si mos posàvem en situació, era una gran tragèdia en tots els sentits. Era un mitjà de transport que s'anava fent protagonista del dia a dia, que era el símbol del futur, del progrés, del que havia d'arribar. I clar, també era una joia alemanya, que tothom volia per ell. I com la història es repeteix sempre, ja tenim en aquell temps intents d'espionatge tecnològic o industrial. En aquest cas, una història d'allò més rocambolesca. Sembla un guió d'en Tintín.

0: 1910, el capità Charles Lux, de l'exèrcit francès, tenia com a missió aconseguir tota la informació possible damunt dels avanços dels Zeppelin. Et sabia que estaven creant una nau immensa capaç de dur tones de bombes i poder estar a gran altura. Estim ara l'any 1910, eh? Era verdaderament tota una revolució i havia que aconseguir la tecnologia. A més, la fàbrica era a Friedrichshafen, a prop de Suïssa, i a prop d'on era el nostre protagonista, que era de Belfort. Així que li varen donar l'ordre de contactar amb un agent secret francès de Suïssa per, d'aquesta manera, infiltrar-se a la fàbrica de dirigibles. El varen introduir com a treballador i, com que dominava l'alemany i era un tipus molt espavilat, aviat el varen pujar de categoria a la fàbrica i el varen fer encarregat. Però, clar, tot havia sortit massa fàcil, massa perfecte, com per no aixecar sospites. Aquella facilitat per arribar on volia arribar era massa evident i això no podia acabar bé. I és que, efectivament, en Lux va ser traït per la gent de Suïssa, que feia un doble lloc, i el va denunciar en el contraespionatge alemany. I el mes de desembre de 1910 va ser detingut i, encara que els alemanys no tenien cap prova de les seves activitats com a espia, el 30 de juny de 1911 el varen condemnar a 6 anys de presó. El varen tancar a la temible fortalesa de Glatz i comencen les curiositats. Ja dic, avui que parlaven de TVOs i de Mortadelo i Filemón, i en aquest cas com si fos d'en Tintín. Resulta que, com es va negar a prometre que no intentaria evadir-se, el varen tancar a un dels pitjors calabosos que tenien, una cel·la sense finestres. Però se varen apiadar d'ell i varen tenir un detall, que el varen deixar escriure cartes a la seva família. Això sí, en censura prèvia a tota la correspondència. Però la censura en el correu no era problema per ell, perquè ell coneixia el secret de les tintes simpàtiques, com, per exemple, el suc de llimona, molt senzill i a l'abast per fer-ho. Així que va començar a escriure en suc de llimona. I el seu destinatari, el seu fill en particular, aviat se va donar des detall i varen anar desxifrant les seves cartes. D'aquesta manera, tan infantil, el capità Lux va poder anar demanant tot el que necessitava per tractar de fugir de la presó de Glatz. Un amic seu, molt hàbil i capaç de realitzar miniatures, el doctor Grelli, li van enviar tot allò que demanava. Per exemple, una llima de precisió, no més gran que la molla, d'un rellotge que varen introduir a les pastes d'un llibre. 240 marcs entre les pàgines d'un altre. Un passaport fals i dins un catàleg. Així, de poc a poc, el Lux va anar rebent tot el que havia de menester per a la seva fugida. I al mateix temps, sense oblidar la seva pertinença en el servei secret francès, es va anar quedant en les dades que sentia les converses dels seus guardians i les transmitien al seu germà perquè les fes arribar a les autoritats. I, a més, els seus companys del Ministeri de la Guerra li enviaven premsa perquè passés el temps. Perquè, en efecte, clar, què millor que llegir mentre un està tancat? Però és que els seus vigilants no se'n varen adonar del fet de que les cordes en què anaven lligats els paquets de diaris tenien una extraordinària solidesa, I el Lux va anar guardant tots aquests bocins de corda fins que va aconseguir fer amb ells una corda de 20 metres. I com acaba? I del que el 28 de desembre de 1911, just 6 mesos després que el tancassin, el capità Charles Lux es fugava de Glatz. Havia aconseguit tot el que havia de menester. La llima, els panys, llimats, els barrots, també la corda per poder voltar els murs, dobbers, passaport per agafar el tren, per poder creuar la frontera i poder arribar a França. Una història, ja dic, d'aquelles increïbles. I bé, ja no queda temps per més, però m'hagués agradat ampliar, com per exemple, sabíeu que l'any 1922 Espanya tenia una porta aeronaus? I a part d'un parell d'avions, també duia un dirigible i un globus captiu. És a dir, un globus aerostàtic que està fermat, que s'amolla i puja, però no es pot anar, que s'emprava per observar-se i també facilitar les senyalitzacions. Però tenim un vaixell que duia un dirigible. O que els dirigibles, quan ja varen començar a ser fàcilment destruïbles per les armes antiàries, varen ser emprats per dur avions que després d'haver fet un caramull de quilòmetres es duien aferrats en els dirigibles, els amollaven per poder dur a terme missions molt més llunyanes. O, per exemple, més curiositats, que no sempre varen ser emprats per transport o per la guerra, perquè també van ser un dels motius de la moda de fer turisme a les nostres illes. Perquè sí, com si fossin els GTA, resulta que el pintor Alan Diel, creador i fundador de l'Hotel Formentor, illa de Mallorca, va fer publicitat de l'hotel precisament amb un dirigible que feia sobrevolar la ciutat de París. I a cada costat del dirigible, com les antigues avionetes a les nostres platges, però la bèstia, perquè a cada banda duia un lletrero immens que posava Formentor, le plus beige palace du monde. Formentor, l'hotel més hermós del món. I fa d'això gairebé un segle. Ara que he citat París, la Torre Eiffel, deien que la Torre Eiffel se va fer també per poder ser un lloc d'aterratge de dirigibles. No és així, però sí que gràcies a Torre Eiffel i els dirigibles se varen popularitzar els rellotges de pulsera. I el que sí se va fer preparat per ser aterratge de dirigibles va ser l'Empire State, en els Estats Units. Ja dic, moltíssimes històries curioses i fins i tot increïbles, atribuïdes en els dirigibles. I aquí ara la pregunta seria, quin és el futur dels dirigibles? Però ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdios, formació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo és que no ho entenc. I és que, a vegades, un troba titular a la premsa que, més enllà de la dada militar, mos obliguen a donar-li una volta, no?, i a demanar-mos cap on anant com a espècie. Bé, sempre ho dic, no?, com a espècie és que no tenim remei. Resulta que ja, en ple segle XXI, en aquesta era que estem de la intel·ligència artificial, d'aquests drons autònoms que decideixen a qui matar, dels satèl·lits espia, dels missils ultraintel·ligents... I doncs, el Pentàgon, als Estats Units, ha decidit recuperar el que podríem dir una relíquia de la Primera Guerra Mundial. I és que sabeu que han reincorporat en els entrenaments oficials dels seus soldats? I doncs, han reincorporat la baioneta, un esgarrifós i senzill sistema que, bé, es tracta d'un ganivet que va acoblat a la punta del fusell. La imatge és terrible, avui que he estat citant les guerres mundials. Un pensa en la barbaritat d'aquelles guerres, bé, de totes. I, clar, un vol pensar que hem avançat, que està clar que no, però és que imagineu-vos l'escena. Aquells soldats actuals que apareixen quan els veiem, apareixen trets d'una pel·lícula futurista, però és que ara li afegeixen un ganivet a la punta del fusell, tal i com anaven a la Primera Guerra Mundial, fa més de 100 anys. En general s'omplixen sa boca xerrant de progrés, de com són de civilitzats, de tecnologia punta, d'atacs quirúrgics, a través d'una pantalla. Però al cap i a la fi, quan arriba, la realitat mos demostra que les persones sempre tornen en el més bàsic, en es fang, a la trinxera, a mirar a un altre home que, tal vegada, en altres circumstàncies, compartiries festa. I en aquell cas el mires en els ulls, a curta distància, per clavar-li un ferro dins el pit. I això mos mostra com no aprenem absolutament res. No som més civilitzats, simplement s'ha sofisticat la nostra capacitat per destruir-nos. Tota la tecnologia del món sembla que serveix per seguir fent de la nostra espècie la més salvatge i brutal de la natura, la mateixa que fa 100 anys, o 1.000 anys, o 2.000 anys. En lloc d'evolucionar cap a la concòrdia, cap a l'empatia, quan es tracta de fer-nos mal, som incapaços de superar els instints més primitius. La vista està, quina pena. Es trist veure que per molt de segles de filosofia, de ciència, de cultura que duguem a l'esquena, la darrera línia de defensa de la superpotència més gran del planeta continua sent un ganivet per matar en el que té davant. Definitivament, mos sobra molt d'allò d'intel·ligència artificial i mos falta, però moltíssim més, consolidar-nos com a verdaderament humans. I jo, com utòpic, pensant que les guerres amb això que diuen atacs quirúrgics, pensava que deixarien de ser tan bèsties. Ja dic, quina pena. A bé, que com sempre els que reben són els mateixos, perquè això sempre ha estat així i sempre serà així. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de Napeles Mestres, aquesta titulada La mort de la idea, que diu: va ser un esclat d'abús? Va ser una bala? Què més té, ferro o plom? De part a part va traspassar-li el crani i l'home caigué mort. I ara, mirau-lo, estès, boca terrosa, damunt del cap fangós, fins que el soterri alguna mà ignorada o el descarnin els corps. Qui era? Tant se val, cant de metralla, un de tants, un com molts, un soldat de la pàtria. Ha mort per ella? Dones un altre en son lloc. I allà, dins aquell crani, palpitava un cervell creador, i entre el replex d'aquell cervell, la idea, el diví papelló, era un quadre? Era una estàtua? Era un poema? Un Hamlet? Un Quixot? Un invent que devia, tal vegada, transfigurar el món? Qui ho sabrà mai? Enigma impenetrable. Fort morta en la llavor. El caure mort un home no és sol l'homo, és la idea. Qui ha mort? L'homo reemplaça a l'homo. L'arma a l'arma. Però la idea, o no? Per tant crim, per tant gran crim, Déu vos perdoni, Césars, ja que l'homo no pot. Jo crec que la millor cançó per exemplificar això és de l'última de la fila, Querida Milagros. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Com estàu, com estàu? Molt d'ànims a tots aquells que les tempestes de vent i pluja vos han ocasionat qualque mal material, esperem que sigui el mínim possible.
1: A Sant Jordi s'ha anat llum.
0: Sí?
1: Està fora llum uns minuts.
0: Això quan?
1: Poca cosa, això. Avui migdia,
0: dinant. Migdia.
1: L'hora de dinar.
0: Llevant de Mallorca i Menorca i també a Eivissa i Formentera, bé, algunes zones puntes han patit alguns danys. Esperem que no siguin gaire greus i que mos esteu escoltant amb tota l'alegria del món, perquè avui és divendres, bon cap de setmana. En Jordi se'n va de vacances, Jordi, no dius res, no estàs emocionat?
1: Darrer, clar, és el meu darrer xiu-xiu de la temporada.
0: Cert.
1: 25-26.
0: A veure.
1: Per tant, no sé, tornarem dia 1 de setembre.
0: Focs artificials i, clar, en Jordi l'enyorarem perquè ell és...
2: El graduat.
0: Exacte, és el de nostre fet, graduat.
1: Exacte, jo faré unes vacances de llegir llibres...
0: Mirar molt de cine.
1: Molt de cine, això seran les meves vacances.
0: De fet, hi ha una pel·lícula que tu recomanes que és la que posen en el cine a la fresca de Palma. Mm-hmm. Que és una pel·lícula que sabeu que és d'erudits, com tu.
1: Exacte, m'ha sorprès molt que posin El gabinete del doctor Caligari en el cine de la fresca de Palma, que dius, mam...
0: Com és aquesta pel·lícula,
1: clar,
0: per qui no ho
1: sàpiga? És una pel·lícula de 1917, crec, cosa així, i és una pel·lícula de les avantguardes alemanes, com una cosa...
0: Es muda...
1: És lenta...
0: I d'home, en cine la fresca, de tota
1: sí,
0: la vida.
1: Sí, la fresca, però no ho sé si comptarà, la gent.
0: Mos encanta
1: mitja hora per tirar.
0: En Jordi fent el seu paper de graduat, clar.
2: El graduat.
0: Bé, Jordi, molt bones vacances, però de moment
1: moltes
0: encara
1: gràcies.
0: No te'n basta. Queda un programa sencer i, com diu en Jordi, tornarà dia 31 d'agost, que és quan començam nova temporada. Jo vos informarem. Dels canvis que hi hagi...
1: Però tranquils, que la setmana que ve ve en Xavi Oliver.
0: Home.
1: I tornarà a ser doble i en Xavi, que ja feia molt de temps que no la veiem.
0: Exacte. Avui tenim n'amarga cifra en el control tècnic.

0: Vinga, mireu, atenció, perquè si ahir vareu veure coes i coes en els quioscos i papereries, no era perquè regalassin res, no.
1: I, no, ara que ho dius, he vist a la premsa avui que hi havia coes llarguíssimes de gent que esperava per ses primers de ses coes, de ses papereries. Mm. Però, clar, si no regalaven res, que cercaven?
0: No, no.
1: La gent fa cor perquè regalen coses.
0: No, no, i da, mira, sabeu que va ser gros? No t'ho explicaré, Jordi, no vos ho explicaré jo. Vos explicarà una portaveu de les papereries espanyoles, entre les quals moltes de les illes, com la papereria Blau Press d'Eivissa, que s'han vist desbordades per un regal que venia dins una revista de moda. Escoltau.
2: Queremos decir que continuamente nos están llamando por teléfono para reservar la revista Elle, porque viene con un regalo súper guay. Entonces ha sido tal cantidad de gente que nos han llamado, entonces nosotros pedimos un aumento a la distribuidora. La distribuidora ha mandado un comunicado en el que dice que no sabe cuántas revistas van a recibir y como no lo saben, no saben cuánto nos va a poder mandar a cada punto de venta. Lo que quiero decir, que si por favor, que si estáis apuntados y nosotros decimos que no tenemos revista, que no enfadéis con nosotros, es que no nos han mandado la revista. Que eso quiero pedirlo, por favor, que no enfadéis y digáis, es que yo estaba apuntada, sí, estaba apuntada, pero si no me han mandado la revista, yo lo siento mucho. Que
0: és que... Nervis, ja ho sentiu? Nervis, molt de nervis!
1: És que és un drama.
0: És un drama, no, bogeria màxima.
1: Sembla el paper de vàter durant la pandèmia.
0: Exacte. Pràcticament tocs per aconseguir la revista Elle, com ha dit aquesta dona. I quin és el regal superguai, com diu aquesta quiosquera? I tot, tampoc vos ho explicaré jo, sinó na Bàrbara Rodríguez, experta en comunicació corporativa.
3: Bon vespre. I de, el que ha passat amb la revista Elle i l'il·luminador de Charlotte Tilbury no és gaire diferent d'aquestes imatges que ens deixaven abans les rebaixes, d'aquestes llargues cues de gent esperant per entrar a una botiga i aconseguir un producte amb un descompte. És exactament el mateix. Però el que passa és que per qualcú que no conegui aquest producte és un il·luminador, un producte de maquillatge que s'utilitza per donar brillantor a les galtes o ressaltar alguns punts de la cara. I forma part de la marca Charlotte Tilbury, una de les marques de maquillatge estrella del sector desmaquillatge de luxe, on tan sols un producte bàsic pot arribar a costar 50 euros. Per tant, no estem parlant de qualsevol il·luminador, parlem d'un producte de luxe que, a més, per primera vegada, el pots aconseguir a preu de supermercat. En el preu, en el que se venen els dubs se coneixen o les imitacions d'aquest producte. A més, és un dels productes icònics d'aquesta marca, que l'ha posicionada com una de les marques preferides del sector de la cosmètica, no només per la qualitat dels seus productes, sinó per l'experiència que t'aven, l'experiència que t'ofereix, que és de tenir el glamour de Hollywood en productes molt fàcils d'aplicar i que s'han dissenyat a més amb els coneixements d'una de les maquilladores més famoses de les estores vermelles, que és la fundadora de la marca també, Charlotte Tilbury, nom Charlotte Tilbury, que ha maquillat a famoses com na Kate Moss, na Naomi Campbell, na Jennifer Aniston... Bé, moltes famoses. Per tant, no és d'estranyar que la gent estigui disposada a fer aquestes cues, perquè és pràcticament, com hem dit abans, el mateix que passava abans en les rebaixes. Saben que hi ha un producte que el pots trobar de manera puntual a un preu molt reduït i que la gent està disposada a fer cua per aconseguir-ho.
0: Molt ben explicat de part de na Bàrbara Rodríguez. Jordi, ara ho has entès. El maquillatge mou masses.
1: Sí, supos que sí. Ara ho he entès. És com quan regalaven... tenies l'enciclopèdia, no? Típica de... O la revista... Les revistes solen dur sempre regals.
0: Sí, és vera.
1: És una cosa que sempre s'ha fet.
0: És vera, sí. O la vaixella amb els punts de la benzinera o amb el banc quan demanaves una hipoteca. Aquestes
1: però,
0: coses
1: clar,
0: es tiren.
1: Entenc que si és una marca així com de maquillatge, de luxe, la cosa canvia, no? No te regalen qualsevol cosa.
0: A veure, la revista en aquest cas valia 10,99, o val 10,99, i aquest maquillatge, com ha dit la Bàrbara, 40 i pico. Per tant, fa aquest joc. En tot
1: sí,
0: cas...
1: però també el temps de fer la cua... Això ja, també té un preu.
0: Precisament, és el que vos vull demanar avui. Heu fet cua qualque vegada per adquirir els primers un producte que sabíeu que s'esgotaria aviat? Heu fet mai cua o heu esperat molt de temps per adquirir un producte? Telefoneu-nos i contau-nos-ho en el 971-13-9900. Vos agafarem el telèfon i vos escoltarem. 971-13-9900. Jo he badat i no he pogut aconseguir aquest il·luminador. Per tant, ja no podré tenir la cara de la Jennifer Aniston.
1: Però és vera que això de fer coses està com a de moda.
0: Per què?
1: Abans se feia cor... per anar a part d'atraccions, no? En aquest tipus de llocs. Ara obrin una tenda de pastissos de formatge en el centre de Palma i la gent fa cua, que dius, mem, és un pastís de formatge.
0: Això m'impacienta molt, fer cua.
1: Sí, no t'agrada.
0: No.
1: En el supermercat, per exemple, te posa nerviosa.
0: Molt.
1: Sobretot quan has triat la cua dolenta en el supermercat. Que te'n dones compte que havies triat la que no era, que l'altra més ràpida. Això és una... És un problema.
0: Sí, i saps quant de temps mos passam a sa vida? A sa vida sencera. Fent cua.
1: Quant? Poquet, deu ser poc.
0: No. Se calcula que una persona, d'acord, passa al llarg de sa seva vida una mitjana de 4 anys fent cua.
1: Què dius? Això és impossible.
0: Això, ara t'ho diré.
1: És impossible, però on fas cua no, habitualment? En el supermercat...
0: Jordi, per tots fas cua.
1: En els concerts?
0: Mira, escolta'm, només fent la compra ja fas cua. I posa que faig la compra un pit per setmana.
1: Clar.
0: Sí,
1: no ho sé, no ho tenc tan clar, jo. També depèn de la persona. Si és, per exemple, soci del Mallorca, entenc que això se multiplica per... per 5 anys més. Per exemple, o si ets aficionada en el maquillatge... Economia, aquesta marca?
0: No ho sé. Ja Charlotte Tilbury.
1: Si ets aficionat a Charlotte Tilbury, també se te multiplica, però jo no faré 4 anys en sa vida.
0: Escolta'm, això ho recullen un grapat de mitjans de comunicació que de mitjana passam 4 anys fent cua. I vosaltres heu fet cua mai per adquirir un producte? Heu fet una cua llarga, vos heu aixecat prest? Jo tenc una amiga que un dia va fer cua per un robot de cuina de Lidl. Au, ja ho he dit.
1: ja m'has dit. Sí,
0: va arribar ja a la primera.
1: I va arribar a la primera?
0: Bé, de les primeres, abans que obrissin.
1: És que, bé, hi ha gent que fa un poc qualsevol cosa.
0: A veure, mem, si és per un bon preu i saps que s'esgotarà, per què no?
1: Però...
0: A lo millor és una bona estratègia, no és cap d'oi, eh? 971-13-9900. Jo he fet cua per les entrades de la biofesta, quan era jove.
1: Això és veure que estava clar, anaves a seguir bé i tothom em feia, jo no he anat mai, sempre me les comprava.
0: Realment molt bona estratègia de màrqueting per part d'aquesta tal Charlotte, Jordi.
1: Sí, segur que tenen un equip aquests de 50 persones que pensen, farem una cua. Bueno, farem una cua no, farem un producte.
0: Farem que la gent faci cua, provocarem una cua. Sabeu que en sap na Charlotte.
3: Per a Charlotte Tilbury aquesta és una estratègia de marca brutal, perquè reforça la imatge de que el seu producte és tan bo que és capaç d'aconseguir aquest efecte, aquesta bogeria, en la gent que el vol provar. I per no parlar de la necessitat que s'ha creat ara en tota aquesta gent que ha fet cua per quedar-se amb les mans buides, perquè hi ha molta gent que no ha arribat a aconseguir aquest producte. Ara sí, haurem de veure què passa en les vendes de Charlotte Tilbury després d'aquesta febre per aconseguir l'il·luminador i la revista ell. Però independentment de si augmenten les vendes o no, el que està clar és que després de tot això, la gent que no coneixia ni la revista ni la marca, ara sí la coneixen. I es queden amb aquesta imatge de bogeria que ha deslligat aquesta col·laboració. Jo crec que és una campanya de marca brutal.
0: Això sol passar molt en la tecnologia, que també la gent fa cua per darrer mòbil que surt.
1: Sí, jo me'n recordo que s'ha fet molt viral una vegada un que havia comprat com el primer mòbil d'aquella marca que havia sortit mai, l'obre i se li cau.
0: Ah, li va caure.
1: I se li ron la pantalla. I era el primer que l'havia comprat en tot el món. Però és vera que molt intel·ligent l'estratègia de màrqueting, perquè aquí a Xiu-Xiu no està enxerrant, per exemple.
0: Exacte.
1: No hauria encerrat mai d'aquesta marca si no fos perquè hi ha gent que fa cua, no?
0: Si no fos
1: que
0: perquè les cues
1: fa aquest efecte
0: que s'han fet a les papereries d'Espanya i també de les Balears mos han cridat molt l'atenció. De fet, vull dir, hem parlat amb algunes quiosqueres, especialment de la zona d'Eivissa, que sí que ho han patit. No han pogut parlar amb elles en directe, però sí que m'ho van confirmar.
1: Sí, i almenys aquesta gent que fa cor la fa per un producte que coneix, perquè recorda que se varen fer cues una vegada per les catxes que no sabies, eren unes catxes que no sabies que te venien, que te venen per pes.
0: Ah, sí.
1: I se sent feia cor. Tens que raó. Fas cor per una cosa que no saps ni el que aconseguiràs.
0: Anava per pes i després quan obries la catxa era sorpresa.
1: Sí, però bé, segurament eren unes calces i
0: ja ho veurem.
1: I un per llibre cert, d'un euro.
0: Ara que has dit calces, avui he vist una lota en calces que passejava per passeig marítim de Palma.
1: S'hauria refredat, tant d'aire condicionat.
0: No ho sé, li he estat a punt de pitar i dir-li...
1: Què fas?
0: No tenc calor.
1: Per la finestra, tu, què fas? Ara.
0: No ho he fet perquè no volia que me'n malinterpretés.
4: Xiu, xiu.

0: La situació, Game of Homes.
1: 4 milions d'euros!
2: Mallorca té el carrer més car d'Espanya per comprar un habitatge. És el camí de Salinar a Camp de Mar, a Andratx, on el preu mitjà dels habitatges és de 15 milions d'euros, segons un estudi d'Idealista.
0: L'illa també situa dues vies de Palma entre les 6 més cares del país, el carrer Mossa amb un valor mitjà de 9,8 milions d'euros i el carrer Vinicau Vell amb 7,9 milions. Així, 3 de les 6 zones residencials més exclusives d'Espanya es troben a Mallorca.
2: El camí de Salinar supera els 11 milions del segon classificat a Pozuelo de Alarcón i els 10,5 milions de la urbanització de La Zagaleta, a Màlaga. Unes xifres que evidencien l'escalada de preus de l'habitatge a les Balears.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
4: Xiu, xiu.
5: Hola, xiu, xiu. Bon vespre. Bé, aquí compartiré la meva cançó de l'estiu. I és la cançó de Verano Azul, però no d'en Juan Magán, sinó la de la sintonia de la sèrie de l'any 80. És una cançó que m'encanta posar-me-la quan vaig a la platja, sobretot els primers pis que vaig a la platja a l'estiu, perquè me recorden aquells nins i nines tan feliços, tan innocents, amb la seva bicicleta, xiulant, i me dona un subidón increïble. Així que espero que vos la poseu. Una vegada.

0: per mi que encara no havia sortit la sintonia de Verano Azul com a cançó de l'estiu per excel·lència, però jo crec que podria guanyar.
1: Podria guanyar. Jo crec que si féssim una votació de la cançó de l'estiu del món mundial, seria Verano Azul, la sintonia.
0: Sí,
1: segur.
0: Oh?
1: Segur que guanyaria.
0: A més, és intergeneracional. No és vera?
1: Sí, sí, bé, jo no l'he tant escoltat.
0: Que sona estiu
1: sí,
0: per
1: sí,
0: sí, moltes generacions.
1: Coneix, coneix.
0: Però les cançons s'han de renovar. Amb això estarem tot d'acord. Sempre surten noves cançons i qui sap si aquestes noves cançons acabaran marcant a tota una generació. Com dèiem, de fet, nosaltres avui duim propostes per noves cançons d'estiu. I és, per exemple, el nou EP d'en Baldo, que du per nom Un estiu a casa. Baldo, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Jo venc amb el bon xiu-xiu.
0: El bon xiu-xiu. Mos has de contar qualque xiu-xiu?
2: Ostres, ho he passat molt malament quan ha dit Verano Azul, però no de Juan Magán, i jo, què? però sí, és increïble aquesta cançó. Però després he escoltat aquesta, bé, l'original, i he pensat, ostres, és que és icònica.
0: Sí,
2: és increïble. Tots els sonidos que té, tots els instruments, com encaixa tot, és increïble.
0: Sí,
2: Però bé, sí, jo vengo con buen salseo, claro, siempre.
0: Com, per exemple, que ha estat un nou EP.
2: Bé, he tret un nou EP, he tret un nou EP. De fet, hi ha una cançó dins de l'àlbum que es diu Dimoni Ungiri, que crec que està ple de xiu-xiu.
0: Ah, sí? Ostres, i de vinga, escolta, la posam ja, així, directament.
2: Ah, ja, vols? Ah, sí?
0: Home, bueno, volem xiu-xiu, per favor.
2: Dimoni Ungiri, el dembow amb castanyetes de Vall de Bot.
0: A veure, com sona. El de costits, que m'agrada no te flou.

0: però la realitat és que dorm al meu carrer. Ah, Inca, té un amor secret amb una dona de 43 i li envia un missatge a un noi de 23. Agafa cotxe per anar a Binissalem. Dimoni, dimoni.
1: A veure, Mels i Ventos, bé, a Baldo, Arbore, que aquesta cançó està plena de xiu-xius, per favor. Antoni, que s'enamora d'un al·lat que juga a futbol, que surt per Sineu, però que viu a Inca.
2: És que té un trull, té un trull. O sigui, és un home una mica sargantana, saps? O sigui, com que li agrada molt sortir i li agrada molt anar d'un lloc a un altre. I a cada poble té un ligue, eh? I pot ser que sigui home o dona, a ell és igual.
1: Ja ho hem sentit, ja.
2: I em feia molta il·lusió, com de... O sigui, ha estat molt divertit, perquè jo estava al GIT, fet aquesta entrevista, i estava sonant la cançó, i era com jo de... Ah, moure el cul amb aquesta cançó.
1: Sí que és vera que aquestes cançons d'aquest nou disc, Baldo, tenen aquesta base electrònica, no?, totes, així de per animar, no?, animar una bona festa d'estiu.
2: Sí, jo volia jugar amb saps, jo me va inspirar molt l'estètica de Zara Larsson, que xerrava com de l'estiu i de romantitzar l'estiu, la idea d'explorar la idea de com és l'estiu en l'imaginari d'una persona, no? Com de souvenir, platja, sol, no sé què. I jo pensava, vale, però no, Zara Larsson és de Suècia. I jo vaig començar, per què no fem això a la mallorquina? I m'agradava la idea d'explorar aquesta cosa com de xerrar de Mallorca dins d'un punt que la gent no coneix, però a través de la imatge de la platja i de la idea que té la gent de Mallorca, també.
3: Mm-hmm. Clar, és que te du tot d'una a una pool party, no?, que ara estan tan de moda, punxadiscos, gent en banyador, flotadors... No? És un poc
2: sí, te dona això, però... Que... Te dona allà, però també crec que hi ha una idea també com meva de mostrar a la resta del món el que és una verbena, el que és un dimoni, el que és un guiri, en un punt com de... Evidentment hi ha un punt de massificació, però també hi ha un punt de... Com de riure.
1: És que, de fet, en aquesta cançó se diu dimoni i un guiri. Per tant, juntes sí, perquè... dos conceptes que nosaltres normalment no juntem.
2: Hi ha un plot twist amb això, que és que aquest plot twist és com de... Mira, ja m'he cansat de tu, ja me'n vaig a un guiri, que sempre és com el camí fàcil, no? Te fas una rialla, t'invita a coses, i ja després que se'n vagi al seu país, jo no sé res de tu.
1: Escolta, Baldo, en qui t'has inspirat? És autobiogràfic, això? Perquè és molt divertit,
2: té una mica, eh? Té una mica d'autobiografia, sí. Però és que jo volia... O sigui, jo estic completament d'acord amb aquest problema que tenim de saturació turística i que crec que hem de reivindicar i fer-ho nostre, però jo volia donar el punt de vista des d'una persona que és de Calvià i que ha viscut per el turisme tota la vida, saps? I dir, ostres, jo també estic d'acord amb això que se diu i crec que hem de fer un control de tot el que sucede, saps? Però també ens hem de passar bé i és el que jo he cuidat de sempre, que la meva verbena a lo millor està en Magaluf, saps?
1: Això t'anava a dir perquè, i tant que mos ho passam bé en la teva música, és el que vols, que la gent s'ho passi bé, per això has fet cançons com aquesta altra que se diu Verbena.

0: Clar, Baldo, perquè tu has crescut a Magaluf, a Calvià. Com ha estat aquesta vivència? Supos que ara ho reflecteixes a la teva música.
1: Sí, jo crec que forma part de la meva identitat tot el temps, saps? I crec que si hi ha una... Per això, tornant a lo de Zara Larsson i aquesta estètica com de souvenir, d'estiu i tot això, és que era semblant, ostres, però això és que és lo meu. O sigui, si és que és on verdaderament jo m'he criat i verdaderament el que jo he vist tota la meva vida, saps? O sigui, que era en plan, és que crec que el punt de vista d'una persona que viu el turisme a un lloc on tot és turista, crec que també és important que jo doni el meu punt de vista. I em pareixia molt interessant. I aquesta cançó que me fa molta il·lusió que soni aquí és una cançó que em va inspirar molt a fer-la dins pensant en una verbena i quines són les ties xules de la verbena, no? Sí. I per això faig una menció a Aina Los Angeles, estic xerrant d'Alineo, que és una marca de moda molt important que precisament ha dissenyat per artistes com Zara Larsson, i és com que volia jugar amb això.
0: Au, idò, ties xules de verbena, que soni verbena.
1: Les disfrutones. Res és igual.
0: Sona bé, sona bé. Com és una tia xula de verbena, Baldo?
1: Pues una tia xula de verbena ha de ser centre d'atenció, ha de sempre tenir... Pot ser una tia xula o un gay, eh? Això està tot permitit. El que no pot ser és una tia xula i un home heterosexual. Això em sap greu, però...
2: No casa.
1: No hi ha diversitat dins de les ties xules, no? I per jo una tia xula és com, jo què sé, fades, no?

0: Duim una... Les meves ballarines duen una pilota de platja
1: Ah,
0: i la
1: clar.
0: llançam al públic i la gent com que juga amb la pilota i se genera algo com molt guai. I tenim una part de la cançó que fa Fame by the Bot dins de
1: Wow.
0: l'escenari. O
1: Wow.
0: sigui, no sé, és com...
1: Això és
0: Per jo era...
1: per veure.
0: És que jo crec que és interessant com fer un barreig de lo que he viscut amb la identitat. Jo sempre he tingut una crisi d'identitat, crec que hi ha una perspectiva meva que és com de... Crec que la gent no se pensa que no sóc lo suficientment mallorquí, saps? I he tingut aquesta lluita de... Els meus pares són de fora, però jo sóc d'aquí, d'on sóc, quina és la meva casa, quina és la meva identitat cultural, i crec que aquest EP el que diu és com, m'és igual el que pensis, jo sóc qui sóc, i és vera que no sóc un mallorquí tradicional, però tenc coses que puc aportar i que puc fer més, puc aportar més cultura diferent a l'illa.
1: Clar que
0: I
1: sí.
0: això... O sigui, tinc aquesta identitat com molt... Ja no me fa por el que la gent pensi. I això és de lo que xerra aquest EP,
1: Molt bé.
0: de gaudir de, lo que, de la persona que ets.
1: Molt ben dit, Baldo. Escolta, canviant de tema, no, que no m'apreso un debat interessantíssim, la veritat, si és que hi ha debat, clar. Però has dit, això sí que m'interessa també molt, Camela. Vares ser taloner de Camela. Vares tenir
0: Sí.
1: l'oportunitat de parlar amb Camela, amb ells dos. No sé si te varen dir que era molt bona la teva música.
0: Bé, m'ha passat... No varen xerrar, no varen tenir contacte perquè ells eren a un escenari gran i el jardí normalment els artistes locals els col·loca en un escenari més petit. I varen ser a l'escenari més petit, però sí que va passar una cosa que és que ells varen compartir amb el jardí uns reels i clar, els primers minuts sóc jo cantant.
1: Ah, que
0: O sigui,
1: bé.
0: era com de, però jo era com molt loco, en plan de, ostres, Camela ha compartit això a les seves xarxes, és com de, que loco, no? Però està guai, o sea, ja vaig obrir el concert, però jo em va marcar molt, o sigui, Camela m'encanta, o sigui, sóc superfan i tal, però em va marcar molt a 2024 quan vaig cantar per primera vegada al Jardí, que va ser amb Anna Mena. Això va ser per jo crazy, perquè m'encanta Anna Mena, o
1: Que
0: sigui
1: bé,
0: que
1: que
0: està
1: bo.
0: molt guai.
1: Ja ho sabeu, ja el sentiu. Xerram amb en Baldo, que acaba d'estrenar un nou EP. Estrenarà, perdoneu, encara... Quin dia l'estrenes, Baldo?
0: No, l'estrena avui, ha
1: Ah,
0: sortit
1: avui!
0: avui.
1: Clar, és que
0: Avui,
1: jo,
0: avui,
1: de
0: avui.
1: mare meva, avui, avui, d'estrena pràcticament exclusiva, calentet de forn.
0: Exclusiva, exclusiva. De hecho, sou la segona entrevista que
1: Que
0: faig,
1: bé,
0: o
1: que
0: sigui que
1: bé.
0: sí.
1: Un estiu a casa, quatre cançons fresques d'estiu, que l'estiu encara no ha acabat. Aquesta que ara escoltam és El llit.

0: En definitiva, amb música per ballar. Jo, val, no me deman, crec que la resposta me la puc imaginar. Ets des que ballen fins al final de la festa o que fan una bomba de fum?
1: Soc fiestero, però no m'agrada com una saturació de festa, saps? És com que m'agrada molt la festa i m'agrada fer les 6, però m'agrada fer-ho una vegada al mes,
0: uau,
1: no?
0: Uau, les 6, eh? Les 6 ja són paraules majors.
1: Oh, les 5, les 5. Bé, arribar a casa a les 6.
0: Molt bé. Al principi d'aquesta entrevista xerràvem de les cançons d'estiu. Ha sonat Verano Azul i en Baldo ha dit que bé, que clar que és una cançó icònica perquè la música és inconfusible. Baldo, quina és, amb aquestes referències que m'ho has explicat durant aquesta xerradeta, quina és la teva cançó de l'estiu per excel·lència?
1: Vale, per jo és super, super, super, super, super complicat, però he d'escollir Despechar Remix amb Na Cardi B.
0: És aquesta, a veure'm.

0: veritat és que és bona, és bona.
1: Festiu,
0: Valdo,
1: festiu.
0: Festiu.
2: Però és que aquesta part en concret.
0: Quin record tu? Perquè l'has triada.
2: Uau.

0: O sigui, és que jo crec que se va generar una cosa molt guai amb Despechar quan va sortir. Com que de sobte crec que vàrem renovar la cançó d'estiu, saps? Aquest termino que jo m'encanta, saps? I crec que se va perdre molt, durant molt de temps aquest concepte, i per jo va ser com la cançó d'estiu després de la pandèmia, saps? Ja sí. Començaven els concerts, ja començaven coses, i bé, aquesta cançó també me va inspirar una mica en aquest EP. L'estètica, Rosalía du una cançó, du una camiseta que diu Mallorca.
1: De fet, està gravat a Mallorca.
0: En el videoclip està fet a Mallorca. Té aquesta cosa com de platja, de l'Arenal, com aquesta estètica, i allò me va aparèixer molt interessant per poder explotar-la també a futur. I una gran inspiració és aquesta cançó, que és una gran cançó d'estiu.
2: Que, per cert, enguany no hi ha hagut cançó d'estiu, Baldo.
0: Per jo és Patitoa, de Lola Índigo i de Anna Mena, per jo.
2: Però clar, perdona que te digui, així mainstream, no? En general per tothom, perquè jo no sé quina cançó és, però, aquesta que
1: ha dit Lola Índigo i Anna Mena, vull dir mainstream és, no?
2: Sí, però vull dir d'aquestes que sonen i sonen i sonen.
1: Això sí.
2: A Despechar ho va ser.
1: No han tingut un quedate.
0: Però ha estat una mica superestrella, no? Per Mundial i tot això. Però és que jo no consum futbol. I superestrella ja... Quan tu vas, jo he vuelto 5 veces. I ja l'escoltava l'any passat. Ja l'escoltava l'any passat. Molt bé.
2: Baldo, escoltarem una casa d'estiu. Un estiu a casa. Perdó, girar conceptes. Un estiu a casa. Aquestes 4 cançons d'estiu. Un estiu a casa d'en Baldo. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Molta sort, Baldo. Molt bé, en els concerts. Adéu.
0: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és humor. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Xiu, xiu.
5: Continuem a Xiu, xiu i hem de dir que avui estem tenint un programa molt estiuenc, Jordi.
2: Massa i tot. Estic cansant.
5: A veure, mem, sincerament, com duis l'estiu? Vos agrada l'estiu o ja n'estau farts? Jordi, tu has fet una leca per ahir que vols que acabi.
2: Jo també he de dir que com a primer estiu fem feina, perquè monitor de temps lliure no ho comptarem com una feina.
5: Home, és una feinada, sí, monitor de temps lliure.
2: Sí, però no el mateix, una feina molt estiuenca, també, hi ha aquesta sensació, però ja estic cansat.
5: Sí? Estàs sí, que t'apesa la motxilla.
2: Jo vull posar-me una dessuadora pel carrer i passar un pot de fred.
5: És que l'estiu mos transforma. Feim coses que en el mes de gener, per dir-ho de qualque manera, no feim, o no, ni tan sols mos passaríem pel cap. Per exemple, sopam tard. Sortim de ca nostra, a lo millor de qualsevol manera, en xancletes. Mos ficam a la mà hores intempestives. No ho sé, a lo millor els moscats giren els horaris. Què és allò que feim en l'estiu que no faríem mai en l'hivern? I llavors és una pregunta que avui ha plantejat en Juanmi, que mos ha fet un reportatge. Escoltau-ho.

0: sopar a les 11:30, fer cor durant mitja hora per un gelat, pagar una fortuna per una gandula o un parasol, caminar en xancletes per qualsevol lloc, dutxar-nos 4 vegades en el dia. Qui de voltres no se dutxa 4 vegades en el dia? No sé, jo tot el dia som en remull. I ara que fa tanta calor, jo vull demanar a veure què feis voltres que no faríeu, per exemple, durant l'hivern. Cosetes que ja no suportau de la calor d'aquest estiu, perquè la gent té molta alegria durant l'estiu. I vull saber, voltres amb un to d'humor, què és allò que ja no vos agrada i que no podeu resistir més.
1: ¿Qué cosas no me agradan?
0: Sí, del verano.
1: Del verano, el calor.
0: El calor. No y hace soporto. Menos. Hoy he salido a propósito para encontrarte.
1: No lo soporto, mira cómo sudo.
0: El calor es horrible, ¿no?
1: Yo soy de frío.
0: ¿De dónde eres tú?
1: Yo soy de Vitoria.
0: Ah, en Vitoria, ¿qué tal la temperatura ahora mismo?
1: Pues no lo sé, porque yo hace muchos años que vivo aquí. Yo vine a Mallorca, me enamoré de la isla y aquí me quedé. ¿Qué te parece?
0: ¿Tens familia, tens amigos a Vitoria?
1: En Vitoria están todos.
0: Pero tú te has quedado aquí, ¿por qué no has tornat?
1: Pues porque me enamoré de la isla, adoro Mallorca.
0: I ara que ja ets mig mallorquina o mallorquina, quasi, perquè sempre seràs forastera, però adoptada, ¿vale? Això ho hem de tenir clar.
1: És igual, jo me siento d'aquí.
0: I de quines coses no t'agraden, a part de la calor, que dius coses que no faries mai durant l'hivern, coses que no harías durant l'invierno, que sí que te obliga a hacer el calor ahora?
1: No sé, me gusta todo. No soy... Yo vivo a mi aire, a mi rollo, y hago lo que me parece.
0: Yo qué sé, fer mitja hora de cola, hacer cola durante media hora, una hora para comer un helado, esto tampoco lo haríamos en invierno.
1: ¿Por qué no?
0: ¿Te gustan los helados también en invierno?
1: Sí.
0: Es legal.
1: Están muy ricos.
0: Los helados, a ver, los gelats han de poder menjar durant qualsevol moment.
1: Además, siempre me los como cuando voy hacia la catedral, porque yo todos los días camino 10 kilómetros.
2: Aquesta senyora de... I per què no? Clar que sí, home.
3: No, en Juanmi també. Jo he menjat gelat en tot l'any de tota la vida. Vull dir, tampoc que hem de ser... Te congeles un poc més, però...
2: Sí, que veure. Tu, Jordi, què fas en l'estiu que no fas en l'hivern?
3: Mira, una cosa que he fet molt aquest estiu i que no hauria fet mai a l'hivern és arribar més prest a fer feina. Perquè jo no tinc aire condicionat a casa i aquí n'hi ha. I doncs, mira, és una cosa que passa i mira, cada vegada ven més prest.
2: És veure, això ho confirmo. Jo, això que ha dit en Juanmi de les dutxes, en l'hivern les dutxes no són tan contínues, i la mamà l'interpreteu, i en l'estiu massa i tot.
3: És que lo de sortir de la dutxa suant...
2: Sí, la veritat és que una de les coses que també sembla que molesta a alguns et serena, si aneu a la platja. O les algues, a mi me queden algues dies i dies.
3: A mi les algues m'és igual, però serena... Perquè...
2: Sí. Què és pitjor? Tenir arena o algues una setmana que arrosseguen o quedar-se sense aire condicionat?
4: A mi no me gusta el calor.
0: El calor. És lo que diu tothom, no? No me gusta el calor.
4: És inaguantable e inassumible. De cada any és peor.
0: I per ser calor, quines coses has arribat a fer?
4: Que he llegado a hacer, pues quedarme en mi casa para no ir a la playa porque está masificada y no te puedes bañar.
0: Ara que has dit lo de la platja, què t'estimes més? Arena dins el banyador o dins el biquini o quedar-te sense aire condicionat a casa teva? Has de triar.
4: ¿Qué prefiero?
0: És una pesadilla, en qualsevol cas. Què podries suportar millor?
4: Lo de l'arena, però lo de l'aire no.
0: L'aire no, eh? Aire condicionat que funcioni encara que tinguis arena per tot.
4: Sí, completamente.
5: Encara prefereixo arena. Jo sense aire condicionat no puc estar.
0: Sí, que, vamos, que lo de l'aire seria... No. Teniu aire condicionat a casa vostra?
5: Jo sí.
6: Jo no.
0: Com ho fas?
6: No, jo tinc ventiladors a casa meva i ja està.
0: Ventilador, a vegades, no? Remou l'ambient i és com...
6: No, sí, però bé.
0: Respires a tu mateix, quasi.
6: Ja.
0: I què preferís, tenir arena en el banyador o quedar-ho sin aire acondicionado durant un dia?
7: Yo me quedo con aire acondicionado.
0: ¿Prefieres tener el aire acondicionado?
7: Prefiero. Este año ha sido todo día y noche con el aire acondicionado.
0: Hoy es el mejor día en tiempo, ¿eh? En mucho tiempo.
7: Pero hace calor, aunque está un poquito menos, pero hace calor. Pero este año hemos pasado con el aire acondicionado y hemos ido menos a la playa.
2: Una cosa vos he de dir, en Juanmi fa aquesta pregunta des del privilegi, perquè jo mateix no tenc aire acondicionat. Vull dir que...
3: Sí, sí. A més, condiciona la resposta.
2: Ventilador.
3: Un
2: poc, ventilador.
3: Ventilador, ja està. Sí. Ah,
2: segur, ventilador i ventall.
3: Un ventilador amb potència ho pot surar.
2: Difícil, Jordi, t'ho dic per experiència. Però bé, ara escoltarem una parella que, atenció, ell diu que s'estima més anar a la piscina i ella diu que és més de platja. Tu què t'estimes més, Jordi?
3: No, sabem, si hi ha piscina, m'estimes piscina.
2: Ah, però sí, eh?
3: Sí, però, senyora, però exacte.
2: Ets un senyoret.
3: Però com és més fàcil anar a la platja, perquè piscina tampoc. Vull dir, per exemple, a Sant Cervera no tenim piscina municipal.
2: No és tan accessible.
3: Jo no tinc piscina, no hi ha piscina municipal, no puc anar a un hotel. Per tant, anem a la platja, ja està. Però si tingués piscina...
2: Recursos. Recursos
3: tu, que ets més de platja o piscina?
2: Jo platja, la mà, sempre.
3: Clar, és que tu ets molt illenca.
0: Com és, de piscina o de playa?
8: De playa.
9: Jo de piscina.
0: Aigua dolça?
8: Aigua salada.
0: I doncs, vos poseu d'acord?
8: No. Sempre anem a la piscina perquè ai, no li agrada la platja.
0: A tu no t'agrada la platja per què?
9: Por l'arena, por la sal, se me hace muy incómodo.
0: I com ho feis? Com vos organitzeu? Avui toca piscina, avui que feis un quadrante, com ho feis?
9: No, un dia nos apetece una cosa i... pues eso.
0: Per tu, lo millor i lo pitjor de la platja?
8: Lo millor, s'aigua, la mà. Lo pitjor, s'arena, segurament. O quan va sense sombrilla, per el sol, que pega molt fort.
0: Quan te la deixes, eh?
8: Sí.
0: Ostres, i ara? I en el teu cas, la piscina, lo millor i lo pitjor?
9: No le encuentro nada malo.
0: Tons avantatges.
9: A lo mejor el cloro, los ojos.
0: És privada o és comunitària?
9: No, és privada, és privada.
0: No el mollis, eh?
2: La veritat és que mos queixant de bici a vegades, eh?
3: Sí, també mos agrada, mos agrada.
2: A veure, se'ls diu també és una bona època per viatjar, però quan viatjau, què cercau? Fugir de la calor i anar a un lloc més fresquet o vos és igual mentre siguin un dies de descans?
3: Home, ja que hi ets, aprofita i escapa un poc, ves cap al nord.
2: Tu t'aniràs de viatge, Jordi,
3: ja
2: aquestes
3: vacances. Viatge.
2: Vinga, digues ja on.
3: Vaig a Cracòvia.
2: Cracòvia!
3: Vaig a Cracòvia i crec que estarà fresquet. M'han comentat un company de IB3 Ràdio, ja ha anat
2: fa
3: sí? poc. I, que... I m'ha dit que
2: està
3: se va posar
2: ara.
3: Una jaqueteta.
2: Cracòvia.
3: No ho sé, no, jo, va ser per pura coincidència, no ha estat una cosa planejada.
2: Mos hauràs de comptar, això.
0: I de res, que vos queda d'estiu ara? Teniu planificat un viatge, no?
8: Sí, de fet, sí. Me'n vaig de viatge ara la setmana que ve i, de fet, estaré unes 3-4 setmanes de viatge.
0: Groenlàndia, Islàndia, no passar fred?
8: No, me'n vaig a León i després venc aquí, estic un dia, no arriba un dia, i me'n vaig a Itàlia.
0: Farà calor, però serà una calor més seca.
8: Sí.
0: I Itàlia on?
8: Nàpols. Vaig amb la família a Nàpols, i això, me perd el primer dia de classes.
0: Tot hi ha coses de Maradona. I tu faràs qualque viatge?
10: No, ara ja estic treballant hasta septiembre, i luego ya comienzo el superior de cocina, también, y ya... Bueno, luego va a Barcelona a ver la família, i ja està.
3: Aquesta lota a Nàpols ho passarà bastant
2: malament.
3: La veritat
2: que fresquen no és.
3: Fresquen no, jo he anat l'estiu a Itàlia, un estiu, i no era aquest estiu. I ho vaig passar fatal, vull dir, aquesta persona... Bé,
2: jo, la veritat és que fa molt d'anys vaig anar a Roma en mes d'agost i no sé què se me va o córrer.
3: Perquè, clar, és que a més fas coes...
2: Per comprar aquest viatge.
3: Fas coes, no vas a quedar-te a casa ficada amb l'aire.
2: Exacte. Bé, tots són gustos. Ara escoltam una predina, perquè és d'aquelles persones que te transmeten alegria només començar a xerrar. Això mos ho ha dit en Juanmi. Ella té ben clar com s'ha de viure l'estiu i diria que també com s'ha de viure la vida.
11: Bueno, como ya tengo una edad de abuela, pues ya hago lo que me da la gana.
0: ¿Y tienes nietos? ¿Es padrina ya?
11: Sí, en la península.
0: Tot ho tens allà.
11: Unos en Cartagena, otros en Vitoria, otros están en Madrid, depende.
0: Tu n'has sabut, però estàs aquí tranquil·la. Pues ¿quién estàs aquí? ¿Estàs sola?
11: Sola.
0: Estàs més feliç.
11: Sola y bien acompañada conmigo misma.
0: Sí, me anaves a dir en 4 moixos i 2 no.
11: No has visto otra tía tan loca como yo.
0: Bueno, no sé què t'he de dir. Jo surt molt en el carrer i veig de tot, però no. Empàtica segur que no. Que moltes gràcies.
11: Pues de nada. Me voy a ver el mar.
0: Planazo.
12: Porque yo voy hasta allí para ver el mar.
0: Tot dreta, és tot recte.
12: No, me bajo por allí, atravieso toda la, todo lo que es la gente, les veo, les miro, a todos los guiris que van como que parece que han descubierto el mundo.
0: Els guiris, ara s'ha obert un meló. Els guiris, és vera, caminen en diagonal.
12: Parece que han descubierto el mundo, no?
0: Els guiris, si vols fitxar, caminen en diagonal. Aquesta senyora, és vera, perquè miren per tot i no saben si van cap a la dreta, cap a l'esquerra, i en el final caminen així com a de costat, no lentos, i te van cerrando el paso, eh? És vera.
12: A mi me preguntan y les digo, todo recto. Me miran rara. Pero bueno, yo soy así. Yo no
0: straight
12: voy a...
0: on, straight on, y ya te arreglarás.
12: Voy a cambiar. Yo siempre he sido muy loca y seguiré siéndolo hasta que me muera.

0: Que bé, que bé, que bé. Quina alegria, quina alegria. Vinga, va, idò, darrera pregunta que mos planteja en Juanme. Anau en el cinema en l'estiu? Home, en Jordi dirà que sí, perquè ella
1: sí,
0: és... Sí,
1: però, clar, però és que a més s'han acumulat les estrenes bones. També, o sigui, ha estat així.
0: Ah, sí? Quines
1: hi ha? S'estiu, s'estiu sempre ha hagut... Home, s'ha fet Spider-Man, va sortir Backrooms, va sortir Obsession... Hi ha hagut una bona cartellera aquest estiu. Així que...
0: Que bé, i
1: però
0: tu bé, has anat
1: igual,
0: al cinema?
1: Gent,
0: allà sí que hi ha molt bon aire condicionat. Vas
1: allà
0: al cinema al mes d'agost i tarda d'una flaçada.
1: I això és la gràcia. Jo entenc que molta gent hi va per això, la cartellera és un poc més secundari per qualcuns.
0: Exacte, també, veurem què diu la gent.
2: Anau més en el cine, per exemple, durant l'estiu?
3: Jo no.
4: En mi caso, sí.
2: Pues sí que vas més a...
4: Sí. Es porque ponen películas mejores en... sí.
2: Has vist la darrera de Spider-Man?
4: Sí, muy chula, la verdad.
2: Per què li diuen ara Spider-Man? Tota la vida havia dit Spider-Man.
4: Pues porque así se pronuncia en inglés.
2: Ah, molt bé. Però la pel·lícula la veiem després doblada a l'espanyol. O tu la veus subtitulada?
4: No, no, jo de totes les maneres.
2: O sigui que si per horari l'has de veure versió, no?, en versió subtitulada, no?, versió original subtitulada, la... no hi ha problema, no?
4: Sí, sí, sí. Muy... Me gustan mucho las películas en inglés también, sí.
2: La veus en anglès també?
4: Muy poquitas, porque no me acostumbro a verlas en mi idioma, pero...
2: És que aquí tenim un comerç i un negoci amb els doblats a Espanya que és molt potent, per això ens costa tant aprendre anglès. Has vist? És el teu fill?
4: Sí.
2: Has fet una xerradeta així com a d'adults? De fet, quina edat tens?
4: Tengo 15 años.
2: Vale. I sa mare orgullosa?
3: Jo sí, se me cae la baba, ¿qué te voy a decir?
0: Ja que bé. Mare i fill, clar que sí, l'estiu també és per trobar-se en família.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, i no, quina pel·lícula mos recomanes per aquest estiu, Jordi? Ara, encara hi som a temps. Ara posa'm que mos queden dues setmanes de vacances.
1: Home, si encara hi és, que hi haurà poquetes sales, segur que heu d'anar a veure Obsession. I si no, anar a veure Spider-Man, que està xula.
0: Però Spider-Man, quantes pel·lícules hi ha de Spider-Man ja?
1: Vols comptar totes? Si comptant totes, n'hi ha 10, ara.
0: Jo
1: o sigui,
0: me'n vaig veure
1: primer,
0: una.
1: Del primer n'hi ha 3, del segon n'hi ha 3, i del tercer n'hi ha 4.
0: Jo només n'he vist una, Jordi.
1: Bé, però tu t'has quedat molt enrere.
0: Se d'en Peter Parker.
1: Tots són en Peter Parker. Més Spider-Man és en Peter Parker de totes.
0: Se de sa pesada al revés.
1: Se de sa pesada al revés és la primera, del 2002.
0: Però sa pesada al revés et surt a totes.
1: No, només és la primera.
0: Idò, ja està, ja m'ho has dit tot. Ja he vist la
1: no,
0: bona.
1: No, al revés.
0: He vist la bona.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb un canvi de temps. Augment de núvols al llarg de la jornada i arriba pols en suspensió que es mantindrà durant els pròxims dies. Avui també hi pot haver precipitacions que aniran acompanyades de terra roja i qualque tronada. Això serà sobretot a punts del ponent de l'arxipèlag. I pel que fa a la temperatura màxima semblant a la d'ahir i aquest dilluns oscil·larà entre els 30 i 34 graus. Saturació en els serveis públics, privats i concertats vinculats amb la salut mental dels menors d'edat. L'increment de la demanda ha desbordat les consultes i els professionals tenen dificultats per fer-hi front. Això fa que, en alguns casos, els professionals tinguin dificultat per fer-hi front, com dèiem, en alguns casos fa que es retardi i s'agreugi el diagnòstic. Carles Recasens és el president del Col·legi de Metges de les Balears.
2: Molts hem trobat amb una avalanxa, no?, de demanda i d'exigència per part de la societat, per part de la població, que podem dir que ha saturat qualsevol servei que estigui vinculat amb la salut mental, tant públic com privat, com concertat.
1: El creixement de consultes respon a la confluència de dos factors, a l'augment real de problemes relacionats amb la salut mental entre infants i joves i una major conscienciació en la necessitat de prevenir. Els beneficis de les empreses d'oci nocturn han caigut entre un 10 i un 15%. El membre de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment, Valerio Petrillo, explica que els turistes gasten menys a causa de l'encariment dels hotels i els vols.
3: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados, debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto del turista, evidentemente.
1: També fan un balanç negatiu de la temporada els restauradors, que xifren en un 14% manco la facturació de la primera quinzena d'agost respecte de l'any passat. I atenció, perquè aquest dilluns està marcat pels conflictes laborals. Els socorristes de Calvià comencen avui a fer vaga després de no haver-se assolit cap acord amb el consistori del municipi. Ariel Tomás Gauna, secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià.
4: El ayuntamiento ha tomado una postura hostil frente a nuestro colectivo. Tenemos unas torres de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. Hay playas donde hay compañeros donde no tienen un puesto de socorro donde lavarse las manos. Hay otras donde ni siquiera hay un puesto de socorro.
1: També comencen vaga, també aturen els treballadors de la canera municipal de Palma. La plantilla aturarà a les 2 del migdia i ho faran, diuen, amb uns serveis mínims abusius. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis públics d'UGT.
5: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
1: I avui també vos explicant que prop de 6 milions de persones cegues o amb discapacitat visual en el món utilitzen el Braille. Recentment s'ha declarat patrimoni cultural immaterial l'ús d'aquest sistema que constantment s'adapta a les noves tecnologies. Amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7. Serà l'informatiu matí avui amb Anselm López.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i, com cada divendres, és moment de repartir justici. I aquí, en aquest programa, la justícia l'entenem de manera senzilla, repartint gomets verds o vermells. I qui té la balança de la justícia és en Jordi Suárez. Jordi.
1: Exacte. Molt fàcil, a més. Verd bo, vermell dolent.
0: Tothom ho entén, tothom s'hi afegeix, tothom no vol jutjar.
1: Exacte, i ara ho feim els divendres perquè revisem com ha anat la setmana. I avui me feia il·lusió començar per les males notícies. Mal humor.
0: Bé, després acabarem bé, eh? Acabarem
1: bé. Per això, jo crec que ara podem fer treure tot el mal humor i afrontar l'hora ja contents.
0: M'apareix bé.
1: Per tant, gomes vermells. I començam amb els gomes vermells, amb un que me començaré a cansar de repartir. Ja començo a afartar-me. Que és cap als concursos de menjar, perquè hi ha una altra millor hamburguesa.
0: No me diguis que hi ha un altre concurs de la millor hamburguesa.
1: Sí, efectivament.
0: Per favor, quants en duim en l'any?
1: No ho sé, n'hi ha molt, n'hi ha molt.
0: Per favor, però aturau de fer concursos d'hamburguesa.
1: I de tot, aturau de fer concursos. Ja està, està acabat.
0: Estan massa de moda, les hamburgueses.
1: Sí, sí, sí. Mira, aquest 7 de setembre coneixerem la millor, que és com se diu el concurs, la millor.
0: Ah.
1: I és la millor hamburguesa de Balears 2026. Podem aturar? No pot ser una hamburguesa simplement bona i ja està, ha de ser la millor.
0: A més, ho ha de saber tot el món, Carbona.
1: Ha de saber tot el món. I hem de fer un concurs per comparar. No poden ser dues bones, no, n'hi ha de ser la millor. A més, ja, quin valor té això? Perquè totes les hamburgueses, totes les hamburgueseries, tenen el seu cartellet, si t'hi fixes.
0: De la millor hamburguesa de Balears.
1: Millor hamburguesa Balears 2022. Best International Burger 2018. Tercer lloc a la Champions Burger Mallorca 2025. És a dir, quin valor té això? Si absolutament tots en tenen.
0: Però, Jordi, quantes vegades ja has repartit aquest gomet? És a dir...
1: Jo crec que deu ser la tercera
0: o quarta. No és la primera vegada que poses un gomet vermell a un concurs d'hamburgueses.
1: Jo crec que és la tercera o quarta i no serà la darrera. Si seguim així, en durem moltes. Però és que això, mem, no pot ser com tota sa vida. Tu vas provant hamburgueseries fins que una t'agrada i la trobes un lloc de referència.
0: I la recomanes, i boca a boca...
1: Exacte, no necessites conjurat, que ni saps qui són, perquè tampoc
0: bé,
1: coneixes el jurat.
0: Bé, però això és una manera de publicitar-se. Perfectament lícita, per cert.
1: Jo trobo que hi ha un jurat que no saben què ha valorat, no saben quina formació tenen, te diuen que és aquesta la millor hamburguesa, jo m'he de creure...
0: Espero que els del concurs no mos estiguin escoltant. Si mos estan escoltant, podeu venir aquí a promocionar les vostres hamburgueses i si mos ne duen, hora de sopar, les 8...
1: Exacte. A més, seran bones, perquè són les millors, se suposa.
0: Exacte. Jo, una que sigui senzilla, no vull una hamburguesa amb pantera rosa i aquestes coses.
1: No, és que més, clar, totes sempre han de dur, no?, com a cremes exòtiques i una cosa, sí. Dius, a mi...
0: Un dia vàrem fer nosaltres el nostre propi concurs amb una carta d'una hamburgueseria.
1: És vera, sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: Cada hamburguesa era una cançó en català. Te'n
1: recordes? I vàrem valorar quina era la millor.
0: Sí.
1: Però jo crec que la millor hamburguesa és la que comparteixen la gent que estimes.
0: Oh, això que ets eslògan d'aquest concurs.
1: Segurament. És vera que sí, ja s'ha anat un poc a cadena de menjar ràpid. Que fan hamburgueses. Però bé, com a vermell, pues, concursos d'hamburgueses.
0: Que per cert, les hamburgueses a mi m'encanten.
1: A mi també m'agraden, però els concursos...
0: Uf, una bona hamburguesa, ara.
1: I no es calla, que són les 9. Mos queden 50 minuts per davant. Gomet vermell pels concursos d'hamburgueses i ja passant, perquè em posaré nerviós. Següent gomet vermell per un senyor de 52 anys que el direm el rei de les polseretes. Mentira, mi vida és una mentira. Idò, un home ha estat detingut a Eivissa per un presumpte delicte d'estafa. I per què? Mos demanam. Idò, aquest home se dedicava a vendre polseres per entrar a una discoteca d'Eivissa. Fins aquí tot bé, tot pot vendre polseres. Però resulta que no eren les originals de la discoteca. Per tant...
0: I quan arribava el turista...
1: Clar.
0: Ai, no puc entrar. Aquesta sí. Polsera és falsa.
1: Això aquí no acaba de quedar clar.
0: Ah, d'acord.
1: Si entraven o no. Pot ser tan reals que la discoteca s'ho creia.
0: Manco,
1: no ho sé. No ho sabem, això.
0: El Manco feia bona feina d'imitació.
1: Sí, això li poden donar idea. Sí, aquest home, presumptament, tenia còpies de les polseres d'una discoteca i les anava venent. Tenia fins i tot dins el cotxe com quasi unes 50. I ell anava venent.
0: Escolta, 50 polseres en aquí fan mal.
1: Bé, però, però quan et trobo a tu, gràcies, gentines.
0: No, això és vera, això és vera.
1: No, però és vera que...
0: La normalitat, eh?
1: Just anava en això.
0: Si les comanen, són bones de fer.
1: Sí.
0: A no ser que tinguin un QR.
1: Sí, sí. Jo, Justines, tinc aquí escrita en el guió una frase que m'agrada molt, que és... És una estratègia que sembla una bona idea, sembla intel·ligent, però tal vegada no és perquè aquest home ha acabat detingut. Per tant,
0: sí,
1: tal
0: vera,
1: vegada...
0: Vera.
1: Tal vegada la genialitat no li ha sortit tan bé com ell esperava, això.
0: Sí, jo no, crec que aquestes mongarrufes... Cal que un clutxa en aquesta estratègia i...
1: Aquestes mongarrufes mai surten bé. Sempre t'acaben pillant.
0: Les mentides tenen les cames curtes, ja ho sabeu.
1: Exactament, i a més deuen anar molt, deuen vigilar molt això, per allà, per les discoteques d'Ibissa, ho tenim molt controlat.
0: Per les zones turístiques, clar.
1: Clar, clar, idò, com et vermell per intentar estafar presumptament.
0: Bé, no, com el vermell a tothom que diu mentides, a tothom que intenta estafar, només faltaria.
1: Clar, però bé, ara tens arran d'aquest home.
0: Aquest senyor, no sabem qui és, però sí, com el vermell sí que és vera que ho ha fet.
1: Exacte, com el vermell, i clar, aquesta gent que ha comprat la pulsera volia fer una sortida cultural nocturna.
0: Exacte. No se mereixia,
1: no se mereixia
0: una estafa.
1: Exacte, jo crec que com el vermell, en conclusió. I anàvem a darrer com el vermell d'avui, que és per la febre de la loteria de l'eclipsi. O sigui, primer va ser l'eclipsi i ara és la loteria.

0: A veure, resulta que hi ha un número de la loteria que ha estat... La gent ha estat completament desesperada per comprar. Quin creus que és?
1: Si has dit Eclipsi...
0: Clar.
1: 12 del 8 del 26.
0: I doncs sí, no ha estat el 70.777, que seria un que també crec que...
1: Ah, xat.
0: Sí, crec que aquesta compra és tant. I doncs sí, 12.826, que és 12 del 8 del 26, dia de l'eclipsi.
1: Doncs aquí, primer, el que tu has dit, una obsessió per veure l'eclipsi, i ara obsessió per...
0: Sí, sí. No en sortirem.
1: Comprar número de loteria. Crec que és la mateixa finestreta de Windows en el cervell de la gent.
0: Exacte. La gent no...
1: És a dir, qui tenia l'obsessió per veure l'eclipsi té la mateixa documentació guardada. Eclipsi. Comprar loteria Eclipsi.
0: Exacte. Segur que, i segur que han guardat les ueres per si qualque dia tornen a veure un eclipsi. Tu què has fet amb les ueres?
1: Perdona, jo les he guardades. Però les he guardades a divendres.
0: Clar, pel record.
1: Jo vull que els meus fills me diguin què és això i jo els hi pugui explicar. Dia 12 d'agost de l'any 2026. Quan sa mama era molt jove i feia un programa de ràdio que se de xiu-xiu i va haver un eclipsi i Balears se va trasbalsar per 90 segons i afortunadament tot va sortir més o menys bé, tot
0: sí,
1: i que tots
0: sí, sí.
1: Teníem les nostres sospites.
0: Sí, els informatius comentaven només 7 persones que...
1: I me diran, però el mes d'agost no feia calor ja. No, o sigui, en aquell moment encara se podia estar, ara ja no.
0: Però hi va haver, a més, 90 segons de frescor.
1: I tot això m'ho diran en el búnquer climàtic que hi haurà l'any 2047.
0: Bé, i, nen Mateu, jo crec que hauries d'escriure això ara mateix, apuntar i fer un guió per qualque pel·lícula o sèrie.
1: És que és vera.
0: Sí, distòpica. Però això, tothom ha comprat el 12.826. Una administració de Madrid en tenia 2.050 dècims amb aquest número i ja en queden 50. O sigui, 2.000 persones han tingut la mateixa idea.
1: I si toca...
0: Si toca,
1: tu
0: toca.
1: Tu ara te'n rius, però i si toca, què?
0: Com diuen els figaflaues, jo, que si toca, toca.
1: Exacte.
0: La gent, això, telefona, reserva, cerca el número per totes les administracions. Això. Podem aturar-nos? Jo la meva pregunta, que me faig. O sigui, és un número de 5 xifres. O sigui, que coincideixin la data de l'eclipsi, me sap greu ser jo qui reveli això, però no vos donarà més possibilitats.
1: Ja, però, Jordi...
0: Exactament les mateixes que és 999.999.
1: No, Jordi, perquè l'eclipsi és una cosa especial que passa cada 300 anys i, a més, és una cosa molt supersticiosa. I la loteria, que igual te pot tocar cada 300 anys i és una cosa molt supersticiosa, m'encaixa que la gent compri aquest número.
0: Sí, l'únic problema que li veig en el teu argument és que la loteria no te toca un pic cada 300 anys. Probablement no te toca mai.
1: I tal, cada 300?
0: És
1: perquè
0: veritat,
1: no vius 300 anys.
0: Exacte, però bé, les possibilitats són molt, molt baixes i també ha passat amb un altre número, això.
1: Quin?
0: No ha estat només l'eclipsi.
1: Ah, ja ho sé.
0: De 9.726.
1: És del futbol, és del Mundial.
0: Efectivament, de 9, es que... de 9 del 7
1: com
0: del 26.
1: Com us agraden les coses... massives.
0: Sí, però a més, fes-ho d'un dia del teu casament.
1: També hi ha
0: gent. Del teu fill.
1: Això és com aquesta gent que ha fet cor per aquest maquillatge. És el mateix. Mos agrada...
0: Sí, mos agrada això.
1: Mos agraden les coses de la massa.
0: I doncs sí, ho has dit molt bé, de 9 del 7 del 26, Espanya va guanyar el Mundial de Futbol contra Argentina i la gent creu que aquest número té més possibilitat que la resta perquè toqui la loteria. Jo li diria a tota aquesta gent, ja heu tingut la sort... de veure guanyar Espanya, un Mundial. O heu tingut la sort de veure un eclipsi que només se viu una vegada a sa vida, si tens sort. I ara voleu que vos toqui la loteria, encara. Ja haurà tocat la loteria.
1: Jo insistesc, no m'apareix mala idea. Són coses miraculoses. Per tant, m'apareix bé. Jo vull un d'aquests dos números, els de l'eclipsi, a ser possible.
0: Jo crec que la gent és massa ambiciosa.
1: D'acord, Jordi. Jo ja en parlarem per Nadal.
0: Ja mos ha tocat la loteria tota la gent de Balears. Per néixer aquí, per veure un eclipsi.
1: Home, tampoc tiraria cots, jo.
0: Goma vermell, per aquesta mania de voler trobar sempre senyals de l'univers, fins i tot a la loteria. Sempre hi ha de
1: veure. D'acord, goma vermell.
0: I passam al goma verds. Per tant, un pot d'alegria.
1: Vinga, necessària.
0: Sí, jo crec que en aquest temps és necessari. Com més goma verds. El primer és per Nana Obregón.
1: Amba.
0: No esperava mai Roberto Gómez anant a Obregón, no sé per què. Però bé, Gómez Bert per anar a Obregón, perquè s'acosta d'Espins a la Costa Norte. Bye.

0: Nana Obregón ha acabat la temporada d'estiu, aquestes dues setmanetes fantàstiques a Balears. Deixa Mallorca, deixa Costa d'Espins i acaba la seva temporada d'estiu.
1: I a més, com deixa Mallorca per sempre.
0: Exacte, perquè és diferent aquesta vegada. Ella ha deixat Mallorca molts anys, perquè sempre venia i s'anava, no?, a fer feina després per la península, però ara ha decidit vendre la casa que tenen pel municipi de Son Servera i començar estiuetjant al nord.
1: Molt bé, Anna Obregón.
0: Molt bé, jo crec que és una decisió sensata.
1: Se'n
0: va. Una cosa que molta gent en xerra.
1: Mos deixa, mos diu adeu.
0: Son xerra molta gent d'anar a comprar una casa al nord. Eh?
1: Sí, és
0: ja
1: una...
0: està mirant.
1: Clar, és una mallorquina més, ella.
0: Sí, com de xerra.
1: Una mallorquina en dobbes que ara sabeu que se compren cases pel nord. I de ella,
0: sí,
1: igual.
0: Sí. Jo, clar, jo no me com cases pel nord i dic, mem, sent de Son Servera, tal vegada m'interessa sa casa.
1: Clar.
0: L'Anna Obregón.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Demanar-li que te la vengui a tu, que te faci un preu.
0: Exacte. Jo volia veure si podia, si m'ho podia permetre. Però, clar, me falten 25 milions d'euros.
1: No val 25 milions a casa d'Anna Obregón a la
0: que...
1: costa del Pins.
0: Ella ha dit que era el preu que ella tantejava.
1: 25
0: no és oficial...
1: milions d'euros no val.
0: Bé,
1: no crec. No. És una casa carvea.
0: Ja, però...
1: Tu saps quan d'any fa que estiuetja en aquella casa? Ja era de son pare i sa mare.
0: Ja, però s'han revaloritzat els preus aquí.
1: No crec que valgui 25 milions.
0: Bé, i no posa-li 10, tampoc els atenc.
1: Ni 10?
0: Sí.
1: No, són sí, molts 10 milions ja. d'euros, Jordi.
0: Tu no saps el que val viure en el municipi de Son Servera. Home, sí, ben esperant. No, però estic segur que, sigui com sigui, no me lo podré permetre, m'apareix.
1: No, això és segur.
0: Sigui un, sigui dos, siguin tres. Però bé, segur que qualque altre mallorquí la comprarà.
1: Segur,
0: no?
1: segur.
0: Que serà un altre mallorquí que ho faci.
1: A més, la costa d'Espins és meravellosa.
0: Home, això segur. Això segur. Estic convençut. Que qualque cerverí anirà i la comprarà.
1: S'està bé, s'està bé ja.
0: Home, per descomptat.
1: Nosaltres té molt
0: avui...
1: de pins, per tant, molta d'ombra.
0: Exacte. Bé, ja hi han anat a estiuetjar totes les... celebrities.
1: Negata Ruiz de la Prada,
0: Negata
1: també
0: Ruiz
1: hi té una
0: Prada,
1: casa per allà, no?
0: Que la teníem en, sí, en Pedro Jota, uh-huh. en Carlos Sainz...
1: Sí, sí, celebrities, cerverines.
0: No, sí, cerverines, sí, sobretot. Sí, jo me sento superrepresentat per aquesta gent. Nosaltres avui li donem un com a part a Anna Obregón per la seva decisió d'estiuetjar en el nord i que li vagis molt bé en aquesta nova etapa estiuenca que viurà.
1: M'estàs dient que li posem un com a part a Anna Obregón perquè se'n va?
0: Jo no ho he dit directament.
1: Ja, sí.
0: D'acord.
1: Com en part per anar a Obregón perquè se'n va.
0: Perquè parteix.
1: Home, perquè a mi me sap un pot de greu després de tant d'anys de relació estiuenca.
0: Ja és posada.
1: Però...
0: Clar, serà esposada d'Anna
1: Obregón.
0: Però
1: ja vaig veure l'entrevista quan li demanen Anna, te vas ja, te vas parar sempre. I diu ella, ai sí, que pena, me voy, miraré por el norte. Ai... Unes paraules, no?, d'agraïment, vull dir, són molt d'anys de relació.
0: S'ha desenamorat de Silla.
1: Les coses no se deixen així.
0: S'ha desenamorat de Silla.
1: A més, mos deixa per un altre.
0: Sí. Però bé...
1: Que també ho entenc.
0: Sí. S'ha desenamorat d'una illa en dues setmanes, també t'he dit, perquè estic allà dues setmanes, aquesta persona.
1: Sí. Ja no fas posades. És que ja res el que era.
0: No,
1: era,
0: ara farà posades per nord.
1: Sí. Ho veurem. Amb
0: una rebaqueta.
1: Amb una dessuadora.
0: Exacte. Com a part... Perquè apareix, perquè parteix.
1: Sí.
0: Jo crec que estem d'acord.
1: Vinga, més com a parts, Jordi.
0: Més com a parts, i aquesta vegada és per la Milana.
1: La Milana.
0: La Milana. Perquè ha estat un any que ha passat volant.

0: cruza sobre el panorama.
1: I doncs, l'helicòpter de Samilana, dels serveis de bombers de Mallorca, ha complit un any.
0: Molt bé.
1: Per tant, li hem de donar molt d'any.
0: Qui no l'ha vist volant pel cel, a Samilana?
1: No ho sé.
0: Jo no.
1: No ho sé. Ara m'hi he fixat, No ho sé. Però bé, ho ha fet amb...
0: Sempre has d'estar pendent del cel, Jordi.
1: Jo estic pendent de terra. Jo tinc els peus a terra. Molt a terra.
0: Vinga, un any de Samilana.
1: Un any de Samilana i ho fan 183 intervencions de rescat i emergència silla. O sigui, 183 turistes que van pensar que fer el torrent d'aparells en xancletes era una bona idea. Jo crec que és un poc el resum i els balanç que li poden treure tot plegat. Ara, però ara, de veres, també sabeu que ho utilitza per tasques d'observació, extinció d'incendis... Sí que és molt útil.
0: Fa molt
1: tecnologia
0: bona feina.
1: Punta, Balears.
0: Fa molt bona feina. A més, m'encanta que tingui aquest nom, Samilana, perquè, clar, és un helicòpter i vola com una milana.
1: Exacte. Tu has anat mai amb helicòpter?
0: Clar que no.
1: Clar que no, eh?
0: Tu sí?
1: No, jo m'he pujat a un aturat.
0: Ah,
1: quan
0: sí.
1: Era més petit.
0: Bé, jo un aturat també, la veritat.
1: Sí?
0: Sí, fent feina. És que... Fa clar. Molt d'anys que faig feina i vetres. I això m'ha donat moltes experiències.
1: Tu quan feies illens pel món i vetres no t'ho donen amb helicòpter en els llocs?
0: No, anava en jet privat.
1: Anava, val. D'acord. I de com et verd per Samilana i per servei.
0: I sobretot per bombers.
1: Clar,
0: que
1: no, també per bombers. Clar,
0: i Samilana, els pilots.
1: Sense Samilana no seria res fora uns professionals darrere.
0: Home, sí, exacte.
1: Que fan sa bona feina.
0: Exacte. Moltes gràcies a tots ells i elles.
1: Anàvem-se a darrer.
0: Vinga, darrer gomet, verd, és per...
1: És per els ajuntaments de Mó i Sant Lluís, perquè menys calor vol dir més festa.

0: Si és que sap que s'ho passen de bé, Menorca.
1: I tant.
0: I tant, és que és fantàstic. I d'aquests dies toquen les festes de Sant Climent, en el municipi de Molls, i les festes de Sant Lluís, i els ajuntaments han pres una decisió que és adelantar tot l'horari de les festes per no coincidir en les hores de més calor en el migdia. És una mesura que ja van prendre a les festes del migjorn, que va ser una cosa inèdita. No s'havia tocat mai l'horari. Però sembla que ara la resta dels ajuntaments segueixen un poc en aquesta línia. I això són decisions completament inèdites, però en l'estiu que tenim, clar, mantenir la tradició de manera segura tal vegada és complicat. O sigui que això de moure horaris està bé.
1: Se mereixen un goma verd, sí, per reestructurar la festa i les tradicions per que tot surti de la millor manera.
0: Exacte.
1: Clar, que és el que vol tothom, al final, no?
0: Sí, no podrem mantenir sempre totes les tradicions, veient com va la cosa.
1: Les tradicions horàries.
0: Les tradicions horàries són complicades. I és veritat que tot això ve arrel d'una mort d'un cavall a Fornells, per un cop de calor, i clar, a partir d'aquí la resta d'ajuntaments s'ho han agafat bastant en sèrio.
1: Faltaria més.
0: I no era per manco, clar.
1: Clar, s'aprenen dels errors al final. Per cert, ahir, a Menorca, en concret a Fornells, hi va haver un esdeveniment que va cridar molt l'atenció, que són el grup de tiets, els catalans de tiets, varen fer un concert des d'un llaüt en esport de Fornells.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Que
1: i va
0: fort.
1: Tenir molt d'èxit. Vull dir, moltíssima de gent se va apropar en aquell raconet. I hi havia també molt de... Això és un xiu-xiuig. Molt de famós, eh? Molt de famós,
0: sí,
1: famós català,
0: escolten.
1: Sobretot.
0: Famós
1: català.
0: Famós escolten tiets. Tallets, tiets, no sé,
1: sí?
0: mai s'ha
1: hagut. Sí, sí. Per exemple, hi havia Laura Escanes. Per...
0: Ah, habitual.
1: Molt habitual, sobretot en guany, que estrena la casa que s'ha comprat a Menorca. Ha estat tot el mes d'agost. I era ahir, en aquest concert que varen oferir els de tiets, els de tallets, en esport de Fornells, des d'un llaüt. Era com un escenari, no? Que era, l'escenari era el mateix llaüt. I també hi havia altres famoses, com Gádor Montaner, que és mallorquina.
0: Sí, l'hem entrevistada, que xiu-xiu.
1: Amiga del programa, exacte, i que participa en el programa de na Laura Escanes, La Travessa, que encara no s'ha estrenat.
0: Clar, clar, clar. I és vera que devia ser gratuït, entenc.
1: Però sí, entenc que
0: no,
1: sí.
0: Te
1: entenc
0: cobraven
1: que sí.
0: Per mirar la mà.
1: Entenc que sí.
0: No, i tiets, que són un dels grups, ara mateix en català, música catalana.
1: Més de moda.
0: Més de moda, amb figa plauas i oques.
1: Exacte, que sonen així. Que està palma.

0: Arxiu, amb Inés Mateu.
1: IB3 Ràdio és música. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere.

0: de casa seva.
1: La policia va interceptar el camió que transportava gel i va trobar el petit encara aferrat a la part posterior. Segons els mitjans locals, el nen s'havia allunyat de la mare i havia pujat al vehicle sense que el conductor se n'adonàs.
0: El camió va recórrer més de 10 quilòmetres, com dèiem, amb l'infant aferrat a darrere fins que la policia el va aturar. El petit va ser entregat una altra vegada a son pare i sa mare, segons les autoritats. Afortunadament, se trobava bé.
1: Després d'això, ja ho sabeu, no poseu Toy Story als nens fins que tinguin certa edat.
2: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més notícies. Netflix fa front a una demanda d'una banda nord-americana de metall cristià per la pel·lícula K-pop Demon Hunters. El grup assegura que el nom de la pel·lícula i el seu són molt semblants i poden provocar confusió.
1: La banda es diu Demon Hunter i es va formar l'any 2000 i ara ha denunciat a Netflix, Netflix Studios i el promotor de la gira en directe de K-pop Demon Hunters per una possible infracció de marca i competència deslleial.
0: La demanda posa com a exemple una persona que hauria gastat uns 430 euros en entrades per veure Demon Hunter a Nova York i després va demanar que li tornassin els doblers perquè havia descobert que els K-pop Demon Hunters i volia anar a veure els autèntics.
1: Des de Xiu Xiu proposam un nom nou. Els dibuixets que canten en coreà. No és gaire original, però tothom ho identificaria més ràpid.
3: És xulo, bàsicament.
0: Atenció, perquè la intel·ligència artificial ja s'ha fet un lloc també a la música. Un estudi assegura que gairebé el 40% de les cançons noves publicades al mes de juliol incorporaven algun tipus d'intel·ligència artificial.
1: L'anàlisi ha revisat més d'un milió de cançons i calcula que un 23% van ser generades completament amb intel·ligència artificial, en un altre 15% s'hi varen detectar elements creats amb intel·ligència artificial que després varen ser modificats per les persones.
0: El fenomen preocupa molts músics que reclamen més transparència. Algunes plataformes ja han prohibit la música generada amb IA i Spotify començarà a identificar amb una etiqueta alguns perfils d'artistes que utilitzen aquesta tecnologia.
1: Des de Xiu Xiu hem volgut saber què en pensa Bad Bunny de tot això i aquestes han estat les seves declaracions. Mami, jo
0: no sé. No sé, diu. Més notícies. Els Estats Units tenen un nou motiu de preocupació amb la Xina. Els robots. L'empresa xinesa Unitree, que fabrica robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada del 460%.
1: Amb aquesta revaloració, la companyia ha arribat a una valoració de 43.000 milions d'euros. Unitree ha venut més de 38.000 robots en els darrers 3 anys i alguns dels seus humanoides són capaços de córrer, ballar i fins i tot fer kickboxing.
0: Els Estats Units han inclòs aquest tipus de robots a una llista de dispositius que consideren un risc per la seguretat nacional, cosa que dificulta l'entrada al mercat nord-americà.
1: Han venut més de 38.000 robots que corren, ballen i fan kickboxing. Ara només falta que, a més, facin qualque cosa útil de bon de veres.
0: I ara actualitzem una història que ja vos vàrem contar fa unes setmanes. El tresor de 9 milions d'euros que uns obrers varen trobar amagats als fonaments d'una casa de Bèlgica. I de moment encara no saben qui el va amagar ni qui és el propietari.
1: El tresor, format per desenes de lingots i milers de monedes d'or, va aparèixer durant unes obres a Dendermonde, a l'antiga casa d'una família de fabricants de cervesa. Al principi es pensaven que l'havien amagat durant alguna de les guerres mundials, però aquesta teoria ha perdut força perquè alguns lingots estan datats entre els anys 1957 i 1960.
0: Els tres germans de la família varen morir entre els anys 60 i 80 sense descendència i no varen deixar cap referència sobre aquest tresor en qüestió en els seus testaments. La fiscalia ara intenta determinar si hi ha qualque delicte darrere i, segons la policia, la investigació podria durar fins a 5 anys.
1: I mentre intenten descobrir de qui és l'or, ja han aparegut persones que el reclamen. Un home d'Àsia assegura que es va reencarnar en una persona que havia viscut a Bèlgica als anys 60 i que recordava haver amagat aquest tresor. La policia ja li ha aclarit que, de moment, la reencarnació no és una prova vàlida per aconseguir aquest tresor.

0: Me sorprèn que la reencarnació no sigui una prova per la posició. Home,
1: jo he estat veient aquestes setmanes entre fantasmes i s'ha reencarnat una persona. Vull dir que si passa entre fantasmes la sèrie...
0: Sí, eh?
1: Per què no
0: però
1: en aquest home?
0: Però com reclamar un tresor que no és teu? És que,
1: clar, aquesta persona s'ha cregut molt intel·ligent.
0: Aquesta persona hauria d'haver cercat una altra excusa, la veritat. És que... la veritat, eh? Però també te diré, me preocupa més el tema de robots xinesos, que ha crescut un 460% més les seves vendes.
1: Clar, és que... Però és que més això...
0: Més volen atacar els Estats Units.
1: Corren, ballen i fan kickboxing. Vull dir, per
0: què? Perquè ja ho vàrem veure, aquell robot humanoide que va pegar una cosa a un nin.
1: Exacte. Més d'un. Són imatges que han sortit bastant de robots pegant de nins. No sé si a lo millor aquests 38.000 ventes són gent amb fills. Esperen que no.
0: Esperen que
1: perquè si no n'hi ha cap a ells. Però me sorprèn, perquè ara mateix no tenen cap funció. No és com un... M'imagino un robot de cuina... Una rumba, que diuen, no?
0: És que ja n'han xerrat altres vegades aquí, que si volem un robot, nosaltres què volen que faci? Jo no.
1: Home, jo escurar...
0: Però ja existeix, hi ha aquell robot. El robot.
1: Exacte, la rumba.
0: Tothom ho
1: volen dir. I dius, m'agradaria que escuri. Però clar, hi ha un rentaplats, també.
0: Sí, el robot que se diu rentaplats, sí.
1: Exacte, perquè són quasi un robot, realment, els
0: electrodomèstics. Sí, són robots.
1: Demana-li qualcú, clar, qualcú que feia neta sa roba a mà... Posen-hi una rentadora.
0: Me fan por, robots humanoides.
1: Sí. No hi hem passejat un per on era, això, per Solla?
0: Per Solla, sí.
1: I va, no l'haguessis saludat,
0: tu. Han passat coses aquest estiu, eh?
1: No,
0: molt
1: de robots.
0: Entre robot humanoide per Solla i l'eclipsi.
1: Sí, han estat els dos esdeveniments de l'estiu.
0: Moltes
1: coses
0: trambòliques, la veritat.
1: Sí, ha estat un estiu complicat.
0: Bé, Jordi, hem d'estar pendent també d'aquesta notícia del tresor de Bèlgica. Jo vull saber qui és el propietari finalment, perquè si aquest tres... No varen dir res d'estresar i varen morir sense descendència. Ara veurem qui se queda en so.
1: Home, supos que s'ho quedarà al final...
0: S'estat.
1: S'estat. I ja està. Per tots.
0: Hisenda.
1: Hisenda se quedarà. Hisenda se quedarà. Se quedarà estresor.
0: Molt bé.
1: Segurament.
0: Molt bona aquesta plana internacional.
1: Home, jo crec que són notícies imprescindibles.
0: Farcida de notícies. Clar que sí. Molt bé. Gràcies, Jordi.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu. IB3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Xiu, xiu!

0: darrer dia de la nostra setmana connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment, en aquesta secció anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui connectam amb en Pep Suassi. Pep, com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre, no us vull contar com estic. Com va?
0: Bé, ara m'has deixat descol·locada, però a lo millor nerviós per el concert de diumenge, no ho sé.
1: A part d'això, estic just de la vorera de la platja, ben que dic que no vull donar enveja, però jo avui he sopat de meló amb pernil i acompanyat de la meva doneta i tot de bona la platja. Estic molt bé,
2: eh? I si no me'l volies donar enveja, ja ho has aconseguit.
0: Sí. Per favor, Pep, quin privilegi. Pues pot dir per quina zona estàs? Així mos ho imaginem millor.
1: Sí, la caseta dels Capellans.
0: Uau. Sí, que bé.
1: Sí, la veritat que estic molt bé.
0: Mut,
1: content
0: per
1: que me telefona.
0: Molt bé.
1: Sí, exacte, content que me telefoneu i saber de vosaltres com esteu vosaltres.
0: Que bé, molt bé, molt bé, perquè són divendres i nosaltres realment ja sabem què faràs aquest cap de setmana, i és que fa la nit, ja ho sabeu, ja han inaugurat les festes de Sant Agustí, que ja sabeu que sempre tenen molt bon programa de concerts, i per descomptat, Fora del Sembrat, enguany hi havia de ser aquest diumenge concert de Fora del Sembrat en el Parc Municipal de la Torre, a més en l'Ad San Busto com a cap de cartell. Pep, ara te demanava si estaves nerviós, però jo crec que tu ja estàs avesat en els concerts.
1: No crec, sí, mai s'arriba avesat del tot, però sí que és cert que quan arriben els dies abans previs a concerts, qualsevol, o sigui, no només perquè sigui amb un escenari o amb uns amics o fins i tot en certs grups, és cert que tens aquelles pessigolles, tens aquelles què passarà, com respondrà la gent. No són nervis, però sí que se contempla una certa inquietud quasi per començar. És una cosa que ja voldria ser.
0: És que alguns artistes diuen que quan perds el cuquet ja no val la pena. No sé si tu, després de més de 30 anys de muntar escenaris, encara el tens en el cuquet.
1: Sí, sí, sí. I més que és emocionant tenir-lo. I per això, perquè mai l'aplaudiment, cada concert és diferent. El públic és diferent, el concert és diferent, l'actitud és diferent. Tu te trobes en circumstàncies dies que te trobes malament i d'altres eufòric. O sigui, que cada concert i cada show, podríem dir això, són aquelles pessigolles diferents, sí.
0: I quan te trobes malament, te va bé fer concert?
1: No.
0: Te requereix
1: una energia
0: que te supera?
1: Sí, l'has de fer igualment. Jo ara m'estic recuperant, però sí que és cert que durant molts anys he tingut uns mals de cap, unes migranyes molt fortes, que a vegades m'han pegat amb un escenari i els he hagut de solventar en tècniques o en coses, o fins i tot en medicament.
0: Uau.
1: Allà ho passes malament. Però bé, igualment has de fer el concert i per avall.
0: Sí, sí, i tant. Bé, aquest diumenge no te passarà, manco espera.
1: No.
0: I, a més, Pep, compartint cartell en l'Ad San Busto, que vosaltres sou amics.
1: Sí. Mira, el Fora del Sembrat ho havien deixat temporalment durant uns quants anys, fins que l'any passat els Lacs en Busto vengueren a tocar a Inca i mos tornàrem a juntar per cantar cançons del Fora del Sembrat, i com que ja havíem fet els assajos, vàrem decidir enguany fer dos concerts, un que ja ha passat, que vàrem tocar fa poc amb una banda que no ho havíem fet des dels 90, que érem Sau, i aquest segon concert que serà amb el Lacs en Busto, per preparar els nostres 35 anys, que l'any que ve celebrarem en 4 concerts.
0: Uau, que bé, mare meva.
1: Sí.
2: No sé si teniu qualque anècdota amb el grup, amb l'Ad San Busto. Sí, curiós.
1: Amb el Lacs en Busto en tenim moltes. En tenim moltes.
2: Una que se pugui contar.
1: Mira, puc contar una que se pot contar. Compartíem durant una gira, vàrem tenir la sort de poder anar a tocar amb el Lacs en Busto a Catalunya en els seus concerts durant tot un estiu. I record que nosaltres ja havíem acabat el concert, i quan acabaves el concert t'agafaves i te n'anaves cap a l'hotel, o te n'anaves ja directament cap a l'altre poble on anaves a tocar el dia següent. Bé, és igual. I record perfectament que varen perdre la clau del cotxe i la tenia just davall la tarima de la bateria d'en Jimmy. Era allà. O sigui, que la clau del cotxe era allà. I l'anècdota és que vam haver de pujar damunt l'escenari i a grapes, dos dels nostres, cercar la clau, vos podeu imaginar un poquet d'espercal, va ser un riure, va ser divertit. Sí.
0: Escolta, Pep, no sé què tenen els anys 90 que els recordam amb tanta estima. A lo millor és gràcies a grups com vosaltres, no ho sé.
1: Jo és que també els recordo gràcies a grups que existien en els 90, ben que dir. Jo crec que la música té, que en cada època té la seva, com si dius, la seva melancolia, no? O la seva...
0: Nostàlgia, seva, no?
1: La seva nostàlgia, moltes gràcies. però és cert que quan arriba, jo ara, per exemple, en 54 anys, és cert que mir cap enrere, cap als anys 90, i clar, era la meva joventut. Aleshores, ara la intentes activar un poquet, han passat molts anys, però és vera que diumenge veureu un show tant des fora del Sembrat com es deslacs Sant Busto, perquè estan super en forma, estan molt en forma i vos ho passareu molt bé.
0: Clar que sí. Cantareu clàssics, vosaltres?
1: Bé, nosaltres, sap què passa? Que nosaltres es fora del Sembrat no mos consideram un grup de cançons. Ben que dir, nosaltres cantarem les nostres cançons.
0: Sí. Els vostres clàssics, me referia.
1: No, sí, per això te dic. Sí, nosaltres cantarem les nostres cançons, però és cert que sempre he dit el mateix. Nosaltres, quan es fora del Sembrat, en els 90s varen començar, mos consideràvem més un grup de concerts que no de cançons. Mm-hmm. I en aquest cas, ara ja han passat molt temps, crec que diumenge trobareu cançons, les clàssiques i el concert, que ens fa moltíssimes ganes ensenyar-vos el que hem preparat, perquè no només serà un concert, sinó també hi ha retrobaments per allà al mig.
0: Quina intriga. Que bé, que bé. De fet, mm-hmm. aquest estiu ja heu oferit un parell de concerts. Com han anat els concerts d'aquest estiu?
1: Mira, aquest estiu, com te deia, vam estar fa un mes tocant a Pollença, en el Pollença Rock, que també va ser una comana, o sigui, nosaltres no teníem previst enguany tocar. Nosaltres volíem celebrar l'any que ve els 35 anys. I el concert que vàrem fer fa just un mes amb Sau va anar molt bé, no mos feren mal. Mm. No mos feren mal, que era el més important, vaja, les nostres edats.
0: I què vos diu la gent quan sortiu del concert? Bé, supos que és això, no? Recuperar una mica aquell esperit.
1: Sí, és que la resposta està molt guai, però a nosaltres, així com nosaltres, el públic mos dona aquest feedback de que, clar, recorden les cançons, nosaltres vivim el públic i nosaltres recordem aquell públic, amb les ganes, en la intensitat, però per això nosaltres fèiem rock, i feim rock sense artificis. Nosaltres afinam i desafinam, no sé com dir-ho, no hi ha màquina darrere. Aleshores, això també és molt dels anys 90, el fet de posar-te munt un escenari i que soni per un amplificador. Després, el públic també ho nota, perquè darrerament el públic consumeix, no consumeix distorsió, no hi ha rock.
0: Totalment. És que jo te volia demanar, vull dir, la música en català, sobretot, ja no és rock que sentíem quan vosaltres estàveu en el vostre punt àlgid. Ja no ha rockers? Què ha passat amb rockers, com tu?
1: No, sí, no, n'hi ha molts. N'hi ha molts, passa que sí que és cert. De fet, fa cosa d'una setmana, a Sara Balears sortia publicat que els joves d'avui en dia es veu que ja tornen a agafar guitarres i amplificadors. Per passar per dins aquest filtre de rock and roll. A mi el que m'ho posa més és rock and roll. A mi m'agrada molt el rock. I jo segueix que moltes bandes de... Ara, per exemple, avui mateix, avui hi ha dues festes, una a Manacor i l'altra a Sa Pobla, i a Sa Pobla vos recomana els Ànimos per Rec. Sí. O sigui, allò rock and roll pui dur.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, hi ha Estevals, hi ha molta gent. En català i no hi ha en català. Perquè ara ja s'ha de normalitzar tot molt, molt més.
0: Sí.
1: És cert que la nostra dècada dels 90 hi havia més guitarres i jo espero que n'hi hagi ara en el 2027 moltes més.
0: tot evoluciona.
2: Però, clar, xerrant sí. d'aquesta nostàlgia, però ara també hi ha un panorama balear molt gran. No sé si tu que estàs al corrent, com ho veus ara mateix? Tots els grups.
1: Mira, jo sempre he dit la mateixa. En aquests darrers anys, es mirar el panorama musical, estem en bones mans. No només per la gent jove, que apreta i que es pitja i que està allà, sinó per lo que és... hi ha molt de grups. Ara hi ha molt pocs locals. Ara hauria d'haver més contractacions. Hi hauria d'haver més grups a rebeldes de Can Nostre que cantin en català, que facin rock, que no facin rock, és igual. Però hi hauria d'haver molt d'escenaris per als grups de Can Nostre.
0: Totalment, totalment, Pep. Bé, i de diumenge, de moment, fora de Sembrat, en el Parc Municipal de la Torre, a Felanitx, quines ganes, sí. també hi haurà la Chambusto que t'acompanyaran. I, sí. a més, pròxim concert, vull dir, la cosa no acaba aquí. Dia de 9 de setembre sereu fora de Sembrat a Inca a un concert homenatge en Cucorba, que xama per expressió, Pep.
1: Sí, sí. Sí, mira, també és una altra convidada que se mos ha fet i sí, la veritat que ho passarem bé fent un homenatge a gent que han crescut amb ells, amb els Cucorbes, i exacte. Genial.
0: I l'any que ve volen celebrar amb vosaltres, així que per favor veniu a xiu-xiu amb els 35 anys de fora de Sembrat.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja vos anirem donant en compte gotes més notícies, però sí, hi haurà un aniversari de 35 anys en 4 concerts.
0: Que bona. I de sí. Pep, estarem molt pendents, però abans d'acomiadar-te, te volem fer el test d'escat de setmana.
1: Vinga.
0: Vinga.
1: Va, sus.
2: Molt bé, per començar en aquesta secció sempre demanam quin creix que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana. O sigui, el millor moment i el pitjor moment. Pot començar per
1: millor. M'ho demanes ja? Sí. jo crec que jo tinc un molt bon cap de setmana.
0: És que, clar, quan tens en Pep Suassi, tot és top.
1: No. És que no te sabria... No tinc res fluix, ja. O sigui, tot és molt intens. Demà faig una paelleta, demà seré a la mà, estaré amb la meva família, diumenge tinc concert... Jo crec que ho tinc tot molt top, eh?
0: Mm. Sí, sí.
2: Per tant, top tot el cap de setmana i flop res.
1: si ho puc fer així, sí.
0: Home,
2: nosaltres
0: clar que sí.
2: T'ho permetem a tu.
0: Clar que sí.
1: Gràcies, gràcies.
2: La següent és, en quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: Quina emoticona? Mira, aquesta que d'en John Travolta, la cavalla.
0: Sí, sí, ah, sí, sí.
1: Aquella que ens ho puguin per munt, sí, amb sí. Antoni Manero, val? Idò, aquesta.
2: Molt bé. També demanant per la foto del cap de setmana, la fotografia.
1: La fotografia del cap de setmana, una fotografia de la mà, la mà.
2: Molt bé, ja m'imaginava en la paella. Fixa't.
1: No, jo seré més dins la mà que no dins la paella.
2: Molt bé. Quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana, aquests 2 dies?
1: Mira, jo diàries 9 hores he de descansar. Si són 8, però aquesta seria la teoria, però són 6, pràcticament. O sigui, el meu rellotge biològic ja me marca les 7. Si me'n vaig a dormir a les 12, les 7 ja me marca. O sigui, posa-li 7 hores.
0: Molt bé, diaris. De mitjana, beníssim. I de Pep, sí. Xiu-Xiu també mos escolten a la redifusió de dilluns de matí a les 6:50 sí. des de matí en bon dilluns, t'ho imagina't. Per tant, aquesta gent se mereix un missatge. Què li diries a aquesta gent que mos escolta dilluns a les 7 des de matí?
1: Idò, si mos estàs escoltant avui dilluns a les 7 des de matí, això vol dir que ets molt fanera i ets molt faner. O això vol dir que vens de ser rebeldes de Felanitx. Per tant, passa-t'ho molt bé, que comencis una bona setmana i, sobretot, ser feliç i fer molta bona.
0: Pep Suassi, sempre és un honor xerrar amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Una besada, estimada.
0: Bon sentim diumenge, fora de Sembrat, a Felanitx. Gràcies, Pep, adeu.
2: Adeu.
0: I nosaltres hem arribat en el xiu-xiu número 457. Jordi Suárez, molt bones vacances.
2: Moltes gràcies.
0: Estàs emocionat?
2: Estic emocionat.
0: Una mica sí, ja te veig ja la cara.
2: Estic emocionat, cansat. Sí, cansat que som les 10 de pes, però no de xiu-xiu.
0: Sí, sí.
2: Adéu.
0: Torna amb energia.
2: No, tornaré. Si m'ho voleu per la nova temporada.
0: Bé! No, anunciarem els canvis i tu no hi seràs, eh? Però en Jordi continuarà amb nosaltres. N'hi ha, n'hi ha.
2: Jo sóc un canvi, m'estàs dient.
0: No, això mai. Això mai. Gràcies, Jordi. Bones vacances. Adéu. A tu. I a vosaltres, gràcies, gràcies per ser-hi. Tornant dilluns. Adéu, adéu.
3: Motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
4: IB3 Radio, entrevista.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Els professionals de la salut mental alerten d'una saturació en els serveis específics per als menors d'edat. Hi ha un increment de demanda que, en part, està vinculada a l'increment dels casos, però també té una altra cara més positiva, i és que hi ha més consciència. Ara s'acudeix abans a un professional perquè se sap que és important prevenir. Ho explica el president del Col·legi Oficial de Metges, el psiquiatre Carles Requesens.
2: Ens hem trobat amb una avalanxa, no?, de demanda i d'exigència per part de la societat, per part de la població, que podem dir que ha saturat qualsevol servei que estigui vinculat amb la salut mental, tant públic com privat, com concertat.
0: Destaca que es fa un esforç per arribar a cada vegada més àmbits, com la incorporació de professionals a escoles i instituts, però els recursos són limitats. És dilluns 24 d'agost. I 200 persones s'han manifestat al port de Pollença amb el lema «Volem tornar a nedar en un moll».
3: Denuncien la degradació que pateix la costa i reclamen solucions urgents a les administracions. Han format una cadena humana.
0: Els treballadors de la canera municipal de Palma avui fan vaga.
3: Comença a les 2 del migdia i el responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia la precarietat laboral i la manca de prevenció de riscos.
4: Que creemos que la ley de supuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias, creemos que está más que justificado.
0: Això mentre els empresaris de l'oci nocturn diuen que els beneficis aquest estiu davallen.
3: Cauen entre un 10 i un 15%. Els turistes de cada vegada gasten manco de festa i per això ara tornen a mirar cap al públic local. Valerio Petrillo es portaveu de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
5: I los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
0: I prop de 6 milions de persones cegues o amb discapacitat visual en el món utilitzen el braille i no és tard per aprendre'n.
3: Ho diu en Miquel Egea, de 50 anys. S'hi ha posat fa poc i diu que li està canviant la vida.
6: Empiezo a ver cosas como las comidas, las latas, todo eso sí, incluso los letreros, lo que es los productos, y los precios también. Empiezo a ver cosas y eso es muy útil para la gente que tiene dificultad visual.
3: Avui coneixerem històries com la seva, com la de Miquel, però també vos explicam que de cada vegada és més difícil adaptar una tecnologia que avança a una velocitat de vertigen. Per exemple, els botons s'han substituït per pantalles tàctils que fan més difícil la interacció per a qui no hi veu.
0: I el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes es reuneixen avui per concretar l'enviament de vacunes a Ceuta.
3: La més sol·licitada són la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. La situació sanitària a la ciutat preocupa el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana el confinament dels migrants que suposin un risc de contagi de malalties, una mesura que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat d'injustificada i desmesurada.
0: I en els esports, el Mallorca tancarà avui la segona jornada a Granada, tot i la incertesa dels darrers dies. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. Després de dies de revisions a l'estadi Núvolos Cármenes per mort dels moviments sísmics de la setmana passada a Granada, finalment s'ha donat el vistiplau a la disputa del partit i Granada i Mallorca tancaran avui la segona jornada. D'altra banda, afegim que Adam Buxa, davanter polonès, és el desè reforç mallorquinista i avui ja podria entrar a la llista de convocats pel partit contra el Granada.
0: I pel que fa al temps, avui preveiem un augment de la inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui encetant la setmana amb un canvi de temps, començant pel cel. A més de tenir un cel més tèrbol a causa de la pols en suspensió, també tindran la possibilitat de precipitacions entre el matí i les primeres hores del capvespre. Unes pluges que afectaran sobretot entre el centre i el ponent de les illes i que fins i tot podran estar acompanyades de tempesta. Això sí, a partir del capvespre s'obriran més clarianes, això sí, encara tindrem aquesta pols en suspensió i també deixarà de ploure. Quant al vent, aquest bufarà fluix al matí, però agafarà un pot de força a partir del capvespre i tindrem una mà més alterada en redols de maror. I hem de destacar que en el cas de Menorca també tindran la possibilitat de rissaga al llarg de tot el dia. I a tot això li haurem de sumar una certa pujada de la temperatura entre Menorca i el nord-est de Mallorca. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Sa Pobla, 25 a Manacor i 26 al Port d'Andratx. A Menorca, 25 graus a Mahó i 26 a Ciutadella, i a les Pitiuses, 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Sabina.
0: Són les 7 i 5 minuts. Amb Iker Hernández al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Lluís Hernández a la redacció, començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Saturació en els serveis públics, privats i concertats vinculats amb la salut mental dels menors d'edat. L'increment de la demanda ha desbordat les consultes i els professionals tenen dificultats per fer-hi front. Això fa que en alguns casos es retardi i s'agreugi el diagnòstic. La pregunta, però, és a què es deu? El creixement de consultes respon en aquest cas a la confluència de dos factors. El primer, l'augment real de problemes relacionats amb la salut mental, i l'altra, una major conscienciació de la necessitat de prevenir. Però anant per parts i analitzant què implica cadascun.
3: Per entendre aquest increment de problemes de salut mental entre infants i adolescents, s'ha d'examinar el menor en el seu conjunt, en el seu context. Però sí que és cert que se relaciona directament amb l'ús de les pantalles, el mal ús de les xarxes socials i el consum de drogues. La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Janon de Jesús, insisteix en que no s'ha de patologitzar l'adolescència i s'ha de tenir en compte tots els factors que fan créixer el malestar entre els infants i adolescents. Detalla que el que més preocupa és que el sofriment comença de cada vegada més prest i també que els problemes es puguin cronificar.
9: Nos preocupa especialmente, como decía, la conducta suicida, los trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones y bueno, los problemas relacionados con la imagen corporal, las adicciones también.
3: És una qüestió multifactorial i la problemàtica s'ha d'abordar des de diferents disciplines, com ara des dels serveis socials i l'educació. El president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears i també psiquiatre, Carles Requesens, destaca els psicòlegs que s'han introduït a l'atenció primària i també als centres educatius.
2: Per tal de que puguin veure i que puguin esbrinar què és el que està passant a un atlet en concret i que puguin tenir aquestes mesures i aquestes vies. La realitat quina és? Que les escoles tenen els recursos que tenen i la realitat també és que la ISMIA, a nivell de salut mental i infantojuvenil, també té recursos que té.
3: Per tant, s'incrementen els recursos, però aquests són limitats i en aquest context les famílies tenen, diu, un paper clau.
2: Les famílies hem d'assumir la responsabilitat de l'educació i de transmetre aquests valors i de protegir en els nostres al·lots de certes conductes i certs hàbits que no són saludables.
3: De Jesús, però, assegura que l'increment de demanda no sempre s'ha de llegir en clau negativa. Destaca que de cada vegada hi ha menys estigma i major consciència i això, diu, és positiu.
9: Sí, perquè al final lo que hacemos en esta primera línia d'ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
3: Sigui com sigui, la saturació dels serveis és una realitat, per tant, els pacients demanen una resposta immediata i els professionals han de prioritzar.
0: Són les 7 i 9 minuts. Parlem ara d'altres qüestions. I vos explicam que 200 persones s'han manifestat aquest diumenge al port de Pollença en la convocatòria de l'entitat Arrels Marines sota el lema Volem tornar a nedar en Umoll, per posar de manifest la degradació que pateix la costa i reclamar solucions urgents a les administracions. Han format una cadena humana, han nedat a piscines de plàstic, a l'arena, de forma irònica, i han duit a terme diverses activitats i jocs per fer el que diuen una reivindicació lúdica.
3: L'entitat convocant Arrels Marines reclama diverses mesures a revertir la situació, com l'execució d'un pla director de clavegram, la regulació del fondeig, un pla de renaturalització de l'espai o la limitació de la velocitat de navegació. Per Josep Vives, portaveu de l'entitat, tot hauria de finançar-se a càrrec de l'impost de turisme sostenible.
10: Fa molts anys, jo no som tan gran tampoc i nedava aquí de petit i és vera que amb 10-15 anys la situació s'ha vist agreujada molt més també per un volum de persones que acaben venint, és a dir, al final són més embarcacions, són més persones que fan ús d'aquesta xarxa de clavegram que està totalment tot soleta i això també intensifica la pressió damunt la zona i damunt els ecosistemes marins. Però t'ho dic, fa 20 anys la situació no era com ara.
3: Molts veïnats han deixat de freqüentar aquest litoral a causa de la pèrdua de la qualitat de l'aigua provocada pels vessaments d'aigües residuals, la torbidesa que generen les platges artificials, el fondeig il·legal massiu i l'accés de trànsit marítim. Els residents d'Umoll han volgut mostrar així el seu descontent de la situació actual.
11: Aquest barco el varen començar un parell fa 40 anys... Ja dèiem que no els havien de deixar fondejar o tenir una cosa regulada i han anat deixant barcos.
12: Episodis de continuats de contaminació ecoli, contínuament les platges les tanquen. I, bueno, pues, amb aquestes condicions tries altres opcions per anar a nedar, ja a Sant Vicenç o a Formentor, però no no moll.
13: Se pierde la calidad de vivir. Cuando cosas que hacían tus padres y tú cuando eras pequeño, ahora no las puedes hacer.
3: Membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença també varen acudir ahir a la convocatòria per donar suport i defensar que estan fent feina per revertir la situació dins l'àmbit de les seves competències. Estefi Pozo és la regidora de Medi Ambient.
14: Reivindicar que ja n'hi ha prou de fondejos il·legals i ja n'hi ha prou d'aquesta massificació que no mos permet gaudir d'aquestes platges. Intentar millorar també el que mos pertoca com a ajuntament, que és pues, revisar el clavegram, poder treure ja el contracte d'un pic per tots, passar les càmeres i trobar la impuntualitat que tenim de tant en tant.
3: En tot cas, Arrels Marines defensa que aquesta situació no s'ha d'acceptar com a normal i fan un clam per recuperar el litoral del port de Pollença, per tenir un entorn saludable i per a recuperar la biodiversitat d'un litoral abans de gran riquesa. Volen, diuen, tornar a nedar en Umoll.
0: I més protestes avui. Els treballadors de la canera municipal de Palma fan vaga, això sí, amb uns serveis mínims que, diuen, són abusius.
3: Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontractada per l'Ajuntament des de fa un any. Ara cobren uns 1.300 euros, mentre que abans, que eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i també de respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició al diàleg com a única via possible, diuen, per a desbloquejar la situació, ho exposa Juan José del Teso, responsable del sector de serveis públics d'UGT.
15: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
3: L'aturada de la plantilla de la canera de Sonreus està convocada avui a les 2 del migdia.
0: I també reivindicació i protesta per part dels socorristes de Calvià ahir diumenge. Els 39 professionals de salvament marítim denuncien també que els serveis mínims del 100% imposats per l'Ajuntament els van obligar a treballar sense poder fer vaga. Demanen unes millores en les infraestructures de les platges que ajudin a millorar el servei i, sobretot, la seva feina.
3: Les reivindicacions s'han fet notar amb tot de pancartes penjades a les torres de vigilància de les platges del municipi, amb missatges directes com «Ajuda, ens ofegam», una mesura que arriba després de no haver-se assolit cap acord amb el consistori calvianès, on ara i el Tomàs Gauna, secretari general d'Unió de Socorristes de Calvià, i Joaquín Constantopoulos, treballador de la platja de Peguera.
16: El ayuntamiento ha tomado una postura hostil frente a nuestro colectivo. Tenemos unas torres de vigilancia que no cumplen con la ley de riesgos laborales. Hay playas donde hay compañeros donde no tienen un puesto de socorro donde lavarse las manos. Hay otras donde ni siquiera hay un puesto de socorro.
17: No puede ser que haya meses de la temporada donde las playas son explotadas con velomares, con las tumbonas, y no hay socorrismo activo.
3: De les 30 platges que té Calvià, tan sols 11 tenen servei de socorrisme i 4 d'elles accés per mobilitat reduïda. Unes infraestructures que creuen que no estan prou adaptades a l'entorn. Tampoc les torres de vigilància, una de les principals reivindicacions.
17: Porque tienen mala visibilidad, son de difícil acceso.
16: Este diseño de torre ya está obsoleto, cambiando por torres que tienen unos accesos mucho más cómodos, que son cerradas, que están cristalizadas.
3: Unes protestes que diuen que seguiran si no arriben a un acord. Per altra banda, l'Ajuntament, en aquest cas, assegura que el sindicat convocant no té cap classe de representació legal, però traslladen la voluntat d'estudiar-ne algunes de les reivindicacions.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7:15. Aquest ha estat i està sent un mal estiu per a l'oci nocturn. Els empresaris diuen que els guanys han caigut entre un 10 i un 15%. Els turistes de cada vegada gasten manco de festa i per això diuen que l'aposta de futur és tornar a fidelitzar el públic local.
18: Els locals d'oci nocturn valoren negativament aquesta temporada, sobretot perquè allà els mateixos turistes diuen però no han gastat tant. L'encariment dels vols, també dels hotels, diuen que deixen manco pressupost després a aquesta gent per sortir. És Valerio Petrillo, de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
5: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto, un crecimiento en los supermercados, debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
18: Els locals també han apujat el preu, diuen, però asseguren que ells ho han hagut de fer perquè el cost, sobretot d'electricitat i de personal, també han augmentat. I és que les perspectives per l'any que ve tampoc són bones.
5: Tenemos previsto que el 2027 será un poco peor hasta de 2026, de este año.
18: I per compensar tot això, el sector recomana fer promocions a fi d'atreure i fidelitzar el client local i no dependre tant de la temporada turística.
0: Tot i que aquests beneficis baixen, la realitat també és que de cada vegada hi ha més discoteques, ara però hi ha un canvi de tendència i s'ubiquen als polígons industrials. Això té beneficis com, per exemple, no molestar els veïnats i els clients tenen bon aparcament perquè l'oci no coincideix amb els horaris laborals. Demanen, però, més inspeccions, ja que, segons denuncien, alguns locals, dedicats sobretot a la música electrònica, no tenen llicència.
18: I aquests són els que més han proliferat, els polígons industrials. Un fet que preocupa els empresaris que ja fa anys que s'hi dediquen, tal com explicava Eric Navas, director tècnic del gremi.
19: Bueno, hay una sobreexplotación del mercado, sobre todo de la parte nocturna, del ocio nocturno y la música electrónica, y es verdad que vivimos en una burbuja ahora mismo.
18: I aquesta sobreexplotació que deia fa que alguns locals a vegades no compleixin amb la normativa i en alguns casos fins i tot no comptin amb llicència. L'Ajuntament de Palma té constància del manco 3-4 sales que ho han fet. És el regidor d'Urbanisme de Palma, Òscar Fidalgo.
20: No somos todo lo rápido que nos gustaría ni al Ayuntamiento y posiblemente a los administrados, pero créame cuando le digo que somos implacables en el cumplimiento de la ley. Obviamente, un polígono industrial es un lugar en el que las molestias por los ruidos son menores.
18: Una de les discoteques que ha obert precisament recentment és la discoteca Over Club, el polígon de Son Rossinyol. Precisament va ser clausurada per no tenir papers. Els papers en regla, però ara la nova propietat ha subsanat aquestes deficiències. Rodrigo Gómez León és el seu director.
21: Nosotros hemos tenido nuestras inspecciones en las que se ha revisado todo lo que hemos hablado, que no estén obstaculizadas las salidas de emergencia, que estén correctamente señalizadas y requiere mucha inversión tener estos espacios a la orden del día con todos los requerimientos. Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo en que se persiga todos estos espacios que no están al día con estas regulaciones.
18: L'oci nocturn, per tant, que cerca espais fora de les ciutats, però que reclama més control per evitar la competència deslleial.
0: I precisament ara que parlàvem de canvis d'espais d'oci, ahir Eivissa continua la batalla veïnal pel futur trasllat de la discoteca Lío, un canvi d'ubicació que ha provocat una forta indignació entre els residents d'Illa Plana, que no volen que el local sigui a prop seu. Ivonne Aranyó.
4: La preocupació continua sent la protagonista entre les 300 famílies residents a la zona de Silla Plana per l'imminent trasllat de la discoteca Lío a l'hotel Corso. Insisteixen que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Alberto Sánchez Rondés, el president de l'Associació de Veïns de Silla Plana.
6: Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo.
4: L'hotel Corso ja disposava d'una antiga llicència per una sala de festes. Ara els veïns consideren que el projecte del Lío suposa una nova activitat en aquest hotel, obert al públic, i per la qual asseguren no tindrien llicència.
6: Basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con licencia de sala de fiestas, pero para uso del propio hotel. O sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
4: Els veïns insisteixen que la zona ja està molt tensionada i no té capacitat per un projecte així. Escoltem Rafi Alcaraz, veïna d'aquesta zona.
22: És una cosa muy, muy grandiosa para que venga esto aquí. No hay sitio para los coches ni para tanto volumen de gente. Pero es que no podríamos vivir.
4: Des de Lío asseguren que compleixen totes les exigències legals. L'Ajuntament d'Eivissa, per la seva banda, diu que l'equip tècnic i jurídic està centrat a resoldre els recursos que s'han presentat i demanen prudència i temps.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:20. Abans que acabi el 2026, el govern preveu que ja s'hagin posat les primeres pedres de les futures promocions d'habitatge públic de Can Cantó, Eivissa, de Peguera, Calvià i una més a Sencelles. Això, juntament amb la prevista a Palma, en un solar cedit pel Consell de Mallorca, suma 1.500 habitatges. És el 60% de parc públic d'habitatge actual.
18: A més, recentment s'han entregat les claus a 12 pisos d'una promoció pública de Calvià. Una de les persones beneficiàries amb contracte de lloguer a Sandra Bonilla del Toro, que fa 14 anys que demanava acollir-se a aquest programa d'habitatge públic.
23: Siempre he pedido alquiler o alquiler con opción a compra, porque claro, a la hora de hacer una petición de compra siempre piden pues unos ingresos adelantados y pues yo con cuatro niños pues es prácticamente imposible. Lo que es el parking, alquiler y todo son 799 con algo. No pensaba que me iban a dar algo tan alto de precio, pero bueno, tampoco me puedo quejar porque es una casa bastante grande.
18: L'administració pública insisteix que la promoció immobiliària és un procés llarg des del moment que es planifica fins que se'n comencen les obres. Josep Francisco Reinés és director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern.
24: Una vegada superades aquestes tres fases, ve quan se pot licitar aquest projecte. Se pot licitar, se poden adjudicar les obres i una vegada adjudicades les obres se poden iniciar. Per tant, estem xerrant que la suma de tots aquests processos poden durar entre 3 i 4 anys. Se mengen pràcticament tota una legislatura. Se tracta d'anar materialitzant tot aquest procés d'adjudicació d'obres i de polutinament durant els segons mesos anar iniciant obres i finalitzar obres ja a la següent legislatura.
18: Passat l'estiu es lliuraran 6 claus d'habitatges de promoció pública també a Maria de la Salut. Són els primers al municipi. Segons les darreres xifres, hi ha més de 10.000 persones en llista d'espera a fi de poder accedir a una habitatge de promoció pública.
0: Són les 7:22.
25: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
26: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: I fa uns minuts fèiem balanç de la temporada per a les discoteques i de també en plena temporada alta la restauració i els locals d'oci de les Balears alerten d'un descens dels ingressos respecte de l'any passat. Les patronals calculen que durant aquesta primera quinzena d'agost la facturació ha caigut de mitjana un 14%, tot i l'elevada ocupació hotelera i la xifra rècord de turisme. Els empresaris diuen, a més, que tant els visitants com els residents gasten manco.
18: En un context d'inflació, el sector acusa especialment l'encariment dels hotels, també dels vols, que deixa els clients amb manco capacitat de despesa. També influeix la situació econòmica de mercats emissors, com per exemple la Alemany. Juan Miguel Ferrer és el president de restauració de la CAEP, ha explicat al programa La Gran Vida l'impacte que aquesta situació pot tenir en el tancament d'empreses.
2: Està clar que no han tancat negoci, l'any passat no han tancat 200 i pico, i aquest any ara no te sabré dir quina cifra, us podré valorar en mes de novembre, però calcul que jo anirem pel mateix índex de tant. Vol dir, en un moment donat, que aquesta equació del sacrifici per la feina, per risc, deixa de ser rentable, i és el moment que aquella persona, aquella família, aquella empresa se replanteja el seu futur i què pot fer, no? Perquè t'ha de valer la pena.
18: Així, mentre els ingressos baixen, els costos que han d'assumir els negocis continuen augmentant, cosa que en molts casos els obliga a pujar preus, encara que ells no ho vulguin.
2: Després del Covid, quan comença a pujar, després ho accentua a Ucrània, la guerra, i ara comença la guerra d'Iran, i no són ben els fertilitzants i els combustibles, per la qual nosaltres durant aquells 7 o 8 anys molt fotuts, i la pujada és més d'un 60% dels costos de compra.
18: Una situació que a les Illes Balears es veu especialment condicionada pels efectes de la insularitat.
0: I també el comerç diu que passa un moment complicat, segons la patronal Afedeco. El seu vicepresident, Pedro Miró, diu que ja no tenen marge per pujar preus i compensar l'increment de costos que han d'assumir els empresaris.
18: La patronal del comerç lamenta que els turistes gasten la major part del seu pressupost en hotel i en transport. Això, juntament amb la pèrdua de poder adquisitiu de bona part d'Europa, fa que els visitants retallin en les compres que no són imprescindibles.
7: Exactes anys pareixia que si pujaves els preus un poquet, un 5 o un 6% o tal, no se notava tant. Què passa? Ara sí se nota. Tenim Alemanya, que està en una recessió brutal. Alemanya és el qui més gent mos envia aquí a Mallorca.
18: De fet, reconeix Miró que són els residents els que estan salvant molt de comerços que abans vivien més del turisme. Tot i que varia segons en la zona i el negoci, Afedeco quantifica la caiguda de les vendes de turistes entre un 10 i un 15% en el millor dels casos.
0: I si teniu un vehicle elèctric o un híbrid endollable, això vos interessa perquè la xarxa de mobilitat elèctrica públic ha estrenat un nou web. El portal melip.es reuneix la informació sobre les estacions de càrrega i incorpora un mapa interactiu en temps real.
18: També es pot consultar tota aquesta informació a l'app mòbil Melip, disponible per dispositius iOS i Android. Aquí els usuaris poden localitzar punts de recàrrega, comprovant-ne també la disponibilitat, iniciar la càrrega i fer els pagaments des del mòbil. També es pot pagar amb la targeta del TIP i amb un clauer de Melip. Així ho explica Marta Pons, directora de l'Institut Balear d'Energia.
8: Les dades que surten i estan disponibles se van actualitzant cada dia. El manca un pic cada dia, intentarem que siguin més vegades si la xarxa respon bé, però serà informació accessible per tothom i més fiable.
18: L'objectiu de totes aquestes actuacions és impulsar l'ús de la xarxa pública de recàrrega elèctrica i aportar transparència sobre l'estat dels carregadors.
0: I ara, quan són les 7 i 27 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada de les Illes, on avui cada diari destaca assumptes diferents.
9: Sí, Última Hora titula que augmenten en un 56% les peticions per les ajudes a la dependència a les Illes. La imatge de portada és per als cossiers de Montuïri ballant a la plaça de l'Ajuntament i que avui, dia de Sant Bartomeu, tornaran a dansar pels carrers del municipi. Diari de Mallorca destaca la protecció del sistema Biogen a 50 adolescents de les Balears maltractades per les seves parelles i comptabilitzen 4.300 casos actius aquest estiu de dones víctimes de violència masclista. I la seva foto de portada és per la manifestació ahir a la plaça del Barcuix, a la platja del Barcuix, al port de Pollença, exigint la fi dels abocaments en la badia i l'ordenació dels fondejos. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull l'accident de moto de dos joves amb la mort d'un d'ells i l'altre en estat greu en el barri Palmesar del Coll d'en Rabassa. L'Ara Balears, per la seva banda, diu que creix la preocupació al Partit Popular de les Illes per les protestes antimassificació. A Eivissa, el periòdico assegura que les pernoctacions hoteleres cauen a l'illa a nivells de fa 10 anys, encara que augmenta la despesa turística. El diari destaca un nou abocament en Escodolà, a pocs metres de l'aeroport i de la primera línia de platja. I el Menorca, per la seva part, diu que les polítiques sobre l'aigua hauran de desparar encara un temps perquè sigui el Consell de l'Illa qui les gestioni, uns recursos hídrics que a dia d'avui continuen dirigits pel govern.
0: I avui, als titulars de la premsa estatal, hi trobam un dia més moltes referències a Ceuta, acompanyades, però, també de temes econòmics.
9: El País titula "El preu de l'habitatge es duplica en 12 anys de pujada sense treva" i apunta, a més, que les cases s'han encarit durant 48 trimestres consecutius. El Mundo destaca la saturació en una de les comissaries de Ceuta a causa de la falta de recursos per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. ABC, per part seva, assegura que els espanyols que rebutgen els impostos

0: han format una cadena humana i han nedat dins piscines de plàstic damunt l'arena.
1: I avui més protestes. Els treballadors de la canera municipal de Palma faran vaga.
0: Comença a les 2 del migdia i el responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia la precarietat laboral i la manca de prevenció de riscos.
2: Que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
1: De l'agenda d'aquest dilluns, el vicepresident espanyol Carlos Cuerpo visita Ceuta el mateix dia en què el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes s'han de reunir per concretar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
0: La situació sanitària a la ciutat preocupa el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, demana el confinament de migrants que suposin un risc de contagi de malalties, una mesura que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat d'injustificada i desmesurada.
1: I de la crònica internacional, els Estats Units anuncien un nou paquet de sancions contra l'Iran en el que anomenen Dia D econòmic.
0: Teheran, per part seva, ha avisat que si mantenen aquesta guerra econòmica contra el país, no sortirà ni una gota de petroli de la regió del Golf Pèrsic.
1: I de molt pendents d'aquesta situació a la crònica internacional que ens afecta tant a les butxaques, sobretot si empreu el cotxe, si sou conductors, i avui també els conductors, precaució a la via de cintura de Palma, perquè des de primera hora la circulació és complicada a causa d'un accident. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, avui a primera hora des de matí s'ha produït un accident just a la sortida del túnel de Gènova en sentit cap a l'aeroport, on havien tingut el carril dret ocupat. Aquests vehicles ja han estat retirats i la circulació en aquest punt ja s'ha normalitzat. Sí que queden encara retencions que estan afectant a l'autopista d'Andratx. En sentit Palma, pràcticament des de ben dinat trobaran retencions fins a l'entrada a la via de cintura. També a l'altura de la taulera, en la via de cintura, en sentit cap a Andratx, també trobaran petites retencions en aquest punt de cintura de taulera. El resta de dies, tranquil·litat. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani Fornés, des de la Direcció General de Trànsit, que ens ha actualitzat des de primera hora aquesta situació del trànsit. Ara, a l'entrevista, dedicam la nostra conversa del dia a les pantalles i als aliments ultraprocessats. Se sap que l'ús de les pantalles entre nins i adolescents pot tenir conseqüències en l'aparició de trastorns de salut mental, però i en la salut física pot afectar, per exemple, en els costums alimentaris. Un estudi ha investigat com els hàbits d'ús de les pantalles poden influir en el consum d'ultraprocessats i se centra específicament en infants d'edat preescolar. Hi ha participat l'investigador de l'IDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, a qui tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: La mostra era de 909 infants portuguesos d'entre 2 i 6 anys. Quines han estat les conclusions?
4: Les conclusions és que, primer de tot, hi ha un ús exagerat de pantalles. Quan dic pantalles, me refereixo a utilitzar tablets, utilitzar mòbils, utilitzar ordinadors portàtils, etc. O veure televisió, senzillament. I després veure que hi ha una relació directa entre aquest ús o consum de pantalles, o temps dedicat a mirar pantalles, respecte a models d'alimentació molt variats, entre ells, com molt bé comentava vostè, es consum exagerat de lo que s'anomenen els aliments ultraprocessats, que són aliments que en la seva fabricació utilitzen components, diguem, no gaire desitjables des del punt de vista saludable, com puguin ser un excés de sals, excés de sucres simples, alguns productes additius que no són adequats, etc.
1: Hi ha, per tant, una correlació entre aquests dos factors, aquest ús indiscriminat de pantalles i el major consum d'aquest tipus d'aliments, però sí. Se pot saber quin és l'origen o per què existeix aquesta correlació?
4: Bé, els aliments ultraprocessats sempre tenen uns components que els fan molt repetitius. Llavors, els nostres oients han sabut o han sentit la paraula umami. Umami és una paraula d'origen japonès que significa que és molt atraient, molt desitjable, no? I en realitat són una sèrie de productes químics que el que fan és elevar, augmentar el dintell d'atracció de les nostres papilles gustatives, trobant els aliments que duen aquests components com molt, molt agradables, molt, molt desitjables, no? I aleshores pues, incrementen el seu consum. A partir d'aquí, pues, diguem, els ultraprocessats

0: aquests, pues, que ens fan menjar més del que hauríem de fer. No són saludables pel nostre cos, senzillament.
1: En aquesta relació entre l'ús de pantalles i aquests hàbits alimentaris, imaginam que un dels factors serà la publicitat. Vos preocupen determinats anuncis, determinat ús de la publicitat, fins i tot de vegades encoberta a les xarxes socials? Tal vegada no afecta tant en el cas de les xarxes socials a infants tan petits, però a edats superiors segur que sí.
0: Sí, no, no, el fet de la publicitat d'aquest producte és preocupant i de fet, si vostè repassa un poc en la memòria els darrers 10 anys que ha hagut el nostre estat, veurà que cada vegada tots aquest tipus d'anuncis van desapareguent. Jo me'n recordo encara quan els va obligar en aquest tipus de productes o aquestes empreses que feien aquests productes a posar com una bandeta baix a la televisió que passava molt ràpid, per desgràcia no se podia que hagi ni llegir, que deia, li recordaven que aquesta alimentació no és saludable i que hauria de menjar així, així, així. Això durà un temps i ara, evidentment, o gràcies a Déu, majoritàriament, tot aquest tipus d'anuncis s'han llevat d'enmig. Ja no hi són, no? Afortunadament. Llavors, això ja no apareix en pantalles, ja no apareix en televisions, ja no apareix en els medis de comunicació, afortunadament. En xarxes socials, més o manco dibuixat, són quines pel·lícules, més o manco intuït. Fins ara en bon camí per eliminar aquests efectes, no? No només en aquest factor s'ha d'ajuntar, i això és molt, molt important, en la formació dels pares. Vull dir, els pares s'ha demostrat també, i aquest estudi també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
1: Clar, no sé si seríeu partidari, tenint en compte aquest factor important educatiu, de fer encara més evident que no són beneficiosos els aliments, per exemple, no només amb aquests faldons o lletres que comentava vostè als anuncis, sinó tal vegada amb indicacions al mateix paquet dels aliments. Tal vegada l'exemple no sé si seria exagerat, però com s'ha fet el tabac, no? que adverteix de possibles usos negatius, seríeu partidari tal vegada de...
0: Jo crec que sí, i de fet tots aquests informacions, per llei tots aquests productes han de tots elaborats, manufacturats, han de tenir aquesta composició, ingredients i en quantitat de productes que tenen, quant de nutrients, amb quina quantitat, quanta sal, quant de sucres, etc. Això apareix, però moltes vegades en lletra massa petita. Per això s'ha posat en marxa, ja fa uns anys, tot el que són les informacions més simples i el que se diuen informació nutricional frontal. És a dir, que no has de girar el paquet, sinó que davant hi ha unes lletres, com pugui ser es formant Nutri-Score o altres països, que aquests afavoreixen la informació a un simple cop de vista. Si després tu, evidentment, vols anar més enllà en la informació, gires s'envàs i darrere tota la informació numèrica, perfecta, abundant, suficient com per donar aquesta informació. Però donar aquests avisos no estaria de més. Ja s'està donant, però fer-ho encara més clar, doncs per què no?
1: El fet d'adquirir mals hàbits alimentaris tan prest, recordem que l'estudi parla d'infants d'entre 2 i 6 anys, com influeix en el desenvolupament posterior i ja si ens centrem, per exemple, en la vida adulta?
0: Miri, la diferència entre una patologia de tipus infecciós, un constipat, per exemple, o un grip, i una patologia d'origen metabòlic, que vostè comentava, és molt fàcil d'entendre. Una malaltia infecciosa, doncs l'agafes un dia, se manifesta al cap de 2, té una evolució de 2, 3, 4 dies, segons el tipus de patologia, i al cap d'una setmana, 10 dies màxim, ja ha desaparegut. I, de fet, els pares, les mares, en tota la bona intenció, quan veuen un pot de moquet, ja corren urgències, per dir-ho d'alguna forma. I bé que fan, va? Però perquè l'important és la salut del fill. Però, en canvi, les patologies d'origen metabòlic són aquelles que anem agafant a través d'aquests aliments, de la pràctica del tipus de dieta que fan, etc., se manifesta, se van formant al llarg de mesos, i per què no dir anys, i quan se manifesta al llarg de 20 anys, ja no hi ha remei, és a dir, ja hi ha la patologia instaurada. I no ens hem donat compte que ha arribat. Aquesta és la principal diferència. I llavors el que han de fer, doncs, evidentment, és formar, prevenir, donar informació, que la gent sàpiga el que fa, i doncs, cadascú, en la seva llibertat, tria el que ha de fer. Però, evidentment, no donar peu a que això se formi perquè sigui més, quan més en fora de seu origen, sigui irreversible. Si hipertensió és un cas d'aquests que estan de bé, se manifesta quan ja tens una edat avançada, per molt de motius, també per la pròpia involució normal de la persona, el manifest normal de la persona. Però, evidentment, veiem aquesta diferència. Se manifesta massa tard respecte a quan el van originar. Per tant, es resumes, quan més aviat hi posen fil a l'agulla, quan més aviat donen més informació, o sigui, la gent sàpiga el que fa, el que pren, i anant prevenint el que podria venir, molt millor per tots.
1: Josep Antoni Tur, investigador de l'ILISBA i catedràtic de la UIB, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu.
2: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: Són les 8:42 minuts, ara sortim a l'exterior perquè avui Montuïri celebra Sant Bartomeu, que és el dia del patró del municipi, i com marca la tradició, a partir de les 10 del matí tornaran a sortir per darrera vegada enguany el so de les xeremies, sis cossiers, una dama i el dimoni per interpretar els tradicionals balls amb més de dos segles d'història. Una celebració que recordam que és reconeguda festa d'interès cultural pel Consell de Mallorca. Fins al municipi del Pla es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
3: Bon dia, i d'aquí a Montuïri, dia gran de festivitat per Sant Bartomeu. Ara mateix, aquí a la plaça Major, els professionals de neteja fan les seves tasques per tenir tot net per un dia tan assenyalat, i els cossiers avui seran encara més protagonistes, ja que el dimoni no encalça en el més jove. Recordant els carrers del municipi durant tot el matí fins a la missa solemne a l'església en honor al patró a les 12 del migdia. Ja després es ballaran a la plaça Major i dins l'Ajuntament les darreres danses de 2026 com Flor de Murta, l'Oferta o el Mercançó. I just aquí al costat tenim amb nosaltres la màxima autoritat de Montuïri, el batlle Toni Miralles. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, ahir va ser la Revella, amb també ball de cossiers, corregudes amb el dimoni i banya verda, i les tradicionals rodelles. Avui també és un dels dies més importants de l'any per als montuïres i montuïreres, i els cossiers tornaven a sortir per fer la capta, començant amb l'albada, el so de les xeremies d'aquí un minut, a les 9. Potser avui és un dia en què es pot presenciar millor el ball, perquè hi poden trobar menys gent que ahir a les primeres hores del matí.
4: Sí, avui és el dia ideal per disfrutar d'aquest ball i si hi ha qualcú que de veres vol veure el ball així com toca, és el dia idoni.
3: Primera festa patronal del municipi com a batlle, però no com a cossier. Ahir va ser un dia llarg en què vareu sortir a rotllo, però avui li toca un altre company cossier ballant substitució seva. Com es du aquesta doble funció, que no sé si s'haurà vist moltes vegades aquí a Montuïri, batlle i cossier? És una mescla de responsabilitat i orgull.
4: Bé, en el final és un fet anecdòtic que se viu en naturalitat. Ahir vaig poder gaudir molt de ballar amb els meus companys i avui segur que ho farà igual de bé un altre dels meus companys. Sí que, com he dit, és un fet anecdòtic, no sé si havia passat mai, però en el final és una cosa més, ballar un any més, ja són molts anys de ballar, no en queden molts, i trobava que ho havia de gaudir com ho havia fet tots aquests anys.
3: Bé, la cossia també té una part de sort perquè has d'estar just en el moment en què una generació de cossies més veterana es retiri i entri una altra de ben jove. En el cas de la vostra, ja pensàveu en donar pas a les quintades que venen de baix?
4: Sí, som conscients que hi ha altres nins i nines que mereixen l'oportunitat també de gaudir d'aquesta experiència i d'aquest honor que és la cossia en el teu poble, a Montuïri, i no estarem molt a donar pas a una nova fornada de nins i nines i que puguin gaudir i puguin fer gaudir el poble com ho hem fet nosaltres.
3: En el seu cas, quin és el moment més especial com a cossia a la festa de Sant Bartomeu?
4: Bé, en el final és començar a veure que posen el paperí, el preparatiu de les festes i sobretot quan te comencen a vestir. Quan t'ajuden a vestir-te ja comences a tenir aquest nervis de que les festes són aquí, de que tens una responsabilitat perquè ets part activa de la festa, de fer-ho el més bé possible i després que tot surti bé i que ningú se faci mal.
3: El cossiers vareu retre l'any passat un homenatge per primera vegada a quatre cossieres que veien allà pel 1956. És un debat que s'ha obert alguna vegada i no sé si des de la comissió de cossiers es valora la possibilitat que pugui participar també Cossieres per interpretar els tradicionals balls.
4: Bé, aquí a Montuïri hi ha una particularitat, que quan se canvien els cossiers se fa tota la fornada, no se van fent incorporacions durant aquests anys, i ara, en venir canvi de cossiers, s'haurà d'obrir a tothom i s'haurà de tornar a arrencar aquest procés de tria de les persones que representaran els cossiers a les festes durant anys.
3: Gràcies, Toni Miralles.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I ja heu sentit les paraules del Vale de Montuïri, que també té l'orgull i privilegi de formar part com a cossier i assegura que avui és un dia especial, molt especial, per a tots els montuïrers i montuïreres de Dia de Sant Bartomeu.
1: Moltes gràcies, Lluís. Un dia, per tant, especial a Montuïri. Hem de dir que avui també és festiu, avui Dia de Sant Bartomeu, a un grapat de municipis: Capdepera, Consell, Ses Salines, Solla, Vall de Mossa, Ferreries i Sant Antoni. Per tant, avui és festiu a molts de punts de les Balears. Ara són les 8:47. Repassem altres assumptes destacats de l'actualitat. I començant parlant de la situació a Ceuta, perquè el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reuneixen per concretar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. Les més sol·licitades són la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
5: La situació sanitària a la ciutat preocupa el Partit Popular i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que demana el confinament de migrants que suposin un risc de contagi de malalties.
6: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
5: Una mesura que la ministra de Sanitat, Mònica García, veu injustificada i desmesurada. En un missatge a la xarxa social X ha recordat a Feijóo que les competències en matèria de salut són de les autonomies. A tot això, aquest diumenge ha començat a funcionar el Centre d'Atenció Temporal a Estrangers de Ceuta per a realitzar el tràmit de filiació de les persones que varen entrar, recordem-ho, fa 3 setmanes de forma irregular.
1: I a la crònica internacional, els Estats Units anuncien avui un nou paquet de sancions contra l'Iran. Li han posat un títol una mica particular, peliculer, com ens té acostumats l'administració Trump. L'anomenen el Dia D econòmic.
5: El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha assegurat que la guerra contra Teheran està en fase final. Insisteix en que el paquet que anunciarà aquest dilluns suposa la major guerra financera mai orquestrada contra un adversari. L'Iran, per la seva part, ha avisat als Estats Units que si mantenen la guerra econòmica, no sortirà ni una gota de petroli, han dit, del Golf Pèrsic. També ha advertit que considerarà enemics els països que s'uneixin en aquesta guerra econòmica que iniciaran els Estats Units.
1: I Ucraïna celebra avui el dia de la seva independència de la Unió Soviètica. Va ser dia 24 d'agost del 1991 i amb motiu d'aquest aniversari, el president del país, Volodymyr Zelensky, ha tornat a demanar suport internacional per defensar el país. Really about their defense. Yes, it was... Ja ho sentiu, en anglès. Ha dit que són necessàries més unitats per interceptar els drons i míssils balístics llançats per Rússia, que ha intensificat l'ofensiva. També ha reiterat la negativa a celebrar eleccions mentre duri la guerra.
5: I mentrestant, a Mallorca, ucraïnesos residents a l'illa s'han concentrat a la plaça de Santa Eulària de Palma per commemorar precisament aquesta data. Convocats pel Consolat Honorari d'Ucraïna a les illes, han compartit activitats culturals, com ara mostres de vestit tradicionals o interpretacions de música de bandura, l'instrument tradicional ucraïnès. Anna Matyska treballa en el consolat.
7: Es un acto muy especial para cada ucraniano y especialmente para los que vivamos fuera de Ucrania. Y pues vivamos donde vivamos, somos ucranianos y para nosotros es un día muy especial.
2: Informatiu Matí, IB3 Radio.
1: I avui a l'informatiu matí també vos explicam una realitat que és desconeguda per a moltes persones, i és que prop de 6 milions de persones cegues o amb discapacitat en el món utilitzen el braille. Recentment, el Consell de Ministres va declarar patrimoni cultural immaterial l'ús d'aquest sistema de lectoescriptura en llengües espanyoles. Això en un context en què té dificultats de vegades per adaptar-se a les noves tecnologies per donar el millor servei possible.
5: Aquest codi de lectoescriptura es va inventar l'any 1825 i rep el nom del seu creador, precisament, el francès Louis Braille. Més de 12 segles després, ha evolucionat des de la màquina d'escriure Perkins, passant per l'aparell electrònic portàtil de la línia de Braille o dels diversos softwares de lectoescriptura incorporats als diferents aparells electrònics. La promotora de Braille de l'ONCE a les Balears, Esmar Vidal, diu que ha notat una pujada considerable d'usuaris que s'animen a conèixer aquest codi.
8: El Braille ens permet a les persones amb discapacitat visual tenir una autonomia. Ens permet accedir al llenguatge. I és una cosa molt important, fins i tot a nivell laboral, a nivell cultural, a nivell personal, per poder accedir en el món en igualtat d'oportunitats com tots.
1: I ja sabem que la ràdio, per ells, és un mitjà molt accessible, un mitjà que s'escolta, que se sent, i hem volgut parlar en concret amb dos testimonis sobre la importància d'aquest llenguatge, sobre el Braille, i com viuen la transformació digital, quins reptes els hi suposa, com ho adapten, què han dit, Toni?
5: Biel Martí, idò, cursarà segon de batxillerat, va començar a aprendre Braille amb 7 anys, diu que té un paper fonamental en el seu aprenentatge, precisament. També empra un editor científic digital que s'anomena Edico i que permet traduir en braille fórmules de matemàtiques o de física i química.
9: Més d'un cop m'he trobat en situacions sense que l'àudio no m'anava bé, o potser per aquest motiu el auricular no m'anava... tenia dificultats i se me complicaven, ja que com que me trobo en una aula amb més companys, i la capacitat de Braille és aquesta també, puc anar llegint i escoltant a la vegada el mestre, i és com una major polivalència.
5: Un altre dels testimonis en què hem pogut parlar és Miguel Egea, té 50 anys, ha començat un poc més tard, fa poc que s'hi va posar, però anima les altres persones adultes a fer-ho.
10: Empiezo a ver cosas como las comidas, las latas, todo eso, sí, incluso los letreros, lo que es los productos y los precios también. Empiezo a ver cosas y eso es muy útil para la gente que tiene dificultad visual.
5: Segons l'informe Olivenza de l'Observatori de la Discapacitat, unes 457.000 persones tenen discapacitat visual a l'estat espanyol.
1: Falten 6 minuts per les 9 del matí, ara parlant de cultura.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I ho feim parlant del director de cinema Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera, que preparen un projecte en comú. Un projecte sobre les illes, que a hores d'ara encara mantenen en secret, però sobre el qual hem conegut alguna cosa més, Sandra Martínez.
11: I no ha estat fàcil. Quan Rafa Cortés va penjar al seu Instagram una imatge de la signatura entre A Name Like This, que és la seva productora, i l'acadèmica de la RAE, no va pensar el ressò que tindria entre els mitjans de comunicació. Cortés confiava que l'anunci no anés massa més enllà del seu cercle d'amistat i coneguts perquè, diu, encara no se'n pot avançar gairebé res.
12: Ara estem en una part embrionari, acabant de col·locar els elements que ens interessa, dels que ens interessa parlar, i d'aquí resultarà en algun moment estarem en un punt en el que convengui i que sigui adient explicar-ho. Però d'alguna manera és com si mos haguéssiu trobat el dia que hem posat els genolls en terra i mos han declarat.
11: De fet, passarà potser un any fins que no es pugui saber quin és el projecte que ha unit aquests dos noms propis del món cultural de les illes, que tenen moltes coses en comú.
12: Fet de ser mallorquins, fet de voler contar històries des de Mallorca, de voler apostar per la identitat dels mallorquins, de les històries que passen aquí, que són d'alguna manera úniques, però per una altra banda també són universals.
11: De Jamó, El darrer blau, L'estiu de l'anglès... La imaginació pensa en la translació d'aquestes novel·les a la gran pantalla, però de Cortés no surt ni una paraula. Bé, una sí.
12: Jo estic molt convençut que qualsevol cosa que jo faci me sortirà millor si la faig a Carme Riera. I aquesta és una de les meves més clares sorts en aquest projecte.
11: Tot això mentre el director segueix lluitant per tirar endavant a Mallorca la continuació d'Allò, un projecte, Raimon, que es rifa en les altres comunitats amb ajudes i facilitats pel rodatge, però que Cortés segueix amb la intenció ferma, amb l'esperança també, que s'acabi rodant a Mallorca.
12: Jo vull pensar que la farem a Mallorca, que Mallorca obrirà les portes i que Mallorca se'n beneficiarà, sobretot, perquè crec que en el final es dobbés que deixa una pel·lícula en el teixit econòmic dispuesto és una raó ja suficient de per si com per no donar-li s'esquena. Ja no diria un acte de generositat, és quasi un acte de responsabilitat.
11: Rafa Cortés ha presentat la versió remasteritzada d'Allò a l'Atlàntida Film Fest, coincidint amb el 20è aniversari de la seva estrena.
1: I ara, com cada dilluns, o com molts de dilluns fem un repàs a l'agenda cultural de la setmana i començam amb Coque Malla.
13: I volaran les històries com final feliç.
1: Perquè el tenim per partida doble, avui i demà, al Teatre Casino de Ciutadella, encatxala aquesta agenda.
5: Malla és un habitual dels estius de l'univers Jazzba, de la sala Jazzba de Ciutadella, un artista gairebé de la casa que pràcticament cada any renova la seva cita amb els seus fans menorquins. Enguany no ha estat una excepció, de fet, l'ex-líder de los Ronaldos presenta Una noche en Menorca, una cita que diu serà íntima i exclusiva i amb un aforament limitat a 250 persones que esgota ara les entrades, evidentment, en qüestió d'hores, i que forçaren una segona cita a l'endemà d'EM, avui i demà.
13: Sé que

També dimarts, però en aquest cas serà a Palma. Té lloc la darrera cita de les nits de Sant Carles amb, aquests que escoltant de fons, l'Habitació Roja, que estaran acompanyats per ni més ni manco que Lluís Albert Segura, o com es conegut popularment, L.A. Dos noms referencials al món del post-rock independent que posaran, com dèiem, punt i final en aquest cicle estiuenc, però més música.

Perquè si parlàvem de dimarts, ara hem d'anar dimecres a Felanitx. Cita imprescindible pels seguidors d'aquests que escolten de fons, The Love of Lesbian. És l'única aturada a Mallorca de la gira de comiat de la formació catalana. Els de Santi Balmes no estaran tots sols, això sí, els acompanyarà la cantautora Victoria Lerma i també hi trobareu una sessió de DJs a càrrec de Pau Roca.

I una proposta més encara, una proposta per dijous. Començàvem parlant del Teatre Casino de Set de Ciutadella, de Set de Gener, idò, tornem al Teatre Casino de Set de Gener de Ciutadella. Serà allà on Judith Niederman, aquesta artista que escoltem de fons, recali amb la seva nova gira, que du per títol Brota. Aquesta artista revisita les cançons que han marcat la seva trajectòria, mentre presenta alhora també altres peces inèdites que no formarien part de cap disc, com per exemple un tema que s'anomena Llibert, un senzill dedicat al seu padrí que veurà la llum precisament aquesta primavera. La cita, a partir de les 9.

0: I ara són les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Els professionals de la salut mental alerten d'una saturació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculada a l'increment de trastorns, però també té una altra cara més positiva, i és que la coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que hi ha més consciència. Per tant, ara s'acudeix abans a un professional perquè se sap que és important prevenir, i això, diu, es positivo.
1: Sí, porque al final lo que hacemos en esta primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
0: I encara parlant de la salut dels infants, vos expliquem que existeix una relació directa entre el consum de les pantalles i els hàbits d'alimentació. És a dir, com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats s'ingereixen.
2: L'investigador de l'IDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, ha participat en l'estudi que ho demostra. En una entrevista a l'Informatiu Matí ha recordat que té un impacte negatiu en la salut física dels nins i també insisteix que la formació dels pares influeix.
3: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, i també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
0: I avui és Sant Bartomeu i és festa grossa a molts de municipis de les Balears, com Ferreries, Capdepera o Consell, també a Montuïri, on comencen ben d'hora amb l'albada al so de les xeremies. Anem en directe fins allà. Lluís Hernández, bon dia.
4: Bon dia, i d'aquí a Montuïri, dia gran de festivitat per Sant Bartomeu. Ara mateix aquí a la plaça Major, els professionals de neteja fan les seves tasques per tenir tot net per un dia tan assenyalat. I els primers veïnats ja s'acosten per veure per darrer cop el Vall dels Cossiers. El Vall de Montuïri, Toni Miralles, ha assegurat l'orgull i responsabilitat de ser Vall de Montuïri Cossier a la vegada i ha assegurat que la pròxima generació de cossiers, la comissió està oberta a que puguin entrar a ballar les nines del municipi d'Esplà.
5: Sí, avui és el dia de més festes, és el dia que se gaudeix més, tant per els cossiers en si, és un dia un poc diferent com tota la gent que vol veure els cossiers, perquè és més esperós, m'ho recorda més en aquelles festes de tota la vida.
4: La jornada festiva dels cossiers acabarà a les 12 del migdia amb la missa solemne a l'església, juntament amb les darreres danses a la plaça de l'Ajuntament.
0: I els treballadors a la Canera Municipal de Palma avui fan vaga. L'aturada està convocada a les 2 del migdia. Lamenten que els serveis mínims imposats són abusius.
2: Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. Juan José del Teso és el responsable del sector de serveis públics d'UGT.
6: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
0: I avui serà un dia marcat per un canvi de temps, més nígols, qualque precipitació, pols en suspensió i màximes que podrien davallar qualque grau, però atenció a la situació a la mà.
2: Perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per rissagues a Menorca fins a les 12 de la mitjanit. Per tant, precaució als que teniu previst sortir a navegar, perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
0: I així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, 27 graus de temperatura en aquest moment i una potent borrasca atlàntica que va arribar ahir diumenge a Espanya provocant un canvi dràstic de temps. La seva incidència serà major, sobretot avui dilluns. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat algunes alertes per fortes pluges, per tempestes, per vent en algunes zones. No tindrà un impacte directe a les illes, com sol succeir en aquestes borrasques de procedència atlàntica, però sí algunes conseqüències. Pugen temperatures, alguns ruixats aïllats, pluja de fang també i pols en suspensió. I com veus aquí a pantalla, ho descrivim pels oients, alerta taronja per mala mà a Menorca. Just escoltàvem els nostres companys de serveis informatius a la ràdio que ja anunciaven de possibles rissagues. De fet, l'avís estirà vigent fins a les 12 del vespre. Ahir va ser la primera jornada de vaga dels socorristes de Calvià. Demanen unes millores en les infraestructures de les platges que puguin ajudar a millorar el servei i, sobretot, la seva feina. A les torres de vigilància hi havia una sèrie de pancartes penjades amb missatges directes com ajuda, ens ofegam. Després de diverses negociacions, no s'ha arribat a cap acord amb el consistori calvianer. Es tracta d'un servei essencial. Els serveis mínims es varen fixar en el 100% precisament per això, per ser un servei essencial. Una decisió que els convocants consideren que vulnera el dret de vaga. No deixant de banda la situació de vaga, en aquest cas focalitzam a la feina dels treballadors de la Canera Municipal de Palma, que avui també fan vaga. Això sí, amb uns serveis mínims que diuen són abusius. Bon dia, Joana.
2: Bon dia, Marta. Així és. Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa només un any. Ara cobren uns 1.300 euros, mentre que abans, que eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i de respecte a les hores de descans. El sindicat també reitera la seva disposició al diàleg com a única via possible per a desbloquejar aquesta situació que genera un impacte de greuge econòmic molt notable en els treballadors. I en crònica de successos continua amb pronòstic greu a Son Espases el jove de 25 anys que ahir matí va resultar ferit en un accident de moto al coll d'en Rabassa, a Palma. En el sinistre ha mort un altre jove de 30 anys que viatjava en la mateixa motocicleta i que en un revolt del carrer del Cardenal Rossell ha sortit de la via.
1: Avui és el dia de Sant Bartomeu i per això ahir a Montuïri varen sortir els cossiers i també el dimoni. Bon dia, Maria Antònia.
3: Molt bon dia, Marta. Davant una gentada van representar la dansa ancestral que simbolitza la lluita del bé contra el mar. La jornada va tenir un significat especial per al batlle Toni Miralles, que va poder ballar com a cossier. Avui, dia del patró, a les 10 del matí, era una altra oportunitat per veure'ls ballar. A més, Sant Bartomeu també és patró de ferreries i per això els ferrerencs van voler viure de ben a prop i cantant a les totes el jaleo. Molta de presència també de turistes i de visitants de fora que es van afegir a la festa per veure el bosc de gairebé un centenar de cavalls.
1: Un altre motiu de celebració, avui en tenim molts, sembla, en aquest programa. Aquest és important. Cada vegada vivim més anys.

0: Pues ho explicam perquè un equip d'investigadors de la Universitat d'Osaka, al Japó, presenten un estudi en el qual, després d'analitzar supercentenaris japonesos de 110 anys, han aconseguit identificar un mecanisme fins ara inèdit que podia explicar la seva extraordinària longevitat. És una remodelació del sistema immunitari que es posaria en marxa en complir el segle de vida i que permet expandir de manera selectiva una xarxa de cèl·lules immunitàries i de defenses enfront del càncer. Ho varen publicar just la setmana passada a la revista científica Cell Reports. Però no anirem tan lluny. No fa falta anar al Japó ni a Osaka, perquè avui quedem aquí a prop. Sembla que també tenim per aquí el secret de la longevitat, Maria Antònia.
1: Sí, Marta, avui volen posar-hi una veu molt més propera, la de que ja ha recorregut bona part d'aquest camí. A partir de les 11 visitarem a Madame Magdalena Drobé, que té 94 anys, viu a Sorta i, atenció, és mare de 5 fills, tots homes, i li encanta cantar. A veure si després ens canta, ja que ens obrirà les portes de casa seva.
0: Frase del dia, 9 i 9 minuts.
2: Idò, Marta, per avui, que és dia de Sant Bartomeu, ja ho heu dit, per cert, molt d'anys de tots els tolos i tomeus i derivats, hem triat una frase de l'editor i novel·lista Charles Simons, que diu: la verdadera grandesa consisteix en ser gran en petites coses.
0: Clar que sí, cada petit detall compta, i tant. I de què parla tothom avui?
2: Idò, mira, de sabates que semblen impossibles i de moda que ja no sap què més inventar.

0: torna a demostrar que quan es tracta de calçat, de sabates, tot és possible. D'una banda, aquí veiem l'actriu Margaret Qualley, que ha aparegut a Londres amb unes controvertides sandàlies de Chanel que pràcticament no tenen sola, només cobreixen el taló i s'aguanten amb unes tiretes al voltant del turmell. L'efecte és com si l'actriu caminés descalça per aquesta estora vermella, tot i dur un disseny més curiosos, o un disseny molt curiós d'aquesta firma francesa. I si això ja molt sembla estrany, encara hi ha més coses. Una jove dissenyadora s'ha fet viral amb uns estiletos que semblen dues talles més grans, però és un efecte òptic. La puntera és molt allargada i l'estructura interior permet que el peu quedi ben subjectat. La inspiració, a més, és ben curiosa. És el record d'infantesa per posar-nos les sabates de taló de les nostres mares i desfilar davant del mirall. Sabates sense sola, sabates gegants, la moda sense sembla decidida, podríem dir, a fer-nos dubtar fins i tot de què és una sabata còmode i confortable. I aquí ve la pregunta, perquè jo voldria saber si vosaltres vos posaríeu qualsevol cosa perquè estigui de moda, o si per vosaltres hi ha un límit entre originalitat i absurd.
1: Hi ha un límit.
0: Hi ha un límit.
1: La segona opció, o sigui, és que a veure, remordimenta, jo també quan ara veia aquestes sabates de quan era petita, dic, ostres, me'n recordo d'aquella fotografia que tenc i de més.
0: Però que t'aporaves les sabates de ta mare,
1: clar,
0: no? T'aporaves davant
1: els tacons o el que sigui. Ara bé, no pagaria segons quina xifra, ni segons quina altra, ni baixa ni alta, sinó si volgués recordar qualque cosa, per aventura me'ls posaria igualment, perquè encara té un talla més grossa que jo i me poso un pot de cotó darrere, però no sortiria així pel carrer per fer la foto i recordar un poc el moment, ja està.
0: Home,
1: no aniria
0: sobretot,
1: més enllà.
0: Sobretot perquè, tot i que es veu que el peu queda subjecte de dins...
1: Clar, es queda incòmode.
0: Fa com el peu molt gros, no? Vull dir,
1: i per conduir,
0: òptic,
1: cal conduir-ho amb
0: per
1: això.
0: Conduir, també. I més enllà d'aquestes sabates grosses, hi ha la desapuntera, no? Que al final és dur la part, el taló tapat.
1: Sí.
0: I clar, si te claves un vidre, si vas pel carrer, si, no sé, si fins i tot has d'anar al bany, no sé si és molt recomanable perquè... pots agafar qualque infecció. No sé, si la Marta,
2: mira,
0: molt de dur ballarines i sabates
2: sí,
0: estiloses.
2: Sí, però de la meva talla.
0: De la teva
2: sí, talla. Però
0: duries les punteres aquestes?
2: No, tampoc,
0: punteres
2: perquè...
0: no són, són de taló.
2: Sí. No, crec que la pregunta és on hem arribat,
0: on
2: per
0: hem
2: favor,
0: arribat.
2: On hem arribat.
0: I...
2: entenc...
0: no saben que valen, però són
2: d'aquesta marca, ja t'he dit jo, que serà una quantitat altíssima. De totes maneres, creus que se quedarà a la passarel·la aquestes dues tendències?
0: No, mira,
2: sí. Aquesta seria la pregunta.
0: No, perquè aquestes sabates de taló, o aquestes taloneres, perquè no són
2: no,
0: sabates...
2: No, perquè no hi ha sabata, només hi ha un taló. Varen
0: tenir molta controvèrsia ja fa uns mesos perquè varen ser protagonistes d'algunes desfilades a París. I la gent va dir, però escolta, això sortirà de les passarel·les, serà una
2: clar,
0: moda,
2: pregunta.
0: I tothom no, això és una mica per lluir-se damunt la passarel·la i aquí damunt van damunt les estores i tal, però clar, ara ja veiem que ha pegat el bot, ara ja veiem que artistes com aquesta Margaret Qualley ja els ha fet servir per anar a una estrena d'una de les pel·lícules que ha protagonitzat, per cert, amb en Jacob Elordi, que a tu t'agradarà molt perquè va...
2: és apocalíptica.
0: És apocalíptica. Exacte. I a més té com a protagonista un canet. Clar, veure-la desfilar, és veritat que també hi ha un story, per ventura també
1: sí,
0: hi havia
1: jo...
0: seguretat, però qui te diu que trepitges, no sé, una pedra, un vidre, o fins i tot, no sé, has d'acabar els peus brutíssims.
1: Veurem si de veritat surten esquerre, però... veurem si surten esquerre.
2: Pegaràs bot, no pegaràs bot,
1: clar,
2: és una bona pregunta,
0: no
2: en
0: sé.
2: Tot cas. Cares, poc útils... i molt surrealistes, sobretot les dues talles més grosses. Mira, per molta memòria que tinguem o per molta nostàlgia,
0: per molta nostàlgia,
2: les nostres
0: exacte.
2: Mares, predines, etc. Crec que se pot quedar simplement en la nostàlgia. De tot això i de moltes coses més, xerram avui en la bona companyia d'Ivan López, als comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Francesc Mateu i Jolanda Ruiz, a la producció, en 70 setmana.

9 i mitja, 9 i 31 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb José Luis Miró, Joan Carles Rodríguez Tur i Alicia Mateos. Repassam l'actualitat, aquesta actualitat que marca el començament de setmana. Un començament de setmana, per cert, marcat precisament per la política. Demà, primer Consell de Ministres. El president

0: greuge electoralment en Pedro Sánchez. El que sí que veig que és una qüestió, per la qüestió migratòria, la bandera la té molt ben afiançada Vox, i penso que és una qüestió on Vox sí que en pot treure un major rendiment polític, i no tinc tan clar que en Sánchez puga patir electoralment per mort d'aquesta qüestió, perquè, segons el seu electorat, totes aquestes persones que entren són persones que venen a portar el seu talent i el seu valor i a pagar les nostres pensions. Això és el mantra que fan servir certs sectors de l'esquerra quan es parla d'immigració irregular. Lògicament és un mantra fals. En qualsevol cas, en Sánchez comença un nou curs on mos intentarà distraure i marejar, allargant sa agonia. Ahir vàrem saber que Òscar Puente no es descarta com a successor d'en Pedro Sánchez. No se m'ocorria ningú pitjor que ell per poder succeir algú com en Pedro Sánchez. I el que hem de veure, no sé què penseu altres, si tindrem el darrer cap de setmana de maig un superdiumenge electoral o allargarà sa agonia hasta juliol. Ja no és només el president de Ceuta i molts de socialistes, sinó que també ja hi ha moltes veus, diputats i alcaldes socialistes, que demanen una delana electoral perquè veuen perillar el Partit Socialista com a institució històrica de sa democràcia d'aquest país.
1: Jo Superdomingo lo descarto totalmente, entre otras cosas, porque Sánchez se ha comprometido con el PNV a que no lo habrá. Las elecciones generales serán antes o después, dependiendo de los intereses de Pedro Sánchez en cada momento. Pero Superdomingo yo creo que bajo ningún concepto vamos a tenerlo. Y volviendo a Ceuta, es que tú hablabas, Joan Carles, de bueno, que el gobierno debería haber defendido la nacionalidad española de Ceuta y Melilla, pero si es que ha habido un ministro de Justicia, que además es candidato en las próximas elecciones que habrá próximamente en Marruecos, reivindicando la soberanía y diciendo que se tienen que reunir, y no hemos tenido a nadie del gobierno que públicamente salga y diga, no, Ceuta y Melilla son españolas. Únicamente fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Dónde está el ministro? ¿Por qué no sale? El presidente sabemos que está de vacaciones, vale, está muy ocupado, no puede salir a esto. ¿Y el ministro? ¿Por qué no sale?
2: Para mí ni cotiza que eso se negociará. Porque principalmente porque siempre que hay que lanzar, digamos, un globo sonda, pues se hace en forma de artículo y tal. Y el Pérez Royo, que es el jurista de cabecera de los programas de la televisión española, pues ya lanzaba eso de que, en fin, de que son dos ciudades africanas, ¿no? Y entonces ya lanzaba eso. Y entonces, para mí, de verdad, es que es lo que creo. Es decir, y hay varias cosas. Por ejemplo, a mí no me preocupa a mí como ciudadano no me preocupa la encuesta de Tezanos. A mí me preocupan las encuestas que seguramente se aproximan más a la verdad y que le siguen dando uno de cada cuatro votantes al Partido Socialista. Eso yo creo que es algo absolutamente preocupante desde mi punto de vista.
1: Bueno, porque aquí también se tiene que mirar la oposición a ver qué papel está haciendo. Bueno, también tiene que mirarlo.
2: Yo creo, Alicia, que el nivel de desastre provocado es ya de tal envergadura que si tú sigues conservando uno de cada cuatro, este país tiene un verdadero problema de no sé qué tipo y no lo... Bueno, lo sé, pero no lo puedo decir. Y en cuanto a lo de la negociación... Es decir, lo que ha pasado en Ceuta... Es que hay muchas cosas que son muy contradictorias, porque por un lado hay que acoger a esta pobre gente que viene de otro de países donde, en fin, donde no se puede vivir, pero al mismo tiempo se está abriendo la ventana de Overton para empezar a negociar que los ciudadanos españoles que están allí pues puedan acabar perteneciendo, no los ciudadanos, pero sí su territorio, a esos países de los que la gente huye. Esto es surrealista. Si lo pensáis vosotros, es decir, no se trata de que ciertas personas vayan al primer mundo, sino que ciudades del primer mundo se conviertan en ciudades del tercer mundo. Esto me lo tiene que explicar alguien porque allí...
1: Bueno, pues Marruecos tiene una ansia expansionista, bueno, y tiene una política expansionista y ha olido la debilidad del gobierno de Sánchez y ha aprovechado ese momento. Sí,
2: mira, pero la cuestión es la posición del gobierno. ¿Por qué el gobierno no ha dejado, por ejemplo, que vaya el rey de España a Marruecos cuando él ha querido
1: porque
2: ir?
1: Porque sabe que le abre otra vez la puerta y ya no vienen 80.000, vienen 100.000 ese
2: crees?
1: Día. Sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: Pues yo...
1: Sí, porque Marruecos tiene fácil, le tiene tomada la medida al gobierno de Sánchez. En su día, cuando se montó lo del islote de Perejil, os acordaréis, uh-huh, y tal, se criticó mucho y hubo muchas risas de la que ha liado el gobierno de Aznar por un peñón. El otro día hablaba de Escallar, que era director general del CNI en aquella época, y él decía que la actuación del gobierno fue la acertada, porque se mantuvo firme ante Marruecos. Entonces Marruecos dijo, uy, vamos a frenar porque enfrente tenemos a un enemigo potente.
2: Entonces no estamos...
1: ¿Qué pasa? No. En Ceuta y en Melilla han entrado 80.000 y el gobierno ha dicho que Marruecos es un aliado y un socio y un buen vecino.
2: Entonces lo que... Bueno, o sea, que yo creo que estamos un poco en lo mismo. Yo entiendo que la forma de mostrar fortaleza cuando hay... Para mí es una invasión. Aquí mucha gente usa... Esto es una puramente una invasión porque... Es imposible que eso se haga sin la connivencia del gobierno de Marruecos.
1: Sí, luego, Marruecos está utilizando a ciudadanos
2: bueno, si
1: que
2: imágenes,
1: tienen una necesidad imperiosa de
2: si
1: salir
2: imágenes,
1: de allí y le da igual que
2: si
1: se muera.
2: Si hay imágenes de camiones
1: sí.
2: circulando, mover a 80.000 personas logísticamente, eso es imposible sin que haya que se detecte. Bueno, eso no, es ni, no merece ni ser discutido. Pero yo creo que una forma de mostrar la fortaleza sobre una soberanía es que el jefe del Estado, que en nuestro caso es el rey Felipe, haga acto de presencia en esa ciudad en tanto jefe del Estado, y aún voy a ir más lejos, en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, yo no solo hubiera hecho que el rey... No, es que, como que dice Juan Carlos, que a mí decir cosas como muy gruesas, ¿no? Yo no solo creo que debería haber ido el rey, incluso sin permiso, sino que debería ir haber ido vestido de militar. Así de claro, porque esto es de una gravedad que requiere que las personas que tienen grandes responsabilidades tengan grandes gestos.
1: Antes que esto yo creo que hubiese sido suficiente con que el gobierno hubiese tenido una postura clara y contundente. Y no la ha tenido. Pero es que estamos en una monarquía constitucional y el rey se tiene que ceñir a lo que le autoricen desde Moncloa.
3: Hi ha molt de temes a abordar, perquè vosaltres heu plantejat la vessant política, no?, de com gestionar aquesta situació. És una situació que probablement s'allargarà molt en el temps, perquè està molt lluny de trobar una solució immediata. Ara mateix també preocupa l'estat de salut de totes aquestes persones, a la platja, en unes condicions pèssimes, la situació dels menors, de la gent vulnerable, etc. Si vos sembla, i ja que hem parlat moltes vegades, no?, dels sistemes d'acollida i de com aquests sistemes d'acollida estan saturats, també aquí, a les Illes Balears, sobretot Joan Carles, Eivissa i Formentera, que són les illes que més necessiten, no?, de tenir un espai per poder acollir la gran quantitat de persones que han vengut, per exemple, aquest estiu, també un estiu en xifres de rècord. Us volia demanar sobre l'ampliació de les places de Limes. En relació a aquesta qüestió en concret, s'amplia en 15 places aquest espai de primera acollida de Son Tous. Viu amb 26 menors migrants ara mateix, però el problema... és sobretot la situació de cronificació que està tenint tot això. També el president de Limes ha dit que no se traslladin menors a les Balears perquè ara mateix estan sobresaturats. Com gestionar aquesta situació, Joan Carles? Fent un poc el paral·lelisme amb els nostres sistemes d'acollida.
0: Pues, fent política internacional, que és el que està demanant tothom des de fa moltíssim de temps i que no està existint ni diplomàcia amb Argèlia i, en aquest cas, amb Marroc, menys encara, no? Anar ampliant progressivament places tampoc és solució, perquè també és un missatge que no sé catalès de cara a nivell internacional de, bueno, anàvem a seguir-ne enviant menors o no, que ja sabem que és 40% no són menors dels que venen, els que es venen i diuen que són menors, sabem que un 40% no ho són realment. I és un missatge de, bueno, anau venguent i nosaltres us anirem atenent. I barra lliure, barra indefinida, en qualsevol cas, en Alfonso Rodríguez Badal, on està en tota aquesta situació? És delegat del govern que hauria d'estar damunt aquesta qüestió més que ningú davant de la qüestió migratòria, damunt posar recursos en el Consell de Formentera, especialment en el Consell d'Eivissa, a Mallorca, perquè hi hagi recursos per atendre amb dignitat en aquestes persones, perquè moltes voltes, per falta de capacitat, no se'ls pot atendre ni dignament. Això, la primera qüestió. I la segona, ja m'agradaria que tinguéssim un ministre d'Exteriors que fes verdadera política internacional, que envies un missatge més contundent i això és de les coses grosses que li agraden a en José Luis. Mireu, a Itàlia. A Itàlia no entren, Per què no entren a Itàlia? Què ha passat? Han posat una barrera a la mà a Giorgia Meloni? No. No ha posat una barrera a la mà. Ha tingut un missatge bastant més contundent contra ses màfies que trafiquen en vides humanes i, en canvi, aquí pareix que tenim un ministre exterior, Blandi Blue, que té més pors que certs i que el que està provocant és una completa allau migratòria, invasió, en paraules d'en José Luis, que està provocant que es desbordin els serveis i que es comprometin moltes qüestions que mos afecten. Barracons, seguretat, seguretat per ells mateixos, riscos humanitaris, etc. Estan bastant abandonats i tinc la sensació de que és una qüestió que o no preocupa en el govern o que li interessa seguir mantenint per alguna espúria raó que jo no acabo d'entendre.
1: Jo, una precisió, perquè jo també tenia la idea, quan ha passat lo de Ceuta, hemos sabido que no era así, de que con Giorgia Meloni ya habían dejado de entrar inmigrantes irregulares en Italia. No es así. Las últimas cifras, 2025, a Italia por mar llegaron 66.300 personas de forma irregular. A España, 36.775
0: por mar. Sí, lo que pasa es que Italia es el doble de gros y lo que hace Meloni es reduirlo a más de la mitad.
1: Tenemos también a varios países de la Unión Europea, que entre ellos Reino Unido, que le están diciendo a Italia, oiga usted, estos inmigrantes han llegado de forma irregular a nuestros países procedentes desde Italia, y ella no está respondiendo. O sea, también Italia tiene ese discurso anti-inmigración. Es verdad que ha puesto medidas y que muchos migrantes que antes utilizaban la vía de entrada por Italia ahora se han desplazado a Baleares por la vía de Argelia, pero también tienen un problema con la inmigración. Aquí la base de todo, yo insisto, es que no se aborda el tema desde Europa. Europa se lava las manos y los del sur que se apañen. No, estos son fronteras de la Unión Europea y el tema se tiene que abordar de forma conjunta.
3: Si me permeteu, nova pausa per publicitat, són les 9 i 49 minuts i després parlant no de final de l'estiu, que encara queda una mica, però sí acaba la temporada i mos han de demanar si ha estat bona la temporada ja aquí. Per exemple, a Mallorca, des de l'Associació de Restauradors diuen que no s'ha facturat tant. Sembla que a Eivissa està passant el mateix, tot d'una li demanem a en Joan Carles després d'uns anuncis.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo. La pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo. La merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. Y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Al minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
3: 9:52, continuem en temps de tertúlia amb José Luis Miró, Joan Carles Rodríguez Tur i Alicia Mateos. Estaven repassant a tot el que s'enfronta demà el president del govern Pedro Sánchez en una nova sessió del Consell de Ministres. Parlaven del drama migratori, de tot el que ha ocorregut a Ceuta i de la situació particular de les Balears amb uns sistemes d'acollida de menors saturats. José Luis, volies fer un apunt?
2: Sí, jo solo quería hacer un último apunte sobre este tema, que es que en ningún caso Baleares, en tanto que es el receptor de inmigración ilegal, frontera sur europea, como también lo es Italia, que es el otro aspecto que habéis tocado anteriormente en vuestras intervenciones, Baleares no puede ser nunca importador de menores no acompañados. Tiene que ser todo lo contrario. Primero, porque es receptor y tiene el problema, por ejemplo, que tienen en Formentera. Y en segundo lugar, porque el sostenimiento de un MENA en Baleares es el más caro que hay en España. Entre 7 y 9.000 euros. Entonces, cuando hay otros lugares de la península donde ese coste se reduce a 3.000, es una cuestión que es completamente absurdo llevar donde ya hay y encima que sea el sostenimiento más caro. Es lo que quería comentar porque era un poco el tema principal que nos habías planteado.
3: I demà segur que tindrem també algunes novetats, no? A mesura que es vagi desenvolupant aquest Consell de Ministres, menys quins temes s'abordaran i, per descomptat, la crisi de Ceuta, la situació de totes aquestes persones serà un dels eixos centrals. No vull deixar de banda, com vos deia, aquest estiu, que ja pràcticament està acabant. Aquí, a Mallorca, els restauradors s'han parlat, Joan Carles, diuen que no han facturat tant. Ara segur que algunes veus medeis que sempre els hotelers o els restauradors
2: sempre empaten, sempre empaten.
3: O empaten, exactament. Però sí que Eivissa va un poc en la mateixa línia. Diuen que no són optimistes, que han fet balanç i que, sobretot, no gasten, que els turistes no gasten, perquè tot està molt car. No sé si pots mantenir aquest argument, si realment ha estat una mala temporada.
0: No. Dato mata relato. I justament avui a Eivissa mos despertam sabent que hem reduït les pernoctacions, és a dir, hem reduït l'índex de pressió humana sobre la nostra illa i que estan a nivells de fa pràcticament 10 anys. Concretament, s'ha reduït respecte a l'any passat un 3% el número de pernoctacions i un 4% respecte a 2017. I ara em direu, bueno, Joan Carles, i d'això és una mala notícia. I de no, perquè la contranotícia és que ha vengut menys gent, però que ha gastat més, i no un 3% més, sinó que la despesa turística des de maig a juliol ha augmentat amb un 8% respecte a l'any passat i un 14,6% respecte a 2024. És a dir, tenim menys turistes però que gasten més. Aquí és la qüestió d'analitzar aquesta dada, que seria aquest dato que mata aquest relat de que és una temporada dolenta. La qüestió és si aquests sous, si aquesta despesa turística estan ben distribuïts o no, perquè lògicament hem de veure en a quins sectors ha anat i si aquesta despesa turística s'ha permeabilitzat en diversos sectors, com l'oferta complementària, en els restaurants, en els souvenirs, en els negocis familiars. Hem de veure on ha anat aquesta despesa turística. Però tenim menys turistes que gasten més. Ara, a cap, cada any, i em pareix que ja ho vaig comentar una volta, cada any sent el mateix. És una temporada rara. Hi ha problemes, bueno, està sent tan bona, i llavors acabam amb octubre rècords absoluts de tot, de despesa turística, de turistes, de viatges, de passatgers, de tot. I cada any resulta que és una temporada rara. Jo ja aquest mantra també ja el
1: descarto.
0: No,
1: Joan Carles, però com tu decías, la clave està en què se gastan el dinero. I han subido los transportes, los billetes de avión son más caros, y los hoteles. Entonces el turista tiene menos dinero para gastar en destino. Lo llevan diciendo tiempo las empresas de autobuses. Hay menos excursiones porque hace mucho calor, pero también porque tienen menos dinero para ir fuera. Las agencias de viajes fueron de las primeras en dar la voz de alarma, diciendo que cada vez había más turistas en los supermercados. Y esto fue corroborado por los propios supermercados, que decían, sí, vienen y además pues compran productos típicos de la tierra, productos de calidad, o es una cesta de la compra un poquito más costosa de la que se suele hacer en un día a día, precisamente porque están de vacaciones. Y ahora nos lo dicen los restauradores. Yo creo que el turista gasta más en destino, pero no se redistribuye porque gasta más en alojamiento y en desplazamiento.
2: Yo creo que de los datos que nos había propuesto Marta, hay uno que a mí me ha parecido muy interesante, que es que la percepción de esos empresarios de oferta complementaria que dicen que los turistas gastan menos, entre los que menos gastan están los españoles, que son los que dicen...
3: Es que se queixen despeus.
2: Dicen, esto qué caro es esto, ¿no? Y entonces esto me ha dado pena a mí. Porque eso significa que somos un poquito más pobres y que somos... y claro, si te vas a los sueldos medios en España, que es lo que realmente me ha interesado de la historia, es te das cuenta que estamos en el número 16 del ranking y que por detrás de nosotros ya solo vienen, pues en fin, no queda ningún país de la primera división, ¿no? Es decir, el turista español puede gastar muy poco porque realmente gana muy poco. Y eso es lo que más
1: ha sido así, esto no es una novedad.
2: Bueno, pero
0: pues es raro porque la economía va como un tiro.
2: No, a eso voy, ¿no? La economía va como un tiro, funciona bien, estamos en la Champions League, los datos macroeconómicos demuestran que tal y luego pues hay manifestaciones constantes de que eso no es así, ¿no?
1: De todas formas, yo creo que también los restauradores aquí, los precios son bastante más elevados que en otras comunidades autónomas. También es verdad, y luego ellos te lo argumentan y tiene sentido, porque los alquileres que pagan son más costosos, el convenio de hostelería de Baleares es el mejor de España, con lo cual los salarios son más caros, la cesta de la compra es más cara, pero también llega un momento en el que tú dices, voy a pagar 22, 23, 25 euros por unos espaguetis, claro... No todo el mundo se puede permitir o no todo el mundo tampoco se quiere permitir esto, que en una parte tienes a los restauradores, que es verdad que su coste de producción es muy elevado, por lo que he dicho antes, alquiler, materia prima, mano de obra, pero claro, es que ya hemos llegado a un punto que cuando nosotros viajamos a cualquier ciudad europea, París, Londres... Ya nada nos parece caro, porque el precio de cualquier restaurante es como aquí. Uh-huh. Esto no és sostenible tampoc.
3: No, preus és molt cars.
0: Ara que veiem imatges de vaixells, sí. Un dia, José Luis, tu que sé que estàs molt al dia de l'actualitat nàutica, us hauries de contar què passa en sus charters, perquè sí que a Eivissa la principal crítica que tenim respecte a les temporades turístiques és la caiguda del charter. Jo no sé si és perquè hi ha un excés d'oferta i, per tant, les empreses ara tenen menys sortides o què, però Eivissa és molt comentat des de fa diverses temporades caigudes, molt sostingudes des charter. Ja està.
2: Pues también, no sé, habrá que ver si el dato mata el relato, ¿eh? Yo el del Eivissa no lo tengo tan claro, pero en Mallorca estoy casi seguro que no es así.
3: Serà digne d'anàlisi per la propera tertúlia. A tots, gràcies. Notícies, continuen tot d'una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Sanitat convoca avui les comunitats autònomes a una reunió extraordinària a les 12 del migdia per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta.
8: Ho ha dit aquest diumenge la ministra Mònica García a la xarxa social X, en què anuncia que la trobada d'avui és una continuació de la reunió de la setmana passada per facilitar la donació de vacunes a la ciutat autònoma mentre s'adquireixen més dosis. Això després de l'entrada de 80.000 persones des del Marroc el passat 30 de juliol. La reunió se celebrarà a les 12 per videoconferència. Entre les vacunes més sol·licitades estan la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
7: Precisament fa uns minuts en una entrevista a Televisió Espanyola la ministra portaveu El Masaiz ha fet referència a la situació sanitària a Ceuta.
9: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
7: A les Balears, els professionals de la salut mental alerten d'una situació en els serveis específics per als menors d'edat. L'increment de demanda està vinculat a l'increment dels trastorns, però també a una major conscienciació.
8: La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, explica que ara s'acudeix abans a un professional perquè la gent sap que és important prevenir.
10: Sí, porque al final lo que hacemos en esta primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o pues se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
7: Encara parlant de salut, atenció a aquesta dada. Segons un estudi, el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació dels infants estan directament relacionats. Això vol dir que com més temps passen davant els mòbils, les tauletes o la televisió, més aliments ultraprocessats ingereixen.
8: L'investigador de l'ITSIVA i de la UIB, Josep Antoni Atur, ha participat en un estudi que demostra aquesta relació. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Atur ha recordat que les pantalles tenen un impacte negatiu en la salut física dels nens. També insisteix que la formació dels pares influeix.
11: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, i també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
7: I canvi de temps avui a les illes amb més núvols, alguna precipitació, pols en suspensió i davallada de les temperatures màximes. Un canvi que deixarà també una situació complicada a la mà a Menorca.
8: L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per rissagues a l'illa fins a les 12 de mitjanit. Per tant, es demana precaució als que tenen previst sortir a navegar perquè es preveu que el nivell de la mà oscil·li més d'un metre.
7: En l'àmbit internacional, pendents del nou paquet de sancions que llancen els Estats Units contra l'Iran, l'anunciarà avui el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en el que anomenen el Dia D econòmic.
8: Teheran, per part seva, ha avisat si mantenen aquesta guerra econòmica, no sortirà ni una gota de petroli del Golf Pèrsic, tot quan en els darrers dies el preu del combustible ha tornat a incrementar. De fet, avui el barril de Brent torna a superar els 90 dòlars.
7: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
13: Tentol!
14: Tentol!
12: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
15: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
12: Josep, com Hola. Estàs?
16: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
12: Fes calor, posa'ns aire.
16: No, ara estic bé aquí.
12: Fa calor psicològic. Sí.
16: No ho sé jo.
17: Però
16: quan hi ha vacances?
12: Quan hi ha vacances?
16: De nosaltres?
12: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
16: Xiu-xiu és tot l'estiu.
12: Sí.
16: Ah,
12: sí.
16: Que bé.
12: Servei públic.
16: Servei públic total.
15: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, com sempre pendents de la previsió del temps. I atenció, perquè ens espera una jornada força càlida i amb possibilitat de pluges. Bon dia, Joana, de nou.
1: Bon dia de nou, Marti. Sí, així és. El cel estarà majoritàriament cobert, sobretot durant aquesta matinada. L'hem tingut una mica coberta i la nuvolositat anirà augmentant de mica en mica. De fet, avui tenim una mica de dia ennigulat. No es descarten ruixats febles, especialment a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. A més, aquestes precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i de pols en suspensió, cosa que podria provocar també, Marta, pluja de fang.
0: Pel que fa a les temperatures, es mantenen elevades, màximes al voltant de 33 graus, tot i que en alguns punts de Mallorca es podrien arribar també als 35 graus. Que ningú s'emocioni pensant que davallen, perquè tampoc davallen massa.
1: No davalla massa, i de fet les nits continuaran sent molt càlides, amb mínimes que rondaran els 22-26 graus. Per tant, tindrem nits tòrrides i poc descans, perquè a més aquesta és una de les constants d'aquests dies. A la gent li costa molt dormir precisament perquè la temperatura no davalla massa. El vent bufarà de component sud entre fluix i moderat i podrà arribar els 41 km per hora. Durant la jornada també hi haurà, Marta, brises costaneres.
0: La mà, molt important. Posem el focus a la mà perquè s'esperen ones.
1: Sí, una mica d'onatge, però atenció a Menorca en concret, perquè hi ha avís taronja per rissagues entre les 9 del matí d'ara, des de fa una estoneta, i fins a la mitjanit. Aquests canvis tan bruscos o molt bruscos de nivell de la mà poden provocar corrents fortes, inundacions sobtades i problemes a les embarcacions i també a les instal·lacions portuàries. L'oscil·lació prevista pot arribar als més o manco 1,2 metres.
0: Però, com dèiem, la calor no dona treva. Durant la setmana podrien tornar a tenir temperatures prop dels 37 graus, sobretot a mitjans setmana, dimecres i dijous.
1: Sí, també tornarà a entrar el vent del sud, que portarà o que durà aire càlid i pols en suspensió. La gent amb al·lèrgies, atenció, perquè precisament serà una situació complicada per a les persones que tenen al·lèrgies. És possible que s'activin també avisos grocs per altres temperatures també entre dimarts i dijous, però en aquesta hora, que són les 10 i 7 minuts, si vols semblar, obrim una finestra per sortir de l'estudi i veure de quina manera s'han alçat a diferents punts de les illes. A cada tirant, a Menorca, com podeu veure, una mica de cel ennigulat, una mica de solet al fons, però sí que la mà, ara, en aquest moment, sí que sembla bastant tranquil·la. Tot i que, com dèiem, a Menorca, estan una mica en alerta fins a mitjanit per rissagues i per mala mà.
0: Alerta taronja, com explicava, si no podem encara davallar, la guàrdia. Davall de la mà, aquesta càmera submarina que sempre ens acompanya de manera sovint, ens indica que avui, fins a la mà, també se troba un poc enterbolida, perquè no tenim una imatge tan nítida com en dies previs.
1: I un poc remoguda.
0: Un poquet. Exactament, no molt, però sí que una mica. Sí que el fons de la mà sembla que també se prepara, no?, per les pluges i per les tempestes, perquè no tenim aquesta imatge tan preciosa, no?, com tenien els dies previs, que fins i tot podríem aldirar alguns peixets. Avui, no.
1: Que fa estona que no m'ho anava a visitar cap, eh?
0: Abans, no, ni bussejadors tampoc, eh?
1: Abans, en aquesta hora, sempre teníem qualque visitant, qualque peixet que passava per davant. Mira, ara n'ha passat un.
0: Saps que sempre que ho dius, hi ha un que guaita, eh?
1: Que guaita, exacte.
0: És veritat.
1: Ha aparegut que passava així perquè el véssim. Idò, mira, i ara...
0: Vos anim, i que encara que d'estiu, a consultar aquestes càmeres d'Iberret, que són meravelloses i que a més mos mostren el temps en directe a diferents indrets de les nostres illes. Aquesta és la nostra preferida, però vosaltres podeu triar perquè teniu de tot tipus i sempre és un entreteniment, sobretot per als infants i no tan infants. Són les 10 i 9 minuts. Si te sembla, Joana, fem un repàs d'altres qüestions que marquen aquesta jornada. La calor ha estat molt present aquest estiu i el que ha passat és que ha posat a prova el camp mallorquí, el camp balear. La calor passa factura, els cultius també se ressenten i alguns pagesos s'asseguren que no havien viscut mai una temporada amb temperatures tan extremes.
1: Així és, Marta, i un dels cultius més afectats ha estat precisament la domàtiga de Ramallet, que és un dels productes més típics i tradicionals de Mallorca. Enguany n'han produït menys de la meitat i el problema no és només la calor durant el dia, sinó també aquestes nits tan càlides tan tropicals i tòrrides que impedeixen que les plantes es recuperin, obligant els pagesos a aportar o a posar més aigua per aconseguir menys quilos. També s'han vist afectats melons, cindris i preves, mentre que els pagesos han hagut de reorganitzar una mica les jornades de feina per evitar les hores de més calor. Però per si tot això fos poc, a la calor se li suma un altre problema, que són els preus. El preu que rep el pagès per productes com aquests melons, aquestes cindries o aquests preves, que són molt molt baixos en comparació amb el que acaba pagant el consumidor.
0: No guanyen el dobbers que haurien de guanyar per aquest tipus de comerç, i per això volem parlar amb alguns d'aquests pagesos. Un pagès jove, enginyer agrònom, que aposta per investigar amb noves varietats més resistents a la calor i que puguin necessitar manco aigua. Saludam Francesc Munar. Bon dia, Francesc. És veritat que ha estat un estiu tan dolent, en aquest cas per la tomàtiga de Ramallet?
2: Hola, bon dia. I doncs sí, com bé heu dit, ha estat un estiu molt dolent, perquè la producció, com heu dit, no arribarà ni a la meitat de lo que se tenia previst, com s'esperava.
1: Comentàvem, Francesc, que alguns pagesos diuen que mai havien vist un estiu així. Un d'aquests pagesos és precisament Esteu Predí, que té 87 anys. Des de la perspectiva, per exemple, d'un pagès jove com tu, vosaltres també teniu aquesta sensació de que el clima està canviant radicalment, i més tu sent enginyer agrònom?
2: Sí, he xerrat amb un parell de pagesos, inclòs el meu Predí, amb més experiència, i aquests estius no els havia vist mai. Sobretot aquest que hem viscut, que les nits no refresquen i la planta no se pot recuperar. I referent a lo de noves varietats, sí que jo aniria cap a apostar cap a aquestes noves varietats. Per això són anys de recerca i de feina constant.
0: Ui, que malauradament sembla que el temps, el canvi climàtic, ens condicionarà a cercar aquestes noves varietats. Tu has posat l'exemple de tomàtica de Ramallet, perdoneu, però segur que seria aplicable a altres tipus de varietats. Quan fa tanta calor, més aigua no és el problema, però m'imagino que no ha quedat altre, no? Que a més, utilitzar, Francesc, moltíssima més d'aigua. Què ha suposat això per als vostres recursos, per qüestió de preus, de dia a dia?
2: Sí, i doncs s'ha hagut d'utilitzar més aigua i els dies escurs i tenies els cultius sembrats i no donava abastament. Així que els recursos se veuen limitats i se veu la gran importància de l'aigua i que s'ha de utilitzar bé.
1: Francesc, tornem a incidir, no?, en que tu ets un jove agricultor. No sé si te preocupa el futur, no sé si el veus negre. Hauria de canviar qualque cosa perquè precisament pagesos com tu, com les noves generacions, puguin guanyar-se la vida dignament fent de pagès aquí a Ca Nostra, a Mallorca, a les illes en general?
2: La veritat és que tant jo com altres pagesos ho veiem molt negre, xerres amb un i l'altre i tenint la mateixa opinió que generalment. I el que hauria de canviar són, sobretot, els preus, perquè els preus no són els que ens toquen i moltes vegades estan per davall de lo que costa produir. I també hi ha el clima, però aquest factor no el poden canviar nosaltres, sinó que poden fer passes o gestions per millorar-ho, però no depèn de nosaltres.
0: Que pugui servir, Francesc, aquesta conversa a convidar la gent a que faci aquesta reflexió. Sempre ho deim, però malauradament sembla que queda bé a l'hora de dir-ho en el paper i no a la realitat. L'única manera de poder donar suport al Camp Balear és apostar per el producte local, apostar però de bon de veres, perquè si no els pagesos s'ofeguen. Amb aquesta situació, amb el canvi climàtic, amb el poc preu que a vegades guanyen i amb uns estius cada vegada més calorosos, la situació està sent molt difícil, per això nosaltres ens comprometem sempre a donar-vos veu. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Són les 10 i 14 minuts, no deixant de banda algunes situacions que van arrelades a l'estiu, com és la feina. La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari del sector de l'hostaleria acusat presumptament d'explotar diversos treballadors. Segons la investigació, alguns haurien arribat a fer jornades de fins a 12 hores diàries per un sou que rondava els 1.000 euros mensuals.
1: Sí, el cas va començar a destapar-se l'estiu passat durant una inspecció, quan els agents varen detectar que un dels treballadors del restaurant en qüestió es trobava en situació irregular. L'empresari va rebre aleshores una multa de 10.000 euros de la inspecció de treball, però aquest estiu aquest empresari ha estat reincident, perquè els agents haurien comprovat que la situació es repetia. Hi hauria dues persones més fent feina i regularment al mateix restaurant i una tercera en un altre negoci que l'empresari havia obert recentment.
0: Més enllà d'aquest cas en concret, la situació ens du a parlar de precarietat, d'explotació laboral durant la temporada turística, de jornades excessives, d'hores extraordinàries que no es paguen, de salaris baixos, de contractacions irregulars o treballadors que per la seva situació administrativa podrien tenir més dificultats per denunciar els abusos. Saludant l'advocada Aida Mellinas. Aida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Jornades de 12 hores, un salari precari, una situació irregular i un empresari que, a més, és reincident. Això és un còctel explosiu, no?, per un analista, per una situació de conflicte laboral.
3: Sí, sí, totalment. Les jornades que superen les 12 hores diàries, inclús superen el límit legal que estableix l'Estatut, que són 9 hores diàries amb un tope general de 40 hores setmanal, segons l'Estatut dels Treballadors, clar, això supera.
1: Aida, en aquest cas, que ja hi havia hagut una multa de 10.000 euros, amb aquest empresari ha reincidit en aquesta qüestió. Segons investigació, posteriorment es van detectar més treballadors enguany en aquesta situació irregular. Què pot passar quan un empresari reincideix en aquest tipus de conductes? No sé si se li aplica simplement una nova sanció, una nova multa, o com que ja havia fet ja hi havia hagut un cas similar, la multa no sé si pot ser més elevada, si la multa pot passar a una pena de presó, no ho sé, demà, perquè desconec un poc què pot passar quan s'és reincident.
3: Sí, aquí el problema principal que radica és que únicament no és l'accés de jornada, el no fer vacances. Se li imputen diversos delites que pot estar entre l'article 311 del Codi Penal. Jo no sóc experta en temes penals, únicament en l'àmbit laboral, però aquest article sí que castiga a qui, mediante abuso o guany o una situació de necessitat, imponga a treballadores unes condicions laborals de seguretat social que li perjudiquen. Incluso està penado con pena de prisió.
0: Clar, el problema és que tot això s'agreuja durant l'etapa estival. L'estiu sembla que és, no?, l'etapa per excel·lència on aquests problemes, el manco, no sé si sorgeixen més perquè la gent necessita de reforços, no?, durant la temporada d'estiu sempre se necessita augmentar la plantilla de treballadors, però una persona que ve aquí sense papers, en una situació laboral evidentment complicada, no?, sense legalitzar, quins drets té?
3: Clar, tota persona que és sempre treballadora té uns drets. Llavors, en aquest cas, el treballador sempre hauria d'exigir el contracte per escrit abans de començar, és a dir, hauria d'estar regularitzat amb el permís vigent per poder treballar i sempre comprovar que estan donats d'alta la seguretat social. També tot el que és guardar la prova d'horaris, els horaris per captures de pantalla, els horaris que els fiquin les empreses, guarda les nòmines, els comprovants de pagament, i en cas d'una situació que vegin que no estiguin d'acord, han de tenir en compte que la denúncia no empitjora la situació migratòria, sinó que la llei els protegeix en aquest cas.
1: Clar, Aida, això és una mica allò que haurien de fer per tenir proves, per acumular proves, clar. Però, clar, la pregunta és una mica quins drets laborals té una persona que no té papers. En aquest sentit, per ventura no li dona ni un contracte físic, ni signa
0: clar,
1: ni
0: tan sols
1: papers,
0: existeix, no?
1: Per ventura és un contracte boca a boca, simplement, i ja està. Però quins són els drets que té aquesta persona, tot i que no té regularitzada la seva situació aquí en el nostre país?
3: Clar, encara que aquesta persona no estigui regularitzada, en primer lloc no pot treballar una persona que no tingui el permís de treballar. Es referiu en el cas de que aquesta persona, encara així, estigui treballant. Pues té dret a un salari, té dret a reclamar les seves condicions laborals bàsiques, com és l'alta en la seguretat social, les jornades, el seu salari segons conveni col·lectiu, la seva categoria professional, té dret als descansos i té dret també a disfrutar el descans de jornades al descans entre jornada, al descans setmanal i respectar la jornada màxima diària.
1: Clar, supos que és freqüent, o més freqüent del que molts podem imaginar, que un treballador que està en una situació irregular no s'atreveixi a denunciar per por a perdre la feina o de tenir conseqüències administratives. No sé si vosaltres, en el cas, en aquest cas, recomanau fer qualque tipus de denúncia precisament per fer palesa la situació.
3: Sí, exacte. Nosaltres en aquest cas sempre recomanem que acudeixin a inspecció de treball i també un advocat laboralista expert en la matèria perquè interposin la denúncia. S'ha de tindre clar que la denúncia en ningú lloc empitjora la situació migratòria del treballador.
0: Clar, per això és molt important que es visibilitzi la situació d'aquests treballadors, perquè malauradament hi ha empresaris, aquest reincident, que ja costa pensar que després d'una multa una persona sigui reincident en aquesta matèria, s'aprofiten, no?, de la gent més vulnerable, a vegades per por a perdre una feina, és veritat, a vegades simplement és això, no? La gent té por que si denuncia perdrà sa feina i juguen amb aquesta situació tan, tan delicada. Aida Mellinas, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
0: És important fer una tasca didàctica, no?, una pedagogia respecte a tota la gent que està fent feina sense tenir els recursos necessaris i que fan feina precisament per intentar arribar a final de mes, tot i així hi ha gent, com aquesta empresària en concret, no?, que abusa d'aquesta situació. Són les 10 i 21 minuts, tenim altres qüestions que contar-vos, que compartir amb vosaltres. Algunes són curioses, perquè fixeu-vos, això és una tendència que ha arribat, que sembla que ha vingut per quedar-se. Cada vegada més famílies trien la mà per acomiadar-se dels seus éssers estimats. Les illes, i en concret Mallorca, sobretot, ha viscut un repunt d'aquesta tendència que creix amb moltíssima força, funerals a la mà.
1: Exacte, són cerimònies íntimes d'entre 10 i 15 persones que duren més o manco una hora i mitja i que es plantegen com un homenatge a la vida, més que com un funeral tradicional. Mm-hmm. Durant la travessia es poden projectar fotografies, escoltar música que li agradava en el difunt, fer un discurs, fins i tot tirar pètals de flors naturals o fins i tot brindar. Les cendres, si es volen deixar a la mà, han d'anar dins d'una urna biodegradable, de fang o de sal, però sempre amb les autoritzacions corresponents de les zones que estableix Capitania Marítima. I les dades mostren que no és només una anècdota, això. Una empresa especialitzada en aquest tipus de cerimònies va passar de 440 cerimònies o serveis el 2024 a 585 el 2025 i enguany preveuen tornar a créixer. A més, un 80% de les persones que contracten aquestes cerimònies són espanyoles, no són estrangers. I moltes famílies es desplacen de la península a Mallorca perquè el difunt, per ventura, tenia una relació molt estreta o especial amb la Maia i la Mediterrània.
0: Francisco Busquets, el gerent de Cenizas Mediterráneo, que és una d'aquestes empreses que se dediquen a que comiatge a la mà. Com va? Benvingut al dia.
4: Bon dia.
0: Què parlem aquí? De nova tendència? De canvi de mentalitat? De sobte ens han tornat més oberts i mos agrada més celebrar la vida que no un funeral més tradicional?
4: Sí, nosaltres fa 10 anys que donem aquest servei i realment la tendència és creixent. El perquè, bueno, sembla que és una tendència clara, ho heu explicat molt bé, cada cop més la gent té vínculs a la mà i vol recordar la família, doncs, passejant per la platja. És el que fem nosaltres i donem aquesta possibilitat.
1: Quin perfil de client o de família recorre actualment en aquest tipus de cerimònies? Perquè mos imaginem una miqueta qui és la persona que demana aquest servei.
4: Ens trobem de tot, de tot. Normalment és l'estiuejant que té, doncs això, que veraneja a Mallorca i que és el moment més dolç de l'any, normalment, i tenen un vincle amb la mà important. Llavors, però el perfil és molt divers, és molt divers. No li puc concretar res en concret. Ens trobem de tot, ens trobem de tot.
1: Clar, però per això que expliques, Francisco, imagina que és una mica la persona, es difunt, abans de morir, òbviament, la que decideix en vida com vol que sigui el seu propi comiat. No és una pràctica que també cada vegada és més habitual. Una mica les darreres voluntats i la manera en què volen que mos acomiadin. Supos que és una mica també aquest canvi de paradigma o de tendència, això que fa que vagin en augment aquest tipus de celebracions, no?
4: Sí, nosaltres el que ens hem trobat ara, de fet diferencial de fa uns anys, és que hi ha molta gent que ja ens ho contracta en vida. Això sí que ha sigut un canvi en els últims anys, i llavors nosaltres, davant notari, si garantitzem que donarem aquest servei. Aquest canvi sí que l'hem vist. Abans era molt més esporàdic. És més, abans la gent es pensava que no es podia fer, és a dir, fa 15 anys no es podia fer, era legal. I realment encara molta gent té aquesta percepció. Però cada cop la gent ho sap més i ho contracta en vida. Això sí que ens hi hem trobat. La diferència gran és aquesta.
0: I en què consisteix exactament? Si mos pot explicar el procés, no? La família arriba, es munta el vaixell, s'utilitzen aquestes urnes que hem comentat abans, biodegradables, primer comença la cerimònia. Si mos pot explicar un poquet el procés una vegada que la família accedeix al vaixell?
4: Nosaltres arriba la família al vaixell, sortim a la zona que tenim assignada perquè no podem deixar la urna a qualsevol lloc. Aquest és dels problemes que... És a dir, si hi ha algú que ens demana, ens agradaria a Cabrera, doncs a Cabrera no ho podem fer perquè és reserva natural, això és obvi. Tenim uns punts assignats on ja hem fet un estudi mediambiental i de compatibilitat. Anem fins a la zona que normalment és a unes 2 milles del port. Parem el vaixell, no parem els motors per seguretat. Llavors, les famílies normalment ens demanen que tinguem algú de música preparada. Deixem la família en aquells moments estar una mica més tranquil·la amb la seva música. Nosaltres ens apartem, és a dir, intentem desaparèixer dintre el vaixell. Deixen la urna. En aquest moment nosaltres discretament fem una fotografia de les coordenades del punt exacte on l'hem deixat, perquè els hi donem un mapa amb les coordenades exactes del lloc on han deixat la urna, i quan la família ens diu que ja podem anar tornant, anem tornant a poc. És veritat que en el mar, a part de la urna que ha de ser biodegradable, les nostres en concret fins i tot tenen nutrients pels peixos, poden deixar-hi pètals de flors naturals al mar. La tija no la podem deixar al mar. I tornem a poc. Això té una durada aproximadament d'una hora, com bé heu dit, una hora i mitja. Hi ha famílies que necessiten un poc més de temps. Evidentment, no posem pressa, cadascú necessita el temps que necessita, però sí que tornem tranquil·lament cap a port i relaxats.
1: Francisco, segurament ara els nostres oients i els nostres espectadors se demanen, no?, quin cost té un tipus de funeral com aquest. Evidentment, supos que el servei inclou aquesta passejada en sa barca, tota sa organització, no sé si inclou també s'urna, o si això ja aniria... Ho hauria de fer amb un altre servei, el de sa funerària, per exemple. Què val un servei d'aquestes característiques i què inclou?
4: Miri, com bé parlàveu fa una estona en el programa, Mallorca és més car. És l'únic lloc on és més car, perquè tot el tema de la mà, els amarres i tot això que em fèieu referència fa una estona en el programa, és més car. La sortida costa 795 euros, la sortida a les Balears. Li estic explicant. Uh-huh. Això inclou els permisos amb capitania, el lloguer de l'embarcació, el gasoil, el mapa, la preparació de la música, inclou tot. També tenim el servei no presencial, en què ens donen a nosaltres la urna, nosaltres la deixem al mar i us donem el mapa amb les coordenades d'on l'hem deixada. Això té un cost de 390 euros. Tenim aquestes dues modalitats. A la península, més o menys, és 100 euros més barat.
0: I a banda del preu, ja per acabar, tinc curiositat sobre el que suposa per vosaltres, perquè has dit, just quan la família està en el moment més íntim, nosaltres intentem apartar-nos, quedar-nos en un segon pla, però emocionalment és molt potent cada dia acompanyar a la gent, no? A dir adéu als seus éssers estimats, que m'imagino que s'ha de tenir una bona gestió també de tot el que suposa, per no anar-te'n un poc amb la tristor, no?, que suposa dedicar-te a aquest tipus de comiats. No deixa de ser emocionant.
4: És més emotiu que trist, curiosament.
0: Mira.
4: Ara li explicaré una cosa molt curiosa, i és que la majoria de gent ens demana que els hi fem una fotografia, i això em fa molta il·lusió, perquè en un cementiri la gent no es fa fotografies. En canvi, a la mà, la majoria de famílies ens demanen una fotografia. Això li demostra una mica el perfil i el moment d'emotivitat que tenim.
0: Sí, sí, ho ha explicat. És un exemple que evidencia, no?, tot el que hem comentat i tal, no? Tenia el record d'una altra manera, perquè a ningú se li acord fer-se una fotografia un cementeri,
1: no.
0: Ni un velatori, no? Però mira, a la mà, sí. Molt original aquesta idea, que sembla ha vingut per quedar-se aquí a les Balears, perquè ja fa més de 10 anys, ha explicat Francisco, que gestionen aquest tipus de serveis. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Petita pausa per publicitat i seguim amb més propostes.
5: El dia. IB3 Ràdio.
6: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
11: Tentol!
12: Tentol!
11: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Motocicleta va ser robada. Ampliarem la informació tot una que tinguem més detalls d'aquest succés. Deixant de banda, idò, la crònica de successos, compartim altres notícies que marquen la jornada i que tenen a veure amb la situació de les empreses aquí a les Balears i com cada vegada aposten més per la sostenibilitat. A les Balears ja són 63 les empreses industrials que formen part del segell Indústria Local Sostenible, és una iniciativa gestionada per l'ADR Balears que es compromet a calcular i reduir la seva petjada de carboni. És una aposta per ajudar que el teixit industrial de les illes sigui més eficient tant des del punt de vista energètic com el punt de vista econòmic.
1: Sí, i a més, un dels altres objectius principals que té és posar al dia aquestes empreses adherides de les novetats respecte de les innovacions relacionades amb el canvi climàtic, Marta. Però què implica exactament formar part d'una indústria local sostenible? Quins beneficis tenen les empreses que s'hi adhereixen? I, sobretot, com poden ajudar a que les indústries que volen reduir les seves emissions ho facin de manera conscient? I avui volem parlar d'aquesta qüestió.
0: I saludem Silvia Delgado, que és directora d'ADR, l'Agència de Desenvolupament Regional de les Balears, perquè ens pugui explicar més sobre aquesta iniciativa. Sílvia, bon dia. En què consisteix aconseguir aquest segell local sostenible per una empresa?
2: Hola, què tal? Bon dia. Pues consisteix, és una marca de garantia en la qual l'empresa se compromet a, primer, a calcular la petjada de carboni, les emissions que fa, no?, de gasos d'efecte hivernacle, i a disminuir-les en el termini de 2 anys. I la fan a través de l'Agència de Desenvolupament Regional.
1: Què ha de fer una empresa per adherir-se en aquest segell? Supos que, evidentment, primer ha de demanar, de sol·licitar, poder adherir-se per després poder fer aquesta reducció. No sé si les empreses també tenen calculada aquesta petjada o si sou vosaltres precisament qui els fa aquest estudi.
2: Sí, bueno, no, nosaltres tenim una altra línia, una altra subvenció, que és precisament és un xec consultoria, que li deim xec sostenibilitat, perquè una empresa externa experta, perquè nosaltres ha de ser una persona experta en aquest càlcul, faci aquesta mida, no? Que faci aquest càlcul de les seves emissions. I aquesta línia és molt exitosa. Cada any la demanen més empreses. Enguany l'han demanada 41 empreses, per això suposant que l'any que ve doncs hi haurà 41 empreses més amb aquesta marca de garantia, perquè això té un cost, ¿vale? I nosaltres volem que sigui gratuït per a les empreses. I el que fan és demanar-nos, de vegades ja et venen amb el càlcul, de vegades comencen per fer el càlcul, i han de tenir un IAE industrial, han d'estar, bueno, tenir una seu social a les Balears i tenir una línia de producte de producció activa a les Balears. I amb això comença el procés. Si ja han fet el càlcul, és molt més ràpid. Simplement hem de verificar les dades i si no la tenen, pues han de començar per fer el càlcul.
1: Clar, quan s'ha fet ja aquest càlcul, sigui si l'heu fet vosaltres o si ells venen amb aquesta tasca o amb aquest deure fet, així en general, quina nota posaríeu a les empreses de les Illes Balears? Tenen o hi ha un gran impacte ambiental de les indústries balears o més o manco estan entre la mitjana o no estan per damunt de la mitjana?
2: Estan a la mitjana, no hi ha una gran diferència en la resta de l'Estat. Però, de totes formes, jo crec que el fet que cada any hi hagi més empreses interessades a tenir aquest càlcul fet, pues demostra una gran sensibilitat i un compromís, perquè tenen 2 anys per disminuir-lo. Si en 2 anys no ho disminueixen, els llevam a la llei, a la marca, ¿vale? O sigui que i la gran, immensa majoria continua. És a dir, en 2 anys han disminuït. Uh-huh. Això vol dir que estan compromeses amb aquesta, que no és una tendència, és que ha vengut per quedar-se,
1: no?
2: Això és una necessitat, exacte.
1: Una necessitat, dèieu, no?, que tenen aquesta sensibilitat, aquest compromís les empreses, però clar, per elles també hi ha un benefici, no?, aquesta cosa de canviar, de transformar-se, també té un benefici per ells. Quins són, concretament, aquests beneficis, bueno, que tenen aquestes empreses, sí, després d'haver passat per aquest càlcul, per aquesta reducció d'aquesta petjada en el medi ambient?
2: Sí, bueno, nosaltres els hi feim entrega d'una placa, no?, que posen a la seva empresa, i jo crec que hi ha beneficis materials i immaterials. Els immaterials són, pues, és una garantia, no?, de cara al seu proveïdor.

0: en els seus clients que estan fent una feina ben feta, no? Aquesta és una... Tenen visibilitat també perquè els posam, els pujam tota la informació de l'empresa en la nostra web d'ILS, d'Indústria Local Sostenible, i arriben a més gent. Vale? Això és per una banda. Per altra, quan hi ha subvencions d'aquesta conselleria, de la Direcció General d'Indústria i Polígons o de la Direcció General d'Energia, pues tenen més puntuació aquelles empreses que tenen aquesta marca. És a dir, pues, adquireixen aquestes subvencions d'aquestes dues direccions de forma més evident, més ràpida.
1: I Sílvia, quines són les principals mesures que se poden aplicar o que s'apliquen en aquestes empreses industrials per reduir aquest impacte i per aconseguir, òbviament?
0: Sí, això també va un poc de la mà d'aquesta consultoria que se'ls fa de sostenibilitat, no? I clar, depèn molt si és una empresa pues, gran empresa, mitjana, els càlculs, no? Que com hagi sortit, si ha sortit un poc desviat cap a dalt o no està malament i han de corregir petites ineficiències. Però amb molt poc, jo crec que amb poc que se'ls sigui i se'ls indiqui com fer aquesta disminució, ho aconsegueixen. De fet, com t'he comentat, la gran majoria en els 2 anys han disminuït la petjada.
1: I això és molt positiu. Deu també que enguany 41 empreses han sol·licitat aquesta subvenció per aquesta reducció, no, de l'impacte que tenen les seves empreses. És una xifra que considereu satisfactòria? Hi ha encara moltes empreses que podrien beneficiar-se d'aquest suport però que no la coneixen, per exemple?
0: Sí, encara n'hi ha empreses, però que cada any demanen més aquesta línia, de forma molt evident. S'està duplicant any per any aquesta línia de xeques consultoria que específica per sostenibilitat. Va començar d'una forma molt lleu tal, i ara pues, 41 empreses estan molt satisfets perquè sabem que l'any que ve seran 41 empreses més que tindran aquesta marca de garantia ILS.
1: I tot suma, i tot és molt positiu si se tracta, no, de reduir aquesta petjada en el nostre medi ambient. I si deies, a més, no, que les empreses tenen aquesta sensibilitat i aquest compromís, no pot anar millor. I doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies. Volíem conèixer aquesta subvenció, aquest projecte, i sobretot intentar fer que amb aquest programa també hi hagi altres empreses que s'hi sumin i
0: Es
1: s'hi
0: interessa.
1: adhereixin. Moltíssimes gràcies, que vagi molt
0: Perfecte,
1: bé.
0: moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: I tant de bo, eh? S'assumin cada vegada més empreses i que se pugui apostar per aquesta sostenibilitat i eficiència energètica tan necessària. 10:41, un apunt abans d'anar a publicitat. Vos contam que el futbolista Erling Haaland ha sorprès tothom, si ja heu pegat una ullada a les xarxes socials probablement ja vos heu temut d'aquesta notícia, però ha sorprès tothom amb el seu canvi de look radical. S'ha teat els cabells directament.

0: Idò sí, el davanter noruec s'ha sumat als futbolistes que han renovat la seva imatge per la nova campanya, per la nova temporada amb els seus clubs. Deixa enrere la seva icònica cabellera llarga rossa i el seu famós pentinat viking en cua.
1: Per cert, és ambaixador d'una marca de gomes de cabells que es va tornar viral, recorda? Sí, ell se feia aquesta cua amb unes gomes que se van tornar virals. Ara jo crec que sí, i s'haurà d'utilitzar la pulsera, perquè, clar, amb aquest cabell, que per cert li queda molt bé,
0: li queda
1: molt bé. Un nou look, per cert, que haurà de mostrar de cara als seus seguidors, no és l'únic, que se fa canvi de look ni molt manco, perquè això sempre és tendència, Joana, sempre els futbolistes se canvien els seus cabells.
0: Exacte, ja varen veure, per exemple, com alguns espanyols se varen tenyir el pèl o se'ls varen tear. En Cucurella no, l'ha tear, perquè per ell és molt important, perquè sempre diu que li agrada que el seu fill el reconegui mentre juga a futbol, perquè el seu infant té una discapacitat. Però bé, hi ha reaccions. En el mateix vídeo, Ibrahimovic li va demanar al davanter del City si havia perdut una aposta. I també l'exentrenador del City, Pep Guardiola, va reaccionar a la tallada de cabells d'en Haaland dient: "Tens sort de tenir pèl, perquè a mi m'encantaria tenir-lo." Perquè, bé, ja ho heu vist en pantalla, en imatges, en Guardiola li falta una miqueta de cabell, no com en els anys 80 o 90, que tenia aquella cabellera tan tupida. Ara no, ara en Guardiola li falta una mica més cabells. Tu què trobes, que li queda millor, curt o llarg?
1: Mira que jo crec que curt.
0: Jo també,
1: sí, sí, jo pensava que això era com Sansón, no? Que perdies
0: que força.
1: Però no, crec que li favoreix moltíssim aquest nou look.
0: La veritat és que sí.
1: Així que mira quines notícies. Sé que tenim per començar la setmana. Haaland s'ha tallat els cabells i això és notícia. I tant que sí, perquè ha estat una de les coses més comentades per xarxes socials. 10:43. Vos contam ara mateix una nova tendència, que no va de tallar-se els cabells ni molt manco, perquè aquesta, uf, és dura, eh? Parlar amb els morts, amb els difunts, a través de la intel·ligència artificial.
2: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Tu vals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 46, hem parlat moltes vegades en aquest programa del derelicte romà de Ses Fontanelles, el vaixell del segle IV després de Crist enfonsat i que duia més de 1.700 anys enfront de la platja de Palma. I de tenir una notícia molt important. Ha estat seleccionat com a candidat als Premis Història de National Geographic a la seva tercera edició dins de la categoria de Millor Descobriment o Troballa Històrica Nacional.
1: Sí, Marta, la candidatura del jaciment mallorquí competeix amb altres quatre troballes arqueològiques de rellevància nacional, com ara una col·lecció epigràfica funerària localitzada a Cádiz o un conjunt funerari prehistòric documentat a Sevilla. El guanyador de cada categoria es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania fins al 12 d'octubre a través del web de National Geographic Història, la qual cosa converteix aquesta nominació en una oportunitat per a donar a conèixer a escala nacional la fita que el Consell de Mallorca acaba de culminar a Ses Fontanelles.
0: Cal recordar que el passat 29 de juny, recordeu, el Consell de Mallorca va finalitzar aquesta extracció completa del derelicte de Ses Fontanelles, posant punt i final a un operatiu arqueològic de 4 mesos desenvolupat juntament amb la Universitat de les Illes Balears. Bé, punt i final o punt i seguit, perquè després toca preservar aquest vaixell. Varen poder parlar amb els arqueòlegs, no?, que duien a terme aquesta expedició i explicaven com ara toca les tasques, no?, de desalinització del vaixell i que això és un procés molt, molt llarg. En tot cas, ens alegra moltíssim aquesta candidatura i tant de bo, pugui guanyar i obtenir aquest guardó tan desitjat. Dedicam els darrers minuts a parlar d'una notícia molt, molt curiosa. Fotografies, vídeos, missatges i correus electrònics i gravacions que se poden utilitzar per crear presentacions digitals de persones difuntes. Bàsicament, parlar amb els difunts, dirigir-se als difunts i tenir una comunicació. Aquest sistema va des de vídeos, com explicaven, que poden transmetre algun missatge a personatges capaços, i aquí això ja fa feredat, de respondre preguntes, de crear una interacció directa. La IA està ressuscitant els morts.

0: Ai, Marta, avui quin programa mos està quedant, parlant davant de cerimònies a la mà i ara parlant de parlar amb els morts. Bé, coses veurem. Aquests sistemes reben el nom d'avatars pòstums i formen part d'una indústria coneguda com a Griftage o Digital Afterlife. Ja no estem parlant només d'animar imatges, sinó de poder recrear la veu de la persona, els records i la manera d'expressar-se d'aquella persona difunta per simular que tens una conversa amb algú que ja no és en el nostre món.
1: Hi ha una empresa molt popular dins d'aquest sector que es va crear als Estats Units. La manera com funciona és que entrevisten la persona mentre encara és viva i així amagatzemen les seves històries, els seus records, ho aprofiten i després els seus familiars poden fer-li preguntes i escoltar les seves respostes. Ja no sé què veurem més. Tenim el nostre Mateu Oliver, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers de les Balears. Bon dia, Mateu.
2: Com anem?
1: I el psicòleg Marc Tur. De fet, començarem amb ell, perquè a mi la primera pregunta que m've al cap, Marc, és l'impacte psicològic que pot suposar parlar amb una persona que estimaves, amb un difunt. No tinc del tot clar que això sigui bo.
3: Clar, a vegades, del món de la psicologia, tots aquests avanços i tota aquesta tecnologia la miram amb certa cautela i, en certa manera, ho miram en... Crec que és un terreny clínicament perillós, no? Perquè el que passa que, clar, estem intentant, quan parlem de la mort, quan parlem de la pèrdua d'una persona, quan parlem del dol, estem parlant de que hem d'aprendre a viure amb aquella persona, no? Amb la seva ausència, no? En certa manera, patim un cert risc de congelar aquest dol, no? Aquesta recreació, aquesta dependència, millor cap a una veu, cap a una imatge d'una persona que estàs recreant d'una manera artificial, estaries valiant com una certa al·lucinació emocional en comptes de passar pàgina i sanar. No sé si m'enteneu.
1: Sí, sí, i tant.
0: Clar, Marc, jo ara pens, clar, una cosa és poder escoltar la veu d'un ésser que ja no t'acompanya. Jo, per exemple, tenc una cinta de casset superantiga i allà la veu del meu predí, que fa molt d'any que va morir. Clar, una cosa és escoltar aquella veu per recordar-lo i una altra cosa és poder interactuar amb ell, que... Clar, no sé fins a quin punt la línia se difumina i passa a ser una cosa una mica més estranya. Creus que el sistema pot ajudar una persona a afrontar millor el dol o al contrari, pot dificultar que aquesta persona assumeixi que aquella persona ja no és i que fins i tot segueixi interactuant amb ella com si no se n'hagués anat mai?
3: Clar, jo ho veig des d'un punt de vista psicològic, vull dir, jo crec que hi ha un tema ètic i un tema terapèutic, no? per obrir-se aquestes dues vessants. No? El tema ètic, que és que al final està mercantilitzant el dol humà, la pèrdua, com un model de negoci. No? Imagineu-vos que en algun moment tu contrates algun PAC o algun relacionat amb això, i que, al final, aquesta empresa quebra, no? O que deixi d'existir, no? Que estarien, al millor, nos estaríem ficant en un doble dol, no? En una doble pèrdua, no? Entonces, crec que hi ha un dilema ètic que des d'un punt de vista ètic, preocupa, no? I a nivell terapèutic, crec que els professionals que treballem amb el dol han d'aprendre a viure en l'essència d'aquesta persona, no? Entonces, patim un risc, com he dit abans, de que, en vez de passar pàgina, ens veiem... creem certa dependència, no?, aquesta interacció. I, al final, aquesta interacció no és una interacció sana, no? Perquè, realment, quan parlem, és una interacció, diguem, com molt plana, no? No hi ha emoció, no hi ha aquesta part, diguem, humana. Entonces, realment, estan creant certa dependència cap a un algoritme que, en certa manera, doncs, ens podria crear, diguem, aquesta, com he dit, congelació del dol, no? Aquest risc de crear, de no superar aquesta etapa tan necessària a les persones per poder superar doncs, una pèrdua o un canvi vital a la vida d'una persona, no?
1: Psicològicament no és bona, això és...
3: No, està clar.
1: Ho confirmes, Marc, no suposa cap tipus de beneficis, allarga el dol. Ara anem a veure tecnològicament què suposa, perquè, Mateu, això de que de sobte aquesta empresa amagatzemi tot sobre la persona que encara no és morta, eh? Perquè quan se comença a emmagatzemar la informació encara no has mort, o sigui que estàs preparant en certa manera la teva mort. Com funciona?
2: Home, en el final és un ús d'una tecnologia que és generar un model de llenguatge en tota la informació que tu has anat donant, que també voldria fer un apunt. Cada vegada que nosaltres fem una cerca a un xat d'IA, tota aquesta cerca queda guardada. D'acord? Llavors se pot inferir de la manera en què pensam, el que pensam, de moltes coses, i la gent no ho acaba d'entendre en això. Per tant, hi ha un risc en què tu tens una manera de clonar-te, no clonar-te, perquè no serà exactament igual, però de reproduir-te, que ho té un tercer i no ho tens tu. Llavors això és un risc important, independentment de que jo estigui en psicòleg, que això no li veig... És un ús que aquesta tecnologia sí se pot fer, i sí, ho farà més o manco bé en funció de les dades, però se ja està per fer altres coses realment més potents.
0: Clar, Mateu, bo, sí. Dolent, convenient o inconvenient, però existeix i sembla que hi haurà gent que utilitzarà o que farà servir. Com funciona exactament aquesta tecnologia que permet crear aquest avatar digital d'una persona? Ara, de no tenir molta informació, tenir moltes dades, processar moltes dades, però quines dades necessites intel·ligència artificial per poder recrear, per exemple, una veu concreta, que una veu és com una cosa molt, molt de cada persona, no? La manera de xerrar, sí. Les expressions, per exemple, el gest, tota la personalitat.
2: Sí, sí, no, tot això és molt bo de fer. Molt bo de fer, tenint simplement dades. De fet, hi ha una... Ja fa uns anys ho vaig veure, una web que te permet xerrar amb distints pensadors, perquè han agafat els seus llibres i els seus articles i tu és com si xerrassis amb un filòsof, no? Podries tenir un diàleg amb en Plató, perquè se li han ficat tots els diàlegs de Plató. Llavors, se fa un poc un tot un revolutum i tu xerres amb el filòsof grec. Jo, de fet, tenc un agent que xerra Warren Buffett, perquè se li ha ficat tot el coneixement de Warren Buffett, per tant, jo puc tenir els consells d'IA d'un economista, bé, no és un economista, sinó un inversor bastant important.
1: Llavors, ostres, això, que fort, és que me poses en una situació un poc entre el límit del bé i del mal, no? Perquè hi ha coses interessants...
2: Carai!
1: A la vegada, però èticament, ostres, és molt mal de decidir, no? On està el límit, on està la línia vermella...
2: Sí, és una inferència, és a dir, és una simulació. Probablement el que jo faig amb en Warren Buffett no contestaria el mateix, però en sa bases de dades i tot se pot simular que sí, més o manco, i encertaria bastant. I això és el que jo faig. Però així en sí, petita sí, escala, això va demanar context.
1: Mira, si a mi ja me fa pena, sí. Els vídeos aquells que te fa el mòbil, que tria les imatges, que és que per què t'has de morir, quan el mòbil te diu el teu resum del viatge, a mi és que me genera ja angoixa, perquè és que, no sé, li posa com una música que sembla com a dramàtica, t'ho imagina't ja parlar amb un ésser estimat que no hi és.
3: Sí, sí,
1: de totes maneres, Marc, jo crec que...
3: Sí, no.
1: Se parla de que sabem enfrontar la mort i la realitat ens diu que tot el contrari, eh?
3: De totes maneres, si me permeteu, vull dir, ara pareix que sembla, no?, que demonitzam la IA, i jo, per exemple, a consulta és una eina brutal. Vos posaré un exemple, i així més, vull dir, els psicòlegs solem emprar la IA a consulta, i vos posaré un exemple molt clar, no? Vull dir, és sempre fet el millor que tu puguis centrar-te a una consulta, puguis centrar-te a la part, diguem, de tenir el pacient cara a cara, no? I no vulguis estar perdent temps amb la redacció, no? Amb el que diu aquella persona, i tu, potser, amb l'ordinador demanes la possibilitat de poder gravar aquella consulta, i a la IA tu li demanes una sèrie de prompters que li dius, mira, jo m'agradaria que en relació amb el client, amb el pacient, tinguessis en compte tota una sèrie de frases relacionades amb X tema, no? I te fa, doncs, tota una... te relata tota la consulta, tu te pots estar centrant en els aspectes més de la interacció, diguem, cara a cara, te pots estar... I tota aquella part de redacció, doncs, te l'està redactant l'IA, no? I llavors, amb l'IA, pots fer un petit resum, pots buscar paraules claus de coses que no haguis pogut percibir durant la sessió i te permet, doncs, complementar, doncs, una sessió d'una manera molt òptima. Vull dir que no vull demonitzar l'IA perquè és una eina molt útil i molt interessant també
0: No, i que sempre ho hem dit en aquest programa, en el final és de quina manera s'utilitza, no? No només n'hem parlat amb en Mateu, que és enginyer, sinó també fins i tot amb psicòlogues especialitzades en aquesta qüestió de la universitat, amb investigadors de la universitat que morden això mateix. Una cosa és fer servir la IA de manera indiscriminada, la part ètica també entra en joc, i l'altra és recolzar-te, ajudar-te, complementar-te per fer millor la teva feina, òbviament.
3: Totalment.
1: Marc Tur, moltíssimes gràcies per aquests consells.
3: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Mateu, ens queda un minut. Què és la situació més curiosa o estranya que li has demanat a la IA i que t'ha donat una resposta o t'ha aconseguit ajudar?
2: Ostres, és que... jo és que l'empleï moltíssim, però moltíssim, moltíssim. De fet, he passat tot l'estiu amb ella. Sí, em sap molt de greu. És que, no te sé dir una situació estranya, és que totes són estranyes. De fet, aconseguir que te gestioni tot el teu maquinari, programes i d'històries, t'allibera de moltes coses. I a mi me lleva moltíssima feina.
1: Aconseguir que la IA t'ajudi. No me sembla mala idea.
0: Com una màquina, no?
1: Exactament.
0: Quan va ser la revolució industrial, no? Que les màquines molts ajudaven, no? No va descarregar tant.
1: Que t'ajudi a prioritzar e-mails, a gestionar les tasques diàries. Per què no? Que sigui una eina que ajudi, tot i que a vegades fa coses tan curioses com la que m'ha explicat abans, no? Reproduir les veus dels difunts amb tot allò que suposa. Mateu, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: A veure.
1: Notícies a la part de ràdio, publicitat a la part de tele. Continuam tot d'una i encetam la tercera hora de programa, l'hora de magazín.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. La moto implicada a l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari del vehicle va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
6: El sinistre d'accident va tenir lloc diumenge a la barriada del Coll d'en Rabassa. Per causes que encara es desconeixen, el conductor de la motocicleta va perdre el control a una corba, va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu. Va ser traslladat a Son Espases.
5: I l'Hospital de Son Espases duplica en un any el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria fetes a les Balears. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa i durant algunes cirurgies complexes.
6: Es tracta d'una màquina externa al cos que reemplaça la funció dels pulmons i del cor en l'oxigenació sanguínea. S'utilitza en pacients que tenen aquests òrgans greument afectats i que no poden fer la seva funció normal per si mateixos. L'equip ECMO es va introduir a Son Espases fa un any, està format per una vintena de professionals hospitalaris i també del SAMU 061 de Guàrdia Permanent. De les 45 teràpies realitzades en el darrer any, 28 es varen fer a homes i de 7 a dones, i només hi ha hagut el cas d'un menor.
5: Llogar una habitació a Palma és avui un 22% més car que fa un any. És la pujada de preu més gran de l'Estat, només per darrere de Ceuta.
6: Són dades del darrer informe publicat avui pel portal Idealista, que indica que el preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit a Palma és de 550 euros al mes de mitjana. Això després que en el segon trimestre d'enguany hagi augmentat un 22% respecte del mateix període de l'any passat, mentre que l'oferta disponible també s'ha reduït un altre 22%. Una xifra que contrasta amb l'evolució de tot Espanya, on el preu de les habitacions ha augmentat un 1% el darrer any, fins als 425 euros de mitjana.
5: Els empresaris de l'oci nocturn a les Illes asseguren que els guanys han caigut entre un 10 i un 15% aquesta temporada. Apunten que els turistes de cada vegada gasten manco de festa i aposten per tornar a fidelitzar el públic local.
6: Els locals afirmen que hi ha els mateixos turistes i que no gasten tant. L'encariment dels vols i també dels hotels, diuen, els deixen manco pressupost per sortir. Escoltam Valerio Petrillo, de l'Associació Balear d'Oci i Entreteniment.
7: Y los datos registrados son entre un 10 y un 15% menos. Lo que hemos visto un crecimiento en los supermercados debido a que los vuelos y los hoteles evidentemente aumentan cada año y somos el último tramo de budget para lo que es el gasto de los turistas, evidentemente.
5: Els treballadors de la canera municipal de Palma fan vaga avui per denunciar les seves condicions de feina que qualifiquen de precàries. A més, lamenten que l'aturada d'aquest dilluns la fan amb uns serveis mínims abusius.
6: Al centre hi fan feina una dotzena de persones contractades per Atisas, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa un any. Ara cobren uns 1.300 euros, mentre que abans, quan eren treballadors públics, cobraven més del doble. Denuncien precarietat laboral, manca de prevenció de riscos i respecte a les hores de descans. El sindicat reitera la seva disposició al diàleg com a única via possible per desbloquejar la situació, com exposa Juan José del Teso, ell és responsable del sector de serveis públics d'UGT.
8: La solución del conflicto pasa por un esfuerzo por parte de la empresa y también por un esfuerzo por parte del ayuntamiento, y entendemos que es perfectamente legal, que creemos que la ley de presupuestos o las leyes de contratación pública dan un margen de poder ampliar el coste de esta empresa y poder dotarla de las necesidades económicas necesarias. Creemos que está más que justificado.
5: Una aturada que està prevista per avui a les 2 del migdia. Arribem així a les 11:04. Més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Arriben d'aquesta manera a les 11 i 5 minuts. Si just vos incorporeu en aquests moments, nosaltres seguim fins les 12 a través de la ràdio, també a través de la televisió, i aquesta és la nostra hora de magazín, quan sempre recuperam aquella notícia que tant ens ha cridat l'atenció a les 9. Bernat Nadal s'incorpora als comandaments tècnics i vos contam que la moda, de la qual parlam moltes vegades en aquest programa, mai deixa de sorprendre-nos.
1: Marta, perquè hi ha una cosa que la moda molts demostra una i una altra vegada, i és que quan pensant que ja ho havíem vist tot, i doncs sempre apareix qualcú disposat a anar una passa més enllà. I aquesta vegada l'objecte de totes les mirades són les sabates. La Margaret Qualley ha estat una de les darreres celebrities en demostrar-ho. A l'estrena a Londres de la pel·lícula La constelación del perro, la protagonista va aparèixer amb un vestit d'una marca caríssima, no sé si la poden dir, i unes sandàlies...
0: Crec que no necessita més publicitat.
1: No fa falta, no fa falta. I unes sandàlies que han fet que molta de gent se demani. Però això són realment unes sabates? Perquè ara, si la veus aquí en pantalla, ho descrivim pels oients, pareix que va talment descalcida. Són les anomenades Barefoot Half Cap. Unes sandàlies dissenyades per aquesta marca, que pràcticament no tenen ni sola. Només tenen una petita peça al taló i unes tires que subjecten el peu al turmell. La planta, els dits i gairebé tot el peu queden al descobert. Per ahir que vas descalç. L'efecte visual apareix que vagis així, descalça, per sa catifa vermella, per s'estora, però en realitat dus com una peça de moda o de luxe que, a més, fins i tot pot semblar com un petit taló, no? Perquè pareix que vas una mica més en l'aire, ets un poc més alta. Aquest disseny ja havia provocat moltíssims comentaris, perquè aquesta marca, Chanel, ja la diré un pic, el manco, la va presentar fa uns mesos en passar i ara aquesta actriu ha decidit convertir-se en una de les seves primeres grans defensores. De fet, no és casualitat. L'actriu manté una relació molt estreta amb aquesta firma francesa i fins i tot li han dissenyat, o li varen fer, va ser l'encarregada d'aquesta marca, de vestir-la per al seu casament. Però aquesta marca no és l'única que ja està jugant amb la idea de transformar completament el concepte de sabata.

0: I ara segur que vos demaneu perquè sonen a Cyndi Lauper. Ara vos ho explic. Resulta que la dissenyadora turca, Alara Kosman, s'ha fet viral també a Instagram amb uns estiletos que semblen dur, no sé, com a dues talles més grans del que toca. I aquí hi ha un truc. En realitat, el peu no queda nedant dins la sabata. És una il·lusió òptica, per dir-ho d'alguna manera, perquè el peu va ben subjecte a de dins. És com una puntera molt llarga que s'estira molt en un espai entre el taló i la part final de la sabata, però a de dins hi ha una estructura...
1: No treballa.
0: No treballa, perquè sabeu com un petit...
1: Sí, ara ho haig fet en aquesta
0: fotografia,
1: sí.
0: De calcetinets, sí, això és l'estructura que te subjecta a de dins i pots caminar bé sense aparèixer que apareixis un pierrot o un pedaço. Però bé, aquestes sabates gegants no són només una provocació estètica. Recuperen un record de s'infantesa i el converteixen en una moda. I aquí tenim dues tendències aparentment oposades. Unes sabates que semblen que no existeixen i unes altres que semblen massa grans per existir. Però totes dues tenen una cosa en comú, i és que aconsegueixen que en parlem, per exemple, aquí mateix. I pot ser que aquest és precisament el secret de la moda actual, que no importa tant una peça o que siga pràctica, sinó que sigui capaç de sorprendre, de generar conversa i, sobretot, de fer-se viral. I vol dir això de la cançó perquè resulta que tenen aquesta cançó de Girls Just Want to Have Fun com a títol d'aquesta nova tendència.
1: Clar, per divertir-se, simplement,
0: sí,
1: no?
0: Com a per dir que les nines, les atletes, les dones poden fer allò que vulguen, no? I amb aquesta nostàlgia dels anys 80 juguen a que mos posem aquestes sabates i tornem a ser nines i mos posem les sabates de les nostres mares i desfilem en talons.
1: De totes maneres, filen molt prim, perquè tu
0: sí.
1: Pots sentir nina
0: sí.
1: Fent unes altres coses que no comprant aquestes sabates, que segur que seran caríssimes, que són superincòmodes, que vas en sols xoquins com a mollats,
0: sí.
1: I que, a més, deuen ser cares, també, perquè ho has
0: caríssimes,
1: explicat.
0: Caríssimes, amb aquestes
1: si
0: marques.
1: Si haguessis de triar o les de Sapardina o les que només són una cobertura del taló, quines utilitzaries jo ara, Maroto?
0: Si me fas triar, te diria que com que jo soc dona d'anar descalça pel món,
1: no
0: i dona
1: de
0: aniria
1: no
0: descalça.
1: No han de ser incòmodes, ha de ser una
0: no,
1: sensació...
0: No, però clar, tu te'n vas pel carrer i te claves un vidre, una pedra, o te fas un tall, o fins i tot...
1: Imagina't ficar-te'n al llit.
0: Te'n vas en el bany i agafes una infecció.
1: No, i estava pensant que has de tenir el ritual d'arribar a casa teva, netejar-te els peus perquè ficar-te'n al llit.
0: Arriben els peus negres.
1: Després de la premiere, amb aquestes sabates, no són molt pràctiques.
0: I tu quines tries?
1: No, aquestes.
0: Aquestes,
1: sí,
0: anar descalça,
1: sí,
0: també,
1: descalça,
0: no?
1: Que no, només amb el taló. Però, com deien, són les tendències de la moda que molt sorprenen. Després, la realitat és que alguns diuen que sí, que se poden moure al carrer. Jo encara no he vist cap aquí, per els carrers de ciutat. Ni...
0: I que no arribi, per favor,
1: i que no arribi, i que no arribi. Tot i que les modes sorprenen moltíssim. Mira, no deixant de banda les modes, perquè les xarxes socials sí que és vera, que són un reflex de tot el que és tendència, de tot el que és moda. Posem sobre la taula la següent qüestió. Les xarxes i tota la informació sobre salut que rebem a través d'elles.
0: Sí, perquè les influenciadores, els influencers en general, s'han convertit per a moltes persones en una font d'informació i consells sobre temes tan importants com, per exemple, la salut de la dona, l'embaràs, el part o la maternitat. Parlam de contingut com aquest, mireu.
2: ¿Cómo saber cuál es tu talla correcta de tampón? Lo primero que tienes que saber es que la talla no tiene nada que ver con el tamaño de tu vagina, sino con cuánto flujo menstrual tengas. Vale, pero ¿cómo sé
0: clar,
2: cuánto
0: en aquest cas sí que se tracta d'una persona professional, però el problema apareix quan entre recomanacions, experiències personals i opinions s'hi colen mites o informacions que no tenen una base científica. Com poden distingir entre una experiència personal, un consell o una informació sanitària fiable? I per parlar de tot això, avui ens acompanya la nostra comare de capçalera, Nana Isabel García. Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, aquí, intentant no arribar a xopa.
0: Ah, sí, perquè plou una mica.
3: Sí, plou una mica, però ha aturat, per fortuna, i no m'he remullat.
0: No t'has banyat massa. Bé, ja fa dies que parlam de com aquests influenciadors, d'alguna manera, no estan fent cap bé quan, per aventura, donen informació que no és rigorosa, no té cap base científica. Fins en quin punt estan influint actualment aquests influencers en la manera com les dones entenen la salut, l'embaràs o la maternitat?
3: Moltíssim, i diria que per desgràcia, no? Perquè al final sí que és vera, i això ja n'hem xerrat, no? I aquestes setmanes ha estat aquest tema molt en boca de tothom, no? Per el tema de la caiguda de les influències, però sí que és vera que al final qui té més seguidors, qui té més influència al cap i a la fi són persones que per aventura pues, està molt bé que xerrin, no? Per aventura del seu dia a dia, de com cuinen, de com ordenen el seu armari, però a vegades se fiquen en consells sanitaris. Clar. I aquí és on tenim un problema, no? Al final, com tu deies antes, és difícil, no? Per on distingir d'un bon consell d'un que no és, però jo us diria que de les influències de lifestyle, que se diu, no? Aquestes que xerren una mica de com organitzes la teva vida, en plan de menjars, roba, quin producte de netatge faig servir, crec que sí, no?
0: No m'ha de riu. Hi ha moltes publicitats, també ho han de dir.
3: I tant, és que hi ha perfils que apareixen una teletienda, totalment. Sí, totalment. No? Ara que els han obligat a posar això de hashtag publi, intenten fer lo possible per amagar aquest hashtag perquè no se vegi, però hi ha vegades que és que de 10 stories que pengen, 9 són de publicitat, no?
0: I per què creus que és tan fàcil que determinades persones o determinats mites sobre l'embaràs, el part o el postpart, s'acolin, no?, a les xarxes. Clar. I arribin a tanta de gent.
3: Perquè al final aquesta gent se mostra, sap mostrar-se propera en la seva comunitat, sap crear aquesta relació de confiança, que al final la gent compra el que ella recomana, fa cas en els consells que li dona, perquè tenen com aquesta espècie com de comunitat o de xarxa creada, i al final han estat capaços de crear aquesta quantitat de seguidors que els hi escolten, els hi fan cas, no? Però ojalà tinguéssim tanta de influència a sanitaris, no? Que n'hi ha qualcuns de xarxes que tenen molt d'èxit i molt de seguidors, però és vera que...
0: Hi ha riscos? Quins riscos, per exemple? Que podria suposar que mos fiem de qualcú que no té ni idea i que dona un consell o que explica una qüestió personal i que per aventura una altra persona no li pot anar igual de bé?
3: Clar, és que imagina, jo he arribat a sentir gent diguent que no passa res per veure't una copa de vi estant embarassada, no? Per exemple,
0: per
3: consells d'aquest tipus i en persones amb un altaveu important, persones amb molt de seguidors. Recomanant qualsevol suplement per embaràs que no és apte per embarassades. Recomanant coses per lactància que tampoc estan ben provades. És a dir, hi ha una sèrie de consells que s'ha de tenir molta alerta en donar-los, perquè si no tens tot el coneixement d'aquest tema, pots donar un consell erroni. I al final, jo el que vos diria és que si veus una persona que al final pareix que sap de tot, un todo lo sabe, ¿vale? Alerta, perquè és molt difícil saber de tot. Al final, els professionals sanitaris sabem de lo que sabem, de salut i de la nostra àrea, perquè hi ha moltes especialitats, i podem xerrar d'aquesta especialitat amb molt de coneixement perquè el tenim i aquesta experiència, no? Però no podem saber de tot, és impossible, no? Per tant, una persona que està bé, el punt de contar la teva experiència és fantàstic, però no podem donar, diguéssim, per fet o per bo tot el que en aquesta persona li ha anat bé, no?
1: I no sé si t'ha arribat qualcú, diguent, he vist per xarxes socials... Sí, eh?
3: Sí.
1: Molta gent, eh?
3: Sí,
1: que curiós.
3: Sí, o perquè veuen tal consell, tal vídeo, tal... també n'he xerrat aquí de la intel·ligència artificial, també és una cosa que molta gent mos consulta això, que no té res que veure amb el que parlàvem, però bé, sí que és vera que al final aquesta gent aconsegueix tenir aquesta influència i fer dubtar de... Sí, m'ha arribat qualque consulta de he vist això, és vera que pot passar això si faig això o altre? No, això, per aventura, moltes vegades són mites que no tenen cap fonament.
0: Clar, nosaltres, Anna i Isabel, hem optat per no donar veu en aquestes influenciadores o en aquests influenciadors que donen mals consells o que donen consells amb publicitat encoberta i que per aventura no tenen ni idea de la qüestió. Sí que intentam això, parlar amb gent professional, de persones que parlen amb rigorositat, no?, amb una base científica. I també hi ha perfils, no?, professionals sanitaris que sí que utilitzen les xarxes socials per divulgar informació rigorosa i basada en l'evidència. És el cas que hem vist abans d'aquesta infermera que explicava això sobre els tampons. Escolta-ho.
4: Me los he comprado todos. ¿Qué tampax se supone que debo utilizar yo para mi tipo de regla? ¿Yo qué soy? ¿Super plus? ¿Regular o super? Super ya sé que soy super, pero ¿cuál debo usar? Si al sacar el tampón te molesta es porque estoy utilizando una absorción más...
0: Me refería en aquest cas a la lota del principi que era infermera. Sí que en aquest cas és una lota que és influenciadora i que parla de marques i parla sobre la seva experiència i quin és el millor i quin és el pitjor i com va bé i com t'has de posar i tal. Quina responsabilitat hauria de tenir els mateixos professionals sanitaris i també la gent que utilitza les xarxes per fer negoci a l'hora de divulgar i d'explicar, encara que siguin molt propers i que pareix un amic teu que t'ho conta...
3: Sí.
0: Quina...
3: Altres països, i jo ahir justament llegia un comentari de, no sé si el coneixeu, és Farmacéutico Fernández, és un divulgador també molt bo en temes de xerra en general de coses de salut, no? Deia en un comentari d'un altre vídeo que en altres països com la Xina, que és vera que per aventura és sospitosa de no tenir en compte les llibertats individuals del tot, no? Però sí que han posat límits en els divulgadors, o sigui, a l'hora de divulgar sobre salut. És a dir, si no tens com un títol d'especialista, si no tens com qualque cosa que t'acrediti, no pots dir segons què a les xarxes socials, no? I per aventura estem arribant a un punt de dir cada cosa que no té cap sentit, imagineu-vos, no? O sigui, també, no hem parlat aquesta setmana del tema d'aquestes influencers, no? Un futbolista xerrant de cremes solars, o, en fi, aquests gurús que parlen a vegades...
1: Sí, però aquests gurús tenen tantíssims de seguidors. Clar, és el problema, no?
3: Aquest és el problema. Llavors, per aventura de començar a tenir qualque conseqüència i parlar de coses que no en saps a les xarxes socials, però clar...
0: I després hi ha una altra qüestió. Aquestes setmanes o aquests dies ho han vist també en els diaris, a la premsa, com precisament a Mallorca en concret, de cada vegada hi ha més seguidors de pseudociències, no? I també això se trasllada i se magnifica a través de les xarxes socials, no? També és un risc, no? Posar-se en mans de segons quines persones que promouen algunes pseudociències, no? No em diré cap en concret, sí. Però sí que és vera que supos que també t'ha arribat qualque cosa, que qualque consulta d'alguna pacient que te diu, mira, m'han dit això, m'han aconsellat això o altre, què trobes d'això?
3: Sí, també mos arriben coses així. Sí que és vera que aquí, per ventura, hi ha dues vertents, no? Per una banda, que aquesta gent sap fer molt bé el màrqueting, no? De la seva feina, i per una altra banda, que, clar, la sanitat pública arriba a un punt que està a vegades tan saturada i a vegades no és tan accessible, que per ventura la gent cerca una altra alternativa, no? Per tant, per ventura, la culpa no és només d'aquella persona que està divulgant una cosa que no és tal, sinó també per ventura que el sistema sanitari necessita reforçar-se tant a nivell de recursos humans com de recursos materials per poder realment atendre totes les necessitats de la població, no? Llavors, aquesta responsabilitat sí que troques una mica compartida per ventura, no? Però sí.
1: Has escoltat alguna barbaritat a través de les xarxes socials i que després algunes persones influenciades per aquest missatge has dit que sí, que venen amb missatges o que venen amb preguntes relacionades amb aquests missatges d'influencers, però hi ha alguna barbaritat que vagi circulant pel món de les xarxes?
0: O sobre quin tema, no? Perquè sí. Per aventura n'hi ha tants que no sé.
1: Exacte,
0: si...
1: Exacte, costa cotar-ho igual.
0: Se fixa sobre... més en temes de lactància, de part de lactància...
1: Posa-m'ho sí. Un exemple.
3: Mira,
1: ara, vulguis.
3: Aquesta, la setmana passada, crec que ha estat, o fa dues setmanes, hi ha una polèmica bastant grossa amb un embriòleg, no sé si vos va arribar aquesta polèmica. Bé, resulta que ell té un perfil de xarxes socials on parla de una mica dels problemes de fertilitat en general, no? De quan hi ha problemes de reproducció assistida, quan la gent acudeix a la consulta i de més. I denuncia bastant les males pràctiques d'algunes clíniques de reproducció assistida, que això també s'ha parlat en altres podcasts, en fi, és un tema que està darrerament un poc en auge, no? Un poc candent. I hi va haver polèmica entre altres embriòlegs perquè donava consells o criticava massa la feina que se fa als hospitals públics, per aventura, no? És a dir, en plan de que si tens tants d'avors, has de fer això o t'has d'alimentar d'aquesta manera per poder quedar-te embarassada. No, uns consells molt minimalistes que per aventura se queden molt reduccionistes per lo complex que és un cas de reproducció assistida, no? Per aventura. I amb aquest tema hi ha molts de perfils divulgant coses que són qüestionables, no? Perquè al final és un tema molt complicat que no se pot abordar només de desalimentació o de t'aprens aquest suplement i te quedes embarassada. Sobretot amb el tema de suplements és brutal la quantitat de màrqueting, de codis de descompte, de recomanacions que hi ha en aquest sentit, perquè ara hem de comprar totes un pastillero, xiques, perquè omega 3, no sé què, o sigui, ara no són jo sé que ho recomana, però m'enteneu, no? És a dir, hi ha de tot i te recomanen de tot i menopàusia, això, lactància, això, altre.
1: I, parèntesis, sí, mira, fa poquet vàrem tenir un cardiòleg aquí, el doctor Glení, que va dir que això d'utilitzar creatina sense que te l'hagi recomanat un metge no era beneficiós ni molt manco.
0: No, fins i tot perillós.
1: Exactament, perquè te podia arribar a produir una taquicàrdia, pacients que tenien tal vegada el cor delicat o afectat, no era recomanable utilitzar creatina, fixa't. I ara se pensa creatina o se parla de creatina com si fos una vitamina miracle, no?
3: Sí,
1: i no ho és ni molt manco.
3: Sí, sí, se parla com si fos la solució molt de problemes, lo millor per la dona, per la seva salut hormonal, per la seva menopausa, clar, i per ventura han d'anar a un especialista que mos ho recomani i que miri bé si realment complim el perfil per prendre aquest tipus de suplement.
0: Has parlat de fertilitat, hem parlat, per exemple, també de parts, però no sé quins senyals molts haurien de fer sospitar que un contingut sobre salut no és fiable. No sé si el ventall s'estén a alimentació, part, lactància, fertilitat, recuperació, postpart i moltes altres coses que molts haurien de fer sospitar, més enllà d'aquest hashtag publi, que també ja molts diu que a darrere hi ha una publicitat i que aquesta persona que m'ho dona un consell per ventura ni ha provat aquell producte, sí, simplement sí. Està fent publicitat perquè li paguen.
3: Això és una bandera vermella, és una red flag, això de ser publi és el primer, no? Però també, el que vos deia antes, si és una persona que xerra de tot, és a dir, que de todo sabe, de todo entiende, un doctor liendre, de todo sabe de no entiende, pues això seria una pista per sospitar d'aquesta validesa, no? I al final, quan és una comunitat de gent que pareix que li segueix a totes bandes, com un poc així molt fel, no? Com a molt seguidora d'aquesta persona, a vegades li creuen tot el que diu, no? Per aventura. I aquesta persona té com la confiança per donar aquell consell i que li facin cas. Però sí que és vera que mos ha de fer sospitar una persona que pareix que sàpiga de tot que no tingui un títol sanitari. Això també és una cosa que mos ha de fer sospitar, no? Al cap i a la fi, consells sobre salut els haurien de donar els professionals sanitaris, no qualsevol persona que tingui aquella experiència i tal. Amb els parts mos passa molt, no? Dones que han parit a casa seva que xerren d'esparta a casa com el millor del món, i jo no diré que l'esparta a casa no sigui una bona opció sempre que estigui recomanat en aquell cas, però sí que és vera que no podem donar per fet que el que m'ha passat a mi li anirà bé a tothom, no? O al contrari, m'han fet una cesària programada i ha estat el millor que m'ha pogut passar, pues per ventura no és la millor opció.
5: Clar.
3: A tu, no? Llavors, exacte. Hem d'intentar també diferenciar el que són experiències personals de el que són consells per la població en general, no? I jo crec que el fet de poder acreditar que aquella persona realment és una persona amb bata blanca, que és un sanitari, crec que és una garantia bastant important.
5: Ens podem informar a través de les xarxes socials, sí, hi ha professionals que sí que tenen un reconeixement, però no tot val.
3: Sí.
5: No tot val i hem de saber distingir.
0: Per cert, nosaltres, que ja que la tenim aquí per en publicitat,
5: per cert, i
0: la comana,
5: sí.
0: sí que dona consells sanitaris contrastats rigorosos amb bares científiques en el seu perfil d'Instagram, que recordo molts quines.
3: Sí, @connectacontumatrona.ana, a Instagram ho podeu seguir, teniu la pàgina web tumatronaonline.com, que també podeu veure tot el que ofereix allà, i en fi, tot el que necessiteu, pues, allà
0: consells teniu. Consells de salut de passadona de tota casta, o sí. Sigui que millor impossible.
5: Anna Isabel, un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
3: Vosaltres,
5: petita
3: gràcies.
5: Pausa per publicitat i seguim amb més propostes que compartir aquí en Ruta.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: fa, tens calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí,
3: psicològic. Quan hi ha
2: vacances?
3: Quan hi ha vacances?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah,
2: sí.
3: Que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, IB3 Ràdio.
2: No deixant de banda la salut, avui posem el focus en una cosa que tots tenim a casa i que probablement utilitzem molt més del que pensam, els medicaments. Però avui volem saber si els conservam correctament, que segur que no.
5: Segur que no, i a més ho volen fer també amb una persona professional, perquè també no mos han de creure allò que sentim per xarxa. Segurament no ho sabem, però segurament no sabrien respondre a moltes altres preguntes que també, per ventura, mos feim. Els poden treure dels blister i posar dins un pastiller, ara que nana Isabel mos parlava del pastiller, que volen dir els diferents colors dels blisters. Ho sabeu? I què passa amb aquell medicament que tenim guardat des de fa 2 anys, per si de cas? Els han de destotjar o els han de tirar? Perquè una cosa és prendre un medicament i una altra és saber com l'han de conservar, com l'han de manipular i identificar. Hi ha alguns errors que cometem a casa poden afectar-ne la conservació, Marta, i per tant la seva eficàcia.
2: Parlem amb un farmacèutic, amb un professional. Pedro Fornes, bon dia.
6: Què tal, bon dia, com anem?
2: Què és el que hauríem de mirar sempre en un medicament abans de prendre'l? Perquè a vegades ja obrin la capsa, separam el prospecte i aquí ja començam malament.
6: Mira, el més important és saber on hem de conservar aquests medicaments, no? És a dir, el que hem de fer és tenir-los a un lloc sec, sense humitat i que no faci calor. Aquesta gent que la té a la cuina, malament. Aquesta gent que ho tenen en el bany, també malament. Un lloc que sigui sec i que no alterem, per així dir-ho, el seu principi actiu, no? Si venen diferents blisters és per un motiu. Si venen un xarop bé, tot passi, és per un motiu. És a dir, cada medicament, si se preguntes, el medicament i el blister van de la mà, van completament de la mà.
5: Vinga, i dona'm a parlar-ne. Els colors dels blisters, no? Perquè tenen un significat, mos dius, Pedro. Què mos indica cada color? Perquè n'hi ha, per exemple, uns que se veu la pastilla, que són transparents, d'altres que no hi veiem en cap cas el medicament, la pastilla, és normalment de color platejat, i després n'hi ha de colors, que no sé si té res a veure o si simplement és una miqueta de decoració de màrqueting. Què mos ha d'indicar cada tipus de blister?
6: Bona pregunta. Bé, s'indústria que en aquest sentit no en té massa de màrqueting, sinó simplement si per exemple, el blister és completament transparent, és un medicament que se pot emblistar, que heu comentat qualque cosa dels pastilleros, que això se diu servei personalitzat de dosificació. Després estan aquests que tenen un color verd o un color groc, són sensibles a les temperatures, i després estan tots aquests que són completament topacis, que no se veu res, és a dir, que venen completament emblistats, amb tot el tema del film i de més, que no se veuen la pastilla, no tenen cap color, que són aquests que són sensibles a la temperatura i també a la humitat. I és més, n'hi ha medicaments que venen dins la seva capsa amb una bossa. Aquests que venen amb una bossa són aquests que són supersensibles a la humitat, d'acord?
5: I ho hem de tenir ben clar, perquè, òbviament, no sempre tots els medicaments són iguals. En el cas que, per exemple, una persona necessiti tenir-los compartimentats en capsetes per saber quines pastilles s'ha de prendre cada dia, com us recomanes que ho facin si, per exemple, hi ha un medicament que va dins un blister d'aquests que no sabeu la pastilla? La reteam i la poran dins la capseta, per exemple, Pedro, seria una opció?
6: És una opció. Man, si reteam el blister, hem d'anar alerta que no xapem per el lloc on està la pastilla. De totes formes, les farmàcies tenim aquest servei personalitzat de dosificació, que és un servei que feim a les farmàcies, que ficam aquests comprimits que sí que se poden emblistar. I penseu que a nivell nacional aquests blisters, que són personalitzats, se poden emblistar fins 14 dies. Aquests blisters són, doncs, per exemple, una liberació prolongada, que són aquests medicaments que se prenen un pic en so dia i fan una liberació, doncs, per així dir-ho, durant tot el dia, perquè penseu que cada medicament se comporta d'una forma dins del nostre organisme. Arriba a l'estómago, s'alibera, s'absorbeix, en fi, se metabolitza, s'elimina. I si aquest medicament han d'anar emblistat sempre, és per una raó, perquè no se poden prendre juntament amb altres medicaments, no?
2: Ostres, que malament que ho feim pràcticament
5: fem
2: tot, Pedro.
5: Jo els atenc a la cuina,
2: cuina
5: Marta.
2: I bany són el rànquing dels jocs on
6: s'atenen. Molt malament.
5: Molt malament.
2: Però és vera, quasi tothom no. Ara mateix, si feim una enquesta, estic segura que tothom respondria cuina o bany.
6: Mira.
2: Jo, de fet, els tenc a la cuina. Tu al bany, no?
5: No, jo a la cuina.
2: Ah, tu a la cuina també. Tu a la cuina.
6: Vos posaré... Estava xerrant de l'Omega 3, fa no res.
5: Sí.
6: I vos posaré un exemple. Les càpsules, si les tenim a la cuina, veureu que se converteixen més geloides, no tenen aquesta rigidesa. No sé si vos passa quan les traïs una càpsula, no un comprimit, una càpsula, d'acord, que és geloide, que està com més diluïda, és com més gelatinosa. Això és una alarma que hem de dir que aquest medicament no pot estar a la cuina perquè n'hi ha una alta temperatura, no només perquè se cuina i demés, sinó que també la millor la calor entra amb més força, no? Per tant, aquestes càpsules que veis que estan més geloides,

0: De totes maneres, estic pensant si tindria sentit, com a les pel·lícules, no? Que sempre surten als Estats Units, no? Que seria el potet amb el nom, que te donin només el número de pastilles que has de mastegar. Si tens un tractament d'una setmana que siguin 7, això cada vegada se fa més aquí, Pedro, això és vera, però evitaria que compràssim, clar, massa medicaments, que després molts sobràssim, que no hi ha manera d'estotjar-los com toca, no? Tenir un altre sistema o anar que enviant cap a un altre sistema ajudaria.
1: Podria ser i no. En
0: el
1: moment que, per exemple, si per un medicament que sigui com un antibiòtic,
0: sí,
1: que normalment pauten per uns 10 dies o per 7 dies, aquests 2-3 comprimits que s'obren s'han de tirar en el cigre, que és un lloc on tenim totes les farmàcies per reciclar els medicaments, no? En aquest cas de guardar els medicaments per si a cas, no sé si ho heu sentit, bé, aquests dos comprimits els guardem per si a cas, per si tenc una altra infecció, no, no, no. S'ha d'acabar pràcticament tot assecat-se durant 7 o 10 dies, com indiquis metge, i els medicaments restants que queden dins assecat-se els duim a la farmàcia per reciclar en el cigre. Important.
0: I el pastiller? Estava pensant, no?, que hem parlat abans, i ara està molt de moda i moltes persones ho estotgen dins del pastiller, però, clar, no és el mateix que un pot de farmàcia, de vidre, no?, el tema del plàstic, depenent de la qualitat del plàstic en concret, hi ha qualitat de pastillers, no? O sigui, hi ha pastillers i pastillers.
1: N'hi ha pastillers i pastillers, els que se venen a farmàcia, sí que no tenen una alteració a la temperatura i de humitat. En canvi, els pastillers que nosaltres fem a les farmàcies, amb el servei que he comentat abans, venen completament tancats, se fan un laboratori a una temperatura adequada, a una humitat adequada i amb un tractament de la medicació correcte, per així dir-ho, no? Aquests pastillers que se fan a casa està bé, però quan ja començam a prendre pues, entre 3, 4, 5, 6 medicaments, ja començam a ser un pacient polimedicat, recomanem que aquest control se faci des de la farmàcia, que tenim les farmàcies a Balears, una xarxa fantàstica de red de farmàcia que han d'aprofitar, no?, tots la població.
2: Pedro, més coses que volen saber si les feim bé o si les feim malament. Per exemple, a vegades volen dur dins una petita bossa, dins el bolso, un medicament. Hem de conservar sempre la capsa i el prospecte o poden guardar només el blister per ocupar menys espai?
1: Mireu, en el moment que traiem tot de la capsa, inclús quan ja traiem el que és el comprimit del blister, és un perill. Anem a aplicar un poc el sentit comú. Un pic que, si no és un experta, si no és un farmacèutic, si no és un infermer, si no és un metge, aquest comprimit que traiem del blister, si no tenim un control de com és la forma farmacèutica, no podrem saber si és un paracetamol, un ibuprofeno, un diazepam, qualsevol medicament, d'acord? Per tant, el que nosaltres sempre recomanem és que n'hi hagi un control farmacèutic, d'acord? I que sempre estigui a la seva casa amb el seu prospecte. Però, bueno, no vull alarmar la gent perquè me venen molt de pacients a la farmàcia i usuaris amb el prospecte, que es pareix una llista d'instruccions, que no deixa d'això això, però que n'hi ha efectes secundaris i tal. Més que llegir el prospecte, consultau amb el vostre farmacèutic, que estem més que preparats per explicar qualsevol dubte que pugui sorgir en el pacient i en el mostrador.
0: Informar-se a través de professionals, que dèiem abans, no?, i que consultàvem també la nostra col·laboradora, Ana Isabel García, sobre xarxes socials, no?, com afecten. Informar-se a través dels professionals i consultar el nostre farmacèutic si tenim dubtes. Pedro, gràcies.
1: Un plaer a vosaltres. Que passi un bon dia.
0: Igualment. Són les 11:37. Després anirem amb més propostes. Per cert, avui és el Dia Mundial de la Música Estranya, i també vos contarem sobre quin és el secret de la longevitat. És vera que diuen que ser feliç ajuda, que tenir una bona actitud també, però na Maria Antònia Esquines és amb na Magdalena Adrobé, té 95 anys i canta cada dia. A més, és mare de 5 fills. Tu t'imagines cantar cada dia a 95 anys, tenir aquesta energia? Jo firmava, on s'ha de firmar per arribar als 95 amb aquesta actitud? Quin creus, Joana Maroto, que deu ser el secret?
2: El secret de la longevitat no el sabem, és com un misteri, però sí que supos que tenir una bona actitud, tenir aquesta felicitat, tenir un bon entorn també, bé, no? I ser actiu, envair de manera activa, fer esport, fer una mica de... I també allò que menjaven els nostres predins, o que mengen
0: totalment,
2: els nostres predins, que no mengen tanta porqueria
0: molta
2: com nosaltres.
0: Molta verdura, és veritat, molta fruita,
2: molta mongeta.
0: També, molta mongeta. Després li demanarem a Madó Magdalena, menys quin ha estat el seu secret per tenir aquests 95 anys i sobretot trobar-se tan bé. Però primer una petita pausa per publicitat.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol.
3: Tèntol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Dilluns a les 7:30, torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
5: En directe des de l'estadi Los Cármenes, viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
6: I disfrutem d'Esports en Joc!
4: Amb els millors comentaristes.
7: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
5: I la participació dels oients.
4: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
8: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
1: Veritat que cada dia és dia mundial d'alguna cosa?
9: És que
1: sempre toca, eh? Que si dia del pingüí, que si dia de les patates fregides, per ser l'altre dia que en varen parlar, i d'avui no és una excepció. Però aquesta és molt especial. És el dia mundial de la música estranya. Se celebra cada 24 d'agost una iniciativa que va ser creada el 97 pel compositor novaiorquès Patrick Grant amb l'objectiu d'animar la gent a escoltar nous gèneres, a ser un poc més obert, obrir la ment a diferents sons i sortir dels límits de la música comercial. Però què entenem per música estranya? Perquè això...
9: Clar, jo t'ho deia l'altre dia, és que això és molt subjectiu, Marta Grau. Aquí, per una persona pot ser una cosa molt original, molt estranya, i per l'altra pot ser allò que escolta més a la seva vida, però bé, també depèn de cada persona, òbviament, però si podem dir que la música estranya agrada més del que pensau, perquè aquest dia internacional ha guanyat popularitat i se celebra de diverses maneres al voltant del món. Això sí, totes les celebracions comparteixen un objectiu comú, que és obrir-se a noves experiències sonores. I anem per parts. En el rànquing de músiques estranyes encapçala la llista aquest artista que estava sonant fa uns moments, que segurament alguns haureu identificat, que és Navi York. Una artista d'Islàndia famosa per mesclar pop en sons de la naturalesa i usar també, ara també, això és molt subjectiu, roba estranya. Clar, per ventura per ella és la més comuna i la més normal, però per jo és roba estranya. I encara té cançons més rares que la que ha sonat abans. Aquesta que escoltareu ara, escolteu. La...

0: si no tens un bon dia...
1: Te fa un pot de por aquesta música a vegades. I tot.
0: És guapa perquè se pot admirar, no?, el que és la composició, tots els sons que mascla, però
1: és
0: sí
1: un poc apocalíptica,
0: si
1: també.
0: Si no tens l'ànim molt bé, ostres, te pot deixar un poc cop viu. Aquesta és una de les primeres, però tenim més. Aquí, això sobretot per als que tinguin ja una edat, sabran, de qui parlam, perquè són músiques estranyes més basades en els anys 80 que no recents. Recents podrien tenir un altre debat. Número 2, Tiny Tim. Els més majors, com deia, se'n recordaran. Un home molt curiós i amb el nom real de Herbert Boutros Kauri. Sonava així.

0: Bon, he de dir que va ser un cantant i un músic estatunitenc famós per la seva inconfusible veu, que sentíem ara, en falset i la seva habilitat per tocar l'ukelele, també. Va aconseguir fama mundial a finals dels anys 60 gràcies a les seves interpretacions de cançons de principis del segle XX. Ara estem més acostumats a tot això, però en aquell moment supos que cridava l'atenció. Imagina't que sortís a la televisió amb aquest falset i aquest ukelele, que també segurament no estava molt vist, com si ara el tenim més vist.
1: I que tenia una bona qualitat musical, eh? I tots ho recordam quant de temps ha passat d'aquest moment, però en tenim més. També molt estrany, en el número 3, un contratenor d'origen alemany reconegut per les seves úniques i inusuals interpretacions vocals, Joana.
0: És una miqueta també recordar per les seves extravagants actuacions teatrals i el seu maquillatge carregadíssim, el seu vestuari futurista i el seu pentinat únic i estilitzat que exagerava les entrades del seu cabell.
1: No sé. Podem escoltar-lo? Exacte. Klaus Nomi.

0: Home, sí, és vera que fusionava rock, pop, òpera, però el seu look, si recupereu les imatges a través de IB3 a la carta, és que anava com un pedaço. De fet, feia més por, no?, que no captava l'atenció. La cosa anava de falsets en la música estranya dels anys 80 i 90. I aquest home en concret el que cercava era reproduir l'imatge d'un extraterrestre, com si els extraterrestres li haguessin donat un missatge, i d'aquesta manera ell se representava davant la gent del dia a dia. No sé si ara mateix cridaria tant l'atenció o no, perquè Eurovisió, per exemple, doncs hem acostumat a veure tot.
1: M'enfoquen perquè acabes de fotre una cara, clar, m'ha sorprès una mica aquest... No, sí que és vera que ara ja arriba un punt que deim coses, veurem, però no m'ho deixant de sorprendre de coses que van sortint i que poden agradar més o menys, però que són extravagants o rares, en aquest cas, no?
0: Dia Mundial de la Música Estranya a tothom, com deia na Joana, no? Pot ser molt relatiu.
1: Molt subjectiu, en el final,
0: molt
1: no?
0: Subjectiu.
1: Per l'altura té bona qualitat, però és diferent, és estrany, és rar.
0: Jo crec que Eurovisió ha representat molt d'evolució. És veritat, perquè en els darrers
1: anys estranya.
0: Hi havia alguns cantants que se presentaven, no?, d'una manera diferent, no?, i en certa manera sí que dignificava també el dret a ser diferent o a ser estrany. Són les 11:46, ho dèiem abans, el secret de la longevitat. Arribar als 100 anys ja no és una raresa, i de fet a Espanya cada vegada ho serà manco. Per sempre no hi ha res, i el tren
1: del temps no frena. Abans la Marta me demanava quin creus que és el secret de la longevitat. És que, clar, molt defectuosa. La genètica, l'estil de vida, la felicitat, etcètera, etcètera. Però les projeccions, les dades apunten que en només 15 anys el nombre de centenaris es podria triplicar. Però la pregunta no només quants anys viurem, sinó com arribarem en aquests 100 anys.
0: Perquè arribar als 100 pot deixar de ser extraordinari. El repte serà arribar-hi bé, en bones condicions.
1: Exacte, que és allò que tothom vol. Mm. Avui volen posar-hi una veu molt més propera, no? Perquè abans parlaven de gent del Japó o gent d'altres indrets. La de qui ja ha recorregut bona part d'aquest camí, d'aquesta longevitat, na mare nostra, na Maria Antònia Esquines, és amb una d'aquestes persones que ja té un grapat d'anys, amb na Magdalena Adrobé. Madame Magdalena Adrobé, volen saber com ella viu aquesta dècada, aquests 90, que pensa sobretot quin és el seu secret per haver arribat fins aquí. Maria Antònia, què tal? Com estàu? Conta-vos.
2: Bon dia, companyes. Estic molt ben acompanyada, vos he de dir. Som aquí a Can Madó Magdalena, que mos ha obert les portes de que seva sorta. I jo, la veritat, que no vos sé dir quin és el truc per conservar-se tan bé com ho fa ella, però, per ventura, ella mos ho pot contar. Primer de tot, no me coneix un pot ser història. Molt bon dia, Magdalena.
3: Molt bon dia.
2: Com està? Vos està nerviosa?
3: No, estic tranquil·la.
2: A veure, Magdalena, conta'ns de bon bé vostè que se dedicava. Volen conèixer un poc la vostra història?
3: Ah, sí. Jo era de Can Pau. Se deia la Montoni de Can Pau. Mon pare era Toni. I estàvem allà a Can Pau, un poc en un dels pobles. Sabíeu Can Tacone?
2: Jo, per la gent de Mallorca, no s'explica, a veure, perquè la gent que no ho sàpiga no estava per aquí a prop nostre.
3: A prop nostre? Vosaltres a on?
2: La ràdio està per Palma, està un poc en fora. Vostè de Bonera, de Calonja, però hi va acabar sorta. Conta-mos com.
3: Sí, i llavors me vaig casar amb un de sorta i vaig venir a estar aquí, a sorta.
2: I a què s'ha dedicat? Perquè jo tinc entès que aquí davant teniu un hortet i que vos alimentau molt, molt, molt bé.
3: Sí, ja m'agradava molt. Ma mare ja m'ha dit, si no trobes un hortolà, no sé què faran de tu. Perquè de nina ja m'agradava fer planterets i sembrar plantes i sembrar prevers i tomatillers i de tot.
2: I vostè era mare de 5 fills, tot homes?
3: Tot homes.
2: I a veure, després de sa mare de 5 fills, sa pagesa, com és que se conserva tan bé?
3: Ai, jo no ho sé, això.
2: Jo crec que s'alimenta bé. Feia molt d'exercici, vostè?
3: No, feina, feia. Però respost...
2: Què feia en el camp? Què era el que més li agradava fer? A veure, conta'ns.
3: Sembrar hortolissa, anar a sellar faves en faus i cantar, sella, sella, malfanera, ja dormiràs de gener, se fa una fau ribé de la teva canavera.
2: A veure, a veure, a veure, a veure, i aquest hobby que té vostè de cantar o glosar, se diria, com és que li agrada? Com és que li agrada?
3: Sempre m'ha agradat cantar, fent feina sempre cantava.
2: I aquesta memòria que té, a veure, me'n pot glosar una altra?
3: Sí, per batre en el món no hi ha com egos ben aferrades que peguen unes potades que cera fan tremolar.
2: Companya, jo no sé si la sento...
0: Això se mereix un aplaudiment. se mereix un aplaudiment a la Magdalena Drobe, que l'estem escoltant, Maria Antònia, i que... I tant que sí, i tant que sí. Perquè a més té molt bona memòria, està molt contenta, m'ho has explicat.
1: Ara nosaltres compartim imatges de Madame Magdalena, i clar, jo estic una mica estorada, perquè és que jo crec que té més rua jo que ella.
0: I
1: jo vull saber si se posa qualque corona per la cara, Maria Antònia,
0: que mos digui el secret.
1: O si això és genètica.
2: Ara li demanen companyes a veure Magdalena. Les meves companyes que són a Palma, allà en fora, me diuen que troben que tenen més arrues elles que vostè. Vostè se posa qualque tipus de crema.
3: No, m'he posat mai res.
2: La seva cara és natural.
3: Sí. Perquè... aigua i sabó un poc, però...
2: aigua i sabó. Això no és truc, companyes. Aigua i sabó.
0: També m'agradaria, Maria Antònia, que mos expliqués el truc de per què sempre està tan contenta i segueix cantant.
2: Men, me demanen també que com és que vostè està sempre tan contenta, sempre amb ganes de cantar, s'aixeca cada dia amb la mateixa energia o és perquè avui té molta visita?
3: No, jo cada dia m'un paret de ver així. Sempre el veus content.
2: Trobes que ara dat l'alegria de ton paret?
3: 97, mon pare. 97.
2: I vostè en té 94. I vol aguantar fins a 97 com ton pare?
3: Sí, pot ser, sí, estic bé. Si no hi estic, ja em volen.
2: I com era el seu dia a dia? A veure, quan s'aixeca, els venen a veure nets, què feis?
3: I va, jo estic contenta, que venguin a veure'm.
2: És que companyes han vengut, fills, nets, dones de fills. Aquí estic molt ben acompanyada perquè quan sabien que veníem, la Magdalena va començar a crear tots els familiars, però són una família molt unida, són molts. Sí. Ara mos contava que té un fiquer de Llum Major, però ve cada pic a veure-la.
3: Sí, en Biel, està a Llum Major.
2: En Biel és el gran.
3: El dia de la neu, que vi que va fer aquella nevada.
2: Bueno.
3: Aquest dia va néixer en Biel.
2: Oh, veus quina memòria que té. És increïble. I té qualque hobby més així secret que mos pugui donar amb exclusiva, a part de cantar? Ha dit que li agradava molt el camp, que fins ara s'hi ha dedicat. Cantar, com de cuinar, cosir, què li agrada més fer?
3: Cosir, sí. Si ja m'està qualque pedaç, qualque pedaçat. Si se faran els calçons, per un pedaçat de balla i va ben cosidat aquí, no es coneix.
2: Tradició de padrina, companyes. Cosir... cuinar, com ho duc cuinar? Perquè si té aquest tortet, mínim ha de fer un trampó.
3: Sí, un trampó i qualque ollada de mongetes i cuinat i fa batxeades i tot el bo.
2: I com vas a criar a 5 al·lots dintre vostre en aquell temps?
3: Bé.
2: No va ser difícil?
3: No. Un darrere l'altre i quan un ja corria l'altre, neixia.
2: I d'allò ho heu sentit? Molt fàcil, troben.
0: Sí, fàcil sembla, però després, en el dia a dia...
3: Ja no m'he tingut més per vos, si qualque nina, però...
0: No va arribar, no va arribar. Després de
2: no
0: 5.
2: No va arribar, la nina.
0: Però s'hi va intentar.
3: La monja va dir ja basta.
2: Ah, la monja els hi va dir ja basta.
0: Em va estar basta.
3: Ja he pensat, ja he pensat, podríem-me provat a vos si venia qualque nina.
2: Perquè he volgut tenir més fills.
3: Sí, però... sí, sí que hi ha hagut de bon qualque nineta, perquè tot eren iguals, tot eren nins.
2: Però ja ha sortit la neta, nina.
3: Sí.
2: Compte-ho, jo m'ho ha contat, jo, però jo vull que ho conti tots els altres. Quina tradició teniu quan a vostè se li acudeix una altra glosa, una altra cançoneta per no oblidar i deixar la millor herència en els teus nets, què feis?
3: Sí que no ho sé.
2: La teva neta no ve amb un quadernet i ho apunta tot.
3: Ah, sí? Val dir?
2: De fet, el tenim aquí en el quadern, no vos el puc ensenyar, però el tenim aquí. Perquè, vinga, abans de despedir-me, jo vull que m'encanti una altra. A veure si l'acudeix alguna. Ara jo, companyes, si m'acosten el quadern, jo provaré de cantar una amb ella. Vinga, una així curteta. Aquesta diu, un dia de vora el foc...
3: Vaig dir bruta sa padrina, em va tirar ses armolles, revito si m'endevina.
2: Una dona vea...
3: més bé que una barraca.
2: Tenia ses ungles negres de gratar-se.
3: De la pataca.
2: Au, veus!
0: I algunes de coentes i tot, Ha estat un gust conversar amb Magdalena Drobé per molts d'any més. Maria Antònia, si li pots agradar de la nostra part, una abraçada enorme.
2: Ara tot d'una li dic, les meves companyes li diuen que per molts d'anys més i que una abraçada molt grossa. Au, m'ho han de despedir.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Jo crec, sense cap dubte, que el secret de la Magdalena és l'actitud i, sobretot, la manera en què relativitza tot.
0: Totalment.
1: No?
0: Totalment.
1: Que hi havia cinc carlats un darrere l'altre. Nosaltres, per ventura, no sabem relativitzar tant les coses. No, però
0: això,
1: les
0: persones majors són tot una lliçó de
1: necessitem tornar
0: de vida,
1: més en aquell temps, d'anar una mica més a poc en les coses i saber relativitzar.
0: I ja has vist, aigua i sabó per aquesta pell.
1: Res de trucs d'influencers ni rutines facials ni coses d'aquestes.
0: Ni skincares. Tampoc funcionava. 11:56, el temps d'esport. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia.
0: Per on passa l'actualitat esportiva?
4: I d'avui toca parlar del Mallorca perquè a les 9:30 del vespre s'enfrontarà el nuevo Los Cármenes al Granada a la segona jornada d'aquesta segona divisió, un partit en què els de Luis García cercaran tornar a sumar de 3 per continuar el més alt possible a la classificació. Pel que fa a la convocatòria, ni Sergi Darder, que està malalt, ni Anton Prats, han entrat a la convocatòria. Àlex Sala podria substituir el dorsal número 10 a l'11 inicial i qui s'hi han entrat a la convocatòria són novetats, són Josep Cerdà, que podria debutar en partit oficial amb el club mallorquinista, i el darrer fitxatge, Adam Buxa, el davanter polonès, també està convocat i veurem si jugarà. I qui no estarà a Granada, però sí que està ara mateix a Sant Mos, és el que serà nou jugador i nou fitxatge del Mallorca, el lateral esquerrà Alberto Moreno, que arriba lliure després de jugar al Como italià. Estarem pendents del seu fitxatge.
0: I el programa al dia a Menorca, Pere Gibert ens explica quins són els continguts per començar la setmana. Bon dia.
5: Bon dia. Comencem setmana posant l'actualitat a la nostra taula d'anàlisi. Avui ens acompanyaran la periodista Edurne Ayastu i l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, i l'exdelegat a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears, en Enric Taltavull. Parlarem amb tots ells de les conseqüències del temporal que va afectar Menorca la setmana passada i de com es podria minimitzar aquest impacte amb un millor manteniment dels edificis, de l'arbrat i dels torrents. Això en una jornada en què les competències sobre la gestió de l'aigua tornen a ser motiu de debat a l'illa.
0: I a Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta. Nosaltres avui dedicarem pràcticament la totalitat del programa a repassar alguns dels assumptes d'actualitat dels últims dies. Parlarem, per exemple, de la lluita dels veïns de Silla Plana per aconseguir que la discoteca Lió no es traslladi al seu barri, també del canvi de model turístic que ha obligat els sectors de l'hoteleria, de la restauració, a adaptar els seus negocis, entre d'altres assumptes, i també, evidentment, deixarem un espai per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, Marta.
0: Acabam amb el dia Mallorca i Jaume Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia. Mira, avui heu parlat de tomàtiques de Ramallet, que s'ha coït d'enguany. Va així per mort de la calor. I nosaltres el dia a Mallorca ens centrarem en un producte estrella de la Serra de Tramuntana, com és l'oliva. Què passa en les oliveres de la Serra de Tramuntana? Que no se poden regar com les d'Esplà. A les d'Esplà hi poden posar goteig, però les de Tramuntana depenen única i exclusivament de la pluja. I no sé vosaltres, però nosaltres no ens recordem de la darrera vegada que va ploure de bon de veres. Ara fer quatre gotes per banyar els cotxes, però res més. I després, per alegrar una micona, el dia parlarem del Festival de Pollença, que comença dissabte i que enguany està dedicat a Gustav Mahler, amb motiu de 166 anys del seu naixement. També van en Xavi Quinyelles per analitzar el cap de setmana.
0: Un començament de setmana ben complet. I un començament de setmana marcat per la pluja. Ja heu sabut que ha plogut a alguns indrets de les nostres illes i que Menorca continua a vista taronja per rissagues. Entre les 9 del matí, que és quan ha començat aquest matí, fins a la mitjanit, canvis bruscos de nivell de la mà que poden provocar corrents forts, inundacions sobtades i problemes a les embarcacions i a les instal·lacions portuàries. Oscil·lacions previstes que poden arribar aproximadament als 1,2 metres, així que inestabilitat també a la mà. Que passeu un bon dilluns, tornant demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: Bon dia. Comencem amb una notícia de darrera hora. Els bombers dels parcs d'Alcúdia i Artà actuen ara en un greu incendi en una botiga de roba a Can Picafort, en el municipi de Santa Margalida, en l'avinguda Centre i l'avinguda José Trias. Tot i la virulència de les flames, que ha provocat una densa columna de fum negre, els bombers informen que el foc està controlat. De moment, es desconeixen les causes del foc i si hi ha ferits. La ministra de Defensa, Margarita Robles, obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés sobre la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra. Segons el calendari previst, dimecres serà el torn de la ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Divendres, dia 28, compareixeran els responsables d'Exteriors, d'Interior i d'Inclusió, finalment. El 31 d'agost compareixeran les ministres de Joventut i Infància. Precisament a aquesta hora, Sanitat i les comunitats autònomes es reuneixen a través de videoconferència per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta. I la Universitat de les Illes fa una crida per aconseguir voluntaris per fer el macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en una situació d'exclusió residencial a les Illes. De moment, la iniciativa ja compta amb unes 200 persones. La intenció de la UIB i la Xarxa per la Inclusió Social és fer el recompte el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de les Balears de més de 20.000 habitants.
1: El coordinador del projecte i professor investigador de la UIB, David Abril, explica que per dur endavant el projecte es necessiten unes 500 persones. Segons Abril, fins ara no s'ha dut a terme cap iniciativa d'aquest abast. Molts estudiants i docents s'han sumat en aquest projecte que té un doble objectiu.
2: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més un simplement que vivent de cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situacions molt precàries.
1: Els voluntaris que vulguin participar hauran de fer una formació perquè coneguin què és el sensellarisme i com dirigir-se de manera respectuosa a les persones que pateixen exclusió residencial. Les persones interessades es poden apuntar a través de la pàgina web de la UIB.
0: Arranca oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies de les Illes gastaran fins a un 15% més que el curs passat, entre els 800 i 1.200 euros per fill, un cost que pot variar segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que després d'anys d'apostar per la digitalització es retorna a poc a llibres físics.
1: Una tendència que s'ha notat segons el portaveu del Corte Inglés a Palma, Antonio Sánchez. Ja hi ha escoles que prefereixen els llibres de text per damunt dels ordinadors. Són declaracions a IB3 Ràdio.
3: Que és una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
0: Davant d'aquesta pujada de preus, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que hi ha vegades que obliguen a comprar un ordinador que després gairebé no s'utilitza. Arribem així a les 12:04. Més notícies a la 1:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de les oliveres de la Serra de Tramuntana, que, a diferència de les oliveres d'Esplà, no se poden regar, depenen única i exclusivament de la pluja. Avui de matí hem parlat de tomàtiques de Ramallet, però la oliva també cor risc la collita d'enguany. També, òbviament, la tomàtica, es preves, però, per contra, curiosament, quan que va ploure per la primavera, la malla anirà bé. La garrova també sabem que li ha fet mal la calor. En poques paraules, parlarem amb en Miquel Gual, de la cooperativa de Sant Bartomeu de Solla, que ell és quin sap i mos contarà què és el que està passant en fora vila de Mallorca. Després posarem música per alegrar-nos una mica amb aquestes notícies que mos dona la calor, perquè dissabte comença el Festival de Pollença, que enguany està dedicat a Gustav Mahler. Parlarem amb Bernat Kegles, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, perquè el programa és molt interessant. Seran tres concerts en el claustre de Sant Domingo de Pollença per commemorar el 166 aniversari del naixement d'aquest gran compositor austríac. I com que és dilluns, rebrem el nostre analista de cap de setmana, Xavi Canyelles, amb qui parlarem de modes. Sí, sí, modes. Aquestes coses que de vegades majors i joves fem durant una temporada i després no mos en recordem. Parlarem amb ell, amb en Javier Gurruchaga, amb en Bernat de Campixatort i amb en Laureta, per saber en quines modes segueixen. Així que, sense més, en Francesca Mateu i Yolanda Ruiz de la producció i en Bernat Nadal de Nascontrol, començam el dia a Mallorca.

0: Camps de cotó, que ara on feia el que cantaven Escrita Seguora Revival. Aquí no tenim camps de cotó, però sí tenim ametllers, tenim preveres, domatigueres, oliveres, i totes passen sa calor de diferent manera, perquè ara veureu, així com avui de matí hem parlat de sa tomata i del ramallet, ara parlarem de sa oliva, que al contrari de sa malda, aquesta calor li està passant molta factura. Des del Pla fins a Tramuntana, però ara centrem-nos en Tramuntana, perquè ses oliveres de sa serra de Tramuntana no se poden regar per una simple qüestió de orografia. Parlam amb el president de la cooperativa Sant Bartomeu de Solla, Miquel Gual. Miquel, bon dia, com estàs? Benvingut de nou.
1: Bon dia, va bé, va bé.
0: Bueno, hem llegit que les olives ja, en part, han canviat de color. Jo no sé si això és normal, si és per la calor, si és que estan madurant abans d'hora. Conta'm aquest canvi de color. Quant hauria de ser aquest canvi de color, Miquel?
1: Mira, el canvi de color se deu a l'estrès hídric que té l'olivera. És a dir, l'olivera ja no té, diguéssim, humitat suficient de les arrels i està cercant l'humitat per allà on pot per poder sobreviure. I una de les parts on pot trobar humitat és en el fruit, a l'oliva. I això fa pues, que l'estrès hídric rui l'oliva i li acceleri el canvi de color fins al moment que l'arriba a tomar. A dir, l'oliva normalment canvia de color entre mitjans i final d'octubre.
0: Mare de Déu.
1: És a dir, de manera natural.
0: I cau, ella tota sola, ja cau de sabre, ara, ja.
1: Sí, perquè clar, perquè és que el problema és que ara tenim... A dir, en aquest moment els arbres de la Serra Tramuntana estan com un estiu sec a final de setembre. Però estem a final d'agost. I anem un mes adelantats en la sequera. El gran problema ha estat no just les calors diurnes, que també, sinó sobretot les calors nocturnes. És a dir, és que no ha arribat a davallar la temperatura.
0: Sobretot per allà, per Solla, heu tingut nits de 30 graus.
1: Sí, i foen, i tot el que hi havia de vam ho ha pegat. Tenim de tot, no només de res, això és
0: Clar, ara dèiem, expliquem-nos això per aquells que no ho sapiguem. Les oliveres d'esplàs, per posar un goteig, per a Tramuntana és impossible. A Tramuntana depeneu única i exclusivament de la pluja, no és així?
1: És així, és a dir, a dins de Serra Tramuntana està separada en dues zones molt clares, és a dir, la zona de regadiu, que són les zones baixes de la vall, les cases de Solla, o vall en Bufà, la zona de Sorta, i la zona de secà, que és la zona on no hi ha fons. Clar, hem de pensar que aquests arbres van començar a sembrar aproximadament fa uns 1.500 anys i se van anar sembrant. Ells estan bastant preparats per passar els estius, perquè el mes de juliol no ha plogut mai, ni ara ni fa 100 anys, per el clima mediterrani que tenim. El problema és que ells de cada pic estan menys preparats per lo que les temperatures i l'allargament de lo que estaven fent. El que antigament entre Santa Margalida i Sant Bernat, Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga, és que jo no sé qui van ser, i encara no sabrem qui l'apagarà.
0: Fa 3 mesos que fa aquesta calor, i clar, això...
1: Fa 3 mesos que ho van encendre, no sé quin sant ho va encendre, i Sant Bernat segur que no l'apaga, vés a saber qui és qui l'apaga. I clar, se nota moltíssim, i els arbres estan molt tocats. Nosaltres fa anys que el que estem fent és llevar-los copa, llevar-los, diguéssim, rama, perquè ells se puguin aguantar més en les mateixes rels i menys aliment, menys demanda a la banda de dalt, però és que així tot no basta. I ara, cada jo toca tal-los arran, que ja no queda res.
0: Conta'm el procés d'oliva d'oli, oliva de taula, oliva negra. Quina és la primera que se cull o que s'hauria de coll?
1: La primera que se cull és l'oliva de taula verda, que se comença a cuir normalment mitjan setembre, que és quan han començat a ploure, que ella passa d'aquest verd persiana a lo que li deien tornen roses, és a dir, tornen un verd més fluix, un verd groguenc, i és quan elles s'omplen de popa i és quan les cuïm per fer soliva de taula, que les feim senceres o trencades. Després, la segona fase és de final de setembre fins a principi de novembre, que és on feim els barrios extres, a dir, amb olives que cuïm dels arbres, teles i això, i després el que guardam pel mes de febrer és la famosa oliva negra de taula, que no se pensina, el que soc ja li deia oliva blava, que aquesta és una oliva madurada a l'arbre, que a més pot aguantar perfectament 400 anys en salvora, i és una oliva exquisita, amb una quantitat d'oli de dins impressionant i amb un sabor molt característic i molt nostre. Això són les tres olives que feim si estem us acompanya.
0: Si estem us acompanya. Tu has dit, però, amb aquest panorama, quin percentatge, Déu no ho vulgui, però quin percentatge se podria perdre fins i tot abans de recollir l'oliva, si no plou de manera continuada durant tres dies, que no pinta?
1: Sí, nosaltres si ara tinguéssim 25 litres, 25-30 litres, ja ho tenim salvat. Perquè ja tenim una capacitat de recuperació altíssima. El tema és que ha de ploure abans de final de mes aquests 25 o 30 litres. I després, amb una altra pluja mitjana en setembre, ho tenim salvat. Però, bueno, totes aquestes gotes fredes i tot el que ha fet en aquest moment, pues, per la de Mallorca, és que la muntanya no ha arribat res. Ara veurem avui que per ahir que està un poc ennigulat, però de moment encara no ha donat senyal de res. Estem parlant de 25-30 litres per salvar la cuida. Sí que és vera que hi ha bandes que, més magres que ja és irreversible, que ja no... que ja ha caiguda.
0: Clar, per això l'Ivan no és l'únic que està patint. Avui de matí hem parlat amb la família Monà de Petra, de la tomata i de Ramallet, perquè les hortalisses també. Ja he vist fotos de preves cremats, clar, perquè he llegit que se crema la flor i la flor, quan se crema la flor, impedeix la forma sobre els fruits. Molt curiós. Sí. És així.
1: També en el Pla de Mallorca enguany hi va haver molta floració d'oliva, d'olivera, de l'olivera, i se'n va perdre molta, però moltíssima se'n va perdre. Enguany, si hagués estat normal, hi ha hagut un esplet històric i se va perdre una quantitat immensa de floració perquè no va arribar a quallar per el tema de les temperatures.
0: Mare de Déu. Clar, i tot això afecta, és a dir, afectarà a tota, a pràcticament a tots els sectors, perquè, per exemple, un altre sí que ha resistit, que és l'ametlla. Me sembla molt curiós que l'ametlla, com que crec que va ploure per la primavera, me sembla molt curiós que sí, que l'ametlla sí que li anirà ben guany. És així?
1: Sí, és així. Enguany tindrem una ametlla, la tenim, que ja la començàvem a cuir en el camp mallorquí, una ametlla amb un bessó més gros de lo normal, perquè va ploure en el moment de floració. Tu penses que l'ametlla floreix el mes de febrer, entre gener i març, i va ploure, i quan han vengut els calors, la malla ja tenia la closca formada, ja era el gros suficient, i l'única cosa que l'ha afectat ha estat que s'ha obert un poquet abans d'hora, però que no ha afectat en res en ella. S'agarrava, sí que ha perdut pes, és a dir, s'agarrava està... que apareixen enengades, és a dir, estan aquí... estan secades, i sí que és veritat que, clar, que després ja quan collir haurà menys quilos enatxats perquè s'agarraven més... està molt més seca.
0: Ara que parlant de roba, és inevitable, parlant amb tu, demanar-te sobre lo de la banda de Carop, de l'empresa de Garrobí, a una immobiliària. Vosaltres heu dit que lluitareu fins en el darrer moment, tu com a part de camp mallorquí. Home, és un poc estrany per un mallorquí dir-li que una empresa que se dedica a Garrobí, jo quan ho vaig llegir ho ha comprat un immobiliari, jo vaig quedar, m'imagino que tu vas ser el primer que vas quedar-te's, no?
1: Sí, a més, a dir, a la primera licitació just hi vam anar altres, creiem que érem els que estàvem més preparats per tot això, perquè fa 40 anys que estem en la Garrobí, tenim un projecte molt maco que, clar, a dir, nosaltres, com tu saps, tenim les competències de primer grau, que els pagesos m'ho duen a la Garrobí, nosaltres les transformant en Garrobí i Popo, s'estrucat, el que dèiem, i veníem el que era el Garrubí. En aquests moments, si nosaltres optàvem a fer la coma de Garrubí, pues, si guanyem 5 cèntims en s'estrucat, pues, 2 van al pagès, i si guanyem 10 cèntims en la coma de Garrubí, 5 van al pagès. I al final tancàvem un cercle i estabilitzàvem una indústria que jo crec que és vital per Camp de Mallorca. I bueno, i a la segona tanda de sortir al públic va sortir l'altra empresa i realment ens va sorprendre. I farem el que tu m'has dit, és a dir, nosaltres lluitam, som lluitadors, vàrem néixer per lluitar i estirem fins al darrer moment intentant que guanyar, que el jutge canviï d'idea, que pot, perquè hem fet al·legacions, i si no, home, pues intentarem arribar a un acord amb l'empresa que guanyi perquè no sigui una gama 2.
0: Exacte, perquè és que ja primer va ser la de gama, és
1: sí,
0: que
1: anem...
0: Exacte, s'esplet, la gama, piem, exacte.
1: Piema.
0: Mare de Déu, és que...
1: Mare de Déu.
0: No, jo ara ni bona fe, diu, que he de parlar amb ella de les cooperatives que diuen que molts han de fer el cap viu, perquè és que si no, el camp de Mallorca és que quedarà, si no, en mans dels altres, desapareixerà, perquè és que sou un parell de brusquers, perquè sí. Sou un brusquers, perquè ho heu viscut de tota la vida, perquè la veritat és que jo no sé tu si estàs animat, tu que ets una persona que has estat sempre de tota la vida. Miquel, no sé, digue'm qualque cosa positiva, perquè en tot això que hem dit ara, a gama, s'esplet, ara que no... Uf. No sé, jo com allò... És que mos donau de menjar, els pagesos mos donau de menjar, saps? Si no, no menjarem. Sí. Haurem de menjar coses que mos duguin de fora.
1: Mira, jo estic animat i crec que la societat està reaccionant. Avui de matí he escoltat l'entrevista que ha fet en el jove pagès aquell i el més... Jo m'he quedat amb una cosa d'aquella entrevista, que era un jove pagès. És a dir, tenim joves que aposten encara per sector primari. Són la darrera baula d'una Mallorca productiva i agrícolament sostenible a una Mallorca de cartó preda. Han de fer l'impossible perquè aquests joves, com els que has entrevistat avui de matí, li vagi bé. No com a part econòmica ni com a folclòrica, sinó com a supervivència de l'illa. I això pot sonar dramàtic. La part positiva, d'aquell moment tenim el màxim de joves formats que mai havia tingut Mallorca en el món agroalimentari. Per favor, no facem que fracassin. A nivell de la societat, a nivell polític, a nivell d'estructures empresarials, com puguin ser les cooperatives, han de fer l'impossible perquè li vagi bé. Perquè vos ho diguem tot.
0: Sí.
1: El futur són ells.
0: Sí. Ara també vull xerrar aquesta setmana amb el germà Manassa de Campos, que volen fer a través de la vinya, dates i formatges, fer llet fresca de Mallorca. Però ja t'he dit que a mi m'assemblava un brusquers, perquè... sí, és vera, perquè dius, jo ho he mamat des de menut i això ho vull viure, i això ha de ser una persona que ho dugui dins la sang, perquè es camp amb molt feixuc, i clar, amb aquesta calor també m'imagino que els horaris també s'ha de bueno, haver canviat, perquè antigament el pagès se'n posava prest, quan començava la calor ja se'n retirava i tornava a sobre baixa, i ara és que m'imagino que els horaris també, els horaris d'un pagès han d'haver canviat, no, Miquel? Perquè ja no deu ser com un temps.
1: Sí, sí, sí, és com un temps. És a dir, el meu predí començava a les 5 de matí, a migdia que a les 12 dinava, i després no tornava a sortir fins a les 7 de sobre baixa. I això era el que tocava, de les 12 a les 7 amagats. I sí que és que hi posem el foim en totes coses, però és que no aguanto, i no ret, i no hi ha manera. Tenim moltes coses en contra, però encara tenim ganes. I ells volem ser i hi serem fins que quedi un pagès. I les cooperatives i nosaltres estirem allà. Que estic desanimat? No estic desanimat. Estic decebut? Sí, estic decebut. Que seguirem lluitant? En Miquel Gual seguirà lluitant fins que tingui forces, perquè és que no sap fer altra cosa. I ara ens hi guanyem o perdem.
0: Bueno, és un conhort sentir-te amb aquesta força, sobretot pels llonguets de Palma com jo, que si no, si els pagesos no vos hi posaven, els donen menjar un producte local, que és el que ens agrada i el que hem de defensar.
1: Sí, però hi ha coses molt bones. Ara tindré una de guapes. Aquells han tancat 15 dies la paradeta de nostra, de la cooperativa de Solla, en la Serra Tramuntana, al Mercat de l'Olivar. Sap per què? En 15 dies d'agost. Perquè a 15 dies d'agost el llonguet vol anar a la playa, a la bon. I no, i la part bona és aquesta, que jo vaig fer un número perquè me comprassin els estrangers i els que me compren són el llonguet, sou els pomes sanos que me veniu a comprar. I clar, quan voteu una altra vacació, jo em hi han de cati de vacacions. És a dir, això és molt important. Jo m'estim més que 10 pomes sanos m'ho venguin a comprar que no 25 estrangers. Perquè vendran cada dia. I vendran a cercar la nostra figa, la nostra taronja, el nostre advocat, la nostra botella d'oli, i ens reconeixen un poc el que fem. I jo estic molt content de la botiga del Mercat de l'Olivar i del plantejament dels palmes sanos cap a nosaltres. Però molt content.
0: Tens raó. El client local ve tot l'any. El turista per ventura ve un pic a l'any i per ventura no torna mai a Mallorca, però el client local ve tot l'any, té tota la raó.
1: Sí. Dic, això és la part positiva. Mos estimau i nosaltres mos agrada sentir-nos estimat. Faltaria d'altre com tothom.
0: Home, clar, és que sempre tenim la mateixa aquí el dia a Mallorca, que no m'ho sent ningú més a de fora. La nostra la millor, i per què hem de voler alguna cosa de fora?
1: I en diferència de l'ús segon.
0: Tu diràs. Miquel Gual, com sempre, gràcies per atendre-nos i gràcies per la feina que feis en es fora vila, les cooperatives a Camp Mallorquí, i endavant. Moltíssima força i moltes gràcies, Miquel.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres, Iani.
0: Salut. Bueno, i amb aquest Cotton Fields món anem a publicitat, perquè després parlarem de música clàssica.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: No, no, no passeu pena, no és la banda sonora de cap pel·lícula, malament ho sembli. De bon vos penseu que beben els compositors de bandes sonores, si no és dels clàssics i dels moderns, en aquest cas. Aquesta peça té 136 anys, és la sinfonia número 2 de Gustav Mahler, coneguda com a Resurrecció. És que fa 7 anys seguits que Pollença acomiada l'estiu i comença la tardor amb un festival de música clàssica, del qual precisament seran protagonistes les obres del compositor i director austríac Gustav Mahler, continuant la tradició de commemorar efemèrides musicals. El 2026 fa 166 anys que va néixer Mahler, i l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernard Kegles, interpretarà tres concerts en homenatge a Mahler en guany. Començaran dissabte aquí bé. Bernard Kegles, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Bon dia, amb moltes ganes de començar aquests assajos, de començar aquesta setmana de treball, perquè poder interpretar Mahler per una orquestra com nosaltres, que normalment som poquets, no? Normalment som 40 músics, en aquesta ocasió mos ampliam fins a 85, llavors és una data especial per nosaltres per això, perquè som una plantilla gairebé el doble de que som habitualment, i també perquè és la primera vegada que tocam en el Castell de Bellver. I és una cosa que també mos il·lusiona i mos fa moltes ganes.
0: Clar, és que vosaltres, jo també una vegada te vaig dir, però una orquestra de cambra, no, no, no, una orquestra de cambra, però vosaltres vos adaptau a les necessitats sinfòniques, no?, i ampliau o reduïu el número de músics. No vos penseu que una orquestra de cambra sempre és una orquestra de cambra així en el seu estil. El claustre de Sant Domingo i Castell de Bellver. És a dir, és la primera vegada que se fa això.
1: Sí, sí, sí, la primera vegada es dirien com una espècie d'anticip de lo que vendrà, una anticipació de lo que vendrà. És un petit tast, un entrant, que fem aquest dissabte en el Castell de Bellver. I després continuarem ja a Pollença, on fa ja, com has dit, 7 anys que fem aquest festival monogràfic que se fa a setembre, que és una manera també d'ampliar l'oferta de música clàssica que ja té de per si Pollença amb el seu meravellós festival d'agost. I nosaltres, sent un format diferent, el fet de centrar-nos en un compositor en concret, fa això, no? Fa que el públic pugui tenir una major immersió sobre aquesta figura, poder escoltar d'una altra manera, perquè quan més entenem el compositor, quan més ens podem fer una idea del seu context, de la seva evolució al llarg dels anys, l'escoltam d'una altra manera, l'entenem d'una altra manera, i això és una cosa que l'auditor ho nota molt, i crec que és un poquet més a clau de l'èxit d'aquest festival, aquesta possibilitat de realment submergir-se dins l'univers d'un compositor.
0: No m'aclaris les dades. Quins dies són els concerts exactament? El primer és en el Castell de Bellver, i quin dia és?
1: Bé, el primer és aquest dissabte 29, a les 9 del vespre, en el Castell de Bellver, on tocam la primera sinfonia i també l'adagio de la seva desena sinfonia, que va deixar inacabada. De fet, el primer moviment que tocam, aquest adagio, és un moviment escrit seu. Després hi ha hagut gent que l'ha intentat completar a vegades, però aquesta és l'única sinfònica realment seva. I després, a partir de dia 12, començant a Pollença. Dissabte, dia 12, que farem la sinfonia número 6, la tràgica. Després, dia 19 de setembre, hi ha un concert de música de cambra, amb Magí García, pianista de mallorquí, acompanyat d'un seguit d'artistes internacionals, com són la Susana Sofnowska, en el violoncel, com són la Fabiola Tedesco, en el violí, que faran una espècie de biòpic malarià, perquè no només interpretaran música de Mahler, sinó que també faran música de la seva dona, d'Alma Mahler, que va ser una persona molt influent dins d'aquella Viena musical i dins d'aquella Viena cultural en general, que també era compositora, el que Mahler no lo deixava compondre, clar, tot el que ell hagués volgut, i també música de Johannes Brahms, que va ser un referent per Mahler. Llavors, sentirem música d'aquests tres autors, de Mahler, de seva dona Alma i d'en Johannes Brahms, un poc per fer-nos una idea d'això, no? D'aquest món que envoltava la figura de Mahler. De fet, també hi haurà lectures d'algunes cartes per entendre un poquet com aquestes figures encaixaven dins la vida del compositor. I crec que és un concert que va molt bé per això, per fer-nos una idea de com era ell i com era la Viena que l'envoltava i les amistats que tenia en aquell moment. Ai. I després, dia 27, diumenge, dia 27 de setembre, clausurem el festival, repetint de nou que aconseguim fer a Bellver, el feim allà a Pollença, Repetint una vegada més, l'Adagio, la Setena Sinfonia i la Primera Sinfonia de Mahler.
0: Alma, aquesta música de cambra que m'has dit del segon concert, de dia de 9 de setembre, se diu Mahler Íntim entre Brahms i Alma. Jo no tenia ni idea que existís Alma Mahler fins que vaig preparar aquesta entrevista. Clar, en aquell moment sí que hi havia compositores, però quedaven eclipsades, no? Per exemple, la família d'en Liszt, també hi havia dones que se dedicaven a la música, però sempre van quedar eclipsades. És curiós. No sé si hi ha qualque estudi o qualcú que s'hagi dedicat a rescatar aquestes dones compositores. És un tema curiós. Alma Mahler m'ha cridat molta atenció. No tenia ni idea que existís aquesta compositora, la dona d'en Mahler.
1: Sí. De fet, com tu dius, hi ha altres figures. Per exemple, també la germana d'en Felix Mendelssohn, de Fanny Mendelssohn, ara també s'estan recuperant una gran quantitat d'obres seves que són d'una altíssima qualitat. I com ella, també la germana d'en Mozart, se diu que també escrivia música, el que se'n conserva pràcticament molt poca. I fins i tot del segle XIX i principi del segle XX també s'està fent una feinada gegant a recuperar música de dones compositores. Que bé, és una feina que han de fer, perquè moltes d'elles eren gent molt talentosa, el que simplement per funcionament de societat en aquelles èpoques, on la creació o l'art estava reservat bàsicament pels homes, bueno, els deixava a un segon pla. Hem de pensar també, no?, en

0: Qui sap, però potser també m'ho havia deixat qualque cosa escrita.
1: Sí, vés a saber, i per ventura en Wagner no li va deixar publicar res mai, tens raó, sí, és cert. Però, vés a saber. Però mal era llegit que és molt important, sobretot a final del segle XIX i segle XX, perquè va formar part, com a, era amic de la seva família, era amic d'en Gustav Klimt, d'en Eduard Munch, era una generació d'artistes que són al final del romanticisme i s'inici de la modernitat, és a dir, no és un compositor més, perquè hi havia tot un corrent en aquell moment a tota Europa que era el final del romanticisme i s'inici de la modernitat. Jo no sé si tu, com a director d'orquestra, ho notes a l'hora d'interpretar Mahler, que és diferent, per exemple, anem a posar un exemple diferent a Beethoven, per exemple.
0: Mira, m'ha encantat que anomenessis el nom de Klimt, igual que també m'ha encantat que xerressis música de pel·lícules abans, perquè Mahler és una figura que es va molt bé per entendre la música que hem escoltat durant tot el segle XX. De fet, en Gustav Klimt és l'analogia perfecta, no? En el cas de Klimt tenim aquest quadre que tots coneixem, no? del crit, amb aquesta persona que està mig deformada mentre es crida. I precisament el que passa en el món de l'art pictòric, no? On se comença a passar del que és l'art figuratiu a deformar les formes reals per tal d'expressar la subjectivitat al màxim, passa exactament el mateix dins el camp de la música. La música tonal, la música, diríem, de regles, com la de Mozart, per exemple, durant el romanticisme va patint aquesta progressiva deformació, però en el cas de Mahler ja es mira, ja no entenc de regles, ja no entenc de tradició, el que faig és emprar els recursos que tenc per expressar de manera més crua les meves emocions. Llavors, el mateix que fa Klimt amb aquest quadre del crit, ho fa Mahler també dins el món de la música. I mos dona peu a una música amb unes sonoritats que mos resulten molt familiars, perquè, com has dit tu bé, la música de cinema va veure moltíssim d'aquests compositors de principi del segle XX. No per una qüestió estètica, sinó per una qüestió pràctica. Són compositors alemanys, molt d'ells, que van poder partir durant la Segona Guerra Mundial cap als Estats Units.
1: Jo de vegades faig la broma i poso la dansa dels cavallers de Romeo i Julieta de Prokofiev i dic, ara ja sabeu de on va treure en John Williams la música de l'Imperi Contraataca d'en Darth Vader, perquè és que és exactament
0: totalment,
1: el mateix.
0: Totalment.
1: És exactament el mateix. Te volia demanar, perquè clar, cada any feis, ara no sé si te posarem un compromís, però l'any que ve fa 200 anys que va morir en Beethoven, no sé si ho teniu apuntat o si vos estimeu més celebrar el naixement d'en Pau Casals, no sé si ja ho teniu posat a la vista en el 2027 o si això ho teniu a programar fa anys. Com funciona el Festival de Pollença? Per què heu fet? Alerta. El Festival Mozart, el Festival Brahms, el Festival Tchaikovsky, Puccini i Dvorak, Ravel, enguany Mahler. M'imagino que aquestes coses se fan d'un temps per l'altre, que ja vos hi heu posat en marxa, no?
0: Ja estem cercant d'efemèrides del 2028 i 2029.
1: Exacte, per això.
0: De Beethoven sí que farem coses, el que intentarem emmarcar dins la temporada que feim a Inca, i per el festival de setembre monogràfic de l'any que ve és un altre nom. No vull desvetllar-ho perquè també aquesta intriga és el que manté el hype que diuen ara, no? En anglès.
1: Sí, sí, sí.
0: I convé no desvetllar-ho encara, però per suposat ja tenim compositor en ment. I Beethoven, com no passa d'altra manera, aquests 200 anys de la seva mort, els celebrarem també a l'Orquestra de Cambra de Mallorca, però dins la nostra temporada habitual, intentant, òbviament hi haurà alguna peça de les que tots coneixem, però intentant també redescobrir un poc el Beethoven, perquè hi ha molt de repertori que és habitual, però n'hi ha molt d'altre que no és tan habitual dins les sales de concerts i que és també d'una qualitat altíssima i que han de redescobrir.
1: Ben fet, perquè, és cert, sempre escoltant el mateix de tots els artistes i descobrir coses noves és molt important. Igual que en la música moderna. De vegades sempre escoltant les mateixes cançons, els mateixos discos, i hi ha joies amagades que no...
0: Que no està malament, tampoc. És a dir,
1: no.
0: Escoltar un Bohemian Rhapsody sempre funciona, no? I
1: sí.
0: Escoltar una novena de Beethoven també sempre
1: exacte.
0: Funciona.
1: Sí.
0: Però és bo tenir aquest cuquet de curiositat.
1: I del dissabte 29 començàvem en el Castell de Bellbó, aquest festival Mahler guany per primera vegada. Després l'Orquestra de Cambra de Mallorca se desplaça dia 12 de setembre en el claustre de Sant Domingo de Pollença, dia 19 també, dia 27 també abans dia 19 era aquest Mahler íntim entre Brahms i Alma Mahler, i dia 27 de setembre en el claustre de Sant Domingo la Sinfonia número 1.

0: re major, Titan, tot això, Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles. Enhorabona per seguir amb aquesta embranzida de la Festival de Pollença, perquè és una verdadera meravella tot el que feis, i sempre aprofitant una efemèride, sempre és una bona excusa per escoltar els grans que han inspirat, com dèiem, tota la música d'avui en dia, que sense ells no existiria la música d'avui. No és així, Bernat?
1: Totalment, totalment. Així que tan sols convidar-vos a venir a compartir aquest mes malarià. Tota la informació la poden trobar a festivalmaler.com i res, venir a gaudir d'aquesta música, que de veres que toca les emocions que duim més endins. Així que
0: i
1: tothom en gaudirà.
0: Idò, vinga, Mahler, enguany, en el Festival de Pollença. Bernat, que moltes gràcies, una ferrada molt gran a tota l'orquestra.
1: A vosaltres, sempre un plaer.
0: Bueno, nosaltres quedam un minut amb en Mahler i d'aquí un instant rebem en Xavi Canyelles.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: IB3 Ràdio és informació.
0: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fom la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
2: Dilluns a les 7:30 torna Esportes en Joc amb el Granada Real Mallorca.
3: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
4: I disfrutem d'Esportes en Joc!
2: Amb els millors comentaristes.
5: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a ser contrari i guanyarem el partit 5-0.
3: I la participació dels oients.
2: En Jaume de Falanit diu que ja està de desnirvis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
6: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a migdia, el dia a Mallorca, IB3 Ràdio.

0: Quan sona la música d'Enredo, Soap, aquella mítica comèdia televisiva, i és dilluns, i falta un quart per la una, és que hem de parlar de novetats, hem d'analitzar el cap de setmana, que durant aquests darrers dies una estranya moda entre els més joves han veït les xarxes socials, li diuen farmear aura, ho deuim en castellà, perquè no mos atrevim a traduir-ho en el català, la nostra llengua, no és digne d'aquest doi. No sabem quant de temps durarà aquesta moda. Durant la història hi ha hagut moltes modes. Se tracta de comportaments, objectes, fins i tot d'estils musicals. Avui parlem sobre les modes i estils, i com sempre en parlem amb en Xavi Canyelles. Com estàs? Bon dia.
1: Molt bones. Sí, sí, sí.
0: Tengui. Com està vostè?
1: I mira, aquest cap de setmana, bé, aquest cap de setmana no exactament, sinó de tant en tant, m'han enviat vídeos, sobretot amics meus que tenen nens petits i no tan petits, i m'han dit, mira, això que està de moda, farmear aura.
0: Farmear aura.
1: És que farmear ja és castellanitzar, això ve de farmer, ve de farm, que és granja, sí. I seria crear, formar, o sigui, fer coses, no? Aura, aura, això, no ho sé, això en el llenguatge metafísic és l'aura, no?
0: Sí.
1: És, no ho sé. I en què consisteix, te demanaràs? Tu demana molt, en què consisteix?
0: En què consisteix farmear aura?
1: Puc documentar molt.
0: Gran pregunta, molt bona pregunta.
1: Entrevistat, clar, 123 alumnes de diferents instituts, de diferents edats. I doncs resulta que en el TikTok, saps que és el TikTok, no? Són aquests vídeos curts, jovenets, fan vídeos, i allà moviments, expressions, coses, balls, fins i tot, que se posen de moda.
0: Sí.
1: Et poses davant la pantalleta i fas un doll.
0: Sí.
1: I aquest doll se fa viral.
0: Sí.
1: No? I això resulta que se fa com a famós, i la gent jove la sap fer, la sap imitar, la sap executar. I clar, i arriba un moment que en saps fer un munt, perquè també n'hi ha de videojocs, n'hi ha de, crec que de dibuixos animats japonesos, i això ho fan. I se posen allà a les places, són els carrers, i se posen un davant l'altre i comencen a fer aquestes coses. És com la batalla de gallos que se va posar de moda bé dels instituts.
0: Sí.
1: O les gloses.
0: Hi havia una batalla de gallos, havies de saber rimar, com a mínim,
1: bé,
0: que és com les gloses.
1: Un glosador se posa davant, l'altre glosador contesta, i aquí també fas un doi i l'altre contesta. És un pas més dels tenials.
0: Des?
1: Tenials o terials, mai sé si van
0: bé
1: rompent.
0: Aquells que se disfracen d'animals.
1: Sí, que se creuen que són animals.
0: Això
1: ja no. Es nova mà seria terials fent farmer, això, que se deia aura.
0: Farmear aura.
1: O sigui, farmear aura siendo terials.
0: Me and the farmer eren els Hal Martins. Me and the farmer.
1: Sí.
0: Me and the farmer.
1: Exacte, escolta,
0: m'estic en sol,
1: per
0: demà.
1: Oh, que
0: és ràpid, en Bernat.
1: Oh, és un tècnic.
0: Anem a escoltar-la.
1: El tema de les granges, el tema de les granges...
0: Perdona, una curiositat, el baixista de Hal Martins, el baixista de Hal Martins, Norman Cook, és en Fatboy Slim. Ei. Perquè a tots aquells que vos agradi Fatboy Slim i de
1: Hal Martins... de música i no queda ja de xerrar.
0: Digue, que dona molt de joc això de gran farmear aura.
1: Perquè, per exemple, hi ha aquella cançó de... Opa, vull ser un corrat. També és una cosa de granja.
0: I després
1: ho saps, I després hi ha el grup musical de Mallorca, que és La Granja.
0: Home, sí, grans amics meus.
1: No em segueixis, perquè tu hauràs de fer un programa només de música, i avui és un programa d'anàlisi social.
0: No havien d'escoltar Manilais?
1: Sí, espera, un moment. Una cosa darrere de l'altra.
0: Perdona.
1: Vamos por partes, en castellà, com va dir ja aquell destripador.
0: Efectivament, sí.
1: I doncs resulta que... ja s'ha sentit aquesta acudit. I d'ahir resulta que les modes sempre han existit, perquè són comportaments socials, jo diria que biològicament formen part de la manada, del grup, i formes part d'allò. Sempre hi ha hagut aquestes tribus urbanes, jo quan era molt jove, resulta que hi havia punks, rockers, hi havia raperos, que ara en parlàvem, hi havia també, bé, ara hi hauria reggaetoneros, però tu ja els veies, era una moda, era una cultura, fins i tot tots els que van en Harlem... amb música, amb barbes, amb bigots, això eren moteros.
0: Bon tu.
1: Això eren moteros, sí, senyor.
0: Sí.
1: A tu no te pega, perquè hauries d'anar així. No. Així diries un Sant Crist encreuat.
0: La majoria de moteros de Mallorca són molt amics meus, però no m'agrada. No m'agrada ser motor, no m'agrada...
1: A mi m'agrada veure'ls, perquè pareix com un insecte, com un escarabat lluent i fa renou, com un borino. Bé, d'això. I tot això venia perquè...
0: Ses mares.
1: Perquè ses mares, jo me'n record, jo quan feia primer debut se va posar de moda rap. I cançons com aquesta, que ara escoltant-se va posar de moda, i a més deien socialment que això era una barbaritat, que els algots, que els joves, que els nins pel carrer feien aquestes voltes, això era... venia d'Amèrica, pintaven parets, grafitis...
0: El breaking dance.
1: Sí, el breaking dance. La gorra s'en revés, els calçons molt amples, la ràdio, la damunt, l'ombro... Però hi havia una cultura, se sabia. No és com avui en dia, que ara està de moda spinner. Saps què és un spinner?
0: Un spinner és
1: com una rodeta, sí. Perquè els nens no tinguin estrès, li dones i donen voltes.
0: Ah,
1: saps?
0: Bon,
1: saps
0: un spinner? Que van amb un toc, al final.
1: Sí, tothom té toc. I llavors també hi ha unes bolles així que se donen fins i tot en els opositors perquè no se posin nerviosos pels estrès.
0: La pilota antiestrès aquesta
1: gola. Sí, uf, és com un doll, i fan així, saps? Bé, anem a escoltar només un minutet de Manny Lice.
0: Dale, Manny Lice.

0: jails falling.
1: Molt bé, i doncs resulta que, a més, Ossie Fart va dedicar una cançó a això, perquè se va posar de moda això de rap, i Ossie Fart deia, un rap, si un rap és un peix, xarap de gori, xarap de gori, però no me digues això d'aquest xarap, que un rap, que un rap. Bé, i d'això, perquè, clar, un rap és un peix. Aquestes modes, jo me'n record també, que també poden ser d'objectes. No sé si te'n recordes, tu que ets una persona ja a chinitos de la suerte. No, tu ets molt vell. Sí.
2: Somos los chinitos de la suerte, toca madera.
1: Que era un goia de fusteta amb un cordonet.
3: Quina també... pesador, sí,
1: l'hora. Jo en tenia molt. I després, en ses cordes aquestes fetes de colors.
3: Escobidus.
1: Si no, els escobidus eren de plàstic, però una altra corda de colors que venia encordada i te feien ses pulseretes de corda, sí, amb un nus. I com que en tota l'escola només n'hi havia dos que sabien fer nus d'aquest, te feien nusos corrodissos, sí, i llavors amb un metxero cremaves, era de plàstic i feia una pudor. Se va posar de moda també tenir cuc de seda dins uns capses de sabates.
3: Sí,
1: això va s'estendre de la República, no sé si ho sabies, la Montoni i la Montbernat segurament.
3: No ho sabia.
1: Un programa per produir seda en els centres escolars, en els centres, per col·laborar, per ajudar que la societat fes producció de seda, que va fracassar, però varen quedar el cuc de seda dins les catxes de
3: curiós. Sabates. Jo també en tenia de ruda. Sí. Que sa...
1: Bé, això és una altra cosa, això és el papilló macaón, que és el papilló en el
3: preciosa.
1: Sí, però això era una altra cosa. I modes n'hi ha hagut sempre, fins i tot no sé quina reina hi va haver, que se va posar un parche, això en el seu ull, perquè li faltava un ull, i tot Espanya duia un parche, això va de moda.
3: La princesa d'Èboli.
1: Aquesta, veus? Sí, m'agrada.
3: Moda. Se'l deuen bé lo de posar-se moreno en el Coco Chanel, se'n va anar de creuer fa 100 anys, li va pegar per no...
1: I tothom.
3: I de llavançat tothom se posa moreno.
1: I aquestes fotos antigues dels nostres predins que estaven així de costat, tipus un garigable.
3: Engargable. Tens raó.
1: Si
3: no serà de moda, jo crec que serà de moda.
1: Jo crec que sí, perquè jo massa...
3: Si qualcú sap de moda, a Balears, m'ho han d'anar fins a Pollença per contactar amb el nostre company. Esteban Mercer, bon dia.
4: Hola, com estàs, amic? M'encanta que t'has recordat de Pollença, el poble més meravellós que tenim a Mallorca, en tots els respectes, ja per les altres pobles. Evidentment, jo estic una mica perdut, perquè a mi m'agrada molt el glamour, com molt bé saps, m'agrada anar vestit, és una qüestió d'educació, però la moda avui en dia és que està molt dispersa, perquè per una banda, si tu dius vull anar ben vestit a una festa, a una, jo què sé, una presentació, etcètera, un esdeveniment, o si venen les majestats reals que li has de saludar, resulta que no saps què posar-te. Jo me posaria una camisa, però no molt estrambòtica, però tampoc me posaria, per exemple, un calçons de bufes, o me posaria tampoc un pantalons massa cisats. Si no, me posaria unes sabates duentes, tipus de xarol, i llavors me posaria un xaleco, també un guardapits, molt especial, amb uns botons daurats, que són ideals, per exemple, per la nit de Nadal. Això, a cada moment hi ha de fer una cosa. Evidentment, no te tiraràs a la piscina amb un banyador, jo què sé, amb una corbata. T'has de posar amb un banyador en consonància.
3: Com anar a la platja amb el mòquin.
4: Exacte, veig que m'has entès. Això és el que passa i també la flor i la nata de la societat. Tot això és el que hi ha. Molta multitud, de vestits, de vestimentes. Ara se torna a posar de moda les flors, està molt bé les flors, i llavors també de la moda de les cases torna també el paper pintat, aquest paper.
3: Què dius?
4: Torna, sí.
3: Espantós?
4: Mira que eren pisos petits i cases petites, les cases, i les pintaven, les posaven damunt d'aquest paper de color, i ara el paper torna. També tornen les làmperes vintage.
3: No.
4: Sí, és vintage.
3: Làmperes d'aranya?
4: No, d'aranya no, d'aquelles grossotes que principien com una bombilla a Sant Revés grossa de color verd fofis. I no, això és una cosa de moda, és que és meravellós. Tot torna.
3: Tot torna.
4: Tot torna.
3: Tot torna.
4: És que tot torna. Els vintars torna i totes allà tornen en mobles de fusta, quan fins ara de plàstic.
3: Mentre no tornin els anys 80...
4: No, els anys 80 van estar molt bé.
3: Eh? Que va, com se nota que no té vare de vida.
4: Ja dius, però si hi havia grans sèries, ho ve...
3: Bé, això és una altra cosa. Jo me refereixo a les modes.
4: Per les modes, resulta que els anys 80 van estar...
3: Aquell que va, sí.
4: Ai, sí, aquelles ombreres.
3: Buah, sí, ara en parlarem. Ara en parlarem.
4: La Titolina, la Sabrina... Oh. I jo tinc una... Sí. Bueno, no, un company vostre té una anècdota, ja sé si ja tens la puja conta, que en les Tarelles... No, en Saltra, en Canelles, no, en...
3: Les Canelles.
4: Les Canelles, exacte. Que té una anècdota, no me'n recordava. Perquè resulta que va anar a un concert de que ell se pensava que era de la Sabrina. De sa mama que li va sortir.
3: I què era, d'en Sabina?
4: I era d'en Sabina.
3: A veure.
4: Sí, se'l va contar totes vellades, vostès no se'n recorden, perquè hi Petra Rallo, que fa molta feina, tothom escolta sempre tots els dies. Però això va ser mortal.
3: Ara li demanaré. Ara li demanaré perquè m'ho he tornat de vacances.
4: Exacte.
3: Esteban, moltíssimes gràcies.
4: M'encanta, adéu, una bona.
3: Gràcies, Esteban. Però, bueno, anem a demanar-nos, ara que fa una estona hem parlat d'Estem de la República, quines modes hi havia antigament? Segur que la Montbernat de Can Peixatort se'n recorda. La Montbernat, bon dia, com esteu?
0: Hey, bon dia. Com que me feis venir prest, jo ara he aprofitat per coi quatre caragals. He agafat caragal boès aquí en el jardí aquí de vora, dels estudios.
3: Ha plegut molt poc,
0: però... Ha plegut poc. Sa mare, jo me'n record l'any 1813 de Villasó. Que se va posar de moda. Oh, i les dones, havien de tenir la cintura estreta i bevien vinagre per aprimar-se.
3: 1813.
0: Sí, i la pell blanca, no com ara, que estan morenes.
3: És a dir, vos teniu d'haver 240 anys,
0: sí, no? Sí, més o menys, he perdut el compte. I l'any 1823, que va ser un any que hi va haver... una plaga de puces.
3: Sí, senyor. S'ha de picó?
0: Sí. Resulta que se va posar de mare els homes se deixessin el mostatxo. Jo me vaig deixar el mostatxo.
3: I per què?
0: Perquè això venia de França.
3: Ah.
0: El mostatxo.
3: No era per les puces?
0: No, era per les puces, però vaig coincidir.
3: Ah.
0: I la meva dona va agafar unes sabates estretes que li cabien dels peus. Perquè era sa mare d'estacó. Estacó era de cosa molenya. I més cap perquè se va posar de mare.
3: De mare.
0: A ser, els penxinats cap a ser, com una cosa grossa. Així, estufats.
3: Això que era estant de Mozart.
0: Sí, no, això era quan tu has dit en els convidats d'abans, de Munch o d'en Clint.
3: El modernisme.
0: Que pintaven malament, i d'això.
3: Sí, que pintaven malament.
0: Sí.
3: Estem del modernisme, sí.
0: Sí, modernisme. I llavors se va posar de mare pintar quadros raros, saps?
3: Raros.
0: I que és l'escala mallorquina, pensava, t'has de dir, bodegons, oliveres, paisatges de ports, de marines, de barges.
3: Tenim en Toni Canelles aquí, anem a demanar-li més, és cert, que se'm van a veure un concert d'en Sabrina, se'm van a un concert d'en Sabina. A veure, això, és cert.
0: Ara ho podrà dir, si vols.
3: És cert. Sí, diu que sí, que és cert, sí. Diu que sí. Sí, bueno, hi ha un autobús per Santa Catalina per anar a veure en Sabrina i en Joaquín Sabina. A les festes de Sant Sebastià. Cert, sí. M'ho acaba de confirmar ara, sí. Toni Canelles, el que mos ha contat abans, n'Esteban Mercer, efectivament.
0: No, sí, me'n recordo d'això també.
3: Perdoneu, la bon bernat, sí. Continueu.
0: I sa mare era també tenir una moto. Jo vaig tenir una moto, una ossa. I sa ossa...
3: Bona moto.
0: Tal vegada sa meva dona, però anava asseguda de costat.
3: Sí.
0: No podia anar amb les cames obertes, no, perquè no era un pecat gros.
3: Oh, no podia anar aixancades, anaven de costat.
0: No podia aixancades.
3: Era mal demanar, Era mal demanar, era la Montbernat. Perdoneu, però és que...
0: Ha entrat aquí,
3: ni me ni manco, que és cantant de l'Orquestra Mondragón, don Javier Gorrochaga.
5: Ei, per favor, m'encanta que hablis de la moda. I sobretot als anys 80, quan hi havia esta moda, con les sombreres... Teníamos más libertad que ahora. Con la orquesta Mondragón había enanos, había gordas. Había circo. Había cosas que se podían decir y ahora no, porque todo es ofensivo.
3: Don Javier.
5: I want to dance my love.
3: Corazón de cemento.
5: Me gusta mucho.
3: Don Javier.
5: Y está, nunca me dais tiempo.
3: Le despido, don Javier, que viene Laurita.
5: Ay, por favor, que no fetes 80 dies de tiempo que ahora.
3: No vens això...
6: No. Sí, no, no vens.
3: Qui dus avui?
6: És que, saps què passa? Que ha plogut i ha patinat i m'he embrutada tota. M'he embrutat de fang.
3: Vinga, digue-li, Sandia, que saludi, que mos queden 5 segons. 4.
6: Espera, que està aquí de fang. Mira, el tenim aquí. Oh, s'ha dit... I ara dirà adéu.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bon dia. 4 habitatges desallotjats, a més del local comercial, sense ferits. És el balanç que de moment deixa l'incendi que ja ha calcinat una botiga de roba a Can Picafort. Els bombers dels parcs d'Alcúdia i Artà actuen ara per extingir el foc, que això sí, ja està controlat. Anem en directe fins a Can Picafort, Neopericàs. Bon dia.
9: Bon dia, sí, som ara al lloc de l'incendi, a l'avinguda José Trias amb Avinguda Centre. És un edifici, com ho he dit, de 3 plantes i també hi ha un soterrani que és allà on els bombers estan intentant entrar, encara que és difícil perquè les escales estan en mal estat i és difícil accedir en aquest soterrani. De moment no et sap quin ha estat l'origen de l'incendi. Això sí, no hi ha hagut víctimes de moment. La zona està controlada, els carrers estan tallats i els bombers estan fent feina per apagar aquesta zona calenta.
8: Gràcies, Neus. Seguirem molt pendents d'aquest incendi a Camp Picafort i avui també hem sabut que la moto implicada en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari va presentar una denúncia en reconèixer el seu vehicle.
10: El sinistre va tenir lloc diumenge al coll d'en Rabassa, com dèiem, a Palma, per causes que es desconeixen. El conductor de la moto va perdre el control a una corba, va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre també de l'aparador d'un local. A banda del jove mort, l'altre ocupant del vehicle de la moto va resultar ferit greu, va ser traslladat a Son Espases.
8: L'associació SOS Desapareguts ha alertat de la desaparició d'una jove de 24 anys al CUDI amb perfil d'alta vulnerabilitat que va ser vista per darrera vegada dia 3 d'agost.
10: Segons la informació facilitada per aquesta entitat, nom Lisa, fa 1,74 metres d'alçades, de complexió prima, cabell ros, ulls blaus i du també un tatuatge. Demanen que qualsevol informació es comuniqui directament als cossos de seguretat, a l'112 o al telèfon habilitat per SOS Desapareguts.
8: El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital Son Espases perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que no estan permesos per la normativa europea.
10: El sindicat afirma que s'han realitzat al manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons els representants dels treballadors, és l'únic hospital de l'Estat espanyol on tenen constància que es produeixen aquests fets. El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris assenyala que el Reglament d'Europa exigeix que els vols mèdics es produeixin amb aparells equipats amb 2 motors. El motiu és que, en cas que es produeixi una errada mecànica de l'únic motor, provocaria un aterratge forçós contra l'hospital.
8: I ratificar l'acord per millorar les condicions laborals del personal de terra de Baleària a les Pitiüses després de 2 anys de negociació.
10: La Naviliera ha explicat que l'acord va ser ratificat el passat 14 d'agost, que va culminar 2 anys de negociació i establir un nou marc laboral que incorpora millores salarials i també avanços en l'organització de la jornada, els descansos, la conciliació i la promoció professional. Així mateix simplifica l'estructura retributiva i clarifica també la planificació de la feina.
8: D'aquí una hora, els treballadors de la Canera Municipal de Son Reus de Palma fan vaga per denunciar les seves condicions de feina, que qualifiquen de precàries. A més, lamenten que l'aturada d'aquest dilluns la fan amb uns serveis mínims abusius.
10: Al centre hi treballen una dotzena de persones contractades per Atisas, una empresa subcontratada per l'Ajuntament des de fa un any.
8: Arribem així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
7: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 24 d'agost. Bon dia. El Mallorca juga avui a Granada a l'objectiu de sumar la seva segona victòria en dos partits. Amb Ivan López, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. Com dèiem, el Mallorca visita avui el camp del Granada. Serà a les 9:30, primer partit del conjunt vermell aquesta temporada a domicili. Objectiu, sumar els 3 punts i guanyar el segon partit de la temporada per situar-se al capdavant de la classificació en 6 punts, el mateixos que el Tenerife i Las Palmas. Luis García, tècnic del Mallorca, ha dit això a la prèvia del partit d'avui vespre.
1: Bueno, sobre todo que es un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que, pues, está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil donde va a ser muy difícil puntuar y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
0: El Mallorca acaba d'aterrar a Granada, ho fa les baixes de Don Prats i també de Sergi Darder. Les novetats a la convocatòria, la presència d'un dels nous fitxatges, el davanter Buxa i també del mallorquí Josep Sardà. El Granada arriba en aquesta cita contra el Mallorca després d'empatar en el primer partit de Lliga al camp de l'Oviedo. Pacheta és el tècnic del conjunt andalús.
2: ¿Qué vamos a encontrar? Un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
0: Tot d'una aniran cap a Granada per saber la darrera hora d'aquest partit. Ja és allà el nostre company Toni Fuster. I també a la segona divisió avui es juga un altre partit. A les 7 s'enfrontaran el Celta Fortuna contra l'Andorra. Atenció, perquè si l'Andorra guanya aquest partit també se situaria en 6 punts a la classificació. I pel que fa al mercat de fitxatges, tenim novetats. Ja l'oficial Alberto Moreno, el nou jugador del Mallorca. El lateral ha passat avui de matí la revisió mèdica, tot ha anat bé i el Mallorca ha anunciat fa només uns minuts la seva incorporació. És l'onzena incorporació del Mallorca en aquest mercat d'estiu. Moreno, de 34 anys, arriba lliure després de jugar la passada temporada amb el Como del futbol italià. També el jugador ha vestit les camisetes del Sevilla, el Liverpool i el Villarreal. Moreno ho té clar, vol pujar amb el Mallorca a primera.
3: Cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es primera división, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda, para aportar en el campo y fuera del campo, y como te he dicho antes, llevar al Mallorca a primera división.
0: També en el món del futbol, avui ha anunciat la seva retirada al futbolista mallorquí Emilio Unzué.
4: Nunca imaginé que escribir estas palabras sería tan difícil. Todo empezó con un niño de 9 años que solo soñaba con jugar al fútbol, sin saber que este deporte le regalaría mucho más que una carrera. Mi sueño comenzó en el Atlético Baleares y con solo 13 años el Real Club Deportivo Mallorca me abrió las puertas del club con el que siempre había soñado. Allí crecí como futbolista y como persona, hasta cumplir el sueño que tenía desde niño, debutar en primera división con la camiseta del equipo de mi tierra. Gracias al Atlético Baleares, al Real Club Deportivo Mallorca y a todos los clubes que confiaron en mí.
0: I a la primera divisió, l'ex del Mallorca, Pablo Maffeo, ha estat presentat com a nou jugador del València.
5: Bueno, fue un poco rápido todo, obviamente, pero nada más, o sea, al final se dio lo de Olympiacos antes, yo lo cogí porque yo tenía una situación en Mallorca un poco complicada a nivel individual y nada más, obviamente cuando se ponen en contacto y me dicen lo del Valencia, no dudo ni un segundo. Yo entiendo que he tenido episodios en mi carrera donde se pueda pensar eso y obviamente yo he hecho las cosas mal en algunos casos, pero bueno, creo que a mí lo que tienen que pensar cómo soy y los que tienen que ver cómo soy son los que están adentro, de puertas para adentro, desde que pasa esta barrera para adentro. Lo demás para mí no tiene importancia. Si vosotros publicáis algo o si otra gente publica algo, no me importa a mí.
0: I de veure amb com li va a Pablo Maffeo a la seva nova casa a Mestalla, a la València. A Primera Federació, l'UD Eivissa afronta la seva setmana del debut aquesta temporada. El conjunt eivissenc visitarà diumenge el camp de l'Antequera. També sabrem com arriba el conjunt pitius en aquesta primera cita de la temporada amb el nostre company Víctor Sancho. I a Segona Federació, ja s'han confirmat els horaris de la primera jornada de Lliga, una temporada que començarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre. Els quatre representants balears jugaran el diumenge 6 de setembre i els quatre ho faran el dematí. A les 11, el Poblense visitarà el camp de la Nucía. També a les 11, la penya esportiva Santa Eulàlia jugarà al camp de la Deportiva Minera. A les 11 del dematí, tot 3 a les 11, el Mallorca B jugarà contra un altre filial, el del València, i mitja horeta més tard, l'Atlètic Balears debutarà al camp del Llaclà. Una i 12 minuts. Avui començam aquesta primera edició de la setmana d'Esport 3 Migdia a IB3 Ràdio, tot d'una partint cap a Granada perquè acaba d'arribar al Mallorca i també ho han fet els enviats especials d'aquesta casa, d'IB3, Antoni Fuster i en Miqui Verger, però primer de tot saludam el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, Miqui, com estàs?
0: Molt bé, tenim novetats en quant al mercat de fitxatges. Les darreres hores ja ho comentaven, que Alberto Moreno es trobava molt a prop de firmar amb el conjunt vermell, i del futbolista que a hora baixa va viatjar cap a l'illa. Avui de matí ha passat la revisió mèdica, tot ha anat perfecte, tot ha anat bé, i el Mallorca ha anunciat aquesta incorporació. El Mallorca ja té lateral esquerre.
6: Així és, Alberto Moreno, que arriba per a reforçar aquesta posició després de la sortida del lateral colombià Johan Mojica al Getafe, i Alberto Moreno, que ja l'hem vist avui a Somos, en la camiseta del Mallorca, i lluirà el dorsal número 5 i firma fins a juny de 2027, fins juny de l'any que ve, amb opció d'ampliar el contracte si deixa un bon nivell.
0: Són com vagi, segons si té minuts, i també veurem la seva implicació en aquest projecte, però el jugador, ara l'escoltarem, està molt il·lusionat amb aquesta idea de tornar al Mallorca a la primera divisió. Un Alberto Moreno, Xisco Ribas, que té una trajectòria important, perquè ha guanyat Champions i també Europa Leagues.
6: Així és un jugador amb molta experiència, molt contrastat i amb un palmarès envejable. Té una Champions, que la va guanyar el 2019 amb el Liverpool, i després, a més de guanyar una Eurocopa amb Espanya sub-21, va guanyar dues Europa Leagues, una amb el Sevilla els anys 2013-2014 i la darrera amb el Villarreal el 2020-2021.
0: I d'aquesta és la notícia de les darreres hores, dels darrers minuts, aquest fitxatge, l'11 fitxatge del Mallorca, Alberto Moreno, el lateral andalús, que ja és nou futbolista del conjunt vermell. Tot d'una, escoltarem les seves primeres declaracions com a futbolista del Mallorca, però han d'anar ja ràpidament cap a Granada, perquè el Mallorca té compromís de Lliga, primer desplaçament del conjunt de Luis García, que s'enfrontarà a l'equip de Pacheta. El Mallorca ha aterrat fa res, un minut a terres andaluses, i també ho han fet els nostres companys Toni Fuster i Miquel Verger. Toni, Miqui, com esteu? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Miqui Tou.
8: Bon dia, Miqui.
0: Què tal, com esteu? Heu aterrat fa un distanç a Granada, no?
7: Sí, sí. on ha aterrat també l'expedició del Real Mallorca amb un altre vol, en aquest cas un charter com és habitual en tota l'expedició. Badan Buxa, fins i tot també el nou futbolista polonès del Real Mallorca, aquest penúltim fitxatge, perquè el darrer poden dir que és el d'Alberto Moreno, el que s'ha comunicat fa tan sols uns instants, i el Real Mallorca, que ha arribat acompanyat del president Andy Colbert, la seva dona, i Alfonso Díaz, el CEO de negocis. Pablo Ortega, també el director de futbol, han volgut ser presents. Normalment ho solen fer habitualment a tots els partits de Lliga, però més que mai també en aquest primer desplaçament del Real Mallorca d'aquesta nova temporada.
0: I doncs, si ha arribat ja al Mallorca, com deia Antoni Fuster, amb aquestes novetats, i Miqui Berger, no ho sé, sensacions d'aquest partit, un partit que ha estat en l'aire, no sé si és la seva disputa, però si l'operatiu, si se jugaria a los Cármenes, si no se podria jugar, si l'aforament seria més baix del que és habitual, però finalment el partit se juga, no sé quines sensacions teniu en aquest primer desplaçament.
8: Bé, jo crec que perquè el Mallorca juga de fora i també perquè el rival jo crec que és un poquet millor, puja un poquet el nivell respecte a la primera jornada. El tema del terratrèmol, és cert que hi va haver un altre, però ja dins el golf de Cádiz, a 18 quilòmetres de profunditat, és a dir, no va ser aquí ni molt manco. I en aquest sentit, total normalitat, el partit es disputa en circumstàncies normals, podrà venir la gent que vulgui venir, i ja està. En aquest sentit, jo crec que és un tema segurament no oblidat, però fins que es jugui sí que de moment respiren total normalitat, amb la presència i les novetats també d'en Buxa, que ja veurem si té uns minutets o no. Com deia Antoni, també d'en Josep Cerdà, que és l'altra gran novetat, perquè no va estar convocat al primer partit per lesió, i les baixes conegudes d'en Abdon Prats i d'en Sergi Darder.
0: Supos que en Àlex Sala tindrà protagonisme avui amb aquesta essència més que mai d'en Sergi Darder, no?
8: Aquest és el primer debat de la temporada entre en Fuster i jo. En Fuster opina que
0: no
8: en jo crec que jugarà en Antonio. Jo crec que jugarà en Antonio, no sé per què. Jo crec que abans de que es tanqui el mercat, en Luis García li vol dir a Antonio que és important, que és un jugador important i que ha de quedar. I això me fa pensar que podria ser titular avui.
7: Jo crec que és important, sí, que li dona a Antonio Sánchez de jugar sempre. I amb aquesta plantilla que està confeccionant el director de futbol, Pablo Ortiz, són de 60 minuts, 65 minuts és titular, la majoria titulars, i de 30 minuts la resta, no? I tots són jugadors que en qualsevol moment són importants. Són importants perquè, fixa't, enmig d'escàndal Mallorca, que avui podria ser, com dic, Antonio o Àlex Sala i Manu Morlanes. És a dir, en Darder avui no és, no ha entrat a la convocatòria perquè pateix un virus des de fa un dia. Tens en Pablo Torre, que juga per davant, però també tens Servander molt ben ocupades. En Antonio Roca, per exemple, o en Adrián Liso, poden jugar per un costat. En Cito Lubumbo i en Juret Cerdà poden jugar per una altra banda. En definitiva, són jugadors que tots ells estan preparadíssims per ser titulars, no? I que jo crec que el que vol Luis García Fernández és tenir màxima de competició entre ells mateixos i que puguin rendir al màxim.
8: Sí, és que jo crec que més enllà del debat d'en Antonio o en Àlex Sala avui, jo crec que en Luis García és un tècnic que no és de jugar sempre amb el mateix 11, que fa diferents rotacions, i en aquest sentit cada partit serà un poc una sorpresa, l'11 que pugui presentar. Normal, en circumstàncies normals, avui xerrarien d'això, del mateix 11 de l'altre dia, amb el substitut d'en Sergi Darder i ja està, però ja veurem què és el que fa, si repeteix també en Antonio Roca o canvia amb les altres possibilitats que ja té, que són en Liso i en Cerdà a les bandes, que són quatre jugadors de banda molt ofensius i que poden jugar tots quatre perfectament.
0: Té moltes alternatives en Luis García aquesta temporada. Avui ho comentàvem, s'ha anunciat aquesta incorporació d'en Alberto Moreno. És l'11 fitxatge del Mallorca. Toni, Miqui, no sé si recordeu, un mercat d'hivern amb tantes incorporacions. És cert que el canvi de categoria també ha propiciat, i no sé si ha exigit en Pablo Ortells haver de moure-se una miqueta més, però són molt de fitxatges i també se'n segueix estar molt, eh?
7: Sí, però també té aquest marge, no?, de dos vegades que has aconseguit els tres passos, i també que el Mallorca a poc a poc està construint un bon equip, una bona plantilla, i això també ho veuen ara mateix els darrers jugadors en arribar, no?, que estan apostant més pel Mallorca que per altres clubs, com el darrer cas, i ho hem escoltat d'Alberto Moreno, o per exemple el d'Adam Buxa, no? Són futbolistes que podien tenir minuts a altres equips, fins i tot a primera divisió, i que prefereixen ser titulars, com diuen, cap de ratolí, no? Que no cap de lleó, en aquest cas, o cor de lleó, volen dir, a un Real Mallorca, no? I, per tant, jo també li dono aquesta importància. Ara el que hem de veure és que el mercat d'aquí poquet ja se tancarà i futbolistes, qualcun d'ells, hauran de deixar perquè no podrà ser una plantilla tan ampla, no? Veurem Mateu Morell que passa, perquè ja tenen Arnau Puigmal i en Calatayú per aquest costat. Veurem que passa també en Nat Don Prats i... de què queda Antonio Sánchez, no? Que és el jugador que té ofertes de segona divisió, d'aquests que sembla que li han promès que tindrà molt més minuts que és que podria tenir possiblement aquí al Real Mallorca.
9: Li van demanar... marcat així...
10: Atrava a dir, sí, Miqui, no, li van demanar a Luis García, ara deien Toni Fuster, clar, futbolistes sí. que damunt el paper no tindran molt de protagonisme i tal vegada se li cercarà una sortida, però pensau, teniu por, entre cometes, que d'aquí, en el tancament del mercat de fitxatges, qualque jugador que sí que tindria minuts, que és important... Pugui sortir?
8: Jo crec que dels titulars no, jo crec que la gent podria estar tranquil·la, pot estar tranquil·la, seria el cas d'en Antonio Sánchez, jo únicament el que veig, i el d'en Mate Morell, a veure també hem de veure com vol fer servir en Arnau Puigmal en Luis García, si és de lateral òbviament Mate hauria de sortir, si no jo crec que el mercat està tancat i si se'n va a qualcú, arribarà a qualcú. Ja es canvi de cromos, ja directament, però jo crec que la plantilla ja quedarà tal com està.
7: És que he vist un poc més seriós quan ha arribat i l'han saludat a Orejuela, que suposo que havien comunicat feia res, no?, de que havien fitxat un lateral esquerre, i ara mateix amb Antoni Lato, amb Alberto Moreno, qui té més números possiblement de partit cedit seria Luis Orejuela.
8: Sí, és que posaré un asterisc a el que he dit abans. Jo crec que si el Mallorca pogués desfer-se d'Antoni Lato, sí. Segurament l'aposta seria en Orejuela i no arribaria ningú. Seria l'únic cas, jo crec, que si se'n va Antoni Lato, que l'aposta seria en Orejuela. Però com que és molt difícil que Antoni Lato se'n vagi, jo crec que qui pagarà els plats trencats serà en Orejuela, que ja veurem quina és l'aposta del club que fa amb ell, si donar-li molt de minuts amb el filial o cedir-lo a una categoria superior a la segona federació.
10: Idò, veurem quins seran els moviments. Se queda una setmaneta pràcticament perquè es tanqui aquest mercat de fitxatge. No sé, del partit, Toni Fuster, Miqui Berger, si alguna cosa més a destacar del partit d'avui vespre a Los Cármenes.
7: A veure, el Mallorca visita un estadi, Nuevo Los Cármenes, en el que només ha guanyat una vegada de les darreres 9 visites. Ha fet 3 empats, 5 derrotes, que va guanyar, recordant que va ser a 2013, 1-2, en gol d'Alejandro Alfaro i Tomer Hemet, pràcticament ja a la cavall del partit, al minut 94, i m'ho recordava aquesta dada també en Miquel Berger, que el Mallorca havia guanyat 70 anys.
8: 81 anys. 81 anys, Paco. Sí. Ha guanyat 2 vegades, la que ha esmentat Antoni, sí, sí. L'any 1945. Així que és un camp maleït, és un rival difícil, seriós. Va empatar Oviedo. Sí. Podria haver perdut a la primera meitat aquell dia. També va poder guanyar les acaballes del partit en una ocasió clara. I una dada curiosa, el davanter titular l'altre dia, el Manco, perquè té opcions de canviar, Sanchinaza, que és un davanter que l'any passat jugava a la regional preferent extremenya.
10: Mare meva.
8: Va fer 27 gols en 26 partits i el van fitxar pel filial i després del campionat de la pretemporada se l'han quedat i ja té fitxa del primer equip.
7: Chinaza Onuja, que jo t'ho fa indicar que avui també serà el davanter referent, no? El titular, la punta d'atac de l'equip que entrena Pacheta. Per cert, té baixa el Granada, en Pau Casadesús, que està lesionat, en un lateral dretà, i també el del futbolista marroquí Ryan Zinebi, que es troba en la selecció sub-20. Han fitxat un central, també.
8: Han fitxat un central...
7: Nova Man, no?, aquesta setmana.
8: Sí, crec que han pagat uns 100.000 euros, una cosa d'aquestes, per fer-se amb els serveis d'aquest...
7: Ara veurem a menys si aquest futbolista, en principi, ara vos diré el nom, juga o no juga, jo crec que en principi no, jo crec que la defensa central serà Burama Dembélé i Manuel Lama Maroto. Per cert, Manuel Lama era el fill de Manolo Lama, del company narrador del Real Madrid de la cadena COPE. Per tant, jo crec que en principi ja va jugar Oviedo, jo crec que en principi seran aquests dos centrals. Si no, en tot cas, se li donaria l'oportunitat a Salvamany.
8: Sí, en Benedict Gimber, que com dèiem és el 7è fitxatge d'aquesta temporada, en Manuel Lama és titular indiscutible, de fet ha tingut ofertes també de primera divisió, però de moment queda el Granada.
10: I de veure què passa avui, bé, segurament si se trenca aquesta estadística i el Mallorca suma la tercera victòria de la seva història a los Cármenes al camp del Granada. Ja per anar tancant, la segona divisió acaba de començar, Miqui i Toni, però avui podrien tenir tres equips en sis punts, el Tenerife, Las Palmas i el Mallorca, i també pendents de l'Andorra perquè s'hi guanya en el camp del Celta B, i do també sumaria sis punts, però el conjunt canaris que han començat bé aquesta temporada.
7: Sí, serien tres illens, veurem si l'Andorra guanya el camp del Celta Fortuna, per ser quatre aquí que serien els únics aquí que han guanyat dos partits. Anem a esperar, perquè de moment el Mallorca ha de jugar el seu partit, també l'Andorra, però les Palmas i Tenerife han començat amb força tot dos, i sobretot jo destacaria més el Club Deportiu Tenerife, no?, que ve de primera ref i que hi va ser capaç de guanyar ni més ni manco que l'Almeria, un dels favorits enguany per tornar a pujar a primera divisió.
8: Amb un Enric Gallego que ha fet gols en els dos partits, quan van deixar fa 6 anys la segona divisió, i Enric Gallego ja era veterà, ara han tornat i continua fent gols amb l'equip a dalt de tot. El Mallorca, si guanya de 2, acabarà la jornada en zona de ascens directe, això segur, i si guanya l'Andorra ja seria més complicat acabar la jornada com a líder, però el Manco, si guanya de 2 gols, segur, ascens directe. Tal volta és un poquet prestat per fer comptes, però bé, són aquestes.
10: Sí, però dona moral,
7: també és perquè Jorge Molina ja no juga.
10: Sí, Molina també, mare meva, s'anava a retirar quan va jugar
7: contra Mallorca. N'hi
10: va fer 3. Sí. Bé, veurem què passa avui vespre, 9:30, a partir de les 7:30. Vos escoltam, no, companys?
7: Així és, en l'arbitratge de Saúl Airreig del Comitè Valencià, un àrbitre també ja del veteran de la categoria que no ha pujat mai a primera divisió, té 40 anys, al setembre en farà 41, en el bar Raúl Martín González del Comitè Canari de Las Palmas, per ser més concrets. Aquest partit, segona jornada, està de nou a Los Cármenes, on 200 mallorquinistes d'avui seran presents a la graderia Granada-Real Mallorca.
10: Au-hi-do, a dinar, agafa forces perquè serà un dia llarg. Toni Fuster, Miqui Verger, gràcies, que vagi molt bé.
8: Adéu, una ferrada.
10: Fins més tard, Toni, Miqui, a partir de les 7:30, tota la prèvia d'aquesta Granada-Mallorca, que començarà a les 9:30. Anem a escoltar el més destacat que ha dit Luis García, el tècnic del Mallorca, d'aquest partit. Això acaba de començar, però és un partit important perquè sempre començar la temporada guanyant dos partits consecutius i guanyar fora casa, i d'això dona moral a l'equip i també als aficionats. Luis García diu això del rival d'avui, del Granada.
1: Bueno, sobre todo que es un equipo muy reconocible. Creo que el míster lleva tiempo ya trabajando. Es un míster con muchísima experiencia, un muy, muy buen entrenador, que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que, pues, está claro que todo el tiempo este que lleva en el banquillo del Granada, en este caso, los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada y, bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso, y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil donde va a ser muy difícil puntuar, y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
10: També el tècnic de la Mallorca ha fet referència en aquest fet de la importància de sumar la primera victòria a domicili, a fora casa.
1: Bueno, muy importante cómo van a ser todos. Tan importantes son los partidos de casa como los de fuera de casa. Sin lugar a dudas, fuera de casa siempre cuesta más, especialmente segunda vuelta, porque todo se aprieta más, porque los objetivos están más cerca, porque el final de temporada está más cerca. Pero sin lugar a dudas tenemos que ser un equipo que sea capaz de sacar partidos fuera de casa, de sumar fuera de casa, y que en casa pues seamos capaces de que junto a nuestra gente nos hagamos fuerte. Pero tenemos que darle la misma importancia a los partidos tanto en casa como fuera y tratar de salir con la misma mentalidad y con la misma idea de querer sacar los partidos adelante, ¿no? Creo que esa ambición y esa mentalidad no nos puede cambiar independientemente del escenario.
10: El Mallorca arriba en aquest partit després de guanyar la primera jornada per 2-0 a Son Moja al Valladolid. Va fer un bon partit el conjunt de Luis García, però el tècnic té clar que l'equip encara ha de millorar en aquesta temporada.
1: Nos queda mucho, muchísimo, muchísimo, porque es normal, porque es que esto es un proceso, es una forma para algunos jugadores seguramente diferente de entender el juego, pero lo tomamos de manera natural y sobre todo lo tomamos sabiendo que estamos en ese proceso, que el jugador lo va entendiendo poco a poco, que vamos a necesitar tiempo, que a la vez vamos a seguir compitiendo bien porque creo que somos un equipo que compite muy bien. De hecho, el otro día, sin lugar a dudas, nuestro mejor partido, lo sacamos adelante porque somos un equipo que compite muy bien y que también tenemos otras armas y otras fortalezas, como puede ser defender bien, como puede ser el balón parado, y tenemos que ir creciendo de manera natural dentro de este proceso y de esta forma de entender el juego, porque al final cambiar ciertos hábitos que llevan mucho tiempo, sin ponerme a valorar si son malos o buenos, porque creo que todo en el fútbol es bueno siempre y cuando se trabaja en una misma dirección, pues no es sencillo. Pero un poco en todo, no solo en el centro del campo, sino en cómo iniciamos la jugada, en cómo gestionamos esa primera presión, si nos esperan, si nos presionan. Bueno, es el proceso ese que hablamos, ¿no? Creo que dentro de lo que queremos, de ser propositivos, de tener balón, de querer ser verticales cuando toca, ese entendimiento es un proceso que el jugador tiene que ir viviendo poco a poco, tiene que hacerlo natural. Y lo más difícil es tener ese talento que tenemos. Eso sí que es lo realmente complicado. Lo otro es un proceso que es como, te lo voy a simular un poco, como empujar una bola de nieve a la cima de una montaña, ¿no? Al principio, hostia, cuesta, ¿no? Cuesta empujarla, cuesta arriba. Pero una vez llega arriba, al final todo va rodado y esa bola de nieve va cogiendo volumen, pues es un poco lo que buscamos, ¿no? Con esos conceptos que los jugadores tienen que ir identificando poco a poco para que seamos mejores, para que construyamos mejor y para que a la vez que construimos mejor estemos más preparados para esas transiciones defensivas.
10: I d'aquesta ha estat l'anàlisi i les valoracions del que espera avui Luis García i també del que ha de millorar el seu equip en aquesta temporada a la segona divisió. Però ho comentàvem amb en Miquel Berger, amb en Miqui, i també amb en Toni Fuster. El mercat de fitxatges continua obert, encara queda una setmaneta perquè es tanqui, continuen arribant reforços, tot un escoltarem el darrer fitxatge, Alberto Moreno, però li van demanar a Luis García, això, si té por, si pateix, que en aquesta setmana qualque jugador important abandoni l'equip.
1: No tengo tanto tiempo para pensar en eso, sino ya me vuelvo loco. Creo que con preparar el partido, tratar de ayudar a los jugadores, tratar de gestionar todo, no. Hay cosas que no podemos controlar. Entonces, como hay cosas que no podemos controlar, no podemos perder energía en eso. Necesitamos focalizar nuestra energía en los jugadores que tenemos, que tienen muchas ganas, mucha ilusión, que han progresado mucho desde que hemos llegado y que tienen mucha ilusión por seguir mejorando y la verdad que en ese sentido es donde tenemos que focalizar esa energía, no pensar en otras cosas. Si llegan cosas peores, oye, pues ya las gestionaremos, pero no nos pongamos en esas, o prefiero no ponerme en esas.
10: Estarem pendents d'aquest mercat d'aquí a que es tanqui la setmana que ve. I també, ja per acabar, amb aquest Granada-Mallorca, escoltam el que ha dit del partit el tècnic del conjunt andalús, Pacheta.
2: Que vamos a encontrar un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
10: Pachet, el tècnic del Granada, el Granada que arriba en aquest partit després d'empatar a la primera jornada al camp de l'Oviedo. Buxa, el nou davanter del Mallorca, ha entrat en aquesta convocatòria. Encara no hi ha entrat el darrer fitxatge, l'11 del club vermell per aquesta temporada a segona divisió. Alberto Moreno, ho comentàvem, el club ho acaba de fer oficial. El futbolista ha passat avui de matí, la revisió mèdica firma per una temporada amb un altre opcional. Per tant, Alberto Moreno serà el lateral esquerre del conjunt vermell aquesta temporada a segona divisió. Aquestes són les primeres paraules als mitjans del club d'Alberto Moreno com a nou jugador del Mallorca. Ho té claríssim, està molt il·lusionat en tornar en el club vermell allà on li toca, a la primera divisió.
3: Pues muy contento, estoy muy contento de estar aquí. Y como tú has dicho, un nuevo reto en mi carrera. He tenido la suerte de tener una carrera muy bonita. En Sevilla gané una Europa League, en Liverpool una Champions, en Villarreal una Europa League. Y este último año con el Como pues lo hemos metido en Champions. Y cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta. Me gusta el...

0: con un club y aquí estoy. Estoy listo y deseando empezar ya. Pues bueno, buen fútbol, mucha experiencia. Soy una persona muy, muy humilde, alegre, me gusta ayudar a todos mis compañeros y después en el campo, pues bueno, soy un jugador ofensivo, con buen pie, trabajador sobre todo y ya está, ayudar a mis compañeros, pasar los días bien, que el grupo esté bien, que el vestuario esté unido. Y junto a la afición, yo creo que el objetivo que tiene en mente el club y todas las personas de aquí de Mallorca es el mismo, que es estar en primera. Y vamos con todo. Sí, bueno, hablé con él hace 2 días y muy bien, muy bien. Me comentó un poco cómo ellos juegan, su idea y me gusta. Me gusta porque es un estilo de llevar siempre el protagonismo del partido, de tener posesión, de presionar, de un equipo de primera, de lo que es un equipo de primera, de llevar el compás del partido. Y me gusta. Entonces, lo que te digo, estoy deseando ya empezar a entrenar, ponerme a sus órdenes y coger lo antes posible el ritmo y empezar ya. Bueno, lo principal, y te vuelvo a repetir, es el objetivo que tiene el club, que es mandar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División. Después, llevar un año de la mejor manera, que el vestuario siempre esté unido, que la afición siempre esté unida, que nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo, pero sin la afición será más difícil. Entonces yo creo que todos unidos, yo creo que se harán los días más fácil y sobre todo los partidos y nos ayudarán a conseguir el objetivo. Por supuesto que sí, yo ahora cojo el vuelo ahora por la tarde, pero nada más que llegue a mi casa me sentaré delante del sofá y animar como uno más. Aparte, si me puedo llevar esta camiseta mejor y así animo con la camiseta.
1: Alberto Moreno, el nou fitxatge del Mallorca, aquestes primeres paraules com a jugador vermell, podria debutar la setmana que ve a la tercera jornada de Lliga. Ja per tancar amb el Mallorca, saludam el nostre míster, el nostre analista, Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Alberto Moreno, tornem bon parlant del partit. Alberto Moreno, aquest darrer fitxatge, un jugador veterà que ve a reforçar una zona, Tomàs, lateral esquerra, que era molt necessària, no?
2: Sí, és veritat que sí, a més un jugador ja experimentat i necessari per Mallorca. Esperem i gent de que faci una bona temporada.
1: Esperem que sí, tindrà Toni Lato, també Orejuela i Alberto Moreno en aquesta zona de lateral esquerra. Pel que fa al partit, Granada-Mallorca, com ho veus? Primer desplaçament, un camp, ho comentàvem amb Antoni i en Miqui, sempre complicat. Com veus aquest partit?
2: Bueno, partit complicat. Aquesta segona divisió, tots sabem que és molt difícil. És veritat que el Granada no està bé, la darrera temporada no va fer una bona temporada. Anem a veure, serà un partit complicat, allà on el Mallorca... Bueno, el problema és que tothom l'espera i tothom i és un dels equips favorits per ascendir. Per tant, tothom l'espera i no serà fàcil treure 3 punts dins los Cármenes.
1: No ha pogut viatjar en Sergi Darder, també en Toni i en Miqui no ho acabaven de tenir clar, un deia una cosa, un deia l'altra. Com a possible substitut, tu per qui apostaries? Per Àlex Sala, com diu en Toni Fuster, o per Antonio Sánchez, com diu en Miquel Berger?
2: Bueno, anem a veure. Els dos jugadors ho poden fer perfectament, però sí que és veritat que Àlex Sala crec que és un jugador que pot donar més, sobretot a l'hora de construir, no? Bueno, és un jugador que crec que serà molt interessant per Mallorca i després Antonio Sánchez, ja sabem quin tipus de jugadors i també és una assegurança.
1: Veurem quin serà l'11, però Tomàs, el que és cert, també tot s'ha de dir que de mig camp per endavant, sobretot, Lluís García té moltes alternatives. Veurem què fa, si posa l'Ubumbo, també torna en Josep Cerdà a una convocatòria, té l'Iso, té moltes alternatives aquesta temporada, no?, allà davant.
2: Bueno, és un bon mal de cap, no?
1: Sí, sí, clar. Tot sigui això.
2: És millor tenir dos jugadors per puesto, com té, és vera, que no se podrà dormir ningú perquè en qualsevol moment el que se pensa que jugarà no ho farà i sí que és vera que té molt per triar. Bueno, això és el que volen tots els entrenadors.
1: Ja per acabar, Lluís García diu que l'equip encara té molt de marge de millora. Se va guanyar el Valladolid 2-0. Quin Mallorca esperes veure avui? Encara de millorar, sobretot, per veure un Mallorca competitiu a los Cármenes?
2: Bueno, jo crec que té molt de marge de millora, el Mallorca.

0: Val, ha de ser un equip més protagonista en sa pilota, però no en sa pilota, sobretot creant perill, perquè per aquí, contra el Valladolid no va crear pràcticament perill, tot va ser pilota aturada, que també és molt important en aquesta categoria, però sí tenir més protagonisme, sobretot a sa part ofensiva, que jo crec que té jugadors suficients per fer-ho.
1: Esperem que sí, veure un bon Mallorca, veurem si se sumen els 3 punts i continuï invicta aquesta temporada. Per cert, Tomàs, ets fent feina per Eivissa, no? En la Federació Balear de Futbol heu anat a veure l'estadi de Can Mises perquè tenim compromís internacional el mes d'octubre, ve la selecció espanyola sub-21, tot en ordre, no?
0: Sí, hem tingut una reunió aquí a Eivissa amb la selecció, perdona, amb membres de la Federació Espanyola i de la Balear, i bueno, que va de tenir una reunió i tot perfecte per dia 6, pues, se faci un bon partit aquí a la sub-21 contra Romania.
1: I d'un partit ben interessant que acollirà l'estadi de Can Mises a Eivissa. Res, Tomàs, t'escoltam demà, veurem què ha fet el Mallorca.
0: Perfecte, moltes
1: Vinga,
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé. Tomàs Gibert, el nostre analista, que ens ha donat la seva opinió d'aquest partit que viurem avui en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 a l'estadi de Los Cármenes. 1:41, hem de parlar de l'U d'Eivissa.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1: Avui, el Mallorca afronta avui la seva segona jornada de Lliga, el seu primer desplaçament, però a la primera federació, la U d'Eivissa ha començat ja una setmana de feina important perquè el conjunt Pitius debuta aquesta temporada, ho farà diumenge baixa al camp de l'Antequera. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Miqui.
1: Tot bé?
3: Tot bé, sí.
1: Així m'agrada, així m'agrada. Una setmana important, no?, perquè torna ja de bon de veres el futbol a Can Mises, Antequera, amb aquesta primera jornada de Lliga. No sé com has vist l'equip, avui s'ha exercitat, no sé com l'has vist, quines sensacions teniu per Can Mises d'aquesta nova temporada?
3: Bé, jo crec que les sensacions són bones del que hem vist a la pretemporada de l'equip. És cert que alguns partits no els hem pogut veure. Llàstima, no?, aquest esteig al País Basc, el partit contra l'Arenas Club i l'Osasunas Promeses, que jo crec que són dos rivals de primera federació, ja que dir-ho, i jo crec que van ser realment les proves de toc de l'equip, i a més fora de casa, en un escenari poc habitual per l'Eivissa en pretemporada, i l'equip, la veritat, pel que en compte, em va deixar molt bona impressió. A mi m'ha agradat un poc com ha estat estructurat el que li he vist contra la Societat Esportiva Eivissa, que és cert que és un equip de tercera, o contra la Penya Esportiva, contra el Mallorca B de segona federació. M'agrada com està estructurat, m'agrada la idea que té de joc. És cert que està patint un poc contra equips que li fan el bloc baix, no?, que mantenen aquesta estructura molt de temps al partit, li costa, no?, sobretot trobar porteria, no?, genera algunes ocasions, però li costa més. Però en quant a organització, a competitivitat, a capacitat de tenir el control del joc, l'equip ha donat molt bona impressió, i en els dos partits que tenia més complicats, en teoria, doncs ha aconseguit dos victòries, a més, en dies consecutius, que mai és fàcil, no?, jugar dos partits seguits contra rivals de certa entitat. Va aconseguir dues victòries, va fer gols, va anotar 6 gols, així que jo crec que és una de les millors pretemporades que recordem darrerament de la Unió Esportiva Eivissa en quant a sensacions i quant a resultats, però arriba la competició i sí. La competició és el cotó, no?, que dona...
1: Dicta sentència.
3: Exactament.
1: A veure com va, perquè ja toca, Víctor, una temporada, no vull dir tranquil·la, perquè la primera federació tranquil·la no ho és, però que la gent d'Eivissa pugui gaudir i aquesta il·lusió per l'ascens continuï viu durant tota la temporada, i esperem que acabi amb un ascens, però la temporada passada va ser molt feixuga, va ser molt llarga i la gent ho va passar malament.
3: Sí, mira, ja que dir una cosa, no és per ficar pressió, però Raül Jona ho sap, no?, de sobre, que els dos darrers entrenadors que van iniciar la temporada, a més dos personatges reconeguts del futbol espanyol, com són Paco Gémez o Pep Lluís Martí, que ara està entrenant al filial del Mallorca, no van arribar al mes de desembre. Vull dir, no és fàcil l'Eivissa, i al final de tot podem tenir una bona impressió. El club ha invertit més de 2 milions d'euros en la plantilla i encara queden segurament 3 jugadors, almenys 3 jugadors per arribar. Vull dir, encara invertirà més sous, doncs la pressió és gran, i vull dir, totes les referències fins ara són bastant bones, són prou bones, crec que s'ha fitxat bé, és una opinió, la meva segurament no val de molt, però és la meva impressió i la deixo aquí, I bé, ja veurem, ara fins ara, comences fora de casa, que mai és fàcil, no?, això, però bé, vull dir, tindrem que esperar un mes, dos mesos per veure realment el funcionament i com evoluciona l'equip, i s'ajunta tot això, la pressió que hi ha en el club, però bé, de moment crec que s'ha fet una bona feina en pretemporada i hi ha que ser positius.
1: Ja, perquè va, més enllà de la part esportiva, s'entorn, s'afició, com la veus, quines sensacions teniu, la gent està il·lusionada amb aquest projecte, ha respost a la campanya de Bonats, no ho sé, com està la gent per Eivissa?
3: Bé, jo, en aquest sentit, ja que dir una cosa, jo crec que la gent està una mica a l'expectativa, no? Els amistosos que s'han jugat a Can Mises, hem vist que hi ha hagut bastant prou ambient a la zona de tribuna, a la resta del camp no hi ha hagut gent, bé, això és habitual, no a l'estiu, a Eivissa és un lloc complicat en aquest sentit, però la gent jo crec que està una mica cansada del que ha vist en els darrers tres curs, ja cada vegada posa més l'ull en la gestió del club, no només amb el tema esportiu, també amb el tema social. En aquest sentit, en la campanya s'ha intentat crear una graderia de jove, no?, amb abonaments més barats, també canviar la zona de les penyes al gol nord, estaven en el gol sud. No sabem ben bé com ha anat això en quant a resultats, sabem que gairebé 2.000 aficionats, 1.800, havien renovat el seu abonament. És una incògnita ara mateix. Jo crec que la gent està expectant a veure què passa diumenge al Maulí, a Antequera. Si es veu bon futbol, si s'aconsegueix un bon resultat, jo crec que s'aproparà amb més interès a Can Mises i serà, sobretot, com vagi evolucionant l'equip, el que farà que l'afició s'apropi, no?, més a l'equip.
1: Està clar, depèn de l'equip i del bon començament, sobretot, segurament si comença ja amb una victòria a Antequera, i això fa que l'afició s'enganxi una miqueta més en aquest projecte, que per què no podria ser el bo d'Amadeo Salvo per pujar a segona divisió. Víctor Sancho, gràcies. Estem en contacte aquesta setmana, veurement com arriba l'Eivissa en aquesta cita de diumenge.
3: Perfecte, anem parlant.
1: Que vagi molt bé, Víctor Sancho. 1:47 minuts, fem la darrera aturada per la publicitat i parlam de futbol sala de l'Illes Balears, Palma Futsal.
2: A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el fabioler, havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Avui, doncs, continuem endavant aquesta edició d'Esport 3 migdia, avui dilluns, i també hem de parlar de futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal continua preparant el seu inici de temporada i, de moment, podríem dir, Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Les sensacions no són gens dolentes, al contrari, no, són molt bones.
5: Són molt bones. La veritat és que sí, aquest periple ha estat de Mallorca cap a Portugal, de Portugal cap a Galícia, ara cap a Portugal una altra vegada. Bueno, ha anat bé. La veritat és que la pretemporada del Palma està sent molt bona.
1: I una pretemporada, Gavi, que ha estat exigent, podríem dir, amb contra equips europeus importants, també equip de primera divisió del futbol sala espanyol.
5: I l'anècdota de la selecció d'Indonèsia.
1: Sí, aquest detall de color.
5: Te'n recordes d'aquell viatge que va fer José Tirado a Indonèsia?
1: Clar que sí, d'ambaixador del futbol sala. Sí, aquest era l'acord, no?
5: I per aquí va la cosa. Bé, tot va començar a Manacor amb el Palma 4, Sporting 4, que va guanyar l'equip portuguès a la tanda de penals, i després varen partir cap a Galícia, golejada 6-1 a la selecció d'Indonèsia, i després les victòries 2-3 davant l'Oparrulo i 2-9 davant el Noia. Aquí faig un incís, perquè en acabar el partit contra l'Oparrulo amb victòria 2-3, va fer unes declaracions a Antonio Vadillo que eren una mica missatge per a navegants. No li va agradar l'equip amb atac, no li va agradar en defensa, però sobretot amb atac. Va dir que havien fet 3 gols, però que varen tenir un munt d'oportunitats que no es poden fallar quan arriben partits importants. Idò, missatge rebut, següent partit, 2-9 contra el Noia, una golejada d'escàndol. I la cosa no atura, perquè aquest cap de setmana l'equip viatja cap a Portugal, concretament a Portimão. Viatjaran divendres, tenen dissabte partit a les 12 del migdia, hora nostra, a Portugal a les 11, contra l'Sporting de Portugal. El dia següent, el diumenge, també a les 12, contra el Benfica. És el trofeu Masters Futsal que participen al Palma, l'Sporting, el Benfica i el Cartagena. Però anem a sentir, si t'apareix,
1: sí, Vadillo, no?
5: Aquest Vadillo que no li va agradar el 2-3 i va enviar aquest missatge. I la cosa amb el 2-9 va quedar resolta.
1: Aquest enviat.
6: Bueno, sensaciones buenas porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Que era lo que pedíamos ayer, ¿no? Ayer jugamos bien, pero nos faltó un puntito de intensidad. Hoy hemos jugado bien con ese punto de intensidad más, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo y ayer no teníamos esa sensación, ¿no?
5: Com sempre, el màxim golejador de la pretemporada, Fabinho, que ja du 5
1: no
5: gols.
1: No atura.
5: Ernesto, que n'ha fet 4. Un Fabinho que, a qüestions de màrqueting, ha canviat aquesta temporada el dorsal 28 i ja du el 10, que va deixar lliure a Ribillos, no? Com a estrella de l'equip. I d'aquí no res, 5 i 6, i 6 de setembre, Miqui, ja torna a la competició oficial amb la Supercopa d'Espanya, que aquest any no se juga al gener, se juga abans de començar la Lliga.
1: Una Supercopa que jugarà al Palau Blaugrana de Barcelona i el Palma jugarà dissabte, dia 5, a l'1 i mitja contra el Pozo Múrcia. Bones sensacions del Palma en aquesta pretemporada. També normal, Gavi, que en Vadillo tant en quant estiri un poc ses orelles del jugador,
5: sempre,
1: no?
5: Sempre,
1: perquè una pretemporada, si tot són flors, ha d'anar
5: jo
1: bones, no?
5: Jo m'estim més ses estirades d'en Vadillo que les d'en Tirado, que a vegades se passa de
1: això
5: rosca.
1: Això no són estirades, això ja és una altra lliga. Sí, són tiradinyes, però bones. I també important, Gavi, ja per acabar, que per una vegada, per una temporada, el Palma ha pogut mantenir, en parlarem, perquè encara queden dies per començar la temporada amb aquesta Supercopa d'Espanya, però ja fa estona que no veiem que el Palma continués amb el mateix bloc pràcticament de la temporada passada.
5: Això
1: també és una bona notícia per en Vadillo, perquè jo me'n record, a totes les pretemporades, pobret, també en Tirado ho reconeixia, que s'havien de reinventar perquè havia hagut molt de canvis, moltes sortides, molt de fitxatge, molt de jugadors joves, i aquesta vegada sí que més o manco s'ha muntat tot.
5: És el gran fitxatge de la temporada, la base que va quedar de l'equip de l'any anterior. Només 4 cares noves, i Núñez i Carlos no són noves, ja coneixen Vadillo, saben com fa feina l'entrenador al Palma, i les altres dues incorporacions, tant Zanotto com Rodrigo, estan entrant molt bé a l'equip. Un amb tota l'experiència del món, Zanotto, i l'altre és més jovenat, està començant a destacar, en de 9 anys, però Rodrigo té una molt bona pinta, també.
1: I també canvia aquest any, no és una bona notícia, però tindrà més descans el Palma perquè no jugui a competició europea.
5: Exacte.
1: Per tant, no hi haurà tant de partits entre setmana, viatges i també
5: estarà
1: temes que
5: el jugador més alliberat de la tensió física i mental que du els darrers anys. Evidentment que sí.
1: I de veure què passa aquesta setmana, aquest cap de setmana, perquè és torneig també en rivals de moltíssima entitat. Gavi, gràcies, que vagi molt bé.
5: Adéu.
1: Adéu.

0: Una i 54 minuts, recta final, i hem d'acabar avui parlant de bàsquet perquè el nostre company Toni Tenerife ens acosta avui la figura de l'entrenadora de bàsquet mallorquina, Trini Bou. Endavant, Toni.
1: Trini Bou Estrada és tot un exemple de superació i també de vida. Nascuda fa 46 anys a Palma, va ser integrant del primer equip del jovent que va jugar a la recent creada Lliga Femenina 2. Posteriorment va agafar el camí de les banquetes i ràpidament van arribar els èxits. Bons aires i Andratx van pujar de la seva mà a Lliga Femenina 2. I just quan millor l'anaven les coses, la paraula càncer va aparèixer a la seva vida. No ho va tenir gens fàcil. Aquesta malaltia no respecta ningú. I Trini ho sabia. Compaginar la darrera temporada d'Andratx a l'F2 amb aquesta patologia ni molt manco va ser fàcil. I d'això ja fa més de 10 anys. Ara torna a ser protagonista. I no perquè el seu estat de salut sigui a dia d'avui òptim, que ho és, sinó per una decisió que anys després la posa de nou en primera línia del bàsquet femení espanyol. Partir cap a la península i més en concret a València. Ella mos ho conta.
2: Creo que era el momento indicado porque pasé, como bien sabes, 4 o 5 años muy jodidos con la enfermedad y necesitaba salir del entorno en donde nadie supiera que he estado enferma y que nadie me protegiera, ¿no? Y empezar de nuevo. Y sobre todo por vivir la experiencia de estar fuera de casa y ver qué era eso, ¿no? De ser entrenador fuera de tu entorno, fuera de tu círculo, y volvería a repetirlo otra vez si volvieran a hacer sin ningún tipo de duda.
1: I és que la vida li va donar una segona oportunitat i Trini la va aprofitar.
2: Pues sí, probablemente eso fue lo que me empujó, ¿no? El tener otra oportunidad de vida y que mi cabeza dijera que tenía que hacer lo que realmente me hacía feliz y que sin duda es ser entrenadora.
1: Una experiència de la que et sent molt contenta.
2: Muy satisfecha. Probablemente una de las mejores decisiones de mi vida. Al final el tren te pasa y decides subirte o no subirte. Yo decidí irme con ojos cerrados y sin duda a dar un vuelco a mi carrera, a ser mejor profesional, a ser mejor entrenadora, a poder dedicarme a lo que me apasiona, que es ser entrenadora y sin duda, vuelvo a repetir, que una de las mejores decisiones de mi vida.
1: Amb dos projectes esportius, Godella València i Bàsquet Vila-real, que li han servit d'aprenentatge.
2: La experiencia de vida en Godella fue espectacular. Cómo crecimos como club, la primera experiencia fuera de casa, el tener por primera vez, ¿no?, la competición valenciana, que la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego, pues también en Villarreal, súper contenta con el equipo que hicimos, con todo lo que pudimos crecer. Lo que he crecido yo como entrenadora en ambos sitios y lo que soy ahora se lo debo sin duda al paso por ambos clubes, que solo tengo buenas palabras para ambos.
1: I ara, amb el bàsquet Jerez, la exigència es multiplica. El passat mes de juny va obtenir l'accés a Lliga Femenina 2 per un projecte molt ambiciós i que et sembla molt el que ha Balears amb l'Azul Marino.
2: Yo cuando ficho por un proyecto, no ficho por un ascenso. El proyecto se basa en estar lo más rápido posible en Challenge para poder soñar para estar algún día en Liga Endesa, ¿no? Entonces, el proyecto tenía una gran envergadura, por eso vengo a Jerez, y con esa ilusión afrontamos lo que viene ahora.
1: I precisament de l'Azul Marino també ha dit la seva. I tot són bones paraules pel club que presideix Gabriel Subías.
2: Con mucho cariño y con mucha ilusión de que Mallorca va a tener un equipo en la máxima categoría. Yo creo que es merecidísimo, ¿no?, que la isla vuelva a tener este nivel de baloncesto. Han hecho un auténtico equipazo. Estoy seguro que van a optar a muchas cosas y que ojalá sea un proyecto que dure muchísimo tiempo.
1: Un projecte del que espera que serveixi de mirall de cara a les noves generacions i que té referències molt qualificades sobre la pista.
2: Las niñas de Mallorca vean de cerca este nivel y que ayuden, ¿no?, a que las niñas no quieran dejar de jugar y que vean referentes cercanos, ¿no? Creo que es súper importante, pues, la figura de Alba, la figura de María España, incluso Marina Delgado, que la metió en el staff, ¿no?, que son jugadoras de aquí, que son referentes sin duda para cualquier jugadora de la isla.
1: I com no, Trini no tanca ni molt manco la finestreta de tornar a Mallorca, però encara queda.
2: Pues volver a Mallorca es sin duda cerrar el ciclo. No sé cuándo va a pasar, no sé cuánto tiempo voy a seguir estando fuera. Bueno, pues cuando vuelva a Mallorca no va a ser para no entrenar, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuándo sea. Ojalá pueda disfrutar muchos años, ¿no?, de ser entrenadora. Entonces, bueno, me veo con energía suficiente, aún soy joven y, bueno, veremos, ¿no?
0: Gràcies, Toni Tenerife. Segons per arribar a les dues del migdia en bàsquet i Trini Bou. Acabam aquesta primera edició de la setmana d'Esports 3. Recordeu que avui a les 7:30 Esports 3 en joc en tota la prèvia del partit que jugarà a les 9:30 al Mallorca a l'estadi de Los Cármenes de Granada, segon partit d'aquesta temporada al Mallorca, que cercarà la segona victòria. Nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adeu.
3: Són les dues.
4: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
5: Bon dia. Moments d'alarma i molta preocupació a Can Picafort per un virulent incendi en una botiga d'esports ubicada a l'avinguda Josep Trias, una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. No hi ha ferits i, de moment, es desconeixen les causes d'aquest foc que s'han declarat a poc abans de les 11 del matí. Les flames han destruït el local i han obligat a desallotjar 4 habitatges. Tot d'una, anem en directe a Can Picafort. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns 24 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. A Menorca, l'EMET ha activat a primera hora del matí una alerta taronja per rissagues que podrien ser de més d'un metre. Per al moment, però, les oscil·lacions de la mà no han provocat danys. Fanny Mateu, bon dia.
6: Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia ha detectat a les 7:40 del matí una oscil·lació al port de Ciutadella de 87 centímetres sense repercussions. L'alerta taronja preveu que pugui haver pujades i davallades de la mar de fins a 120 centímetres. A la platja de Calan Blanes no ha hagut oscil·lacions importants, però a la 1 del migdia la bandera ha canviat de verda a vermella i s'ha prohibit el bany per risc de tempesta.
5: Just en aquest moment arrenca la vaga dels treballadors de la canera de Sonreus de Palma per reclamar millores laborals. Carme Moreno, bon dia.
7: Bon dia. Una protesta que comença marcada per l'atenció. El sindicat UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. Denuncien que Acord desactiva així el dret de vaga, ja que s'obliga pràcticament tota la plantilla a treballar en els diferents torns per cobrir el servei diari normal.
5: D'una reivindicació a una altra, a Eivissa una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport de Socodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla. Dani Manau, bon dia.
8: Bon dia. Segons el comitè d'empresa, en 20 anys el trànsit ha crescut un 75%, però només s'ha augmentat la plantilla amb 8 noves places. Es queixen que algunes àrees han de fer vacances durant l'estiu, quan hi ha més activitat, i que els serveis obligats es comuniquen als treballadors amb només 48 hores d'antelació.
5: I avui també vos contam que comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar aquí a les Illes. La tornada a l'escola, atenció, serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
7: La despesa mitjana per fill ballarà entre els 800 i els 1.200 euros depenent de si és centre públic o concertat o privat. Comerciants i famílies confirmen que les vendes ja han començat i que enguany es nota una novetat. Es torna a girar la truita cap a llibres de tota la vida.
5: I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca ha anunciat l'11 fitxatge. Alberto Moreno ho ha fet hores abans de jugar avui vespre a Granada, la segona jornada de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
9: Bon dia. El lateral esquerre de 34 anys és nou jugador del Reial Mallorca. Firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el contracte. Alberto arriba lliure després d'acabar el seu contracte amb el Como, on ha jugat les dues darreres temporades, té una experiència contrastada i una Champions i dues Europa Leagues al seu palmarès. Tot això quan avui a les 9:30 del vespre el Mallorca jugarà a Granada la segona jornada de Lliga. Un partit en què Lluís García no podrà comptar amb Abdon Prats ni Sergi Darder, però sí que ho farà en Josep Cerdà i Adam Buxa, que podrien debutar a l'equip mallorquinista. I en ciclisme, avui, tercera etapa de la Vuelta a Espanya amb uns 174 quilòmetres de recorregut al sud de França.
5: I hores d'ara plou a punts de Mallorca, Menorca i les Pitiuses. Pedro Roger, bon dia. Quin temps ens espera per a les pròximes hores?
10: Bon dia. Ens trobam en una jornada marcada pels canvis. Avui tenim un cel carregat i pluges fins a mitjans del capvespre. A més, tenim pols en suspensió, així que allà on plogui ho farà en forma de fang. A partir del capvespre, el vent guanyarà força i tindrem també més redols de maror. I al llarg de la jornada continuarà el risc de rissaga a Menorca i a punts de Mallorca. Tot això acompanyat per una màxima que girarà entre els 32 i els 35 graus. I en vista demà, la temperatura també podrà augmentar un poc més. El vent bufarà entre fluix i moderat de ponent, sobretot a primeres hores, i també provocarà a la costa més exposada alguns redols de maror. I tot això anirà de la mà d'un cel molt més net i també sense cap precipitació.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Dues i cinc minuts, ho dèiem a l'inici, els bombers d'Alcúdia, Artà i Inca continuen en aquesta hora fent feina per apagar l'incendi a una botiga de roba de Can Picafort. Aquest ja està controlat, però els bombers encara refresquen la zona calenta. La nostra companya Neus Pericàs és al lloc dels fets. Neus, bon dia, quina és la situació ara mateix?
11: Bon dia. En total són tres locals comercials i quatre habitatges els que s'han hagut de desallotjar a aquest edifici situat a l'avinguda José Trias amb avinguda Centre. L'edifici es veu clarament afectat per les flames, per la part de la façana ha quedat negra degut al fum, les finestres estan trencades i encara s'hi veu una cortina de fum, ja que el foc encara no està extingit. Els bombers han rebut l'avís d'incendi a les 11:45 i ja han acudit ràpidament. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
12: Mira, a les 10:45 ens han donat avís d'un incendi a un local comercial a Can Picafort. Tot d'una hem activat per despatx automàtic Spark d'Alcúdia i Spark d'Artà, i tot d'una en tenim més informació i vista la virulència de l'incendi, hem activat un tercer parc que ha estat Ardinca.
11: Degut a la virulència de les flames, s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici on hi havia un adult i quatre menors.
12: Tot d'una que han arribat a la situació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren quatre vivendes. De les quatre vivendes n'hi havia dues en gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i quatre menors.
11: Ara mateix l'incendi s'està intentant apagar al soterrani, on segueix la flama. Els bombers estan actuant des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir per dins degut a l'esbocament de les escales.
12: Sí, ho estem fent des de fora, des d'un accés molt limitat des de fora, però és l'únic accés en seguretat que tenim en aquest moment.
11: De moment els danys només són estructurals, no hi ha hagut víctimes, i una vegada extingit l'incendi es valorarà en quin estat ha quedat l'edifici.
5: Gràcies, Neus Pericàs, per aquesta darrera hora des de Can Picafort. Mentrestant, avui també vos contam que la moto implicada a l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari del vehicle va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
13: El sinistre va tenir lloc diumenge al coll d'en Rabassa per causes que es desconeixen. El conductor de la moto va perdre el control en una corba i va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A la banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu i va ser traslladat a Son Espases.
5: I l'associació SOS Desapareguts ha alertat avui de la desaparició d'una jove de 24 anys, Alcúdia, amb un perfil d'alta vulnerabilitat que va ser vista per darrera vegada dia 3 d'agost.
7: Segons la informació facilitada per l'associació, nom Lisa, fa 1,74 m d'alçades, de complexió prima, cabell ros i ulls blaus i d'un tatuatge. Demanen que qualsevol informació es comuniqui als cossos de seguretat, l'U2 o el telèfon habilitat per SOS Desapareguts.
5: D'Alcúdia anem cap a Menorca perquè l'AEMET ha activat a primera hora del matí una alerta taronja per rissagues que podrien ser de més d'un metre. Per al moment, però, les oscil·lacions de la mà no han provocat danys. Fanny Mateu.
6: L'Agència Estatal de Meteorologia ha detectat a les 7:40 del matí una oscil·lació al port de Ciutadella de 87 centímetres sense repercussions. L'alerta taronja preveu que pugui haver pujades i baixades de la mà de fins a 1,2 metres. Les platges dels voltants del port també es veuen afectades quan es produeix aquest fenomen meteorològic. A la platja de Calamblanes no ha hagut oscil·lacions importants, tot i que a la una del migdia la bandera ha canviat de verda a vermella, en aquesta ocasió per risc de tempesta, i s'ha prohibit el bany. Víctor Fonel es el socorrista de la playa.
14: Porque tenemos tormenta eléctrica, hemos escuchado ya un par de rayos caer y hay que poner bandera roja obligatoriamente y sacar a todo el mundo del agua.
6: Els socorristes de les platges estan atents a qualsevol moviment brusc de la mar, ja que l'alerta estarà activada fins la mitjanit.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Dues i deu minuts, ho dèiem en titulars, tombam la segona quinzena d'agost i arranca oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat a les Balears. De mitjana, la despesa per fill oscil·la entre els 800 i els 1.200 euros, una forquilla que, això sí, balla, segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc als llibres físics, amb escoles que els tornen a preferir per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
15: És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
16: És una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
15: Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que hi ha vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza, o llibres que es queden la meitat.
17: Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? Un ordinador, doncs ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que els llibres, perquè sabem que molt de pit els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
5: Un any més, Neus, les associacions de consumidors fan tot un seguit de recomanacions perquè aquestes compres surtin més a compte.
15: Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
18: No dejarlo para el último momento, buscar oferta, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
15: De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda. Els pares els avisam. Aquest curs el que es du són les marques Disney, amb els personatges de Stitch i Mickey al capdavant, també la marca coreana K-pop i Spider-Man i Woody de Toy Story.
5: Idò, el govern recorda les famílies que han de guardar, és important, les factures dels llibres de text per poder beneficiar-se de fins a 5 deduccions fiscals quan facin la declaració de la renda.
7: Una d'elles, la de compra de llibres de text, per deduir fins al 100% de la despesa. Les deduccions cobreixen també les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa, l'aprenentatge d'idiomes i les places de difícil cobertura.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
5: 2:13. Obrim ara plana laboral perquè avui comença una vaga indefinida a la Canera de Sonreus. És una aturada molt difícil de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat uns serveis mínims del 100%. Amb tot, els 11 treballadors del Centre de Protecció Animals estan cridats a la vaga. Aina Morales, bon dia. Quina és la situació en aquesta hora a Sonreus?
19: Bon dia, idò. Les barreres tancades al Centre de Protecció Animal de Palma i els ambientes dels lladrucs des de l'interior, trons del cel gris que predomina en aquesta hora a Palma i un constant anar i venir de camions carregats de residus de, o que acaben de descarregar a l'abocador de Sonreus, a la planta de residus de Sonreus propera en aquest centre. Els treballadors del Centre de Protecció Animal reclamen, vull dir, protesten per la seva greu precarietat laboral i manca de seguretat. Demanen millores salarials i en aquesta qüestió les demanen tant a l'empresa concessionària del servei com a l'Ajuntament de Palma, que finalment és el qui dona el servei. Juanjo del Teso, responsable de serveis a la comunitat d'UGT.
20: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
19: La vaga comença en aquesta hora. Durant el dematí s'ha prestat el servei amb normalitat, tant pel que fa a la cura dels animals com per la tramitació de possibles adopcions, i en aquesta hora les oficines, però, estan tancades. El Juanjo del Teso espera que aquesta protesta, aquesta vaga indefinida que comença a partir d'ara, serveixi per moure una voluntat tan política com de l'empresa.
20: Que sabemos que hay vías legales para arreglarlo, hacer el esfuerzo que tienen que hacer las dos partes para poder, por lo menos, acometer un mínimo de lo que estamos reivindicando, que es unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo seguras.
19: De moment no hi ha novetats, així que continuaran amb aquesta vaga convocada al Centre de Protecció Animal de Palma, i des dels sindicats asseguren que la cura directa dels animals està inclosa dins els serveis essencials i no corre cap perill.
5: Gràcies, Aina Morales. Seguim amb més reivindicacions laborals, perquè a Eivissa una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escodolà. Protesten per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que, diuen, ha de suportar la plantilla. Dani Manau.
21: El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
22: En el mes de juliol som el 6è aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
23: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado, y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
21: Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
22: Si ets un aeroport estacional, com és l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
21: Si Aena no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
5: protesta dels treballadors de l'aeroport de Sacodolà. En canvi, on sí hi ha acord és a la naviliera Baleària amb els seus treballadors de terra dels ports d'Eivissa-Formentera per millorar els seus salaris.
7: Després de 2 anys de negociacions, el nou marc laboral també estableix la promoció professional dins l'empresa i acords de conciliació. L'empresa s'ha compromès a fixar els descansos demandats pels treballadors.
5: I temporada irregular i amb una baixada important del turisme familiar a Santa Eulària de Sarrià. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics. És una informació d'Anna Fernández.
0: A la zona de Santa Eulària de Sarrià, el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
1: El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido o lo vemos muy poquito.
0: Un dels motius, segons explica Walid Ah, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
2: Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duques, a lo de Ibiza.
0: Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
3: Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
1: Tienes un dia de superventes i al dia següent, o sea, una caja ridícula.
24: Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
0: També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
5: Arribam a les 2:20.
25: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
26: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
27: Calor.
28: Molts cars.
27: Gelats que se desfan massa ràpid.
29: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
28: Com les ganes de passar-ho bé.
27: I les converses que enganxen.
28: Les rialles.
27: La bona companyia.
29: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
25: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Seguim amb més qüestions. La universitat fa una crida perquè necessita voluntaris per fer el macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en una situació d'exclusió residencial a les illes. De moment, aquesta iniciativa ja compta amb uns 200 voluntaris. La intenció de l'UIB i de la Xarxa per la Inclusió Social és fer el recompte el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de les illes de més de 20.000 habitants.
7: Sí, el coordinador del projecte i professor investigador de la Universitat de les Illes Balears, David Abril, explica que, per d'un davant, aquestes iniciatives necessiten unes 500 persones. Segons David Abril, fins ara no s'ha duit a terme cap iniciativa d'aquest abast.
30: És un tipus de recompte, si bé se n'han fet anteriorment, que mai s'ha fet d'aquestes característiques o amb aquest abast. No? Tothom reconeix que la problemàtica d'aquest habitatge és molt important a Balears, però no tenim les dades.
7: Molts estudiants i docents s'han sumat a aquesta iniciativa que, segons el professor David Abril, té un doble objectiu.
30: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer i, per l'altre, també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més tothom simplement està vivint de cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
7: Els voluntaris que vulguin participar hauran de fer una breu formació sobre el que és el sensellarisme i com dirigir-se de manera respectuosa a les persones que pateixen exclusió residencial. Les persones interessades també han de dir que es poden apuntar a través de la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears.
5: Avui també ens feim ressò de la situació de saturació en els serveis públics, privats i concertats vinculats amb la salut mental dels menors d'edat. L'increment de la demanda ha desbordat les consultes i els professionals tenen dificultats per fer-hi front. Això fa que, en alguns casos, es retardi i s'agreugi el diagnòstic. La pregunta, però, és a què es deu? Idò, el creixement de consultes en respon a la confluència de dos factors: l'augment real de problemes relacionats amb la salut mental i una major conscienciació en la necessitat de prevenir. Però anem a parts i analitzem què implica cadascun.
7: Per entendre l'increment de problemes de salut mental entre infants i adolescents, s'ha d'examinar el menor en el seu conjunt, en el seu context. És una qüestió multifactorial i la problemàtica s'ha d'abordar des de diferents disciplines, com ara des dels serveis socials i l'educació. El president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears i també psiquiatre Carles Requesens destaca els psicòlegs que s'han introduït a l'atenció primària i també als centres educatius.
6: Per tal de que puguin veure i que puguin esbrinar què és el que està passant a un atleta en concret i que puguin tenir aquestes mesures i aquestes vies. La realitat quina és? Que les escoles tenen els recursos que tenen i la realitat també és que la ISMIA, a nivell de salut mental infantojuvenil, també té recursos que té.
7: La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, insisteix en que l'increment també respon a que cada vegada hi ha manco estigma i major consciència, i això, diu, és positiu.
8: Sí, porque al final lo que hacemos en esta primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
5: I encara parlant de la salut dels infants i adolescents, avui vos explicam que ha quedat constatat que existeix una relació directa entre el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació.
7: L'investigador de l'IDISBAI de la UIB, Josep Antoni Tura, ha participat en l'estudi que ho demostra. S'ha centrat en infants d'edat preescolar. S'ha pres una mostra de 909 infants portuguesos d'entre 2 i 6 anys. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Josep Antoni Tura ha explicat que la publicació d'aquests productes és preocupant, però també influeix la formació dels pares.
9: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
7: L'investigador de l'IDISBA i de la universitat aposta per indicar els paquets dels ultraprocessats que no són beneficiosos per la salut.
9: Per això s'ha posat en marxa ja fa uns anys tot el que són les informacions més simples i el que se diuen informació nutricional frontal. És a dir, que no has de girar els paquets, sinó que davant hi ha unes lletres, com pugui ser es formant Nutri-Score o altres països, que aquests afavoreixen s'informació a un simple cop de vista. Però tu, evidentment, vols anar més enllà en s'informació, gires, se'n vas, i darrere tens informació numèrica, perfecta.
5: I el Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital Son Espases, tot plegat perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que, diu, no estan permesos per la normativa europea.
7: El sindicat afirma que s'han realitzat al manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons el representant dels treballadors, és l'únic hospital de l'Estat on tenen constància que es produeixin aquests fets. El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris assenyala que el reglament europeu exigeix que els vols mèdics es facin amb aparells equipats amb dos motors. El motiu és que, en cas que es produeixi una errada mecànica de l'únic motor, provocaria un aterratge forçós contra l'hospital. El secretari general d'aquest sindicat, Esteban Sánchez, explica que els helicòpters afectats són els dels bombers i també de la Guàrdia Civil.
4: Si tienes un fallo de motor en la aproximación al helipuerto o cuando estás despegando, tú vas a poder despegar tranquilamente con un solo motor sin ningún problema. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que está entrando con un helicóptero con un solo motor y, claro, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque si tiene un fallo de motor, lógicamente tienes que hacer un aterrizaje de emergencia.
7: Salut assegura que els helicòpters de l'IB Salut compleixen amb la normativa i disposen de dos motors.
5: I a Formentera, les empreses de xàrter de l'estany d'Espeix fan servir el pantalà del centre d'esports nàutic com a alternativa a la rampa de la Savina que els temporals se van deixar inutilitzable. El Consell recorda que la infraestructura que fan servir ara no és un punt d'embarcament de clients. Regina Mayans.
10: Algunes empreses de lloguer d'embarcacions que operen a l'estany d'Espeix fan servir el pantalà del Centre d'Esports Nàutics de Formentera com a punt per embarcar i desembarcar la seva clientela, ja que els temporals van fer malbé la rampa de la Savina que feien servir anteriorment. Isabel Aguirre és la secretària de l'Associació d'Usuaris Professionals de l'estany d'Espeix.
11: La rampa ha quedado totalmente inhabilitada y era nuestro punto de embarque y desembarque, que se ha llevado utilizando desde que la rampa fue construida. Entonces, le pedimos una serie de permisos o de soluciones al Consell de Formentera, que nunca nos contestó. También están pedidos los permisos de poder utilizar el canal de la Escuela de Vela, en el que también ha habido silencio administrativo, pero la realidad es que tiene balizamiento público, es un canal público.
10: El Consell de Formentera recorda que aquesta instal·lació del Centre d'Esports Nàutics té usos expressament regulats, reservat per l'amarrament de les barques de l'Escola de Vela i a les persones usuàries del centre. En aquest sentit, i amb l'objectiu de garantir la seguretat, la institució insular treballa perquè l'ús del canal quedi reservat embarcacions sense motor.
12: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Dues i mitja és el moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 24 d'agost, moments d'alarma i molta preocupació avui a Can Picafort per un virulent incendi en una botiga d'esports ubicada a l'avinguda Josep Trias. És una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca.
1: No hi ha ferits i de moment es desconeixen les causes del foc declarat poc abans de les 11 del matí. Les flames han destruït el local i han obligat a desallotjar 4 habitatges.
0: Segons els bombers, en aquests habitatges, d'aquests habitatges han estat desallotjats un adult i 4 menors. Avui també destacam que Menorca està en avís taronja per risc de rissagues i el port de Ciutadella n'estan ben pendents.
1: La previsió de l'AEMET és que les oscil·lacions del nivell de la mar arribin al 1,20 metres. En algunes cales del ponent de l'illa han canviat la bandera verda per la vermella.
0: Avui ha començat la vaga dels treballadors de la canera de Sonreus de Palma. Protesten per reclamar millores laborals.
1: Una protesta que comença marcada per l'atenció. El sindicat UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. Denuncien que Cort desactiva així el dret de vaga, ja que obliga pràcticament tota la plantilla a treballar en els diferents torns per cobrir el servei diari normal.
0: Protesta avui també dels treballadors d'AENA a l'aeroport d'Eivissa per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que diuen suporta la plantilla.
1: Denuncien que en els darrers 20 anys el trànsit aeri ha augmentat un 75% i només s'han creat 8 places noves.
0: I comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar a les Illes. Atenció, perquè la tornada a l'escola serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
1: La despesa mitjana per fill variarà entre els 800 i 1.200 euros, depenent de si el centre és públic, concertat o privat. Comerciants i famílies confirmen que les vendes ja han començat i que enguany es nota una novetat. Es torna a girar la truita cap a llibres de tota la vida.
0: Són les 2:32.
2: Informatiu migdia. Esports.
0: Temps ara per a la informació esportiva. El Real Mallorca ha anunciat l'11 fitxatge. És el lateral esquerre, Alberto Moreno. Ha fet l'anunci hores abans de jugar avui vespre a Granada la segona jornada de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. El lateral esquerre és nou jugador del Real Mallorca. Firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el seu contracte. Alberto Moreno, de 34 anys, ja ha passat el reconeixement mèdic i arriba lliure després d'acabar contracte amb el Como italià, on ha jugat les dues darreres temporades, un total de 48 partits amb 2 gols i 2 assistències. A més, el jugador sevillà compta amb un palmarès envejable, una Champions i 2 Europa League. L'escoltam.
4: Estoy muy contento de estar aquí. Un nuevo reto en mi carrera. He tenido la suerte de tener una carrera muy bonita y este último año con el Como pues lo hemos metido en Champions. Y cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta. Me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División.
3: El nou jugador del Mallorca, que per cert lluirà el dorsal número 5, l'heu escoltat, té ben clar quin és l'objectiu. A més, també ha parlat dels principals motius que li han fet venir a l'illa.
4: Lo principal ha sido el proyecto, pero después también el Mallorca ha hecho un esfuerzo grande por tenerme aquí y eso lo he valorado muchísimo. Pero como te digo, el proyecto es lo que a mí me ha hecho el venir aquí, el tener otra vez en el cuerpo esas ganas de conseguir cosas con un club. Y aquí estoy. Estoy listo y deseando empezar ya.
3: I tot això en el mateix dia en què el Mallorca disputarà la segona jornada de la segona divisió. Serà a les 9:30 del vespre contra el Granada a l'estadi Nuevo Los Cármenes. I per a conèixer la darrera hora del partit, connectam amb el nostre enviat especial. Toni Fuster, bon dia.
5: Hola, bon dia, Xisco Ribas, de l'hotel Abade Nevada Palace, hotel de concentració del Real Mallorca. Ha arribat l'equip fa una hora aproximadament.

0: 9 visites. Va ser l'any 2013, 1-2, en gol d'Alfaro i de Tomer Hemet a l'aracaballes del partit. 3 empats i 5 derrotes. Per tant, anem a veure si avui aconsegueix guanyar i posar-se en aquesta part alta. Possiblement se podria posar líder, segons el resultat que s'anani a la jornada d'avui, en 6 punts, empatat en les Palmes i el Tenerife, i a l'espera del que pugui fer l'Andorra a l'estadi de Balaïdos. Arbitrarà Saúl Aiz Reix, àrbitre del Comitè Valencià, 40 anys en el bar, i serà Raúl Martín González. El possible 11 que avui traurà Luis García Fernández aquí en el Nuevo Los Carmes serà el format per Arnau a la porteria, Calatayú Valien, Raillo i Lato en defensa. Al mig del camp hi ha un dubte entre Alex Sala o Antonio Sánchez, que acompanyarà Manu Morlanes. En el costat, Sencito Lubumbo i Antonio Roca, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a referència a la punta d'atac. Per tant, ara dinen els futbolistes a partir de les 7:30 aproximadament. Hora que començarà es porta en joc, l'equip estarà a punt ja de desplaçar-se cap al Nuevo Los Cármenes. Hi ha res, hi ha 5 minutets, si és que arriben d'aquest estadi en el camp del Granada, on el partit està programat per les 9:30 del vespre en la presència de més de 200 aficionats del Real Mallorca.
1: Moltes gràcies, Toni. Anem a escoltar el tècnic del Mallorca, Luis García, parlant del rival, el Granada, que la primera jornada d'aquesta segona divisió va empatar 0 a l'Oviedo.
2: Los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada, y bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso, y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil donde va a ser muy difícil puntuar, y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
1: D'altra banda, el Granada, com deien, cercarà avui davant la seva afició la que seria la primera victòria de la temporada. Així analitza el partit l'entrenador del conjunt nacerita, José Rojo Martín Pacheta.
3: Que vamos a encontrar un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
1: Un partit de la segona divisió, segona jornada, entre Granada i Real Mallorca, que començarà a les 9:30 del vespre a l'estadi Nuevo Los Cármenes i que podreu seguir aquí en directe el programa Esports 3 en Joc a partir de les 7:30 del capvespre. I ahir es varen disputar 4 partits més de la segona jornada d'aquesta Liga Hypermotion, amb un empat i 3 victòries dels equips locals. Els resultats són els següents: Eibar 1, Valladolid 0, Castelló 0, Sabadell 0, Sporting de Gijón 1, Burgos 0 i Tenerife 1, Almeria 0. De moment, només 2 equips han sumat 6 de 6 punts disputats, són el Tenerife i Las Palmas, actuals líders de la classificació. I un altre equip que cercarà avui la seva segona victòria de la temporada, a més del Mallorca, és l'Andorra. L'equip andorrà visitarà el camp del Celta Fortuna quan siguin les 7 del capvespre.
3: Bueno.
1: Pel que fa a la primera divisió, ahir empat a 2 entre Atlètic de Madrid i Villarreal al Metropolitano, un partit en què Robin Lenormand, defensa del conjunt madrileny, va ser expulsat al minut 76. El Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe, es va imposar per 1-0 al Racing de Santander gràcies al gol d'Enes Unal, i el Martínez Valero, victòria contundent de l'actual campió de la competició, el Barça, per 0-5 a l'Elx, en doblet de gols de Rafinha i Fermín, un altre del debutant Karim Adeyemi i doblet d'assistències de l'altre nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon. I per avui, a les 7:30 del capvespre, Osasuna contra Llevant, i a les 9:30 del vespre, el Màlaga s'enfrontarà al Deportivo de la Coruña del porter eivissenc Leo Roman. A més, avui migdia, l'exmallorquinista Pablo Maffeo ha estat presentat oficialment com a nou jugador del València. El lateral ha parlat de la seva sortida del Mallorca.
4: Fue un poco rápido todo, obviamente, pero nada más. O sea, al final se dio lo de Olympiacos antes, yo lo cogí porque yo tenía una situación en Mallorca un poco complicada a nivel individual y nada más, obviamente, cuando se ponen en contacto y me dicen lo del Valencia, no dudo ni un segundo.

0: Continuem amb futbol, perquè després de pràcticament 20 anys de carrera, Emilio Unzué ha anunciat la seva retirada del futbol professional. El mallorquí de 36 anys posa punt final a la seva trajectòria esportiva després d'acabar aquest estiu el seu contracte a l'Intercity de la segona federació, on ha jugat els darrers 4 cursos. Escoltam en Unzué el seu missatge d'acomiadada.
1: Nunca imaginé que escribir estas palabras sería tan difícil. Todo empezó con un niño de 9 años que solo soñaba con jugar al fútbol, sin saber que este deporte le regalaría mucho más que una carrera. Mi sueño comenzó en el Atlético Baleares y con solo 13 años el Real Club Deportivo Mallorca me abrió las puertas del club con el que siempre había soñado. Allí crecí como futbolista y como persona, hasta cumplir el sueño que tenía desde niño, debutar en Primera División con la camiseta del equipo de mi tierra. Gracias al Atlético Baleares, al Real Club Deportivo Mallorca y a todos los clubes que confiaron en mí.
0: En Unzué va defensar la camiseta del Mallorca durant 5 temporades amb uns registres de 154 partits i 16 gols. El Real Mallorca ha destacat el seu compromís amb el club i la seva gran trajectòria. I aquesta setmana dona el tret de sortida a la primera federació. L'Udeivissa ha tornat a fer una gran inversió per lluitar per 4ª temporada consecutiva per l'ascens a segona divisió. Víctor Sancho, bon dia.
2: Bon dia, acabades les proves, arriba la competició. Serà diumenge 7:15 de la tarda al Maulí, a Antequera. L'Eivissa ha fet una de les millors pretemporades que recorden quan ha resultat 6 joc i ha invertit fins ara més de 2 milions d'euros en la nova plantilla. Però ara arriba la lluita pels punts i serà en aquest escenari on es començarà a conèixer el verdader nivell de l'equip. A més, la pressió per a Raül Jona no és poca. En les darreres 2 temporades, els 2 tècnics que van iniciar-les, Pep Lluís Martí i Paco Gémez, no van arribar al mes de desembre. Altres de les complicacions que se li presenten a Jona abans del primer partit és quin 11 traurà per al debut a Antequera. Després de jugar 3 amistosos en 4 dies la setmana passada, potser la principal referència per a fer-se una idea no és el darrer contra el Mallorca B, i sí el primer d'aquests partits fa 5 dies contra l'Arenas Club, rival de la mateixa categoria, però del grup 1. A falta de l'arribada d'un central més, Genaro Rodríguez ha actuat més de central que de pivot. Estals part amb avantatge si no acaba sortint de segona divisió per iniciar com a lateral dret, però l'arribada de Pablo Busto, deixant bona impressió, pot moure el català en gran moment de forma a altra posició. Contra el filial mallorquinista va jugar d'interior. Lazo parteix com a favorit per galons per sortir d'inici a la banda esquerra de l'atac, però Joldi, que també juga habitualment allí, ha estat un dels millors en les darreres setmanes. La punta de l'atac pareix per a Manu Justo, que ve de jugar a segona divisió, però Slava està arribant en un gran estat de forma al darrer tram de pretemporada. Totes aquestes incògnites les resoldrem en 6 dies i encara han d'arribar almenys 3 jugadors més. Avui ha començat la preparació, no s'han entrenat Iván del Olmo i Ismael Fadel. Recordem, Liberto Beltrán es baixa per a gairebé tota la temporada.
0: En ciclisme ja es troba en marxa la tercera etapa de la Vuelta a Espanya amb uns 174 quilòmetres de recorregut al sud de França, en sortida entre Grissa-Naude i arribada a Font Romeu. Pel que fa a l'anterior etapa, Matthew Brennan es va endur ahir la segona cursa de la competició en una jornada en què Enric Mas va arribar amb el pilot. En el recorregut més llarg de tota la volta i després de molts atacs i contraatacs, tot es va decidir a l'esprint i allà el britànic del Team Visma va ser el més ràpid. A la classificació general, l'eslovè Tadej Pogačar continua al capdavant, mentre que l'artenenc Enric Mas ocupa la posició número 24. I acabant l'informació esportiva d'avui dilluns en natació artística, perquè Elsa Gracia Stewart i Hilde Orfila Soto del Club Mediterrània s'han proclamat bicampiones d'Europa a la categoria màster 50-59. Després de guanyar-lo en el duo tècnic, les mallorquines han tornat a pujar al podi aquest cap de setmana en la modalitat duo lliure. Amb aquesta segona medalla d'or, Gracia i Orfila es proclamen campiones d'Europa per partida doble al campionat disputat a Bratislava, Eslovàquia.
3: Informatiu migdia. I Vetres Ràdio.
4: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
5: Dilluns, a les 7 i mitja, torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
6: En directe des de l'estadi Los Cármenes, viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
7: I disfrutem d'Esports en Joc!
5: Amb els millors comentaristes.
8: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a ser contrari i guanyarem el partit 5-0.
6: I la participació dels oients.
5: En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
9: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
4: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: 2:47. Sanitat s'ha reunit avui migdia amb les comunitats per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta. Entre les vacunes més sol·licitades es troben la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
10: En la seva xarxa social, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat que la trobada d'avui és una continuació de la reunió de la setmana passada per facilitar la donació de vacunes a la ciutat autònoma mentre s'adquireixen més dosis. Això després de l'entrada de 80.000 persones des del Marroc el passat dia 30 de juliol.
2: La ministra de Migracions, Elma Saiz, considera una greu irresponsabilitat el fet que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demani el confinament dels migrants de Ceuta.
10: En declaracions a Televisió Espanyola, Elma Saiz ha assegurat que no hi ha risc de contagi.
11: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que desgraciadamente para España hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
10: La presidenta, volen dir, de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat contra el govern espanyol. Ayuso ha lamentat que s'hagi convocat les comunitats autònomes fent xantatge, diu, ja que després de l'inici, fa 3 setmanes, de la crisi migratòria a Ceuta, l'executiu de Pedro Sánchez no ha fet res.
12: Se dan cuenta de que necesitan vacunas, que es evidente. Es uno de los primeros pasos que tendrían que haber dado. Y entonces la ministra lo que hace es convocar a las reuniones a las comunidades autónomas en una reunión en la que de manera chantajista, como siempre, o accedes a lo que se te va pidiendo o tú no quieres colaborar. Bueno, vamos a ser desde luego responsables con la población en Ceuta, pero no es de recibo estar en manos de este tipo de gobernantes, de un gobierno que nunca ha estado a la altura.
10: Cantàbria i Aragó ja han avançat que posaran a disposició de Ceuta vacunes.
2: I de la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés per abordar la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra.
10: Segons el calendari previst, dimecres serà el torn de la ministra de Sanitat i el de Presidència, Justícia i Relacions en les Corts. Divendres, dia 28, compareixeran els responsables d'exteriors, d'interior i d'inclusió. Ja la setmana que ve, dilluns 31, compareixeran les ministres de Joventut i Infància.
2: I a l'exterior, Ucraïna ha atacat 4 centres logístics del sud de Rússia. Això en el dia en què Ucraïna celebra els 35 anys de la seva independència. Moscou ha contraatacat amb 8 míssils i més de 140 drons que han caigut sobre magatzems d'aliments i infraestructura elèctrica a la regió d'Odessa.
10: El gegant rus del comerç electrònic, Ozon, ha informat que diversos dels seus magatzems han rebut l'impacte de drons ucraïnesos. Ucraïna també ha convocat avui la Coalició de Voluntaris, una aliança de diferents països i organismes internacionals de suport al país. La reunió, que tindrà lloc a Kiev, serà copresidida pel Regne Unit, França i Alemanya. La celebració de la reunió coincideix en l'aprovació d'un nou paquet d'ajudes per part de la Comissió Europea. L'ajuda financera preveu una aportació de 6.100 milions d'euros per Ucraïna, que es destinaran a nous sistemes de defensa, míssils, munició i també radars.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Torna'm aquí a les Balears, perquè avui Montuïri celebra Sant Bartomeu, el dia del patró del municipi, i com marca la tradició, els cossiers, la dama i el dimoni surten per darrer pic enguany al so del flabiol i la xeremia per interpretar els tradicionals balls amb més de 2 segles d'història. Una celebració reconeguda a festa d'interès cultural pel Consell de Mallorca. Lluís Hernández.
1: Els cossiers avui encara són més protagonistes, ja que el dimoni no encalça els més joves. Recorren els carrers del municipi fins a la missa solemne a l'església en honor al patró. Al final del migdia ballaran a la plaça Major i dins l'Ajuntament les darreres danses de 2026 com Flor de Murta, Gentil Senyora o la Dansa Nova. El batlle de Montuïri, Toni Miralles, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí l'orgull i la responsabilitat de ser a la vegada batlle de Montuïri i cossier, i ha assegurat que la pròxima generació de cossiers, la comissió està oberta al fet que puguin entrar a ballar les nines del municipi del Pla.
2: Som conscients que tots aquests anys, que són molts, han gaudit de la festa. Crec que també hem fet gaudir la gent i ara toca donar pas a una altra fornada. No serà enguany, l'any que ve encara ballarem, no sé quant d'any més ballarem, però sí que ja comença l'hora de preparar aquest terreny per donar pas a una nova fornada i que puguin gaudir de ballar i fer gaudir la gent, igual que hem pogut fer nosaltres, que hem tingut aquesta sort de fer-ho nosaltres.
1: Les canyes i les cintes dels cossiers engalanen les façanes del municipi amb l'olor alfabeguera típica d'aquesta festivitat. Els montuïrers vesteixen ben mudats per celebrar Sant Bartomeu. Expliquen com avui és un dia especial dirigit més als veïnats del municipi que, sense tanta massificació de les corregudes del dimoni d'ahir, gaudeixen dels balls amb més espai i comoditat.
3: És un dia molt especial, a més que surten els cossiers, és el més dia per Montuïri, perquè avui el dimoni no pega i és el dia de disfrutar del ball dels cossiers.
4: Esperem que el qui diu poder-ho gaudir amb tranquil·litat, perquè ens van dir que a vegades les festes se fan molt, hi ha molta gent, molt de trull.
5: Els balls dels cossiers són preciosos i se disfruten molt de veure'ls avui, que els veus un poc més de prop.
1: La jornada festiva conclourà amb la tradicional revetlla d'aquesta nit a l'Avinguda del Dau de Montuïri.
0: I on també es comença a respirar la festa és a Maó. Queden 2 setmanes per a la Mare de Déu de Gràcia i l'Ajuntament ha presentat avui les novetats d'aquestes celebracions. Fanny Mateu.
6: Les festes de Gràcia de Maó comptaran enguany amb un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals es desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb vigilància des de l'aire, amb un equip de drons i un helicòpter, ho explica Héctor Pons, batlle de Maó.
7: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
6: Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Maó amb la sortida dels gegants Antomeu i Neguida. Fins que soni per fi el primer toc de flabiol, dia 6 de setembre, la ciutat desplegarà més d'un centenar d'activitats veïnals i esportives. L'Ajuntament s'ha proposat recuperar la tradició del repartiment d'aigua arròs per les cases de tots els barris del municipi, com explica José Manuel García, regidor de festes.
8: I s'han de fer molt fàcil. És telefonant a l'Ajuntament de Maó, se'ls hi prendrà nota i a partir d'aquí nosaltres, els dies previs, se'ls avisarà. Han d'estar amb una franja d'horari que seva, que és de 5 a 7, i durant aquest període, el caixer que li toqui aquella àrea, aquella zona, farà per anar-hi i els anirà a visitar.
6: Les banderes de les festes ja estan disponibles a l'Ajuntament per tothom que vulgui lluir-la a casa seva i els telèfons per reservar la visita dels caixers repartint el tradicional aigua arròs ja estan oberts.
0: I avui també vos contem que les restes del vaixell tardoromà del segle IV després de Crist, enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma, han estat seleccionades com a candidates als Premis Història de National Geographic a la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
9: Va ser el 29 de juny passat quan el Consell de Mallorca va finalitzar l'extracció completa de les restes, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb la UIB i les Universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
10: Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica, perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
9: El guanyador del concurs es decidirà mitjançant votació ciutadana fins a dia 12 d'octubre a través del web del National Geographic Història.

0: I el director de cinema Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera preparant un projecte en comú. És un projecte sobre les illes que a hores d'ara han de mantenir en secret i sobre el qual han volgut saber alguna cosa més. Sandra Martínez.
1: I no ha estat fàcil. Quan Rafa Cortés va penjar al seu Instagram una imatge de la signatura entre A Name Like This, que és la seva productora, i l'acadèmica de la RAE, no va pensar el ressò que tindria entre els mitjans de comunicació. Cortés confiava que l'anunci no anés massa més enllà del seu cercle d'amistat i coneguts perquè, diu, encara no se'n pot avançar gairebé res.
2: Ara estem en una part embrionari, acabant de col·locar els elements que ens interessa, dels que ens interessa parlar, i d'aquí resultarà en algun moment estarem en un punt en el que convengui i que sigui adient explicar-ho. Però d'alguna manera és com si mos haguéssiu trobat el dia que hem posat els genolls en terra i mos han declarat.
1: De fet, passarà potser un any fins que no es pugui saber quin és el projecte que ha unit aquests dos noms propis del món cultural de les illes, que tenen moltes coses en comú.
2: Fet de ser mallorquins, fet de voler contar històries des de Mallorca, de voler apostar per la identitat dels mallorquins, de les històries que passen aquí, que són d'alguna manera úniques, però per una altra banda també són universals.
1: Tadej Jamó, El darrer blau, L'estiu de l'anglès... La imaginació pensa en la translació d'aquestes novel·les a la gran pantalla, però de Cortés no surt ni una paraula. Bé, una sí.
2: Jo estic molt convençut que qualsevol cosa que jo faci me sortirà millor si la faig a Carme Riera. I aquesta és una de les meves més clares sorts en aquest projecte.
1: Tot això mentre el director segueix lluitant per tirar endavant a Mallorca la continuació d'Allò, un projecte, Raimon, que es rifa en les altres comunitats amb ajudes i facilitats pel rodatge, però que Cortés segueix amb la intenció ferma, amb l'esperança també, que s'acabi rodant a Mallorca.
2: Jo vull pensar que la farem a Mallorca, que Mallorca obrirà les portes i que Mallorca se'n beneficiarà, sobretot, perquè crec que en el final els dobbers que deixa una pel·lícula en el teixit econòmic dispuesto és una raó ja suficient de per si com per no donar-li l'esquena. Ja no diria un acte de generositat, és quasi un acte de responsabilitat.
1: Rafa Cortés ha presentat la versió remasteritzada d'Allò a l'Atlàntida Film Fest, coincidint amb el 20è aniversari de la seva estrena.
0: I avui acabam amb la música de Coquemalla. Actua avui i demà al Teatre Casino de 7 de gener. Presenta Una noche en Menorca, una cita íntima i exclusiva amb un aforament limitat de 250 persones que esgotaren les entrades en qüestió d'hores i que forçaren una segona cita l'endemà.

0: Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dilluns 24 d'agost, que passen per un virulent incendi que ha destruït una botiga de roba d'esports a Can Picafort, ubicada en una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. Les flames s'han obligat a desallotjar 3 locals i 4 habitatges on hi havia un adult i 4 menors. El foc ja està controlat i no hi ha ferits. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els bombers del Codiertà i Inca continuen fent feina per apagar la zona calenta. L'incendi s'ha produït poc abans de les 11 del matí en un local situat a l'avinguda Josep Trias i poc després s'ha donat per controlat. A causa de la virulència de les flames s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici. Francisco Grimalt és tècnic dels bombers de Mallorca.
2: Tot d'una que han arribat a la situació s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 en gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
1: Els bombers estan actuant des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir per dins degut a l'esbocament de les escales. De moment, els danys són estructurals i s'investiguen les causes de l'incendi.
0: Una desena de treballadors de la canera de Sonreus de Palma han començat avui una vaga per reclamar millores laborals davant una situació que consideren precària.
1: UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. El responsable de serveis a la comunitat del sindicat, Juan José del Teso, assegura que estan disposats a negociar.
3: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras, realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
0: Comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar a les Illes. Atenció, perquè la tornada a l'escola serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
1: La despesa mitjana per fill se situa entre els 800 i els 1.200 euros, depenent de si el centre és públic, concertat o privat. Comerciants i famílies asseguren que les vendes ja han començat i que enguany es torna a apostar per llibres físics i no pels ordinadors.
0: La Universitat de les Illes fa una crida per aconseguir voluntaris per fer un macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. De moment, aquesta iniciativa compta amb unes 200 persones, però es necessiten 300 més.
1: El recompte definitiu es farà el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània en els municipis de les Illes de més de 20.000 habitants. El coordinador del projecte és David Abril.
4: El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement la vivenda cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
0: Tot això, avui recordem que Menorca està en avís taronja per risc de rissaga. També hem de contar que alguns punts de Mallorca ara mateix tenen el cel carregat i pluges en forma de fang per la pols en suspensió, una situació que s'allargarà fins a mitjans capvespre. I atenció també per als conductors que circulen en aquesta hora per Palma, perquè alguns semàfors de la ciutat es troben fora de servei i no estan regulant el trànsit. Per tant, amb molta precaució per aquesta incidència que se suma a la pluja. Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Surada. Ara fem un tenton.
5: Més informació a ib3noticies.com.

Sant Bartomeu avui, molt d'anys a tothom, és festa grossa arreu de les Balears, a Montuïri, a Solla, a Cap de Pere, a Consell, a Vall de Mossa, a Ses Salines, a Mallorca, a Ferreries, a Menorca i a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Tornant a Montuïri, avui, segon dia, en què ha tornat a sonar el so dels cossiers.

Els cossiers que han ballat pels carrers, per les capamuntes, i han fet l'oferta en l'ofici de festa després que hi fessin la revetlla, sempre acompanyats d'en Banya Verda. Però a Solla, també un altre any consecutiu en què els cossiers i els cavallets han tornat a dansar amb motiu de les festes de Sant Bartomeu, patró de la localitat.

0: Les danses dels cossiers de Solla i dels cavallets per part de l'agrupació L'Estol de Tramuntana i Aires Sollerics durant la missa major en honor al patró de Sant Bartomeu. Per tant, avui brufam Sant Bartomeu aquí a Tèntol. Començam.
1: Fem un Tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Com estàu? Ben retrobats a Tèntol en aquesta tercera setmana d'agost que començam ara mateix. Avui és dilluns, de dilluns a divendres, tercera. Quarta setmana, eh? Sí.
1: Sí. Jo crec que és quarta. Ara
0: quarta,
1: ho mirarem.
0: No, tercera, eh?
1: Anem, bé, l'estiu.
0: Sí, ja anem embullats, eh?
1: No, perquè clar, que s'estiu tantes coses i un ja no sap ni quin dia se
2: podríem dir que és a cinquena, no?
0: Què vol dir, la cinquena?
2: Perquè
0: de tercera,
2: dia
0: 1
2: era dissabte, dia 1 era dissabte.
0: Ah, i, clar. Bé, en definitiva, darrera setmana de Tèntol d'aquest mes d'agost.
2: Exacte.
0: La setmana que ve, en dilluns, encara és agost, però després ja començam al setembre. Per tant, recta final d'aquesta cursa de mes d'agost. Tèntol, que, com sabeu, sempre vos acompanya entre les 3 i les 6 del capvespre, aquí a IB3 Ràdio, un programa en què sabem jugar amb les danses, amb els cossiers, amb l'actualitat i també amb les paraules i les lletres. En definitiva, un programa que les sap totes i qui les saben també totes, i ja els heu sentit, són na Maria Pons i en Miquel Junc. De comptar ha quedat demostrat que no en sé, eh? No
1: passa res.
0: Ni en sols dits, eh?
1: Jo tampoc, ser matemàtica no són lo meu.
0: No,
2: no, crec que de cap d'aquesta taula.
0: De tercera setmana han passat a cinca, no? Però bé, sí, és que aquest mes d'agost s'ha fet curt, eh?
1: Tu creus?
2: Sí.
0: Sí? No.
2: Mos ho hem passat bé, el manco.
0: S'ha fet curt,
1: moltes
0: ha passat
1: coses,
0: aviat.
1: Moltes coses.
0: S'estiu passa aviat.
1: Sí, avui sí, no, ja no pareix estiu.
2: S'estiu ha passat molt aviat.
0: Sí, aviat. Sou d'aquells que ja pot acabar. És molt pesat.
2: Pot acabar la calorada.
0: Sí.
1: Sí.
2: El bon temps no fa falta.
0: Però... exacte. Però allargaríeu l'estiu?
2: I les festes tampoc, Maria.
0: Clar, vos agrada aquest ritme d'estiu. Millor que no faci tanta de calor, evidentment, però allargaríem aquest temps i aquest ritme que tu imens estiu aferrat.
1: A vegades trepidant, també, oi? Oh?
0: Sí, sí.
1: Però bé.
0: Com estàu? Com heu passat el cap de setmana?
2: Bé.
1: Beníssim.
0: Sí?
1: I tu?
0: També. He descansat.
1: Sí,
0: bé,
1: sí,
0: he descansat, a mitges.
2: Igual que na Maria i jo.
0: He trobat un poc, he fet feina, però allà he pogut descansar.
1: Fas cara d'ho fer bon.
0: Avui duc és dilluns aferrat, se coneix, eh?
1: Bé, tot és tu començar.
0: No?
1: Ja ho deim, o no? Jo el duc aferrat. Sí.
0: Tu, Miquel?
1: No sé què dir-te.
2: Jo, bé, estic bé.
0: T'he posat una trampa, Maria, en aquest guió.
1: Què has fet, ara?
0: Ui, poses divendres. No ho diguis, eh?
2: No ho diguis, sí, perquè m'apegarà el món de munt.
1: Dilluns aferrat.
0: Què tindrem avui, Maria? Vinga, com començarem?
1: I d'avui dilluns, quinta setmana d'agost, no és el darrer dia d'aquesta setmana, sinó que des primer de la batussa, que, com sempre, començam a Tèntol amb aquesta batussa, i avui també coneixerem de quina manera el Museu del Calçat i la Indústria d'Inca s'ha sumat al Consell Internacional de Museus. La

0: platja que no hi va ser gent. Remor, alga seca.
1: I del Consell Internacional de Museus, l'ICOM és l'organització mundial dedicada als museus i als professionals del sector, i el Museu del Calçat i la Indústria d'Inca s'hi ha incorporat oficialment. Suposa un reconeixement a la seva conservació, la investigació i la divulgació del patrimoni relacionat amb la història del calçat i la indústria de la capital de Reiguer, i aquesta incorporació permetrà entrar en una xarxa internacional de museus i professionals per compartir coneixements, experiències i també bones pràctiques. De tot plegat en parlarem amb Naina Ferrero, que és la directora del Museu Inca.
2: Idò, i en xerrarem d'aquí una estona d'aquesta incorporació, d'aquesta adhesió a l'ICOM per part del Museu del Calçat i l'Indústria d'Inca. I avui, com dèiem, com començàvem, a Sant Bartomeu, a Festa Grossa, per exemple, a Montuïri, i volen conèixer precisament el millor gelat que fa uns dies guanyava el concurs de gelat de bomba que s'hi fa allà, a Montuïri. De fet, aquest primer premi era pel gelat anomenat Passió dels Cossiers.

0: Els gelaters de Siki han guanyat aquesta cinquena edició del concurs de gelat bomba, amb un gelat que no me digueu que no vos fa ganes provar, d'alfabeguera, fruita de la passió i mango.
1: Sí.
0: Ja me diràs,
2: Quina bomba,
1: quin gust,
2: no?
1: Ja,
2: mai millor dit.
1: Sí, i a part d'això, que gelat de bomba.
2: Sí, boníssim.
0: I no, sí, ara em menjaria un tassonet jo.
2: Jo també.
0: Aquest concurs l'organitza l'Associació de Dones de Montuïri, en el qual hi han participat 14 colles i prop d'un centenar de persones.
1: Això era la setmana passada i encara, clar, en plenes festes, no sé si n'hi ha bola, si en mengen, si a qualque casa se n'ha pogut menjar, però viuen encara d'aquest regust. L'altre dia que vàrem fer aquest 5è concurs de gelat de bomba i va guanyar aquest gelat passió dels cossiers. No sé si n'heu fet mai, de gelat de bomba.
0: No.
1: No heu rodat mai?
0: No.
2: I tu?
1: Mira, podríem fer un gelat tèntol, jo sí.
2: Clar, així com ho deies, tenia tota la pinta.
1: Sí.
2: I què tal?
1: De fet, han recuperat a la família part de les bombes.
0: Allò, el pato, a l'estudi.
1: Que teníem antigament.
0: Un dia fent gelat, així, en directe.
2: A banda que s'acabi la calor.
1: De fet, podria ser també un gelat de cossier, perquè n'han fet així de llimona amb bufabeguera, però no és aquesta, que no l'he tastat. És a dir, que si de Montuïri em volen fer arribar fins aquí, em poden menjar.
2: Tu tens amics de Montuïri, tan bo?
1: També, sí, clar.
2: Si mos envien qualque cosa.
1: Vinga, un dia farem gelat de bomba, Encara que sigui ple mes de febrer, Ja va bé.
2: Tot fa brou.
1: Bé, d'avui el nostre lectobro, en Josep Maria Nadal Suau, que encara és pel món de vacances, però ens du un clàssic ben contemporani.
3: Avui a El Lectobro parlarem d'una novel·la que és tot un clàssic contemporani, se titula Stone Junction. L'autor és un senyor bastant misteriós, que nom Jim Dodge, i la novel·la és una aventura, és l'aventura d'un adolescent que descobreix el món a través d'uns mestres molt especials, molt curiosos. Ja veureu que és una novel·la d'alguna manera una mica màgica, i realment és una de les lectures més que proporcionen més plaer que jo pugui imaginar. Us explicaré per què en una estona.

I de Stone Junction, aquest clàssic contemporani que ens recomana Josep Maria Nadal Suau. Això serà abans d'arribar a les 5. I a partir de les 5, en tercera i darrera hora de Tèntol, avui ens visita Carme Vives.

0: Avui, guitarra dels Manacorins, Reina, que té el seu primer disc en solitari, Expressions temporals, que presenta a principis de setembre a la Fornal a Manacor. No sé, Celestí, si tenim una altra primícia, Miquel, també.
1: No ho sé.
0: Setmana de primícies?
2: No, aquest disc ja fa unes setmanes que va sortir, a principis d'estiu. L'ha voltat, crec, bastant, bé, bastant. Ha fet actuacions per Catalunya i ara fa aquesta presentació a la Fornal a Manacor d'un repertori propi que tenc entès que són cançons des del 2017.
1: Sonen molt bé.
2: Que anà fent fins ara. Sí, sí,
1: molt
2: sí,
1: molt bé. Aquest concert serà en format trio, acompanyada de Janine Bonnin, de grup Nita, i en Daniel Gómez, també de Nita i Saïm. Són 11 cançons properes i despoades.
2: Sí, que sonen tan bé com aquesta Tan poc temps que sentiu i que en sentirem més al llarg d'aquesta entrevista que farem a partir de les 5 a Carme Vives de Reina, que té aquest primer disc en solitari. I avui coneixerem els turistes de Morrofí que a principis de segle XX varen viatjar a Eivissa. Ens ho contarà en Jaume Bernat Adrobe.
3: Hola, viatgers, com esteu? Avui, a Turistes de Morrofí, xerrarem d'Eivissa. I ho farem a través de dos personatges molt singulars. En primer lloc, el cònsol de l'emperador Napoleó Bonaparte, que va dir Colca d'Herberat. Se coneix que no ho coneixia massa en profunditat. I, per altra banda, parlarem d'un viatger decimonònic, estimat i conegut per tots, l'arxiduc Lluís Salvador, que ens va fer unes descripcions del litoral marí d'Eivissa que estic ben segur que n'hi haurà més d'un que se sorprendrà. I de tot això, i molt més, avui aquí, a Turistes de Morrofí. Vos espera, atentos. Un cap

0: Hores de Tentol, que no en fem més que començar. Ja sabeu que tenim, com sempre, les línies obertes perquè participeu en directe i ens digueu la vostra.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971139900.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
4: Oh, sorpresa!
3: Ha sonat a dilluns,
1: avui,
3: això.
1: Avui ha sonat perfecte.
0: Ha sonat beníssim.
3: No, ha sonat com beníssim. Mort.
0: Ha sonat...
3: Mira, per allà darrere ja me fan Ringo Rango.
1: Ha anat beníssim.
0: Ha sonat de disc de platí.
1: Per ser dilluns ha anat beníssim.
3: Per ser dilluns, sí.
0: Bé. Quina producció més ben feta.
3: Celestí, quin és aquest correu?
0: Jo no el sé.
3: Anda, que no. Vinga, atento a la raó i vés a ràdio.com.
0: Exacte, molt bé, Maria. I d'ahir ha arribat el moment de saludar el nostre tècnic d'avui que comença... Setmana, no vacances. Oh, sí, no. Però, vaja, era un punt suspensiu. Comença setmana,
3: lo
0: setmana
3: que
0: de feina.
3: Començar.
0: Joan Jiménez, gràcies per ser-hi. Un dia més... Ens acompanyarà aquí el so d'aquest inici de Tentol. Són les 3 i 22 minuts. Ens hi posem.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, començam la darrera setmana d'aquesta batussa de Tento, la banda arribar als quarts de final, que seran la setmana que ve. Ja sabeu que durant aquest mes de juliol i el mes d'agost hem jugat amb els pobles d'arreu de les Illes Balears. L'objectiu és que vengueu, faceu el màxim número de puntuació i de cara a la setmana que ve reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i anirem fent les eliminatòries fins a saber quin és el poble més tèntol de les Illes Balears. Recordem com està el marcador. En tercera posició, amb 83 punts, Muro, es mantenen. En segona posició, Porreres i Cap de Pere empatats amb 85 punts. I en primera posició, qui està a dalt de tot del pòdium d'aquesta batussa de Tèntol, es Marratxí, amb 88 punts. Per tant, ara ha arribat el moment de conèixer en quin poble juguem avui.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Ciutadella.

0: Idò sí, avui jugam amb el poble de Ciutadella. Ciutadella, antigament Menorca i erròniament Ciutadella de Menorca, és la ciutat més poblada de l'illa, amb 32.000 habitants.
1: I a més, és la seu del bisbat de l'illa, i fins a l'any 1714 va ser residència del governador britànic de l'illa, així com de la Universitat General de Menorca.
2: Al llarg dels segles, els diferents pobladors han donat diversos noms a Ciutadella. Jamma, Yamo, Yamona i Medina Minorca. Aquesta és molt sona.
1: Sempre te toquen les paraules
2: sempre,
1: estranyes.
2: Sempre, és que ho fas a posta, Maria.
1: No, no estàs jo.
2: Però va ser a partir del 17 de gener de 1287, arran de la incorporació de Menorca a la cultura cristiana i europea, en la conquesta d'Alfons III, que s'imposà aquest nom actual. Un topònim que etimològicament...
1: Vinga.
2: Prové del llatí Civitatella.
1: Ah, era l'am.
2: Supos que ho he llegit bé, no?
0: Sí. Mira, vas a per Sant Antoni, eh?
2: Sí, sí, diminutiu de Civitas, ciutat. Mm. Per això Sant Antoni també és patró de Ciutadella.
0: Sí, sí. I el gentilici de Ciutadella és ciutadellans i ciutadellanques.
1: I a banda del nucli municipal, que evidentment és el més poblat, també hi ha altres zones que pertanyen al municipi, com Sant Andria, Ses Truqueries, Som Morell, Sant Joan Gran, Estudons, Barranc, poblat de Torre Trencada, Son Saura Vell, Salmudaina o la Vall.
0: I parlant de platges, dins el terme municipal de Ciutadella poden trobar dos tipus de platges que en conjunt són moltíssimes.
2: Platges en el nucli urbà, situades a l'entorn dels afores del municipi o les urbanitzacions, compten en tota mena de serveis, i platges verges, lluny de les cases i sense cap servei pels usuaris.

0: Els llagots de Ciutadella canten Traginada i Ciutadella és una de les ciutats més antigues de l'illa de Menorca.
1: A prop del nucli actual trobam assentaments amb els primers pobladors de la cultura talaiòtica i també un probable assentament fenici.
2: La construcció més coneguda és la naveta dels Tudons, situada a la carretera entre Ciutadella i Maó, una naveta funerària que és un tipus de monument exclusiu de Menorca i que són sepulcres col·lectius que van estar a la fi de l'edat de bronze.
0: L'heu vist, eh?
2: Sí, sí.
0: L'heu visitat.
1: Home, faltaria anar a Menorca i no heu vist això,
0: sí.
1: No?
0: S'ha de visitar. I pel que fa a l'economia, Ciutadella podrien dir que és molt variada.
1: Ja que tot i que es basa de manera predominant en el sector turístic i de serveis, es combina també amb una forta tradició en la indústria del calçat. En aquest sentit, té una llarga tradició en la fabricació de sabates de qualitat i concretament de les tradicionals barques menorquines, així com també un sector primari centrat en el producte agroalimentari local, on destaca la producció de formatge en denominació d'origen Maó Menorca i embotits també artesanals com la sobrassada o el cuixot.
2: A més, el port de Ciutadella manté una activitat pesquera tradicional que abasteix els restaurants de l'illa i una línia de transport marítim clau en Mallorca.

0: Ara bé, si una cosa no podem obviar del municipi de Ciutadella són, evidentment, les seves festes patronals.
1: Que són en honor de Sant Joan i se celebren el 23 i 24 de juny, però, per donar el sus, ja s'inicia amb el diumenge d'Esbè, que és el diumenge anterior al 23 de juny, on surt Somo d'Esbè i el Bè, en qüestió, que està adornat amb flocs de colors i el du aquest homo que ha estat elegit cada any, segons el que s'hagi decidit en el poble. Damunt s'escana el du durant tot el dia i visita les cases de Ciutadella juntament amb els caixers.
2: Ja dia 23 de juny, la revetlla del Sant, de bon dematí, comença l'arribada de cavalls dels iots del voltant i al migdia Fabiolé demana permís per començar el replec, moment en el qual s'inicien els caragols i els jaleos pel poble. El dia següent tenen lloc els jocs d'Esplà, que és l'esdeveniment més concorregut d'aquestes festes, i es fa el port durant el capvespre i part del vespre. En aquest context, els genets demostren la seva habilitat entre jocs medievals, sense imada o rompre carotes, que són aquests escuts de fusta pintats, corre a l'anella i corre abraçats.
0: Molta festa que hi ha per Sant Joan a Ciutadella, plega moltíssima gent, tothom hi va, tothom hi vol anar, i és una de les festes més sentides i que replega més gent de per tot, de totes les Balears. I jo tenc un refrany de Ciutadella que diu així: a Ciutadella, es cul no els hi cap dins la barcella.
2: Mira.
1: N'hi havia molt de Ciutadella, sí, avui, de refrans.
2: Jo te'n diré dos més. Ciutadella, terra vella, o Ciutadella, terra de gerret. No sé si en menjaven molt, no ho sé.
1: Pesquen, per allà al Manco, pesquen.
0: Dos a terra de gerret.
1: I més que entenc jo, mirau, Ciutadella és capital i a Mó fan justícia. Per això tenen sa malícia tots els d'escap de mestral. Clar, aquesta rivalitat per sa capital de Silla, una a cada punta, i després també hi ha aquest altre refany que diu: Mercadal i Ferreria, Ciutadella i Aleó van fer noces 15 dies de ses banyes d'un moltó.
0: Ah, varen fer noces 15 dies. Molt bé, i bones dites.
2: M'ha agradat, en aquesta festa.
0: Sí, no. Sí, és per festes.
2: Si ho hem d'agafar com a tradició, també, aquí.
1: Sí, quin agotament, 15 dies de noces, també t'ho dic.
0: Ja n'hi ha. I d'ahir dit i fet, avui juguem amb Ciutadella.
3: Penta.
0: Però abans, volem fer la pregunta, i diu així. Ja sabeu que vos demanem pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnar del seu redol. Per tant, quin malnom reben els ciutadellencs i ciutadellenques?

0: Amb en Leo Manso, des de Ciutadella, demanem quin mal nom reben els habitants de Ciutadella i com ho poden fer, Miquel.
1: I doncs poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, o bé telefonar-nos al 971-13-99-00 per entrar en directe a Tentol, 971-13-99-00.
0: Molt bé, i quin mal nom reben els ciutadellencs i ciutadellenques com a pare gentilici? Ara tornem.

0: 3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació...

0: Avui de passen 6 minuts de les 3:30. Continuam endavant aquí a Tentol. Vos demanam pel pare gentilici de Ciutadella, és a dir, el mal nom que reben els ciutadellencs i ciutadellenques per part dels pobles de veïnat, del Redol, més enllà de ciutadellenc i ciutadellenca. No sé si ningú ha dit res, Miquel.
1: No deuen tenir mal nom, perquè ningú ningú m'ho ha contestat en aquesta pregunta avui.
0: Ja veurem. Sí, seguirem cercant, seguirem trascant, ho demanarem ara als nostres concursants, perquè ha arribat el moment de jugar amb Ciutadella.
2: Tentol. De 3 a 6, a IB3 Ràdio.
0: Però abans s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
9: Jo sóc en Josep, sóc de Ciutadella i residint a Palma.
0: Qui tenim més?
10: Jo sóc en Joel, sóc de Ciutadella i resideix a Ciutadella.
11: Som parents? Som casats?
10: Més de tots... moment no estem casats.
9: De moment no, però Joel, tu ja saps que les portes de l'Ajuntament sempre estan obertes.
12: Necessito una mica d'informació. Per començar, parli'm una mica de vostè.
9: Bé, jo sóc historiador de formació. Aquest any faré el meu primer any sense com a professor de la secundària. I a part de això, pues, m'agrada molt estudiar temes de videojocs, cultura, organitzacions i gaudir una mica de la nostra petita però meravellosa societat.
10: Bé, jo quan la temporada turística i la feina me deixen, sóc creador de contingut, faig edició de vídeo i sobretot sóc un... sóc un friqui, xerrant clar.
12: Caram! Un bon telèfon. És una meravella. Avui gairebé tot es pot fer electrònicament, si és que ho vols fer. Segur que sí. Digui, l'apassionen els aparells?
9: Sí, m'agrada molt la tecnologia. Jo faig pinitos amb Linux i coses així de tant en tant quan puc i m'agrada molt jugar a videojocs.
10: Jo ho faig tot a través d'un ordenador. Vull dir que sense ordenador no sóc persona, bàsicament.
13: Que juga als escacs.
9: Fa molt de temps que no jugo a escacs. Vaig jugar fa no molt a uns escacs per de Madagascar, que eren com a... No me'n recordes el nom, però també va ser molt entretingut.
10: Sí, jo no hi sé ni jugar, vull dir que...
14: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Què han fet els romans per nosaltres? Sobretot, entre altres coses... Du a terme un treball de producció filosòfica i literària molt important. Ovidi, en Virgili, Sèneca, Ciceró... Jo crec que els destacaria, també. Bueno, Plutarc, Plini... És que la llista és infinita, pràcticament.
10: Jo destacaria l'hora brutal que ens han deixat i un dels majors misteris de Ciutadella, que són les catacumbes, que no hi ha informació, i en teoria són romanes.
15: Què penseu fer aquesta nit?
9: Jo aquesta nit, pintura, me posaré a llegir un llibre que estic llegint d'un Walter Rodney que se diu de Com Europa subdesarrollo Àfrica, que xerra una mica sobre el paper del colonialisme...

0: Àfrica i les repercussions que ha tingut fins als nostres dies.
1: Bé, jo amb sort dormiré. Tinc son.
2: Una actuació extraordinària.
3: Deixem-ho per avui.
4: Moltes gràcies.

0: Hi ha un que avui vespre dormirà i un altre que avui vespre llegirà. Un llibre, no sé si és pes, però... Sí.
1: Relativament, sí.
0: Sí. Un jugador d'escacs de Madagascar i un que sense ordinador no és persona. Com estàu, Joel Pasqual i Josep Martínez? Benvinguts a Tèntol.
1: Moltes gràcies.
0: A veure, conta-mos una mica. Jugues molt a escacs?
1: Juc poquet, realment.
0: Aquest de Madagascar, des de que l'has conegut.
1: He jugat un parell de vegades, que fa no molt vaig anar als Pirineus a fer una mica de retiro amb uns companys, i varen dur com a versions d'escacs que no eren les típiques que te trobes, no és amb les cacs o les dames, sinó versions del sud global d'escacs. I, per exemple, hi havia aquest, que és un tauler, lo típic, fitxes blanques, fitxes negres, i movies una peça i segons on la movies menjaves les dues peces que tenia en aquella direcció. És que, clar, no té encara aquí el tauler, és una mica mal de fer, però hi ha molta tàctica i has de pensar molt bé les teves jugades, perquè una vegada has mogut la fitxa i t'has menjat aquella direcció, te pots moure a una altra direcció, però aquella fitxa en el mateix joc no se pot tornar a moure a la mateixa direcció.
0: Ui.
1: És molt complex.
2: O sigui, que els escacs de normal ja són complicats, però sí, aquest que vas jugar tu ja és un altre nivell,
1: sí,
2: no?
1: Sí, jo he de dir que...
0: Però, clar, te menges més d'una fitxa.
1: Sí.
0: Tot et s'esquia en aquella direcció.
1: Efectivament.
0: Clar, és a dir que...
3: Sentim riure en Joel de fons, no sé si vol dir qualque cosa sobre aquest tema.
4: No, no, jo deia que m'he perdut ja, vull dir, no he explicat això, que m'he perdut tota explicació.
0: Joel, i tu dius que clar, si la temporada d'estiu te deixa, te pot dedicar a la teva passió, que és crear contingut, no?, i editar vídeos per xarxes.
4: Exacte. Bé, això és el que faig. Vull dir, faig vídeos de contingut principalment friki i cultural, i intento mesclar un poquet. Però bé, si estiu a Balears m'ho complica un poquet. Vull dir que ho faig quan me deixes temps, bàsicament.
0: Clar.
3: Tots dos heu dit que vos agraden els videojocs. Jugueu junts a qualque videojoc en concret o cada un juga el seu?
4: No hem jugat mai junts, però sí que m'ho han recomanat videojocs mútuament.
1: Sí, sí. És a dir, qualque dia haurem de jugar a qualque cosa. No sé, Joel, tu tens qualque idea de qualque joc?
4: Bé, el darrer joc que me'l recomanava és Disco Elysium, per exemple. Si treuen un mod cooperatiu, podria estar molt guapo jugar junts.
1: Ja, és Disco Elysium, perquè vos fos una idea, és un videojoc de rol que funciona com si fos un joc de rol clàssic en tirades d'habilitat, que tracta sobre un detectiu que se'n va a una zona que se diu Rebaixoll, que ha d'investigar l'assassinat d'un mercenari contractat per la patronal per intentar trencar una vaga, però mentrestant ell pateix una crisi existencial, agafa un bon pot i perds tota la memòria, i a mesura que vas desenvolupant el joc també has d'anar reconstruint la identitat i tot el que ha viscut el protagonista.
3: Mira, és curiós.
2: Uau, quina premissa, no?
3: Sí. Jo ja m'ha de ganar a jugar-hi.
0: No vos agraden els jocs ni usuals ni fàcils?
2: No.
4: Jo sí, de veure un canto un cookie clicker, que és de clicar galetes.
3: Ah, sí. Sé quin és.
1: O, no sé, un clàssic Assassin's Creed també entra molt bé de tant en tant. I més ara en la meva feina serà superguai intentar treure videojocs en els meus alumnes perquè... Si han d'emprar pantalles, pues, que les emprin cosa que pugui...
3: És una manera d'aprendre, perquè hi ha videojocs que tenen una història que t'ajuda a aprendre coses.
1: Sí, jo vaig aprendre, me vaig agafar gust per la història precisament per això, per els videojocs.
0: Ah, sí, a través d'un videojoc.
4: Sí,
1: en concret, la saga Total War, que és un joc d'estratègia en temps real, que és bàsicament... Tu dirigeixes un país, en aquest cas de l'època antiga, de Roma, i el que has de fer és conquerir, gestionar les ciutats i, bàsicament, guanyes amb uns determinats objectius, que normalment sol ser la conquesta d'altres territoris.
0: És a dir, que tu ets historiador gràcies a aquest joc.
1: Sí.
3: Millor.
2: I en Joel, què volia dir? Que anava a dir
4: no,
2: una cosa.
4: No, que estic totalment d'acord amb ell. Jo... També m'agrada la història, no en el nivell d'en Josep, i jo me vaig apassionar per la història amb un videojoc, concretament. Vull dir que sí, els videojocs emparats amb cap i com a eina educativa poden ser una eina molt, molt poderosa. Sí.
2: I per això sempre tens son? Perquè jugues fins tard? O com així tens tanta son, Joel?
4: perquè la temporada turística m'ha castigat fer un feina de vespre.
2: D'acord.
4: Tenc son.
0: És cansada.
4: És el que toca.
0: Bueno, heu vengut a jugar, eh? Com a mínim aquí jugareu.
2: Sí.
0: Plegats, eh?
4: Bé, està.
0: Preparats?
3: Sí.
0: I dai, vinga, som-hi.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir començam aquesta batussa de Tèntol d'avui amb la primera prova, que consisteix en lligar paraules.
3: Sí, sí, haureu d'encadenar paraules, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I d'ahir, Josep, Joel, esteu preparats? I d'ahir, venga, començarem avui per la paraula Joan.
2: Temps.
1: Negatiu.
4: Ovidi.
1: I impressió.
4: Ona.
1: Aigua.
4: Amic.
1: Company.
4: Ostres. Vigrega, actiu. Ostres.
3: No, canvieu, canvieu. Va,
1: cara.
4: Cara, m'ha venut en castellà. Cara. Artruig.
1: Xilàfon.
4: Novia.
1: Andratx. Espera un...
4: Ostres. Veig aquestes lletres difícils. És de xilàfon. Xauxa.
0: Xauxa.
1: Arrel.
0: Tento.
4: Has dit arreu?
1: Arrel.
4: Arrel, arrel, va.
0: En tenies una més? No?
4: Llangardaix.
3: Va.
0: Vinga.
3: Entro, entro.
0: Sí, perquè han començat així, de cop.
2: Sí, no, no els hem avisat,
0: sí,
2: gairebé.
0: Sí, han començat
3: això de gràcies. Això de ses its i ses ygues... Què feis? S'ho ha anat un poc difícil.
2: Sí, sí, totalment.
0: I hem fet 14 punts, eh?
2: 14, 14 mat, punts, sí.
0: 14, està molt bé, eh? Molt bé. I de 14 punts que sumen en Joel i en Josep en aquesta primera prova, i ara farem la segona.
5: D'on m'has dit que és?
0: Juguem avui amb en Josep Martínez i en Joel Pasqual de Ciutadella. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, és a dir, 5 punts si encertau l'illa i 5 punts si encertau municipi.
3: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
6: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
7: Que està farcida de confitura.
6: O de brossat.
0: Tento. Molt fàcil, eh?
3: Sí,
0: xerren de formatjades.
3: Xerren de formatjades.
0: Molt fàcil.
3: Mem on n'hi ha.
1: Vinga, Joel, vols tirar endavant?
4: Bueno, començaran dient l'Ovident, que és de Menorca, de Menorca, nostra illa. I, Josep, tu diràs a comptes?
1: A veure, jo diria que per 700, perquè no marca molts ses es, jo diria que s'estiran cap a Ponent.
4: Hombre, jo diria que són de Ciutadella.
1: Jo també.
4: Molt concrets.
3: De Ciutadella.
0: De Ciutadella? Vol tornar a escoltar?
3: Jo crec que ho tornaria a escoltar.
0: Sí, ho escoltava
2: els mateixos, mem.
0: Vinga, som-hi.
6: Hi ha les formatjades, que són un dolços en forma de flor, d'estrella.
7: Que està farcida de confitura.
6: O de brossat.
0: Tento. Formatjades, està clar, eh? Xerren,
3: sí,
0: de formatjades.
3: Xerren de formatjades, sí.
1: Però aquest dolços...
4: Sí, sí, però...
1: Sou molt oberta, no?
4: Sí. Que... Farcida de formatge o de brossat.
1: Aposta.
4: Bé, molt... quedem.
1: No ho sé, endavant, Joel. Jo estic ara una mica en blanc.
4: Sí, vull dir, de Mercadal per amunt no són. Vull dir que, direm, o Ferreries tampoc, vull dir que són o de Mercadal o de Ciutadella.
1: Jo tiraria cap a Merca, no?
4: Cap a Mercadal, de Mercadal, ja.
3: Va, i de...
0: Mercadal, és a dir...
3: Mercat Menorca.
0: Per mantenir-ho a Menorca... Mm? Sí, Menorca, sí. Segur.
3: Clar, hem de dir que ha estat un pot trampa aquesta prova, perquè clar, tots sabem que les formatjades són menorquines, però a Mallorca hi ha una població, mm-hmm. només una que en fan i són dolços.
0: Hi ha hagut una mica de punyeteria en aquesta prova.
3: És culpa meva.
1: Mm. No passa res.
3: La resposta correcta era pollança, són de pollança aquesta gent. Ah.
0: Són pollancines, són formatjades pollancines, perquè són dolces.
3: Són diferents de les vostres. No?
4: Apropiació cultural.
1: Mare meva.
3: Apropiació cultural.
2: Ai. Sí.
4: Nosaltres també en tenim de dolces.
1: Ja teniu
0: clar,
1: upi.
0: També en teniu de dolces.
2: Clar, ells en fan de brossat, si no vaig errada, sí. Però per ventura de confitura sí. No en feis? O també?
4: No.
2: Clar,
3: no, no, aquí hi ha el matís. Clar,
0: se'n té gravar formatjades i ja s'ha de Menorca.
1: Clar, és que és dolços. Clar, ho he dit, no me sona menorquí. Clar, la gent de Menorca fa ses os com us.
3: Exacte.
0: Però hi ha una excepció. en el cas de formatjades, que hi ha un lloc que no és Menorca, i és a Pollença, que fan formatjades, també.
1: Pollença,
3: justament.
0: Vaja, no poden sumar aquest 10 punts. Però ho tindrem en compte. Per tant, bueno, mantenim...
2: En 14 punts.
0: Vinga, endavant.
5: L'embarbussament.
0: Vinga, a partir d'aquí ara serem benèvols, eh? Ara vos presentarem un embarbussament que haureu de saber dir sense interrupcions ni errades. Mm-hmm. Josep i Joel, el pot dir un dels dos, o tot dos, per trossos, com vulgueu.
3: Són 10 punts, si el deix perfecte, i si no en Joan, el nostre tècnic, vos baixarà la puntuació, si hi ha errades.
2: Ja bufa, en Joan.
3: Pobre.
2: De bon al·lot, vos
3: poden anar a bona puntuació. Bon al·lot, en Joan,
0: li agrada molt anar per Menorca, és a dir, que no crec que baixi molta puntuació.
3: Va, escolta, a mi d'hora, aquest embarbussament.
5: 12 frares d'un convent.
8: 12 frares d'un convent.
9: 12 frares d'un convent. 12 nespres per tot tenen.
10: 12 nespres.
11: 12 nespres per tot tenen.
12: 12 nespres per tot tenen.
13: 12 nespres per tot tenen.
14: Per tots tenen.
15: 12 nespres per tot tenen.
16: Per tot tenen.
17: Tenen. Cada qual se'n menja una.
18: Cada qual se'n menja una.
19: Cada qual se'n menja una.
20: Cada qual se'n menja una i encara queden 11 nespres.
21: I encara queden 11 nespres.
22: I encara queden 11 nespres.
23: 11 nespres.
24: I encara en queden 11 nespres.
25: I encara queden 11 nespres.
26: I encara queden 11 nespres.
27: 11 nespres.
16: 11 nespres.
28: 12 frares d'un convent, 12 nespres per tot tenen. Cada qual se'n menja una i encara queden 11 nespres.
0: Au, idò.
3: Va, si abans era complicat, aquest és més fàcil.
1: Ja, però a veure si me'n record.
0: Va. Qui s'anima?
4: Podem ciutadanitzar a Saldanya?
3: Sí.
4: Vale. És 12 frares d'un convent, 12 nespres tenen, cada qual se'n menja una i encara queden 12 nispros o nespres.
0: Clar, l'ha dit en Joel. Hem de pensar que l'ha escrit.
2: No,
0: però l'ha dit perfecte. Molt bé, perfecte. Joan, 10 punts, però 10 no podem donar 11.
3: Sí.
0: 10 punts de cop, vinga. Molt bé, per tant, 24 punts. Endavant.
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'allà ara vos farem dues preguntes relacionades amb Ciutadella en dues opcions diferents de resposta. Cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho fem parlant de la vostra església, la catedral de Santa Maria de Ciutadella, que va ser ordenada a construir per Alfons el Franc el 1287, només 45 dies després de la conquesta de Menorca. Sabeu, però, a quin any es va acabar de construir?
3: Va ser l'any 1300 o 1362. Què diríeu?
1: A mi me sona que va
4: ser... Jo, Josep, me la sé, però deixa-la tu.
3: Ui.
1: No, Joel, jo troc que et sabé. A mi me sona que va ser el 1362, perquè el 1300 no me sona.
4: No ho sé, confio en tu.
1: No, jo també confio en tu. Som un equip.
4: I del 1362 també me sona més, de veritat.
3: Confiau, perquè...
0: I és així.
2: Correcte.
3: Mira, tot i ordenar-se a construir el 1287, la construcció no va començar fins al 1300 i se va acabar de construir el 1362.
0: Molt bé, i 2 punts més que sumam i canviem ara de tema. I ara, parlant de música, perquè si un personatge conegut teniu a Ciutadella és el músic Crit Joanico. Sí. El 1991 forma, ja t'ho diré, grup amb el qual va enregistrar 6 dits d'estudi. Ara bé, més endavant també va començar carrera en solitari. Sabeu, però, quin va ser el primer disc que va publicar en solitari Crit Joanico?
3: Va ser Memòria o Com el vent.
1: hòstia, malament si l'equivoc, perquè jo m'encanta la llibreria de la seva parena, Dolors, de Bada Llibres. Hombre, un salut per ella. Però, hòstia, no entenc ni idea.
3: No ho diu, no?
4: Se pregunta en el darrer moment.
3: El primer disc en solitari que va publicar en Crit Joanico és Memòria o Com el vent?
4: Memòria o Com el vent. Ah. Trop que era Com el vent, però no estic 100% segur.
1: Joel, tu de música t'entens millor que jo.
4: Sí, però no m'apuna a la Ciutadella. En Crit Joanico no és el que més escolta.
1: És una pena, però també m'ho passa.
3: No voldria una.
4: Ja, direm Com el vent.
3: Era Memòria, ja. Com el vent és un disc seu, també d'un altre grup, que se diu Ménage a Troar, però Com el vent... Ai, Memòria, perdoneu, va ser el primer que va publicar en solitari.
1: Perdona, Cris.
3: No passa res.
0: Molt
3: no
0: bé, i quant de punts sumam? Dos.
2: 26
0: per
2: punts.
0: Tant, en tenim 26. Ara arriba la prova definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Ara, Josep, Joel, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Ciutadella.
3: Ara llegirem a l'atzant quines paraules jugau, menys que diu la carraca avui.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
0: Noms de carrers.
3: No ho sabreu.
0: I venga.
3: No ho sabreu. Teniu un minut.
0: Un minut, endavant.
1: Ves, carrer del Pintor Torrent.
4: Calle sin nombre, totalment real.
1: Sí, sin nombre.
4: Carrer Escorpí, carrer Aragó, carrer Eivissa, carrer Mallorca...
1: Carrer del signe del lleó.
4: Carrer del signe Àries.
1: Carrer de Jaume III.
4: Carrer d'Àngel Ruiz i Pablo.
1: Carrer de Sant Nicolau.
4: Carrer de Sant Miquel.
1: Carrer del convent de Santa Clara. Carrer de Santa Rosalia.
4: El carrer Qui no passa.
1: Carrer de ses voltes.
4: Ostres, m'he quedat en blanc.
1: Bueno, el carrer de travessia d'Esborn.
4: Sí, vols passeig marítim?
2: Vinga,
0: molt
2: aquest
0: bé.
2: Darrer...
0: Jo n'he apuntat
3: de 8.
0: Sí, sí, sí, i molt bé. Hem fet.
2: 44 punts.
0: 44 punts, enhorabona. Gràcies.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
9: Bon dia. 9 municipis de Mallorca i Menorca ja apliquen restriccions d'aigua per la situació de prealerta per sequera que viuen les illes. El darrer a decretar-ne ha estat Alaior.
10: El consistori ha anunciat que es reduirà la durada de les dutxes de les instal·lacions municipals, es milloraran les instal·lacions de les aixetes i també se suspendrà el rec de zones verdes amb finalitats ornamentals.
9: Tot això en una setmana que arrenca amb pluges a diversos punts i també per perill de rissagues a Menorca. Per això l'illa ha activat la vista taronja per rissagues que poden arribar fins a 1,2 metres a tot el litoral. De fet, les pluges d'avui fan que molts canviïn les platges per les ciutats. A aquesta hora es registren retencions a diverses carreteres de Mallorca. Per saber com se circula, connectem amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
11: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via cintura, començant des de Son Rapinya fins a Fusteret, trobaran tràfic bastant lent. També trobaran retencions a la sortida de Palma, a la carretera de Llumalló, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. En el que són la resta de carreteres, trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això està per ara. Molt bon dia.
9: Moltes gràcies. I també un darrer apunt de trànsit. Han quedat restablits els semàfors de carrer Manacor, a Palma, que havien quedat fora de servei a causa d'una incidència tècnica. A Eivissa, una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escúdola en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla.
10: Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places que, quan el trànsit de l'aeroport ha crescut un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin continuades. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
14: En el mes de juliol
12: som el sisè aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
13: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
9: I acord entre la naviliera Baleària i els treballadors de terra dels ports d'Eivissa i Formentera per millorar els salaris.
10: Després de dos anys de negociacions, el nou marc laboral també estableix la promoció professional dins l'empresa i acords de conciliació. L'empresa s'ha compromès a fixar els descansos demandats pels treballadors.
9: I fem ara un apunt sobre salut, concretament la dels infants i adolescents. Un estudi constata que existeix una relació directa entre el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació.
10: L'investigador de l'EDISBA i de la UIB, Josep Antoni Tur, ha explicat a IB3 Ràdio que la publicitat d'aquests productes és preocupant, però també influeix la formació dels pares.
14: Vull dir, els pares s'ha demostrat també, també ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
9: En la plana nacional, acord entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per enviar 25.000 vacunes a Ceuta.
10: S'enviaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i altres 10.000 de diftetàtonus, varicel·la i polio, tot i que Sanitat explica que la ciutat autònoma no es troba en situació d'emergència de salut pública. Apunten que cal treballar en la prevenció per evitar la transmissió de malalties.
9: Precisament la ministra de Defensa, Margarita Robles, obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés sobre la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra. Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 5.
8: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que Montuïri han celebrat la 5a edició del concurs de gelat de bomba.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara ha jugat amb Ciutadella, que han fet molt bona participació, molt bons punts, benvinguts siguin. Els hem jugat una mala passada, tot sigui dit. Clar. Mm. Sí, avui sí,
1: meva. Està a culpa meva.
2: Han fet les cadiretes del papa, però... Mm.
1: Clar. Està a culpa meva perquè, clar, li he parlat un àudio que xerrava de formatjades perquè clar. Potser sí que eren de Menorca i no.
0: I tu sents xerrar de formatjades i vas convençut. És dir, més que confiat perquè penses que les formatjades són menorquines. I d'oi no, n'hi ha també de pollencines.
2: S'ha aixecat rebel en Miquel.
1: Mm. El dilluns.
2: Ha dit el dilluns, ara veuràs.
1: Dilluns, no, però, plau...
0: Clar, has pensat.
1: Fa mal dia.
2: Ja.
0: Fa mal. Farem unes riaes.
1: Sí, eh? Però... Sí.
0: Serà una broma.
1: Serà greu.
0: Però, clar, ells no han rigut. Bé, no. Sí, sí.
1: Bé, han après una cosa nova.
2: No voldran tornar.
0: Però, clar, ara, no
1: però és
0: sabien.
1: Que Pollença també no fan formatjades.
0: Sí, sí. Bueno, però han jugat amb Ciutadella i han passat molt de gust. I ells també. Començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'ha incorporat ara mateix al control tècnic.
2: Oh, Fortesa.
0: Fa de cavallet.
1: Avui és un cavall.
0: Clar, fa de cavallet. Som a Ciutadella, fa de cavall. Ell s'aixeca, eh? S'aixeca amunt. Ell ocupara aquell lloc que ocupava en Joan Jiménez. Amb en Lluís fins a les 6. Esperam, i si no sentirem que parteix com un cavallet. I de...
2: Com el cavall de la rotonda del cul.
0: No va estar per un cavall, ha fet com
2: no,
0: que mates...
2: Era un dibuix animat.
0: Sí, sí. Però vaja, dèiem que ara ha arribat el moment de conèixer la notícia del dia i és aquest concurs de gelat de bomba que s'ha fet a Montuïri dins el marc de les festes de Sant Bartomeu, que és avui. I és per això que vos salut una vegada més. Com estàu? Maria, sí. Miquel, Maria.
2: I quac-quac, com va això?
0: Ja ho veig, tu.
2: Beníssim.
0: Ah, no, ja mos han sentit tot.
1: No, sí, sí.
0: Han sentit aquesta riada.
1: Va bé, va bé.
0: Sí, ho dèiem, aquesta notícia del dia, o d'aquestes festes de Sant Bartomeu de Montuïri, que, de fet, avui viu el dia gros de festa, perquè Sant Bartomeu, que ens du fins allà per parlar dels gelats que s'hi han fet.

0: Ja, sí, avui hem de xerrar de gelats, perquè a Montuïri s'ha celebrat la cinquena edició del concurs de gelat de bomba. D'altres, bé, ja heu dit, la Maria ja ha dit que no n'ha fet mai de gelat d'aquesta manera tan tradicional.
1: Ben igual que tu.
0: Però no.
2: Però
0: no
2: m'he donat
0: informació. No
2: heu menjat, segur.
0: Menjar supos que sí.
1: Jo crec que tampoc.
2: Tampoc.
0: I tu, Celestí, n'has fet?
2: Jo n'he fet, sí. Des de fa un grapat d'any hem reciclat bombes de gelat que hi havia a nostra, des temps de pares per dins, i en fem, a vegades.
1: Però...
2: Les cosins, en família...
1: Què tal? Llavors quedes esbraonat o costa?
2: Clar, si ha de rodar un tot sol, quedes esbraonat un poc, però s'hi ha de posar tothom. El manco que siguin dos o tres... braços, que rodin.
0: De què vos agraden els gelats a vosaltres?
2: Depèn, jo... Sí, jo no són triat, m'agrada tot tipus de gelat.
0: És vera que si n'he de demanar, demanda-me el de avellana.
1: Ell,
0: clàssic. Però és vera que si me'n donen qualsevol d'altre...
1: Jo que no m'agrada molt.
2: Perquè si són més llepo, el pentura tir... Clar, els gelats són dolços, però tir més una cosa més dolça. I si... Sí, estic llepol, però si és una cosa...
1: Dia.
2: Sí, depèn del dia, del moment. Si necessit refrescar-me un poc més, puc demanar a fer llimona, cosa amb fruites.
1: Jo mai llepol, jo sempre una cosa que no sigui molt dolça, per exemple, pistatxo, que està acceptat ja, festuc.
0: També m'agrada.
2: Sí. D'acord.
0: M'agrada molt.
2: Bé, farem un gelat de bomba de pistatxo.
1: Uau. Si has de triturar el gel i el pistatxo, estem cuits. Bé,
2: ja ho veurem. Tot es posa així.
1: Tot es posa així. Idò, sí, aquest concurs de gelat bomba, que enguany té 14 equips i gairebé 100 persones que han participat en aquesta edició d'aquest 2026, d'un concurs de fer gelat a l'antiga, com dèiem, i a partir del gelat tradicional de Maldà n'hi havia de totes castes.

0: Avui a Monto Iris festa i sí. No vol molestar ningú.
1: No.
0: Però clar, he fet feina és cap de setmana, però no molestar-los avui.
2: Ah, és que estan eficients. Ben fet,
0: ben fet. Som aplicat.
2: Nostre
1: sí, perquè hauríem molestat i molestat i molestat i pot ser
0: no tindria un tema i vaig, pensar, mira, ho faré cap de setmana així dic un nom de córrer.
1: Ben fet, has estat fanent aquest cap de setmana.
0: Sí, sí, sí. Com que volen saber més coses sobre aquest concurs, aquest cap de setmana hem demanat àudios a organitzadors i participants.
2: I començam escoltant a Maria Antònia Rigo, que és membre de Dones Montuïreses. Montuïreses?
1: Montuïreres.
0: Montuïreres, devia ser, i m'he equivocat i he posat una S.
1: Ui.
2: Montuïreres. Em va sonar a mi raro.
1: És com una, sí. És com una gesta èpica. Montuïreses.
2: Deeses. Deeses de Montuïri.
1: Montuïreres.
2: Aquesta, Montuïrera.
0: Sí, era una roda de guió.
2: No passa res. S'entitat, aquesta entitat que organitza aquest concurs de gelats bomba, i na Maria Antònia Rigo, com dèiem, ens ha explicat com va començar tot ara fa 5 anys.
3: Per Sant Bartomeu, l'Ajuntament demana col·laboració a les diferents associacions que hi ha en el poble. I nosaltres, com a associació de dones, pensàvem i pensàvem quina activitat podíem proposar i se'ns va córrer aquesta, organitzar un concurs de gelat fet amb bomba. Fa 5 anys que el duim a terme i enguany pensam que l'any que ha hagut més grup participant, que han estat 14, en 97 persones que participaven.

0: però que és el gelat de bomba. Ben, Celestí m'ho ha explicat un poquet, però la Maria Antònia Rigo també mos conta aquesta manera tan tradicional de fer gelat.
1: Un gelat fet amb una bomba és utilitzant la màquina que és la bomba. Era una de les primeres maneres que va tenir la gent de poder menjar gelat. Consta d'un recipient que li poses a de dins un preparat de que vulguis i després el tapes i voltant hi vas afegint gel i sal i vas rodant i mentre se va rodant se va fent gelat i se pot fer de molt de gust.

0: Booty baby, you're driving me crazy. Let's mambo, mambo gelato.
1: Quin temazo, com us ha pegat
2: sí,
1: un Miquel,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, per divendres.
3: Mambo gelato Monturiese.
1: He de dir que m'ha decebut un Miquel, però li vaig dir, mira, si feim... Ho ha salvat amb aquesta cançó.
2: Sí, però no me n'he recordat de seva proposta com a F.
1: Li vaig dir, si feim gelat bomba, saps quina cançó has de posar, no?
3: Quina?
1: I m'ha dit, quina, gelat de negre, no? Se que ha sonat abans, i li dic, no, se d'enquina Àfrica, bomba.
2: Ah, clar, però no hi he pensat, no hi he caigut avui.
1: No passa res, és dilluns.
2: Me n'hem recordat jo quan... Bé, quan hem començat aquesta hora, he dit, ostres, no he posat bomba.
3: Ha estat ideal,
1: eh? Qui fa lo que pot,
3: no. Sobretot quan el gelat ja està fet, eh? Quan s'ha acabat de fer...
2: Ah, mira...
3: Aquí, ara ha arribat el moment.

0: Que convida a remenar, a fer braços.
1: Ja t'han fet comptes. Venga, ja sabia que
2: en Fortesa mos faria aquesta màgia en directe. Bé, una mano en la cabeça i...
1: Ai, Déu meu.
2: Ho dèiem abans, 14 grups i gairebé 100 persones han participat en aquesta... Genial.
0: Tothom en el ritme d'en King Africa.
1: Sí, sí, tothom remenant tots gelats així.
0: Movimiento sexy. Así,
2: así, ¿no?
0: Sí.
2: Meneando.
1: Exacte.
2: I clarament hi ha hagut gelats de totes castes i per tots els gustos, però voleu saber quins han fet? Idò, no Maria Antònia Rigo, mos ho conta.
3: Hi ha hagut 14 participants en noms tan originals com Gelat Mecànic, que han presentat un gelat que se diu Estiu Dorat, Sequim Morro, un de Provença, Som Fresques amb Floquet, Bauxes i altres herbes amb un gelat de Sant Bartomeu, de mel i sucre amb banya roja, Bojos per la Gelat han presentat Pecat de poma, Junts són la bomba amb bombanilla, Gelateres Falagueres amb esplet de figa, Els Bikers amb un oli de cadena, Ni termomits ni punyetes amb un gelat de ron amb panses, Tutti Frutti amb un somni de figa moro, de fumoro, i després els que varen guanyar Gelaters de Sassiqui varen fer un gelat que se diu Passió de Cossiers, els Trumbols que varen fer segons un que era fora son i tot a punt amb gelat d'un temps.

0: Mambo, eh? Montuïri, s'ho passen bé, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Em fan de tot tipus, eh?
2: M'agrada molt el punt de la Maria Antònia.
0: Quin? Quin de tots?
2: Ni termomits, perquè... ni punyetes. Ni
1: punyetes. No, són noms dels grups participants.
2: Ah, sí. D'acord.
1: Que m'encanten, no, m'encanten.
0: No, no és que digués, aquí no, la gent no fa fer trampa, no, perquè és un gelates de bomba.
1: Ah, no, no, era un
0: tu,
1: grup.
0: Tu te pensaves que qualcú havia anat amb un termomits?
2: No, no, que era com un requisit del concurs, evidentment, que no se podia emplear robot de cuina, perquè aquí no farem
1: clarament
2: propaganda
1: no
2: de marques.
0: No
2: se pot, no. I venga, recarrec. Miquel.
1: Bé, tot i que avui...
0: Se passen bé, eh?
1: Tot i que avui amb aquest temps que fa... No, no, no fa dia de menjar gelat.
2: Sempre
0: jo
2: va
0: te,
2: bé.
1: Jo t'ho tastaria tots
0: els càrrecs. Sí, tots.
1: Bé, Maria Antònia també m'ha explicat com ho fan per triar gelat guanyadors, perquè hi ha feina també, de tastar.
3: Per poder decidir quin és el gelat més bo, sempre tenim un jurat. El qui ha participat de jurat des del principi fins ara sempre ha estat en Miquel Calent, que cada any quan li deim per venir està molt content. Després varen decidir que fos el pregoner o la pregonera i després qualcú de Montuïri relacionat amb el món de la gastronomia o de la restauració. I enguany la pregonera està en Jeroni Lledó i l'altre participant en el jurat, en Rafael de Sostal. Molt diuen de cada any que és més complicat triar quin és el guanyador perquè se presenten gelats de molt de nivell, de molt de sabors bastant especials. I, sobretot a Miquel, que és des del principi, de cada vegada li costa més...

0: Polo de llimona, en Joan Miquel Oliver, com tu. Que has dit que t'agradava de...
1: Sí,
0: oh, de menta. No?
1: No? No t'agrada la menta?
0: No.
2: Ens estiu, ens calor, sí. Frescor.
0: Troc que té gust a pasta,
2: no,
0: no,
2: de dents.
1: A pasta de dents.
2: No n'he menjat mai de polo de menta. No.
1: Trífica.
0: No sé, me recorda un poc, però bé.
1: Refrescant, però... Sí, o d'herba sana.
0: No és bo el que és bo, agrada el que agrada.
1: Clar.
0: No?
1: Sí.
0: I això m'ha de ser meva predina.
1: Ah.
0: Bé, i que això que el nostre company, en Miquel Cadem, participa com a jurat cada any en aquest concurs de gelat bomba
1: bé, tu,
0: de Montuïa, que sí. Troc que a mi també me podrien convidar a estar gelats.
2: I a tots. L'any que ve anem a Tentol.
1: Sí, perquè escolta, te veiem a televisió, que tastes les coses.
0: A fratir calent, sí. Com en Miquel, però a mi no m'han convidat.
2: Tastadores professionals.
1: Ah, tastadores, Anna Maria Pons.
2: Més coneguda divendres, no?
0: I no
1: Miquel Calent, l'any que ve has de donar Maria Pons
0: no.
1: A Montuïri.
0: Montuïreses.
2: Montuïreses.
0: Montuïreres i Montuïres.
1: Te faran la Montuïresa deessa...
0: Il·lustre.
1: Decisió sí. Concurs.
0: Des Puig de Sant Miquel. Vinga, i d'això, li hem demanat quatre cosetes a en Miquel Calent sobre aquest concurs i mos ha dit que cada any, com de Maria Antònia també, el nivell dels participants puja.
3: La veritat és que el nivell va pujant, eh? Hi ha molt de participació, molt de públic i molt bons gelats. Alguns molt clàssics i molt bons, com els de molt de crua, de cafè, alguns més sorprenents, com els que va guanyar en fruita de la passió, i ho fa baguera, alguns una mica més arriscats, com un de sobrassada o un de lavanda que hi havia, i el nivell, en general, molt bo. A mi, personalment, me van agradar la immensa majoria de gelats. Tots els vaig trobar bons. Crec que va guanyar els que va guanyar, però haguessin pogut... Hi havia, diria, que 10 gelats que haguessin pogut entrar en pòdium fàcil. I, sobretot, lo interessant per mi és que és una festa on el poble surt del carrer, on monja un tassonet de gelat, un bocí d'encimada, la gent fa festa, posa les bombes en marxa, són grups, són colles, s'ocorren perquè les estètiques són molt guapes, la gent ho millora.
2: M'estan sabotejant la secció, ja.
0: Miquel, t'han passat davant.
2: Aquesta cançó ja no l'havia posada en el guió, però és igual.
1: No, és que jo la voldria cercar i no la trobaria. Perquè no
2: sé ni què s'ha dit.
0: Però, perdona, està molt ben tirada.
2: No, sí, super bé.
0: Bum, bum, bum.
1: Bum, bum.
2: Bomba.
1: Sí.
2: Sí. També podríem posar explotar
1: també,
2: amb explotar.
0: Dóna idees, sí. Tu, sí. Ara veuràs. Sí, sí.
1: Tot el que vagi bé amb bomba, no? Salat de bomba, bomba.
0: Evidentment.
2: Ai, Déu meu. Ara m'ordre un gelat de sobrassada amb Miquel Clem, que se va presentar.
1: Gelat
2: i en Lluís, el tècnic, m'ho ha dit que un dia a Itàlia em va provar un de calamar.
1: De calamar.
0: A Salermo, ha dit, concretament.
1: De calamar torrat.
2: Calamar sí, torrat. Clar,
1: perquè és calamar, si no el torres...
2: Jo no sé si el tastaria, ni el de sobrassada ni aquest. I mira que la sobrassada m'encanta i el calamar també.
1: Un gelat de sobrassada en calamar, o de calamar i sobrassada, ha de ser bo.
2: El gelat necessita que siguin dolços, crec.
1: Bé.
2: Crec. No ho sé.
1: Però ho seria, perquè feies el sucre.
2: O no?
1: Tenia
2: gust dolç, sucre. Lluís. No.
1: Clar, i deu posar sucre.
2: Diu que no, fa... Ah. No era dolç.
0: I per aventura, una emulsió...
1: Però el sucre se n'hi ha de posar. Un poquet.
2: Sí, un poquet.
0: Qui ho diu?
1: Bé, no té per què,
0: Tot.
1: No faré contrari, no.
0: Tot evoluciona, tot cal.
2: Tot evoluciona.
0: Està bé que...
1: Sí, exacte.
0: Clar, no l'han tastat en el concurs, en aquest desconcurs de sobrassada, perquè no mos han convidat.
2: No mos han convidat, però si l'any que ve mos conviden, el tastarem i ja donen la nostra
0: opinió. I no rufis en anar després, però...
2: No, jo tastar, ho puc tastar tot, no passa res.
1: Haurem de pensar quin feim.
2: No, nosaltres vol demanar de jurat, no vol demanar...
0: Jo no vull fer gelat, jo vull menjar gelat.
2: Jo vull menjar gelat.
1: Per començar, hauríem de ser montuïrencs. O montuïrenques.
2: O montuïres.
1: No montuïres.
0: T'ha peinat.
2: Bé, Miquel Calent de Montuïri. Bé.
0: No, és de Campos.
2: I el conviden a fer de jurat.
1: La Margalida ho és, però també la Margalida mosava en el seu equip.
0: Això, clar.
2: No, jo vull anar de jurat, no vull anar cap equip. Ja ho he dit.
0: Punt.
2: No, és vera que la Maria Antònia m'ha dit que enguany s'han presentat equips que no eren de Montuïri.
1: Ah, d'acord.
2: I que ho agraeixen, va. Així que...
0: Ah, sí,
2: que
0: no és un
2: si t'hi vol presentar a Celestí, estàs convidat.
1: Perfecte.
2: Cuinem Miquel Calent, jurat d'aquest concurs. També m'haurà volgut donar la seva opinió sobre la importància que se celebrin concursos com aquest.
3: I la veritat és que tot això que sigui posar en valor la nostra cultura gastronòmica, com és fer un gelat en l'estiu, rodant, bomba, participant, rient, a mi m'apareix una iniciativa espectacular. És a dir, això cada any se va consolidant i a mi m'apareix una forma divertida de mantenir tradicions i de fer que se perllonguin, perquè hi havia des de grups de lotets molt joves a padrins allà fent gelat i fins i tot famílies que s'ajunten, tota la família. A mi la veritat és que aquestes coses me posen molt content. I res, donar-se gràcies a l'organització per convidar-me a aquesta festa i donar-se una banda a tots els participants, perquè la veritat és que va ser un gust. Salut.

0: I na Maria Antònia Rigo també ens ha volgut xerrar d'aquesta importància de mantenir vives les tradicions gastronòmiques.
1: Pensant que és important mantenir aquestes tradicions, sobretot perquè d'aquests diferents anys ens hem donat compte que gent de Montuïri tenia una bomba de gelat a casa i no sabia ben bé ni com emplear-la ni què era gent. I què ha fet? Ha fet que se restauressin o fins i tot que gent n'hagi comprat de nova i que no només facin gelat per venir al concurs, sinó que sigui una cosa que a casa durant l'any se vagin fent diferents dies gelat de bomba.

0: Però clar, han xerrat molt de gelats, han xerrat d'aquest concurs, però no han xerrat amb vergonyadors.
1: Ah, clar.
0: Mm. És que no podem acabar aquest reportatge sense parlar amb ells. Clar. Amb el guanyador d'aquesta edició són els gelaters de Siki i mos en parla en Joan Socias.
2: Hola, bon dia. Bé, nosaltres som els gelaters de Siki, que enguany han guanyat el primer premi en so gelat de mango, maracuyà i ofobaguera. I fa 3 o 4 anys que participam i mordem gelaters de Siki perquè el primer any vàrem fer un gelat amb baranyons. És un fruit que se fa pels torrents i els psiquis d'aquí d'Esplà de Mallorca. I vam guanyar el primer any que vam participar amb aquest gelat d'aranyons, el premi és originalitat. I llavors cada any hem participat i no havíem fet mai primers i en guany ho hem aconseguit amb aquest gelat que va agradar molt en el jurat.

0: amb aquest passió pels Cossiers, que va ser aquest primer premi, i clar, si hi havia en Joan Socies dins aquest equip...
1: I Mango.
2: I Mango, és que... Bé, no m'encantaria.
0: Normal que quedassin primers, perquè en Joan Socies, coneixedor bé dels Cossiers, ha ballat els Cossiers, és a dir, que ho du dins ADN, no? I això s'havia de... No? De materialitzar amb un gelat que han pegat per fruites que...
2: Sí, més exòtiques.
1: Més exòtiques, sí, no?
0: Així com, d'acord, que és un gelat.
2: El primer any van començar amb aquests aranyons que són tan d'aquella zona.
0: Exacte, de caminois i sí, de camins, de Montuïri.
2: Ara en guany han pegat a lluny.
0: Sí, han fet ofabaguera montuïrenca, però han agafat també fruites d'altres llocs, eh? I l'han convertit en aquest gelat dedicat a Escociers.
2: Passió pels Cossiers.
0: Sí, avui que han ballat Escociers com a segon dia i ja ho feien en aquesta revetlla. I en Joan Socies, company periodista, i que també forma part d'aquest equip, d'aquesta nova edició, cinquena edició d'aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri, del qual hem volgut xerrar, en el que han participat 100 persones, que ja són, eh?
2: I que l'any que ve en Maria i jo serem jurats.
1: Ja, sí. Ja tu t'has clar, Celestí, no sé si t'ha donat compte.
2: Celestí, no sé quantes vegades ha dit que hi vol participar.
1: Ah, hi
2: vol ser gelat.
0: Clar, jo em faig
2: junt. No en sabem.
1: No, bé, en podrien saber,
2: sí, però a mi jo t'has tot
1: l'on, Maria.
0: No sé si retirem-me. Perquè, clar, nosaltres en feim una que nostra, que és de llimona
1: ara
0: i ofabaguera.
1: Ja l'ha dita.
0: Però, clar...
2: Ara el copiarà.
1: Sí, ho ha de patentar.
0: De llimona i ofabaguera, però, clar, les referències són els Cossiers. Però el gai dins. Clar, jo no puc anar a Montuïri amb un gelat d'Escociers del Gaida.
2: No diguis el nom fins que hagin votat tots.
1: Passió, doncs pues, Cossiers 2.0.
0: 2.0.
1: Ja està.
0: Cossiers de veïnat. Bueno, un dia tastarem gelat de bomba aquí a Tèntol. Si en voleu dur, encara hi sou atents. Fins d'aquí una hora i mitja serem aquí a IB3 Ràdio.
1: Que arribi un dron i mos deixi espantar.
2: Si voleu
1: que
2: rodem en directe,
0: també poden rodar. Sí, sí, sí. Bueno, bon reportatge, Miquel. Bona feina feta aquest cap de setmana.
2: Sí.
1: Gràcies per ser tan
2: fanet. M'ha duit moltíssima feina, haver fet que reporten jo.
0: Bé, però...
2: En comptes estar ràpid.
0: Has escriure i demanar.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I d'ahir hem conegut aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri. Avui, que són festes i et Sant Bartomeu, són les 4:31 minuts. Feim una pausa i tornem tot d'una.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és actualitat.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
5: Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
6: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
7: I disfrutem
8: d'Esports en Joc!
5: Amb els millors comentaristes.
9: S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
6: I la participació dels oients.
5: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
10: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: souvenir o record. Tant si viatjam a l'hivern com a l'estiu, ens agrada endur-nos qualque objecte que ens faci recordar els llocs que hem visitat. En ambients turístics, moltes vegades sentim parlar de souvenir, una paraula d'origen francès que significa record o memòria. Però en català no ens cal aquest manlleu. Quan ens referim a l'objecte que compram, en podem dir record. I l'establiment on el trobam és una botiga de records. Per tant, quan tornem d'un viatge amb una figureta, un imant, una tassa o qualsevol altre objecte que recordi aquest lloc, podem dir que duim un record i no un souvenir. I ara que ho sabem, qui no té dins un calaix algun record d'aquells que fa anys que espera tornar a veure la llum? I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Josep Maria Nadal Suau, com estàs?
1: Com estàu, gent estimada?
0: Bé, i tu?
1: Què tal?
0: Bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Per on... Madrid aquesta setmana, ja queda poca.
0: Ja ha deixat Alemanya.
1: Sí.
0: Sí, definitivament. Per aquest estiu.
1: De moment, sí.
0: Per aquest estiu.
1: De moment, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, t'he de dir que... Us he de dir que...
0: Sí, perquè també Anna Maria.
2: Sí, és que no volia interrompre, però... Hola, com va?
1: Hola, Maria, com estàs?
2: Beníssim.
0: Feia ganes, dius, de quedaria a viure.
1: Ah, sí, he passat molt de gust. He passat molt de gust envoltant d'aquella gent berlinesa vestida de negre. En fi, molt bé. Molt bé, tothom molt modern, fantàstic.
0: Clar. Ets a Madrid, però no hi quedes a viure, per ara.
1: No.
0: Tornaràs qualque dia.
1: No. Jo, de fet, crec que la setmana vinent ja ens veuran ses cares.
0: Mm-hmm. Molt bé. Dilluns que ve.
1: Tenc molt ganes de saludar-vos en persona.
2: Mm-hmm. Sí. Se fa de rogar, ell. No passa res. Ah. Si tu pots, aprofita per voltar pel món.
0: Que bé.
1: No, però Maria...

0: Us vull parlar d'un llibre que he tingut l'oportunitat de rellegir aquest estiu, precisament, mentre anava entre Madrid i Berlín i Almeria i tal i qual. He trobat temps per llegir alguns llibres, clar. I aquest, del que vull parlar avui, es titula Stone Junction, en anglès, no? No s'ha traduït el títol. L'autor és un nord-americà molt curiós, una biografia i un perfil molt, molt interessant, que nom Jim Dodge. I és una novel·la fabulosa. És una novel·la tan entretinguda per un costat, tan maca per un altre, i estones tan provocadora, però provocadora d'una forma molt, molt amable i amb molta bonhomia, que la veritat és que a mesura que la llegia pensava, li vull dedicar almenys una secció del Lectobro per veurement si fem una mica la donam a conèixer com més i en millor, perquè és una obra que ja té uns anys, ja, la versió original ja té unes dècades, de fet, és del 1990, si no m'equivoc. Crec que és el 1990. Però aquí, al nostre país, es va traduir per primera vegada l'any 2007. Ho va fer un editorial que es diu Alpha Decay, que, per cert, és una editorial que va muntar una mallorquina, una Diana Zaforteza, una fantàstica editora que malauradament va morir, però que abans de morir va fer diverses coses, entre d'altres fundar aquesta editorial fabulosa, que el 2007 publicava Stone Junction, com dic. El llibre no va tenir un gran èxit inicial, però a poc ha anat arreplegant tot un públic lector, quasi com una petita secta de bona gent, no? Però una petita secta de grans fans d'aquesta novel·la. I ara l'editorial acaba de... La mateixa editorial, Alpha Decay, l'acaba de republicar amb una traducció completament nova, millorada, a càrrec d'una traductora que nom Victoria Malet. I crec que és una oportunitat fabulosa per conèixer Jim Dodge i Stone Junction.
1: Una epopeia alquímica.
0: Efectivament.
1: Res a subtítol, o diu.
0: Així és. Així és. I què és l'alquímia? No ho sabem bé, què és l'alquímia. Jo no penseu que jo ho sap.
2: Uep.
1: T'hem perdut, ara.
2: T'hem perdut?
1: Ai, ara t'havíem perdut.
2: Sí.
1: Josep Maria, t'havíem perdut. Sí, rebobina, res, rebobina 10 segons i ara te sentim.
0: Sí, deia que efectivament això de l'epopeia alquímica està molt bé.
1: Sí.
0: Sí, molt ben tret per part teva, perquè tot i que jo no sabria explicar en detall què és l'alquímia, no som un expert, no? Però és evident que ho vinculam amb la capacitat de transformar una cosa en una altra, i en definitiva vincular amb la paraula alquímia d'alguna manera amb màgia, no? I efectivament aquesta novel·la té molt de màgica, no tan sols per lo bona que sigui, que ho és, sinó també perquè està protagonitzada, no protagonitzada, sinó plena de personatges que són mags o que d'alguna manera fan màgia. Alguns fan màgia amb les disfresses, altres fan màgia amb les drogues, aquesta és la veritat. Bé, ara ho explicaré, no?
1: Per aquí va la cosa, sí.
0: Sí, sí, per aquí va la cosa. És una novel·la molt representativa de la contracultura nord-americana, jo diria fins i tot de la contracultura californiana, i també de la postmodernitat americana. Tot això... potser alguns oients ja saben per on vaig, d'altres potser no tant. Però què vol dir això? Vol dir que parlam d'una narració on tu no podries vincular un poc el moviment hippie, sense que sigui una novel·la hippie. Podria tenir el seu so, la seva banda sonora podrien ser perfectament els Beach Boys, però també The Grateful Dead, no? Aquesta música que remet als anys 60 i a uns anys 60 caracteritzats per l'utopia d'un possible alliberament.

0: desmembrament de les convencions socials a través de la música, l'art, els estats alterats de consciència i l'amor lliure, no?
1: Mm-hmm.
0: Clar, Stone Junction no està ambientada en els anys 60, sinó més aviat fa un ventall que va, o un arc, que va dels 70 als 80. Són dues dècades en la vida d'un personatge que nom Daniel Pearce. Aquest lot el coneixem des de que, els actors, el coneixem des de que és un infant. Els primers capítols de la novel·la estan protagonitzats per la seva mare, Anna Lee, que és un personatge fascinant, una rebel d'aquestes americana que, en fi, que és incontrolable, i que en un moment determinat, sense voler jo fer massa spoiler, en un moment determinat tindrà una mort una mica dramàtica en circumstàncies sospitoses. I a partir d'aquell moment, Daniel Pearce queda a càrrec d'una organització secreta, subterrània, no? Doncs això que dèiem abans, de personatges que tenen alguns talents especials. N'hi ha que són mags, n'hi ha que són estafadors professionals, però que són autèntics genis de l'estafa, no? Uh-huh. I que estafen sempre un poc a lo Robin Hood, no? Estafen a qui cal estafar, tenen criteri moral, no? O hi ha jugadors de pòquer, hi ha llenyataires que viuen en el bosc, doncs, en contacte amb la natura i amb una vida molt lliure i salvatge. I el Daniel Pearce té una gran cosa, que és que, una gran sort, que és que la seva educació no serà a instituts ni a high schools, com la majoria de nosaltres hem hagut de... Anava a dir de patir o de gaudir, però vaja, que sigui, no? Ell no, ell té una educació absolutament heterodoxa i nosaltres el seguirem a la novel·la en aquest procés educatiu, en convertir-se en una persona doncs, extraordinàriament extravagant, sàvia i que se sap moure pel món d'una forma que no té res a veure a la de qualsevol altra de nosaltres, no?
1: Mm-hmm.
0: En això heu d'afegir que a partir d'un moment determinat la novel·la també esdevé una novel·la, diguem-ne, de... quasi un thriller, diríem, no?
1: Mm-hmm.
0: Perquè Daniel Pearce, primer, una cosa molt particular és que, bé, no vull espanyar massa, clar.
2: És que és difícil,
1: no? No espanyar.
0: Sí, sí. Bé, m'aquellaré una cosa. Diguem que ell arribarà a tenir uns poders molt particulars i especials, i que aquest poder es faran que se li encarregui la missió de recuperar un diamant que potser tingui alguna característica, doncs això, alquímica, no? Màgia, o sigui, una porta d'accés a una certa forma de saviesa i que, per tant, interessa molt a molta gent, entre d'altres, a alguna fosca organització agència governamental que... I aquí comença una aventura, no? Perquè una aventura de robar una cosa i després escapar de qui la vol recuperar, diríem, no? En tot això, uh-huh, Jim Dodge organitza una novel·la de quasi 600 pàgines que, com us deia jo abans, és divertidíssima, al mateix temps és literàriament fabulosa, però que ningú s'imagini un llibre, com diria, supercomplex. Perquè, tot i tenir una càrrega de profunditat molt notable, realment és un llibre superdivertit de llegir. És a dir, és àgil, està ple de personatges curiosos, és un d'aquests llibres que cada cert temps que algú diu una frase que t'entren ganes de subratllar-la i aprendre-te-la i tatuar-te-la, no? Vull dir, és fantàstic.
1: Uh-huh.
0: I... Anaves a dir res?
1: No, anava a dir. I com és que ara s'ha reeditat? O s'ha reedita? Que és que s'ha redescobert?
0: No, No, això, aquest és un tema... És a dir, l'editorial no ha donat una explicació gaire clara, així que el que jo te diré ara són les meves conclusions, eh? Perquè jo també m'ho he demanat. Com així han reeditat ara aquest llibre? I sobretot, per què l'han traduït una altra vegada? Perquè jo crec que la traducció anterior estava bé. Jo crec que aquesta l'ha millorat, però no era una mala traducció. Què ha passat aquí? Jo crec que simplement és una forma de, que l'editorial té de celebrar aquest llibre perquè, home, realment, segurament, el llibre més exitós de la història d'Alpha Decay sigui aquest. I, a més, és un d'aquests èxits particulars perquè no és que aquest llibre pegués un gran esclat i tingués un èxit sobtadíssim i després desapareix, sinó que no. A poc ha tingut una vida llarga, no? I això és el més difícil que pot tenir un llibre. És a dir, en el món editorial d'avui en dia, el 80% dels llibres, els 3 mesos, desapareixen. I l'altre 20% desapareix quan han passat un any o com a moltíssim dos. I després ja no el trobes enlloc. Aquest és un d'aquests llibres que sempre hi ha qui el llegeix, qui cada any hi ha qui el compra, cada any hi ha qui en parla. Llavors, jo crec que Alpha Decay ho ha volgut celebrar amb aquesta com a posada de llarg, no? Una nova portada, una nova traducció... I això sí, aquesta nova versió torna a incloure una cosa molt important, que és un pròleg, que ja a la versió de 2007 ja hi era, un pròleg de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon. Clar, no sé quanta gent que ens escolta situa ràpidament a Thomas Pynchon, però si t'entens em faig 2 cèntims.
1: Vinga, sí.
0: Millor. A veure, en Pynchon és un escriptor... És com el gran escriptor postmodern de Nord-Amèrica. Això vol dir que els seus llibres, que per a mi són superentretenguts, la veritat, però és vera que són llibres molt especials perquè són d'alguna manera com viatges licèrgics. És a dir, tu obres un llibre de Thomas Pynchon i tu no saps, a cada pàgina, tu no saps on aniràs a parar. Aquesta cosa clàssica que tenim de les novel·les de principi, desenvolupament, final, amb uns personatges fixes, amb una narrativa lògica, Pynchon no funciona així. Pynchon és un home, és un escriptor que és, doncs, d'alguna manera com a caòtic, doncs això, és un poc com un viatge a l'Isergis, no? Però és extraordinari. I com a personatge públic, això és especialment divertit, perquè Pynchon és algú que és una verdadera llegenda, però ho és perquè no el coneixem. És a dir, sabem que el seu nom real és Thomas Pynchon, això sí. Tenim 2, 3, potser 4 fotografies d'ell, res més. No dona entrevistes, quasi mai escriu articles, quasi mai escriu pròlegs. És a dir, és una d'aquestes persones, hi ha alguns escriptors així, que s'ha amagat sempre, no? Llavors és com un gran secret. De fet, hi ha una anècdota molt, molt graciosa que li vaig llegint a Enrique Vilamates, que és la història d'un periodista que es va entestar a entrevistar Thomas Pynchon. I va ser tan insistent amb l'editorial i la gent literària, va ser tan pesat que li van concedir, però li van demanar que es desplacés a una casa que estava com a 300 quilòmetres de la ciutat. Va anar, va entrar a una sala, un senyor se va presentar com a Thomas Pynchon, li va fer una entrevista i... 10 anys més tard, o 8 anys més tard, el mateix periodista va voler demanar una altra entrevista. Després de molt insistir, li van acceptar, se va haver de desplaçar a la mateixa casa, va entrar a la mateixa habitació, i allà se va trobar un senyor que el va saludar com a Thomas Pynchon, però que no tenia absolutament res que veure amb l'altre. És a dir, una altra cara, un altre aspecte, no eren la mateixa persona. És un supersecret. Llavors, és algú tan secret que hagi tingut la generositat, l'entusiasme de prologar aquell llibre, ja diu molt de la qualitat del llibre d'en Jim Dodge. Saps? És a dir, és com un petit esdeveniment que Pynchon es digni prologar algú.
1: Sí.
0: De tota manera, no és estrany, perquè la novel·la sent molt més lineal, és una novel·la que aquesta sí que és molt bo d'entrar-hi, però com parteix món del món de Pynchon? Doncs això, la contracultura, un món... uns Estats Units que viuen un poc al marge dels Estats Units oficials, un món de gent misteriosa, màgica i nòmada, que no saps mai bé, massa bé mai on són, no? I jo crec que això també situa bastant bé quin tipus de llibre ens espera si decidim, abarcar Stone Junction, saps?
1: Idò, i bona recomanació, Tomàs Pynchon, que ha fet el pròleg, que ha prologat aquest Stone Junction de Jim Dodge i que avui, després de que s'hagi reeditat i també és d'agrair que una novel·la això tingui llarga vida, no? Deies que és difícil, però aquelles novel·les, aquells llibres que ho aconsegueixen, has d'admirar. I t'agraïm que avui hagis recomanat aquest títol en aquests minuts de Lectobre.
0: No, jo ja sé que sempre dic el mateix, però de veritat que qui se decideixi llegir-lo passarà un gust enorme.
1: I de bona lectura per finals d'aquest estiu, o per encetar ja el nou curs. Moltes gràcies, Josep Maria Nadal Suau. T'esperem la setmana que ve.
0: Molt bé, moltes. Eh?
1: I bona tornada.
0: Gràcies, una ferrada.
1: Una ferrada, que vagi bé.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: I ara vos hem de contar que el Museu del Calçat i la indústria d'Inca s'ha sumat al Consell Internacional de Museus.
3: També conegut com a ICOM, aquest consell, que es tracta d'una organització mundial dedicada al desenvolupament dels museus i dels professionals del sector.
2: I per xerrar-ne volen saludar a la directora del Museu d'Inca, Aina Ferrero. Com estàs?
4: Bones tardes, molt bé. Moltes gràcies per portar-nos tots.
2: Bé, i enhorabona, primer de tot. Vos esperàveu aquesta adhesió? Com heu rebut aquesta incorporació a l'ICOM?
4: Bé, sí que ho esperàvem. En el sentit que nosaltres som els mateixos que vàrem fer la candidatura. Això és un comitè internacional, com molt bé heu dit, que són els propis museus els que han de demanar la possibilitat d'adherir-se. Uh-huh. Llavors han de complir una sèrie de requisits, entre ells, i crec que és més important, és que el que nosaltres entenem com a museu i que funcionem com a tal sigui allò que sí com considera que ha de ser un museu. No? I en aquest sentit, si se comprova que això és així, si seguim el codi deontològic de SICOM, llavors mos permeten entrar dins d'aquest organisme internacional tan important i on hi ha museus tan importants com el Louvre, no?
3: Com el Louvre de França, de París, ja me diràs. I com consideres SICOM que ha de ser un museu? Si mos pots fer un resum, quins requisits o quins punts han de tenen presents?
4: Sí, mira, això és realment molt interessant, perquè SICOM és l'organisme internacional que va dictant el que oficialment s'entén com a museu, no? Des dels anys 50, ja la primera definició, l'any 47 en concret, el segle XX, i va canviant a mesura que va canviant la societat. Això crec que és el més interessant. La darrera definició és de 2022, i va ser un procés internacional amb moltíssims de comitès que anaven decidint quina és la definició darrera definició. Sí. I el que es destacava és que els museus fossin institucions en el servei de la societat. No? Aquestes funcions de conservar, exhibir, investigar, i són, perquè són la base, no? Són com es viure, com es respirar i com es beure aigua. Sí. Però una vegada que hem complit això que és bàsic, conservar, mostrar, investigar, necessitem altres coses dels museus, no? Perquè segueixin sent rellevants a nivell social, que la gent vulgui tenir-les presents, i per tant el que consideren és que els museus han de servir per la vida, han de servir a la societat, no? Han de tenir aquest arrelament fort i que la gent realment els hi trobi sentit d'existir. I per sort sembla que consideren que el Museu del Calçat compleix tot això, sí que estem encantats.
3: Clar, vosaltres feis feina amb el patrimoni relacionat amb la història del calçat i de la indústria de la ciutat d'Inca, com diu el vostre nom, però quines són les coses que vosaltres considereu que més s'han de potenciar o quins són els reptes que heu d'afrontar?
4: Bueno, reptes, jo crec que sobretot això, no? Que la gent vegi els museus com a llocs propers, com a llocs amables, perquè malauradament encara la paraula museu, el concepte museu, arrossega aquesta herència, aquest prejudici de veure-los com a llocs elitistes, com a llocs allunyats dels interessos de la societat. També amb nosaltres, que estem dins del mundillo, potser sabem que intentem que no sigui així, que cada vegada més tots els museus, grans i petits, intentar remar perquè això no sigui així, però, i això ho veiem en els estudis de públic, amb nombrosos informes que se publiquen, la realitat és que si tu demanes a la gent quina idea té de museu, pues segurament hi haurà un lloc o fred, o on s'ha d'estar en silenci, i, no? I en el millor dels casos se dirà que és un lloc per aprendre. Mm. Poques vegades se diran un lloc on anar a passar-se bé, un lloc on anar a fer un cafè amb els amics i gaudir d'una hora baixa descobrint coses noves, no? I és un poc aquesta idea que crec que hem d'intentar que canviï, perquè al final els museus també són llocs de resistència cultural, no? Un poc aquesta idea de que són aquests espais on en aquest món de desinformació o de massa informació, de fake news, d'aquesta voràgine de continguts, els museus encara són un poc llocs segurs, llocs on, que també se consideren mitjans de comunicació, però amb credibilitat, i crec que, bé, que aquesta és la funció principal que podríem nosaltres aportar.
2: Per tant, amb aquesta adhesió al Consell Internacional de Museus, pot ser que ara aquesta temporada que ve, aquest curs que ve, veurem noves iniciatives al Museu d'Inca.
4: Lo important també d'estar dins SICOM és que ens permet accedir a comitès internacionals, ens permet participar a debats internacionals i estar al dia de les darreres investigacions dels comitès que nosaltres ens afegim. En concret, ens hem afegit en el SOMUS, que és un comitè de museologia social, però també un altre que està relacionat amb, que se diu Costume, que està relacionat amb les indumentàries, els textils i demés, i evidentment el calçat hi formaria part, i això ens permet estar en contacte amb professionals de primer nivell i poder conèixer les seves recerques, conèixer els debats i, per suposar, beneficiar després de la població del nostre territori.
2: Irene Ferrero, moltes gràcies, enhorabona. Ho hem de deixar aquí.
4: Gràcies.
2: Gràcies, que vagi bé.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Diversos punts de les illes han registrat episodis de rissagues durant la jornada d'avui. Segons l'AEMET, l'oscil·lació més gran de la mà s'ha produït a Ciutadella, on han arribat els 144 centímetres. De fet, tota l'illa de Menorca manté l'avís taronja actiu fins a la mitjanit per risc de rissagues que poden arribar als 120 centímetres. Per conèixer com es preveu que evolucioni aquest fenomen, connectem amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Bon dia.
6: Bon dia. Sí, pendents d'aquesta situació, com comentaves, fins a mitjanit, que manté l'avís taronja, però demà les condicions ja no són tan favorables per rissagues. De fet, demà ja no s'esperen rissagues. No tindrem aquestes tempestes que avui han produït aquests canvis sobtats de pressió atmosfèrica que exercien aquesta pressió damunt la mà i, per tant, teníem canvis en aquests nivells de la mà produint oscil·lacions destacables, principalment al port de Ciutadella. Sense aquestes tempestes, demà amb un cel més destapat ja no tindrem aquestes condicions necessàries per produir rissagues i, per tant, millora.
5: Moltes gràcies per aquesta informació. Doncs seguim amb altres qüestions. L'Ajuntament de Sant Antoni precisament ha suspès el concert previst per avui vespre per mort de diverses rissagues de més de mig metre que ha afectat la platja de Serenal.
7: L'aigua ha malmès els equips de so que hi havia preparat pel concert i ha tombat les barres i els sortidors on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que han afectat tot el material que ja hi havia instal·lat i per motius de seguretat s'ha suspès el concert. Ho explica Vicent Escandell, de l'empresa de so Sony.
8: Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora. Cada rato se'n va i torna a entrar. Mira com ara, que està totalment a dalt. I s'ho emporta tot. Mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats. Estan traient tot el que puguem. I perquè no, quan pareix que seca, torna a venir la rissaga. És un desastre.
5: I els bombers d'Alcúdia, Artà i Inca continuen fent feina per apagar l'incendi d'un edifici de Can Picafort. L'incendi, que ha començat avui matí, ja està controlat, però encara s'intenta apagar el soterrani on continua la flama.
7: Els bombers actuen des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir a dins a causa de l'esbocament de les escales. Han explicat a IB3 Ràdio que el material combustible del local dificulta l'extinció de l'incendi. S'ha hagut de desallotjar un local comercial i 4 habitatges on hi havia un adult i 4 menors. El tècnic de bombers de Mallorca és Francisco Grimalt.
9: Tot d'una que han arribat a l'actuació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
5: Més qüestions. El vicepresident primer i responsable econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, acaba d'anunciar un pla de xoc per recuperar l'economia saudí després d'esclatar una crisi humanitària a finals de juliol.
7: El número 2 del govern, Sánchez, comença una roda de contactes amb el sector econòmic i empresarial de la zona per detectar els problemes derivats de l'arribada massiva de migrants. Cuerpo ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà l'ampliació del pla de xoc aprovat el 2022 abans d'esclatar la primera crisi i la creació d'un comandament únic liderat pel ministre d'Administracions Públiques, Ángel Víctor Torres, que ajudarà a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals.
10: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
7: D'altra banda, el Partit Popular insisteix que es posi sobre la taula la possibilitat que es confinin els migrants amb malalties contagioses a Ceuta.
5: Amb aquest apunt estatal hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Carme Vives, del grup Manacorí Reina, des de principis d'estiu té el seu primer disc en solitari i es titula Expressions temporals.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I quan passen 5 minuts de les 5 en punt, encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb en Lluís Fortesa, que encara continua el control tècnic, i avui amb la companyia de Carme Vives. Està.

0: Expressions temporals és el títol del disc en solitari de Carme Vives, la cantant i compositora del grup manacorí Reina. Són 11 cançons despullades i autoeditades que presentarà en format, petit format, a la sala La Fornal de Manacor el 4 de setembre a les 8 i mitja.
1: Format especial, acompanyada de Janine Bonnin, del grup Nita, i de Daniel Gómez, també de Nita i Saïm. És un repertori de cançons que anà fent des del 2017.
2: En profunditat.
3: Carme Vives, com estàs?
4: Bé,
3: contents
4: de
3: que siguis aquí i de sentir aquestes noves cançons que sonen tan bé, eh?
4: Ai, moltes gràcies.
3: Són precioses. I na Janine Bonnin, que també t'acompanya. Com
5: bon
3: estàs?
5: Bon dia, va bé.
4: Mira, que tens aquí de l'hora.
1: Sí, però bé, la fem xerrar. El primer que fas és de...
5: No passa res, passa.
3: Bé, l'hem de saludar.
5: Exacte.
3: Perquè, clar...
4: Ara ja sí, ets supersimpàtica.
3: Sí. Perquè, clar, és un disc en solitari, però te fas acompanyar de na Janine i d'en Daniel.
4: Sí, totalment. De
3: en
4: fet,
3: aquesta presentació, com
4: sí,
3: a mínim.
4: Sí, i no sé si farem més coses, ja ho veurem. Si una cosa m'ha ensenyat aquest disco és que fer coses amb gent és molt més divertit que fer-les tot sol. Però mira, per les circumstàncies de la vida necessitava jo fer aquest disc tota sola. I quan ja duia un període de concerts i això, vaig dir... Bé, ja és hora de fer més gent. I els vaig dir ells dos que toquen superbé.
3: Que, per tant, afegint aquestes més cames en aquest projecte, clar, no sonaran tan nues, no? Aquestes cançons?
4: Sí, a veure...
3: Sonaran més acompanyades.
4: Sí, és vera que el disc és molt cru, jo li dic, és a dir, és un disc principalment de guitarra i veu, però sí que és vera que hi ha moltes capes que no sé si són del tot perceptibles, és a dir... No sé si se senten molt, però hi ha com molta corda de fons, simplement per fer més coixí. I això, i també hi ha molta percussió de fons, també molt fluixeta. N'hi ha qualcuna que està més forta, però bé, volia... Bàsicament, l'objectiu era fer qualque cosa amb més gent, perquè, com deia, és molt més divertit. I vaig dir, anem a reforçar aquestes cosetes, anem a posar això una mica més fort i sí, seran, òbviament, més plenes que no quan estic tota sola, però seguim bastant la línia del disc, diria. Mm-hmm. Hi ha un poc més de bateria, això sí, però vaja.
3: Són 11 cançons, n'hi ha de fa molt de temps, o de fa molt d'anys, perquè són cançons escrites, dius, en una escletxa temporal entre el 2017 i ara, el 2025.
4: Sí, sí, totalment. De fet, és que... Clar, jo vaig començar a fer cançons de vegades quan tenia 16 anys, per això vaig posar el 2017, perquè no record exactament en quin punt vaig començar, però sí que sé que tenia 16 anys, feia batxillerat, més o manco, en aquell moment. I, clar, en paral·lel tenia Reina, i moltes de les composicions que feia s'anaven per Reina perquè, bé, era el projecte com a principal que tenia en aquell moment i també han estat anys com de tocar molt i de fer discos i això i com que no, tampoc no pensava en una altra cosa, però com que jo faig les cançons per jo, és a dir, jo som en el meu quarto i me surt fer cançons, igual que sempre ho dic, quan hi ha gent que necessita fer alguna cosa i se'n va a fer running, saps? Com una mitja surt de la mateixa necessitat. Llavors, jo tenia dins el xalàs totes aquestes cançons inacabades que l'any passat crec que va ser que vaig dir, ostres, no me fa alguna cosa amb això, perquè si no és que... No sé, com que no existiran del tot.
3: Clar.
1: Són cançons, idò, que pot ser que per una cosa o l'altra no encaixaven dins el projecte de Reina i ara les has rescatades perquè pot treure aquest treball en solitari.
4: Exacte. És a dir, jo crec que de totes les cançons que feia, si ja no encaixaven en Reina, és a dir, que tenien potser una estructura menys pop o... No sé, com que eren més personals o les tocava simplement a la meva sense necessitat de mostrar-les en el de Reina i dir, he fet això. Ja deia, ui, això és una altra cosa. I això se va anar acumulant.
3: Mm. És a dir, que clar, aquest projecte en solitari s'ha anat fent a partir d'aquest gruix de cançons que anaven sortint, que anaves fent, però que no trobaven el camí de Reina,
4: sí.
3: I que al final tenies aquest gruix de composicions i ha arribat aquest disc.
4: Una mitja, jo sempre ho dic, vull dir, són cançons que jo no he fet per res del món per mostrar. És a dir, de fet, en el principi, quan me vaig plantejar si mostrar-les, era un poc de ui, ui, ui, jo això no sé si ho mostraré en la meva vida. Però mira, al final, aquest darrer any i mig o dos han estat de... Vinga, no me veuré, els darrers 10 anys o 7 o no sé quants són. Mem, què he fet? Anem a revisar les gravacions de notes de veu i tot això. De fet, vaig fer una residència surrealita, que sobretot va ser, vinga, anem a fer una tria de 10, 11, 12, és a dir, de cançons que puguin entrar un disc i que tinguin coherència i això, per veure, mem, per fer una mica una anàlisi de què ha passat aquests anys, perquè jo, de veres, les feia d'una manera molt inconscient i crec que també així com ho he gravat i això, volia que conservés aquesta essència com a genuïna de, mira, jo això ho gravava en el meu quarto, a la meva habitació, talment així, jo, tot ja en sigui terra, n'hi ha que estan gravades en directe, fora tempo, fora res, i, no sé, me feia anar a conservar aquesta genuïnitat, de qualsevol manera.
0: Clar, per lo que dius, perdona, n'hi havia més, no?, de cançons, has fet aquesta selecció d'aquestes 11, no sé si les altres tens planejat que surtin o no surtin, i no sé també si aquest bessó inicial l'has modificat molt o l'has deixat bastant així de coses que diguis, bé, no me sento identificada, però en aquell moment era així i ho deixaré així, de lletra i de lo que sigui.
4: Totalment, m'encanten aquestes preguntes. Hi ha de tot, és a dir, n'hi ha que he abandonat de dir, uah, això no sé cap a on se n'hauria d'anar, per tant, ara mateix no m'adona sa vida com per fer-ho. N'hi ha que no mostraria mai en sa meva vida ningú, ni a sa meva padrina, que ella hagi. I després n'hi ha moltes que han mutat, és a dir, que pot ser sa melodia la vaig fer quan tenia 18 anys i després sa lletra la vaig llevar l'any passat, al revés, i sí que s'han anat molt retroalimentant, és a dir, en el moment en què... Jo sí que crec una cosa molt fermament, que és que com més envoltada estàs de música, o més música fas, més música fas, no? La frase és un poc estranya, però ja m'enteneu. Sí. Llavors, en el moment que tornava a una cançó que ja havia fet, era com, ui, això és guai. És a dir, potser la cançó és una merda, però ah, això és guai. Doncs pues, te'n surten de noves. I ha estat una mica així. Amb les que no han entrat, sincerament... No sé què en faré, ni sé si... I, sincerament, n'hi deu haver moltes que de què he oblidat de la meva ment, perquè, no sé, a vegades que vomites una cosa, ho deixes una nota de veu i després ja no significa res. Per això, les que han arribat fins aquí ha estat una mica de manera accidental, cosa que també m'agrada, i cosa que també volia deixar plasmada en el disc, de qualsevol manera. Hi ha molts arranjaments que són accidentals. Per exemple, hi ha una cançó que se diu Conjunt, que té com una percussió molt simple, és com una cosa que fa així com un bombo, però realment és perquè en Artur, Piera, que és la persona que me va ajudar a gravar i produir, li va treure una guitarra espanyola un dia i va sonar i va dir, ah, oh, això m'agrada, i ho va afegir com a percussió. I crec que amb aquestes cosetes...
0: Coses serendípiques, no?
1: Sí,
4: sí, exacte, que... Bé, no sé, com a que crec que el manco per mi, no sé si la gent ho rep així o no, està plasmat d'aquesta manera, com amb aquestes ganes que sigui una cosa orgànica, perquè està gravat moltes coses en directe, veu i guitarra, no sé què, i també per aquesta part accidental que és fer un disc, que és el que més m'agrada de fer discos.
3: Clar, accidental, orgànic, d'aquesta immediatesa.
1: Quan és accidental. Sí, sí.
3: Però sobretot en cançons que tenen una pell més fina, més delicada, no? Que les cançons amb reïna, per exemple.
4: Sí, totalment.
3: Més vulnerables, fins i tot, perquè són més personals.
4: Per mi segur, perquè és vera que... Moltes de les lletres de Reina, quasi totes, no les escrivia jo, que molta gent s'ho pensa, sinó que les escriuen en Biel. Sí que ara les darreres cançons que m'he escrit ja ho han fet bastant més junts, però... això, sí que per jo hi havia una part de vulnerabilitat de, ostres, jo això ho vaig escriure quan tenia 20 anys, jo ja sé ni de què xerrava, això no me'n record. I sí que hi havia aquesta part com... de dir, ui, m'estic exposant, però després vaig pensar, exposant en el Jessy, qui li importa? I vaig dir, pues ja està.
1: Com has estat revisitar, ara que xerraves d'això, una Carme Vives de 16, de 7, de 8 anys, una Carme Vives adolescent, que t'hi has trobat en aquest?
4: Mira, si tens una veu molt aguda, quan tenia 16 anys, era encara més aguda.
0: Brutal.
4: Una veu de pito. Però sí, coses molt cutres, però amb tota la genuïnitat del món, i això m'agrada. Sí, jo crec que amb el tema de les lletres, bé, jo ho noto molt, però no sé si qualcú més ho deu notar, però sí que dins el disc hi ha lletres de moment molt diferents, i sí que n'hi ha que m'apareixen un poc adolescents i com que xerren...
1: Són més innocents.
4: De coses més banals, pot ser, i n'hi ha que tenen una reflexió com a més introspectiva darrere que crec que no hauria escrit quan tenia 16 anys. Però sí, això.
3: Clar, aquest repertori, aquest disc, surt d'aquesta residència que vares fer a Suralita, d'Anna Joana Gomila i Laia Vallès, però és un disc que vas gravar no aquí a Mallorca, sinó que l'has gravat a Arbúcies.
4: Exacte. Això, Suralita va servir sobretot per organitzar, veure què seria finalment el disc, però ho volia gravar en qualcú de confiança, era el que tenia més clar, que no volia anar a un estudi en qualcú que no conegués. N'Artur ho fa beníssim, però li vaig demanar a ell perquè érem amics, bé, som amics, i sobretot volia això, que algú ja no tingués cap tipus de judici en el moment de mostrar una cançó. Pot pareixer que no, però és una cosa molt vulnerable en el moment que mostres una cosa que has fet, sigui una cançó, sigui un escrit, sigui, ja sé, una pulsera, és igual, però... i sabia que amb ell podia tenir aquesta confiança, bàsicament, per això ho vaig fer amb ell, i tenen allà una xantal... Bé, en Artur és de Remei de Cala Fresca, i vàrem fer molt amics amb els grups, amb Reina i això, i això, vull dir que ha anat de sa mà amb estatge seva, dinar, sopar, també... Tot això hi tenia molt a veure, tenia molt clar que... amb el projecte aquest en solitari, no m'agrada gaire aquesta paraula, però bueno...
1: Ara està més acompanyada que en solitari, quasi, veïm.
4: Sí, volia que fos una cosa per poder compartir amb amics, com a Janine. No sé, vull dir, així és com m'agrada fer les coses.
1: Una altra persona que coneixes és en Sebastià Vives, que ha participat a la composició veu i guitarra a la cançó Claró. I
4: exactament.
1: També en Daniel, que també tocaran en directe la percussió i els acompanyaments no musical. Com està fent feina amb ells també, perquè ens Bastià és el teu germà i...
4: No sabia què anaves a dir. Sí, en Sebastià és el meu germà i mos duim molt bé, òbviament, a vegades mos volen matar com tots els germans.
0: Sí, és molt típic.
4: Però no gaire. Però sí, de fet, és una persona en qui compartim moltes coses junts. També tenim el col·lectiu de Neuro, a Manacom, qui feim cosetes per allà, amb la de Punyet Amunt, també, que és el col·lectiu aquest que... Bé, mos hem juntat un parell de bandes per ajuntar recursos. I això, vull dir que amb ell compartim moltes coses. I, de fet, aquesta cançó, la de Claró, és molt especial, perquè va ser ell que em va dir «Ai, m'ha sortit una cançó que trob xapella amb el que tu fas». I me la va mostrar i, de fet, la vàrem acabar junts a Suralita. Ell tenia la idea primitiva i la vàrem acabar junts allà. Va ser molt guapo, més és com una cançó molt familiar, també, amb la lletra i tot.
3: És a dir, que Claró és una cançó del teu germà.
4: Principalment sí, és a dir, va començar ell, no sé si tenia l'estrofa i una mica la melodia, i vàrem acabar la lletra i les melodies i tot junts, i la vàrem produir amb n'Artur allà junts també.
3: Clar, un projecte d'absoluta confiança, que fins i tot t'has decidit que aquest disc sigui autoeditat, és a dir, no confiar-ho a ningú més.
4: Sí, completament, i això ha estat sobretot per peresa de... Sabeu que hi ha moments, no sé si vos hi deveu trobar en la vostra feina, no en tenc ni idea, però aquesta cosa de, ai, venga, ets una persona que no conec de res, te venga com a vendre el meu disco perquè me'l traigui, no sé, jo això m'incomoda, jo m'estim més fer-ho jo i ja està. O si, ja sé, amb Reina, per exemple, estem amb el Jardí Mallat, però ja és un amic nostre que mos ajuda amb aquestes coses. No sé, com que tenia molt clar que volia que fos autoeditat. I ja està, i jo tenia dret de tot, i jo enviar-ho jo a la fàbrica. He hagut d'aprendre com se fan aquestes coses, però bé, massa bé, així en Punyet Amunt també ho podem recetar.
1: Exacte, de tot, clar. De tot se pot treure profit.
4: Més mal de cap, però... Serà per això.
0: Has après i has agafat fuga, que això també és important. Un disc que més té el disseny de Marc Mayordomo i l'has editat en format vinil. En Marc també és amic teu, i per què en vinil?
1: També de Roïna, no?
0: Conta-m'ho. Sí, sí.
4: No, en Marc és el germà d'en Adrià, de Roïna. Ah. Sí, sí, tots érem família aquí. Sí, en Marc és el meu dissenyador de confiança, jo sempre ho dic. Sempre en Roïna mos ha fet els xartells i camisetes i això, i té allà el taller de serigrafia a ja seva muntat, ja s'ho ha fet ell i això, vull dir, ja, si, aquesta escola la sol fer amb ell. Sí, ja, ell ha fet la part del disseny gràfic, del disc, perquè ja hi havia la foto, que és una foto analògica, que som mo mare i jo, de fet, la foto del disc, i era una foto que jo me pensava havia fet mon pare, i ho vaig penjar per Instagram, crec, que deia... Ai, crec que mon pare accidentalment va posar el dit en aquesta foto i és perfecte per posar-hi el títol. I el meu padrí Mateu me va venir i me va dir no, aquesta foto la vaig fer jo perquè jo me'n record. Per tant, no sé exactament. És això.
3: O sigui, que ta mare cantava i tocava la guitarra.
4: Bé, que nostre sempre hi ha hagut molta música i sempre hem tingut una guitarra, que és la que veu a la foto, una guitarra espanyola allà... I mon pare sempre ha tocat i ha cantat molt i amb mon mare també m'ha escoltat molta música i això. La veritat és que a mi me sorprèn que mon mare la tengués damunt perquè sí que sap tocar un parell de cors però no l'he vist tocar gaire mai, però sí, en sé bastant bé tot, ja no sé, sí que a la meva família sempre els ha agradat molt la música, hem anat a concerts junts, vull dir que d'aquí ve una mica. El meu padrí Mateu també toca la guitarra, la sap tocar, sap fer cors i de fet tenia un grup.
1: Ah, sí?
3: Quin?
0: Com se deia?
1: No ho sap.
4: Los Cinco de l'Este.
1: Ah, Los Cinco de l'Este. Aquí els hem escoltat però, molt.
4: Clar, però hi va anar com més tard, no sé, no me'n recordo gaire, però...
3: Esteu per dir?
4: Sí, però... Crec que era un substitut, no ho sé, no me'n recordo, li ho he de demanar.
0: Mateu.
4: Sí,
3: molt bé.
4: Mira.
3: Bon grup de llevant.
4: Sincerament, no sabia que...
3: Dels anys 60.
4: Sí, no sabia que qualcú conegués. Jo el conec
1: d'això. És que en el nostre sistema informàtic tenim moltes cançons variades.
3: Això són Los Cinco de l'Este. Clar, aquí no sabem si esteu... Esteu predit o
4: cal. Li hauré de demanar. Uau, jo no sabia que això era una cosa tan
1: fixada.
4: Perfecte. Però crec que ell hi va estar molt potent. Ja li demanaré i vos ho tornaré a contar.
3: Exacte. Clar, són cançons aquestes que has anat rodant bastant. Bé, bastant. Que sí, les has rodat en... a concerts que fins i tot has fet a fora, perquè vas començar a fer aquests primers concerts a Catalunya. Aquí sí. No sé si n'has fet molts.
4: Sí, bé, n'he fet un parell. No sé si molts o pots, la veritat. Jo sento que sí que he tocat bastant aquestes cançons, més que res perquè vaig començar a fer concerts amb aquestes cançons un any abans de treure el disc, perquè vaig dir, si no m'hi pots, jo no sé com m'ho pallaré.
0: Ah, clar.
4: I vaig començar a fer concerts, i així com varen sortir, sobretot estirant o de mig, que m'ho deien, tal... No sé, amb això estic molt agraïda. De fet, ho vaig dir quan vaig treure el disc, de si no fos per la gent que m'ha programat, m'ha dit a tot hi ha llots abans de treure el disc, o per la gent... També vaig fer una prevenda de vinils, perquè la gent que sabia que ho volia segur m'ho pogués pallar, i així jo ho...
1: Ja pots avançar una part del
4: tot bé, exacte. I això també m'ha ajudat molt, i bé... Vaja, tothom que me l'ha acabat comprant i tot, però... Sí, ho vaig fer per això, bàsicament, per poder-me apallar. Però sí, he tocat per Catalunya i ja t'he dit, sobretot eren a gent que ja coneixia perquè havien tocat en Reina, això, amics que he anat fent, la veritat. Això és... M'agrada.
0: Estàs molt ben envoltada, Carme, per lo que m'ho
4: escondes. Sí, ara per això tenc moltíssim de mitja, però no sé si hi tant així. La veritat.
3: I fas noves cançons, hi ha noves cançons, o aquestes noves cançons ja són per Reina? En quin punt està Reina?
4: Reina, sí, mos veiem sempre que podem i sempre que mos veiem intentant fer cançons, vull dir que això és una cosa que no s'atura. Jo sempre intento fer cançons també, a la meva, vull dir que... Lo bo que a mi m'agrada d'això és que no les faig moltíssim pensant en cap a on van, supos que ve una mitja d'allà on ha sortit aquest disc, però això sí que no sol pensar molt més en fora, sinó que les faig i després ja, si les he de fer servir perquè estiguin dins un disco, perfecte. I en Reina Una mitja igual, jo diria. És pur plaer de fer cançons.
3: Mm-hmm. Per tant, arribaran noves cançons. Esperem.
4: Jo espero que sí. Men, si... no se m'estigui mallant res, això jo realment espero que sí. Però
1: ja se veurà,
4: jo confio que passi, sí.
3: I així esperem que sigui. Clar, ho has anomenat un parell de pits. Punyet amunt, aquest col·lectiu que creàveu per impulsar també la creació al marge de plataformes, com per exemple Spotify, no? Que ja en el seu moment, abans d'aquest estiu, aquesta primavera, Reina i tots els que formeu part d'aquest col·lectiu us vareu donar de baixa d'aquesta plataforma. Explica'ns un poc en què consisteix Punyet amunt.
4: Sí, bàsicament... jo crec que està en un moment bastant difícil de la vida, sobretot si feia música, perquè, no sé, com que nosaltres sempre anem a tocar llocs, fer a cobrar si ho hem de fer, perquè hi creiem i simplement això, però el veritat que les despeses no... Qualcú que t'ha de cobrar qualsevol cosa no te diu mai, ai, és que m'ha molt bé, no te cobraré aquests 1.500 euros, no? Llavors sí que vàrem veure una mitja la necessitat de juntar recursos perquè jo crec que ha arribat un punt que és possiblement de les poques formes que hi ha de poder sobreviure com a grups que som nosaltres, no sé. I això, bàsicament, hem ajuntat recursos econòmics, hem ajuntat material, hem comprat una bateria, amplis i tot això per tenir sempre... disponibles i mos ajudam en temes de facturació. Clar, això també mos permet facturar perquè mos hem donat d'alta com a associació sense ànim de lucre. No sé, hi ha coses també, coses d'aquestes burocràtiques que bàsicament mos aporten facilitats. Són una mica avorrides, però bé. I això de Spotify era una cosa que no vàrem... No sé, com que no hi va haver gent de debat, no? És a dir, Spotify és una plataforma horrible en moltíssims aspectes. És a dir, va començar tot el tema per Palestina, que òbviament ja hauria de ser l'únic motiu com per prendre una decisió, manco crec jo, però crec que va servir bastant per poder encetar aquest discurs de... Ostres, què és això? Què és això de... No sé, de tenir un nom amb una xifra de vora, amb els països on t'escolta, no sé, jo m'incomoda. I mira que nosaltres, en Reina, que és com jo he entrat dins el món de la música, no és que mos hàgim obsessionat mai gaire per el número ni res, però, no sé, és una... Per jo és com una manera massa evident de crear relació de poder, no? És a dir, tu en tens 5.000, jo en tens 2.000. Tu és millor que jo, no? No sé, això no té cap tipus de sentit i si ho podem desengranar de qualsevol manera, ho farem.
1: La música tampoc s'hauria de jutjar en números.
4: No té cap tipus de sentit quantificar això. És li lleves tota la part especial que té, no? Jo ho dic moltes vegades, jo els discos que més m'agraden no són els discos que necessàriament escolt més. És a dir, no sé... són coses que potser ja he explicat, però jo tinc un vinil de nostre que m'encanta, és un dels meus vinils preferits, d'Adrian Lenker, que és el cantant de Big Thief.
3: De fet, t'anava a dir que aquest disc, Expressió en temporals, recorda bastant a ella.
4: Mira, m'encanta que m'ho diguis això. No? Aquest disc preferit que dic,
3: de
4: fet, és de Songs.
3: Tenia pensat que fos la primera o la segona pregunta.
4: Voilà.
3: Però dic,
1: ho
3: reservaré.
4: Mira, veus? M'encanta ella, m'encanta Big Thief. I ella fa això com a cançons super emocionals i que t'atrapen amb molt poca producció. Sí, l'he agafat com a referència, seguríssim. Però això que deia de Spotify, clar, jo aquest vinil m'encanta, és el meu preferit de sa vida, no sé què, i jo és que escolt menys freqüentment, quasi, perquè li tens una pressa tan especial que és com jo, no sé, jo l'escou quan puig i quan t'entens per donar-li atenció. I si el que compta amb aquestes plataformes és la quantitat de vegades que escoltes una cosa i no hi ha manera de quantificar la pressa real que tu tens en allò, és que no sé, no t'hi ha sentit. Però, bueno, és normalíssim que tots mos ho mengem amb patates perquè ho tenim des de que som, no sé... des de fa molt de temps, però ja està, això ho volia dir.
3: És una altra manera de mesurar, no? Són sí. maneres més reposades, aquestes, més calmades, de mesurar sa vida, no?
4: Sí, i de sortir una mica de les lògiques capitalistes i de poder, no sé, sentir i fer lliurement i no estar tot el temps pensant en quin serà el feedback de lo que fas i tot això. Jo, els papits que he tingut aquestes coses dins el cap, això no he passat gent hagut de fer música i l'únic objectiu és passar gust, diria. Mm. No sé, pots estar sonant tot una mica hippie, però m'enteneu, no?
3: I Punyeta Món, està oberts a més adhesions? És a dir, ara quin grup sou?
4: Som Nita, Saïm, ja Rafa Nadal i Reina. De moment no, perquè ja vos he dit, no és que mos ho prenguin com un segell ni res, ni que volguin que sigui una cosa super exclusiva, però sí que és vera que és complicat perquè ja som molts, estan provant aquesta fórmula, menys si mos funciona a nosaltres, hi ha coses delicades de pel mig, burocràcia, dobbes, no sé què. Nosaltres el que dèiem és sempre que no m'ho hem inventat res, i a part que tothom reprodueixi aquesta fórmula igual que hem fet nosaltres amb altres coses. Vull dir que crec que és una fórmula que pot funcionar molt bé en petit comitè. És a dir, que la gent s'ajunti amb els seus amics i que la gent faci el mateix i intentem sobreviure tots d'aquesta manera.
3: Mm-hmm. I de vinga, Carme Vives, amb qui ara xerram presentant aquestes cançons d'expressions temporals, aquest primer disc en solitari. Ara passarem unes preguntes més breus.
2: El paraulòmetre.
3: Quan són les 5 i 33 minuts, ja hi som, Maria.
0: Ja hi som, Carme, preparada?
4: Sí, no sé exactament que està a punt de venir, però bueno.
0: És senzillíssim, mira. Primera pregunta, on i com passes l'estiu?
4: Passo l'estiu a Manacor i passant molta calor i fent un pat de feina i ja està.
0: Res de cafico, ni vorera de mà, ni...
4: Sí, he fet prou caficos també. Ara me'n vaig també un dos dies de viatge, aquestes coses, sí.
0: I quina és la darrera cançó que has compost i a què canta? No que hagis sortit, sinó que hagis fet a la teva habitació que des i t'hagi sortit genuïd una cosa que t'ha passat.
3: Avui de matí, ahir...
4: Mira, va ser ahir, hora baixa, que me'l van veure amb les reines.
0: I de què xerrava la cançó, si se pot saber.
1: Quin spoiler.
4: Mira, no ho diré perquè és un spoiler, però ja ho veureu.
3: Serà senzill.
4: És una cosa molt concreta, però és sobre un moment de sang.
0: D'acord.
3: Sant Antoni.
4: T'imagines?
0: Ara ja t'ha
1: donat una idea. No de fer una. Sí.
3: Bé, deixam així.
0: I un disc que tinguis en bucle ara que no t'hauries d'escoltar?
4: Mira, n'hi ha un que... mira que jo intento posar-me coses super en bucle, però n'hi ha un que no surt de la llista, que és una lota que li diuen Stella Donnelly, que el disco crec que es diu Love and Fortune, diria. Però bé, crec que és una lota australiana i el disco ja m'encanta.
0: Estàs, tens aquest moment d'obsessió que a vegades mos passa, no?
4: Sí, d'això ja no saps escoltar i sempre m'ho pagues.
0: Fam. Molt bé, i darrera pregunta, què llegeixes? Si és que llegeixes qualque cosa ara...
4: Sí, mira, estic ara llevant el llibre aquest de Memòria d'una amnèsia d'en Toni Jané. Estic amb aquest.
0: Molt bé. I doi, que t'aparella, Carme.
3: Beníssim.
0: Un 10.
3: Expressions temporals, aquest primer disc en solitari, supos que en vendran més, ja ho veurem, perquè això és tan orgànic que se va fent, les cançons
4: espec també que sí.
3: Marquen un poc el camí, d'un disc que presentareu en directe en Janine Bonnin i amb en Daniel Gómez, dia 4 de setembre a la Fornal, a partir de les 8:30. Encara hi ha entrades?
4: Idò, no ho sé, l'altre dia en quedaven 3 o 4, però no sé...
3: Tampoques.
4: Sí, també que és un lloc molt petit, sí. Perquè, clar, aquesta música ha de ser en espais íntims.
1: Per la millor, mentre xerram volen.
3: Queden vinils, podran comprar vinil o
4: en
3: també s'està esgotant.
4: En queden un parell, sí. En tenc d'haver 10 o 15 i això, menys si se venen aquest dia.
3: Que bé. I doi, Carme Vives, gràcies i sobretot enhorabona per aquest repertori.
4: Moltes gràcies a vosaltres per aquestes preguntes.

0: TV3 Ràdio és esport. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.

0: Són les 5 i 38 minuts i ja tenim en Jaume Bernat a trobar. Com estàs, Jaume?
1: Bé.
0: Bernat.
2: Home, ja ha vingut de curro avui en Jaume.
1: Sí, trobar quan vaig elegant avui.
0: Sí. Com ha anat el cap de setmana?
1: Bé. Hi ha hagut molta celebració. Moltes. Hi ha hagut la nit de l'art de Falanit, Josep Fier de Montull...
0: De tot.
1: I un cap de setmana ben carregada. Però bé, avui no xerrarem de Mallorca, sinó que xerrarem d'Eivissa, concretament de l'Eivissa de final del segle XIX, ja que varen ser moltes viatgers i viatgeres que la varen visitar i en varen deixar testimoni per escrit. No podem xerrar de tots, ja que n'han xerrat molt, perquè, clar, és una illa ple de llegendes, de pirates, d'històries fenícies... Avui ens centrarem concretament en un personatge oblidat, en primer lloc, el cònsol francès de l'emperador Napoleó Bonaparte, André Grasset de Saint-Sever. Fins a veure molt com se pronuncia.
2: Que t'agrada de moltes
3: francès. Jo no pronuncio.
0: No sé, ho sabem repetir, eh?
1: Que va visitar Eivissa a principi del segle XIX. I en segon ja parlarem d'un personatge que jo sé que agrada molt a Ana Maria i a en Miquel, que sempre estan com molt ansiosos de que parli d'aquest personatge.
3: Perquè va passar pels nostres pobles.
1: parlarem de la mirada d'Eivissa que transmet l'arxiduc Lluís Salvador, qui va visitar la ciutat d'Eivissa l'any 1867.

0: Bueno, Jaume, idò, començarem aquest viatge de turistes de Morro Fi d'avui, perquè, clar, un cònsol i un arxiduc m'imagino que devien tenir el morro molt fi.
1: I tant fi, si no li tenien ells, no, jo crec que no li tenia ningú.
0: I de què mos pot contar d'aquest primer, d'en André Grasset, no diré així.
2: Grasset nostre.
3: André Grasset.
1: És que sabia que faria aquesta broma, ho he pensat.
2: André Grasset de Saint-Savoie, no sé de tenir idea.
3: Ho has fet molt bé, Maria.
2: Exactitud.
1: I d'en André Grasset de Saint-Savoie, aquest diplomàtic francès, va estar com a cònsol a les Illes Balears entre 1801 i 1805, i l'any 1807 publica el resum d'aquestes experiències en el llibre titulat Viatge a les Illes Balears i Pitiusses, una publicació que podeu trobar en català i que fou publicada per l'editorial Llenar Montaner l'any 2003. Mm. Important, perquè a vegades aquests llibres són poc accessibles, aquest, en aquest cas sí que se pot consultar.
0: I d'ai, què conta d'Eivissa en Grasset?
1: I de compte moltes coses, compte molt de detalls curiosos. Primer, entra d'una manera més diplomàtica, com no podia ser d'una altra manera. Aquest cònsol francès mos anomena, bé, fa referència en el nom d'Eivissa, diu que els sentits l'anomenaven Ebussus, i també diu que l'illa estava dividida en 5 parts que anomenaven quartons. I diu que aquestes 5 parts estaven compreses entre la plana de la vila, Santa Eulàlia, Balançat, Portmany i Set Salines. Destaca la fortalesa de la ciutat d'Eivissa, on mos diu que hi ha 200 cases, això hem de pensar que és a principi del segle XIX, i habitaven 900 illencs. També destaca la catedral, 6 esglésies, un convent i casernes per a 2 batallons. També explica que en sortir de la fortalesa hi havia un raval on habitaven 800 eivissencs.
3: Igual que ara.
1: Talment.
0: Sí. I d'esport, què en diu?
1: I doncs, mira, l'autor prossegueix donant informació sobre l'esport d'Eivissa, que diu que és el més important de l'illa. Ell, un apunt que vull fer és que se fa referència a moltes coses de caràcter militar, perquè sempre ha hagut sospita que realment venia a fer un informe estratègic per informar en Napoleó en el cas que volgués invadir les illes. Però això són hipòtesis.
2: Hipòtesis oscures.
1: Hipòtesis oscures. Bé, i una cosa que diu d'esport, molt curiosa, és que diu que troba que l'han de fer net. Perquè com que hi van moltes barques d'estrangeres per anar a recollir sal de les salines d'Eivissa per exportar-la, diu que tira molt de llot, hi ha molta brutó i que arribarà un moment que serà gairebé impracticable l'esport d'Eivissa.
2: I després del clima diu qualque cosa, perquè no devia fer tanta calor com ara, o sí?
1: No feia que això

0: humitat que he trobat jo quan cap a IB3, que no ha rebaixat gens.
1: No s'abategava ni una fuga de pia, era una cosa així.
0: Però en aquell temps el clima era suau i saludable, mor diu, que durant l'estiu el vent de la mà trempava la calor. I a l'hivern el fred era molt moderat. Assenyala que per aquest motiu no hi havia animals verinosos a Eivissa, que diu que qualque vegada qualcú havia intentat traduir serps o animals verinosos i se morien pel clima favorable que hi havia a Eivissa. Continua explicant que s'hi produeix blat, vi i oli en quantitats superiors a les que podien consumir els eivissencs. Però alerta, perquè diu que en podrien produir més i exportar-lo, però que els eivissencs eren poc actius i mal conredors.
2: D'acord.
0: Sí, tenia una visió un poc desfavorable. Ja sabeu jo del xauvinisme francès, no?
1: Que bona bala, no? Va tirar aquí.
0: Sí. També destaca la producció de melers, de figueres i també xerra de les cindris. Diu que les cindris eivissenques eren molt bones i que tenien molt bona reputació.
3: Mira, per ser tan mal conredors.
0: Sí.
3: No sé si... li agradava, no?
0: Sí. No sé si vosaltres n'heu tastades, de cindris eivissenques.
1: No, crec que
2: no. No, crec que no.
0: I el que també li agrada molt és el peix, que diu que les costes, el peix és bo, abundós i té bon gust.
3: Clar. Bon pescador, idò.
1: Clar, clar.
2: Clar. Un cònsol que era de morro fi, però això que diu que els illens eren poc actius i mal conredors, vaja.
0: No mala sé. Cosa.
2: Ha canviat. Mos han d'aprendre.
0: Però encara diu coses pitjors.
3: Ui.
1: Més?
3: Ui.
0: Més?
3: Ui, que no mos donem
1: ben aquest. Què li passen endreçat,
2: no, mem? No, som hores.
0: Bé, jo també trec puntes, sempre de treure l'home sucós, si comença a dir, diu, descriu ses cases blanques...
1: Salsa rosa, Jaume, molt bé.
0: De treure suc, si no, gent no s'adormiran, gens. Ja és perquè fa molta calor, perquè si no...
1: Vinga.
0: I també diu coses pitjors, diu que els eivissencs s'oposaven a qualsevol tipus de progrés i de procediment que millorés el cultiu del camp. De fet, mos diu que hi ha un valencià que arriba a establir servissa i intenta dur el seu mètode de treball que empleava ja a València. Però no els hi agrada, i no només que no els hi agrada, sinó que diu que l'amenacen de mort.
2: Ui, poca broma, no?
0: Cada cultivar...
3: Pobre valencià,
2: eh? Poca broma.
1: Va no més que allà, jo.
0: Sí, va més que allà. No només això, sinó que fins i tot diu que hi ha un governador, Eivissenc, que amb molt bona intenció va voler introduir ser moreres i importar cut de seda, però que va ser un fracàs. Mm. No varen anar de cut de seda, els eivissencs...
1: Tampoc.
0: I,
3: no se poden menjar, no volem.
0: Sí, no va de res de tot això. De fet, jo ara m'agradaria que en Celestí, que sí, també sé que és un bon ratxo, que normalment no m'ho llegesc, mos fes un poc de cònsol francès amb patent francès.
2: D'engraçat.
1: Ara seràs tu grasat, vinga.
2: D'acord, idai. Diu així, en recórrer l'illa, el foraster es creu transportat a aquells països on la civilització encara no ha penetrat. Gairebé no hi trobant cap camí practicable, llevat dels que són contigus als diferents nuclis de població o d'aquells que condueixen als diversos indrets de la costa on es fan els carregaments de sal.
1: Ningú ho hagués fet millor, Celestí.
0: Diu que...
2: Que bé, que bé.
3: T'ha faltat un pot de temps francès.
2: Sí. Però...
0: Ja veig que hi havia mal camí, oi? Hi havia mal camí per Eivissa en aquell temps.
1: I de la indumentària eivissenca, que és tan espectacular, que té aquestes joies... No en comenta res, aquest cònsol de Napoleó.
0: Idò, sí. I bé, jo crec que no se va passejar molt a veure Vall Pagès. Mm. Va veure pageses que entrecavaven el camp... I mos diu que la indumentària d'Eivissa, des del seu punt de vista, és singular, no li acaba de cridar molta atenció, destaca el rebosillo, que és comú a totes les illes, però diu que és de drap bast o d'indiana molt ordinari.
2: Ui.
1: I... Tot malament, perquè
3: no,
1: està...
3: No li agradava res.
0: Tranquil, que després vendràs el xiu.
3: França segur que tot era guapo, però...
2: No l'amenaçaren.
1: No l'hagué tornat, André.
2: Com el valencià.
0: No l'ha tornat.
3: Jo l'hauria amenaçat. Sí.
2: No li va arribar a la amenaça, no?
0: I fixeu-vos que des de vestimenta també se fixa en ses tronyelles, en ses tronyelles que duen ses dones, aquelles tronyelles que encara veiem que duen moltes pageses, quan van en indumentària tradicional. No sé si na Maria se vesteix de pagesa i se posa cada tronyella.
1: T'imagines? És que ara mateixes que veig fa poc i no m'adona gaire per una tronyella.
0: Podries.
1: Però... Amb aquesta calor, aquesta indumentària, per ventura, també
0: podries
1: mos covant.
0: Podries i ara veuràs, perquè ara t'ho explicaré. Bé, engraçat, que ja me feia dir el dijous, engraçat.
2: Engraçat, que no és engraçat que teniu una escapa.
0: N'André,
2: engraçat.
0: N'engraçat.
2: Ja m'ho veu i tot. Ja és com Andalús, eh?
0: Sí. Sí. Ja m'ho anem... Ara que no ha estat el Rosselló, ara.
2: Ah, sí?
0: Si no, ara no han passejat la Divina Pastora...
1: Ai, pot ser.
3: Aquestes coses...
0: Vaig veure per Instagram que cocu de Parma Llarga i mirar.
2: El Salto de la Verja, me diuen per aquí. Sí?
0: Pot ser.
2: D'acord.
0: No ho sé.
2: Mai ten Lluís Fortes, eh?
1: Informació de darrera hora.
0: Tornem en André, i en André molt diu que els estrangers quedaven estorats quan veien aquestes coses llarguíssimes. Però a més quedaven estorats quan se n'adonaven que les coses que duen eren postisses.
1: I de què eren?
0: Clar, això és habitual, encara ara. Jo, ma mare, es vesteix de
3: pagesa. De fet, ara les que se vesteixen de pagesa solen dur trunyelles falses, també.
0: Exacte,
3: no? Falses. No eren capellis de seus.
1: De bon dures.
0: Sí, però encara fixo-vos en un altre detall d'en André, que diu que un costum que només ha trobat a Eivissa, de totes les Balears, diu que les dones que feinejaven el camp no duen cor postissa de cabell naturals, sinó que se penjaven una cor de vaca.
2: Però, a veure...
1: Com de vaca?
2: La cor directament de vaca o una trunyella feta en cor de vaca?
0: No ho especifica. No ho especifica.
3: No, així mos convé sobre l'ego.
0: Jo crec que s'ho invento un poc, això, perquè també que viatgers, en algun cas, eren molt fantasiosos.
1: Sí,
0: bastant. Que en el segle XIX no hi hauria cap francès que vendria a venir a Jossant, però tampoc no m'ho deixa massa bé.
1: No.
0: I diu això de la cor de vaca.
2: Però malament, perquè si fantasiegen, clar... Són referències històriques.
0: Són referències històriques.
2: Me'n fan tenir referències que Pontura no són certes ni reals.
0: Però ell comenta, fixeu-vos, que ell ho va dir als ervissencs, que no els agradava aquest pentinat que duen els ervissencs. I ràpidament els ervissencs el varen replicar i li varen dir que trobaven ben ridícules aquestes perruques que portaven les dones de França.

0: anàrem a Sant Miquel,
1: èpic, eh?
2: Molt napoleònic.
0: Sí, molt napoleònic, això mateix.
2: Mentre heavy metal i napoleònic,
3: exacte.
2: No sabia molt bé quan
3: es que va bé, va bé.
0: I d'això que en el segle IX algunes eivissanques duguessin una cua de vaca, és mal de creure, no sé. No sé si era...
2: Això ho haurem de demanar als oients, jo
3: crec. Un fantasma.
2: Que mos ho diguin.
0: Si era un poc fantasma, si no... Que cònsol.
2: Era singular.
4: És un poc estrany, ja tot plegat, però bé, ja està. No, no el podem telefonar perquè no deu ser viu.
2: No.
3: Jo, de fet, ja no puc més amb ell, així que poden canviar de personatge.
4: Vinga. Ah, sí?
2: Podem passar a un homonac, d'aquell que diria en Josep Pla.
4: Ai.
2: Parlarem d'un príncep, ja ho hem comentat abans, hem fet un poc d'espoiler, aquest sí que tenia morro molt fi, l'arxiduc Lluís Salvador, i en aquest cas avui li dedicarem mitja secció. Aquest personatge de llegenda, que s'ha escrit més llegenda de que és personatge real, a vegades fa mal distingir-lo, hi ha un detall que m'agradaria comentar, perquè moltes vegades passa per alt, i és que la primera de les Illes Balears que va trepitjar l'arxiduc és Eivissa.
3: Ah, mira.
2: Eivissa va arribar... l'arxiduc va arribar a passaport d'Eivissa. Concretament, va arribar dia 11 d'agost de 1867 a bord del vaixell rei Don Jaime II. I tenia tan sols 20 anys i viatjava d'incògnit amb el pseudònim de Comte Neudorf. I sabíeu quin era el motiu real del viatge?
3: Però no devia ser molt habitual, això, que comencessin per Eivissa, no?
2: No.
4: Sí, m'ha estranyat.
2: Solien venir com a Mallorca, l'entraven de base i pegaven de part a banda.
3: Altres, sí.
2: I l'arxiduc va pegar per Eivissa, a menjar flor.
3: Sí, sí.
2: Segurament han d'haver menjar, segurament que sí.
0: És un motiu.
2: És un bon motiu, és un bon motiu. Però no va venir per flor, sinó que va venir per escriure un llibre sobre escarabats. Ja sobre coleòpters. Que vos
3: això sí que no hauria dit mai.
4: De bon, d'Eivissa?
2: Sí, clar. Era científic, era botànic, era
4: tot,
2: viatger, era escriptor, era poeta, era tot, era un home universal. I va venir per escriure un llibre sobre coleòpters. Però una altra versió, més oscura, que, ja que estàveu de coses
0: sí.
2: oscures,
0: sí, bona, bona.
2: I té que veure... en què va venir per superar un dol d'una princesa de l'arxiduquesa Matilde d'Àustria-Teschen. Aquesta senyora, també ben joveneta, estava promesa oficialment en Humbert I, futur rei d'Itàlia, però comenten que l'arxiduc s'entenia amb ella. Ja sabeu que diuen que s'entenia molta de gent, l'arxiduc.
0: Sí.
2: I deien que s'entenia amb ella, molt jovenets, però l'arxiduquesa va tenir una mort tràgica. I l'any 1867, quan se preparava per anar en el teatre amb un bon vestit de gala, se'n va anar dins la seva habitació, dins el seu quarto, perquè diuen que son pare era un home molt estricte, i se va encendre una cigarreta, un cigarro, d'amagat. I què va passar? Que son pare... de cop, sense avisar, entra dins l'habitació, on està vella, s'amaga el cigarro a darrere el vestit, clar, imagineu-vos aquell vestit tan gros, aquell vestit com a de Sissi que duen en Christian Schneider, la pel·lícula de Sissi, i va prendre, se va calar foc, i va tenir moltes cremades, i va morir al cap de poques setmanes.
4: Quina tragèdia.
2: I diuen que això va ser un gran dol per l'arxiduc, i el va impulsar a dur aquesta vida arran per la Mediterrània. També hi ha una altra versió que diuen que se va prendre foc amb un canelobre, però clar, això m'imagino que se va dir que hi ha altra versió perquè no estava ben vist que una dona en aquell temps en el segle XIX, fumés i per això s'amagava...
0: De quina tesi sou? De l'escarabat o de cigarro?
4: Jo, el cigarro m'ha arribat, oh?
0: Jo també, eh?
4: La veritat, aquesta història de molt colpidora, no...
0: Tot i que en què els ha escarabat per Eivissa també...
4: No els conec, no...
0: També té lo seu, eh?
2: Sí.
0: Vaja, arran d'aquesta mort tràgica, l'arxiduc se va voler allunyar d'aquesta vida cortesana, no?
2: Exacte. Quan feia de més 15 dies que navegava pel món... per la Mediterrània, va arribar a Eivissa i se va dedicar a recórrer Silla a lloms d'una mula, perquè mos diu que pràcticament no hi havia camins ni carreteres, i això li permetria arribar a llocs més aïllats, com per exemple les barraques dels pagesos, els llocs elevats, i també mos conta que va llogar barques de pescadors per anar a cartografiar el litoral. Hem de pensar que l'arxiduc era un gran dibuixant i va cartografiar molt la costa. I finalment també va visitar Formentera.

0: L'arxiduc va romandre les Pitiuses fins al 2 de setembre d'aquell mateix any i el resultat, a banda d'aquell llibre de Coleòpters, és el primer volum de Die Balearen, el famós Die Balearen, que va dedicar a les antigues Pitiuses i que va publicar l'any 1869. El ton comença així, de manera molt humil, i jo crec que li hem de passar la paraula a en Miquel, a banda d'acabar, que tenim poc temps, però almenys com us ha de llegir una frase de l'arxiduc, tu que tens aquesta voltant l'arxiduc.
1: Ell ho va dir, que volies l'arxiduc,
2: ja, mem. L'arxiduc.
0: I ha arribat el teu moment de glòria.
2: Va, diu així, oh? Les pàgines següents no són el resultat d'estudis profuns, sinó tan sols el recull de les anotacions tant com les vaig escriure l'estiu i la tardor de 1867, al mateix lloc cavalcant en una mula, navegant pel mar, a les pobres barraques dels pagesos o als palaus. Així com la naturalesa de cada illa és molt peculiar, també ho són els seus habitants, que difereixen prou d'una illa a una altra, tant en la tipologia i la vestimenta com en els costums, en la construcció dels habitatges i la seva formació.
3: Ha sonat a pregó de festes,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí.
1: Ha sonat a poble, sí. Eclesiàstic i tot.
3: Sí. Pregó de festes, una sala de plens.
2: Pregoner.
0: I de l'arxiduc comença en descripcions geogràfiques i mos diu que a Eivissa no hi ha rius i també parla de l'origen del nom de Pitiuses. Vosaltres sabeu quin és l'origen?
1: Ara que ho dius?
0: Ara vos he...
1: Mos ha glapit.
3: No, molla.
2: L'hauríem de saber.
1: Sí, ah, ho sabrem.
0: I de ve del grec, l'origen ve del grec, ja tenia un professor de grec que m'ho deia que tot venia del grec i que el grec era sa mare de xot.
1: Idò, mira.
0: Idò, ve del nom Pitus, que vol dir pi, i fa referència que era una illa plena de pins.
3: Sí,
0: vol dir illa d'espins.
3: Ho sabíem.
0: Què vos pareix?
3: Clar, és que ho has demanat així com si fos un examen i sí, però ho sabíem.
1: Bueno, pa nerviosos.
3: Sí, clar.
0: També mos comenta que l'usina era un dels arbres més importants o més abundosos a les Illes Balears, però que a Eivissa només n'hi havia a Sant Joan. També explica que hi havia comellars, en figueres, en bolivieres i garrovers. També mos parla dels amellers que abundaven a la terra era bona. I una cosa que li agradava molt a ell, que era llépol, són les palmeres de dàtils, ja que diu que feien un dàtil boníssims.
2: De morro fio,
0: de mamó. De morro ben fi, l'arxiduc. Ja no en tenien cap dubte.
3: Ja, home, haurem de fer via, perquè tenim poc temps. No sé si haurem de dividir en dues seccions.
0: No ho sé.
3: Que podem treure
0: Que podem espigolar. Bé, també mos parla dels magraners, de les figueres de moro, que ara s'estens, de les figueres de moro. I també mos parla de que no hi creixien més arbustos més alts que una mata. Una altra cosa que també li crida molt l'atenció és el fons de la mà, on destaca les algues fondes, les esponges, les ofiules, els erissons, el crany que corrien damunt les penyes, i no sé si tenim temps de llegir res més, o ja ho
3: no,
0: hem de deixar aquí.
3: No, perquè ho hem de deixar, hem de fer una pausa abans d'acabar, però... sí que poden continuar la setmana que ve.
0: Ahir tornarem. Tots els que vinguin a l'arxiduc.
3: Això mateix. Jaume Bernat, moltes gràcies. I nosaltres ja... Sí, fins la setmana que ve. I nosaltres ja hem d'acabar. Miquel, Maria, Lluís Fortesa, moltes gràcies. Demà hi tornem a partir de les 3. I que vagi bé.
1: Fins demà.
4: IB3 Ràdios, formació.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. Coincidint amb l'episodi de mal temps, els aeroports de les illes registren diverses afectacions. El de Mallorca és el que concentra més incidències, amb uns 350 vols retardats. També una situació similar es viu a Eivissa, amb un centenar de vols en retard, i Menorca amb una trentena. A l'aeroport de Son Sant Joan hi ha la nostra companya, Victòria Morell. Victòria, quina és la situació a hores d'ara?
7: Bon dia, hores d'ara. La situació a Sant Joan continua marcada pels retards. Parla, m'ho han dit, d'uns 350 vols afectats, entre arribades i sortides en demores que, en alguns casos, s'acumulen a mesura que avança la jornada amb una afectació mitjana de gairebé una hora de retard. Segons ens expliquen des d'Aena, l'origen és meteorològic. Les condicions adverses han obligat els controladors aeris a espaiar les sortides per donar més marge de maniobra als avions i això està generant un efecte en cadena sobre tota l'operativa. També s'ha registrat al Mancor una cancel·lació vinculada a un vol en destinació a Barcelona que no ha pogut completar l'aterratge previst.
8: Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que l'anterior s'ha cancel·lat i veurem si el nostre surt.
9: Pues con paciencia, y mira, y el móvil ayuda, ¿no?, a pasar el tiempo. Con paciencia.
7: Tot i això, a la terminal l'ambient és de relativa normalitat, encara que hi ha molt de passatgers pendents de les pantalles i, segons Aena, els retards continuaran previsiblement durant les properes hores, de manera que la situació tardarà encara a normalitzar-se.
6: Gràcies, Victòria. Doncs com sentíem, molta paciència per a aquells que hagin de volar avui. Continuem amb més qüestions. Continuen les flames a l'incendi d'un edifici de Can Picafort. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Muro. També s'ha hagut d'atendre una persona per inhalació de fum.
10: L'incendi ha afectat un edifici de 3 plantes i un soterrani. S'ha hagut de desallotjar la botiga de la planta baixa i 4 habitatges, on hi havia un adult i 4 menors. Tot i que està controlat, l'incendi encara no s'ha extingit i els bombers continuen fent feina per apagar-lo.
6: I durant la jornada d'avui també s'han registrat diversos accidents a les carreteres. A Mallorca, una furgoneta ha bolcat a la carretera de Manacor i ha deixat un ferit greu i un altre lleu. A Menorca, 3 persones han resultat ferides per un accident frontal entre 2 cotxes a Cal en Bosch.
10: Una de les ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases a causa de la gravetat de lesions. D'altra banda, un home roman ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila per un traumatisme abdominal greu. També en aquest hospital hi ha ingressada la tercera ferida per una fractura de braç.
6: I encara a Menorca ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila una jove de 17 anys per un accident durant les festes de Ferreries.
10: Segons l'àrea de salut de Menorca, la menor presenta un traumatisme cranioencefàlic. De moment es desconeixen els detalls de l'accident.
6: I al Ministeri, les comunitats autònomes enviaran 25.000 vacunes a Ceuta.
10: A la ciutat autònoma hi arribaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i polio. És un gest de solidaritat preventiva de les comunitats amb Ceuta per evitar brots vírics que ara, tal com explica la directora general de Salut Pública de les Illes Balears, Elena Esteban, s'ha de concretar.
11: En función de la población de cada una de las comunidades autónomas va a mandar un número mayor o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que he comentado de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
6: I amb aquest apunt en la plana estatal hem arribat a les 6:04. Aquesta i d'altres qüestions actualitzades a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Bon dilluns de cultura. I avui a l'Aviador té ritme de samba. Benvinguts a la cultura IB3 Ràdio.

0: I és que molt aviat torna el festival Tens Samba a Mallorca, del setembre al novembre, principalment a Inca i a Palma, amb artistes com Mirla Riomar, entre d'altres intèrprets de la música brasilera contemporània. De fet, ella, Mirla, serà una de les primeres convidades del programa d'avui. Seguirem parlant de la connexió entre l'art dramàtic i la neurociència amb Martí Fons, gràcies a la publicació del seu estudi Actuació i Neurociència, que està publicat per Peter Lang. I per acabar, novetats musicals d'artistes i de grups locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. IB3 Ràdio.
6: Són les 6:30, continuem el programa docent a la Universitat Andalusa de Loyola, investigador en art dramàtic vinculat a projectes finançats amb fons europeus sobre investigació performativa. Martí Fons ha publicat distints estudis sobre creació escènica contemporània, actuació i neurociències, integra la pràctica actoral i la neurociència i es prem, m'atreveix a dir-ho, les possibilitats que els avanços científics ofereixen als intèrprets a l'hora de desenvolupar el seu ofici.

0: Actuació i neurociències, publicat per Peter Lam. Martí Fons, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
1: Moltes gràcies. Molt content d'estar amb tu, Rafa. Feia temps que no mos veia, però estem igual.
0: No t'has... o millor, no t'has posat per res, vull dir. És un llibre, de vegades tècnic... complexa en moltes de les explicacions, com no pot ser d'una altra manera, pleníssim de referències, de cites, de bibliografia, de links que t'enduen cap a d'una banda a una altra. Com arribes al tema, diguem, a l'interès per conjugar allò que és el procés actoral i la neurociència?
1: Bé, aquest llibre que va sortir, que se diu Actuació en Neurociències, és un llibre científic, diguem, no? És editorial Peter Lang, que és una editorial internacional també científica, que d'arts i humanitats principalment, doncs, bueno, per això té aquest caire més acadèmic, més científic, no? Quan neix això? Neix quan jo vaig fer en la meva tesi doctoral, no? Jo vaig ser, a més, vaig ser becari predoctoral del govern balear, és l'únic que crec que ha hagut fins ara d'art dramàtic, va haver un i ja està, mira. Però és d'art dramàtic que... No, hi ha hagut molt més d'arts i tot això, però en aquest cas és d'art dramàtic, que jo sàpiga, de moment, va ser del 2004 al 2008, i el que nosaltres vam anar a cercar, el que jo cercava, eren els fonaments científics del procés creatiu de l'actor. No? S'havia treballat tot el tema actoral, tot el tema de l'actuació des del punt de vista historiogràfic, filològic, o la filologia, òbviament, tot el tema de la literatura dramàtica, el tema de la literatura artística, o també historiogràficament, s'han fet estudis meravellosos. No? Però jo el que cercava era intentar entendre el procés de creació actoral quan l'actor actua, no? Se posa en situació de representació davant un escenari, no? En un cos ment que se posa en acció. No? Davant d'això, clar, el meu director de tesi van dir que aquest home està bollat. Però què fa aquest home? Però a més van guanyar, doncs, jo dic, saber que era doctora a l'FPI en aquell moment, i en aquell moment naixia, val, jo vaig començar a cercar temes de teoria de la comunicació, òbviament, quan nosaltres, l'actor, sobre l'escena, els signes expressius que ell expressa són, d'alguna manera, estan connectats en els processos d'enculturació que nosaltres duim, enculturació i aculturació, que entendríem com el que serien les tècniques que nosaltres treballem, no? Però, a més, davall de tot això, hi ha els estímuls psicofísics que nosaltres fem. Tots plorem, tots reim, com éssers vius, no? El que passa és que l'actor, hi ha uns processos orgànics, hi ha uns processos artificials, perquè cada dia, a les 7 de sora baixa, com deia Fernando Fernández Gómez, has de sortir per aquella porta,
0: i
1: has de riure.
0: Llums, i clar, salsa el taló, ja no hi ha molt de talons, però... figuradament.
1: I va néixer des d'allà. O sigui, vull dir, és quan sortia tot el tema neurocientífic, tot això, i la meva tesi va acabar en el 2009, però jo vaig seguir, jo vaig continuar investigant, perquè això va començar a créixer, no? D'alguna manera va començar a créixer els avanços neurocientífics. Clar, quan hi ha el descobriment neurocientífic, avui tot és neuro, no? Parlant neurolingüística, parlant neurooratòria, neuroeducació, neuro, no? Per què? Però per què passa aquesta revolució neurocientífica? Senzillament perquè els esdeveniments, els descobriments científics que s'adonen dins aquesta àrea de coneixement, mos està canviant tot, no? I en el cas del treball escènic, és a dir, també mos està canviant la manera de percebre. Començam a entendre què li passa a la caixa negra, que era el cos ment de l'actor fent això. Llavors, quan va passar la meva tesi doctoral, etc., jo vaig seguir estudiant tot això, vaig seguir treballant tot això, vaig seguir inclús treballant-lo dins la docència, quan jo treballant com a professor, també en els actors, en l'Escola d'Art Dramàtic, ara en la Universitat de Loyola, etc. Llavors, aquesta connexió va seguir i va arribar fins aquí. O sigui que això no és la meva tesi, sinó el desenvolupament del que vaig fer després. En connexió amb altra gent, com pot ser en Gabriela Sofia o en Nazaret Castellanos, que ara és bastant coneguda.
0: Bastant coneguda, mediàtica. Que diria jo, fins i tot.
1: També, bastant
0: clar, en què li pot servir, Martí, aquest estudi que has fet molt complet a l'actor, a l'actriu, i com hauria d'abordar? Perquè, clar, no és només... obrir el llibre i subratllar-ho, com he fet jo.
1: Sí, no, me consta que te l'has llegit.
0: Sí, no, efectivament, sí, no, però a l'actor, com ha d'abordar aquest estudi?
1: Això és molt interessant. És a dir, quan jo vaig presentar a Sevilla, en aquest cas, a la Real Acadèmia de les Buenas Letres i de Belles Arts, jo ho vaig fer amb una actriu. Val? Jo ho vaig fer...
0: Hem vist imatges.
1: Sí, sí, Anna Sofia Cruz, que en aquest cas era una actriu, també és professora del grau. I per què ho vaig fer amb una actriu? Perquè m'interessava que s'entengués aquesta correlació entre teoria i pràctica. El llibre no és neurociències i actuació, és actuació i neurociències. Jo som un amo de teatre, que quedi clar. Jo som un amo de teatre, som un amo que me dic des de fa anys a l'art dramàtic, no? No som un neurocientífic, però tampoc tindria sentit que un neurocientífic fos que explicar i treballar sense actor. Al contrari, el que ha de ser una vehiculació, una connexió entre una cosa i l'altra. Tot allò que no, nosaltres... Per què hem apropat a neurocientífics? Com Stanislavski, Meyer, tot el mestre de l'actuació, se van apropar en aquell moment, en el moment científic, que era la psicologia, per exemple. No? I se van apropar a la memòria de les emocions, per exemple, Stanislavski, amb la memòria emotiva.
0: O la psicoanàlisi,
1: la reflexologia de Pavlov, en aquesta idea d'acció-reacció en el treball de l'actor. I ara, clar, hi ha tots uns nous descobriments que ens permeten entendre que entendre el treball actoral, començar a entendre-ho. Hi ha coses que, evidentment, la creació individual, la creativitat, etc., són caixes molt més profundes, però hi ha unes certes evidències que ens ajuden a que se puguin fer cada vegada més entrenaments per l'actor més eficaços i més efectius. Aquí està el tema. El tema està en connectar la pràctica actoral amb els esdeveniments que surten nous des de la ciència.
0: Te demano un exemple d'abans, recent, en el camp de la neurociència, que li serveixi a la pràctica de l'entrenament, diguem així, actoral.
1: Sí. Bé, un dels descobriments que va revolucionar des de principi, estem parlant del segle XXI, va ser el descobriment de les neurones mirall. Se va descobrir a Salmonet, se va descobrir en els bonobos.
0: De les quals hi parles,
1: sí, òbviament. Sí, hi parles bastant, perquè això va ser una revolució també per nosaltres. Què deien les neurones mirall? Ara s'ha descobert any després que les neurones mirall les tenim els éssers humans. Suposaven que sí, perquè som els seres imitatius. El que deia la poètica aristotèlica fa moltíssim d'anys, Aristòtils, un senyor allà visionari que deia que l'home és imitatiu per naturalesa. Avui, neurofisiològicament o neurobiològicament parlant, és vera, no? I això què significa? Que jo som capaç de copiar...

0: entrar per la porta, ja sé que matarà l'altre, com acabarà l'escena. I ho sé perquè ell ja ho ha planificat tot, i no, és aquesta, aquesta idea, de, o bueno, aquesta descobriment de la neurona mirall, de la simulació mental, alerta és tenir clar que hi ha un espai d'intencionalitat compartida, és a dir, que jo el que vull, vaig a fer una intenció, però tu has de... Jo t'he captat l'atenció perquè estic fent la intenció, però no estic programant l'acció que vendrà després, sinó que hi ha el que diuen també els pràctics de l'escena, una danza de les intencions.
1: Totalment, que és un terme meravellós i que crec que és molt definitori, també.
0: Per tant, l'actor que ha de fer, doncs, si fa una acció i una intenció real, fonamental, molt interessant, s'ha demostrat que l'espectador se li activa el sistema de neurones mirall o el sistema especular. Això és molt interessant, perquè si no fas intenció real i secció real, no se li activa. És a dir, que l'actor que ha de fer accions. L'actor és cosment amb acció, però l'acció és una acció física real. Això ja ho deia un senyor que se deia Stanislavski en els anys 30, en el final de la seva recerca. Pues tenia raó. Si t'apareix... Tenia raó.
1: Doncs, sí. Tenia raó.
0: Tenia raó. Aquest Stanislavski, no tant el primer, per exemple. O sigui, la memòria emotiva, sí. Tot això, podem pensar des de la neurociència, això ara pot ser una bomba, el que digui, però que no és gaire eficaç. No vol dir que no sigui bé. Mm. No vol dir que no estigui... És un mecanisme d'inducció emocional per memòria autobiogràfica. Qualsevol psicòleg te dirà que és així. Ser una persona que evoca una memòria autobiogràfica, és a dir, el que t'hagi passat tu fa amb una determinada persona, etc., evidentment te provoca una emoció real. Però la pregunta és eficaç pel treball de l'actor sobre l'escena? S'està demostrant que no.
1: Que no tant. Són les 6 i 41 minuts entrevistant Martí Fons a partir del seu estudi d'actuació i neurociències. Jo te diria que la ciència històricament s'ha interessat per l'art i també te diria, sense por, massa por equivocar-me, que a l'inrevés no ha estat tant així. Que a l'art li ha costat i li costa encara interessar-se per la ciència. Això de que jo som humanista, jo som d'humanitats, deixem de... En canvi, al contrari... Jo crec que sí que hi ha hagut més exemples. No sé si estàs d'acord.
0: Sí, mam, hi ha un transversament entre una cosa i l'altra, no? Però ara està canviant-ho, perquè desgraciadament pareix que en aquell moment fins ara era l'art és una cosa, la ciència és una altra, no? Nosaltres avui parlam, i també com a doctor i com a professor de l'universitat, nosaltres tenim una línia d'investigació molt clara de la pràctica artística com a recerca. És a dir, practice as research, que diem a les universitats anglosaxones. Mm-hmm. No només la pràctica, la investigació sobre l'art, sinó l'art com a investigació. Per tant, avui en dia aquest flux és cert que en aquell moment i fins fa uns anys humanitats, arts, estava més separat. O vostres un investigador o vostres un artista. No, és un artista investigador, per què no?
1: És que la següent pregunta que no es pregunta era precisament, potser hauríem de començar a esborrar les fronteres entre arts i ciència. Absolutament. Però aquí ve la, la subpregunta. No tots són Hedy Lamarr, que era una excel·lent actriu i una científica, com bé saps, també molt interessant. Hi ha cervells científics i cervells artístics i fins i tot molt compartimentats, o això és cultural?
0: Uf.
1: Amigo, no has vingut aquí. Si ets capaç d'escriure aquest llibre, ets capaç de respondre això.
0: Sí. És a dir, hi ha un pot de tot. És a dir, que tu te pots trobar amb persones que tenen una capacitat analítica molt grossa i tenen una capacitat racional, però això se compartimenta. No és vera que no... De vegades s'ha pensat inclús en el tema de la lateralització hemisfèrica, la lateralització hemisfèrica, diríem, com deim en mallorquí o en català. Doncs, clar, però no és vera que els artistes només utilitzen la part sensorial o emocional i la part racional. No, no, al contrari, s'ha demostrat ben clarament i neurocientíficament, que tot això s'entremescla. Ens al contrari. Ara bé, no tothom té per què mesclar aquestes dues coses, m'explic. És a dir, no tothom té per què treballar-ho. A mi per què? Perquè en el principi de la introducció hi ha una anècdota d'un aspirant art dramàtic, que sí, suena i tot, pot ser que el conegui tot. Però un aspirant que en un moment donat no se va demanar només el com fer, o com actuar bé, o com sector, sinó que se va demanar el per què. Si mos començam a demanar el per què, aquí canvia. Perquè hi ha una idea clara de reflexió. Ara bé, també vull dir una cosa. En els ensenyaments superiors, ja com a professor universitari, com a professor que també ha estat de SATS, Escola d'Art Dramàtic,

0: hi ha una cosa molt important. L'ensenyament superior, nosaltres també formem a les persones perquè tinguin pensament crític. Perquè això és la base. Què vull dir amb això? Que no només és fer, és saber reflexionar i tenir opinió del que tu fas. Això és la diferència entre una persona que està formada i que no. Vull dir, encara que el talent, tu m'estàs dient, el talent innat, clar que sí, tu veus una sèrie d'aptitud de persones.
1: Ara bé, el talent innat.
0: Això sí. Ara, avui en dia, el cervell humà està claríssim que no tenen per què ser compartiments separats, no, és el contrari. Hi ha una interconnexió. Això està clar, i neurocientíficament, la interconnexió hi és. Ara, una altra cosa és que una persona desenvolupi unes potencialitats o unes altres. Però que el mateix, per exemple, tot el tema de la memòria, pensem que el circuit de la memòria no només depèn de l'hipocampo, per exemple, l'hipocampos o l'hipocampos, el que quan parlem de neurociència parlem en singular, però són dos, pensarien que és el director d'orquestra. D'acord, però el còrtex prefrontal, que és on està el meu cervell executiu, on està el meu cervell que executa, que pren la presa de decisions, sí, també sí. Forma part d'això. I el circuit de la memòria també està totalment correlacionat amb el circuit de la imaginació. És a dir, que se mescla tot, però això és el que et volia dir.
1: Martí, on col·locar... I m'has deixat el fil i l'he agafat, òbviament, tot i que estava previst. On col·locam això del talent innat? On col·locam en tota aquesta equació, per dir-li l'equació, dir-li puzzle, que estàs dibuixant i que has integrat en aquell llibre? Aquesta cosa de que, de cop i volta, molts, no només parlarem d'en Marlon Brando, de Bette Davis, ja. Molts d'actors i actrius tenen aquesta cosa que... pràcticament sense tenir un marc teòric massa establert, sense tenir massa en compte això de les ciències i en què es pot ajudar, pràcticament sense tenir en compte gaire cosa, se posen damunt un escenari, com deia Fernan Gómez, s'aixeca el taló i ho broda. On m'ho col·locam, això?
0: Clar, aquí hi ha dues coses. Per exemple, Marlon Brando, en Elia Kazan, que el va descobrir en els actors d'estudi, li deia que era com treballar amb...
1: També parles dels actors d'estudi.
0: Sí, també en parlo. Bé, parlo de totes les parts de... Sí, sí, dels mètodes interpretatius i tot això. I què volia dir? El considerava com una bèstia, no? I deia, és com una bèstia. Què volen dir com una bèstia? És important. Què volen dir com una bèstia? Instint. Instint. Hi ha una part neurobiològica aquí. L'instint. L'impuls orgànic. Som actors i, per tant, som acció-reacció. I reaccionem a lo que els estímuls que mos venen. Però, de vegades, l'estímul és imaginatiu. Alerta amb el concepte de reacció. Ara, encara perquè està de moda. Però alerta, l'evidència científica mos diu altres coses. Ara, l'impuls orgànic està allà. El que realment l'impuls... hi ha tota una sèrie d'aptituds que un té. I, a més, ho veus, no importa en el dia a dia que pot fer feina amb els alumnes, per exemple, a l'escola de dramàtic. És a dir, tu veus una persona... ho veus. És a dir, tu veus una persona que funciona. Ara hem tingut un alumne a Loyola, que ara és protagonista de la nova pel·lícula d'un mallorquí, jo dic perquè és mallorquí, en Daniel Monzón, que ara s'estrena sí. Rogar por nosotros.
1: Sí, sí.
0: Bueno, aquesta lota, aquesta, jo la vaig veure des de primer, clar, té... M'entens? No necessita aquí que sigui... Ara bé, hi ha una altra part que també ha d'haver instint, però ha d'haver també intel·ligència. Perquè aquest ofici també necessita i precisa d'intel·ligència. I l'intel·ligència per què mos serveix? Alerta, intel·ligència... Bé, una cosa és el que fa a nivell pedagògic, com a doctor, com a professor, etc. Però una intel·ligència per saber controlar tots els teus processos. Per saber controlar i concretar. La maduresa de l'actor també ve donada per la precisió. Uh-huh. Si no som... Clar, és fonamental.
1: I la precisió prové de la intel·ligència.
0: I prové de la tècnica. I la tècnica és un procés també artificial.
1: Deien Kapuscinski, i t'educa ara per un moment al terreny del periodisme, que no se podia ser bon periodista sent un cínic. I, en realitat, allò que estava explicant és que per ser periodista s'havia de ser bona persona. Jo te faig una pregunta per escuda, no, però amb matisos. Perquè tu parles molt de les emocions.
0: Vale? Sí, ja saps.
1: I clar... té més possibilitats de ser un bon actor, una bona actriu, una persona emotiva, empàtica, una bona persona? O això...
0: Bueno,
1: i això me podries explicar científicament?
0: Aquí has posat dos nivells. També, jo també estic en una facultat que és comunicació i arts. O sigui, jo estic a la part d'arts, que me correspon com a grau d'arts escèniques, però amb els periodistes també estic totalment en contacte. Llavors, ho deia perquè, clar, una cosa és... Sí, evidentment, hi ha un tema de sensorialitat i emotivitat, que sí. És a dir, l'actor ha de saber també ho dic aquí, el mecanisme d'autoregulació emocional. És a dir, tu pots sentir molt, però jo t'he d'entendre. Entendre escènicament parlant.
1: Sí, sí, clar.
0: És a dir, tu pots trobar, i has treballat en diferent, per exemple, jo treballava amb actors a Balears quan estava aquí, però ara en Andalusia, per exemple, els actors, molta gent me demana, i els actors, els alumnes andalusos com són? És vera que hi ha moltíssima motivitat. És a dir, tenen moltíssima força emotiva. És a dir, no fa falta que li cerquis memòria efectiva, però ara hi ha molta motivitat.
1: No és un cliché, no? En el sud la gent s'emociona.
0: Hi ha un punt emocional, un punt sensorial, que ja ho donen per si mateix. Ara bé, se necessita, torna a lo mateix, se necessita concreció. Se necessita que jo t'entengui, perquè per molt que m'aploris, per molt que m'emollis, si no hi ha... Què és el que ha de fer l'actor? És a dir, el que ha de fer l'actor és transitar emocionalment per la cartografia emocional del personatge, o per les circumstàncies donades que formen la situació escènica. No? Per tant, aquest trànsit obliga una autorregulació emocional. Ara, següent punt que me deia, si és bona o mala persona, bé, això és un altre tema ètico-moral que per mi està més enllà, que potser hauríem de fer un altre llibre. Però emocionalment, des del punt de vista sensorial i emotiu, evidentment l'actor ha de tenir uns mecanismes emocionals i emotius totalment actius sobre l'escena, però que les ha de saber gestionar i autorregular perfectament, perquè cada vegada que surti, l'aigua ha de sortir. Però és important, l'aigua és talent, l'aigua és emoció, pot ser la sensorialitat, però si la canal no està ben posada, tenim un problema. És a dir, i per això és important que hi hagi una bona canal. I la canal, torna a repetir, és la tècnica. I la tècnica és una tècnica conscient, és molt important, és conscient, perquè si no fos conscient, és com en Laurence Olivier, que plorava, que feia de Hamlet, que veia el pare d'en Hamlet allà, però quan sortia, que flipaven els tècnics perquè deia, perdoni, aquest llum no està ben posat. Alerta, perquè aquí no està... I que s'estava morint en mig de l'escena, m'està dient tot això. Què està passant aquí? Bueno, hi ha una doble consciència de l'actor, que molta gent ha parlat així, el gran concepte de la neurociència avui en dia és la consciència, que és la consciència, no? És complexa, no?
1: T'hauria de fer la pregunta, potser d'una altra manera, i t'hauria de demanar quines condicions o quin marc neurocientífic ha de tenir un bon actor o una bona actriu.
0: Bé, jo crec que... Bé, una cosa és com l'analitzem, una altra cosa és com actua aquella persona, no? Tenim en aquests moments, i ara parlant de la nostra terra, ja, no? perquè me sento molt a gust, també està IB3, una actriu que és mallorquina, que va néixer aquí, encara que estigui per Barcelona, que la van tenir ara fa res a l'Atlàntida Film Fest, que era na Victoria Luengo.
1: Victoria
0: Luengo, per exemple, entre altres, que podem parlar de mil, no? Però ara ho dic perquè ara surt la pel·li i no és per fer... Però vull dir, com treballa ella? A mi em pareix molt, molt interessant.
1: T'ho dic, perdona, ara continues, Martí, t'ho dic, perdona el parèntesi, perquè, per exemple, Jeremy Strong, protagonista de Succession, que jo me sembla un grandíssim actor, tothom, absolutament tothom que l'ha tratat en el rodatge, diu que m'ha permès l'expressió que està com un llum.
0: Clar, però és que aquí entrem al tema... Un altre tema meravellós, sentimental, i que, clar, o jo què sé, jo havia en si... Però hi ha gent que pot ser molt racional i després transforma... Depèn, un ha conegut el Sergio López i una altra cosa és el Javier Bardem, per exemple, que això molts ho diria millor de Victoria Luengo que altres poden parlar. Però què vull dir? Que s'entrevesca un pot tot. És a dir, alerta amb això. És evidentment una persona... Clar, quan tu entres dins un personatge, també està demostrat també neurocientíficament que te canvia tota la cartografia neuronal. És a dir, a mesura que tu fas un personatge, és totalment cert que tot neuronalment i la cartografia ment-cos canvia. I alerta, mos hem de saber deixar el personatge dins el vestuari i tornar a casa tranquil·lament. Això és fonamental. Ara, una altra cosa, hi ha gent que li costa molt llevar això. Però això seria un altre nivell que potser poden seguir...
1: I això és qüestió d'intel·ligència o més d'emocions? O m'ho tornaràs a dir, és que la intel·ligència i les emocions... O d'intel·ligència emotiva?
0: S'hauria de fer més estudis científics, en aquest cas, en resonància magnètica funcional, per exemple, per entendre exactament què està passant allà. Qual cosa és complicat, perquè hi ha un problema, la resonància magnètica és per estar assegut, en canvi l'actor se mou sempre. Per tant, no sabem molt bé què passa allà. Però el cert és que una cosa clara, per exemple, és el tema dels trànsits, si pensant més en el ritual, quan tu entres en un estat de trànsit, no? Què li passa en el ritual en un estat de trànsit? Que el ballarí perd... No és que perdi la consciència, sinó que entra en un estat alterat de la consciència, que deien des del punt de vista psicològic i neurocientífic, no? Un estat alterat de la consciència, però alerta, si entres en un estat alterat de la consciència, no pots arribar en el final de l'obra. En Daniel Day-Lewis va veure Hamlet, feia Hamlet, perdó, en el National Theatre de Londres, i quan va veure son pare... va veure son pare mort, o sigui, va tenir, el que diríem avui, una al·lucinació. I què li va passar després? Que va sortir corrents, no va poder seguir, i se'n van anar a urgències. En canvi, en Laurence Olivier se n'anava en els queixons, allà en els tècnics, i deia, perdoni, aquest llum no està malament, i feia també el paper. Però arribava en el final. Queda't en les dues parts, que és important.
1: Bé, queda't en les dues parts. Moltes gràcies, Martí, també per deixar-te dur per les verdixes. Sé que t'he duit cap a territoris també que no eren mal de... que no eren bons de transitar.
0: Alerta, el món de les neurociències està obert. Avui en dia estem fent investigació en ciència, diguem, estem fent una investigació a temps real. Per tant, com estem fent una investigació a temps real, a lo millor d'aquí 5 anys parlarem d'altres coses.
1: D'aquí 5 anys parlarem d'altres coses i d'aquí un any o així tindràs un altre llibre, imagina.
0: Bé, encara no. Espera. A poc.
1: Deixa'm respirar,
0: què? Deixa'm respirar, què? Se va fent, però a poc a poc.
1: Actuación y neurociencias, nuevas perspectivas para el estudio del proceso de creación actoral d'en Martí Fons, que ha estat avui a l'aviador. Gràcies.
0: Un plaer. Moltes
1: gràcies, que vagi bé per Sevilla. Ja està el nou curs a tocar, no?
0: Sí, no, ja per setembre ja hem de tornar per allà.
1: Vinga, gràcies.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és formació.
2: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
4: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé, jo.
6: Sí,
5: psicològic. Quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Sí, 56 minuts. Mònica, hem començat el programa parlant de música, hem anat cap al teatre i la neurociència i acabant amb música avui també.
7: Exactament, i a més una de les bandes en les quals milita també el nostre company Joan Trias. La banda és Fera, se va formar el 2008 i trobam a Roberto Sastre a la guitarra, Javier Moreno al baix i en Carlos Riera, que és qui mos parlarà a sa bateria, però també hi ha Joan Trias que mos parla i mos presenta el nou tema que han publicat titulat Catch the Flame.
8: Hola, sóc en Carlos Riera, juntament amb en Javi Moreno, en Roberto Sastre i en Joan Trias, formant la banda Fera. I estàs a punt d'escoltar el nostre nou i flamant single, que tot just acaba de sortir, anomenat Catch the Flame, i que suposa la primera pedra de l'EP que estrenarem en setembre, baix el nom de The Void. Catch the Flame és una cançó enèrgica que segueix fidelment l'essència de Fera pel que fa a la crítica social en general i a la immediatesa en concret. És un tema que inspira a no deixar-se anar dintre de les corrents que ens duen a viure una vida instal·lada a la voràgine, inclús a la felicitat artificial. I, en definitiva, és una fotocòpia d'aquells que mostren la perfecta absurdesa baix una apariència afable. Resum, no viure per la resta, viure per un mateix, que és el que més importa. Així que aquí teniu Catch the Flame, de Fera, esperant que us agradi molt, i si d'aquest petit tast en voleu un poc més, estem a plataformes digitals, en breu en físic, així com també ens podreu trobar actuant a la sala La Movida aquest dissabte, també el 4 de setembre al Gremi, la Sala Zero, i finalment en octubre a la Fira del Disc. Així que mil gràcies per recolzar l'escena local, pel suport, i deixeu que la Fera, que duis a dins, surti a lloure.
1: I d'on Fera acabem avui, Mònica?
7: Exactament, amb un dels nous temes, a l'espera que surti ja aquesta llarga durada tan esperat.
1: Efectivament, amb bona música acabem l'aviador d'avui. Ja sabeu que en minutet i mig arriben les notícies i que nosaltres tornem demà.
7: Adéu.

0: Mig miler de vols acumulen retards en els aeroports de Balears en la darrera setmana del mes d'agost. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Coincidint amb el final de les vacances d'alguns, l'aeroport més perjudicat és el de Palma, amb gairebé 400 trajectes afectats amb demores de mitjana de fins a una hora. Retards que afecten tant les arribades com les sortides amb connexions en la península i Europa, sobretot en França i Alemanya. L'aeròdrom d'Eivissa també ha registrat més d'un centenar de retards i 6 cancel·lacions en plena temporada turística. Menorca és l'illa manco afectada. Tot d'una connectarem en Son Sant Joan, on un avió procedent de Barcelona que hi havia d'aterrar i ha hagut de retornar al lloc d'origen per mor del mal temps. Un temps que ha deixat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, rissagues a Ciutadella, Sant Antoni, Formentera i Andratx. Dani Capó, bon vespre.
2: Bon vespre, Aina.
0: De quines oscil·lacions i afectació en parlam?
2: Bé, hem arribat a tenir una oscil·lació de fins a 144 centímetres, a qual cosa és una senyora rissaga, és una rissaga bastant considerable que ha superat clarament el llindar de la vista taronja que havia establert per avui. Per tant, una oscil·lació que no veiem cada any, ni tan sols, bastant important. Ara bé, les previsions són bastant millors en vista a demà, ja desapareixen aquests factors de risc que avui han implicat que hi haguessin rissagues, com aquestes tempestes, amb aquestes oscil·lacions abruptes de pressió atmosfèrica. Demà tindrem un cel molt destapat a totes les illes, per tant, descartam que es torni a repetir aquesta possibilitat. Això sí, veurem una miqueta de pols en suspensió que no s'acaba de retirar del tot. De fet, demà a hora baixa es torna a incorporar i amb unes temperatures més altes que avui podem arribar a superar els 36 graus, sobretot cap al nord de Mallorca, amb un vent que bufarà entre fluix i moderat, bastantes estones moderat de ponent.
0: De fet, aquesta rissaga que comentava s'ha registrat a Ciutadella. La darrera oscil·lació registrada d'aquesta magnitud va ser el 2015. Ara ens comentaves una mica temperatures més elevades demà, la resta de dies que ens espera.
2: Bé, serà una setmana amb alguns alts i baixos, perquè si bé demà i també dimecres les temperatures pujaran, tornarem a tenir un ambient bastant carregat i bastant feixuc, segurament entre divendres i dissabte tornaran a baixar. Per tant, tindrem moments de tots els tipus, també moments de sol i moments de cel més tapat.
0: Gràcies, Dani. És dilluns 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu, unes festes que en alguns municipis s'han vist afectades pel mal temps. Al marge de les precipitacions, a Ferreries, una lota de 17 anys roman ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfila. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. La jove ha patit un traumatisme cranioencefàlic després de patir un accident amb un cavall durant el jaleo. A Mallorca, un accident de trànsit a la carretera de Manacor ha deixat un ferit greu en volcar una furgona.
0: I l'incendi a una botiga Can Picafort a Santa Margalida ja està extingit.
3: Els bombers hi han treballat durant 7 hores, ja que hi havia molt de plàstic. El foc ha obligat a desallotjar 5 persones. Les causes, pel moment, es desconeixen.
0: Les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran aquest curs escolar fins a un 15% més en els llibres de text respecte del curs anterior.
3: La despesa mitjana per fill oscil·la entre els 800 i els 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre es públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc als llibres físics amb més als ordinadors.
0: I el govern espanyol ha anunciat que constituirà demà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta.
3: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 25.000 dosis de vacunes per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. El PP insisteix en el confinament per evitar malalties.
0: I el Mallorca cercarà avui contra el Granada sumar la seva segona victòria de la temporada. Per això, aquest informatiu tindrà una durada menor de l'habitual, de mitja hora. Miqui Tous, bon vespre.
4: Bon vespre. L'equip vermell visitarà a les 9:30 del vespre l'estadi de los Cármenes amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'equip arriba a la cita amb les baixes de Sergi Dardella, Don Prats i les novetats a la llista del davanter Buxa i també de Josep Sardà. A més, el club ha fet oficial el fitxatge del lateral esquerre Alberto Moreno. I en ciclisme, la tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mor d'una forta quela bruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i també establiments de la carretera.
0: I les restes del vaixell Tardo Romà de Ses Fontanelles a Palma han estat nominades als premis Miss Història del National Geographic.
3: Competeixen amb altres quatre descobriments arqueològics de Sevilla, Ciutat Real, Cádiz i València en la categoria de millor descobriment històric nacional.
0: En parlarem minuts abans de les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7:05. Els aeroports de les Illes han registrat mig miler de retards avui dilluns, darrera setmana d'agost, coincidint amb l'episodi del mal temps. El de Mallorca és el que concentra més incidències, amb 350 vols retardats, mentre a Eivissa se n'han vist afectat un centenar i a Menorca una trentena. A l'aeroport de Sant Joan hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
5: Bon vespre, Aina.
0: Quina és la imatge en un dia de moviments aèris en plena temporada turística?
5: Doncs la imatge que predomina ara mateix a Sant Joan és la de passatgers front a les pantalles. Altres, en canvi, sí que han optat per seure, això sí, amb paciència, i el mòbil a la mà per passar una espera que, en molt de casos, ja supera l'hora, també. Es nota més afluència a les cafeteries de la zona de sortides, i és que la jornada està marcada pels retards i, segons el que ens ha explicat des d'Aena, el mal temps n'és la principal causa. Les condicions meteorològiques han obligat els controladors aeris a espaiar les sortides per donar més marge de maniobra als avions, i això ha anat provocant un efecte en cadena sobre bona part de l'operativa. Més, s'han registrat dues cancel·lacions. Un vol procedent de Barcelona no ha pogut completar l'aterratge a Palma i ha hagut de fer mitja volta, i l'altre, també vol en destinació a Barcelona, s'ha cancel·lat a les 6:30.
6: Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que l'anterior s'ha cancel·lat i veurem si el nostre surt.
7: Que és per el tema meteorològic. Pensava que era por saturació de quantitat de vuelos. Y como falta un par de horas, tampoco me había preocupado.
8: Pues en estos momentos lo veo extra lleno, extra completo, pero vamos a ver, pienso que saque el tiempo.
9: De momento no está afectado, pero el anterior sí, así que supongo que será afectado en breves.
10: Pues con paciencia y mira, y el móvil ayuda, ¿no?, a pasar el tiempo. Con paciencia.
5: De moment, però, l'ambient continua sent tranquil, hi ha cansament, ens expliquen, molta espera i consultes constants a les pantalles on predomina el color groc de retard. La previsió és que aquests retards continuen encara durant les properes hores, fent que les condicions meteorològiques permetin recuperar progressivament la normalitat.
0: Gràcies, Victòria. De fet, el mal temps ha deixat rissagues de més de mig metre a la platja de Serenal a Sant Antoni de Portmany. Per això l'Ajuntament ha suspès el concert previst per avui vespre.
3: L'aigua ha malmès els equips de so que havia preparat pel concert i ha tombat les barres i els sortidors on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que amb malmes tot el material que ja hi havia instal·lat i per motius de seguretat s'ha suspès el concert. Ho explica Vicent Escandell de l'empresa de so Sony Tech.
11: Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora, cada rato se'n va i torna a entrar, mira com ara, que està totalment a dalt, i s'ho emporta tot, mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats, estan traient tot el que puguem, i perquè no quan pareix que seca, torna a venir la rissaga, és un desastre.
0: I no deixen de parlar de festes. Perquè una lota de 17 anys està ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu a Ferreries. Ramiro López.
12: Ha estat durant el transcurs de la primera volta del jaleo quan la música s'ha interromput durant 5 minuts per facilitar l'atenció sanitària i el trasllat en llitera d'aquesta menor que pateix un traumatisme cranioencefàlic. L'accident no s'ha produït enmig de la plaça, sinó més endavant del carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I durant la jornada d'avui també s'han registrat diversos accidents a les carreteres. A Mallorca, una furgoneta ha bolcat a la carretera de Manacor i ha deixat un ferit greu i un altre de lleu. A Menorca, tres persones han resultat ferides per un accident frontal entre dos cotxes a Cal en Bosch. Clàudia Mallia, bon vespre.
13: Bon vespre. Una de les ferides és una dona que està traslladada a l'Hospital de Son Espases a causa de la gravetat de les lesions. D'altra banda, un home roman ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila per un traumatisme traumatisme abdominal greu. També en aquest hospital hi ha ingressada la tercera ferida per una fractura de braç.
0: I l'incendi declarat a mig matí en un edifici de Can Picafort a Santa Margalida s'ha extingit quan faltaven 20 minuts per les 6. Les flames han afectat un edifici de 3 plantes i un soterrani i al manco 5 persones, un adult i 4 menors, han hagut de ser desallotjats. El material combustible del local comercial, una botiga de souvenir, ha dificultat l'extinció del foc.
3: L'edifici afectat està situat a l'avinguda José Trias, amb avinguda Centre de Can Picafort. Els bombers de Sóller, tal Cudi Inca, han hagut d'intervenir-hi durant més de 6 hores. A causa de la virulència de les flames, s'han hagut d'evacuar els 4 habitatges i la tenda de la planta baixa. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
14: Tot d'una que han arribat les dotacions, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 en gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
3: Els bombers han hagut d'actuar des de l'exterior, ja que l'esbocament de les escales ha dificultat l'accés a l'interior de l'immoble. Tot això sumant la presència de plàstic ha fet que el foc cremés durant hores.
0: Durant les tasques d'extinció, un bomber ha patit una descàrrega elèctrica i ha estat traslladat a l'Hospital de Muro, tot i que ja ha rebut l'alta hospitalària. Una altra persona ha estat atesa in situ per inhalació de fum.
3: Tot i això, els danys han estat estructurals i no hi ha víctimes. Els veïnats, acompanyats de la Guàrdia Civil, la policia local i bombers, han pogut entrar a recollir els seus objectes personals i la documentació. Durant 24 hores, com a mínim, els veïnats no podran tornar als seus habitatges.
15: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Tombam la segona quinzena d'agost i comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat a les Balears. De mitjana, la despesa per fill oscil·la entre els 800 i 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc a llibres físics amb escoles que els tornen a preferir per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
16: És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
17: És una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta, molta preponderància.
16: Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
18: Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? Un ordinador, doncs, ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que llibres, perquè sabem que molt de pit els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
0: Un any més, les associacions de consumidors fan tot un seguit de recomanacions perquè les compres neus surtin més a compte.
16: Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
19: No dejarlo para el último momento, buscar ofertas, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material, ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
16: De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda. Els pares els avisam. Aquest curs el que es du són les marques Disney, amb els personatges de Stitch i Mickey al capdavant, també la marca coreana K-pop i Spider-Man i Woody de Toy Story.
0: El govern recorda les famílies que han de guardar les factures de llibres de text per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda. Una d'elles és la compra de llibres de text, que permet deduir fins al 100% de la despesa. I no deixant la plana econòmica, perquè Santa Eulària de Riu ha registrat una temporada turística irregular amb una baixada important del turisme familiar. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics, ens ho explica Ana Fernández.
20: A la zona de Santa Eulària del Riu, el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
21: El turismo este que venía, que comprava regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido, lo vemos muy poquito.
20: Un dels motius, segons explica Walid Ah, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
22: Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duques, a lo de Ibiza.
20: Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
23: Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
21: Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
24: Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
20: També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: 7 i gairebé 17 minuts. Avui ha començat una vaga indefinida al Centre de Protecció d'Animal de Son Reu a Palma. Una aturada que la plantilla considera molt difícil de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat, diuen, un servei mínim del 100%.
25: La vaga ha començat a les 2 del migdia i al matí han fet feina normal. Al centre fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontractada per l'Ajuntament des de fa un any. El responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia precarietat laboral y salarios bajos.
26: Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
0: Tot això quan a Eivissa una cinquantena de treballadors d'AENA s'ha concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla d'Ani Manau.
27: El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
28: En el mes de juliol som el sisè aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
29: El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
27: Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
28: Si ets un aeroport estacional, com és l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
27: Si AENA no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El govern d'Espanya torna a la normalitat després del parèntesi vacacional i centra tota l'acció política a Ceuta. El vicepresident i responsable econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, ha avançat des de la ciutat autònoma les mesures de xoc que s'enllestiran demà per reforçar la seguretat, gestionar retorns i revitalitzar l'economia.
3: El número 2 del govern, Sánchez, comença una roda de contactes amb el sector econòmic i empresarial de la zona per detectar els problemes derivats de l'arribada massiva de migrants. Cuerpo ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà l'interès per a la Seguretat Nacional a Ceuta en la coordinació d'un comandament únic liderat pel ministre d'Administració Pública, Ángel Víctor Torres, que ajudarà, diu, a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals.
2: Y esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
3: A banda d'aprovar-se tot en el Consell de Ministres, el president Pedro Sánchez ha convocat una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, just 26 dies després de l'entrada massiva de 80.000 immigrants procedent del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, just ha criticat el que s'ha torbat Sánchez a fer aquesta passa. Ha posat a les xarxes socials que Espanya pateix una violació de la seva integritat territorial i Sánchez triga gairebé un mes a convocar el Consell de Seguretat Nacional. A bones hores, diu.
0: Avanços també avui en matèria sanitària. El Ministeri i les comunitats autònomes enviaran 45.000 vacunes a Ceuta.
3: A la ciutat autònoma hi arribaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de diftèria, tètanus, 10.000 de la varicel·la i unes altres 10.000 de polio. És un gest de solidaritat preventiva de les comunitats en Ceuta per evitar brots vírics que ara, tal com explica la directora general de Salut Pública de les Illes, Elena Esteban, s'ha de concretar.
4: En función de la población de cada una de las comunidades autónomas va a mandar un número mayor o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que he comentado de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
3: El Ministeri de Sanitat, que té plenes competències a la ciutat autònoma, manté que Ceuta no es troba en situació d'emergència de salut pública, només que s'ha de fer feina per evitar mals majors. En canvi, el Partit Popular demana més contundència. El portaveu Òscar Semper insisteix que es posi sobre la taula la possibilitat que es confinin els migrants amb malalties contagioses.
5: No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
0: I de l'àmbit internacional, Ucraïna commemora el 35è aniversari d'independència de la Unió Soviètica, tot plegat en plena escalada de tensió amb Rússia.
3: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha reivindicat la lluita contra Rússia en actes de commemoració a Kiev, que han comptat amb el suport de diversos líders europeus.
0: 7 minuts per arribar a les 7:30, moment pels esports.
1: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
0: El Mallorca cercarà avui a Granada sumar la seva segona victòria de la temporada.
6: Sí, l'equip vermell visitarà d'aquí a poc més de 2 hores, a les 9:30, l'estadi de los Cármenes amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'escenari del partit, los Cármenes, en tota la darrera hora ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
7: Hola, bon vespre, amic i tots oients de l'informatiu. Ja amb ambient en aquest exterior, amb moltes aficionats i aficionades del Granada, també algun del Real Mallorca que se vol venir per aquest passeig, i un equip que partirà en 20 minuts del Hotel Abades Nevada Palace, que es troba només 5 minutets de l'estadi Nuevo Los Cármenes. Un Real Mallorca, la gran novetat, sens dubte, la d'Adam Buxa, que va arribar dissabte i que ja es troba en la llista de convocant. Anem a veure si el davanter polonès finalment entra dins aquesta convocatòria, si ha donat temps que sigui inscrit i pugui entrar. Molts diuen que sí, per tant, bones notícies. Per tant, aquest futbolista ja està inscrit, entrarà a la convocatòria. Esperen que també ho faci al llarg del partit i poden veure ben què tal aquest futbolista. No hi són aquí Darder, tampoc hi és Addon, Jan Sabas i Calumbà Júnior. La resta tot bé i sobretot un Mallorca que necessita doncs aquesta victòria fora de casa per encara recolzar i donar un poc més d'ambient a el que serà diumenge que ve, aquest diumenge contra el seu Telestai de Son Moix, arribar líder, no?, d'aquesta segona divisió. Per això hauria de guanyar 2 gols de diferència respecte avui al Granada i poder idopar-se en les Palmes al Tenerife i no veure què passarà a Baraidos en el partit del Celta contra l'Andorra, a veure si el Mallorca es pot col·locar, com dic, primer. Arbitrarà Saúl Airreig del Comité Valencià en el bar Raúl Martín González. En uns instants començam Esport 3 en joc, on ampliant ja tota aquesta informació de darrera hora des d'aquí el Nuevo Los Cármenes de Granada.
8: Gràcies, Toni Fuster. També a la segona divisió tenim un partit en joc. Ha començat a les 7 el Celta Promeses 0, Andorra 0. I pel que fa al mercat de fitxatges, Alberto Moreno ja és nou jugador del Mallorca. El lateral esquerre firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el seu contracte. El sentim.
9: Me comentaron esto del Mallorca. Dije, me gusta. Me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División. Y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio. Y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
8: I acabem en ciclisme. La tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mor d'una forta calabruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. Com dèiem, la direcció ha decidit cancel·lar l'etapa i el temps del dia no comptaran a la general. El mallorquí Enric Mas ocupa la 24a posició a 37 segons del líder Tadej Pogačar.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Les restes del vaixell tardoromà del segle IV després de Crist enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma han estat seleccionades com a candidates al Premi Història del National Geographic en la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
3: Va ser el 29 de juny passat quan la institució insular va finalitzar l'extracció completa de les restes, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb l'UIB i les Universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
10: Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
3: El guanyador del concurs es decidirà mitjançant votació ciutadana fins al 12 d'octubre a través del web de National Geographic Història. La intervenció ha permès recuperar íntegrament les restes de l'embarcació per garantir la seva conservació i estudi.
11: Són ses festes, ses festes, ses festes, sentiments, amistat.
0: I Mahó ha programat 122 activitats amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Ajuntament ha presentat els actes que se celebraran entre demà i fins dia 12 de setembre.
3: Les festes de Gràcia de Mahó disposaran enguany d'un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals els desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb la vigilància des de l'aire d'un equip de drons i un helicòpter. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
12: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
3: Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Mahó en la sortida dels gegants Tomeu i Guida.
0: I a Ferreries també se celebra la festa grossa de Sant Bartomeu, patró de la població. En el jaleo han participat 90 cavalls i cavallers en un dia calorós i de cel tapat. La Junta de Caixers ha suspès una volta del jaleo per evitar la pluja anunciada per al migdia. Durant el jaleo, la música s'ha interromput en 5 ocasions, una d'elles, com vos hem comentat durant l'informatiu, per la caiguda d'un cavaller que tot d'una, però, ha tornat a colcar. Així arribem a les 7:30. Queden ara amb els postres en joc.

0: La Lliga de Segona Divisió és la comparació perfecta amb una marató. 42 jornades, com els 42 quilòmetres de la cursa. El primer quilòmetre, el de la jornada inaugural davant el Valladolid, es va superar amb èxit i sense un patiment excessiu. Avui el recorregut s'empina. Contra el Granada és l'hora de començar a demostrar que el Mallorca pot liderar la carrera i, fins i tot, arribar el primer a la meta.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Bon vespre, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a la segona jornada de Lliga de Segona Divisió. El Mallorca visita avui l'estadi Nuevo Los Cármenes per enfrontar-se al Granada a partir de les 9:30 del vespre. Pareixia que el partit d'avui no arribaria mai. Els dubtes sobre la seva celebració varen existir a causa dels terratrèmols que varen sacsejar aquesta província andalusa la setmana passada. Però finalment hi ha partit. I l'equip de Luis García l'afronta amb dues novetats a la convocatòria, la del pollancí Josep Sardà i la del polonès Adam Buxa. El darrer fitxatge, el lateral Alberto Moreno, veurà el partit des de casa. Aquest Granada-Mallorca és el partit que tanca la jornada, Marta Sampas.
3: El conjunt mallorquinista aspira a igualar el que han fet el Tenerife i les Palmes. Els dos equips canaris són els únics que han guanyat els dos partits que han disputat fins ara. Si el Mallorca és capaç de superar el Granada, això sí, per dos gols de diferència, se situarà en posicions d'ascens directe. Els andalusos arriben motivats a la cita. A la primera jornada varen empatar 0 al Carlos Tartiere davant l'Oviedo.
0: Una cosa segura en aquesta hora. L'entrenador del Mallorca no repetirà l'11 titular que va superar el Valladolid per 2-0, perquè, a part de les novetats a la llista de convocats, també hi ha baixes, Toni Fuster.
4: Sí, la de Sergi Darder, que té un virus i va jugar a titular l'altre dia, per tant, avui ni tan sols ha entrat a la convocatòria, no ha viatjat. Tampoc han viatjat Abdon, Jan Sales i Kalumba Júnior. Possible substitut del migcampista Artenang podria ser o Antonio Sánchez o Alex Sala. La resta no hi haurà gaire variació respecte al que varen guanyar l'altre dia el Valladolid.
0: El Mallorca té nou davanter i avui podria debutar. Nom Adam Buxa. Què sabem d'ell, Miquel Berger?
5: Que té experiència, molta experiència internacional, països com Dinamarca, Turquia o Itàlia, entre d'altres. Arriba procedent de l'Udinese. Ho fa en qualitat de cedit amb opció de compra obligatòria. És un davanter més rematador, més semblant a Morici, per posar un exemple. Però, en tot cas, el més important, Buxa arriba a temps, perquè ha estat inscrit aquest mateix hora baixa.
0: Avui dirigirà aquest Granada-Mallorca un col·legiat amb molta experiència a la categoria. De qui xerram, José Sallés?
6: Xerram de l'alacantí Saúl Aix Rey, del Comitè Valencià. El Mallorca no ha perdut cap dels darrers 4 partits que ha xiulat aquest àrbitre. A més, dels 5 partits que ha jugat el Mallorca fora amb Aix Rey, només n'ha perdut un. El Granada, per contra, ha perdut quasi la meitat dels duels amb aquest col·legiat. Dels 13 que ha dirigit, n'ha perdut 6. Des del VAR hi serà el canari Raúl Martín González.
0: En aquest estudi avui hi ha una persona molt emocionada. Té arrels granadines, sang andalusa i el coix a pat. Respira art i s'inspira en Federico García Lorca o Francisco Ayala a l'hora de preparar el programa. Ell és en Joan Gabriel Bosa.
7: Ai, Bart, que t'avui, Bart, eh? Granada terra somiada per mi. Això sí, avui ha de guanyar el Real Mallorca. Ja podeu enviar missatges al 646-93-4501 perquè els oients en aquest programa sou lo més important.
0: Són les 7:34. Avui vos acompanyaran fins a les 12:30 de la nit amb els comentaris de Pau Cendrós i Raúl Pareja, les col·laboracions de Neu Sánchez, Cisco Nadal i Mario Ormaechea, la direcció tècnica de Joan Jiménez i Lluís Fortesa i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un dilluns apassionant de futbol a l'aplicació d'IB3, al YouTube Esports IB3 i, com no, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: La nostra mami és la Marta Sampas, que ha entrat a la convocatòria ben justeta, perquè... sí, tenia problemes físics i divendres era dubte molt seriós, dissabte també, diumenge també, i avui, de matí, amb un tractament express, miraculós, ha reviscolat i la tenim aquí, Marta. Bon vespre.
1: Bon vespre, company. Sí, problemes físics que palpables i detectables pels oients, per tant, disculpes un poc per no tenir la veu al 100%, però m'he cuidat per arribar... El que més il·lusió me fa de tota la setmana de feina, que és estar aquí amb vosaltres.
0: Bueno, populista.
2: Sí, populista. I la gent no pensa... Quina vida més trista de Nassau.
1: A més, saps què passa? Que això de no tenir veus, la gent se pensa que és perquè has estat de festa...
0: Què ha passat?
1: No, bé, la nostra eina de feina, tant de periodistes, a televisius, a radiofònics, com per molts professors que entendran que de vegades a les cordes vocals surten unes cosetes que se diuen nòduls, jo entenc, crec que des de ben petita i n'he de tenir cura i un cos tipadet ja me'n fa estar així. Per tant, jo faig molta bonda, ja ho sabeu que soc molt bona.
0: Ja ho sabem. Marta, és hora de repassar què ha passat en aquesta segona jornada de segona divisió, la tanca avui el Granada-Mallorca. Ara també hi ha un partit en joc, però conta'ns.
1: Sí, exacte. L'avança està primer divendres, el Còrdoba 2, Girona 1. Després es va jugar ja dissabte, se varen jugar, millor dit, 4 partits. El Real Oviedo 0, Leganés 1, l'Albacete 1, Real Societat B 2, el Ceuta 0, Las Palmas 2 i l'empat 2 entre el Dense i Cádiz. Ja ahir diumenge va guanyar l'Eibar 1-0 al Valladolid, Sporting 1, Burgos 0, Castelló 0, Sabadell 0, Tenerife 1, Almeria 0 i com bé deies avui hi ha un partit en joc des de les 7, es juga el Celta B Andorra, de moment sense gols, minut 36 de la primera part i amb el 0-0 al marcador i a les 9:30 aquí Granada-Mallorca, que com bé deies, han patit per saber si se podria disputar o no, però creuàvem els dits perquè era una bona notícia que es pugui disputar, perquè passava en pena, sobretot per tot això que la terra s'està manifestant i fa una micona de pena. Però bé, se juga a les 9:30 i ho contarem.
0: Sí, també s'està jugant ja, hi ha futbol a primera divisió, segona jornada.
1: Sí, hi ha futbol avui ja des de les 7:30 a l'Osasuna Llevant i a les 9:30 el Màlaga Deportivo tancaran aquesta segona jornada a primera divisió, de moment 0-0 entre Osasuna i Llevant. En aquesta jornada de primera divisió, la segona demà i dimecres també hi ha partits de la primera jornada, per tant, bé, però no mos correspon, segona divisió és la nostra enguany, però sí, anirem actualitzant aquests marcadors també.
0: I perquè els nostres oients ho sàpiguen, què ha passat avui a la Vuelta a Espanya?
1: Ostres, idò, que ha plogut i bé que més que ploure hi ha hagut un calabruix important, molt mal temps, quan res, la recta final, 15 quilòmetres, no ha quedat d'altre que suspendre la tercera etapa de la Vuelta per aquest mal temps, que ha obligat els corredors inclús a refugiar-se de Vall Cases, a refugiar-se d'aquest mal temps. Es reprendrà demà la quarta etapa, que serà tota per Andorra.
0: Idò, aquesta és l'actualitat, la calabruixada que avui ha col·lapsat la Vuelta perquè han hagut d'aturar els ciclistes i no s'ha pogut completar l'etapa. Per tant, etapa inhàbil.
1: Segueix tot igual que la segona.
0: La Vuelta a Espanya sense canvis a les classificacions. Ja ho sabeu, futbol en directe, primera i segona divisió. I segona divisió, vos aniríem actualitzant els marcadors. Però ara és el moment també d'obrir les portes als nostres oients.

0: El terme, que no sé si és correcte, de si s'empina.
1: Sí, sí, ho he demanat a la nostra lingüista i m'ha dit que era totalment correcte.
0: En què t'has inspirat?
1: No ho sé.
2: Perquè quan corres una marató, quan més quilòmetres dius, se fa pesat. Ja t'entenc, però jo
0: vull dir... Lentesa, o sigui,
2: jo també.
0: Lentesa, el que vull saber...
2: Jo també entenc, però on vols anar i això, 8A.
0: Inspiració...
1: Ah, no,
0: perquè
1: no.
0: Perquè maratoniana t'està plantejant... T'està plantejant fer un...
1: Crec que la lliga de segona divisió, Juan Gallà, ja és una bona marató per tots nosaltres.
2: A mi m'agrada més la presentació.
1: Estaran plegats fins dia 10 de juny o...
2: Sí.
1: I saps si no hi ha playoff. Perdona.
0: No, i saps el que jo vull? I d'una marató de missatges avui.
2: Sempre. Això no falla.
0: Que són molt
2: bons. Increïble. És que aquest art
1: no
2: gran ahir,
1: no? No sabia si jugaria en sa marató o amb Esbert Pampina. No sé.
2: No, jo pensava, inclús jo pensava que anava
0: Puc jugar-hi, eh? Puc jugar-hi.
2: Pensava que anava a donar ses gràcies de sa gran presentació també d'aquestes arrels gran aïnes que tens per part de ta mare, que és que tens un art, que se nota.
0: Sí, per favor,
2: por todos los poros.
0: Ole,
2: vinga,
0: jo. Mig andalús, mig mallorquí. Sí. Avui hem de felicitar...
2: En aquí.
0: Abandona telèfon.
2: Molt bé.
0: En el pare d'en Toni Terrades.
1: Clar que sí.
2: Fats anys.
0: Idò. Fats anys. No 90 anys.
2: Sí, senyor. Oh, quin número.
1: Sí, senyor. Molt
2: anys. Sí, senyor. Idò, Toni, molt anys a ton pare, don Mateu.
0: Don Mateu Terrades.
2: Mateu Terrades.
0: No? Sí. Sí, Mateu, sí, sí. Don Mateu, don Mateu Terrades, eh?
2: Molt anys, idò.
0: Que avui ho han celebrat...
1: Sí. A les totes. A les totes.
2: És que 90 anys, Toni.
1: I també li han d'enviar els molt d'anys a tots els tolos i tomeus. Per tant, molt d'anys a tots.
2: Que s'està celebrant.
1: Tenim molts oients.
0: Molts.
1: I molt de tolos.
0: I companys. Dit això, si voleu felicitar a tu i a ton pare, que va fer una gran feina per tenir-te tu.
1: Gràcies.
0: I és un luxe i un plaer tenir-te aquí com a far, guia d'aquest programa. Si voleu enviar felicitacions, si voleu comentar, això només si voleu, comentar el partit del Mallorca, o atenció al programa que tenim avui. Avui tenim un programa, hi ha unes coses preparades que de ben segur que les haureu de comentar. Podeu enviar missatges al 646-93-45-01.
1: Són les 7:42 del vespre, és el moment de fer una primera connexió amb els nostres enviats especials. El Nuevo Los Cármenes ens contaran aquest Granada-Mallorca, com sempre, amb Miquel Berger i en Toni Fuster.

0: Ha estat una setmana d'incertesa. Ja sabeu que la setmana passada hi va haver terratrèmols a la província de Granada, que varen afectar també la capital, i varen afectar també estructures com el del Nuevo Los Cármenes. Per això, tècnics de l'Ajuntament, tècnics de la Liga, varen inspeccionar per veure si hi havia danys estructurals o no a l'estadi. Finalment, hi ha hagut partit, se juga tot com estava previst, dilluns, 9:30 del vespre, i per tant, han pogut viatjar per contar-nos el partit els nostres companys Toni Fuster, Miquel Verger. Toni, bon vespre!
1: Bon vespre, Toni Terrades, bon vespre. Esport 3 en joc i Betre Ràdio, sortadament. I doncs, sí, s'ha pogut jugar aquest partit, o se podrà jugar a porta oberta, podran entrar tots els abonats i podran entrar també aquests 200 aficionats del Reial Mallorca que han vengut fins a l'estadi Nuevo Los Cármenes per veure guanyar avui el seu equip. Serà a les 9:30 del vespre, quan arranqui, quan comenci aquest partit. Ara, en 2 minuts, està preparat ja l'equip per sortir de l'hotel Abades Nevada Palas cap a l'estadi Nuevo Los Cármenes. La novetat que han comentat fa uns instants, Adam Buxa, el davanter polonès cedit de l'Udinese, que ja s'ha inscrit i, per tant, entra a la llista de convocats. Aquest nou que volia Pablo Ortiz, que ja el té Luis García Fernández. L'arbatge d'avui, la més significativa, la de Sergi Darder, l'ensaïmada mecànica, no podrà jugar, té un virus, ha patit des de fa uns dies i, per tant, avui no podrà estar en aquest mig del camp del Real Mallorca. I bé, o Àlex Sala o Antonio Sánchez acompanyarà Manu Morlanes en aquest doble pivot. No crec que hi hagi gaires canvis més respecte a l'alineació titular l'altre dia. L'únic que podria ser també que Adrián Lisso pogués entrar al lloc de Lubumbo o d'Antonio Roca. Però jo crec que esperaran un poquet a la segona part. Bon temps, fa calor aquí a Granada.

0: de 26 graus aproximadament de temperatura i ja bon ambient en aquests estadions. Moltes camisetes d'aficionats del Granada i qualcuna també del Real Mallorca, d'aficionats que volen esperar l'arribada de l'equip d'un autocar que ja acompanyat de la Policia Nacional està arribant a l'estadi de Nuevo Los Cármenes. Veiem l'equip que ara mateix a una rodona dona la volta, gira a l'esquerra en aquest carrer principal que dona l'entrada a la tribuna coberta i l'autocar de la Real Mallorca en aquest color grana i gris, acompanyat, com dic, per policia local davant, policia nacional darrere i en la plantilla mallorquinista, que avui el Mallorca vestirà, per cert, de negre. Camiseta negra i calçons dorats. Aquest és l'equipatge que veurem de l'equip mallorquinista quan surtin al terreny de joc. Ara arriba, per tant, l'equip entrarà per la part de tribuna principal, l'autocar que ara mateix dona la volta per entrar, per intentar entrar de dins. Jo crec que entrarà de dins o el deixarà un poquet de fora. No? Veurem, la deixem de... Entrarà. Obrin les portes, entra de dins. Per tant, ja tenim l'autocar del Mallorca dins el Nuevo Los Cármenes. I ara d'aquí un distant també arribarà el Granada de José Rojo, Pacheta. Un entrenador també d'aquest típic on ja està acostumat a entrenar aquests equips de segona divisió, un del veterà també d'aquesta categoria, que va aconseguir un bon punt l'altre dia a l'estadi Carlos Tartiere contra la Real Oviedo i que avui volen intentar guanyar en aquest Real Mallorca que el donen pràcticament, el donaran tots com el gran favorit d'aquesta segona divisió. Però al moment Tenerife, Las Palmas, Son Eldor, Quintillan també, que encatxalen aquesta classificació. Avui una victòria del Mallorca de 2 gols de diferència, el posarien com el líder, però han d'esperar també el que passi avui a Balaidor, on en aquesta hora deu estar jugant ja el Celta Fortuna contra l'Andorra.
1: Sí.
2: De moment 0-0.
1: De moment 0-0, tenda descans en aquest partit entre el filial del Celta i l'Andorra, i per allà també, per el Nuevo Los Cármenes, el nostre company Miquel Verger ens deia, Antoni, que hi havia moltes camisetes del Granada, lògicament, però, Miquel, en veiem ja qualcuna de la Mallorca?
3: Sí, qualcuna camiseta del Mallorca, òbviament no són la majoria, però sí que n'hi ha ja presents famílies que ja fa dies que són passat el cap de setmana aquí a Granada i que aprofitaran per veure avui el partit. També molta gent que ha viatjat avui mateix per veure aquest Granada-Mallorca. Aquest primer partit del Mallorca fora de casa, ja tothom ho sap, que segurament si el Mallorca avui està jugant un partit de segona divisió, és per com ho va fer la temporada passada fora de casa. Avui és el primer partit que juga com a visitant i el Mallorca vol donar un cop damunt la taula perquè sap, és conscient, tothom ho és, que el paper fora de casa ha de ser molt diferent si es vol assolir l'objectiu de l'ascens. Així que avui, per començar, seria un gran dia per sumar els tres primers punts, sumar 2 de 2 i, com diuen Antoni, assolir el lideratge o, tal volta, l'ascens directe, que en aquest cas és el mateix primer que segon.
1: Sí, recorden que fins ara, ho deien a Marta abans, els dos únics equips que han guanyat els seus dos partits són Las Palmas i Tenerife, els dos equips canaris. El Mallorca vol emular com equip illenc, el que han fet els altres dos, i esperen que sigui així. En Miquel Verger m'ha fet una petició avui, sí, de la baixa. Sí, m'ha fet una petició. I és

0: els que ja tenim canes i els que no en tenim, sí, Juanca, sí, sabem què és aquesta cançó, clar. No, és que tenim anys, vull dir. És la, la sintonia de l'Equipo A, aquella sèrie mítica dels anys 80. I, clar, jo crec que sempre han tingut en gran consideració en Antoni Fuster i en Miquel Verger.
1: Sí.
0: Sempre tenim paraules bones sempre, per la feinada que fan descomunal.
2: Un equipàs, un equipàs.
1: Miqui Verger seria NMA.
0: Per tant, m'ha sorprès que Miqui s'auto... Sí, sí. Posi aquesta cançó per motivar-se, Miqui.
1: Sí, no sé, han acabat
3: que
1: tot.
3: No, és com a reflexe del que és el Mallorca les darreres temporades, i aquesta encara més, perquè el Mallorca va pujar a segona B gràcies, entre d'altres coses, a un gol d'Antonio Rayo a l'eliminatòria contra el Mirandés. Va pujar a primera divisió gràcies al gol d'Abdon Prats contra el Deportivo a la Coruña. Va pujar una altra vegada a segona divisió gràcies a Namat Ndiaye. I jo crec que en Pablo Ortell s'ha vist tot això i ha començat a fitxar jugadors i jugadors i jugadors que comencen a parar, els dos darrers, Alberto Moreno, Adam Buxa, però és que abans tenim Arnau Tenas, tenim Àlex Sala, tenim Antonio Roca. És a dir, jo crec que tots els fitxatges dels 11, llevat d'en Josep Cerdà i d'en Zito Lubumbo, jo crec que tots comencen pel el seu nom parar. Oh, així que jo crec que el major ha de ser patiat, però l'equipo A.
1: Periodisme d'investigació, guardau aquest minut de ràdio i enviau-los als futurs periodistes de CSAC.
2: No, sí, no està molt bé. Arribar a fixar-se amb això...
1: Sí.
2: No,
1: és molt de temps lliure.
2: És una casualitat. Està bé, me pareix interessant. No, en sèrio, me pareix guai.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Aquí ha... sí, Antoni, Antonio.
0: No, clar, clar, clar, aquí hi ha...
2: Vosaltres sou Toni.
0: N'Antoni Fuster, que
2: n'ha respetit.
0: I n'Antoni Terrades, que està aquí en el micro.
1: I na Marta Sampa, i na Juanga,
0: no, molt bé.
1: I na Miqui Verger.
0: Idò, per tant, aquests fitxatges en va, amb noms que comencen a parar, són,
1: molt bé,
0: són un motiu d'esperança. Són un motiu d'esperança. Companys, Toni i Miquel, qualque novetat més? Sabem que ha arribat al Mallorca, que ja és el Nuevo Los Cármenes. Ha arribat ja al Granada o encara no?
3: Bé, jo el Granada no l'he vist. En teoria ha d'entrar per la porta on som, però sí que és cert que jo no descartaria també que els jugadors del Granada
0: arribin pel seu cotxe particular. Sí.
3: Exacte, exacte. Però també és cert que en aquest pàrquing tan gran que hi ha aquí no ha aparegut ningú, però sí l'altre costat del camp, que és més privat, jo crec que sí que podrien arribar per allà els jugadors de manera individual. Però vaja, el més important és que el Mallorca segur que hi és, els hem vist, així que si Col Cooper per incompareixença serà el Granada i no el Mallorca.
4: Ara l'important és trencar, no?, aquesta mala ratxa de resultat que du el Mallorca a l'estadi de Los Cármenes, perquè només han guanyat una vegada de les darreres 9 visites.
3: Uro.
4: I ja ha plogut molt, eh? Estem parlant de fa 13 anys, l'any 2013. Eh? Aquí 1-2, en gol d'Alfaro i de Tomer Hemet, perquè la resta han estat empats o derrotes. I una que me recordava avui, Miquel Verger, de l'any 1945.
3: Sí, no la recordaré jo, sé que va guanyar, però... Perquè... Va 81 anys. És que, de fet, el Mallorca no guanya, va guanyat aquí només una vegada en 80.
4: Que no devia ser ni aquest estadi.
2: Ostres.
3: No, segur que no, segur que no. De fet, és el Nuevo Los Cármenes. Jo...
4: No, però estarà Romo de Bat, eh?
3: Sí, no, però era una altra banda. Avui hem pogut dinar amb un resident de Granada i sí que ens ha explicat un poquet on era l'estadi i, òbviament, no era aquest quan va guanyar el Mallorca en l'any 45. Sí que era aquest, quan va guanyar per 1-2 amb aquest gol el darrer aler d'en Tomer Hemet, un any que, això sí, el Mallorca també va baixar a segona divisió.
0: Bé, idò, esperem que avui torni a guanyar el Mallorca un camp maleït, que és el Los Cármenes en aquella època, ara Nuevo Los Cármenes. Falten 97 minuts per començar el partit i crec ja Marta Sampas, Miquel Verger,
2: sí,
0: que és el moment d'obrir el nostre concurs. Per cert, tenim oient o no,
2: sí,
0: de guanyador del dificilíssim concurs de la setmana, sí, passada, tot d'una barrera amb ell, però encetam en aquest moment el concurs d'aquesta segona jornada de Lliga. Recordeu que enguany cercam un jugador, és el jugador misteriós.
2: Va, cercam... És que en Juan que me mira. Cercam un jugador. Un jugador misteriós, perquè ara mateix és un misteri, no sabem qui és, però anirem donant pistes així com vagin passant els minuts i les hores d'aquest programa. I ara el que feim és donar ja la primera. Seran un total de 6. Què passa? Que així quan sapigueu més pistes, més fàcil serà encertar. Té més mèrit que una cosa. En Miqui Verger va dir l'altre dia, va proposar. Sí. No ho han tornat a xerrar, però en Miqui troc que té molt de mèrit qui encerti en la primera pista. És que hauria d'haver un premi especial.
0: La setmana passada, si no recordo mal... Clar, la primera pista és... Jo crec que la primera pista és tirar-te a la piscina i si encertes, encertes. Recorda'm, Marta, 6 pistes. Realment són 5 pistes que valen per al concurs, 5, i després hi ha una pista extra,
2: que és
0: la sisena, que aquesta ja no val per al concurs, perquè aquesta ja te dona pràcticament per fer qui és. Però sí... La setmana passada crec que va ser a partir del tercera pista, quan va arribar el primer encertant.
2: Que ja tenia mèrit.
0: Enguany són 5 pistes. I quina és la primera pista, Marta?
2: La primera és que cercam un jugador mallorquí que va debutar a primera amb el Mallorca. Clar, poden ser moltíssims.
0: Clar, n'hi ha molts.
2: Que provin. Miqui, hem de fer això de qui encerti primer...
3: Sí, jo crec que sí, no?
2: No sé. Sí, una foto amb en Juanga, quan arribi aquí a l'estudi. Sí. Que està indignadíssim.
1: No vull saber res d'aquest concurs. És que no vull saber res.
3: O que pot venir dues vegades.
2: D'acord. Però hauries de veure la cara d'en Juanga. Bé, ho podeu posar a YouTube, si voleu veure la cara d'en Juanga, Esports i B3 a YouTube. Indignadíssim amb aquest concurs.
0: En la prèvia d'aquest partit i en el descans, vos anirem adonant les pistes.
2: Exacte, va.
0: De moment tenim la primera. La primera pista és...
2: Jugador mallorquí que va debutar primera amb el Mallorca.
0: Perfecte.
2: I a partir d'aquí, atenció, escoltau el programa i...
0: Exacte, posam en marxa ja el concurs, ja ho sabeu, missatges per WhatsApp amb el nom de qui considereu que pugui ser aquest jugador misteriós. En Toni Fuster i en Miqui Verger, que ja cerquen les seves posicions en aquest estadi i als voltants de l'estadi, i ara arriben les promeses d'en Juan.
2: Tot teu, tot teu.
1: Dale, dale, dale.

0: amb aquesta música, una performance de la Rosalía.
1: M'encanta. També t'he dit que aquesta cançó parla d'una promesa entre ella i en Rau Alejandro, la seva exparella, que canten tots dos aquesta cançó. No va arribar enlloc, eh? La promesa s'ha de...
0: Aquesta cançó no l'he triat jo, aquesta sintonia. Crec que la
1: llevaré. L'he triat jo i m'encanta.
0: Jo crec que la llevaré.
1: És preciosa.
0: No, però te pego una baixada, això.
1: No, és preciosa aquesta cançó, si no se té en compte que després va anar fatal.
0: Un locutor enèrgic, jo. Saps què te vull dir? Van començar la setmana passada, la jornada passada, amb les promeses. Si el Mallorca puja a la primera divisió, què prometem? Van començar amb els membres d'Esports 3 en Joc, encara queden, però avui obrim un poc el ventall, anem a recordar que si el Mallorca puja a la primera divisió, en Toni Fuster diu que cantarà el gol de l'ascens a les portes de la Seu amb el bisbe de vora, va dir.
1: Amb Miqui això Berger... ho has afegit, tu.
0: Calla. Vale. Amb Miqui Berger...
1: Amb
0: Miqui Berger diu que se tirarà el safraig de Sant Bibloni amb Luis García. Atenció.
1: Sí.
0: Marta Sampas diu que es farà un tatu de sa ràdio amb sa cara d'Antoni Terrades.
1: No.
0: Antoni Terrades diu que ens convida a dinar o sopar a tot l'equip d'Esports 3 en Joc.
1: Tècnics inclosos.
0: Sí, no, tècnics no. Tècnics que sopar aquí...
1: Joan Jiménez, avui.
0: Pedro Sureta. Jo duré 10 perruques per presentar el programa... 10 perruques diferents a la primera teva jornada de
1: lliga.
0: En Xisco Nadal s'afeitarà sa barba. La Neus Sánchez farà una cursa amb una perruca de guanga. Norma Echea modurà doble ració de mel de l'Alto Tajo. En Sellers una camiseta personalitzada. I en Pau Sandrós farà un peregrinatge a Lluc. A partir d'aquí...
1: Que no arribarà ni en el carrer.
0: Hem obert aquesta promesa a membres de la redacció d'IV3 Ràdio.
1: És vera.
0: El primer... és l'home de la cultura d'aquesta casa.
2: Sí.
0: En Rafa Gallego, presentador de Sabiador, promet això si el Mallorca puja a la primera divisió. Jiménez, dona-li replay. Lo que ve ara.
3: Promet donar-vos l'enhorabona a tota la redacció d'aquesta ràdio, que majoritàriament no, los següents sou del Mallorca. Diria que som Suni Ballarico, però com que som elegant, educat i sobretot m'aprem amb esportivitat als èxits aliens, vos donaria l'enhorabona i una gran abraçada.
0: Enhorabones i tal. No s'ha banyat molt.
2: No s'ha banyat.
0: Gallego, pensaven que tal. Li han demanat a la seva companya de presentació,
2: sí,
0: de l'aviador, na Mònica Borràs, se compromet en això.
4: I jo sí que som sòcia i som mallorquinista i som hereva d'una acció de Luis Sitjà de mon pare. O sigui que, en aquest sentit, jo estaria disposada a anar més vegades en el camp.
0: Molt a contar la seva vida, Mònica Borràs, no era necessari, tampoc.
1: L'apreciem molt, Mònica.
0: Li agraïm. Després, també tenc que... Però això, a ella la deixarem per descans, perquè...
2: Perfecte.
1: Aquí.
0: En el xup-xup. En Inés Mateus.
2: Ara, d'aquí un minut i mig, hem de fer un...
0: Per això.
2: Una connexió,
0: I tenc també la Maria Eugènia Quecles.
2: Uf,
1: companyia informatius.
0: Però
1: informatiu vespre.
0: Anem a lo important. El director d'aquesta ràdio.
2: Sí.
0: El director d'aquesta ràdio. En Dani Barjacoba. Han tingut una xerrada amb ell i se comprometen això.
5: Si el Mallorca aconsegueix l'ascens, a què te compromets i quina és la teva promesa que pots dur a terme? A més de la nostra renovació.
6: Això anava a dir. Vull dir, primer, claro, és dir, quan un... equip puja a primera, se renova tots els contractes, se revisen, no?, les condicions econòmiques, tot això. He de dir que, malgrat els descens, hem mantingut la plantilla, amb les mateixes condicions, amb la qual... mateixos honoraris, amb la qual hem fet un esforç, no?
0: No era molt complicat, tampoc.
6: Hem fet un esforç en aquest sentit. Sí. Per tant, no sé que m'ho puc comprometre com a director a fer un programa...
0: Jo només t'ho vull dir, enterrada se va comprometre... Ara, ara sabreu per què.
1: Per què? Què passa? Què passa? Oh! Faig de sintonia de la ràdio.
0: Que bé.
1: Que és una sorpresa.
2: No sé, ara que no sé què m'ha de fer.
1: Que és una sorpresa.
2: Jo no sé què passa.
0: Ara que programa. Quan cantant-la?
1: Ràdio!
0: Boníssima. És molt bona, aquesta sintonia. I vetres...
7: Com si lluvin tot, n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
0: Molt bé, aquesta música.
2: Això és el xup-xup, no?
1: Això és el xup-xup. Xiu-xiu. El programa que necessites per a acabar el dia.
8: Que començaria ara, no?
2: Per Ràdio 2, a l'aplicació de divendres, per Ràdio 2 teniu la nostra companya Inés Mateu i en Xavi García.
0: Com estàu?
2: Hola.
0: Com estàu, xup-xupers?
8: Escolteu.
1: Què passa? Vos heu colat?
8: Acabant de començar xiu-xiu i vos han boicotejat.
1: Perquè estem flipant.
2: Has fet apostes, senyors i senyors.
8: Ho hem entrat, vos hem robat la missió.
2: Ja vos ho van dir que vos boicotejaríem més d'una vegada. Per tant, prepareu-vos.
8: Com estàu, company?
2: Molt bé. Heu de saber que acabeu de tear el director d'Ivetra Ràdio.
8: No, ja ho...
2: Per tant, mirau el correu electrònic en acabar.
8: Sí. Mare meva. Tot això per informar els oients que som en el canal 2 d'Ivetra Ràdio i que vos cedim una vegada més les emissions de les zones radiofòniques per fer la vostra feina, que és magnífica.
0: Perquè hi ha audiència, bàsicament. Inés Mateu, per tercer una vegada, i espero, perquè no hem escoltat el teu tall, i espero que t'ho hagis pensat millor i que donis una millor resposta. Si el Mallorca puja a primera divisió, aquest ha compromès. Quina és la teva promesa?
8: Jo he dit que aniré per primera vegada a veure el Mallorca. Puja a primera divisió.
1: No vol fer micròfons sense fills, ara deixam-me.
2: No he anat mai.
1: Però pot anar i li donem un micròfon i que faci un pot de...
2: Te compromets en això?
1: Experimenti el que és fer feina amb
2: altres. Un programa serà part dels vostres en joc.
1: Vinga.
2: Inalàmbric, que som vos.
8: Tu, Xavi, vendràs?
2: Sí, jo vendré, clar.
1: En Xavi, menjar pipes, però.
2: Jo menjar pipes. Jo fora, m'encau feix i ja està.
1: Ai, xiu. Vos heu colat, però vos estimem.
8: Sí, no, totalment. Vos deixem continuar. Nosaltres quedem aquí en el canal 2 d'Ivetra Ràdio, que ja sabeu que podeu escoltar-lo a través del web.
2: Mateix a l'aplicació d'IV3, a Ràdio 2, també al web d'IV3. Ja els teniu, els companys, amb el seu magazine, amb les seves rialles, amb el seu bon humor. I nosaltres hauríem de recuperar, si no volen que mos tanquin el programa, en el director d'aquesta casa.
0: El director d'aquesta casa que estava a punt de comprometre-se a alguna cosa...
2: Si el Mallorca
0: puja a la primera divisió. Ho paga tota la plantilla pagant ell, per exemple.
6: Val.
0: Per exemple, una cosa a l'atzar, eh?
6: Vinga. Jo me puc comprometre a ajudar en Toni a sufragar aquesta despesa.
1: No.
6: És a dir,
0: farem un crowdfunding
6: i mirarem de fer una UTE per poder pagar aquest sopar a mitges. Jo crec que és un bon compromís, una bona notícia per en Toni Terrada i la seva butxaca i la seva economia familiar.
0: Això vol dir que et sopararà en un lloc més...
6: Aquí guanyen terrats, nosaltres
9: el sopar ja el tenim.
6: I mirarem de, no sé, quins restaurants amb Estrella Michelin estan per poder que mos puguin acollir. Sabent el que implica acollir la gent d'esports, que hi ha d'haver un seguro de responsabilitat civil i totes aquestes coses, vale?
0: Sí, perquè el sopar d'esports saben com comença.
1: Què dius, Dani,
0: sa
1: bonda que farem?
0: Estrella Michelin, ha dit?
2: Sí, ha dit això. Micròfon d'al·ludit. Miquel Barcea.
1: Sí.
9: Que no ho entenc. Jo crec que en Dani, coneixent en Dani, l'estrella Michelin serà una ferretina amb una estrella, ja està. Però... Clar, que l'únic que guanya aquí és en Terrades. No, és a dir, la resta ja teníem el sopar, gratuït.
2: Jo vaig dir que faria, que era convidar-vos a dinar o sopar.
1: En cap moment
2: vaig parlar d'exclusivitat de la meva promesa. Si hi ha qualcú que se vol afegir en el meu carro, benvingut. I el director d'aquesta casa considera que vol anar a mitges en Joan.
1: Jo d'en Dani esperava, ja que sé, un mes més de vacances.
9: Jo crec que si el senyor Terrades i el senyor Dani paguen un sopar, la redacció ha de triar el lloc. Però bé, ja està.
0: Estrella Michelin.
1: En viatge en Cross, per exemple.
2: No.
9: Mira, que tenim... Tenim aficionats, Sí, ja tens per tot.
1: Pensava donar els passos.
9: Què tal, com va?
10: Va bé.
9: Que noms?
10: Tomeu.
9: Tomeu, molt d'anys. Com ho veus tu avui?
10: Bueno, jo crec que un U2.
9: U2. L'equip t'agrada? Els fitxatges que han fet? No hem vist molt encara, però... Ets optimista de cara al descens?
10: Bueno, ja suposo que sí. Sí, sí.
9: Que has vingut amb la família, no? Això és el teu fill.
10: El meu fill.
9: Que noms?
11: Bernat.
9: Bernat, com estàs?
11: Bien, bien.
9: Sí? Tu com ho veus, el Mallorca, el projecte, l'equip?
11: No, jo crec que enguany s'han reforçat bé, jo crec que tenim possibilitat de pujar.
9: Sí? Qui és el jugador que més t'agrada, dels que ha fitxat?
11: Per si que han fitxat, m'agrada més en Fuentes.
9: En Fuentes. I ara amb en Buxa, alerta, eh? Haurà de fer gols per continuar jugant.
11: Sí, sí.
9: Però bé, ja tens per tot. Avui un resultat?
11: 3-1, vengo.
9: 3-1 pel Mallorca, no?
11: Sí, claro.
9: Molt bé. Qui farà els gols, va?
11: Jo crec que dos de Lubumbo i un de Fuentes mateix.
9: Molt bé. Gràcies, Bernat. I que encertis. Són els primers aficionats mallorquinistes que veiem per aquí a el nou Los Cármenes.
2: Quan alerta Miqui Verger perquè hi ha un gol i és gol important a Balaidos, Marta Sampas.
1: Sí, s'avança l'Andorra, marca Hugo López el primer del partit, minut 48. L'Andorra que juga a domicili i s'avança, com dèiem, amb aquest primer gol i únic 0-1.
2: I deien que és un gol important perquè l'Andorra tornaria a recuperar el lideratge líder, de la segona divisió. Va acabar la primera jornada com a líder i ara, amb aquesta victòria momentània, Balaidos torna a situar-se al capdavant de la classificació en 6 punts, amb una diferència de gols de més 5, però aquesta és la notícia ara mateix, l'Andorra que guanya 0-1 a Balaidos.
0: Sabeu el que hauria d'haver dit el director d'aquesta casa?
2: No.
0: Si puja el Mallorca a la primera divisió, vos regala cada un
1: un cotxe
0: sí. Dinca Centro Auto.
9: Ara.
1: Sí, exacte. Totalment d'acord.
9: Ho ha dit, no?
0: Crec que sí.
1: Sí.
0: Ara poden ser
9: gravació. L'has sentit, llavors sí, no?
1: Sí, ho ha dit.
0: I si no ho ha dit, ho farà per intel·ligència artificial.
9: Ara, anem una altra vegada.
0: I ja està.
9: Ja s'ha agafat la ratxa, bufanga.
0: Clar que sí. Dani Barjacoba, el nostre director d'esports... Estic bé jo avui, eh? Ai, Déu meu. El nostre director de la ràdio que s'ha compromet a comprar-nos a cada un cotxe d'Inca Centro Auto, pugi o baixi... No, baixi no. Pugi el Reial Mallorca o se mantengui. Dit això, vaig en el guió perquè m'estic embullant. Vaig en el guió. Aprofita els darrers dies de les ofertes d'estiu d'Inca Centro Auto. Opel estrena un Corsa Hybrid des de 259 euros al mes o un Frontera elèctric des de només 169 euros al mes. No deixis escapar l'oportunitat i visita Inca Centro Auto a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
12: Esports 3 en joc. Toni Terrades i Betres Ràdio. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
13: Quan fa molta calor... És un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
14: Via, via. Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
1: 9 minuts passen de les 8 del vespre, no sé si ha canviat ja el seu idioma, ja no xerra català i xerra italià, podria ser, quan, un segonet, s'avança encara més, volia dir, amplia avantatge al marcador, ho acabant de dir, Hugo López havia marcat el primer, i el segon arriba ja a Balaidos, a l'Andorra, que es posa 0-2, minut 52, Celta B 0, Andorra 2.
2: I també ha marcat Hugo López, i això significa que l'Andorra es consolida com a líder de segona divisió amb aquesta victòria 0-2, minut 52. Dali, Marta.
1: deia que no sé en quin idioma m'ho xerrarà avui, si italià, si català, però el que té un look d'aquest de pret-a-porter italià, de model italià, ja és aquí, de fet.
0: Com ha vengut aquesta
1: temporada? És a la casa, no? És aquí, als estudis de Vetres Ràdio. Es posi Vetres a YouTube, ho podeu veure, en Siscor Dalt. Quin pentinat. Vetres Televisió.
0: Quin pentinat.
1: A la terrassa de Vetres Televisió.
15: Som a la terrassa, exacte.
0: És una camí...
15: Som a la terrassa de Vetres Televisió.
1: Com estàs, Siscor Nadal?
2: Bon vespre, Siscor.
0: Camí a
15: Sallesta. Molt bé. Encantat és aquí. He de dir que ha començat a ploure perquè volia donar-vos imatge de la muntanya, però m'he hagut de posar de valles tan dalt perquè si no me banyava. Jo per Balears ho don tot, però no despentinar-me. Per tant, la connexió la farem des de sota aquest tendall. I una cosa, la promesa que mantindrem durant tot l'any és de citar-me a una hora i que com un rellotge suís sigui mitja hora després.
1: Sí, vull dir,
15: perquè
1: endevinar.
15: Jo que hem de ficar pressa en els companys dels 5 dies que estava fent la tertúlia i els he dit, perdoneu, és que hi haurà un moment que hauré de partir perquè Esport 3 me reclama i clar, jo he sortit abandonant a tot el meu equip, gairebé no dic ni adéu,
1: però som imprevisibles,
15: si voleu, a partir d'ara ho pactam, que me deis una hora i jo que el cul 20 minuts més.
2: Perfecte.
15: Ho podem fer així.
2: Sí. Xisco,
9: programa 2, pal número 2, eh?
2: Sí, programa 2, pal número 2 d'en Xisco Nadal. Sí.
1: És que és una estrella.
15: No, és que
1: és
15: 2026, aquest setembre, canvis. És a dir, a partir d'ara m'ho han de reivindicar. No hem de donar, no hem de pedar, no hem de pedar.
1: Canvis. Una cosa, de canvis ara en xerrarem, però és que jo no sé què t'ha passat a Itàlia, o sigui... Ja eres preciós, Xisco, però de veres que jo el trob. No trobeu que ha d'arribar com de Nàpols, amb un aire, màfia.
0: Sí, molt Eros.
1: Increïble, molt Eros.
0: Molt Eros, eh?
1: Molt Eros, Ramazzotti.
15: Jo, molt Eros o molt Motero? Ho dic perquè són dues coses diferents.
0: Molt Eros.
2: Eros.
15: A molt Eros Ramazzotti. Ja m'agradaria, perquè era ben curro en Eros Ramazzotti en el seu moment.
1: Però bé, no has fet un gran canvi de look.
15: Ara que parlant de gent curra, si me permet, ara en Marta Sampas deia que parlarien de canvis. És el tema futbolístic des de fa 24 hores. I és que Erling Haaland ha decidit retear-se a la cavallera, una mica com en Sansó. Ha passat sa motoreta pel seu capet i ha dit any nou o temporada nova. Canvi de look i avanti. Cosa que hem de dir que no ha agradat gens als seus fans. Ara entenc una mica quan en Juanga també va decidir fer el canvi. De passar sa motoreta o no,
1: clar.
15: Que no ha estat molt ben rebut entre els fans d'en Haaland, que diuen que ha perdut una mica de força, que potser ja no confien tant en sa seva força vikinga per poder marcar gols en son Manchester City.
2: Jo, en aquest sentit, ten...
9: De moment, un partit, zero gols.
2: Exacte. Dues coses. Una, la que diu en Miquel Berger, no? Que amb els cabells curts no ha marcat. Ara bé, a nivell físic, diguéssim, a nivell d'imatge... crec que li afavoreix molt més el cabell curt que el cabell llarg.
1: Jo, però sí, és una opinió donar... meva. Jo donaré la meva, també.
2: Per cert, acaba de marcar el Celta 1-2. A Balaïdos, Celta 1, Andorra 2.
0: Acaba de marcar Haaland.
2: No. Però en Haaland, jo, sincerament, estem acostumats en aquell cabell, a part, és molt gran... Té
1: una imatge bastant peculiar.
2: I ell, quan te'l vaig veure, mira, li queda molt bé.
1: És que jo he de dir, jo agafo l'opinió d'en Terrades perquè tens la mateixa, i l'altre dia, quan ho vaig veure, ho vaig dir, dic, jo trob que tots els homes que duen espai llarg i decideixen tear-se, sempre milloren. Vos dic, en sèrio, trob que no, que espai llarg un home és complicat. I en Haaland...
15: Declaracions molt potents, ses de la Marta Sampas en directe,
1: aquí,
15: a la ràdio pública de les Illes, que a cap home li queden bé els cabells llargs. Marta Sampas, dit-s'hi.
1: I és en revés també, sóc d'aquest pensament. No sé, és en revés també és difícil, no sé, que una dona també amb el curt estigui molt, molt guapa, no sé, són coses meves, però trob. En Haaland ha millorat.
15: Acabes d'obrir, Sampas, estimada, acabes d'obrir la porta d'un jardinet meravellós.
1: És igual, és la meva opinió. No, és la meva opinió.
2: Molt bé.
1: Imagina't enterrades en Juan amb un pel llarg, o jo amb el pel curt. De primeres, què pensaries?
0: Jo ni llarg ni curt.
1: Per reforçar la meva opinió, no sé.
15: Jo t'he de dir que jo espero que el Mallorca pugi perquè s'ho mereixerà segurament, però també per veure en Juanga en 10 perruques diferents.
1: Bé, amb en Juanga ho comprovarem.
15: Balears vol tenir aquesta imatge.
0: Seran bones, no seran perruques de...
1: Home, alguna de pel llarg en duràs, clar, ho comprovarem.
0: Clar, però seran bones. Vull dir, serà una pròtesi...
1: Se quedarà ferrada, menys encara tenen xerrades.
0: D'aquesta que se posen ara d'aquestes professionals.
2: Sí. Com la Nicole Kidman.
15: És que... És que no descartis que en Juanga no hagi fet aquesta promesa per ja tenir una col·lecció de perruques en les quals poder sorprendre cada dia una de les seves conquestes. No ho descartam. Que passa, hi ha una cosa d'en Haaland que m'agrada molt, no només aquest, que s'hagi retirat els cabells, sinó que també ha decidit vetar un possible company d'equip, que és un dels rumors que circulava per Manchester, que deia que el possible fitxatge de Enzo Fernández, aquest futbolista argentí tan polèmic durant el Mundial, i sembla que en el vestuari en Haaland ha dit si ven Enzo, jo deix el Manchester City. Cosa que ja li va fer el Mbappé, segons he pogut investigar una micona, el 2022, quan el varen voler fitxar per al Madrid. És a dir, que això de vetar gent no sembla una cosa tan estranya com jo m'ho pensava. I volia demanar-vos si vols us vetaríeu a qualcú d'aquest programa.
1: No, mai.
9: Sí.
2: Vinga, Miquel Berger, a qui veteries?
1: Berger, que ho té clar, mem.
9: No, jo contesto una pregunta.
2: A qui veteries, Miquel?
9: No, la pregunta era si veteria a qualcú, sí.
2: I la segona que te faig és que, per favor, contestis a qui veteries.
9: A tu.
2: Molt bé, gràcies.
1: Està aquesta temporada, com continuïs els
15: 40
1: que queden.
15: Es posta en lloc, no?
2: Sí.
1: Jo no veteria ningú, la veritat.
2: Jo no veteria ningú, Xisco, és més, ampliaria plantilla. Jo crec que els postres ha de ser una cosa coralíssima.
15: I horari. Perquè també no hem d'oblidar que estan dirigits per Antoni Terrades, un dels millors directors d'aquest arxipèlag, i clar, ella ha fitxat a gent molt bona, no s'obre ningú. Però és cert que m'ha agradat molt el discurs que... Ara, centrant-me en el seu tema. M'ha agradat molt el discurs que tenia en Haaland, que ha dit que després del Mundial que ha vist amb aquest jove, en Enzo Fernández, que ell no se sent tranquil o no se sent complegut de poder compartir equip amb un jove tan violent i que no li importa fer les entrades tan salvatges com les que varen veure en el Mundial d'enguany. Per tant, jo en parlo, entenc, però no sé si en el final això passarà de ser un rumor i s'acabarà filtrant a les totes i acabarà sent titular, però d'entrada això és el que avui de matí, quan he fet la recerca de que veis Haaland, també m'ha sortit Beto Haaland. I clar, hi ha hagut d'entrar per veure què era, cosa que m'ha fascinat. Per cert, un altre tema de la setmana que m'té, però embogit. Sou de comprar revistes o no?
1: No, jo ara ja no. Abans,
2: jo de jove, molt.
1: Jo també, ara
2: sí,
1: ja no.
2: Sí. De jove comprava moltes revistes.
1: Jo comprava la Super Pop, la Bravo.
2: Però ara que està, clar, en la tablet, amb el mòbil, ja tens totes les publicacions.
0: Quina comprada, Terrades?
2: Pues mira, des de Gigantes a Don Balón...
1: Clar, de futbol, ja Super Pop i Bravo.
2: I còmics, no és el mateix àmbit. No és el mateix àmbit, però sí, per exemple, la revista sí que comprava.
1: Quines compraves?
0: Ja, Pronto. No, mirava la que comprava mo mare.
1: Ah, bé.
0: Pronto.
2: Sola.
0: Hola.
1: Ah, no, jo també me'n comprava de videojocs. Va una època que m'agradava.
2: I per què aquesta pregunta, Xisco?
15: Moltes gràcies. Vos agraeixo com un que me faceu la feina tan fàcil, perquè realment jo només vaig fent com a monofrases i es davant ja s'apunta estudi, cosa que jo, des d'aquesta terrassa, on m'estic torrant, literalment, perquè hi ha una humitat que no ho notau, però jo aquí estic patint, però tot per Balears, no poso pena. No, perquè la revista El ha fet que moltes papeleries d'arreu de l'estat espanyol haguessin de fer un comunicat dient que no tenien revistes en estoc perquè regalaven un coloret il·luminador d'una marca d'aquestes modernes que sembla que fins i tot en Juanga el deixaria preciós, il·luminat a les totes, si passàs per un retuixerí, i que aquesta revista s'ha esgotat en 24 hores i han aconseguit que la gent s'aixecàs a les 6 des de matí per fer coa en el seu quiosc de confiança per poder aconseguir la revista El amb aquest producte de maquillatge. El ha fet una tirada molt més curta, només 60.000 exemplars, i allò que ha aconseguit és crear un efecte fama, que ara tothom va boat per poder aconseguir aquesta revista, que ja no en queden. El llança una segona tirada, això sí, sense regalar el producte de maquillatge, cosa que ja no interessa a ningú, i qui s'està porant les botes és la gent que ha anat a les diferents papereries repartides arreu de l'estat espanyol comprant aquest producte, que ara ja a Vinted el pots trobar per 50 euros. Una cosa que costava 10, ara s'inflació ha fet que fins i tot se demanin 50 euros per un exemplar de la revista El amb aquest producte de maquillatge, que és un coloret en pasta, que pel que sembla, jo és que m'hauria d'acabar comprant un, perquè diuen que treixa la careta que ni que t'hagués pintat en Miquel Àngelo.
1: Sí, i el tema també era que la revista crec que val uns 11 euros i el producte aquest, sí, si el compraves tot sol, són 40. Clar, també s'ha fet aquest de tenir-ho a un preu més econòmic, no? Però jo tinc un testimoni de primera mà, un amic nostre, Xisco, que deia a una benzinera que van anar, evidentment, també a revista. Diu, no, una bogeria, o sigui, entrava gent a demanar per aquesta revista, però que jo què sé, aquesta revista...
15: De fet, s'han compartit moltes imatges de papereries de barri que diuen, no nos queda la revista El,
1: també.
15: Te preguntes quants anys feia que no parlàvem de la revista El, i aquesta setmana n'estan parlant, bàsicament, perquè s'ha fet viral gràcies a aquesta revista. I, per cert, heu seguit la caiguda dels influencers? La crisi que des de fa dues setmanes... És que... Sí. La caiguda de l'imperi romà d'Occident, la caiguda de l'imperi romà d'Occident, quan Odoacre, rei dels Èruls, va deposar en es que era el rei de l'imperi bizantí, i ara hi ha aquesta tercera caiguda que és la dels influencers, tot arran d'en Carlillo el Nervio, que crec que sabeu qui
1: Carlillo
15: és.
1: Carlillo el Nervio.
15: Vull creure.
1: No, jo no. No. Aquest nom.
15: I don Carlillo el Nervio és un jove seguidor del Màlaga que va començar fent contingut de futbol, però després ho va estirar una mica a Way of Life i fa també viatges i te mostra una mica com és la seva vida i va tenir un comentari una mica desafortunat i va donar a entendre que l'eclipsi havia estat una cortina de fum del govern perquè la gent no se rebel·lés per altres coses. Supos que està com tot de gràcia per el món influencer i a partir d'aquí s'ha decidit cancel·lar a una sèrie d'influencers com podrien ser en Rorro, que veiem que aquesta la controlau, després de lo que va passar amb ell Xocas, amb aquella campanya d'una hamburgueseria, perquè va tenir un problema amb un seguidor que li va dir he ganado más en una campanya que lo que tus padres han ganado en toda la vida, és a dir, s'ha creat com una espècie d'efecte bolla de neu per cancel·lar tots aquest tipus d'influencers que fan lifestyle i que se limiten a vendre publicitat de coses que els consumeixen per tenir una vida millor i, en el fons, tractar-nos una mica com a beneis. Fins i tot hi ha hagut reflexions filosòfiques que m'han encantat, que hi ha gent que ens comparen sonava noblesa, que diuen que són com una mena de paràsits, que allò que fan és tenir la vida que tots voldrien tenir i que per això ara se'ls està cancel·lant. No sé, vosaltres, aquesta crisi del món influenciador, com l'estau vivint?
2: Ara tot d'un ho comentàvem amb en Juanga i na Marta Sampas, però, Miquel Verger, tenim notícia a Granada, 11 titular de Luis García.
16: Tenim el primer 11 titular de Luis García com a visitant i és un 11 molt semblant al que va guanyar per 2-0 al Valladolid. De fet, només hi ha un canvi obligat. El substitut de Sergi Darder no és Antonio Sánchez, juga Àlex Sala. Així que l'11 és el format per Arnau Tenas a la porteria, Miguel Calatayud lateral dretà, per l'esquerra Toni Lato, la parella centrals, per Antonio Rayo i Martin Valient, mig del camp per Àlex Sala, Manu Morlanes i Pablo Torre, banda dreta Zito Lugumbo, banda esquerra Antonio Roca i a dalt Adrián Fuentes.
2: Aquesta és l'11 titular del Mallorca, per tant, un canvi respecte al passat 15 d'agost. Cau Sergi Darder per problemes físics, per malaltia, ha quedat fora de la convocatòria. Entra Àlex Sala, que va disputar els darrers minuts, va tenir aquella rematada en el travesser que després va marcar Adrià Lisso i li van anul·lar per fora de joc. Aquest és l'únic canvi. Darder i entra Àlex Sala. Demanaven Xisco Nadal, Juanga i Marta, que trobeu d'aquesta crisi. Ara pareix que sí que és cert que les darreres setmanes és un dels temes, no? Que els influencers ja no estan tan de moda.
0: Que ja era hora. Ja era hora de que es comenci a assenyalar gent que no aporta absolutament res, gent que viu, jo crec que per damunt de les seves possibilitats, i sobretot gent que dona unes opinions sense base i que fa que el poble s'idiotitzi. Ja està bé. Ja està bé.
1: Sí, almenys que sigui, no, que si ets influenciable, les teves opinions, el teu contingut sigui...
0: Influenciable. Per bé. També el terme influencer...
1: Ja, sí.
0: També s'hauria de mirar...
1: No hi havia Xisco...
0: Se li otorga i aquí no, també.
1: Sí, Xisco, no hi havia després va sortir molta conya de s'influència, jo què sé, el que m'ha dit la meva predina, això sí que era influència, que no se t'oblida mai una frase, que després hi havia memes graciosos en aquest sentit, o no?
15: Sí, de totes maneres, jo crec que ara vivim com una època en què tots aquests influencers de primera generació estan veient com acaba el seu regnat, perquè ara també el que està molt de moda i que fa molta de ràbia la gent que ens segueix és que tots, en la crisi de l'habitatge que patim tots en el nostre dia a dia, tots han pogut comprar un pis nou. I un descontingut que fan és com van amoblant el pis, com aconsegueixen a través de patrocinis un llit, un matalàs, una tele, i t'ho mostren, i tu comences a alimentar una mica aquesta bolla i l'únic que feim és crear una sèrie de, sí, com a de nobles, com a de faves contades que poden viure una vida que nosaltres mai tindran. Supos que tot cansa i jo m'agradaria saber aquesta nova generació d'influencers com ho faran d'aquí 10 anys, perquè ara tots han començat a tenir fills, ja han començat a fer contingut també de nins. Si això s'atura, doncs hauran de posar-se a fer feina. Jo no m'imaginava començar la temporada 2026 estant d'acord amb en Juanga, però és que totalment rubric allò que ha dit el meu company. És que jo no podria dir millor.
0: És que el meu influencer serà i és i serà sempre en Xisco Nadal.
1: Clar, gent amb cultura i amb un contingut. Per exemple, el nostre realitzador, que és en Toni Guiscafé, que també fa un contingut molt xulo, vull dir que tot, que porti, que sigui coses... bé, que tinguin... I abans de acomiadar en Xisco, jo vull dir que me rectifico, perquè dic que ningú, cap home li queda espatllar bé. Hi ha hagut telèfon d'eludits, en Gavi Fortes, el nostre company. Gavi, te queda beníssim.
0: Jo també me rectifico, a ningú li queda bé.
2: Jo crec que, com en Xisco... Considero que aquesta valoració que has fet, aquesta opinió...
1: És la meva opinió.
2: Clar, és la teva, però és una mica agosarada.
15: Sí, però jo, tot d'una que ho ha dit na Marta Sampas, he pensat en dues persones. En Gavi Fortesa i en Brad Pitt a Leyendas de Passión, que són els meus dos referents estilístics. Bueno,
1: I en Brad Pitt no està més guapo més pel curt.
15: Que deixassis fora en aquests dos fots encesos de Sampas, no, a mi m'ha fet mal.
0: I en el seu moment, en Miqui Verger.
15: En Miqui Verger, en Miqui Verger, que eres Haaland de la Mediterrània.
2: Xisco Nadal, com sempre, mil gràcies.
15: Adéu, estimats. Espera, la setmana que ve ja pot estar presencial i veure-vos.
1: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Ah, jo ara estava mirant els focus, com es poden aquí, perquè sortiguem ben il·luminats, no?, a l'streaming de YouTube. Clar, jo crec que hauríem d'utilitzar les ulleres de l'eclipsi.
1: Amb aquest llum.
0: Amb aquest llum. Sí, sí. Aquí, jo miro cap a dalt.
1: Sí, sí, no miris, no miris.
0: Me fa mal, acabaré...
1: No miris directe.
0: És que acabaré...
1: Sí.
0: A Juárez d'Hospitals. Acabaré a Juárez d'Hospitals. Clar que sí, perquè estic mirant aquí, hauré d'acabar amb la visió borrosa, que m'ho mirin, eh? Ai, Juárez d'Hospitals, com ens agrada Juárez d'Hospitals, com ens agrada. A Juárez d'Hospitals treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà com promes. Porque curar empieza en cuidar Juaneda Hospitales.
17: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio. La

0: dissabte al vespre, en 62 minuts i mig, començarà el partit el nou Los Cármenes entre el Granada i el Mallorca. Recordeu que està en marxa un altre partit a segona ara mateix. A Balaïdos està guanyant l'Andorra, el líder, 1-2 davant el filial del Celta. Per tant, ara mateix, el conjunt del Principat, com dèiem, que mantindria aquesta primera posició al campionat de Lliga. Hi ha molts oients, Marta Sampas, que ja s'han posat en contacte amb nosaltres en aquestes postres en joc.
1: Sí, mos encanta, de més, no tan sols el nostre WhatsApp, que és el 646-93-4501. En Òscar, que ens saluda i mos diu que avui el Mallorca guanyarà. En Toni mos diu bones des d'Andratx, molta il·lusió per veure altra vegada el Mallorca.
2: Molt bé, Andratx.
1: I feliciten en Estomeus, en Joan Josep Llompar, que mos envia una fotografia seva amb una camiseta del Mallorca i amb els fons d'un lletrer que posa Berga, perquè diu avui des de Berga, demà començant senderisme des d'aquí i millor començar amb 6 punts. Crec que ha quedat aquí per pujar directament. Esperam que ho demostrin. I després ens passa, molt recomana aquesta ruta que està fent en Joan Josep. Després, molts oients que tracten d'endevinar el jugador, ara després mos hi tornem en el concurs, però de moment no hi ha cap encertant. I pel nostre YouTube, Esports i Betres, recordem, us podeu veure. També envia missatges a en Bernardo, que diu benvinguda Marta i cuida molt aquesta veu. Gràcies, s'agraeix el suport
2: dels
1: oients. Sí, gràcies, gràcies. I en Camisetero Vermellón, que m'encanta aquest usuari, diu molt bones i vetres. La dada, mos dona una dada, diu, que cap equip en la història de segona divisió ha aconseguit quedar invicta. Tant de bo el nostre Mallorca aconsegueixi aquest rècord.
0: Invicta, són 42 jornades.
1: És molt ostres, és fort, eh? Me ven el cap l'Azul Marino de bàsquet la temporada passada i encara així va perdre un. És que és molt difícil, eh?
0: És molt complicat, és molt complicat. Parlava na Marta Sant per del nostre concurs. Recordeu, cercam un jugador misteriós i ja havien donat, Marta, una pista. Quina era?
1: Han dit que és un jugador mallorquí que va debutar primer amb el Mallorca.
0: Aquesta és molt
1: genèrica. Amb aquesta ho han intentat.
0: Ho han intentat, però no hi ha encertat encara. Segona pista.
1: La segona pista és que va ser titular i suplent en el mateix partit. És a dir, va ser titular i també va sortir des de la banqueta en el mateix partit. Uf. És així? Ja, és que t'explota un poc, és que
0: No és mala pista.
1: No és impossible,
0: això. En un mateix partit va ser titular...
1: I en el mateix suplent.
0: I va sortir des de la banqueta.
2: No, això no pot ser.
0: Això pot ser.
2: Això no pot ser.
0: 8:30, ja tenim aquí en Aneu Sánchez.

0: Pels espectadors d'Esports i Vetre ja la veus, els oients de Neus Sánchez ja és aquí amb la seva secció, el bar de na Neus, que revisa jugades, no, perquè no jugam, però sí que ens la jugam amb ella.
1: Bé, perquè, sí,
0: perquè enguany té amb pinces tot, eh?
2: Molt va agafant... Sampa,
0: no? Hòstia, és que només me falla segur.
2: El xarop, aquest que t'ha inspirat.
0: No. Bé, errades, estem acostumats
1: en
0: aquest pas.
1: És l'auditora d'Esports 3 en joc.
0: Sí, diria.
1: És el
0: sí,
1: bar,
0: sí.
1: El bar d'Esports 3 en joc.
0: Neus Sánchez, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Com estàs?
3: Bé, estic... després de l'aparició estel·lar la setmana passada des de la cuina de...
0: Ai, bona! Increïble.
1: Per cert, no ho vas dir. Avui reconeixes que era la cuina de casa teva.
2: Sí, sí que ho va dir.
3: Bé, era la cuina de...
1: De casa seva, no.
3: No, era la cuina de casa, un pare i un mare.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, sí, sí. No, he de dir que estic com a nerviosa, perquè, clar, sempre estic acostumada a fer aquest paper de Thatcher, no?
0: De Thatcher.
3: I estic com... Bé, avui he de ser un poc més agradable i divertida.
0: És que...
3: Coneixerà una nova versió.
0: No, però és que no vos passava...
2: No anirà bé aquesta secció.
0: Sí, perquè ses mestres, que més... Jo, ses meves mestres favorites, ses que recorda amb més carinyo, eren ses que tenien aquesta doble vessant.
2: És que a més avui s'ha
0: parlat... És que com deien, esto dia, però alhora feien riure.
3: Les ueres són noves.
2: Entre de Candela Penya i Pitxer.
0: Candela Penya.
1: Perdoneu, companys, perquè arriba el tercer de l'Andorra, val, ahir 2-1-3...
0: Sí, a l'Andorra que no li tremola en ses cames, anava 1-2 perquè guanyava 0-2 i havien retallat distàncies al Celta B, però no, arriba el tercer al minut 74, Ríkov s'apunta a la festa d'Hugo López que havia marcat els dos primers i per tant Celta B 1, Andorra 3.
1: Si el Mallorca volgués ser líder de segona divisió,
0: l'Andorra sí que ha començat fort.
1: L'Andorra té més 7, més 7 crec. Sí. És a dir, el Mallorca hauria de fer una golejada d'escàndol per posar-se líder. Basta que guanyi de 2 per posar-se en posició d'un desastre. Això ja ho firmaríem ara mateix.
0: Sí.
1: Neus Sánchez, el teu bar.
3: Vinga, de Thatcher a Thatcher.
0: Crec que comences bastant Thatcher.
3: No, però
0: i amb una persona...
3: he de dir que els meus alumnes tenien una cosa que me deien sempre a classe, és de segon de batxillerat, me deien, Neus, te queden dues bromes. Perquè sempre me posaven un màxim de 3 bromes. Sí, sí, perquè jo som capaç d'estar explicant Joan Maragall superestricte i després amollar una broma que no té cap tipus de sentit.
0: Però això s'agraeix.
3: Però...
1: No,
3: i me diuen, te queden dues bromes.
1: Ara m'ha sorprès, Neus, amb aquest perfil...
0: Jo no te posaria límit de broma.
2: De profe guai.
0: És guaiona.
3: Vinga, avui rebràs.
2: Jo ja ho sé. Dali,
3: avui rebràs.
0: Volem moure quan passa.
4: Això és el primer que vaig pensar, el primer que vaig deducir. Ara ja, na Neus, ja no tindrà feina. Pobreta, pobreta. Que no recoesqui cap ni una d'aquesta conversació meva.
3: Exacte, no,
4: ja,
3: no. Saps? És de mel i sucre, ara ja no va. No. Vosaltres sabeu si els entrenadors de futbol poden fer hat-tricks?
0: Bé...
3: O sigui, com a entrenador no pots fer un hat-trick.
0: No,
3: un partit de
0: victòries, tres victòries.
1: Però intuesc que sí.
3: Aquí hi ha un hat-trick de manual. És a dir, comença. Primer gol. Deducir.
1: Sí.
3: Comen.
1: Vaig deducir que na Neus quedaria sense feina.
3: Anem a veure.
0: En Pep Lluís.
3: En Pep Lluís, o ara és un reconegut il·lustre del català medieval, perquè l'arrel del català medieval és deducir.
0: I d'on?
3: Amb S. Que cau aquesta S, però com que no sé si és un il·lustrat, diran que és una errada i ja està. Deduir. Sense dièresi, per favor, si ho han d'escriure. Segon gol, Rokoski. Oudeim. És vera que Oudeim.
0: Sí. Ja sense voler se m'escapa.
3: Però recull.
1: Molt bé.
3: O reculli.
0: Sí, sí, sí.
3: I tercer gol, que aquesta és una mica més... bé, fregant espalt, conversació. Es conversa.
0: També se sent molt, però és vera que està fregant.
3: Ho diu molta de gent, però es conversa. Men, Juanga, per què rius?
2: Que seria boníssim. Que el primer partit del Mallorca ve...
3: No, Neus,
2: estàs darrere la banqueta.
1: Corregint.
2: Les indicacions d'en Pellu.
0: Les indicacions d'en Pellu.
2: No se diu així.
0: Pobre, el que li faltava. Ja ara, no, hem de dir que ja s'ha alliberat en Pellu.
3: He de dir que això ho faria fins i tot fora cobrada, la il·lusió que m'ho faria.
2: L'enyoraràs.
0: Sí, ja l'enyoram. És per que l'altre dia sí. Varen connectar amb ell i encara va dir, espera que na Neus no recosqui.
3: Però na Neus ja... O sigui, en Pellu se n'anava a comprar xicles i jo... ja tornava a fer-se
1: deia na Neus abans que el la tercera errada de Pep Lluís era una mica així. Bé, el tercer gol de l'Andorra també era una mica...
0: L'han anul·lat.
1: Sí, misteriós, diguéssim, i li han
3: llevat. Que ben lligada, Toni.
1: Li han llevat. Moltes gràcies.
0: Avui no sé.
2: Avui està... Toni lliga. Increïble.
1: En Pep Lluís ha contestat. Sí. Ja te l'he afondeludit. Ara després ho veiem. No, però ara vull que Naneus acabi en tranquil·litat la seva secció. Que digui el que hagi de dir i acabarà la secció... dient que ha dit en Pep Lluís. O vols que t'ho digui ja ara?
2: Ja. No, no, final.
0: Si estàs en el grup que tenim, venga, jo ja no
3: espero. Si creem una tensió... Jo no miraré el mòbil per si de cas.
1: Vinga. Neus, anem amb el segon.
3: Anem amb el segon.
5: No, de pessetes, no sé, 8 o 9 o 10, pintura, després duros. Te'n recordes duros?
1: Sí, clar, me'n recordes duros.
5: Duros també, n'hi ha un... Tinc un parell...
1: Però jo, Toni, és a dir, no te vull llevar la il·lusió.
2: Jo crec que...
1: Per anar amb un duro...
2: És que, clar,
1: si tu me diguessis
2: que
1: vas
2: amb
1: una moneda de, jo què sé, d'en Alfons 13...
2: Clar, aquí
1: pintura, rasques qualque cosa, saps?
2: Això ja s'apaga,
1: Això sí, o jo que sé, o una...
5: Que en Franco s'apaga, no?
1: No ho sé.
3: Se cremen.
5: Aquestes són les que haurem de mirar, ser del rei Juan Carlos.
2: Són emèrites.
0: Gastat, això, gastat.
3: No tenc paraules. Toni, per aquí. Te tenim.
2: No ho sé.
1: En Toni Fuster no el tenim.
2: Millor.
3: Bé, jo... Aquest tema de conversa a mi me va suscitar un dubte. Vosaltres, què és el més estrany que heu col·leccionat?
1: Uf. Jo ho dic. Jo encara col·lecciono coses que... Però coses que poden ser des d'un llibre, qualsevol objecte, que tingui a veure amb en Chiquito de la Calzada.
3: No te crec.
1: Sí,
3: croma. És que no te crec. Me pots definir qual objecte?
1: Sí, un... Una... Ai, és que ho direm que... No, una gedriola?
3: Sí.
1: Sense
3: cara.
1: No, és cos sense.
2: Igual fica't un euro, que fa fa.
3: I on és forat de la gedriola?
1: Cap.
3: Ah, d'acord.
2: Molt bé.
1: Sí.
3: Jo me'n recordo que hi havia com aquest tazos, no?
1: Sí.
3: No sé.
0: Ja els he col·leccionat.
3: No té traducció en català, perdoneu-me.
0: I els gogos.
1: I ara
0: tu vau tenir gogos? Gogos?
3: Sí.
0: No, gogos no, gogos. Gogos no en col·leccionava.
1: Col·leccionava gogos
2: a casa seva. Que li feia...
0: No, clar, per favor. No. Gogos no col·leccionava.
1: Ara ho entenem tot.
3: No. Tu col·leccionaves gogos.
0: Gogos, sí. Gogos i tazos també. I caniques, tot això, bé, i cromos, però això no és estrany.
2: No, jo, era molt... jo pins.
0: I, de fet, me fa una pena que no... Però... Pins també en tenia.
2: Sí,
0: ah, ja no
3: pins perquè
0: col·lecció.
3: Pintes, no ho crec.
2: Pins, però no pins d'arbre.
1: Vos he de dir, perquè és que encara no m'ha arribat, ja està com ha anat, que la darrera adquisició, Neus, no t'assustis, és El Principito. Que Hot Down, la publicació Hot Down ha fet... la versió del Principito, però amb el llenguatge Chiquit d'estat.
3: Però això és de veres.
1: Sí, de veres.
3: I si un dia fas mudança, quin nom posaràs a sa casa on guardis totes aquestes
1: Chiquito.
3: Coses?
1: Bueno,
3: Chiquicosas. Cochitas.
2: Aquí hi ha un reportatge per als 5 dies, per favor, anar amb una càmera a la casa d'enterrades i això ho han de veure.
1: Sí.
3: Jo vos he de dir que des de fa 3 temporades col·lecció amb botelles d'IB3 Ràdio.
2: Sí, ja te vaig aquí.
3: Sí,
0: sempre n'hi ha moltes. Sí, sí, se poden...
2: Aquesta era la segona broma de les tres que te...
3: No era una broma.
2: Bé,
1: això
2: podem
1: era...
3: Poden passar a la següent.
1: Aquesta, però, per contextualitzar, era, clar, les monedes, és perquè en Juanga, des de la setmana passada, té un anunciant nou, que són Numismàtica Duran.
2: Efectivament,
1: clar.
2: Que ja sabeu que si teniu monedes antigues, ara ja aprofit. Si teniu monedes antigues a casa i no sabeu quin valor tenen, idò, anau a Numis Duran 1995, són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues, us ofereixen una valoració professional i un tracte directe a

0: cas que el que ha dit abans en Juanga, que jo tenc un pèl, o no sé quina broma has fet anar.
1: O sigui, jo no me'n recordo poc.
0: Si ara en Juanga tingués un pèl, que puntura en té qualcun, se'l podria tenyir. Però no, és cabells.
2: Ja, sempre... No, i fora d'antena també utilitza sempre... Pell, ja ho sé, no sé. És que veus.
1: Que fora d'antena utilitza. No ho entenc tampoc ara.
2: Tots els highlights de la setmana que ve seran meus. No.
1: Dali
2: la següent, però si me queda clar, sí. És veure que és una errada que faig molt i no faré mai més.
3: Dali, Joan.
1: Per la zona que dius, jo posaria més que repiquin.
4: Jo també.
1: No, però per res.
2: No. I dues campanetes.
4: Que repiquin s'escampant, jo
3: faria. No faré cap tatuatge perquè no en duc cap. De què estàvem parlant, aquí?
0: Estàvem xerrant de la promesa de no sé qui era que s'havia de fer un tatuatge.
2: Jo.
1: De Sampas.
0: Tu t'havies de fer un tatuatge.
2: Sí, me'n faré. Quan el Mallorca pugi,
0: I no sé de quin tema xerràveu, evidentment dèieu que... O crec que va ser en Toni, que deia, bé, jo si m'hagués de fer un tatuatge, me faria una zona que mai sabríeu que hi tenc un tatuatge. I en Juanga, que avui mos explicarà què és el que li passa, va dir, per la zona que diu jo posaria que repiquin, perquè avui jo venia escoltant la ràdio i ha tornat a fer una broma verda. I na Marta l'ha hagut d'aturar.
2: Sí, l'ha hagut d'aturar, Neus. No. Que està...
0: Juanga, estàs bé.
2: S'està acabant l'estiu, no és primavera, ve la tardor.
3: No està bé, però bé.
2: No vull
1: dir ahir.
2: I sap per què no està bé, tampoc, perquè mira, no. Escolta,
1: Jo me volia tirar en parapente.
3: Uf, no.
1: Me volia tirar en parapente.
2: Xulíssim.
1: Me volia tirar.
0: Jo crec que en Juanga s'hauria de tirar en parapinto.
1: Jo aquesta secció no m'està agradant gens. No, aquesta nova secció no aneu, no.
2: Ara t'agradarà més.
1: De tothom.
0: Parapent.
2: I tu vas dir
0: parapent. Va dir
1: parapent
0: perquè
1: hi
0: va venir.
1: Però sí.
2: En Miquel, en Miqui Verger, sí que...
5: ¿Cómo te llamas? Perdona que no...
6: Miquel Gómez.
5: Muy bien, somos tocallos, más o menos.
1: caramba, ¿eh?
2: Más o menos.
0: Miquel, ets aquí,
5: ¿eh? Ei!
0: Ei! Jo aquesta m'ha fet molta gràcia, també perquè pensant... Miqui, sí? Tu ara me corregiràs, eh? Però el teu nom... Miquel, Micael, Michael, totes les variants...
1: Xuxu! He venido.
5: Carlos Jesús.
1: Xuxu! De una galàxia.
2: És el Miqui, eh?
0: Miquel.
5: Quina era la pregunta, perdó?
3: Sí, jo no m'ho sé.
2: Que noms!
0: No l'he pogut fer encara. Miquel,
5: la
0: pregunta és, el teu nom, si no vaig errada, significa qui és més Déu, no? O qui és Déu,
1: exacte.
0: O qui és més Déu.
1: Això no ho sabia
5: jo. Que jo mateix puc donar la resposta.
1: Ets un Déu, eh?
0: Sí, clar. I per tant, Jona, encetaré una pregunta.
5: Sí.
0: En Miqui Verger és més Déu o més dimoni?
2: Més dimoni.
1: Depèn de l'hora.
0: No, en quina hora és més dimoni?
2: Que depèn de l'hora.
1: És molt avorrit.
5: La comparació no hauria de ser amb un àngel, és a dir, àngel o dimoni?
0: Sí.
3: Bones notícies per al Mallorca, perquè acaba d'empatar el Celta Fortuna, el filial del Celta, 2-2 a Balaïdos, davant l'Andorra. Això significa que en el minut 86... l'Andorra deixaria de sumar 6 punts, només en sumaria 4, i deixaria, per tant, també de ser el líder de la categoria. Tornem, en Neneu, jo amb en Miqui.
0: No, s'ha fet el miracle.
2: Bona remuntada.
0: No, Miqui, no sé, havíem de respondre, i en Juan ha dit que depèn de l'hora, i no sé tu com te veus.
5: Jo, abans més dimoni, en altres èpoques.
0: Ara ets
5: Satanàs. Ara no se te sabria dir.
2: Quan duies cabells llargs, com han dit abans.
1: Ha sortit Miqui Verger al carrer. Sí.
5: Bé, enterrades pot contar el que vulgui.
2: El que vulgui!
1: No diguis el que vulgui. Perquè si conta el que vol... No.
0: En tot cas, podem passar d'un semidimoni a un dimoni de veres, no?
1: Sí. Pregunta bona. Sí. Qui era més dimoni? Qui era més perillós? En Toni Terrades o en Miqui Verger quan sortien junts?
3: No és el mateix ser dimoni que ser perillós.
1: Qui era més dimoni de tots dos, Miqui Verger?
5: Clar. El dimoni, si el dimoni el que ha de fer és ser-ho amb subtilesa, seria en Terrades.
2: Ja, si no, pitjor així.

0: Més groller.
1: Sí. Sí.
2: Era
1: jo
2: cantava més. No,
3: no, no, el Miqui era més groller.
1: Ah, tu eres més groller.
0: Sí.
4: Mare meva. Saki, aquest que ve ara sí que és un dimoni, sí, no hi ha dubte.
1: Un dimoni groller.
0: No. No superioritat, però hem de veure aquest puntet, aquest ritme més i aquest puntet de qualitat més que en sa pilota que tenen el jugador del Mallorca.
3: Aquesta qualitat d'en Pau Cendrós, que hauria de dir qualitat i no qualitat. Però bé, jo crec que en Pau és molt més feliç d'ençà que jo m'he de moderar. Perquè si hagués hagut de fer un... Bé, podria haver fet un monogràfic d'en Pau Cendrós.
1: Que diu, encara sí, sí.
3: Però ja no diu balón.
4: No, no, això ja ho va corregir.
3: Això és increïble.
5: Ara diu pilota.
3: Sí. Sí,
4: se va corregir.
1: Quina gran passa.
5: Quina gran passa per la humanitat.
4: Ara sí que riurem. Tira la següent.
6: Sobre en Antonio Roca, ara ens mostraven la repetició de la jugada individual que ha fet, que ha provocat la falta, salvant les distàncies, evidentment, però la forma de córrer, els moviments de córrer, s'assembla, o m'ha semblat una mica en els mateixos gestos que té en Marco Asensio. Ja sé que no tenen res a veure un en l'altre, però sí que la forma de córrer pareixia en Marco Asensio.
1: Idò... Si confons n'Antonio Roca amb Marco Asensio, lo millor que pot fer ara en el servei d'oftalmologia.
4: Lo millor va ser...
0: No va ser...
3: No, no, clar, podríem definir-ho com el millor moment del programa.
4: Sí, sí, sí, després m'ho va donar joc.
0: Sí. No vaig ser conscient, perdoneu, no vaig ser conscient del silenci.
4: No, no, és que és boníssim, aquest dos, tres segons de silenci, que tots pensàvem lo mateix, i en Juan...
0: Qui li diu? Qui li diu? En dos segons, qui li diu?
1: Clar, jo m'ho vaig pensar també, però és que...
0: És extraordinari.
3: Jo crec que l'únic que deuen tenir en comú, a part dels blancs dels ulls, és que un germà de son pare és un tio seu.
4: Ai, bueno...
1: Que no, que no has entès la ironia.
5: Marta Sampa.
4: Bé, una cosa, en defensa, jo el vaig estar defensant tot el programa anterior i avui també.
1: I avui
4: corren de... igual.
1: I avui has de demanar disculpes.
3: No, però, no, Toni,
4: n'Antonio...
3: Sí, jo vull sobre.
4: Que encara no sé com se diu, Antonio, Antoniu...
3: En què s'apareixen?
6: En els moviments.
4: Et corre igual, t'ho juro.
6: Com camina i com cor.
1: Sí.
6: S'assembla
4: molt. Però bé, va fer gràcia.
6: No estic parlant de qualitat futbolística ni molt manco, és simplement, no sé, sí, hi ha vegades que gent te recorda qualcú i me va recordar
4: això.
1: Sí, sí, molt bé.
4: No sé si Marco Asensio és tan simpàtic.
6: No, no, però...
0: No ens interessa que mai l'has comparat futbolísticament. Això quedarà en l'oblit.
6: Això passarà, però clar, moltes vegades no veus una persona caminar o una persona que fa qualque gest.
4: Sí, i dius camina igual, o sí, totalment.
6: Se'n riu igual.
4: Que no, sí,
6: simplement sí. Això, però tanques capítol. Bueno, i de fet, no, ara no el tanc. Ara no. I això, se'm valen fotre d'això, tot el programa, m'aparell molt bé.
0: I lo que te rondaré morena.
6: Però una de les persones va tenir càstig. Perquè na Marta Sampas, durant la setmana, va dir...
4: Vàrem entrevistar dijous els
6: postres. Els postres en joc varen entrevistar en Antonio Roca.
4: Els postres, sí, ja.
6: I na Marta Sampas, a un chat de feina, va posar... Avui entrevistam amb Marco Asensio. I una persona que se'n va fotre de jo tot el partit la setmana passada... Va fer saber a altres grups que en Marco Asensio seria entrevistat als postres.
4: Jo no em podia venir.
6: I te pots imaginar la revolució que va crear això. El karma.
4: El karma,
6: estimat.
3: La virgen de los karma.
4: Vaig riure molt.
3: I no sabem...
4: Vaig riure més jo de lo d'en Verger que de lo teu.
6: Jo no vull dir. No, si vol dir ell qui és...
0: Queden 41 jornades.
3: Ja sabem qui és.
6: No sé si tenim alguna cosa més.
4: I tant, sí. Aquesta
3: en queden algunes.
4: Aquesta d'en Fuster, que és boníssima, pagui la pena.
7: Julien Ponsó, el francès, nascut a Angòlia. Ramon Martínez, del central.
0: A on va néixer, en Ponsó? Ponsó... Ponsó-te o... Angola.
7: Angola, no?
0: Sí.
7: Nascut a Angòlia.
0: Angola.
6: Angola.
0: Oh, un patriota d'en Lugo, vaja.
6: Boníssim.
3: Un anem,
4: extraordinari, en Fuster.
6: No, Antoni mos escolta.
3: Ten paraules, Toni, ja t'estimat. En què pensaves?
8: Com anam? Què pensaves?
2: No, perquè... queda triplicar la meva feina a la vegada, ho entens? Clar, estic on estic.
3: Sí, no, sí. Però jo sé el que va passar pel cervell d'Antoni. Jo crec que se va... hi ha una cosa que tenim en lingüística que és ultracorregir, que és quan tu te penses que una cosa és incorrecta, intentes extracatalanitzar-la perquè te penses que aquella és la manera correcta de dir-ho, no? Per exemple, jo que sé, ningú diu, o ningú hauria de dir Ucrània en català, deim Ucraïna. Per tant, si tu ja sospites que hi ha qualque paraula que no és correcta i tal vegada Angola, en Antoni li va aparèixer una castellanada, no, Toni, ara ve quan has de dir que sí per justificar
2: sí,
3: la teva
2: sí.
3: Rada.
2: Sí, sí, va bé.
6: Antoni, genial, eh? El veiem aquí, els que el veuen per a YouTube d'Esports i Vetres. Aquí tenim Antoni ja al Nuevo Los Cármenes, a la posició de comentaristes de Vetres Ràdio.
8: S'estan veient fins i tot en gol, jo.
6: No, no, molt bé, Toni. I crec que Toni ja ho té tot...
2: Han sortit escalfar ja
6: tot a punt. Ara anem amb tu.
4: Ara anem, Toni. Gràcies, Neus.
6: Neus, gràcies per tot.
3: A vosaltres, estimats.
6: Ah, en Pep Lluís Martí. En Pep Lluís Martí te diu...
4: Que havia dit...
6: Neus Sánchez.
4: Per línia interna.
6: No me deixaràs tranquil.
3: Resposta, ho anirem veient.
6: Wow. Molt bé. Neus, moltes gràcies.
4: Gràcies, Neus.
6: Toni Fuster, Nuevo Los Cármenes. Els porters del Mallorca han sortit a escalfar.
2: Així és, el porter Arnau Tenan i també Beristron i el Pichu Cuellar. I davant meu, ara mateix, jut davant posició vertical, Lizoain i Alberto, el porter del Granada. S'han obert les portes ja de l'estadi de Los Cármenes, veiem l'afició del Real Mallorca. Situada a la meva esquerra, damunt un corna, una tribuna d'aquestes que estan construïdes... són d'aquestes metàl·liques que s'han supletòries que s'han fet de color blau, i hi ha una cinquantena metromaco d'aficionat del Real Mallorca i poqueta gent, ara mateix en la millor vista que tenen, que és Sierra Nevada. I tot el poble de... tot el poble de Sierra Nevada, fins i tot se veu des d'aquí. Sí, i la meitat de la ciutat de Granada, era extraordinari. Terreny de joc en bones condicions, el manco de les altures d'aquest estadi que avui jo crec que registrarà un poc més de mitja entrada. El partit està a 9 i mitja, dia laborable, malgrat el veure que és el mes d'agost, però ja no és com el mes d'agost de fa 25 anys, que tothom s'anava de vacances abans del mes d'agost. O sigui que ara sí. Ja les coses ja han canviat, ja no és el mateix. I rere l'espera de que surtin els protagonistes i l'alineació que ja l'heu comentat abans...
6: Dali, Toni, però recorda-la per als oients que s'incorporen ara mateix als postres en joc.
2: Haurà d'esperar Butsa a la banqueta per debutar, i el Mallorca que presenta en Bernau Tenas a la porteria, en Calatayud i Lato, on els laterals Martin Valiant i Raillo seran els centrals, per davant al mig del camp amb Valet Sala i Manu Morlanes. Per tant, serà el substitut Sala de Sergi Darder, en Lubumbo i Antonio Roca. A les bandes, Pablo Torre a la mitja punta, i davant en atac Adrián Fuentes. Així surt el Real Mallorca avui al Nuevo Los Cármenes, i per part del Granada en Raúl Lizoain a la porteria, en Sergio López al lateral dret, Baila Diallo al lateral esquerre, Burama en el central i Manolama Maroto l'altre central, el fi per cert de Manolo sí. Lama, el company de la cadena Cope, Rubén Alcaraz al mig del camp, en bandes Gerard Gumbau i Pedro Alemany, i davant en Sergio Rodelas per un extrem, José Arnaida, que correrà per l'altra banda, i Chinaza Onuja com a referència a la punta d'atac de l'equip de Pepe Rojo Pacheta.
6: Quan hi ha gol a Balaïdos, guanyava l'Andorra 0-2 davant el filial del Celta, i que ha passat el temps afegit darrers instants del partit, Marta.
4: Exacte, minut 96, n'han afegit 9, s'ha d'arribar al 99 i ha remuntat aquest 0-2 amb el que havia començat el partit. Marca el tercer al Celta B, 3-2, i li queden res, 2 minuts del partit.
6: El Celta B, que amb aquest triomf sumaria 4 punts, recordem, va empatar la primera jornada, però és que perdia 0-2. Sí, sí. El partit ja està capaç de girar el marcador, 3-2, està guanyant el Celta, l'Andorra, que pareixia líder sòlid amb aquell 0-2, i cau, se queda en 3 punts, li supera la classificació el propi filial del Celta. Per tant, gran sorpresa a Balaïdos amb aquesta remuntada, 3-2, que guanya el Celta davant l'Andorra.
8: Darrers dies de les ofertes d'estiu d'Inca Centro Auto, a Opel aprofita les darreres unitats del Combo Kilòmetre Zero des de només 23.900 euros. una oportunitat que no pots deixar escapar. Inca Centro Auto, de l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
9: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
10: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: La consulta amb el nostre doctor Mario Ormaechea, però abans saludant perquè ja el tenim aquí, en Pau Cendrós. Pau, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, com estem? Com estem?
0: Ja amb ganes que tornassis en aquest estudi. Sí, te vàrem veure l'altre dia a la cabina de Som Moix, però avui viuràs amb nosaltres el partit.
1: Sí, amb ganes d'estar aquí amb vosaltres, també. L'altre xavoc que ja m'agrada molt estar aquí, acompanyat de tot vosaltres i de tots els joients. Sí.
0: Molt bé.
2: Aquest t'ha quedat.
0: Més populisme. És que avui és un programa populista. Na Marta Sant, per
3: favor. Sí. No, estic carinyosos.
1: La de Na Marta, la de germà del teu tio o tal, ho ha agafat, al final. L'ha agafat. Crec que l'ha agafat, no? Crec que l'ha agafat.
2: Sí, molt innocent.
4: Quin polo du avui del màster d'Augusta, de golf.
3: Amb ses inicials.
4: Oh, brodades, PC, eh?
1: Per favor.
4: Personal computer.
3: PC computer.
1: Sa càmera.
0: Molt bé, molt bé.
4: PC, eh? Això ho has brodat tu o t'ho han brodat?
3: No, això ho demanes, ja se t'entén, no?
1: Ha estat un... Però no ho he fet jo. Ha estat un regal.
0: Molt bé.
3: És que llueix.
0: Pau, te veiem... superfeliç de compartir una altra vegada estudi amb nosaltres, quan hi torna Begó, la Balaïdos, espectacular, al minut 100, torna a marcar el filial del Celta, Marta.
3: Sí, i ja festa grossa, celebrant els jugadors aquesta remuntada i ja golejada, també, perquè havien començat perdent 0-2, i de marca el quart del Celta B, minut 100, ara sí que ja de ben segur serà el xiula final, 4-2, quan perdia 0-2 contra l'Andorra.
0: Al minut 55, Pau guanyava l'Andorra 0-2.
3: Veiem bastant
0: líder sòlid de segona i li han caigut 4 gols.
1: I això te demostra el que hem xerrat aquí, que qualsevol camp pot guanyar i qualsevol camp pot perdre. Te'n vas a camp del Celta B, un equip com l'Andorra, que en principi ha de ser sòlid, i li fiquen 4 gols. Això és la segona divisió.
3: Increïble.
1: La locura de la segona divisió. I això és el que esperen només pas i nosaltres.
0: Què esperes avui vespre?
1: Jo espero un partit complicat. Jo l'altre dia veré que m'agrada el Mallorca en conjunt. Hi ha coses que és veritat que jo crec que havia de millorar, perquè és veritat que jo crec que en la qualitat que té ha de dominar més el partit. Crec que no el va dominar tot el que havia de dominar. Va treure el resultat, que és el més important. I jo crec que avui el que ha de fer és dominar. És difícil, és un camp difícil. És un equip que ve d'un empat bo contra un equip que també baixava. Amb ànims. És un equip d'un altre que ets primera divisió, que també voldrà estar en els puestos de dalt. I serà complicat, serà un partit complicat, però esperen que el Mallorca... El tema és fer... imposar la teva qualitat, com ha dit Benaneus, en escampa de rivals, no? Això és el tema.
4: Tu estàs veient aquesta imatge... Estàs veient aquest pla, no?
1: És que
4: tu no. M'has dit que aquest home i jo no hem de tenir un videopodcast aquesta temporada. Mira quin pla.
3: Queda molt bé.
1: Videocopes.
4: Marta García, per favor, cap d'esports. Mira el YouTube.
1: Això es perd el temps.
4: Entra en el YouTube d'Esports i B3, per favor, mira aquest pla, no? Si això...
3: I se'ls veus, pels oients de ràdio, se'ls veus també casa molt bé.
4: El 3 de setembre.
3: Jo ho veig.
1: Per favor.
3: Videopodcast.
0: Final a Balaïdos. Per cert, 4-2 ha guanyat el Celta Fortuna a l'Andorra. El Celta suma 4 punts a la classificació. Andorra queda amb els 3 que tenia. Amb una mica de retard, són les 9 del vespre, obrim la nostra consulta. Crec que la necessites també tu, Pau.
3: Sí, li pot fer preguntes.
0: Ens espera el doctor Ormaechea.

0: abans de saludar-lo, companys, posaré en contacte per si algú s'ha perdut la secció d'en Xisco Nadal. He dit que a cap home li queda vés pel llarg. M'he hagut de corregir amb en Gavi Fortesa. I
1: demana
0: ara,
1: disculpes.
0: Demanar disculpes perquè en Raúl Pareja, aquesta mitja melenita, li queda espectacular.
1: Amb una cua, també.
0: Cua palmera, que s'ha de deixar.
2: Set símbol, avui set símbol.
1: El monyo de la Marta Sampas. Res,
0: es queda eclipsat.
1: En Raúl Pareja, per favor, visca un primer pla per la gent de YouTube de la cua d'en Pareja i el monyo de Marta Sampas.
0: Increïble.
1: Envia un missatge al 646-93-4501. Què us agrada més? El monyo de Sampas
0: o
1: la cua d'en
0: Pareja? Raúl
1: Pareja.
3: Raúl, bon vespre. Hi ha bous que casen, quan la teva i la d'en Pau, sí. I hi ha monyes que coincideixen com és de Marta i jo. I avui, Juan Gat, tu has de prendre la vida d'una altra manera, no? Aquesta geologia, aquesta... Sí. Hi ha que passejar en cos i n'hi ha que no.
2: Se part que se pentina i se part que no se pentina.
1: No entraré en aquesta afirmació perquè podria dir moltes coses, però no són hores.
0: Raúl Pareja, han sentit l'entrenador Luis García amb il·lusió de fer, d'anar millorant partit rere partit i aconseguir la victòria avui. Quines sensacions tens tu?
3: Sí, m'ha agradat molt allò de dir que espera que passin més coses de les que volen ell que no les del rival i a més coincideix que amb el míster, coincideix amb en Pau, que deia sobretot a veure si són capaços de dominar. Jo no posaria el llistó tan alt des del punt de vista que no sé si dominarem en base a qualitat, però sí m'agradaria veure un equip sòlid d'allò que domines des del punt de vista de que el Granada te faci molt poca cosa i que el Mallorca, amb aquesta qualitat que presuporam que té per davant del Granada, que siguin capaços de dur el partit cap allà on nosaltres volem.
4: Sobre la presència de Buxa a la convocatòria, aquest davanter diu que... Segons ell, segons Luis García, que va ser davanter, els davanters no necessiten context, viuen del seu instint i ens pot ajudar.
3: Sí.
4: No ha entrenat amb el grup, però...
3: No ha entrenat, és bon moment perquè vengui, viatgi i conegui a la gent, i és vera que amb el seu físic i un davanter d'àrea, si posen quatre pilotes, no necessita entendre gaire bé més del joc perquè no li demanen gaire cosa. És vera que ha fet molt poc gols aquesta darrera temporada, però ve de fer-ne molts els anteriors. I per què no arribar d'en peus, com dèiem abans? I que jo crec que, no sé, me fa la sensació, depenent del partit, evidentment, que pot gaudir de minut perfectament, perquè més físicament sí que ve bé. Així ho ha dit ell a les declaracions que ha pogut sentir al llarg d'aquest dia.
4: Escoltam a l'àrbitre del partit, As Reik, que està amb els nostres companys de la Liga.
5: ¿Cómo viste esa adaptación por parte de los jugadores en esa primera jornada, aunque creo que tú estuviste en la sala Bor en ese partido, ¿no?
6: Así fue. Bueno, buenas noches. En primer lugar, mandar un abrazo a la gente de Granada, que, bueno, se han tenido unas semanas complicadas con el tema de los terremotos y nada. Quería mandar un abrazo desde aquí, ¿vale? Una vez dicho esto, pues nada, las modificaciones, lo que hemos comentado, sí que es verdad que es uno de los años que las modificaciones más impacto han tenido en el juego. Han aumentado mucho el tiempo efectivo de juego y ello conlleva, bueno, pues a nivel tanto físico, todos los integrantes de tanto arbitrales como todos los integrantes del juego, un mayor volumen de aspecto físico, también una mejor toma de decisiones, una toma de decisiones más rápida de los jugadores en tema de las renovaciones, y eso implica, pues bueno, una mayor concentración debido a que hay menos tiempo del balón parado.
5: Es tu temporada número 12, creo, ¿no? En la segunda división, en la Liga Hypermotion, ya has venido muchas veces por Granada. ¿Cómo afrontas este primer partido tuyo de campo en esta liga?
6: Bueno, pues lo afronto con la misma ilusión que el primer día, pero con la experiencia de estos 12 años, ¿no? La verdad es que la experiencia en nuestra faceta es muy importante. Considero que es una profesión muy mental y de mucha autoconfianza en uno mismo, y eso te lo da el tiempo y las experiencias. Las experiencias son fundamentales. Así que las experiencias es un punto a favor para conocer muchas de las situaciones que pueden suceder. Y nada, ya le digo, con la misma ilusión que el primer día y con la experiencia de todos estos tiempos. Y además...
4: Son las paraules de l'àrbitre del partit. 12 anys, ja acumula la categoria, avui serà l'encarregat de xiular. Aquest Granada-Mallorca que començarà en 8 minutets. Juanga.
1: Així és, abans que comenci aquest partit, hem de passar per Juaneda Hospitals. A Juaneda Hospitals, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença a tenir cura d'un mateix, i a Juaneda Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix, oferint el millor tractament. Porque curar, empiezan a cuidar Juaneda. Juaneda Hospitals.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: 7 minuts perquè comenci aquest Granada-Mallorca. És moment ara per repassar el rival i les dades amb en José Sallés. José, qui és l'entrenador del Granada?
1: I és José Rojo Pacheta, el tècnic burgalès, un veterà de les banquetes, se'l recorda per ascendir a l'Elx de segona B a primera en dos anys, entre el 2018 i el 2020, també per ascendir el Valladolid a primera fa 4 temporades.
0: I qui és l'estrella de l'equip?
1: I si hem de dir un nom, ens quedarem amb el davanter José Arnaiz, exjugador del Leganés, Valladolid o Osasuna, on la temporada passada el davanter va marcar 9 gols en 35 partits amb el Granada a la Lliga.
0: I què hem de saber d'aquest Granada-Mallorca?
1: I del que Granada és plaça complicada pel Mallorca. Només 2 victòries en 20 visites. La darrera fa 14 temporades. Un Granada 1, Mallorca 2, amb gols d'Alfaro i Tomer Gemet. Les darreres 4 visites han estat 4 derrotes del Mallorca. Això sí, la dada positiva és que el tècnic mallorquinista Luis García Fernández s'ha enfrontat en 2 ocasions als andalusos amb un balanç d'una victòria i un empat. Mateix balanç que l'enfrontament directe amb Pacheta. Els 2 partits van ser la temporada passada. Si hem de parlar de l'àrbitre, ho dèiem a l'inici, serà l'alacantí, ara l'estàvem escoltant, Saúl Aiz-Reig, del comitè valencià. El Mallorca no ha perdut cap dels darrers 4 partits que ha xiulat aquest àrbitre. A més, dels 5 partits que ha jugat el Mallorca com a visitant amb l'alacantí, només n'ha perdut un. El Granada, per contra, ha perdut quasi la meitat dels partits amb aquest col·legiat, 6 dels 13 disputats, i a la sala Bor, des del VAR, hi serà el canari Raúl Martín González.
2: Molt bé, aquestes són les dades que envolten aquest Granada-Mallorca, que començarà a les 9:30 del vespre, en 5 minutets. Què diuen els nostres oients, Marta Sampas?
0: Molts missatges al nostre WhatsApp, seguint les nostres converses. En Dani Serenal diu: bona nit, en Juanga, té tanta enveja d'en pareja que ja te vol reservar cap a Turquia. En Jaume de Falanits mos diu, Raúl, que podem fer un duo musical i dir-mos los moñas.
3: Bueno, serà vospel.
4: És el missatge de la temporada. Serà difícil de superar aquest missatge.
0: En Jan, que diu que mos enyorava perquè s'ha fet llarg el cap de setmana. Imagina que se te faci llarg un cap de setmana, esperant-vos. Diu que som els millors i que li agrada el look d'en pareja. En Tomeu Encís mos envia una fotografia amb el seu fill des del camp, allà, des de Los Cármenes. Diu: bona, som a Granada. A menys, si guanyam, tenim un equipàs. N'Enric Garcia mos diu: bon vespre, avui 0-2, i mos diu que el seu fi és a nosaltres avui i vetres. Per tant, tenim en Enric Garcia fi, perquè això me sona a mi molt. Després xerrarem amb ell, que el tenim aquí oient o no. Montserrat de Canyamel mos diu: bon vespre, tot és possible a Granada. Sí. És el títol d'una pel·lícula molt reconeguda.
4: De Manolo Escobar.
5: De Manolo Escobar.
0: Exacte.
4: L'he vista per infinitat de vegades.
6: Hi ha cançó, també, no?
4: Sí.
0: Sí? Tot és possible en Granada?
6: N'han posat una molt bona. Tenc retorn aquí, però bé. Sí. Una tarda en Granada, flamenco, pareja, segur que t'agradaria.
0: Ah, mira, segur. Diu en Montserrat que esperem el Mallorca que sigui avui protagonista d'una història en final feliç, i diu que creu que en Busca i Moreno seran 2 encerts per ajudar a fer un gran equip de segona divisió. Tira resultat, diu: Granada 0, Mallorca 2. I no tornen a arribar missatges. I un altre que t'agradarà, Toni Terrades, el xat d'Esports IB3, diu que lo de Marco jo també ho vaig dir, en Ángel Casado. També troba que en Antoniu i en Marco Asensio corren de la mateixa manera.
3: Corren per l'estil.
7: I també ha d'anar Juan a l'hospital.
2: Escolteu, que tot d'una donant pas ja en Antoni Fuster i en Miquel Verger, però cercam un jugador misteriós. És el nostre concurs. Han donat fins ara 2 pistes. Quines són?
0: Han dit que és un jugador mallorquí que va debutar primer amb el Mallorca, que va ser titular i suplent al mateix partit, és a dir, va ser titular i també va sortir des de la banqueta al mateix partit. I la tercera pista que llançam ara mateix és que, com en Pablo Torre fa uns dies, aquest jugador misteriós que cercam avui també va fer el primer gol del Mallorca a una temporada. O sigui, el primer gol d'aquella temporada el va fer aquest jugador.
2: I doncs ja tenim 3 pistes. Envieu els vostres missatges. De moment no tenim cap encertant.
4: Quin misteri.
2: El temps de descans. Vos donam 2 pistes més, però ara ja partim cap al Nuevo Los Cármenes, perquè això està a punt de començar. Granada-Mallorca, surten els protagonistes, comenten el partit en Pau Cendros i en Raúl Pareja, pendent de tot en Miquel Verger. Narra la veu del Mallorca, en Toni Fuster. Dali, Toni!
8: Són ja el 22 protagonista dels 11 del Mallorca, els 11 del Granada. Damunt el terreny de joc, el Mallorca en camiseta negra, que els són daurats, el Granada de vermell. i blanca i la bufanda del cel del nou estadi a les Càrmenes mentre sona per la megafonia l'himne del Granada.
6: Així és, guitarres, bufandes en l'aire, canten a capella, una bona entrada finalment, les cantonades, és a dir, les grades supletòries només en un 20%, però la resta té una gran entrada aquí el Nuevo Los Cármenes per encetar també la temporada com a local l'equip de Pacheta, recordant també la primera, òbviament, pel Mallorca com a visitant, i segurament haurà de donar una altra cara al Mallorca com a visitant aquesta temporada, si el mes de juny el que vol celebrar és una sense primera divisió.
8: També a la nostra esquerra, amb bufandes a l'aire, els aficionats del Real Mallorca, que són 200 aproximadament, un Mallorca que queda de moment a l'esquerra, a la dreta el Granada, sembla que tot quedarà així després del sorteig de capitans entre Antonio Raillo i el jugador Rubén Alcaraz, amb l'àrbitre, amb aquest trident que encatxala el col·legiat com deien Saúl Ais Reig, i anem a veure com li anirà en aquest Real Mallorca, com li anirà en aquest Arnau Tenas, que serà el porter en Calatayud, Alien Raillo i Lato en defensa. Alex Sala i Morlane del doble pivot. El Lubumbo, Pablo Torre i Antonio Roca al mig del camp, i Adrián Fuentes com a referent a l'atac. Hi haurà, abans de començar el partit, un minut de silenci.
6: Sí, serà un minut de silenci en memòria dels abonats morts la temporada passada. Per cert, com a anècdota també, el marcador, veig que està té una escletxa brutal enmig, o segurament sigui també una
7: conseqüència dels terratrèmols.
6: Una conseqüència del terratrèmol, sí.
7: Ja són les 9:30 del vespre, hi ha minut de silenci al Nuevo Los Cármenes. Recordem que avui dilluns ja s'ha disputat un partit a segona divisió. Ha guanyat el Celta Fortuna 4-2 a l'Andorra, i a primera divisió també un partit finalitzat, Osasuna 0, Llevant 0. A les 9:30, com el Mallorca, comença també a primera divisió el partit entre el Màlaga i el Deportivo de la Coruña, d'on dos recent ascendits a primera divisió. Però el que ens interessa aquí a IB3 Ràdio és el que succeeixi al Nuevo Los Cármenes en aquest Granada-Mallorca, Toni.
8: S'aconjuren els futbolistes del Real Mallorca, i el partit que a punt de començar, el Mallorca, com dic, a l'esquerra, va dret al Granada, l'afició del Granada, que ja, com podeu veure, van balletes per animar ja el seu equip. El Mallorca traurà del mig del camp, ho farà Pablo Torre, mourà la pilota, el jove mitja punta, dorsal número 20 de l'equip mallorquinista, comença el partit, arrenca la segona jornada que tancarà aquest Granada-Mallorca, el Nuevo Los Cármenes. Primera pilota llarga que envia Arnau Tenas a l'àrea de l'equip del Granada, on recull Calatayud, penja la pilota, certa del Mallorca, en contundència, el refures per Morlán, el Morlán juga amb Antoni Lato, Lato segueix en la pilota de moment, li persegueix Pedro Alemany, la pilota a l'enrere, cercant ara el capità Antonio Raillo, i al mig del camp de moment tocant la pilota al Real Mallorca, mou el conjunt de Luis García Fernández, que ha començat donant-li intensitat de moment al partit i moviment a la pilota. 35 segons a Los Cármenes, Granada 0, Mallorca 0, això ja ha començat.
7: Idò, empat a 0 el Nuevo Los Cármenes. Raúl Pareja, l'11 titular, t'agrada el que treu Luis García?
3: Sí, dona continuïtat, i per altra banda jo crec que al final el que funciona és donar continuïtat. El que sí, és veritat que veurem com és capaç de canviar el dibuix ofensiva i defensivament, perquè sí que canvia una miqueta, i el Granada probablement, a més replegant ara pràcticament en mig camp, mos farà canviar probablement el dibuix en el que veiem, com dic, no? En atac i o en defensa. Mm-hmm.
7: Dali, Toni.
8: La pilota es para el Granada en sortida de pilota, ho farà Diallo en un llançament llarg, la pilota tres quart de camp, en el control finalment d'Antonio Raillo. El cordobès de moment en la pilota, jugant, se l'endú en cama dreta, i cercarà, té per davant a Morlán, de la dreta, Martin Valiant. Serà per al central el Lovac aquesta pilota, que endarrereix cap al porter Arnau Tenas. Arnau Tenas
6: de groc,
8: sortint
6: avui
8: del de l'àrea, camiseta, calçons i calces grogues, totalment de verd el porter del Granada, Raúl Lizuain.
6: Pilota per raons alerta
8: llarga, bon control, Fuentes encara pot marcar, i oh! La pilota surt fora! L'oportunitat de gol d'Adrián Fuentes, que ha encarat tot sol, que ha arribat a l'àrea sortint en posició
5: fora de lloc. Fora de lloc. Sí. L'acaben d'indicar a l'àrbitre que era antirreglamentari la posició de Fuentes, però que el 1 contra 1 davant el porter no ha sabut transformar la pilota en l'enviada. Apropat al pal dret de la porteria no del Granada.
7: No era fora de joc, però no era fora de joc per 2 metres. És a dir, no, estava en posició completament correcta. Gran control oriental.
5: A veure, Adrián Fuentes torna en Queralú contra un Adrián Fuentes, regateix el porter, sí. Ara sí, gol! Gol, gol, gol, gol!
6: Fora de joc.
5: Aixeca la bandera l'àrbitre, assistent per assenyalar de nou fora de joc amb 1 minut, 2 l'ocasió, dorma a la mà d'Adrián Fuentes, aquesta darrera que acaba en la pilota i la
7: molt
5: porteria
7: de Granada. Molt justet, no, no, no sé.
6: Ja ha xiulat l'àrbitre.
5: Fora de joc.
6: Ja ha xiulat el cor, Idò, queda clar, Toni, Pau, Raül, que Luis García ha detectat quin problema pot aprofitar el Mallorca amb el Granada, quan
9: sí,
6: ara no. Hi ha corna.
9: No tenen, no fixen les vigilàncies quan estem atacant, quan estan atacant ells, i és veritat que Adrián Fuentes tindrà una cosa, però aquestes arrencades que té dues, tres passades, les primeres passes, que té una potència que per Torelló és molt complicat, i és veritat que l'estan deixant rebre tot sol entre dos centrals, eh?
5: Corna a favor del Granada. Primer corna al 3 minuts de joc d'aquesta primera part. Corna a la part esquerra de la porteria que defensa Arnau Tenas. El jugador del Mallorca ficat dintre de l'àrea. Tan sol Lubumbo, de moment, 1 metre fora de l'àrea per intentar tapar en el llançament. Tapar un poquet la pilota. El llançament queda curt. La pilota li torna a venir al propi Arnaid. La deixa enrere. Pilota penjada. Llarga, segon pal, molt penjada. Arnau que bloca. Directament a l'armant del porter mallorquinista.
7: I de Raül, les dues primeres claríssimes del Mallorca, les dues d'Adrián Fuentes, un fora de joc que no era i no l'ha aprofitat, i l'altre que sí que havia marcat però havia partit de posició antirreglamentària.
3: Propiciada sempre per dues passades interiors en les que és molt fàcil rompre dues línies del Granada. El que sí m'ha sobtat allò, m'ha cridat poderosament l'atenció, és precisament que el dibuix d'en Pacheta del 4-3-3 l'ha canviat, ha empareat, ha fet un 4-4-2, i acostumats a tenir 3 en el centre del camp, que és molt més fàcil arribar a les ajudes, avui han vist que s'ha posat un per un, i aquí el Mallorca és capaç de generar perill amb això, fent dues passades en el centre i cercar verticalment que a punt ha estat el Mallorca de vencer-se per dues vegades.
5: Corna de nou favorable al Granada. Serà Gumbau el qui traurà aquell llançament una altra vegada a la part esquerra de la porteria d'Arnau Tenas. Anima l'afició del Granada, que també ja veu com s'apropa el seu equip a l'àrea de l'equip del Reial Mallorca. Gerard Gumbau, dorsal número 6, cama esquerra, plata penjada. El primer pal, rematada fora. Protesten el jugador del Granada demanant que ha estat un del Mallorca el darrer en tocar aquesta pilota. Demanaven corna de nou, però l'àrbitre assenyala servei de port o havia assenyalat possiblement que qualcú ho toquen sobre braç. S'acabarà de revisar aquesta acció i el Mallorca la torna a treure. Ho fan curt, la pilota per Arnau, en via llarga. Lubumbo, que no l'acaba d'agafar. La pilota se l'endurà al Granada, que pressiona i que apreta. Diallo, intenta lluitar per aquesta pilota que li robarà Àlex Sala, però en falta. Falta que assenyala Air Rage. Falta favorable al Granada a l'altura de la línia que divideix amb dos terrenys, apropat de les dues banquetes. Ara en aquesta zona ampla traurà Gerard Gumbau. És l'home de la pilota aturada. Cam esquerra, mourà la pilota. Ho fa en un llançament que vol fer un canvi de joc a la banda dreta, però ha interceptada bé aquesta pilota Antonio Roca. Toca de cara, juga amb Antonio Raillo. Volia enviar cap a Pablo Torre. Ha recuperat el lateral Sergio López. Som al minut 6 de la primera part. Lo nuevo, Los Cármenes, IB3 Ràdio, Esport 3 en lloc, amb empat a 0 entre el Granada i el Real Mallorca en un partit elèctric. Ha sortit amb molta intensitat, en especial l'equip mallorquinista. En dues accions, en dorma a mans, però en dues posicions antirreglamentàries d'Adrián Fuentes, la darrera que havia acabat en gol. La pilota per al Mallorca, puja Martín Valle en la pilota, juga per la dreta, cercant Lubumbo, apreta, baila Diallo, aquesta pilota cau en terra Lubumbo, no passa res, la pilota que se'n va fora per un lateral, diu l'àrbitre que servei de banda favorable a l'equip de Pacheta, al Granada. Treu en banda, Diallo cercava el seu company, ara de nou a Gumbau, la pilota queda dividida. Toca Fuentes, se'n va fora, torna a sa banda, segon consecutiu, favorable al conjunt vermell i blanc.
6: 3, 2,
5: aquest típic.
6: Ja tret.
5: aquesta típica camiseta que de rugby, més que de futbol, que du el Granada. Envien un servei llarg a Burama Dembélé, pilota llarga, toca Raillo, l'esfèrica serà per aquí, per Calatayud, envia un globus alt, elevat, intenta baixar la pilota Pablo Torre, la juga amb Antonio Roca, cerca l'1 contra 1, se'n vol anar a Rubén Alcaraz, deixant la pilota i tocant en curt per Manu Morlanes en el mig del camp, en el cercle central, la pilota per Raillo. Raillo cerca Pablo Torre, que avui haurà de ser també un poquet l'home canalitzador del joc, en substitució de Sergi Darder, que no hi és, haurà de ballar un poquet, també ajudar els seus companys, Alex Sala i Manu Morranes. A veure aquesta pilota llarga, impossible d'arribar de l'1. Bumbona passada de Morlanes, acabarà als peus del porter Raúl Lizoaín.
6: No juga de doble pivot Alex Sala, juga un poquet avançat respecte a... en Manu Morlanes, i també comença un poquet la pressió d'avança al migcampista català.
5: Mm-hmm. Alerta, que se'n vol anar per la banda dreta Sergio López, la lateral convertit en extrem, penja la pilota, està tot sol José Arnaiz, el control dolent. Control rematat, se pot dir així, on Arnau finalment s'ha pogut fer en la pilota.
7: I ens arriba molt de missatges dels nostres oients de com es poden sentir per Movistar. Bé,
0: clar.
7: Malauradament, aquesta temporada de segona divisió no estava contemplat l'opció d'àudio, però la casa està fent feina.
0: Sí, a banda d'això, que s'està fent feina per poder que pugueu escoltar simultàniament la retransmissió d'Ivetres a la vostra televisió, ara ho podeu fer en l'app d'Ivetres, la descarregueu si no la teniu encara, i poseu...
3: Fàcil, sí, posa el volumen de la tele, posa un 0.
0: Exacte.
3: I posa el mòbil, i ja està.
0: I ja està. Sí, sí, sí. Gràcies, Raúl Pareja.
7: Gràcies, Raúl. Sí, és senzill. Brico consejo.
0: Informació de servei.
9: Brico moño.
0: Brico moño.
3: Que s'ha fet tota la vida.
7: Arribam al minut 9. El nou Los Cármenes ha marcat Adri Fuentes, però estàvem fora de joc. Continua l'empat a 0 entre Granada i Mallorca, Toni.
5: Raillo juga en el mig del camp, cercant a Pablo Torre. Té 4 metres en curt, pan d'esquerra. Antonio Roca li torna la pilota. De nou enrere, cercant a Raillo. Raillo puja fins al mig del camp, segueix en conducció de pilota. El capità mallorquinista s'ajuda amb Pablo Torre. Li torna la pilota per Raillo, aquesta a l'esquerra per Lato. Demana la pilota Antonio Roca, cerca una conducció, se fica per

0: un llançament de falta, un altre de corna, i ara veurem Aletxala.
1: Sí, de moment el que veiem és que la pilota. El quart àrbitre ha estat àgil i li ha donat l'esprit de Night Rage que no el tenia. I en Arnau Tena s'ha apropat a Luis García per xerrar amb ell. No sabem de què, òbviament.
0: Són quatre homes del Mallorca, arriba també Morlanes, els dos centrals, el Lubumbo també s'incorpora en Fuentes per intentar rematar, i traurà la falta Aletxala. A veure, agafa carrera, cama dreta, penja la pilota, la rematada fora! De Raillo, del capità, s'ha hagut d'acotar, ha hagut d'estirar el coll, i la pilota que surt un tant derviada a la dreta de la porteria del Granada.
1: Han de fer cas a les estadístiques, i aquest és el primer xut del Mallorca, perquè els de Fuentes no han valgut cap dels dos.
2: En qualsevol cas, el Mallorca està sent molt superior, en base sobretot al moviment de jugadors en el centre del camp. Hi ha mobilitat d'aquells que no tenen pilota, de com són capaços de generar possibilitats al company o al possedor de pilota. I després, crec que amb molt bon ull, en Berger ha apuntat una miqueta, jo crec també, la clau en el centre del camp, i és com perduen l'alçada, diferents alçades, tant en Morlanes com en Àlex, que són capaços sempre un de trecar una mica de més l'altre d'enviar, i generar pràcticament un 4-3-3 en batalla que se suposa que aquest presentaria el Granada, i que el Mallorca està solventant molt bé.
3: Sabeu molt més clar els dibuix, que són com si fossin dues mitjos puntos, dos interiors, una Aletxala, i que normalment quan hi ha en Sergi Dardé no sabeu tant, perquè és veritat que baixa un poc més a rebre, però és veritat que és una aposta arriscada, però és veritat que li està fent molt de mal.
2: Sí, però després l'Aletxala, hem vist com li feia el gest en Encalato perquè tira cap endavant, clar, perquè ell s'anava com a tercer home per rebre.
3: I que és un jugador que cerca sempre cap endavant, és un jugador que cerca passades cap endavant i cerca fer mal en el contrari. Allò m'agrada, aquest jugador. És veritat que en el mig del camp, així, si el partit van així i tot s'ha de ser igual així, és veritat que el Mallorca, en principi, no s'oferirà, però allò m'ha faltat un perfil un poc més o marmes, crec, tenir dins la plantilla algo així, per si després de les transicions, com l'any passat,
2: quan s'embruta un poc tot, no?
3: Quan mos costi un poc més dos partits, on volen nosaltres, que el que està passant ara.
1: I en Pedro Alemany, que xerrava un poquet que podria ser un dels dos interiors, el que fa és pràcticament jugar darrere en el davanter, un jugador que té una esquerra excepcional, també com en Rodelas. També són dues cames esquerres de moltíssima qualitat, les que té el Granada.
0: Arnau, canvi de joc, la pilota per Lato, Lato entre dos contraris, se la lleva de damunt, envia una pilota llarga cercant Adrián Fuentes.
1: L'està agafant.
0: Hauria de ser falta, i diria jo, no?, de Dembélé, però diu l'àrbitre que continuï el joc, i la pilota la recupera finalment Raúl Lizoaín.
1: I aquesta falta l'estava protestant ara mateix en Luis García.
4: Home, és que una mica més i li lleves la camiseta.
1: Sí.
0: Puja la pilota, Gumbau, obri el joc per Manuel Lama, Maroto, pilota llarga, surt Arnau, en un control en sobentre, ha fet un control.
5: Que bo.
0: Orlaner Morrani gira. Jugant amb Aletxala, lluita Aletxala, ho fa amb José Arnai, quina lluita, finalment s'endurà la pilota el futbolista del Mallorca. S'ajuda amb Antonio Roca, li torna la pilota, la deixa passar per Raillo, Raillo per Morlanes. Molt de futbol per enmig, de moment intenta el Mallorca, control i passada. Com ara, una altra vegada, amb aquí juga el Mallorca. Ho fa Raillo amb Valient. Ahí va a la pressió, Chinaza, servei llarg. No hi va ningú, la pilota quedarà finalment morta als peus de Diallo. I Diallo que jugarà amb el porter, amb Lizoaín. Lizoaín per tornar a començar jugada al Granada de darrere, i de moment van passant els minuts 14 d'aquesta primera part, amb empat a 0 en el marcador. Es porta en joc i ve a ràdio alerta al Granada, que s'estira d'un llançament llarg, la pilota per José Arnaiz contra l'entra de l'àrea, alerta té a prop d'ell aquí a Calatayú, fa la centrada, molt remat en el pal, la pilota se'n va fora.
1: Ha estat el pal de darrere, no?
0: Pot ser. La rematada no ha estat gol de miracle, però la centrada molt bona. Després de superar Calatayud, i la primera oportunitat clara de gol del Granada arriba als 15 minuts de la primera part al Nuevo Los Cármenes.
1: Crec que està Rodelas.
4: Sí, sí.
0: Sergio Rodelas, al dorsal 26.
4: No hi havia fora de joc. José Arnaiz posa una bona centrada al segon pal, i la pilota s'estavella a la fusta, al costat de l'escaire.
1: A la fusta, per fora.
4: No, bueno, sí, per fora, sí. Al costat de l'escaire, ocasió però claríssima, Pau.
3: Sí, estem veient que el Granada no ha de fer tantes coses com el Mallorca per fer una jugada de

0: de gol. Te tira una pilota a l'esquena i t'ha fet una jugada de gol. És veritat que és una cosa, aquesta rematada és una cosa que és un mal endèmic que ja teníem l'any passat, no? Els laterals.
1: Sí.
0: Quan està indefensant, mirant la pilota. I jo no he dit cap pilota que se fiqui tota sola. La fica el jugador.
1: I en l'altre especialista també l'any passat, a Pau.
0: Això és el tema. Això és tema. És un tema que ja era un mal endèmic que tenia l'any passat, que per que laterals eren bons laterals, però per que aquesta situació necessària no la defensaven bé, i hem vist en l'altre que una altra vegada mirava la pilota i ha vengut un darrere per darrere més força i li ha guanyat.
2: Si tens un mal endèmic, lo millor que pots fer és anar a Juanera a l'hospital, perquè amb l'aplicació Juanera amb tu...
3: Viu, l'humbo! Oh! Fuente, no arriba! No arriba a rematar i estava tot sol! Encara viva la pilota, un segon, el taparlato, l'altre del lateral, a l'altre costat del camp, Joan Raillo, quina oportunitat que ha perdut el Mallorca, torna a insistir, Pablo Torre, per davant, jugant amb Antonio Roca, per davant la pilota, la recupera el Granada.
2: Quina gran oportunitat del Mallorca, i dèiem que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cites mèdiques i consulta analítica. Se s'espera Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
4: Raül, encara no havia entrat en joc Sito Lubumbo, no l'havíem vist molt, però la primera que ha tingut ha creat aquesta ocasió, ha guanyat línia de fons, i la passada era molt bona, només havien despitjat aquesta bolla.
5: I en el millor moment possible, perquè està quan ens han fet mal, i de vegades el fet de respondre aviat amb una jugada com aquesta i pràcticament deixar una pilota morta en Codesària per poder fer el 0-1, és una, com deia, una bona resposta. Deien de la defensa, sobretot en rematada, també la de lateral dret, que la primera que en Arnaiz ha estat i l'ha cercat, ha guanyat secció. Segurament com cau això, perquè de vegades els laterals, sobretot, que, i joves, en aquest cas, que se veuen superats a la primera, te quedes un poc, segurament si és capaç de digerir bé. L'ocasió és claríssima.
4: Claríssima.
1: És que fa la sensació, Toni Pau, claríssima, que aquest partit comença a sospitar que serà un punt d'inflexió en el futur d'en Fuentes. No sé per si per bé o per malament, per bé, perquè està en totes, és protagonista, però és cert que no...
6: No acaba d'endollar,
1: no. Lluís García, que no atura de protestar amb el quart àrbitre.
0: És vera que en Fuentes encara no ha ficat gol. Fa molta de feina que és vera que el Mallorca necessita per crear situacions de gol. I el pitjor que li pot venir ara, si és que no sé, la realitat és que no sé com és ell. Ni s'ha tingut aquesta pressió. Que li ve un davanter que, en principi, ve amb un currículum i ve amb un numerós...
2: Amb estatus, eh?
0: Amb estatus, sí, i que ve un davanter que en principi te la jugues amb ell i ara mateix...
5: A favor seu, evidentment, és que avui les 3 hi era. I ja està bé. Ara, un davanter viu de gols. Per això, també el que ha arribat per això, perquè no havia gols. Està pràcticament la mateixa tessitura.
1: També és ser Raül Pau, que avui imaginàvem que aquest partit és més per Fuentes que per Buxa. Encara que després el titular sigui... No, el tema dels espais és l'especialitat d'en Fuentes, en principi.
3: Mira, aquí el tens. Adrián Fuentes lluita amb aquesta pilota en Rubén Alcaraz. El capità de Granada li pren la pilota. La juga enrere, toca per Maroto i aquesta lateral cap a Sergio López. Per començar de darrere, jugant al Granada, Pedro Alemany. Per cert, bona entrada, 3/4.
1: Sí. Que seran 15.000, una cosa d'aquestes, més o menys.
3: Pot ser.
5: Mira, aquesta acció que ha passat ara, que l'han cercat i és capaç de trobar... El dia del PSG, per exemple, em va fer a la primera meitat 3 seguides així. És a dir, sembla que... Veure que se complica una miqueta perquè vol jugar de cara, però abans vol girar... Ho ha de fer més fàcil.
0: El problema és que jo crec que té cos de davanter que aguanti la pilota i jugui bé de cara, però és un davanter que el que té bo... quan se gira i arrenca
5: la dues. Jo crec que ha de conjugar això, i és controlar, tocar de cara, girar i córrer l'espai. I no voler fer les dues a la vegada, perquè el dia del PSG jo me va deixar una miqueta...
0: No, i el dia de Valladolid igual. A veure que la pilota, a veure que en
5: sí, que... però no, perd massa pilota. I al final el que has de fer és desofegar i es controlar, pom, tocar de cara. I ell que va a l'espai, més que més.
3: Alerta de Granada dintre l'àrea, i gol! I gol! Ha rebut una pilota dintre de l'àrea, com s'ha girat i ha cercat el pal llarg per rematar. No ha arribat Arnau a derbiar aquesta pilota i transforma el primer gol del partit al 20 minut de la primera part. El nuevo Los Cármenes per avançar el Granada al marcador. Marca, per tant, Pedro Alemany, Granada 1, Reial Mallorca 0.
2: Gol en contra pel Mallorca, que l'envia momentàniament a Juaneda Hospitals amb l'aplicació Juaneda amb tu. Tot és més fàcil, consulta analítiques i demana cita al moment més fàcil que marcar porteria buida, perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
4: Reaccions, Miquel Berger.
1: Tot i que té el semblant preocupat, òbviament, el tècnic Lluís García, que dona ànims als seus jugadors. Segurament Arnau Tenas podria fer qualque cosa més en el gol, ara ho comentareu. Però bé, aquest és el primer gol de la temporada que rep el Mallorca, ha estat obra de Pedro Alemany.
4: Pau.
1: No sé si era fora de lloc, alerta, perdó, a l'origen de la jugada. I ho estan mirant, crec, sí, perquè no sé si...
4: Hi ha un futbolista en fora de joc, però es que rep la centrada, estava en posició legal.
5: I no participa, sí, més a més, el que està en fora de joc.
0: Hem vist que el Granada m'haurà fet les tres quatre jugades que m'ha fet iguals, centrades de, arriben a banda, no s'ho pensen i s'entren, i hem de veure d'això, hem d'estar atents amb això, les àrees són molt importants i la segona divisió també molt, i a veure que en Arnau Tenas, jo crec que aquí ha de posar mà forta. Aquí ha de posar
3: Vinga,
0: bona
3: amb l'atac.
0: És un porter que té ja una jerarquia que aquesta jugada era aturable.
5: No hi ha gol sense errada defensiva. És veritat que de vegades hi ha molt d'encert en el atacant. En aquest cas, l'errada defensiva és greu. Primer perquè no és capaç el defensor de trecar-se el màxim possible perquè no tingui marge. Després és veritat que pot tenir Arnau la cosa de dir que no s'ho esperava, però després també és que tampoc va ni tan sols al pal. Sí que regal, no diria un regal, però gairebé.
4: Sí.
1: I els
4: sí,
1: no oients... cantors, però...
0: Sí que és vera que quan tu tens aquesta, perquè se nota, el Mallorca se veu que disfruta, està disfrutant, anar a l'exar, l'agafa, se gira, la passa en el davanter, l'humor s'ha anat una vegada per la banda. Hem de conjugar això en la solides que hem de tenir en els partits, per en el final, si vols estar dalt, has d'encaixar poc gols,
5: jo
0: molt
5: deia,
0: poc gols.
5: Jo deia això, no? La qualitat, el pressupost, ja veurem com surt. I, de fet, el partit jo crec que és perfecte, ho estem... Jo des del punt de vista de controlar en pilota, sí, sí, excel·lent. Sí. Però després, sobretot, la solidesa aquesta, dir, ells no sé què faran això, però que no me facin mal. I amb dues cosetes m'han fet un pal i una rematada en gol.
4: Marta, els oients.
7: Reaccionen a aquest gol en contra en Jaume de Felenits, que diu, idò, ja començam, qui diu que serà fàcil. Vinga, va, patirem, però ho traurem. En Joan, que diu, començant pres, ja ens han baixat del núvol, ara toca posar els peus a terra i demostrar si pot reaccionar. No basta jugar bé, el que compta són els gols. Enric Garcia, que diu, ja començam a fer errades. I bé, per donar-li una volta aquest cop que se n'ha duit al Mallorca, ens alegra que ens escoltin, com sempre, des de molts llocs del món. En aquest cas, n'Eduardo, des d'Alemanya, de vacances, que afegia ara d'il·lusionado amb el Mallorca des del principi, després ara afegia adiós il·lusión i un ja-ja, però bé, segur que confia també. I des de Punta Cana, en Juan Galifaran, veja, fotografia inclosa d'en Matías Moll, que diu, des de Punta Cana, visca el Mallorca.
2: Visca de Punta Cana.
4: Recordem que avui en Juan Gaté el cotxe pat, sí, perquè és meitat mallorquí, meitat granaino,
2: sí,
4: i res, i està vivint el partit aquí amb nosaltres.
2: Vull que guanyi el Mallorca.
3: Pablo Torre, alerta, pilota per l'esquerra, cerca Antonio Roca, intentarà encarar Antonio Roca en el lateral, de moment treu la pilota, l'escupa un poquet cap enrere, cercant a Morlanes, pilota penjada, la treu amb el Pumi Lizuaín per rebutjar aquesta pilota, que guanyarà finalment el Granada, s'endurà l'esfèrica. José Arnay, lluita l'Ubumbo, fa falta, bueno, fa falta, tenia l'assistent a prop, bueno, i ahí Reig indica la infracció de Sito Lubumbo. Minut 24, ja d'aquesta primera part, 1-0, guanya el Granada amb el gol de Pedro Alemany.
1: Òbviament el Mallorca haurà de marcar per treure qualque cosa positiva del nou Los Carmen. El Granada, que no va rebre gol al Carlos Tartiere, ha rebut un en tota la pretemporada.
0: I en els que no estic trobant molt la situació, la dinàmica de lloc, és en Pablo Torre. Ara és la primera jugada que han sortit en nom. No estic trobant ni ell, ni Antonio ni Roca.
5: T'anava a dir, pot fer extensible a la banda esquerra.
1: Alerta que s'ha fet mal en Chinaza i alerta l'entrada en Calatayud. Alerta perquè s'ha fet molt de mal i alerta si el VAR entra o no.
5: No entrarà.
1: Targeta groga, de moment. Targeta groga, de moment. Però no havia xiulat ni falta. Jo crec... Podria haver estat el quart àrbitre, que estava de vora, i ho ha fet més tard. De moment és targeta groga per encarar Tallut, que ja va veure targeta l'altre dia.
5: La targeta té pinta de treure-la perquè veu que s'ha fet molt de mal, no tant per...
4: Sí, el quart àrbitre o l'assistent.
5: Perquè no tenia cap intenció...
4: Perquè és que no ha xiulat absolutament res, ha deixat jugar, ha deixat seguir l'acció.
1: N'hi ha res, supos que s'haurà calmat aquests anys, però al principi era dels àrbitres més polèmics de la categoria, amb molta diferència.
0: Se va calmar quan va anar a Terra Mítica fa dos anys, que el vaig trobar jo. El vaig trobar a Terra Mítica.
4: En compte això.
0: Sí, sí, estàvem en el mateix hotel, van anar Terra Mítica de vacances, amb els nins i això, i justament me'l vaig trobar anant amb l'escudet de la federació, tot xulo, més recte que una bola. I ella, en Matías, el meu petit, que tot demana... Tu...
1: I ara crec que això era fora de lloc.
0: Sí, li va dir que jo jugava, tal, ja vam començar a xerrar i vàrem compartir dies a Terra Mítica.
5: Què vols, vàrem colcar junts?
0: No, però quasi.
7: No, però
0: bueno, no haguessin colgat en el mateix tren perquè si no no s'hagués mogut, perquè està, jo estic un poc més...
5: Què és millor, la fira del Ram o Terra Mítica?
0: Terra Mítica ara mateix és un bon puesto perquè no hi ha ningú. La veritat, vaig anar i no hi havia cacó i la veritat va ser espectacular. Pujàvem i baixàvem les vegades que volíem. Ho recomano.
7: És important.
0: A només és que estem aquí i així, quan teniqueu, no trobareu ningú. No veureu estar ximple amb gent.
4: 27 minuts de la primera part. Perd el Mallorca des del minut 21-0 amb el gol de Pedro Alemany. Dali, Toni.
8: El Mallorca sembla que s'ha vengut un poquet a baix. Veurem ara si poden tornar a recuperar aquella força i aquella intensitat del primer minut. De moment, el Granada ho torna a provar. Quina carrera que s'ha pegat ara a banda dreta. Crec que ha estat Rodelas cau dintre de l'àrea.
1: Demana un penal, però ha tocat pilota.
8: Protesta, de moment deixa seguir l'àrbitre. Diu que no ha passat res. Torna a insistir una altra vegada. Rodelas torna per aquesta banda dreta. Corre, intenta treure la pilota. La defensa del Real Mallorca mitjançant Toni Lato, pilota al mig del camp, arriba en aquesta zona ampla, part dreta, la recull Sergio López.
1: Demanaven penal d'en Pablo Torre, que és el que ha fet aquesta ajuda defensiva. Per cert, abans, la falta d'en Chinaza, la groga en Calatayud, ha xiulat fora de lloc, finalment.
8: L'afició del Granada contenta de moment amb aquest marcador, amb aquest 1-0 favorable. Amb el gol aconseguit per Pedro Alemany, la pilota llarga, passada, gol per José Arnaiz, entra a l'àrea, li guanya la partida Calatayud, Arnaiz, i en darrera distància, picant la cama al lateral, la pilota acaba fora, serà corna favorable al conjunt nazarí.
1: Ha estat valient.
8: Corna favorable al Granada.
5: Ells m'ho forat, l'han trobat.
0: Ells fan una cosa que fan molt bé, però al final normal, treuen en el nostre lateral de zona i volen crear situacions i carreres de seva millor punta, el xavut davanter, amb els nostres centrals, amb molt d'espai a darrere, que aquí és on ells se faran forts. M'ho han trobat ja dues o tres pilotades, o dues o tres passades llargues, ja m'ho han trobat, i ara està molt clar. Jo crec que el Mallorca, la pressió està a dalt, està molt bé, però si no fas falta, o
8: Diu
0: si Bombau, no està ben
8: corda, entre l'any de remat, Arnau, quina aturada d'Arnau! D'Arnau Tenen amb el dos braços! Rematar la boca de canó del futbolista del Granada. Ara contra el Mallorca vol fer mal. Amb l'Ubumbo fica de pilota massa llarga per Adrián Fuentes, que no arribarà i l'avantatge serà per Raúl Lizoaí.
1: Des de dalt es veu tot molt clar, però la jugada era clara de retallar i cap en Pablo Torre a l'altre costat, que venia tot sol, però bé, ja està bé. Però el Mallorca, jo no sé si ara reviscolarà amb aquest contraatac, però necessita el cooling break aquest, eh? Mallorca... No sé si el farà, perquè fa bon temps, però vaja.
0: Li estan correguent i li estan correguent bé. És veritat que Mallorca, en situació de pilota, tenint el control, que pareix que tens el control de la pilota, pareix que estàs còmode, i és veritat que està còmode, no està arribant en claredat a l'àrea, però és veritat que pareix que està còmode, però li estan correguent i li estan fent mal.
8: Arribarà amb el minut 30 de joc, a la mitja hora, el nuevo Los Cármenes, amb aquest marcador d'1-0, amb el gol de Pedro Alemany, el gol que dona la victòria al Granada des del minut 20. Servei favorable a l'equip mallorquinista, la pilota per Raillo, conducció del Cordobas. La pilota que arriba al mig del camp, Raillo cerca companys. La pilota en curt per Valgent. Li torna la pilota de nou a Raillo. El defensa central cap a Valgent. A veure si se mouen. Una defensa del Granada també molt avançada. Nadal Arta Ficarmosa en fora de joc, com Fuentes. El primer 5 minuts que s'ha ficat en dues accions amb Borsell, una d'elles ha acabat en gol, que ha estat anul·lat per Air Reig.
1: I l'altre, si l'hagués fet, no l'haurien anul·lat, segurament.
8: Rubén Alcaraz, el capità de Granada. Pilota molt vertical, jugant amb Pedro Alemany, pel d'esquerra, cercant a Gumbau.
5: S'han fet amb el control del partit, sí. En totes les línies. És increïble com de vegades el que dèiem abans, dues jugades de perill te fan dubtar, un gol ja ni te compt, i a partir d'aquí és un equip que ens ha castigat a mesura de córrer i de ser verticals, però és que ara, a més, són capaços de tenir pilota i de fer molt mal, robar i transitar bé.
0: Això va ser un poc similar també.
5: Pacheta, és...
0: No, i l'altre dia amb el Valladolid va passar un poc, perquè Mallorca va començar bé el partit, però perquè després m'ho va sorprendre, perquè Valladolid va agafar la primera part, va tenir la pilota, no li cremava la pilota, i és un poc el que està passant, perquè no m'ho va ficar gol el Valladolid, però en aquest cas sí que m'ho va ficar gol el Granada, i si era més complicat, doni-li la volta.
1: Bé, un gol i més ocasions, Pau, perquè bé, sí, tenen sí. Més qualitat, òbviament.
8: I a banda, per al Mallorca, pilota per l'esquerra, treu l'Ato, Joan Balesada, pilota enrere per Raillo, davant la pressió ara del futbolista Arnaiz, obliga a treure aquesta pilota cap a Calatayud. A mig, era Morlanes cap a Torre, Torre que fica una pilota bona, interior cap a Antonio Roca, xutarà Roca, porta, pilota d'Arbiada que se'n va fora. No ha tocat ningú, per tant, serà servei de porteria. No. Per Raúl Izoain, està parlant amb l'àrbitre Pablo Torre, no sé què li protesta.
1: Crec que demana corna, però jo crec que ha estat la gespa que...
9: Jo crec que li està demanant on pot comprar un bon cotxe i ell li diu a Inca,
8: sí.
9: Centroauto,
8: a Inca,
9: Centroauto, que ja tens les ofertes d'estiu de Citroën, jumper, caixa, cabina, des de 27.900 euros al mes IVA, a més del Berlingo, quilòmetre zero, des de 9.900 euros més IVA. Pau, això no puc, eh? El Jumpy Combi, quilòmetre zero, des de 24.700 euros al mes, més IVA. I Citroën C3, des de només 89 euros al mes. Cor, que són els darrers dies. Inca Centroauto.
8: Cor,
9: que són els darrers dies. Cor, Inca Centroauto. El teu concessionari. Brum, brum,
8: de confiança.
9: Cor.
5: El reiguer.
4: Perquè se xiulava los Cármenes.
1: Xiulaven que Manu Morlanes s'havia quedat a la terra demanant una falta i que quan el Mallorca l'ha recuperada ell s'ha aixecat i ja està.
8: I ara Morlanes el del Via, una pilota directament fora.
1: És que s'ha fet mal amb Morlanes, més enllà de que s'ha aixecat. Ha estat un bot que li ha fet, jo crec que mal a les cervicals, un bot que un cop que no t'esperes i sí que s'ha fet mal, eh? Encara no està del tot recuperat. El que passa és que, clar, ara, si queda estès a terra, ha de sortir un minut fora.
8: Ah, ha tardat temps en treure i ara serà el Mallorca el qui traurà.
1: Sí, davant de ser Diallo, que ja estava apurant molt des del començament.
4: Ha estat una colzada, eh?
1: Sí.
4: Directament
1: sí.
4: A la zona...
5: I a més no t'ho esperes. En
4: cervical de Manu Morlanes.
5: Viatge...
4: Però ha estat directament en l'os del colze que li ha impactat.
1: Pablo Torre.
8: Oh, Torre, aquella pilota Torre. Que ha perdut. Tanta sort que Alemany... La centrada ha estat molt dolenta i Arnau Tenas serà qui tindrà tot l'avantatge per recuperar aquesta pilota per l'equip mallorquinista. 34 minuts, 1-0, guanya el Granada. Això és Esport 3 en joc i Betres Ràdio des de el Nuevo Los Cármenes, segona jornada de Lliga. Juga el Mallorca, Alex Sala, cercant a la dreta Calatayud. Oh, això és falta, no? Hauria de ser falta.
1: I de l'avantatge.
8: Continua de moment a terra. Alex Sala, Calatayud, se dona la volta. Aguanta i espera l'arribada de qualcú. També hauria d'haver més mobilitat per part del jugador del Mallorca. Calatayud fa falta. Hi ha una empenta clara d'un baile Diallo. Però és que continua a terra de moment Alex Sala.
1: És que li ha fet una bona falta i el Mallorca tampoc podia treure molt de profit en aquesta jugada. És a dir, jo crec que hauria pogut xiular i no deixar-la de l'avantatge, haurà de sortir les assistències, o encara que no surtin, en Alex Sala haurà d'estar un minut fora del terreny de joc.
10: Però treure si podia treure, el que en Calaja diu, no ha centrat, però és que hi ha vegades que quan t'arribes a tres quarts, si tu tens gent a l'àrea o tens en Fuentes, que és un tio gran, te poses balon a l'àrea i no te compliquis la vida. De tres quarts, agafes, centres i no te compliques la vida. Era una situació d'avantatge del Mallorca.
5: Sí, clar. I no precisament avantatge seva, és a dir, te cerques un 1 contra 1 quan tenies no? Maneres de solventar aquesta jugada.
10: I tu saps que com tot, al final, un lateral no m'ho deia que un que està acostumat a requetejar. Un lateral, pues, igual que jo, se m'ho posava una davant i pareixia que se'n posaven tres. Per requetejar no he fet un regat en la meva vida.
1: També és cert que en Lubumbo crec que es podria donar més solucions, eh?
4: Sí, avui sí, està molt poc més, participatiu. Sí. Ha tingut aquella internada, però poca cosa més.
10: Lubumbo va fer una pretemporada espectacular.
8: 40, i el primer partit també li va difícil, costar. Se mos posa difícil el motor de l'equip per en treure amunt.
1: Sí.
8: La pilota jugant per al central.
1: Han de treure amunt.
8: Programa d'Embelé.
5: No queda d'altre.
8: Queda per Arnaiz. Arnaiz, dribla Lubumbo i li fa falta. Falta de Sito Lubumbo a la zona extrema esquerra. A pilota aturada, la Granada tindrà una opció. Tots els jugadors del Mallorca reculen per ficar-se dintre de l'àrea. I en tranquil·litat i en bones, Arnaiz per agafar la pilota.
1: Bé, tot el que estorbi són menys segons que estarà Àlex ara fora en joc en actiu.
8: I Arnaiz i Pedro Alemany de vora la pilota.
10: I el Lubumbo jo crec que és que està massa de dins. És un jugador que amb espai és bo, però si se fica molt de dins, perd tot l'espai.
8: Alemanys, rematada! Fora de Rubén Alcaraz. Ha rematat, ha pentinat la pilota amb el cap derbiada a l'esquerra, la porteria del porter Arnau, que era, no sé si havia fora de lloc o no, quan ha rematat.
1: Ah, sí. Veu, ha xiulat, sí. Pau, és que en Sito no és un jugador de banda. És que jo crec que ho va demostrar l'any passat.
10: Però a banda no ho fa malament. O sigui, ell quan encara se'n va del jugador. Al principi se n'ha d'anar ja a entrar. El tema és que se'n vol anar, vol regatejar una altra vegada, perquè
1: la primera sí que se'n va. Però quin és el millor partit del Lubumbo al Mallorca? El millor partit del Lubumbo al Mallorca és contra el Real Madrid, fent-li la vida impossible en el Hausen, perquè jugava de segon davanter amb Muriel Alert ara.
8: A veure, Calatayú, retalla bé Arnaiz. Calatayú que s'entra, rematada baix de Fuente. I la pilota a l'armant del porter Raúl Izoaín.
1: I això és el primer remat entre els tres pas del Mallorca. En Fuentes, que tampoc és un jugador, tot i la seva alçada, tampoc és un jugador
8: de la seva corpulència.
1: És que no és un jugador amb molta presència dins l'àrea, per això el fitxatge és en Buxa.
5: De totes maneres, en referència a lo que comentava d'Olobumbo, al final s'està donant també això, és a dir, li deixa tota sa banda en encalada d'ajut precisament perquè hi vagi i pot fer aquesta, no, aquesta entrada en aquell carrer que diuen tant d'entre lateral i central. Al final ho pot fer. El que passa és que manca participació.
10: Però si tu vols fer això, has de cercar en el punt perquè pentini.
5: Clar, has de generar una acció tota una sèrie de moviments perquè arribin.
10: Clar, és que si no, el Lubumbo no pot córrer un balon que no hi ha mai allò, perquè si sempre li arriben en encalat ajut.
5: I l'altra cosa que jo crec que també se nota molt és que a la vegada de defensar, un equip tenre, en l'1 contra 1, en els duels, fixeu-vos que sempre que van per banda acaben falta per ells, o al final s'acaben d'anar d'una manera molt clara i per això duim targetes, per això mos han fet dues o tres rematades ja des de l'entrada lateral, i fixeu-vos que les mateixes jugades pel Granada, això costa, perquè en Pacheta això no. O hi ha ajuda o atures el joc, i no s'adona realment en el Mallorca aquesta contundència defensiva necessària.
8: Treu la pilota al central, Lama, pilota llarga, a veure, intentarà ara Alemany contra la pilota, la deixa enrere, cercarà el xut des de fora de l'àrea, molt derbiada, la pilota que se'n va directament a la graderia, damunt la porteria d'Arnau Tenas. Servei de porta traurà el Real Mallorca.
1: Minut 40.
8: 39 i mig encara, i encara estem...
1: Bé... Aquesta és una discussió que tenim enterrades. En teoria això ja és minut 40, però vaja. Està bé.
4: Jo...
5: Si hi ha un gol ara, posarà minut 40.
8: Això sí. 40,
5: ho posarà.
4: Quan tens minut 39. Tu si poses un 4,3...
5: No m'arriba.
4: Tu ho aproves.
5: No. Sempre que m'avall.
7: Tu trobes que hauria de posar 39, no, Toni?
4: S'unitat és 39, més a segons.
7: Jo també.
4: Sempre.
7: En Basia diu que posaràs 40.
8: Un segon, Arnaiz, deixa la pilota... Enrere per Alcaraz, té espai per centrar, pilota bombejada, entra a l'àrea, ve rebutjada, i a la Mallorca la contra. Vinga, Pablo Torre, corre Fuentes, Pablo Torre se'n va per de dins, segueix en la conducció, Pablo Torre, li faran falta, s'havia d'haver llançat, o Meyer, targeta per per el jugador número 8, Pedro Alemany. Pilota per a l'esquerra, a veure, ho provarà Alex Sala, deixa per Fuentes per aquí, per Morranés, ho xuta d'en fora, intenta tornar a provar, a veure menys, segona rematada d'Antonio Roca, fora! El Manco ho prova, el Manco ho intenta, el Manco Antonio Roca cerca xutar, cosa que no fan els altres, i per això, de moment, serà el motor aquesta primera part del Real Mallorca. Antonio Roca!
9: Antonio Roca, el Marco Asensio del Mallorca, un futbolista amb potència i força, amb potència i força com els cotxes d'Inca Centroauto. Aprofita els darrers dies de les ofertes d'estiu d'Inca Centroauto. Peugeot 208 des de 95 euros al mes, Peugeot 2008 des de 199 euros al mes sense entrada i Peugeot Expert des de 20.700 euros al mes. Més IVA, visita Inca Centro Auto i tria el teu Peugeot Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, brum, brum, de confiança.
4: 4 minuts del Mallorca per intentar com a mínim empatar el partit a banda del descans, Toni.
8: Puja Dembélé, la pilota de darrere, supera l'Ubumbo, continua la pilota Dembélé, s'ajuda en Diallo, Diallo de banca, la tallut. A punt de fer falta, ho quedó l'àrbitre. El Mallorca roba una pilota, se'n va, si té un Lubumbo per la dreta, per al carril del 2, segueix en la pilota, intenta retallar, ho aconsegueix bé, té tot sola, l'Etsala, l'Etsala, intentarà fer jugada personal, li fan falta, i és boníssima aquesta, per al Real Mallorca. Falta a uns 6 metres, 5-6 metres, fora de l'àrea, un poquet escorada a la part esquerra de la porteria de Lizoain.
1: Jo diria que és la falta que va xutar l'altre dia en Pablo Torre.
8: Sí, més o manco d'aquesta posició. I Pablo Torre, imagina't, ja ha agafat la pilota, ja ha agafat la responsabilitat. El joc a pilota aturada, aquestes faltes directes passen per al dorsal número 20 del Mallorca. Ja va transformar contra el Valladolid, ho provarà avui. Aquí el Nuevo Los Cármenes.
5: Bon placatge, Capi.
0: I li recriminava en el central que
5: s'ha el central que s'ha muntat a la contra i que li pot suposar targeta fins i tot.
8: Són 4-5 homes a la barrera per part del conjunt del Granada. Pablo Roca.
5: Això passava molt, eh? S'emprenyada.
8: Pablo Torre, venga.
5: Perquè també menja estaria tot per culpa de lo que fan els altres.
8: Pablo Torre xutarà. I la voldrà ficar. I ho cantarà amb Pablo Torre. Fora! Per remunt el travesser de la porteria de Raúl Lizoain. Ventura ha anat amb massa velocitat, la pilota un poquet a l'aire. Això era una passa per Ventura més enrere i ha anat de dins. Però se traurà de porteria el Granada, 43 de la primera part. 1-0 al marcador, el gol de Pedro Alemany, al minut 20, dona l'avantatge momentània al conjunt de José Rojo Pacheta.
1: I com a idea, tot això que estan fent amb les tretes de banda i de treta dels porters i tal, de treta de porteria també es podria incloure.
4: Sí. Sí, com sigui per la falta, és vera que era la mateixa posició que la setmana passada contra el Valladolid, s'ha anat alta per damunt del travesser i Lizoain tenia, diguéssim, la situació controlada. Si hagués anat a porteria, arribava el porter.
8: Pedro Alemany per terra.
1: Falta de Morlanes.
8: Hi haurà targeta?
1: No.
8: La falta damunt Pedro Alemany, la falta que de moment queda sense amonestació, sense targeta groga. Un minut per arribar al 45. Ara parla l'àrbitre, sí. Morlanes. Li
1: Manu
8: diu que s'ha darrere.
1: Exacte, Manu Nuno Mas. Exacte.
8: No n'hi permet cap més.
5: Ara, totes les entrades així, eh? És un jugador cerca pilota, amb poca intenció de fer mal. S'ha pogut fer mal i tot ell.
0: Sí, se nota que no és el seu fort.
5: No és un centre, no és un el mig centre aquell de contenció, no, ni molt manco.
8: Treu la mà, pilota molt oberta. Tocat un jugador del Mallorca, la pilota amb el cap per enviar-la directament cap a un lateral, pilota fora i serà servei de banda favorable al conjunt local. Va Diallo, cap a la pilota. Traurà, possiblement ficarà la pilota a l'àrea. Sí, sí, agafa carrera. Va Diallo, pilota llarga.
1: Bueno.
8: La fica entre l'àrea, no ha arribat. No ha arribat ni a l'àrea petita.
1: Sí, semblava que seria...
8: Ara tornarà a agafar carrera. Jo vull imaginar que...
1: Que l'ha sortit malament.
8: Ja ha sortit malament, sí. Torna a treure. Alerta, Arnai, d'Arnai, retalla Arnai, cerca posició de xut, Arnai, li pega porta, Arnau atura. Això haurien de tapar un poc, donant massa facilitat.
1: Seran dos minuts més. Clar, és que ja han xutat.
8: Falta i targeta.
1: Per Gumbau, sí, Gumbau. La segona del partit, recordant que l'ha tallat pel Mallorca, Gumbau, ara per
8: Granada. Per aturar, per frenar Pablo Torre.
4: Pivot.
1: Però el que deia és que el Mallorca li tornen a xutar, com la temporada passada, moltíssimes vegades durant el partit.
4: Pau. Pivot defensiu, col·locat per una contra, fa una falta. En Mallorca, i la situació que estic xerrant de quan han de sortir centrals, que li ha passat dues vegades a Mallorca, li han fet dues vegades per banda perquè li han trobat aquest espai, se pot corregir de dues maneres. O poses un pivot que tapi aquella zona, quan va balon cap allà, poses un pivot que sigui de contenció i cada vegada surti ahir i no surti central, perquè no se li veïn ses costures, o poses no deixes sortir laterals i que t'arrabin i t'encarin. Que no n'hi ha més.
8: Anem aquesta falta, pilota llarga, oberta, cercant a Calatayud, la deixa enrere, i en un rebull la pilota acaba a l'armant del porter, Lizuain. La darrera, possiblement, ara, d'aquesta primera part, una contra que intenta el Granada, però que ve robat, ha recuperat el Mallorca la pilota.
1: Bona ajuda, en Pablo torna una altra vegada.
8: 46 i mig. Cal anar dos minuts.
1: Sí. Tens 30 segons per cantar l'empat, Toni.
8: Vinga, juga Morlanes. Se dona la volta Morlanes. Ja encanta el Granada. Continua la pilota. En curta, per dins. Alex Sala li torna la pilota a Morlanes. Morlanes cap a Pablo Torre per avançar el Mallorca. Per cercar a banda esquerra per Lato, que s'incorpora en aquest extrem. Cercarà l'1 contra 1. Se'n vol anar a Sergio López Lato. Lato, de moment, espera l'ajuda d'aquí d'Alex Sala. Deixa per Morlanes. Té posició de xut. Morlanes li pega d'en fora. Rebutja un contrari. I acaba plorant la pilota a l'armand de Lizuà. I així, senyores i senyors, s'acaba la primera part del partit al Nuevo Los Cármenes amb l'avantatge mínima del Granada per 1-0. Gol de Pedro Alemany. El minut 20 d'aquesta primera part, jugador de vestidors.
1: Sí, amb el xut de Manu Morlanes, amb el segon xut del Mallorca entre els tres pals. En aquesta primera part acaba els primers 45 minuts amb n'Àlex Sala protestant del col·legiat la falta anterior que no li ha xiulat i que l'han fet perdre's un minut de joc perquè l'ha hagut de sortir de fora per rebre assistències i també problemes en un jugador del Granada, crec que és Chinaza, que també, no sé si és per la falta d'en Calatayud, però també estava estès a terra, però en tot cas ja tots els jugadors llevat de Raúl Lizuain ja són dins el túnel de vestidors.
4: Derrota, per tant, del Mallorca en aquest descans. Ten de descans el Nuevo Los Cármenes. Granada 1, Mallorca 0. El gol de Pedro Alemany al minut 20. Pau Cendrós, com valores el Cardiff en aquest primer acte?
0: M'està dins el que vàrem veure l'altre dia, el mateix partit. Jo crec que Mallorca ha sortit bé, ha sortit dominant en la pilota, però a veure que això s'ha girat quan el Mallorca no ha colpejat quan havia de colpejar. Ha tingut dues altres ocasions, una per Orsai o per el que fos, no han estat gols, i quan no pegues el cot damunt la taula, pues després els equips, tots a segona, tenen moments i se fan grans. I això és el que va passar contra el Valladolid, que va haver moments on veien que el partit no el tenia contra el Mallorca, i això és el que li ha passat contra el Granada, i el Granada pues, ha trobat dues accions caig seguida molt clara per la banda i ha ficat una d'elles.
4: Raül?
5: Jo diria que, com a idea primera, el Mallorca ho tenia molt clar, però no ha estat capaç d'imposar-se. Sí ho ha fet el Granada, en base a tenir les coses molt clares, a bon pressionar, amb una contundència defensiva que el Mallorca li ha mancat en un sector que és primordial, que, com és tant per bandes a l'hora de centrades com la rematada. Un resultat que crec que no s'ajusta el que realment hem vist. Si haguéssim pogut fer un de les dues clares jugades que ha tingut en Fuentes, estaríem parlant d'una altra cosa, però al final ens hem vist com un equip que crec que són superiors tècnicament, però això s'ha de confirmar, no només en base a tenir pilotes, sinó també a fer mal. I m'ha trobat sobretot per bandes que no hem trobat ni en Antonio ni a Lubumbo per realment ser desequilibrants, cosa que crec que hauríem de ser.
4: Raúl i Pau, com a entrenadors, que sou? Tu què li dius, Raúl, als futbolistes del Mallorca en aquest descans, si fossis Luis García?
5: Jo demanaria més agressivitat. I més agressivitat me refereix a l'hora d'encarar, a l'hora de defensar, a l'hora d'ajudes. No ho hem dit, però jo un jugador que per jo ha estat exemplar està, per exemple, en Pablo Torre. És vera que no ha estat capaç de fer aquella passada darrere en tres quarts i demés, però si se'l veu amb una agressivitat, o tu, Àlex Sala, jo crec que això s'ha de contagiar. I a ser agressius és precisament jugar junts, ganar duels, que aquí serà vital, perquè en Pacheta, si algo té precisament és que el seu equip no baixarà el nivell, i després, igualant tot això, amb ordre, amb equilibri, tenir clares les coses que crec que el Mallorca les té, igualant tot això, la qualitat t'ha de donar el partit cap a tu. I és aquí, a més, on probablement en canvis també poden otorgar una miqueta també a aquest fet.
4: Mm-hmm. Miquel Vergés, l'Òscar Benés.
1: Una dada respecte al que han xerrat de que encara li xuten molt a porteria al Mallorca i que no ho acaba de corregir. Avui heu cantat 4 gols del Celta B. El Celta B ha xutat 10 vegades. Sí, sí. El Granada ja en du 9.
4: Sí, sí,
1: és a dir, el Mallorca concedeix moltíssim, moltíssim, i és un mal endèmic, com xerrem abans de mals endèmics, és un mal endèmic de la temporada passada, és un mal que li ha duit a la segona divisió i és un mal que no ha corregit a la categoria de plata. Mm-hmm.
4: Tu què els diries, Pau, en els jugadors del Mallorca en aquest descans?
0: Jo estic en la línia d'en Raül, no? Jo crec que Mallorca ha de tenir clar que està a segona divisió, que la segona divisió, intensitat i ritme és primordial, i a Mallorca està jugant a la intensitat encara de la primera divisió. La primera divisió, a veure, que el que diu ell, de duels i se creen molt menys duels d'un contra un a totes les zones, se creen més zones defensives, el ritme és diferent, a la segona divisió tothom mossega, no te deixen respirar una mica del camp, i a Mallorca encara li falta aquest puntet d'aquest mossegar que xerraven ja també l'any passat. I el que diu ell, quan això se posi, s'iguali, el Mallorca per qualitat ha de ser superior.
7: I això d'ells, els nostres comentaristes, els nostres oients, el que diuen, per exemple, en Pedro, diu que el Mallorca no juga malament, però troba que no té pegada a dalt. Antoni Palleres diu que creu que se pot remuntar l'1-0 a la segona part i diu amunt Mallorca. Eduardo Ruiz, que diu vamos Mallorca. En Joan, que troba que això, diu, no pinta bé. En Juan Rafael diu que se remunta segur, tenim un gran equip, hi ha que confiar. I abans, en Juan Rafael mos deia... bé, primer tirava la porra que deia que guanyava 0-2 al Mallorca perquè tenim el gran Pau Cendrós. Un abrazo de tu amigo, el carpintero petanquero.
11: Perquè és jefe de la petanca de Virgen de Lluc.
7: Aida, mira. Molt bé.
11: Sí, sí, fa trampes, però li posa pedres. Posa pedres en el camp. Bueno. Sí, posa pedres
7: ara
11: t'ho
7: contestaran, això,
11: sí,
7: ben
11: sí,
7: segur.
11: Sí, posa pedres i... Fa posta, però fa posta.
7: També tenim missatges al xat del nostre YouTube, Esports i Betres. En Rafa Cuesta, que deia, vamos Mallorca, que estamos en segunda, esto no puede ser. En Ditotis mos deixa un missatge que a mi almenys me va bé, perquè crec que la redacció és una cosa que es comenta, sobretot aquesta setmana que el varen tenir en Antonio. Perquè diu, lo tengo, és important, que veig que ningú pronuncia bé Antoniu, és que deim Antoniu, molt, no? Antoniu Roca.
11: Antoni,
7: bé,
11: Antoniu.
7: Diu, ell vol que li pronunciïn com si fos a la barcelonina. Antoniu, amb entonació, a sa O, no a sa U.
11: Ah, bueno, molt bé.
7: Antoniu.
11: Molt bé. I en Modric voldrà que li digui no? Modric, perquè això és com tot, ho direm com puguem.
1: Li podem dir Marco.
7: Claro. Ja, faltava això. En Rafa García, que diu que és més fàcil jugar primera que segona, i en Joan Sastre, que troba que no han xutat a porta.
9: Pareja, tu que ets un home impossibles. Has heretat, pareja, una col·lecció de monedes o tens...
5: Té qualque coseta per aquí.
9: Una catxeta, però de sabates o més petita.
5: No, Juanga, en jo no te faràs d'or, no. Però compte que tens entre mans.
9: Tu te pots fer d'or. Saps on has d'anar? Jo no t'ho contaré, amb aquestes monedes que tens. En Numis Durant, en 1995, allà valoren i compren les monedes antigues i també col·leccions completes. Abans de vendre les vostres monedes, consultau amb especialistes en numismàtica. Saps el que és la numismàtica, Pau?
4: I les valoren molt bé, no com altres.
7: Altres no valoren bé.
0: Numismàtic i Durant són els millors.
9: Numis Durant 1995 són els millors. Sí. Ens trobareu al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis Durant 1995. Les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
12: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate.

de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: La vida ens la donen a nosaltres, als nostres oients, i amb l'oient d'honor d'avui en aquest estudi Betre Ràdio, i ara mateix el nostre company Joan Gabriel Bausà. Juan, endavant.
1: Efectivament, aquí, amb la connexió, aquí estic amb el nostre oient d'honor. Com està aquest senyor?
2: Molt bé.
1: ¿Tú estás pasando bien?
2: Muy bien.
1: Muy bien te lo estás pasando. Pero muy bien, ¿eh?
2: Mucho, mucho.
1: Bueno, aunque el Mallorca no funciona mucho.
2: Bueno, he de esperar.
1: ¿Cómo estás viendo aquel partido?
2: Complicado. Sí.
1: ¿Y te está agradando el programa?
2: Sí, mucho.
1: ¿Y el mejor comentarista, en Pau Sandrós o en Raúl Pareja?
2: Pau Sandrós.
0: Oh! Enderic que l'estava amenaçant.
3: No.
1: I el millor locutor de ràdio, Antoni Terrades, la Marta Sampas...
4: Sempre ha de fer triar.
1: Allò.
3: Sí, sí.
2: Terrades.
1: Ara hem de dir visca Andratx.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, no?
0: Gràcies. Està amb nosaltres l'oient d'honor per aquest partit que de moment perd el Mallorca al descans per 1-0. Marta Sampas, tenim Antoni Fuster, tenim sí. Miqui Verger, que mos escolten. Anem en les pistes del jugador misteriós. N'havien donat 3 fins ara.
4: Sí, anava per ser quarta o voleu dues?
0: Repassant-se 3 i donant-se quarta.
4: Vinga, va, Miqui Verger, que és la meva... som la dupla d'aquest concurs.
5: Hola.
4: Miqui, vas recordar tu les 3 primeres i tirs jo la quarta.
5: Bé, no les tinc apuntades aquí mateix. Ah, bé, sí, sí.
4: Si t'ho saps de memòria.
5: Sí. La primera és un jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca a primera divisió.
4: Sí.
0: És a dir, el debut és mallorquí i va debutar amb el primer equip del Mallorca a primera divisió.
4: Sí. Vinga,
0: segona pista.
5: La segona és que...
4: Va, t'ajut.
5: Va ser titular i suplent sí. en el mateix partit.
4: Molt bé. La tercera.
5: Que, com Pablo Torre, també va fer el primer gol d'una temporada del Mallorca.
4: D'acord. Miqui Verger, dona'm la quarta.
0: La quarta.
5: Sí.
4: Aquell dia... abans de marcar, atenció, s'havia fet un gol en pròpia porteria.
5: El dia que va fer el primer gol de la temporada del Mallorca, abans havia fet un gol en pròpia porteria.
0: De moment no tenim aquí. Guanyador, eh? Tenim respostes.
4: Moltes respostes.
6: I no li demaneu així, ja, que no.
0: De moment,
6: aquesta no li arriba.
0: De moment cap. Bé,
1: que per
0: no...
1: cert...
0: Sí, digues, ponga.
1: No, acaba.
0: No, anava a obrir un altre meló.
1: Que, per cert, hem pogut presenciar quasi en directe mentre estàvem fent el concurs meravellós per l'escala que hi ha darrere Antoni Fuster.
4: Les imatges de YouTube, què ha passat?
1: Hi ha un senyor que ha treballat i un poc sí. més veiem una...
4: Sí,
1: un home que cau rodó per allà.
0: Precisament en aquesta escena volia anar a Sant Miquel Verger i Antoni Fuster sí. a la cabina de transmissió d'IV3... Cabina no, el pupitre de transmissió sí. d'IV3 al Nuevo Los Cármenes.
1: Que gràcies
0: perquè,
1: a Déu has obert.
0: Perquè... habitualment en el descans no els sentim perquè aprofiten per agafar forces. Però avui no agafen forces perquè el dinar ha estat pentagruèlic.
4: A veure, què hem dinat?
0: Toni Fuster, què heu dinat?
7: Hem dinat de llenties. Hem fet un menú, hem fet llenties de primer.
0: Va bé.
7: Molt bones, però.
5: Molt bones.

0: Ties en Torrent, no?
1: En Torrent,
2: en crema de patató, no? Home, de patata.
1: Sí. I
0: tot això li sent llenties.
1: Xistorra. Va per allà, el xorí.
2: Però tot això és el pare
0: Perdoneu. En el plat de llenties hi havia tot això que heu dit? Torrendo, xistorra i crema de puré de patata.
3: Toni, ja van ser demanat tres canyes i ens han donat paella,
2: no pots dir que no quan te presenten aquest plat. Em vull aquest.
0: I perdona, i el segon que ha estat?
1: No, el segon...
2: Pressa.
1: Ella ha fet pressa i jo he fet...
2: Que no havia.
1: No, jo he fet un pinxo de pollastre.
4: Ah, un pinxo de pollastre.
1: Sí, perquè si és primer fort, el segon ha d'equilibrar, no?
5: Podem apuntar això que ha dit de Miqui Verger, que ha dit pressa, que no havia?
0: Que no havia, sí.
5: Apuntat,
0: sí.
5: D'acord.
0: Per tant, heu quedat bé. No necessitàveu...
1: A veure, han comprat una... Han comprat una panada de
4: tonyina.
1: No, l'heu de veure.
2: Mentre, si voleu, donaré una pista de la pista.
0: Atenció, perquè hi ha imatge de Toni Fuster.
4: Que avui no mateix allò perquè te vulgui
1: separar.
2: Espectacle. Aquestes coses bones, eh?
1: Espera.
0: Això fa tres pams.
1: Però tenim un problema, company, tenim un problema. I ara me deia, en Miquel me deia, treu-se la panada. I jo li dic, jo si vol te la treu, però jo no menjaré, perquè jo menjar sense boure... No m'ho ha donat ni aigua.
2: No és culpa de les genties. És culpa que no tenim aigua.
1: No tenim aigua i, per tant...
0: En tot l'estadi no és.
5: Per favor.
1: No hi ha aigua.
2: Bé, ara hem d'anar a fer còpera, mos portarem...
0: Nosaltres ho sabem, però per la gent que mos escolta, habitualment, a la zona de premsa, el Departament de Comunicació, el club anfitrió del partit, té botelles d'aigua per...
2: Bé, habitualment... 60-40, Terrades, sí. Però bé.
4: Cada vegada manco.
2: Jo crec que farà canvi el Granada.
6: Li falta en Pau Cendrós perquè li dugui aigua, li dugui xatxapolia, li dugui...
5: Ja n'has de dir.
1: Han de venir nosaltres qualque dia.
5: Claro.
3: Aquest dia era bo. Avui era bo.
2: Avui era bon dia.
0: Miqui, hi ha canvi o no?
1: Sí.
2: Se'n va José Arnaiz, un dels punyals a la banda esquerra de la banda del Granada, i entra Emeka, un jove jugador que ha estat dubte aquesta setmana perquè el Tartier es va fer mal, problemes de commoció. Però bé, s'ha anat recuperant i es troba aquí el jugador també del planter del Granada, número 36, MK.
0: Entenc que Arnaiz deu ser qualque cosa perquè realment ha estat dels destacats del Granada a la primera part.
2: I dic MK per no dir Chukwuemeka, que és el seu nom, el seu llinatge sencer, però direm MK, que és el que posa la camiseta. Sí.
1: Doncs començarà la segona part. L'àrbitre que ja mira el cronòmetre i el Granada que posarà la pilota en joc. Parla amb algun jugador del Granada. Donarà el sus. Ai, Reig, ara mateix arrenca la segona part el número Los Cármenes. Quan juga el Granada, pilota enrere. L'home canvia un servei llarg. La pilota la toca amb el cap Toni Lato. L'acaba controlant el dorsal número 4, Rubén Alcaraz, el capità de Granada. Hi ha una lluita amb Manu Morranes, que ha picat el peu, que per Jord falta.
2: I la xiula d'ara.
1: I la xiula un poc més tard, quan ha perdut la pilota al Granada, quan indica la infracció a Irrey. Falta favorable al conjunt local, una falta lateral.
2: I queda clar que quan el col·legiat li ha dit en Manu Morranes que cap ni una més, no deia la veritat.
1: Falta la...
6: Sí, la perquè només és la primera part.
2: Ah, d'acord.
1: Falta lateral que traurà Pedro
4: Alemany. I després, Miqui, hi ha una llei que la primera falta... Encara que sigui mereixadora de targeta, no se mostren.
2: No era targeta aquesta.
1: Alemany, de vora la pilota. Crec que també, no sé si algun pilota penjada ara. Primer pal i corna perquè Morlanen l'ha desviada.
2: I jo, Toni, ajuda'm, hi ha quatre jugadors del Mallorca que el fan, diria que un és en Buxa.
1: Un és Buxa, sí. I ben alt, sí.
2: Sí. En Buxa, en Antonio comença també a escalfar ara. És que és difícil, eh?
1: Jo, companys... Un segon nom amb el corna, sí. Trau en curt el Granada, la pilota enrere, intentarà penjar Sergio López, la pilota penja, segon pal, no ha arribat a rematar Chinaza. Sí, arriba por al peu, aquesta pilota anava de dins. Primera oportunitat clara de gol del Granada, al 2 minuts d'arrencar aquesta segona part a los Cármenes.
0: Jo us he de reconèixer, Raül, Miqui, Toni, Pau, que estic aterrant a segona divisió avui. L'altre dia ho vaig veure bé, sí, era un partit gris, però veus que el Mallorca guanyaria aquell partit. Avui crec que ja és el meu cop de realitat, que això és segon. El bienvenido a la segunda, sí, Luis García, vàrem, jo sí. L'estic fent avui.
2: Pues... Clar, és que és un nivell superior també el Granada respecte al Valladolid.
1: És que... Els Cármenes està agafat.
2: Perdona, Pau, Raül, però vaja, jo crec que a aquest equip encara li falta to físic i no sé si el té. No sé si el tindrà, vull dir. No sé si fa falta un jugador més físic també pel mig del camp.
0: És el que dèiem Pau abans. Un Omar Mascarell.
6: És que jo me falta un jugador...
2: No, un Samu Costa, m'entens?
6: Un Samu Costa, però un jugador que robi totes les pilotes.
1: Ben Torre, que canvi de joc, a la dreta per Calatayud, se'n va Calatayud, intenta retallar, ho ha aconseguit, la passada horrorosa cap a l'Ubumbo, molt malament. La centrada cap a l'Ubumbo, la pilota acaba fora. Una llàstima, perquè han trencat una acció que era bona. Tenia posició fins i tot de xut, des de fora de l'àrea Calatayud, però... Finalment s'ha inclinat en fer una mala centrada cap a l'Ubumbo. La pilota la torna a recuperar el Mallorca. Del mig del camp, Lato. S'endurà la pilota Lato. D'aquella manera, continua la pilota. Necessita ajuda aquest home. Arriba Torre per darrere. Torre que cercarà més espai. I jugarà en Raillo.
2: És que jo crec que en Antonio fa un poquet com en l'Ubumbo, que s'amaga molt pel mig.
1: Pablo Torre juga per dins, cercant Antonio Roca, vora jugada individual, Antonio Roca la deixa ara per Fuentes, retalla Fuentes, cau en terra, no passa res, pilota per al porter del Granada.
4: Aquesta per peça Raúl Lizoain. Aquesta peça de la que xerràvem, que per atorgar una miqueta més de solidesa enmig, si no la tens, normalment el que fas és avançar un bon central, en bona sortida, no? Avançar-lo. És que en Mallorca també va coix aquí. Jo me ven escap al Marc Mascarí, que jo era un jugador també que m'agradava molt, i si volies algo més finet, com aquell que diu, no, clar, jo no sé si en Mallorca realment ha tingut en qualsevol moment això.
1: Aleta entra a l'àrea, el Granada, el xut, i atura el porter Arnau Tenas, crec que ha estat Diallo, el que ha xutat el lateral esquerrà en darrera instància i ha aturat el porter del Mallorca. 4 minuts i de moment dues accions ofensives en rematades del jugador del Granada. Oh, bueno. Ai, mare meva, que no se va entrar una pilota de darrere. I molt de bon venir. Afortunadament, la sort m'ha acompanyat ara. Ara Sala impulsa la pilota cap a llarg, cap a l'Ubumbo, l'Ubumbo que cor, se'n va, intentarà entrar entre l'àrea de l'Ubumbo. A veure, s'escola línia de fons, remata fora! Per l'exterior, el xut de Sito l'Ubumbo.
2: Que jo diria que aquesta, no sé com pas, no sé si ha estat l'ocasió més clara del Mallorca. Que ha començat amb una sortida dolentíssima d'en Morlanes.
6: I una vegada que se'n va per de fora, que té espai, i acaba la jugada. Així és que tampoc és, el que estem xerrant de l'Ubumbo i d'en Antonio, que estiguin oberts, és que el Mallorca ara mateix ja té jugadors de dins. O sigui, si té Àlex Sala, que es diu de dins, i està jugant un pal més adelantat, i té Pablo Torre, que està jugant de dins, i està jugant un pal més adelantat, si aquests dos jugadors també se fiquen de dins, és que Mallorca no té profunditat per de fora. És que és impossible.
2: Perquè te la podrien donar els laterals, però clar, no són dos canons, sobretot el de l'esquerra.
6: Però els laterals, després, quan hagi de córrer cap enrere,
2: clar, no
6: és ja, però, ha de córrer enrere.
4: Miqui, Pau, estareu d'acord que això mos condueix a una forma de jugar, d'intentar toc, toc, toc, sí. Ficar l'equip contrari. Jo crec que aquest joc, al final, nosaltres que tenim, és més vertical i fer una miqueta més de mal. Al final, el que necessitem és encarar, perquè ho tenim per de fora, això i posar tema. Pilota, que és el que tenim. I aquesta arribada d'Àlex Sala, que és un bon jugador arribant, que sigui la segona línia per intentar finalitzar. Si no, crec que mos equivocarem i serem tous a l'hora de jugar.
6: I que estigui tenint un exemple en l'altre equip. L'altre equip, les jugades com ha fet, han estat pilotes diagonals i en bandes ben obertes i encarar 1-1. I nosaltres tenim jugadors per encarar 1-1 i per anar-se'n.
4: I després ja t'ho compraré, amb un 2-0, com l'altre dia. Vols fer un joc de contenció, de jugar, de controlar? Perfecte, cap problema. Però a l'hora realment de fer mal, Wow, ficar interiors entre carrils, el lateral doblant,

0: per damunt el travesser de la porteria de Lizoain. Bon xut a porta, bona ocasió del Mallorca. El 7 minut de joc, segona part aquí a Los Cármenes.
1: Ai, doncs sí que hi ha compte enrere amb el tractat de porteria.
2: Sí que n'hi ha, sí, és córner.
1: Però la primera meitat en Lizoain ha estat 20 segons i aquell home no s'acaba la mà. Però bé, ja està.
3: Bé, és que has de tenir la pilota en control i a lo millor per aquí s'entén que no la tenia encara, vés a saber. Bé.
0: Pablo Torre, des del costat esquerre. Cap a Morlanes pel mig. Li toca de cara, juga en Raillo. Raillo per Valiant, apura el Mallorca, intenta el Mallorca ara, obri línies. Cap a Lubumbo, i doblarà per la dreta que l'atallut. Lubumbo va fer jugada personal. A veure, fa una bicicleta, fa la centrada molt llarga. A veure si arriba Pablo Torre, evita que la pilota surti per al lateral, ho ha aconseguit, la deixa per Lato, Lato la torna a penjar, pilota que intentava arribar Antonio Roca, finalment és Morlanes, juga de cara Fuentes, aconseguint de moment, continuant la pilota amb el perill, pilota per dins, el xut a porteria, rebutja el porter, no arriba Sala!
1: Que l'atallut està...
0: Que l'entenguda... Els peus del lateral dretà mallorquí del Reial Mallorca.
1: Jo crec que ara...
0: De Miquel Calatallut.
1: En Cito, Pau, Raúl, sí que està, sí que juga obert i sí que decideix bé, la pujada del lateral. Està decidint bé les darreres seccions.
0: Ara m'està donant mer optimisme aquest Mallorca. El manco a Purami tenim ocasions. Ho tornem a provar una altra vegada mitjançant Manu Morlanes, que s'estan convertint en moment de motor. Que una passada era boníssima per de dins de l'Ubumbo. Morambi venia en teatis de cara del central. Burama Dembélé, la pilota la torna a recuperar el Reial Mallorca. 9 minuts, m'agrada l'inici d'aquesta segona part del Mallorca. Han començat un poc entabanats, els primers dos, però ara han agafat un poquet el control.
3: I vol més agressivitat, veus un Lubumbo ara obert en banda que te tira una diagonal cap a de dins, en Carlet Tallu per de fora, Antonio el mateix, que intenta cercar per de dins, però al final s'ha tot una miqueta de que ells no te vegin com un equip previsible i ho està aconseguint en els darrers minuts.
0: Ha robat la pilota Morlanes, li ha presa ben net a Pedro Alemany, juga amb Pablo Torre, cerca ajudes, Pablo Torre, massa tard. Demana falta, però no, havia de mullar la pilota un poquet abans, li tornava a demanar...
1: El puntet que ha millorat l'equip no l'ha millorat en Pablo Torre.
2: I també hem de ser clars, hem de saber que Granada està guanyant 1-0. Sí, sí. I que té davant un dels cocos de la categoria, que és el Mallorca.
0: Reclamen una mà d'Ale Sala, que l'àrbitre ha dit que continuï el joc. Pilota per banda dreta, puja en aquesta acció Sergio Rodelas. Se'n va la pilota. Se'n va la pilota per línia fora, sortida. Servei de porta per l'equip mallorquinista.
1: I farà...
0: Hi ha moviment del Granada,
1: sí, sí,
0: no?
3: La feina que té Mallorca per davant també, la dada és només un gol en tot el que duim de pretemporada i lliga. Alerta, xerra d'un equip compacte, no, lo següent.
2: I després de lo que xerraven, de si podia sortir un punt a situacions que no, de que fora de context, és un bon moment
3: avui
2: perquè surti
3: dia, sí.
2: I faig el primer gol i canvi la dinàmica.
1: En Cerdà escalfa també. Però bé, el que farà el segon i tercer canvi a la primera finestra, sí, és el Granada. Un d'ells serà en Marquès, davant de centre, segurament sortirà per Enxinaza.
0: La pilota per al Mallorca, juga Raillo, 11 minuts, segona part, a Los Cármenes, Esportres en joc i Beta Ràdio, vos compta de moment, aquest Granada, un gol de Pedro Alemany, el 20 de la primera part, Mallorca 0.
1: I el Mallorca també farà dos canvis, seran Antonio Sánchez i Adrián Lisso.
0: Se'n va per la dreta en la pilota, en un control Sergio López. Xutarà! Fora! Li han deixat autopista per Sergio López, que acaba xutant des de fora de l'àrea una pilota desviada que se'n va a la graderia. Però ningú s'interpone per de dins. Per què, Pau Cendrós?
2: No s'interposa perquè Manu Morlanes ha volgut tapar la passada a l'altre costat. I perquè no té aquest... no ho té de dins. O sigui, no és un pivot que sigui un pivot defensiu de lo que han xerrat. És un pivot que li dona molta de continuïtat a la pilota, que té bon control de balón, té bona visió de lloc, però no és un jugador que aquesta feina del mític jugador de davant de la defensa no és la seva característica principal.
1: I els jugadors que sortiran pel Granada són Marquès i

0: Cader, el més normal és que Chinaza i Rodelas se'n vagin. Rodelas ja ho ha fet, l'altre serà en Chinaza. Perquè, clar, recordeu que tenen 10 segons per sortir del camp. Rodelas no s'ha tornat ni un segon. Ara ho fa en Chinaza. Entra en Cader, per banda esquerra entrarà i Nemeca canvia banda dreta i Marquès, que quedarà l'ex de l'Estoril, que era de planter del Barça, jugarà de davanter centre.
1: Al final és de manual, en Pacheta? Jugadors que inicien aquesta pressió forta des de dalt perquè t'arribin a darrere tocats i són els primers canvis per mantenir tot el temps al manco aquesta amenaça i pressió, amenaça i pressió.
2: Traurà banda el Granada. Fa Sergio López. El llançament cap al cap de Toni Lato. La pilota l'ha tocat un jugador del Granada, per tant, recupera el Mallorca la pilota en servei de banda.
0: No, el Mallorca no és Antonio Sánchez, és Arnau Puigmal i en Adrián Liso. Se'n va a Calatayud, és a dir, Puigmal lateral dret. I veurem qui se'n va per Liso, supos que en Antonio Roca, efectivament. I d'un missatge contundent per Mate Morell.
3: Sí, sens dubte.
4: I d'aprofitar amb el canvi per passar per Inca Centro Auto, descobreix les ofertes d'estiu de l'Immotor a Inca Centro Auto, el T03 des de 12.950 euros, el B05 des de 9.500 euros, el B10 des de 22.500 euros i el C10 des de 30.000 euros. No deixis escapar els darrers dies de les millors ofertes. Inca Centro Auto, el teu concessionari de confiança.
3: A punt d'arribar al minut 59 de partit, el Nuevo Los Cármenes continua perdent el Mallorca des del minut 20 per 1-0 davant el Granada, Toni.
2: Però tenim confiança en que l'equip traurà endavant de moment aquest partit. Es remuntarà aquest resultat, queda molt de temps per davant i ara aquests canvis que han d'impulsar el Mallorca. El manco a sumar avui en aquest estadi maleït on el Mallorca només ha guanyat, recordant una vegada, de les darreres 9 visites. El Nuevo Los Cármenes, i ja ha plogut molt des del 2013. Pilota per Lato, Lato enrere, juga en Raillo, pressiona Marquès, la pilota acaba als peus del porter Arnau Tenas, sortint de l'àrea, jugant en curt cap a Martín Valient. Valient, l'Elobà cap a Raillo, Raillo, Lato, mou la pilota de dreta a esquerra al Mallorca. La vol Pablo Torre, recupera el Mallorca, Torre cerca Alex Sala, Sala que xuta, porta, atura el porter. Fluix per Ventura, el llançament no anava mal col·locat, mal dirigit, però ja no li ha donat tampoc molta potència. Àlex Sala des de fora de l'àrea.
3: Està ben provat, s'ha de provar.
5: Ho té clar. Sap que té un bon tir, sí, ja ho va demostrar i ho té clar.
1: Bona caiguda a banda, sí. Gent que cor cap endavant, amenaçant espais.
5: I m'agrada el Liso quan que ha sortit ara.
1: L'agressivitat, eh?
5: Perquè és un, ha jugat amb Bordalà, això s'ha dut a dins. I ell té aquest és el típic jugador vironer.
1: Ha sortit. Primera jugada dividida, ha pegat més fort que l'altre.
5: I l'altre dia, una caiguda de porter també hi va ser. És el típic jugador que sempre troba abonear, renou, ell sempre toca un poc de música.
2: L'Arta Gumbau per l'esquerra, intentarà centrar.
0: Corna.
2: I acabarà la pilota a servei de cantonada favorable al Granada, que se torna a apropar a la porteria d'Arnau Tenas. 16 minuts, segona part, 1-0. Traurà Gumbau el corna per al conjunt local quan s'incorporen 2, 3, 4, 5 o 6 dintre l'àrea del Real Mallorca per intentar rematar tots els futbolistes de Luis García dintre l'àrea de sessió de Lubumbo. Pilota llarga, passada a l'altura del punt de penal, la rematada de cap, la tocada Rubén Alcaraz, el xut que se'n va directament fora i d'aquí de Baila Diallo. Llançament per damunt el travesser de la porteria mallorquinista. Arnau Tenas posa allà la pilota en joc, cercant la profunditat ara per Lato. Lato retalla, a punt de caure en terra. Morlanes. Cap a Raillo. Puja Raillo la pilota. Venga Mallorca. 16 i mig. De moment, segona part. Per damunt a 0. En l'entrada de Liso Recordam i també d'Arnau Puigmal. En aquesta segona part on el Mallorca intentarà treure profit d'aquests canvis. I a veure si també les ocasions acaba definint l'equip de Luis García Fernández, com ja va aconseguir en el primer partit contra el Valladolid a Sant Moix dissabte. De falla ha plogut ja 9 dies, no? Sí. Que van jugar el primer partit.
5: En la sortida d'en Puigmal estem veient que la sortida de balon fa molt més clar una línia de 3, se fica en Lato i en Raillo i en Valiant i deixen ja com a dos carrilers en Lissa per una banda i en Puigmal per una altra. Ara li han... no ha pogut guanyar el balon per dalt, però se veu molt més clar que volen fer una línia de 3 per treure la pilota i ficar més gent a dalt.
1: Si deien que a nosaltres ens falta qualque cosa física, a Granada li sobra. Sí. D'entrar tres animals com aquell que diu... Per...
2: Mira MK, se'n va MK, alerta. MK que intentarà centrar i la toca, ho impedeix. Llançant-se cap a la pilota, rebutjant-la i acabant a corna aquesta pilota. Serà el Granada qui disposarà de nou d'un altre llançament des del racó.
0: És que aquest MK és suplent.
2: Ara salta costat.
0: Però té ofertes, també per sortir. És a dir, és un jugador molt jove.
5: No sé, un bon bou,
1: Qualitat? Sí. No ho sé. Però...
5: home, hi ha unes bones cames.
1: Base de força...
2: Corna a la dreta de la porteria del Mallorca. Gumbau que treu. Jugant Kader. Pilota per dins. Alerta Kader. Enrere. Han de tancar bé. Toca de cara. Gumbau de nou la pilota. Deixa de nou cap a Kader. Pràcticament aferrat a la ratxa lateral. Posició d'extrem. Obri el joc cap al mig del camp. On recull l'esfèric Diallo. Que ha canviat pràcticament. S'ha anat a l'altre costat, a la part dreta. Kader. Pilota enrere, cercant molt d'espai, molta comoditat. Zona ampla cap al porter de Granada.
5: Això és el que està xerrant de ses, es canvi de la primera divisió primera a la segona divisió. Això és el canvi. La primera divisió, això passa perquè és vera que estàs esperant. En el final, a la primera divisió en tens una o dues i la fiquen perquè els davanters són molt bons.
1: He tingut aquella sensació, jo, per moments, ja la primera meitat, d'aquells partits de Sora, d'un dimecres i d'un partit de Copa, Mallorca, equip de primera, de mitja taula cap avall, i el Granada de segona. És a dir, un equip intens, un equip que no surt d'equip i espera el seu moment, molt físic, amb un Mallorca que te deixa jugar enmig com si... I no, a segona... Quin temps tardam en entendre que el tema s'ha de copetjar. I... o el Manco intentarà, és vera que després el futbol control, el que dèiem, quan te poses per davant, però s'han revés, no, perquè si no patires. Sí.
2: Alex Sala, retalla de moment, fora de l'àrea, fora de la cuina, deixa la pilota per Morlanes, canvia el joc per l'esquerra, intenta arribar a Lisso, evita que la pilota surti per línia de fons, surt de l'àrea, la deixa enrere per Pablo Torre que intentarà penjar la pilota, ho aconsegueix, molt tancada, més que ha estat un centre-xut, directe, que atura sense problema Raúl Izzubay.
0: Alerta en Kader.
2: A la treta llarga del porter del Granada. 20 minuts de la segona part de moment amb aquest 1-0 al marcador. No hi ha falta d'Àlex Sala, que destaça en terra el jugador del Granada, s'aixeca, Sala se'n va per la dreta, s'ajuda en Bernal, Puigmal fica una pilota cap a Fuente. No, Fuente l'han blocat. Bé, a més...
0: És que no ha llegit la desmarcada, la passada no ha llegit en Fuentes. Quan ha arrencat, la pilota ja la tenia en Lizuany, pràcticament.
2: Ben, si volen debutar els polones.
0: Jo fa cara.
2: Sí, se'n va Adrián Lisso.
1: Aquesta n'ha dit tornada del darrer minut i mig. És realment l'habitual. I després, si es veurà que si són capaços ara de generar aquest tipus...
2: Alerta. De Pablo Torre, cap a Lato, a l'incursió de línia de fons, la deixen curt, i Adrián Lisso intenta xutar, ha tocat un jugador del Granada, la pilota ve rebutjada per Antonio Raillo, la deixa un poc oberta ara per Pablo Torre, li torna la pilota per Morlanes, juga per de dins ara per mig al Real Mallorca, com està tancant i com està defensant el Granada. Intenten que no hi hagi espais, Valgen s'incorpora també a l'atac, se'n va ara com a extrem, segueix en la pilota, intentarà fer la centrada, de moment enrere... No pot Puigmal cap a Raillo i Raillo cap al mig del camp. Ho torna a provar el Mallorca. Mou la pilota de dreta a esquerra. Lato, arran de gespa, cercant a Lisso. Lisso per Raillo. A veure si el Mallorca troba profunditat. Puigmal cerca Pablo Torre de primeres. Cap a Fuentes a l'esquerra per Lisso. S'apropa el gol. Hola. Pilota penjada. Ui, massa llarga. Hola. De lateral a lateral, mare meva. Directament fora l'altra graderia.
0: No sé què volia fer en Lisso en aquesta jugada, però bé. Esgotarà canvis el Granada, també mourà banqueta el Mallorca. o s'ho repensa el Granada, perquè ara torna a ficar un jugador escalfat. Bé, veurem.
6: L'Iso ho ha menjat espinac, eh?
0: Sí.
1: Bona circulació i, a més, bona intensitat, velocitat. Ara falta posar-les bé i rematar.
5: Però a veure que el Mallorca, això, ja li hem vist els dos partits, a veure que el Mallorca en sa pilota se li veu còmodo. Mou sa pilota, la mou ràpid, arriba... Però a veure que després m'ho falta aquest puntet d'agressivitat ofensiva, no defensiva, ofensiva...
1: Contundència.
5: De voler fer mal, de voler fer mal.
0: Entrarà Buxa.
6: Vinga, l'Iso, va, l'Iso, 1 contra 1, bata, ha ficat el peu...
0: I en Cerdà.
6: Sergio López,
0: serà doble, fora. Serà doble debut.
7: Sí, doble debut. El Pollancí i el Polonàs.
0: I entrarà Òscar Nassey amb el Granada. Un altre també que t'oferta per partir.
6: Canvis.
0: Se'n va Pablo Torre, entra Adam Buxa. I se'n va Fuentes i entra Josep Cerdà. Així que per de dins tots dos. Bé, Buxa, òbviament.
4: I d'aprofitar els canvis per passar ràpidament per Juaneda Hospitals amb l'aplicació Juaneda. Amb tu demana cita des d'on siguis i rap, recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar, empiecen a cuidar Juaneda Hospitals.
0: I en Buxa, que du els mateixos entrenaments que en Virgili l'any passat quan va debutar.
5: Uf. I tu que xerraves de missatges...
7: Sí.
5: És un bon missatge també per en Fuentes. Minut... Sí. 68 i, sí. I ràpid
0: sí.
5: Un jugador que n'hi ha entrenat en l'equip.
0: I de totes maneres, Pau, jo crec que els missatges d'avui són per Mate i per l'Antonio.
5: Jo lo de l'Antonio, jo ho vaig dir l'altre dia, i jo crec que l'Antonio és un jugador que a segona divisió crec que és la categoria on ell se sent bé, se sent superior, l'entén. Jo crec que seria molt important en el Mallorca. Crec que té aquest punt d'agressivitat que ara fa falta, per exemple.
6: Un altre canvi del Granada.
0: Lateral per lateral, entre Oscar Nassey se'n va Sergio López. Un jugador pel qual ha pagat 1.000.000 d'euros el Granada, el Darmstadt alemany. En Sergio López, el que se va.
7: I en el cas d'en Mateu Morell, Pau?
5: En Mate, en principi... El problema està que entre encara Tajut i en Mate, lo normal hagués estat que Morell havia de ser titular, li havia de guanyar aquesta partida a la pretemporada, i no ha estat així. I ara és una
6: veure,
5: situació
6: Puigmal,
5: complicada.
6: Pilota penja dintre l'àrea, Morlades, falta! Falta en atac del Mallorca.
0: I tot i això, ell, jo diria.
5: Que crec que ha fet una bona, molt bona pretemporada a Morell. El partit que ha jugat jo crec que ha estat bé.
7: Tu, Raül, què opines de Mateu Morell i d'en Antonio Sánchez quan falten una setmana perquè tanqui el mercat de fitxatges?
1: Antonio és un jugador que m'agrada molt, un jugador que al final que és d'aquí i o millores molt o és un jugador que és intens, sí. Té bon peu, és a dir, sí. És que si no l'utilitzem a segona, no sé quan l'utilitzarem. I no dic que, amb això que no sigui vàlid per primera, ja. Però sí, crec que és un jugador... que qualsevol equip de segona que miri cap a dalt se fixaria en ell. I després la de Mate és un poc diferent. És que al final cercam agressivitat, cercam físic, i en Mate està entre allà, entre dues aigües. És un jugador fi, és un jugador que té una experiència i li ha de poder valer, però, clar, aquí també un jugador que té un bon físic, que està guanyant i que pesa dins... I segurament també si lo de sempre, les expectatives del jugador si són, concorden amb el que realment vol i el club el que necessita. I és aquí on jo crec que estem un poc distanciats.
0: Ja. Nai Reis ja li ha donat la benvinguda a en Buxa, que protestava una falta, i ha dit això, aquí a Espanya no.
6: Mm-hmm. Aquí a Espanya, estrelleta no. Groga. Valient en Raillo. Torna a començar el Mallorca, des de darrere jugant 26 i mig de la segona part. Esportes en joc i veta ràdio de los Cármenes. De moment perd el Mallorca 1-0. Allà en pràcticament... No, encara no han fet tots els camps, poden fer un més, no? A veure, Raillo...
0: Sí.
7: Té una finestra i un canvi.
6: Lluita Buxa amb el central en l'Amma, que treu la pilota amb un globus alt, elevat, pilota fora lateral, de vora la banqueta de Luis García Fernández.
0: I el Granada igual.
6: Traurà l'Ato. El valencià cercant enrere, Raillo. Vinga, Raillo per l'Ato. Ens queden encara 18 minuts. 18 minuts més afegit, o sigui que temps en queda encara perquè el Mallorca pugui ja no tan sols empatar, perquè no remuntar. Però ara... S'esperit del Celta Fortuna, no?
7: Clar, sí, però... que el Celta perdia en el minut 55, 0-2, ja que va guanyar en 4-2. Digues, sí. Miqui, que anaves a dir qualque cosa.
0: No, no, que no serà molt afegit ara mateix, eh? Perquè no hi ha hagut assistència, els canvis se fan ràpid, així que alerta ara.
6: A veure, se'n va les sales, se desmarca Lloret Serrà, pilota de Lisso, directament tancada, molt tancada, primer pal, fàcil per al porter, havia d'haver obert ara aquesta pilota.
0: És que en Serrà també, la passada cap en Serrà també era bona, però ha triat en Lisso.
6: Surt Bailà Diallo, sortint en la pilota, s'ajuda en Kader, intentarà recuperar el Mallorca, Lobumbo cau a terra, s'aixeca, no hi ha falta. La pilota és per al Granada, des de l'eix de la defensa, sortint Lama per Dembélé, pilota de nou llarga, cercava a Rubén Alcaraz, intenta tapar Lato, pilotada de Lato, cop de cap ara de Martin Valle, que bé, Polonès ara ha ficat el cap, s'ha enduit la pilota per Alex Sala, Alex Sala aixeca el cap, la centrada curta per Lisso, Lisso, Serdà, perdona, cau en terra. Li han fet falta.
0: La primera.
6: I un àrbitre favorable al Mallorca.
0: La primera no quan ha caigut definitivament, sinó la primera.
6: I per què treu ràpid? És que jo no ho entenc.
0: És igual.
6: Si com... una falta boníssima, sí, per llançar directe.
0: Però en tot cas no era ja, sí que se't tornarà a treure el Mallorca.
1: No trobeu també per... que hi ha un excés de joc interior? És a dir, està bé per quan hem verticalitat, quan hem aconseguit rompre una línia, però a partir d'allà, pilota cap a banda i juga-te-la. No? Perquè, a més, ara tens jugadors per poder arribar i rematar un nou.
5: Això és el tema, que és el que l'han passat també, m'ho va passar moltes vegades. Ara tenim un altre tio que fa 2 metres. A menys que tardarem a tirar-li una pilota.
1: Sí. I tot el que sigui frontal, al final, li feim, sí, en una jugada per si desofegar, d'acord, però en aquest joc que hem aconseguit jugar i arriba un pic enmig, ja està, vés-te'n cap a banda i posa pilotes, a veure en què tal va. Pues, no ho sabem.
6: Vinga, ja, doncs ja se falta, que traurà l'Ensala, el set del Real Mallorca. Falta un 4 metres fora de l'àrea, 4 homes del Granada en barrera, un cincament obert, l'Ensala cercarà el llançament directe, en Lizuain, davall del pals. Vinga, per cercar l'empat a plena aturada. El llançament rebutja la barrera i la pilota acaba fora, corna. Corna favorable al Mallorca.
0: Que diria que és el primer.
6: Corna a favor del Mallorca. En aquesta segona part, Alex Sala, el futbolista ara mateix de la pilota aturada, que torna a agafar la responsabilitat en aquell llançament del cantó. Tot el Granada tancat dintre de l'àrea. Una autèntica multitud de futbolistes, un autèntic trànsit de jugadors a l'àrea i també a l'àrea petita. Vinga, cercarem el cap d'aquí, de Raillo, de Valiant. Recordant, Raillo ja va marcar l'altre dia. L'àrbitre que no sé si ha d'intentar posar un pot de pau entre jugadors d'un i altre equip. De moment encara no dona permís perquè s'atragui aquest corner, ara sí, dona autorització. Oh, molt malament ara aquesta tracta de cantonada. Una pilota molt baixa, mitja altura, i la derbien finalment per un lateral la defensa de l'equip que entrena Pacheta. Traurà Lato al servei de banda. Torna a cercar amplitud ara en Valiant. Valiant amb Manu Morlanes des del mig del camp per començar a organitzar. De nou l'Eslovac en la pilota. 31 minuts. D'aquesta segona part, 1-0, guanya el Granada. Borocontam, Esport 3 en joc i Betres Ràdio. Seran fins a les 12:30 del vespre. També amb el postpartit per analitzar el que ha passat aquí al Nuevo Los Cármenes. On esperam contar millors notícies que ara mateix aquesta derrota d'aquí al final. Falta de l'equip mallorquinista que indica High Rage.
0: Mans de Lato.
6: El públic protesta perquè demanava targeta.
0: Sí, però res.
6: No ha trobat convenient i serà el porter qui anirà a treure aquesta falta. Raúl Lizoain.
7: Recordeu que a primera divisió també hi ha un partit en joc. En el duel de recent ascendits s'empaten a un el Màlaga i el Deportivo de la Corunya. Aubameyang, que marca per segon partit consecutiu, ha fet ell el gol del conjunt gallec.
6: Butsa se'n va endur la pilota, Lloret Serdà. Toca de cara, juguen Raillo. Vinga, i Raillo per Martin Valiant. Vinga, per la dreta, Puymal, toca de cara, juga amb el porter Arnau. Arnau que puja, que la deixa per Raillo. Una defensa que torna a insistir a avançar-te a la Granada. Va el gent en la pilota, l'han d'intentar trencar de qualque manera. Arnau Puigmal, aferrat en el lateral. A dos tots, en Raillo. Control i passada. Lato, cercant aquí. Aliso per l'esquerra. Pilota centrada, no arriba. Morraner ara sí, Morraner en curt. Va jurar Cerdà, regatatge, xuta-li. Toca la pilota just a l'Ubumbo. Ahí va Sala, remata Sala, fora!
0: No val. Fora de lloc del l'Ubumbo del rebuig.
6: Havia quedat anul·lada l'acció. Se posava les mans a la cara Àlex Sala. Però l'àrbitre ja havia assenyalat.
7: Per la gent que no ho està veient, un bon retall a l'interior. Bueno, bona passada cap a Josep Cerdà, bon retall del Pollensí i la seva rematada porteria que impacta en el cul de l'Ubumbo que passava per allà.
5: Sí. No, com passava per allà? No ho sabem.
7: I estàvem fora de joc. És a dir.
1: Hauria d'estar allà? No, tampoc.
5: No, per allà era.
0: Entrarà Gambin, que serà el cinquè canvi de Granada.
5: Gambin. Són pares de gamba i ella
4: el Gambin. El Gambin petit, eh?
1: Jo m'agrada el col·lega d'en Pau, el Clemente de Sepetanca. Ara un poc més d'aigua, ara un poc més de pedra.
8: Sí, t'ha contestat i t'ha dit, Pau, sabes que todavía no te has atrevido a venir a jugar una partida conmigo. Ni sin trampas.
5: Hombre, no, sin trampas, no, Jerry, va trampa.
4: Ets un covarde, Sepetanca.
5: Ni sin trampas. Damunt los contes. Tots els cants, els llavors, llisos, i ell posa pedretes perquè rebotin les pedres. Sí, m'ho conta
0: Pablo,
5: tot.
0: Juanga, sí. Està Pablo Escobar i Pau Escobar.
8: Oh! Gràcies, una més apuntadeta.
4: Amb l'aplicació Juan Egan, tu demanes cita de tots siguis i recordatoris automàtics. Juan Egan Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juan Egan Hospitales. Quin nivell tenim?
7: 11 minuts per arribar...
1: D'oftalmologia, psiquiatria.
4: Miqui Barger, directe.
7: 11 minuts per arribar als 90. El Mallorca perd 1-0 davant el Granada. Han debutat Josep Cerdà, ha debutat Buxa, el davanter polonès, però de moment no arriba el gol de l'empat, Toni.
6: Li costa en aquest Real Mallorca que va de definir a la porteria de Raúl Lizuain. Queda cara, temps per davant per aconseguir-ho.
0: Alerta.
6: Però ara és el Granada que cerca una contra. Pilota llarga, passada, alerta cap a l'extrem. Intenta fer la centrada, corna. Corna favorable al Granada. Ha estat una centrada de Meca des del extrem dret i la pilota, després de repurar un jugador del Mallorca, acaba corna.
5: Mira si s'ho ha pensat Meca per centrar. Un toc i centrat. Ja. I tenia espai per podia córrer les cames que tenia.
0: Se'n va el golejador i entra Gambin. Se'n va Pedro Alemany i entra Gambin.
4: Gambin
5: hem d'anar a viure.
6: 10 minuts per arribar al 90. Gambete. Més el temps afegit perquè el Mallorca intenti com a mínim sumar avui aquí a l'estadi Nuevo Los Cármenes. Després d'aquesta derrota, o de moment de la derrota momentània, 1-0. Treu el corna al Granada, gol!
0: No, no, ha xiulat.
6: Però
0: havia xiulat, no?
6: Pròpia porta.
0: Havia xiulat. Havia xiulat. Havia xiulat el col·legiat. No sé que havia xiulat, però havia xiulat.
6: Anem a veure... Perquè treu un corna i un jugador del Mallorca en prèvia porta li rebutja la pilota i acaba marcant.
0: Targeta groga per Borlans, però és que ell havia xiulat i és el que està protestant tothom.
1: I això entra per l'hora,
0: el VAR. Aquí no pot entrar el VAR ni ningú, clar, és gol.
8: Clar, jugadors del Mallorca que s'estan menjant l'àrbitre.
6: Marca el segon, el Granada.
7: Un Puigmal li diu, que diu, escolta, tu has xiulat.
6: En pròpia porta, 36, Granada 2, Mallorca 0.
1: Això és revisable, o sigui, clar.
0: Però com?
7: No, en Puigmal continua. En Puigmal és el que està més indignat, que diu que ell havia
0: xiulat. Però si l'he escoltat jo, Toni, aquí dalt.
8: Sí, ara veig la imatge i l'àrbitre
1: xiula.
7: I se queda tothom com a trobat.
0: Però com pot donar gol? Aquest senyor, el Mallorca s'endurà a senyal de 8, però aquest senyor no xiula en un mes o dos mesos.
5: Això està clar.
0: És increïble.
5: Això està clar.
0: Perquè ha xiulat. I ara està, se posa la mà a l'orella en el VAR, Messi l'ajuda, perquè és que no pot fer una altra cosa, perquè aquí el que ha fet és xiular. Una altra targeta, per Buxa. És increïble.
1: Està nerviós, ara.
0: És increïble. Està nerviosíssim. Però tu saps el que farà amb aquest nerviosisme? Ara anirà una altra targeta, suposo que per Luis García. No, ara li explica, li diu, però és que... Raül, que és que jo... Jo he escoltat un xiulet. No, ja està.
1: Et sona, Miqui, però sí, és vera que se veu clarament.
5: I si Arnau Tenas ha deixat passar la pilota, que no ho ha de fer tampoc per el que pot passar.
0: Vermella.
2: Vermella directa. Per Luis Vi. Que s'entrarà a la porta. Sí. A Luis Vi.
0: En Luis Vi. Però és que és increïble. És increïble. És increïble, aquest gol. Increïble. És increïble perquè, mira, estava llegint un missatge d'enterrades. Errada meva, que no ha vist ni el gol. Però sí que ha sentit el xulet abans de la rematada.
2: Bé, ja increïble. Tenim l'escàndol al Nuevo Los Cármenes de Ice Rage.
0: Ja pot anar a Terra Mítica, aquest, sí.
1: I no sortir. Com a àrbitre. Escolta, m'he de xiular perquè vi que se... I tu vas allà, se pare...
7: Jo el que no entenc és que si ho ha escoltat tot l'estadi, perquè l'entrenador del porter del Mallorca també li ha d'escoltar. Cuéntame històries, però jo t'he escoltat que tu has xiulat.
5: I mira.
7: El que vinc a dir és quan no rectifica aquest tio. Dic, perdona,
8: però és que se fa cap al lloc.
7: M'he equivocat, he xiulat sense voler, m'he equivocat. Tornau a repetir.
1: Ja està, no, i te fan un paripetxe, escolta, que no volvereu perquè si no xiularé penal. I ja està, i quedes...
0: T'arrades que jo tenc els auriculars posats i vos sent i tenc l'àudio ben pujat i l'escoltat.
8: No sé si és significatiu que tu diguis que justament remets, o sigui, que s'ha sentit.
0: I ara entrarà en Antonio Sánchez. Supos que per evitar... una altra groga per Morlán, és que l'ha vist entre les protestes.
7: Veido, ha marcat el Granada, perd el Mallorca 2-0.
4: Perd el Mallorca 2-0. Segueix el Mallorca per culpa de l'àrbitre a Juaneda Hospitals. Amb l'aplicació Juaneda amb tu tot és més fàcil. Consulta analítiques i demana cita el moment més fàcil que marcar porteria buida, porque curar. Empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
7: Raül i Pau i Miqui, tothom, i en Toni, no sé com se pot explicar, entre Antonio Sánchez, se'n va a Sito Lubumbo, però és mal d'entendre.
0: Sí, per segon partit d'Antonio Sánchez jugarà d'estrany dretà. No, és que és incomprensible. No, d'estrany dretà es posarà en Cerdà i en Antonio darrere amb Bussa.
5: A veure, que l'únic que jo crec que ha pitat ell, perquè s'ha aturat tothom, però l'únic que sigui que en Pacheta tot lo dia xiula...
7: No, però tu veus que has
5: gestat a sa boca que va passar, però que perdia el gol.
0: Hi ha un quart àrbitre que està de vora en Pacheta, vull dir.
7: Sí. I és cert...
2: Però ara sí que...
7: És cert que no és que se queden mirant també en capaç. És a dir, ningú sap que pita.
5: Arnau Tenas va agafar la pilota i lleva les mans.
7: Sí.
5: O sigui, claríssim.
2: Que no pot arribar a tercera, se'n va MK. Continua la pilota, el xut atura el porter Arnau, rebutjant la pilota, escup amb els braços cap endavant, la pilota arriba per Lato cap a Serrà, perdrà la pilota i vinga, pilotada, recupera el Granada, una pilotada llarga que acabarà plorant directament fora per al lateral. Ara sí, com dic, se posa molt costa amunt aquest partit per al Reial Mallorca, aquest 2-0. Faltant 5 minuts per arribar al 90, més l'afegit, però ja l'avantatge per al Granada comença a ser important.
1: Són decisions incomprensibles en qualsevol cas. El VAR ha arribat per millorar i per arribar segon quin... Errades clares i manifestes. Aquesta és una tècnica, sí, de sàrbit, però una xiular en una jugada que està en joc... ha d'entrar... O sigui, jo no sé si no ha d'entrar en aquest cas... tècnicament i per normativa.
7: Lapsus, però que sigui, ha,
1: ja està, no passa res.
7: O li ha sonat el xiulet, però ha sonat el xiulet.
1: Igual que hi ha un frame per veure si quan surt pilota i quan no. Està la pilota en joc i ha xiulat. Se t'ha escapat, no passa res, però això influeix en el joc. Totalment. Sí, escolta, s'ha de tornar a treure. Totalment. I s'ha acabat, ja està. No...
8: Reacciona, evidentment, ben enfadada la nostra audiència. Enric García, que diu un desastre total, diu bona nit, directament. En Joan diu, avui el Mallorca no ha fet res per guanyar independentment de l'acció, si no hagués estat així hauria arribat d'una altra manera. En Jaume de Falenits que diu, ha pitat segur, quina vergonya, l'àrbit aquest no hauria de pitar en tota la temporada. En Bernat diu que ja començam a sofrir, això és la segona divisió, i diu que ell encara no ha assumit el canvi de categoria, i diu en Pedro que el més semblant a un coco que som és en Coco de Barrio Sésamo.
7: Bé, no ha estat, sens dubte, un bon partit i aquest, sí, aterrar a segona divisió, ja us he dit abans, jo ho he fet avui.
8: No sé, sí, ho has dit
7: abans. Sí, no pensava que seria un cop. No,
2: Antonio deixa la pilota en segon per Cerdà. Alex Salano arriba, tampoc butxa. I pilotada Lama. Treu aquesta pilota Granada.
7: I segona divisió entenc que és tot. A nivell de joc, a nivell d'equips, a nivell d'arbitratge.
0: No, ja, sí, sí, l'arbitratge pot ser pitjor, clar, però... Aquesta, bé, no, aquesta jo l'he vist en un Espanyol-Madrid.
7: No, aquesta és tremenda. Però, aquesta és tremenda.
1: I això que l'escenari encara està bé, que Granada, no sí, sí, sí. Per respecte...
7: Ceuta.
0: I a més, perdona, que era un corna, que és que no és que és una jugada correguda, una falta que xiules i vols donar la... No, és un corna.
2: Se'n va l'Iso, banda esquerra, no, a veure si pot centrar. Corna.
7: Jo l'únic que puc pensar és que aquest home ha volgut, per ventura... Si en aquell moment aturar, si qualcú s'estava ferrant i tal, ja s'ha deixat pilota, han fet el gol, ja està.
0: Nervis. El doll aquest que fan sempre...
2: Corna, sí, sí, porteria.
0: Segurament ha entrat el VAR, Toni? Ja ha xiulat porteria.
2: 43, segona part, 2-0 a los Cármenes, a favor Granada.
0: Perdona, Toni, el doll aquest que fan sempre d'avisar, de...
7: No,
0: que no serveix per a res...
7: I la pilota ja estava en marxa i ja no ha tirat cap enrere ell. Ja està. Sí. I ho ha sentit tothom, perquè, clar, tothom estava indignat.
5: S'ha aturat,
7: Sí, sí.
0: Tu diràs, no sé com ho han celebrat els del Granada, no sé si la primera reacció dels del Granada.
2: Molt bé, Joan Cerdà, dintre de l'àrea, cau, va. Massa llarg. I ara, que indica? No, ara, targeta
0: per Cerdà. Targeta per piscina d'en Cerdà.
2: Targeta per Joan Cerdà.
0: Per llençar-se a la piscina. Que jo... Bé. En fi...
2: Ai, Déu meu.
5: En Raül,
1: De fet, jo crec que li ha dit que no s'ha tirat, que ha estat la inèrcia de no arribar.
0: És que allò passa que
1: no
0: s'ha
1: tirat.
5: Si n'hi ha protestat, ni ho ha demanat.
1: Hi ha jugades en què te pot i la inèrcia fa que cau, ja està. No ha simulat un penal ni...
0: Vam si xerra avui, perquè també xerraven després, no? No xerrarà avui.
1: El mi toca una miqueta i la inèrcia el du que cop per davant... Cau, però ja està.
8: No xerrava després, no? No xerren després.
0: Ah, no, deien no. Que volíem fer-ho, però que no...
8: Sí, ja no faltava.
7: Ja fartes, que piscina no, de fet. Està lluitat de rost, sí, el defensor de Granada li posa la mà damunt l'espatlla, ell cau per la lluita. Sí, tremendo. Futbol.
2: Bé, polèmica en tenim. Parlant-ne.
0: Sí, sembla que...
2: Al llarg de la setmana. Alerta. Antonio fica una pilota dintre de l'àrea. Pilota enrere, a la sala, el xut, i atura el porter.
0: Tal volta confia massa en el seu xut, a la sala.
1: Encara pot ser pitjor, això, és que facem el 2-1 i encara me'n recordarem encara més de...
7: Sí, Miquel Vergent, sí. Aquestes jornades de revisió del VAR, que eren cada dimarts, la segona divisió també entra?
0: Sí.
7: Idò,
0: 5 minuts més.
4: Idò, aprofitam aquest afegit per dir que on no hi ha polèmica... És a Inca Centro Auto, perquè és el millor concessionari del món.
5: Mai hi ha polèmica.
4: Això no, ningú pot discutir. Per cert, darrers dies de les ofertes d'estiu d'Inca Centro Auto, Opel, Citroën, Peugeot i Lim Motor t'esperen en grans oportunitats. No ho deixis per demà i visita Inca Centro Auto a l'Avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, de confiança.
7: Dali, Toni.
2: Doncs quedarà desert,
7: El motor, sí.
4: Ja no t'ho he demanat, no t'ho he demanat.
2: Ja, per això ja ho he vist venir. Quedarà desert. Pilota per Alessala. Alessala juga per l'esquerra, cercant...
0: Liso.
2: Liso, que cercava una diagonal.
0: Sí, però clar, el problema és que si no es produeix aquesta diagonal, tu no facis la passada com si hagués un jugador teu allà. Però
2: com
0: bé,
2: si
0: ja
2: interpretassis que arribarà i vendrà Antonio Sánchez. Roper, la pilota juga cap a Lato, vola Lato, si pot retallar en el cent de mica, continua la pilota Lato, a veure si pot centrar bé. Va, per favor. Que perquè atura. I d'Antonio aixeca els braços també, jugador Mallorca, ara en Raillo, xerres el quart àrbitre, que...
8: Els altres ja han sortit.
2: Per tu, molt millor és acabar, perquè si no mos desquiciarem i mos menjarem més targeta.
1: Però, Toni, jo crec que estarem d'acord en que aquesta nova normativa ha agilitzat el moment de no hi ha un porter que mira cap a una altra banda. No, tothom treu aviat. I ara mos trobem que són els àrbits...
0: Que fan mal i continuen.
1: I ara trobem que són els àrbits que aturen el partit perquè xerren amb un altre i perdem més temps. Ara amb això que és mal de fer.
2: Minut 92, 3 minuts per acabar aquest partit a Los Cármenes, segona jornada.
0: 12 anys després, xiulant a segona divisió. per què no el baixen en aquesta manera? Perquè òbviament no el pujaran a primera divisió, aquesta esperança ja no la té ell ni ningú, però és que si ha estat tan dolent sempre, per què mai ha baixat de segona divisió? No hi ha resposta, ho sé, eh?
5: No, pues jo, està molt clar, s'han de mirar col·legis, els col·legis que hi ha, el col·legi valencià, no sé si hi ha més valencians, o el col·legi valencià que estiguin aquí segons en quines categories, després hem de mirar com s'ha dut el col·legi valencià amb el col·legi central, això va així.
0: Sí, sí.
2: Martin Valient, de vol el banderó de corna, intenta fer la centrada, la pilota la rebutja un jugador del Granada i es corna. Servei de cantonada a favor del Mallorca. Corna que traurà Alex Sala a l'esquerra de la porteria de Raúl Izuaín.
5: Minut 92 i en embutxa ni una pilota li han tirat.
0: De porteria. No és corna.
2: No és corna.
5: Ni frontal, ni lateral, ni per avall, ni per damunt.
0: No. I segurament només du 3-4 partits comptant els amistosos, però segurament la treta de corna que podia tenir en Buxa, l'ha tret en Alex Sala, la pitjor que ha tret en aquests 3-4 partits.
2: És que això ja es tenc que se perd, val més ser sincer, i malament t'ha topat tu i dona córner, igual, entregui la pilota al contrari, perquè és que si no, t'ho corregirà el bar, és que és un doi. La pilota per al Mallorca.
0: Bé, ara ja el més important aquí és veure com se'n van els jugadors, que no protestin, que no han de veure targetes, i supos que en Xando farà un sprint important, el delegat del Mallorca, per evitar-ho.
2: Arnau Puigmal, la pilota. A veure si se'n pot anar d'un contrari. La pilota serà per Buxa. Xuta, fora.
0: A 35 metres, la primera que li han donat a Pau.
2: Servei de porteria per al Granada.
0: Eh?
5: I fora de puesto, sí.
0: I fora de puesto. Clar, 35 metres, sí.
5: I que ha tirat perquè tenia ganes de... No me'n vaig d'aquí sense tirar porta, perquè sí. Tenia més opcions que un tiraporta en 27 tiros davant.
2: A punt d'acabar el partit. Morranes en la pilota del centre del camp. Traspassa la línia de mitjos. Obri la dreta per Arnau Puigmal. Tres homes del Mallorca s'incorporen a l'atac. Pilota penjada, tancada, directa a l'hermand del porter del Granada. Aplaudiment per part dels aficionats que veuen com el seu equip guanyarà avui aquest partit. Continuarà imbatut, se situarà en 4 punts del Granada després de l'empat a Oviedo, i el Mallorca quedarà a la zona mitjana en 3 punts.
5: Classificat.
2: El 3 que va aconseguir contra el Valladolid a Son Moix.
7: Baixa de la quarta, de la dotzena posició.
2: Diumenge a les 7 a Son Moix.
0: També és cert que aquest, jo crec...
2: Final! S'acaba el partit a Granada. El maleït estadi de los Cármenes amb aquest resultat de Granada 2, Mallorca 0.
0: El primer que s'ha apropat ha estat en Morlán, i li ha donat la mà i semblava que passava de llarg, però ha tornat. Ara en Raillo també hi va. Ja en Xando arriba i farà tanca de protecció per evitar les protestes pel segon gol del Mallorca. Ara Sant Martín, clar, però no podrà xandar amb tots, haurà de rebre ajuda amb l'Arnau Puigmal, Martin Valient, tots xerram amb el col·legiat, el Mallorca que perd 2-0, és la primera derrota de la temporada, segurament no es pot justificar la derrota amb l'errada d'Aix Reig, però sí que ha llevat el Mallorca la possibilitat d'anar a cercar l'empat, perquè aquest gol que s'ha inventat segurament és un dels més polèmics que ha rebut el Mallorca en els darrers anys, i no han estat pocs. Continuen parlant jugadors, també ara de la banqueta amb els col·legiats, jo crec que és en David López, que està xerrant amb el col·legiat, també amb Arnau Tenas, i jo crec que a poc els jugadors sí que ja abandonen el que és la zona del col·legiat i se'n van a acomiadar-se i a demanar disculpes als 200 aficionats mallorquinistes que s'han desplaçat fins al Nuevo Los Cármenes per veure la primera derrota de la temporada. El Mallorca fora de casa canvia de categoria, però no de cara.
7: Raúl i Pau, jo estic una mica amb en Miquel, és a dir, l'àrbitre ha comès una errada gravíssima que ha propiciat el 2-0 del Granada, però el Mallorca ha fet molt poqueta cosa per puntuar avui a Granada.
5: És que ja m'ho pareix un partit un pot semblar a lo del Valladolid. No pot veure que el Granada té millor equip que el Valladolid i t'ha ficat dos gols. Jo crec que la mateixa frase que va dir Luis García, bienvenidos a segunda,
0: sí.
5: crec que dins del vestuari s'ha d'escoltar, i crec que l'equip ha de tenir clar que aquesta categoria és una altra categoria i té uns altres requeriments que ha de fer l'equip. I també jo crec que la pretemporada no ha ajudat, perquè perquè no ha jugat contra cap equip que físicament s'imposàs o cap equip que tingués aquesta pressió, perquè ha jugat contra dos equips àrabs que el ritme era baixat, contra el PSG que va venir un juvenils 20 minuts i contra el Belberg aquest, un equip de primera divisió que tampoc va ser un partit amb una pressió. Per jo li ha faltat qualque partit d'estil de que veig que t'amosseguen per començar la gent a ficar-la en la dinàmica de la segona divisió, que és el que hem vist.
0: Xerraran uns minuts Manu Morlanes, un dels jugadors més calents. De fet, ha vist la targeta groga en aquestes protestes. Ara s'està desfogat un poquet amb el departament de premsa. Té edat i veterania per no dir... per no ser més crític del necessari davant dels micròfons, però veurem el que diuen Manu Morlanes, perquè de moment encara xerra el jugador del Granada, crec que és en Pedro Alemany, quan sí, la resta de jugadors ja podem dir que sí que es troben ja dins els vestidors, llevat de qualcú que ha regalat la seva camiseta i que ja s'apropa a la zona de vestidors. Aquí, de moment, ja que s'acomiaden els aficionats del Mallorca, també els del Granada han celebrat aquesta victòria amb els seus jugadors, i res, esperant tothom les paraules de Manu Morlanes, un dels capitans, i veurem quines crítiques fa respecte al joc de l'equip i també aquesta decisió de Nice Reds, que recordem que ha xiulat just abans del segon gol del Granada, just abans de l'acció que ha provocat el segon gol, i tot i això, tot i haver xiulat abans, ha donat per bo el gol. Ara ja s'apropa Manu Morlanes i si la televisió ho fa en directe a Terrades ja el tindreu de seguida davant dels micròfons de les televisions amb drets.
7: Sí, ara veiem que s'acomiada dels companys en Pedro Alemany, l'home que ha fet l'1-0 per el Granada de la primera part, i escoltaran tot d'una Manu Morlanes, migcampista del Mallorca, després d'aquesta derrota del conjunt de Luis García per 2-0 al Nuevo Los Cármenes davant el conjunt andalús, pendents d'aquestes paraules de Manu Morlanes. L'escoltam.
9: Saca el córner y pita, y de hecho creo que menciona mi nombre, no sé si avisándome de algo de la acción, ni él está viendo cuándo ha sacado la jugada, y en vez de asumir el error, que creo que es algo que desde arriba deberían, bueno, intentar ayudarles, porque parece que les sale muy caro asumir que se equivocan, él mismo lo sabe, o sea, no pasa nada, somos personas, somos humanos, todos nos equivocamos, y entiendo que tenemos que dejar que se equivoquen, y cuando tú dejas que alguien se equivoque, pues a veces lo asume, y podía haber tomado la decisión de que eso se repitiera. Si veis la jugada, nos quedamos quietos porque él pita cuando ya ha sacado el córner. Él evidentemente ve que acaba en gol y quizás por asumir que se ha equivocado decide no adoptar ninguna consecuencia.
10: ¿Os ha explicado algo el colegiado cuando lo habéis reclamado?
9: Pues nada, lo que te digo, si al final yo creo que ellos mismos saben que asumir el error es peor que cometerlo, entonces pues él empeñado en que estaba bien pitado.
10: Hablando del partido, Manu, daba la sensación hoy de que podía ser un partido muy bueno para el Mallorca, porque nada más empezar ha tenido Fuentes dos manos a mano, además creo que ha sido dos pases tuyos.
9: Sí, bueno, creo que a veces entran, otras veces no, lo importante es ir generando ocasiones, quizá nos está faltando en esas acciones de llegadas al área, pues ser más concisos y rematar a gol, pero bueno, esto es solo el comienzo, queda mucho por delante y tenemos que ir semana a semana mejorando.
10: Sí, ¿qué mensaje? Eso te iba a decir, ¿qué mensaje le mandas a la afición después de esa primera victoria? Siguen llegando los refuerzos, no se ha terminado el mercado de fichajes y bueno, empezasteis con esa victoria.
9: Pues bueno, que va a ser una temporada muy larga, agradecer a la gente que ha venido porque eso demuestra el compromiso de la afición, que lo necesitamos más que nunca, y prometerles que nos vamos a dejar todo. Creo que el equipo se ha dejado todo, evidentemente es una categoría súper complicada y los rivales nos van a poner las cosas muy difíciles, pero vamos a tratar de ir semana a semana y tratar de, como te he dicho antes, mejorar para conseguir victorias.
10: Gracias, Manu.
9: Gracias.
10: Palabras de Morlanes.
8: Les paraules de Manu Morlanes, que sol ser també ben tranquil dins d'aquesta nerviada, d'aquesta acció tan injusta de l'àrbitre al segon gol, i d'estar cauta tot i així. Morlanes, els que no ho són, són els oients, Toni, perquè no aturen d'arribar missatges comentant aquesta reacció, tot i que també, sí, la meva veu ja, Pau, va amb ells, tot i que també són crítics amb el joc de l'equip. En Guillem Esbironer diu, ja no me'n recordava de lo dolents que eren els àrbitres a segona. En Joan diu, mireu si és dolent l'àrbitre que amb l'edat que té, du 12 anys a segona, però no té la culpa de derrota, diu en Joan, diu, avui l'equip està fluixet. En Jaume de Felanits, que diu, han jugat fatal, estic molt emprenyat. A Miquel Àngel Dín, que diu, dos partits dolents del Mallorca. Miquel Baustà, que diu, un error arbitral no pot justificar un partit horrorós. L'any anterior a Vicente Moreno, amb tres entrenadors diferents, pensaven tenir temps per pujar a primera i vàrem acabar a segona B. Si no, segona és la història, s'està condemnat a repetir-la. En Tomeu Encís, que diu, quin robo en aquest àrbit, no l'han de ficar a la gelera, l'han de ficar en el congelador. I així tot un seguit de missatges dels nostres oients, el 646-93-45-01, també el xat d'Esports i Betres, també no aturen. I bé, hi ha de totes opinions, però un poc el recull és aquest, no? Enfadats en l'àrbitre, però tampoc contents amb el joc del Mallorca avui.
7: Hem escoltat a Manu Morranes, Raúl Pareja, que deia que el problema és que l'àrbitre no ha assumit la seva errada, que fins i tot ell ha sentit a xiulet i que deia el seu nom, i que han quedat tots aturats pendent de bueno, m'han quedat xiulat perquè el corner ja s'havia tret, i que després, una vegada que ha marcat el Granada, no ha volgut reconèixer la seva errada.
1: I que ell sap que s'ha equivocat i així ho ha reconegut entre ells. Bé, sí. A banda d'aquesta errada, que és gravíssima en quant a temes d'àrbit, jo crec que en el dia d'avui el més important és extreure un aprenentatge gran sobre el que és aquesta categoria, com són els partits, i en base a una sèrie de coses. La primera és que aquest partit hauria pogut acabar 0-0 i no hauria passat, i tindrien tot un punt de 4 punts, i si ara guanyant dintre nostre estem anant pel bon camí. Però hem perdut 2-0 amb una errada greu de Sarvi també, però al cap i a la fi hem tingut més pilota que ells i no han tingut més ocasions més clares que ells, llevat d'aquestes dues primeres. Les dues que senten una per fora de joc, però l'altra sí que està molt clara i no l'han feta, és a dir, la contundència a les àrees és fonamental. Un Granada en què no li fan un gol i mira on està, i nosaltres que crec que aquí sí que som un equip que juga bé, però que encara ens falta aquesta solidesa defensiva, i el que comentava abans, sobretot, aprendre que en aquesta categoria s'han d'ajustar encara més coses, i no només en pilota, sinó també de vegades sense, i quan ho ets, aquesta contundència, que aquí sí que veurem si s'ha corregit o no en base als darrers fitxatges. Avui no hem pogut veure, perquè clarament han tret una sèrie de jugadors per fer una cosa que després no l'han feta, de manera que no podem avaluar.
7: De lo que ha dit en Morranes, Pau, és una mica el que nosaltres intuíem. L'únic afegit és que reconeix, o diu Morranes, que ha xiulat segur l'àrbitre abans que es produís el gol del Granada, i que fins i tot ell ha sentit que deia el seu nom, i per això s'ha girat i ha aturat per veure què passava i que xiulava.
5: I que les imatges són molt clares. Tots els jugadors s'han quedat aturats i tots han mirat cap a la mateixa direcció. De Granada també han mirat cap a la mateixa direcció, o sigui que està clar que cavitat i el tema d'això és no dir m'he equivocat i, bueno, perdonau, torna a treure. Mm-hmm. Això és el tema, que no Sarvi no pugui dir o no vulgui dir que s'ha equivocat o que ha pitat i separar el que havia de fer, perquè si ha pitat ha estat per algo, si havia de separar qualcú, tal...
1: I poses una excusa,
5: i dones a treure,
1: bé,
5: i ja està.
1: Que
5: era,
1: sí.
5: era més clar que s'aigua. I després jo estic amb ell. Però que dit tot això, a Mallorca, si igual això... veient coses que el Mallorca és en pilotes, que és superior als altres, però per a que ha de fer mal. Per jo li falta agressivitat ofensiva. En Fuentes en sóc cap per avall, si ha tingut les dues primeres, però després no ha entrat més en joc, les bandes ficades per de dins sense tenir amplitud, el Lubumbo patinant i no és el Lubumbo de la pretemporada ja, ara ja dos partits de Lliga... va fer un gol contra l'Alfate i ja pareixia que era el Messi d'Angola i ja ha tornat el Lubumbo d'Angola. És que això és com tot.
6: El Messi d'Angola.
5: És que de ser realistes. En el final això és com tot. Que el Mallorca té un bon equip i té bons jugadors. Per la segona divisió té molt bons jugadors i ho demostra quan juguen la pilota. Però a la segona divisió falten més coses que només tenir la pilota. Per això jo me falta un jugador que és un pivot d'un time més defensiu que Mallorca ara mateix no té.
7: Veient les estadístiques que ens ofereix la televisió i, per exemple, xuts, n'ha fet 18 al Mallorca, 12 al Granada, entre els tres pals 5 cada un, però clar, dels 5 que ha fet el Granada, 2 han acabat en gol, i dels 5 que ha fet el Mallorca, idò, no han tingut l'efectivitat. Amb aquesta victòria, el Granada se situa quart classificat, amb 4 punts, I els números són molt simples, eh? Dues jornades, dos gols a favor, zero en contra, quatre punts. I està quart classificat. El Mallorca cau fins a la 12a posició, té tres punts, en dos gols a favor i dos en contra, i diumenge, a les 7 de l'hora baixa, visita Son Moix el Ceuta, que és el Coé, de segona divisió, en dos partits ha marcat un gol i n'hi han fet set. Per tant, aquests són els números que ens deixa aquest partit d'avui. I recorden que després de dues jornades completades només hi ha dos equips que hagin guanyat els dos partits, que són els dos canaris. Les Palmes, que és líder, i el Tenerife, que també suma 6 punts. Així està la cosa. Toni Fuster, per el nou Los Cármenes, qualque novetat, qualque futbolista escalfant, això no s'estila ara mateix i tothom ja està pendent per agafar l'autobús i partir de tornada cap a Palma.
11: No, jugador del Granada, jugador que no han jugat, imaginant que són els que no han jugat, i sí que és vera que fan un poquet d'escalfament, fan un poquet d'entrenament, del Granada, dic, per part del Real Mallorca, del Real Mallorca no. El Mallorca que farà vespre aquí, el Mallorca no torna en charter avui, sinó tornen demà. Uh-huh. Ho dic perquè fan vespre avui, perquè l'aeroport de Granada tancava,
7: sí,
11: i no els hi quedava més remei que dormir aquí. Per tant, un vespre agradós després d'aquesta derrota i de com ha acabat, no? De la forma en què ha acabat el partit avui en aquest maleït estadi, que no hi ha manera. Una nova derrota, sí, només. Mira si fa d'anys que no ha guanyat aquí.
7: Que és, ha guanyat el Mallorca una vegada els darrers 81 anys a Granada. Per tant, sí, hi ha qualque cosa aquí que no va bé en Granada. No, no sé si és l'aire, si és que en Juanga al mig d'allà
4: i dona mala sort. Té com el Fari.
7: Exacte.
8: Sí, ara sentim Lluís García als micròfons de Movistar, el tècnic del Mallorca. Primeres valoracions d'aquesta derrota per 2-0 davant el Granada.
10: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué os ha dicho el colegiado? ¿Qué nos cuentas?
12: Bueno, vosotros lo sabéis mejor que nosotros. Creo que hay una cosa que se llama sentido común. Y cuando hay un equipo que reacciona de esa manera tan, tan brusca, una situación muy clara que ha ocurrido, con el balón en el vuelo ya después de haber golpeado Granada, el árbitro pita, los jugadores se paran y al final acaba siendo gol. Lo concede, no retrocede en su pensamiento, una acción para mí clarísima y que evidentemente nos saca completamente al final del partido, que no justifica otras cosas, pero que sí que creo que condiciona, porque ese segundo gol es un mazazo pues grande para poder levantarlo.
10: Lo habéis protestado mucho, sobre todo hemos visto a Reyo, ¿no? El capitán, hablando mucho con él. ¿Qué os ha dicho el colegiado?
12: Bueno, que él pita, además se ve como que él no está viendo la acción, no está viendo cuándo va a golpear el jugador desde el córner, pita porque quiere reanudar después de un cambio, lo que pasa es que pita tarde, el jugador del Granada ha golpeado, el balón está en juego ya, con lo cual los jugadores se paran pensando que ha habido una falta, que ha habido cualquier tipo de situación que ha detectado el árbitro, y al final pues es el gol y al final nos vamos nosotros para casa con cara de tontos en cuanto a no haber podido al final conseguir ningún punto.
10: Dejando esa situación arbitral aparte, te pido una valoración del partido. Empezabais muy bien, tenéis dos mano a mano nada más empezar de Adrián, no ha entrado de Fuente, no ha entrado ninguna, y luego llegaba ya el gol del Granada.
12: Sí, la verdad que creo que ha sido un partido que preveíamos, con mucha situación de duelo por parte de ellos, bastante juego directo. Creo que hemos estado bien en muchas situaciones, excepto en las situaciones de área, especialmente en área contraria. Nosotros necesitamos, para ganar partidos tienes que tener más determinación, ser más agresivo, y hemos tenido muchas situaciones para poder haber hecho muchísimo más daño. Es algo que tenemos que mejorar sin lugar a dudas, porque la categoría y para ganar partidos necesitas ser determinante. En la construcción del juego creo que hemos estado bien, hemos progresado muy bien en el juego, hemos hecho muchas cosas bien, pero cuando te vas con un 2-0 pues evidentemente hay muchísimo que mejorar.
10: Muchas gracias y ánimo.
12: Gracias.
10: Y las palabras de Luis García.
7: Les paraules de Lluís García, el tècnic, que sobretot la comunicació verbal l'analitzam ara mateix, i la no verbal era una cara ben seriosa i no sé si entra preocupació o indignació, però què trobeu del que ha dit? Titulars, que ens queda cara de tontos, que havia xiulat i s'ha de fixar la reacció de la gent, i jo, ara ho parlàvem al micro tancat amb en Pau Cendrós, crec que ja podem donar una mica de llum el que ha succeït, perquè quan ens ensenyaven les imatges als nostres companys de Movistar, és que l'àrbitre està pendent de les aferrades que hi ha dins l'àrea i quan veu que la cosa està normal és quan xiula perquè s'atregui el corna. Però, clar, el corna ja s'havia tret. És a dir, el xiulet no és per aturar res, sinó és per dir que se llanci el corna, però el corna ja s'havia tret i això és el que despista...

0: un paso adelante en cuanto a la construcción del juego, de cómo llegamos a ese último tercio, de cómo tomamos decisiones, bueno, pues ahora hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando en fase defensiva también. Tenemos que seguir creciendo en todo y esto es muy largo, es un proceso, pero tenemos que tener tranquilidad y los delanteros para hacer goles tienen que tener tranquilidad. Cuanto más estrés, peor. Tienen que estar tranquilos y lo más importante es que estén frescos de cabeza porque al final los goles van a llegar. El problema sería no construir de manera adecuada. Eso sí sería un problema de verdad.
1: Miki.
2: Sí, mister, ¿qué les pide a los extremos? Quiero decir, les hemos visto como muy encerrados en la primera parte a Sito y a Antonio. La segunda, parece que se han abierto más, que buscaban más desde el exterior. No sé cómo le gusta más, le gusta más que estén situados a Luis García los extremos.
0: Bueno, depende de la situación, depende cómo esté el rival, depende de dónde estén los espacios. Ha habido momentos donde tanto Cito como Roca estaban por fuera. Ha habido momentos donde Cito ocupaba interior y Miguel ganaba altura por fuera, un poco en función de los espacios. No hay una rigidez táctica donde tú tienes que estar aquí o tú tienes que estar allí. Creo que lo interesante para ser imprevisible es que los jugadores vayan interpretando. Ese es el crecimiento y el progreso que hablamos. Creo que primera línea, los centrales han crecido muchísimo en eso. Manu ha hecho un gran partido. Sala, Pablo, creo que hemos visto cosas buenas, cosas positivas y a mí me gusta resaltar lo positivo y lo negativo. Seguro que lo vamos a mejorar porque al final siempre hay cosas que puedes mejorar, no malas, sino que puedes mejorar y vamos a insistir en ello.
1: Pablo. Mister, ¿has notado mucho cambio respecto a lo que te ha gustado y no te ha gustado del equipo fuera de casa, tanto como en casa el año pasado? Entiendo que esto no va con usted directamente porque no son sus resultados y eran otros entrenadores, pero sí que veíamos Mallorca que fuera de casa le costaba. No sé dónde puede estar la clave para mejorar lejos de Somos.
0: Bueno, no me gusta mirar al pasado. Me gusta hablarte de lo que he visto hoy, que ha sido, como quien dice, el primer partido fuera de casa. Pero he visto un equipo con ganas de querer ganar, con ganas de reponerse de ese gol del primer tiempo. Creo que mirar al pasado no sirve de nada. El equipo está mentalmente fuerte. Esto acaba de comenzar nada más. Pero evidentemente, si queremos objetivos ambiciosos, fuera de casa también tenemos que ser un equipo poderoso y un equipo que haga bien las cosas. Y os vuelvo a repetir, creo que el partido de hoy en líneas generales es mejor que el de la semana pasada y la semana pasada ganamos y esta semana perdimos. Así que imagínate un poco la idea que tengo. No me fijo única y exclusivamente en el resultado, porque creo que el resultado es una consecuencia de muchas cosas, pero creo que estamos más cerca de poder ganar partidos de esta manera que de la semana pasada.
3: Vamos a ir acabando. Juanmi.
4: Sí, mister, escuchándole, no sé si tiene un poco la sensación de que el Granada ha ganado con poco hoy.
0: Bueno, han ganado con lo suyo, no con, no, no, ni poco ni mucho. Creo que han ganado con lo suyo, con su idea, con jugar directo, con segundo balón, con atacar de la profundidad. Es algo que sabíamos y después con esa situación del segundo gol inexplicable que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, pues te jode más si encima te ganan de la manera que pensabas que podían hacerte daño, que en realidad en todo ese juego directo no ha habido en realidad ningún problema. Ha habido un segundo balón que ha sido la situación del gol y después la del segundo gol que ha sido, como te he dicho, inexplicable.
1: Miki.
2: Sí, mister, para acabar por mi parte, ha apostado por Alex Sala. Me gustaría que me explicara por qué diferencias ve entre Alex Sala y Antonio Sánchez y si cree que esta suplencia de Antonio le puede convencer menos de cara a la importancia que usted le quiere dar.
0: Bueno, si le convenciera menos, creo que es un error por su parte, porque lo considero un jugador muy importante, un jugador que va a participar minutos seguro, que nos va a ayudar. Es un chico que entrena muy, muy bien. Y hemos decidido por Sala porque pensábamos que íbamos a tener más situaciones entre líneas. Sala se aguanta muy bien en ese espacio. Ha recibido muy bien, muchas veces con muy buena orientación y controlando muy bien hacia adelante. Es peligroso en el tiro, en el último pase. Creo que Sala ha hecho un grandísimo partido. Ha estado en muy, muy buen nivel. Pero yo también confío en Antonio, claro que sí. Antonio tiene otras condiciones diferentes, ni mejores ni peores que los demás. Pero hoy hemos decidido por Sala y creo que ha hecho un muy buen partido.
3: Si hi ha una pregunta, la dejamos aquí. Gràcies.
0: Gràcies, bona noches.
5: Fins aquí la roda de premsa de Luis García. Tot d'una l'analitzam amb en Pau Cendrós i en Raül Pareja.
6: IB3 dona una mà al Club Vidalba. perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
5: Les 11:53 de la nit us acompanyaran fins a les 12:30. Acaba de parlar l'entrenador del Mallorca després de la derrota per 2-0 al Núvol, Óscar Méndez, davant el Granada. Respecte a la situació del 2-0, aquell errat arbitral, recordem, Reis, l'àrbitre, ha xiulat quan la pilota ja estava en moviment i això ha provocat que els jugadors del Mallorca quedassin mig aturats sense saber què passava i ha provocat el 2-0. Diu Luis García que és una mica inexplicable, que hauria d'haver aplicat el sentit comú quan veu que tothom li protesta, tant els jugadors com la banqueta, que no ha estat gens encertat l'àrbitre, que el considera un bon professional, però que segur que tindrà una nit fotuda. I a l'hora d'interpretar el que ha succeït, doncs una mica el que havien dit abans. Considera que estava pendent d'altres coses i quan ha xiulat per donar el sus en el corna, la pilota ja estava en moviment i bé, tot això. Bàsicament diu això, que és una mica inexplicable i que ha sentit comú. Maqueta amb un titular, Raúl Pareja. Estan més a prop de poder guanyar partits jugant com han jugat avui que jugant com van jugar contra el Valladolid.
8: És que s'ha millorat molt. És a dir, jo estic totalment d'acord en la, que en la construcció, en reinicis de jugada, és que s'ha estat molt correcte. Però també és vera que, a més, crec que ha utilitzat les mateixes paraules que han dit al llarg del partit. Ha mancat contundència i aquell puntet d'agressivitat en el que serà absolutament necessari que l'equip aquí sí que faci una passa en van. Mm-hmm. Perquè aquesta contundència a l'hora de pressionar, aquesta contundència en ganar duels, és que els equips a segona t'exposaran en això. No és que el tinguis tu o no el tinguis, no. És que haurem d'estar preparats per això. Dit això, en pilota hem estat bastant correctes. Ara necessitarem ser capaços de marcar, ser capaços de defensar bé en les dues àrees, i jo crec que no ha fugit realment del problema del per què avui el Mallorca no ha estat millor, però davant la pregunta crec que està algú que li ha fet Mallorca ha estat inferior, no és vera. Jo crec que ho he dit, crec que el resultat hauria pogut ser perfectament de 0-0, i si no ho ha estat és perquè ells han estat, és que ni contundents, que avui el Mallorca ha estat malament a les àrees. Si no estarien xerrant d'una derrota.
5: Respecte al que dius tu, Raúl, sí, li han fet aquesta pregunta i ella ha dit que el Mallorca no s'ha vist superat en cap moment. I diu, és més, han fet a l'inici del partit ocasions suficient per marcar més d'un gol. Més d'un gol. Això és el que ha dit Luis García. Tu consideres, Pau Cendrós, estàs d'acord amb Luis García i també amb en Raúl, que jugant com ha jugat avui s'està més a prop de la victòria que jugant com se va jugar el primer dia contra el Valladolid?
9: Jo crec que ha fet un bon anàlisi de lo que ha vist, de lo que han vist tothom, per veure que li ha faltat la part que el Mallorca ha rebut dos gols. I que el Mallorca sí que li han fet ocasió de gol. Jo crec que el Mallorca hi ha moments on defensivament li ha costat. Que en pilota ho ha fet molt bé, ha arribat a tres quarts amb facilitat, ha trobat passades interiors. Totalment. Que li falta agressivitat ofensiva és el que hem xerrat aquí. Però al Mallorca li han arribat per les dues bandes, li han creat situacions de l'un per un, li han creat dues centrades on el lateral no han defensat bé. En el final, és vera que el Mallorca és que és un partit molt similar de la setmana passada.
8: I ho ha dit, eh? I
9: sí,
8: ho ha
9: sí,
8: dit.
9: Sí. És un partit similar de la setmana passada. El Mallorca sabeu que és un equip que té més qualitat que el contrari, però a la segona divisió, si li dones carn en el contrari, aquí te mengen. Mm. I això és el que ha passat, que li ha donat...
10: Quan s'equipa la pilota...
9: Li va donar carn a Valladolid, se va fent amb el partit, fins que després una jugada d'en Pablo Torre determinant va canviar el partit, i el que van enxerrar, el Valladolid se va morir aquí. El Mallorca li ha donat vida en el Granada, i el Granada no ha fet com el Valladolid, se ha tengudes, les ha ficades.
10: De que quan l'equip perd la pilota, pues, se veuen moltes mancances, també d'aquest Mallorca, hi ha molt de marge de millora encara. Eh? Sí. És a dir, és vera que diu la García que estem construint i que hi ha coses que s'han fet bé, sí, s'han fet bé. Quan tenim pilota hi ha coses que s'han fet bé, però quan no tens la pilota, Mallorca se veuen errades encara clamoroses de la temporada passada.
5: Sí, el que diu Antoni, diu que ha dit que això serà un procés molt llarg, que han estat valents i agressius, però que s'ha de ser més determinant a les àrees. I una cosa, Raül, diu, textual, te fot molt quan te guanyen com pensaves que te podrien fer mal.
8: Ell ha dit, jo ho he dit, no? Que m'havia agradat molt, esperem que el partit s'assembli més a el que nosaltres volem que no el que vulguin ells. Mira, el Mallorca jo crec que, per començar, ens agradi més, o manco, o ja veurem, no?, al final de temporada com resulta, però té un estil de joc. És a dir, aquest míster vol un estil de joc, i a més ha fet aquella pinzellada que a tots els agrada, que m'han guanyat amb un futbol més directe, i ho sabíem, com no ho ha menyspreat, però sí ha deixat clar que ell vol tenir pilota i dominar amb pilota. Clar, això té un estil de jugador i un estil de futbol en el que avui hem sortit perdent. I hem sortit perdent perquè hi ha un equip que s'ha defensat molt bé, Xidès, que l'han fet un gol en tots els partits de pretemporada, més dos de Lliga, alerta la feina de Pacheta, que t'agradarà més o manco, però avui s'ha imposat això. Si podrem imposar-nos, jo estic content de que en Luis García digui precisament això, que hem estat bé en pilota, però hem de millorar molt en ses àrees, en ocupació d'espais, en ocupació d'àrea a l'hora tant de defensar com atacar. És a dir, no ha fugit del problema ni ha dit, no, hem estat millors i normalment guanyarem. No, s'ha de millorar aquest apartat. Però en quant a estil, esperem que en un còmput general m'ho doni més, i evidentment en aquests perfils, que a pilota aturada crec que són bons, i sobretot en ocupació i amb intensitat, que també ha xerrat d'això, també crec que ha dit ser més content i més intensos, aquí s'ha de millorar.
10: I això passarà moltes vegades, Raül, i Pau, a segona divisió. Això és així. No, per molt de camps. I jo no sé el Granada finalment on estarà. Jo no sé si el Granada estarà a part alta o no. El Valladolid, de moment, vos puc dir que de dos partits que ha jugat els ha perdut tot d'or. I el Mallorca va fer dos gols a pilota aturada. És a dir, no va fer cap gol en jugada combinada. No, avui aquí a Granada, dos encaixats, zero marcats. És a dir, ja t'he dit que aquesta segona serà de maceta, i jo crec que aquesta és la millor lliçó, que és perdre el primer partit fora, perquè quan vegis el que et pot trobar en aquest debut, val més ara que no més endavant, no? I encara ja tens de solucionar moltes coses. Que
8: jo vull veure...
10: Llarguíssima, i passarà moltes coses, i el Mallorca guanyarà molt de partit, en ser cert.

0: imagina't.
1: És que, amb aquest pèl, amb aquesta melena...
0: Amb aquesta cua.
1: I el vent que li ve de cara.
0: Clar,
1: i vengues pel així
0: un
1: darrere.
0: Un cotxe blau metàl·lic.
1: Sí.
0: Me vaig descapotable.
1: Com el seu pèl.
0: Com el seu pèl.
1: Metàl·lic.
0: No pots xerrar, no tens micro, no tens micro. No. Això és una cosa entre en Pau Santros i jo. S'ha acabat.
2: Que jo ja tens el
3: Opel.
2: Ja
3: tens
2: el
0: ja
2: tens,
0: no?
2: Arribau tard.
0: Imagina't, aquí quina estampa. Però t'han anat a comprar ara un altre nou. I sortir així, tan espectacular, d'Inca Centro Auto, perquè has d'aprofitar els darrers dies de les ofertes d'estiu d'Inca Centro Auto. Peugeot 208. Des de 95 euros al mes. Això, perdó.
1: Un regal.
0: Això, un regal.
1: Preciós i regalat.
0: Peugeot 2008, des de 199 euros al mes, sense entrada.
2: Només?
1: Sense?
0: Sense entrada.
1: No, imagina't.
0: O sigui, en el cotxe pots entrar.
1: Ah, vale.
0: O sigui, no, sense entrada, de pagar. Ah, el cotxe sí que té entrada.
1: Pensava que tot duen a casa teva.
0: I Peugeot Expert, des de 20.700 euros més IVA. Pam, així.
1: I torna d'ús.
0: Quan pareja va allà, pum. Ah, perquè té possible...
1: Dues o tres monedes d'aquesta que té.
0: Perquè té possible. Si té monedes antigues, ara en parlaran de les monedes antigues. Visita Inca Centro Auto i tria el teu Peugeot Inca Centro Auto, el teu concessionari... confiança!
2: Que no se'n vagi molt lluny, Antoni Fuster, perquè en aquesta referència publicitària que haurà de fer en Juanga, han de parlar amb Antoni Fuster, perquè venen coses guapes per Antoni Fuster.
0: Sí.
2: No,
0: sí.
2: Aquí ho deixam.
0: I merescudes.
2: Sí, sí. I merescudes. Miquel Verger...
3: Si no m'enxeguen, no?
2: No, si no t'enxeguen, que entri. Qui te vulgui engegar, que entri en directe, també. Miquel Verger, zona mixta de Los Cármenes. Què tal l'ambient per allà?
4: Bé, normal, esperant l'arribada de qualque jugador, qualque protagonista, que bé, ens explicarà la seva visió del que ha fet avui Airreig i també la lectura del partit. Així que esperant protagonista, que sí que ens han confirmat que n'hi haurà.
2: En Miquel Verger li ha dit a Luis García que Antonio Sánchez serà important.
1: És que jo ho crec, que serà important. És que jo dic que jo ho crec, perquè és un jugador
4: Pau,
1: molt més que aprofitable. Sí.
4: Però ell no s'ho creu.
1: No s'ho creu, però és normal que tampoc s'ho cregui, perquè dos partits no ha tingut minuts. És normal que ell no s'ho cregui. Jo suposo que l'entrenador a la setmana, com han fet tots, com ha estat jugador, a la setmana tu tens un tracte més personal amb ell i jo suposo que li haurà fet saber. Però jo crec que és un jugador, és que ho he dit, i és que ho sento així. Jo crec que en Antonio, a segona divisió, pot ser un jugador molt important i faltant aquest perfil d'un pivot que no és ara. Jo crec que ell no és un perfil així, però la pot fer aquesta feina fàcilment.
2: El problema de Raúl Pareja... Clar, el problema de Raúl Pareja és el que diu en Miqui. Digues, Miqui.
4: No, i tampoc no tenim preguntes infinites, però també en Mateu avui surt molt tocat.
2: Sí, Mateu Mora, i evidentment ara mateix és el tercer lateral dret de l'equip, i suposam que abans de dia 1 de setembre, primer de setembre, a la mitjanit partirà. Però el problema és en Antonio Sánchez, que, clar, l'entrenador pot dir que és important, però de moment suma molt pocs minuts, i el que diu Miquel Verger, el més fotut de tot això, em perdó, és que ell no se veu important.
5: Sí, els missatges de l'entrenador en els jugadors no només són de paraula. Al final s'han de traduir en minuts. Si no, no tens minuts, arriba un moment que la paraula s'acaba i se dilueix. Els jugadors saben si són importants, si juguen més o si juguen manco. I en aquest sentit, entram en la gestió de vestidor, pròpia de l'entrenador, i aquí és on aquestes rotacions... si les fa, ja veurem de com i quan arriben, contra quins rivals i a on. No el mateix que te donin l'oportunitat en un camp complicat fora camp, quan a lo millor no guanyes i li dones a un altre dincà teva, que és molt més fàcil, en teoria, aconseguir bons resultats, que arriba un nou i avui ja ha jugat i jo sí, me vol, però encara no m'ha posat. Aquesta gestió és la que en Luis García haurà de fer. Tenir contents a 23-24 és impossible. Impossible. Ja. Però que el jugador és vàlid, sí. I Jo aquí no entro perquè en Antonio no conec si té oferta, si a lo millor té escapa a una altra banda, o si realment ell dubta de si mateix perquè no arriba a tenir mai aquella oportunitat amb continuïtat, com en el seu cas, que jo veig al Manco, que ja sigui amb un o amb un altre, no arriben a posar amb continuïtat.
2: A l'espera que surti protagonista de la zona mixta, escoltam ara un futbolista que per ell sí que ha estat un dia especial a pesar de la derrota. És el pollensí Josep Cerdà, que es va perdre el primer partit per lesió contra el Valladolid, però que avui sí que ha tingut minuts a la segona part. Parla amb els nostres companys de Movistar, el futbolista que avui ha debutat amb el Mallorca. L'escoltam.
3: Sí, que debutaba hoy con el Real Club Deportivo Mallorca, con Josep Cerdà. Josep, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal?
3: Imagino que por ese lado contento, no tanto por cómo se ha dado el partido y por la derrota, ¿no?
6: Sí, bueno, ha sido un debut para mí un poco feo, porque al final debuto con esta camiseta que me hace especial ilusión, pero sí que es verdad que no hemos conseguido los tres puntos que eran el objetivo. Y ya te digo, me quedo un poco con esa sensación.
3: ¿Qué ha pasado en esa jugada, en ese segundo gol del Granada? Bueno, tu entrenador no nos ha dado su opinión, quiero saber la tuya.
6: Bueno, han sacado el córner y cuando justo ya había pateado sí que ha pitado el árbitro. Ha habido gente que se ha quedado un poco parada, pero bueno, no sé, al final pues está claro que tendremos nuestra opinión y creo que la sabemos todos.
3: Te quiero preguntar también por una acción en la que has sido tu protagonista. Ibas al suelo y te han visto, te han mostrado la amarilla. Entendemos que por simular, no sé cómo la vivió, si te has caído, si te has tirado.
6: Bueno, yo creo que ha sido más un forcejeo que al final, pues. Que al final, pues. Sí que terminó en el suelo, pero no intento simular en ningún momento.
3: Pues Josep, mucho ánimo y esto es muy largo.
0: Penso.
2: Les paraules de Josep Cerdà, que bé, diu que està dolgut a pesar de ser... A pesar de ser el seu debut amb aquesta derrota. Ha comentat el tema de l'àrbitre, que reincidiu una miqueta amb el que han dit fins ara, i que després ha estat... que estava lluitant amb un defensa del Granada, que ell no s'ha deixat tirar ni res, i hi ha havia targeta groga. Bé, avui, els darrers minuts, jo crec que ja estava superat per els aconteixements l'àrbitre del partit.
0: Així és. Ara arriba un gran moment, per els postres en joc, per tot l'equip, però en especial per una persona, però abans...
2: Abans en Pablo Torre, també amb els companys de Movistar.
0: Clar, vinga.
7: Que ha sido un partido feo en el que no hemos conseguido hasta tramos de la segunda parte tener el control total que queríamos, tener esa tranquilidad para poder atacar y bueno, jodidos, pero bueno, mañana seguir entrenando para preparar el partido del domingo.
3: ¿Tu opinión sobre ese pitido que reclamabais que había hecho el colegiado?
7: Bueno, sí, se ha equivocado, claramente, él lo sabe, pero bueno, tampoco podemos hacer nada. Todos nos equivocamos al final, es verdad que no ha querido rectificar, no sé por qué, pero bueno, es verdad también que íbamos 1-0 perdiendo y que teníamos todavía o llevábamos 70 minutos prácticamente de partido y tampoco nosotros habíamos hecho un gol, pero bueno, es verdad que también no pasa nada por reconocer que se ha equivocado. Y bueno, a seguir no pasa nada.
3: Hecho arbitral la parte que le ha faltado al Mallorca, porque habéis tenido esas dos ocasiones muy pronto, pero después no, importantes no muchas más.
7: Sí, es verdad que hemos los 5-10 primeros minutos creo que hemos entrado al partido muy bien. Después hemos dejado tener alguna transición al Granada y creo que se han crecido en el partido, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir mejorando. Venimos con un proyecto que acaba de empezar, con jugadores muchos nuevos, que con el míster nuevo tenemos que seguir entrenando y mejoraremos seguro.
3: Pablo, gracias.
7: Muchas gracias.
3: Ahí están las palabras de Pablo.
2: Les paraules de Pablo Torre. Mos quedam amb els de retitular, que venim amb un projecte molt nou, entrenador nou, jugadors nous, i que segur que això millorarà.
0: Així és, tot millora en aquesta vida. Manco aquest programa, perquè aquest programa és boníssim. És boníssim, i per això ja era hora que aquest programa rebés un guardó.
2: Què dius?
0: Com Déu ja. Mana, aquest programa es posa en
2: ja.
0: joc.
2: Bueno, ja, Marta, fa 3 anys i mig que mos pegam perquè mos donin...
1: Però aquesta temporada.
8: No, no aquesta temporada, volia dir. No, si l'hem dut jornades.
2: No hem començat
0: i ja... Imagina't. Ah, no m'he dut jornades i ja tindrem un guardó.
1: Anem forts,
2: de guanya. De què estan parlant?
8: A mi ja ho veu, a mi.
0: Estem parlant... No, la teva... Avui, precisament, sí, no. Sí. Estem parlant...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De que en Toni Fuster, el nostre narrador...
8: Coli.
0: En breu serà guardonat...
2: Com?
0: Per la Federació de Futbol de les Illes Balears, on li donaran l'insígnia del centenari d'O i Brillant.
8: I brillants.
9: No, brillant de moment encara no.
8: No, brillant no.
9: S'escut, s'escut do.
0: S'escut do. Dos
4: i brillants.
9: S'escut do. Ara, el brillant espera un poc més endavant,
2: no? No, però brilla molt.
1: I ara...
2: S'escut do i brillants.
0: S'escut do i brillants, eh? Tu digues... Tu, Fuster, digues...
8: Tu digues
2: brillants. Tu brillants.
9: I no Ram me dona so i en Juan me dona brillants. Farem així.
0: O sigui, la federació, en Jordi Orrach, el nostre president, ha decidit que en Toni Fuster, de manera molt merescuda, tingui aquesta insígnia. Toni Fuster, sí, jo crec que el millor... El que podries fer, quan tinguis aquesta insígnia, que crec que te la donen per mes de setembre, m'imagino, si no recordo malament.
9: Dia 8, sí.
2: D'aquí 15 dies.
0: D'aquí 15 dies, faim, com sàpiga la gent...
1: I tindrà unes paraules preparades, supos.
8: És un dimarts.
2: Farem els postres en joc, en directe.
9: No, improvisarem.
0: Sí, no, faim streaming i tot.
9: Com ara.
0: Vendrà llisca i tot a realitzar-ho.
9: Catering preparat.
0: I farem un...
2: Sí, sí, catering i tot.
0: Un programa
4: especial. Smoking, Fuster? Smoking.
0: Clar, t'has de posar bé, Tanta boa, camí corbata.
9: Com si fossin els premis aquests que se fan a Fombra Roja,
4: escolta,
9: no?
4: Escolta,
2: els Oscars. Els Oscars.
0: A qui li dedicarà? Molt bé.
2: Els premis aquests.
8: A Fombra Roja.
4: Li has de dedicar a l'equip, a res de familiars.
9: A l'equip,
2: no, a l'equip. A Miquel Verger, que esquí menja llenties amb tu.
9: Home, qui els ha hagut d'aguantar tota la transmissió també les llenties, no? I jo a ell també, i jo a ell també, eh? I jo a ell també.
1: T'has de marcar un Pedro, tots els xans de Mallorca.
9: Tant de bo que no m'hauran donat cabina en aquesta ocasió.
1: Eh? Així com entren surten, eh, 7 dies.
9: Així és. Tant de bo que així com entren surten. Eh? Perquè si se quedassin de dins, mal assumpto.
1: Hauríem d'anar a Juaneda.
0: Sí, Juaneda, hospital directe. Per tant, quan rebis aquesta insígnia, és veritat que només taxen monedes en un misurant, 1995.
2: Però perquè per ells
1: no
2: han dit un escut d'or.
1: Això t'anava a dir, no ho han demanat.
0: No ho han demanat, que potser l'escut d'or te'l poden taxar, Fuster. Ara, per exemple...
8: No el rebrà i el dirà a vendre.
2: No, aquí hi ha negoci.
0: Si tu dia 8 de setembre reps l'escut...
4: Companys.
0: Sí. Després
4: seguim. Sí, després continuem. Ara anem a escoltar en Josep Sardà, que serà...
0: Com begut.
4: Sí, exacte.
0: Bàsicament.
4: Sí, Xisco? Un segonet. I en Xisco Vilches, quan mos digui ok, nostra càmera, anem cap allà. Bé, Josep, supos que sentiment agradós debutar amb la camiseta, però amb una derrota, i bé, després en xerrem de l'arbitratge, però un poquet primer, com te sents tu?
10: Bueno, a veure el que acabes de comentar, que estic un poc content per una part però trist per una altra, perquè acabo de debutar amb el Mallorca i és algo que sempre he volgut, però bueno, estic trist perquè no podem dur 3 punts cap a Mallorca.
11: ¿Com os habéis quedado? Porque estabas en el campo cuando Aitz-Reitz pita y después da el gol, o sea, ¿qué habéis sentido? ¿Qué ha pasado para que haga eso?
10: A ver, la verdad que es que ha sido una jugada rápida, que sacan, escuchas el pitido, yo he visto gente del equipo que se queda parada y de repente te das cuenta y están celebrando el gol. Bueno, yo creo que cada uno tendrá su opinión, pero bueno, no voy a hablar más del detalle.
4: Només una cosa, ¿t'havia passat mai a la vida una cosa així?
10: Mai m'havia passat, sí, mai. Sí, crec que... S'hauria de poder reconèixer un error i sense que hi hagués cap penalització, però simplement reconèixer-ho.
12: Hablado Luis García en rueda de prensa, ha dicho que le ha gustado más el partido hoy, a pesar de haber perdido, que el otro día habiendo ganado. Entiendo que para ti debut amargo, pero ¿qué habéis dicho en el vestuario? ¿Qué se ha dicho? ¿Ha habido alguien que haya alzado la voz? ¿Ha habido ánimos?
10: Sí, al final, bueno, estamos muy unidos. Yo es verdad que llevo poco tiempo, pero he entrado en un vestuario magnífico donde todos sabemos que son 42 partidos, queda mucho, mucho, mucho, y hay que seguir sumando y apoyándonos porque vendrán momentos malos y momentos buenos.
4: ¿Te'n vas amb la sensació de que vos han llevat l'oportunitat d'empatar?
10: Bueno, jo també sóc una persona autocrítica, crec que han de millorar certs aspectes. Segur que ho començarem a treballar a partir de demà. I res, en Luis, que és el que més en sap, segur que m'ho donarà 6 indicacions.
11: Tu jugaste l'any passat a la segona divisió, Josep. No sé si el Mallorca es va encontrar muchos partidos así, como el de hoy.
10: Es que segunda división es muy difícil. Ya te digo, lo más importante es estar unidos, sobre todo hacernos fuerte en casa. Y fuera también hay que puntuar lo máximo posible, porque esto es muy largo.
4: Les paraules de Josep Sardà, debutant avui amb el Mallorca després de perdre la primera jornada per una petita lesió que arrossegava de l'Andorra, i avui ha pogut debutar amb aquesta... Bé, sentiment agradós, com ha dit ell mateix.
2: Sí, i deixant clar que la segona divisió és així, que això és el que espera, picar pedra, haurà de picar molt el Mallorca per intentar repinyar punts fora de casa i guanyar també els partits de casa. Tot d'una tornem a la zona mixta amb en Miquel Verger, però abans que mos treguin en Antoni Fuster de la cabina de transmissió, o del pupitre, en aquest cas, que li volies dir a Fonga?
0: No, que...
13: Si pot acabar...
2: A quina tessitura volies posar en Antoni Fuster? No,
13: si pot acabar.
0: Que quan rebi aquesta insígnia d'or...
2: Escut d'or.
0: Escut d'or, aquest escut d'or...
2: Que pesa.
0: Un Miss Durant, 1995, a taxar-lo. Si te donen, Fuster, 2.000 euros, diu... 2.000 euros. Això val 2.000 euros.
13: A poc.
2: Vens o no vens?
0: Vens o no vens, Fuster?
14: No vens.
0: Per 2.000
14: no pot vendre, no pot vendre. 3.000. Ara bé, allà duré les monedes.
0: Les monedes...
14: Les que jo tenc, que l'altre dia em varen parlar.
8: Els duros, varen
0: ja,
8: dir.
0: Els has recopilat ja.
8: I les d'en Franco, duro,
14: sí. Les d'en Franco i les d'en Juan Carlos. Aquestes...
8: Quan era jove.
14: De passeta i el duro.
8: Juan Carlos.
2: Toni Fuster.
14: A veure què m'ordonen.
2: Toni Fuster, 6.000 euros per s'escut. Pues...
8: No. Home, però això ja és un reconeixement que sou.
14: Això no té preu.
13: Això no té preu. És tot una vida.
0: 8.000.
13: Home, quant de dies són? Quant d'any tens? No me'n compta quan val el dia.
14: Això, aquest escut era un reconeixement, que avui a les 7:30 de matí ja érem a l'emissora, érem a la ràdio. Són les 12:20 del vespre, encara no hem aturat i encara seguim.
0: Això
14: és el millor reconeixement que mos poden fer.
13: En Miqui també ha fet les mateixes hores avui i no li han donat.
2: Jo crec que millor reconeixement.
8: Però que no dut tant d'anys.
2: El millor reconeixement, i això ja ho he vist en primera persona quan t'hem acompanyat a qualque viatge, això, és s'apreci, s'estimació. Clar, tothom te considera un fora de sèrie.
13: Aquesta, un referent.
2: Clar. Aquest és el gran premi que te n'has d'educar teva. S'amor que té la gent, els aficionats, els oients, per tu.
0: Clar.
8: Per a un Toni,
13: això mateix. Toni, s'escut, ben.
2: Toni, 6.000 euros i el vens.
0: Mira, no fotem...
2: 6.000 euros, Toni.
8: Home, espera, que per 6.000 euros no valis.
14: Aquest escut no té preu.
0: T'obrin un maletí amb 6.000 euros de dins.
8: Pavos, Toni, pavos.
14: No mos canviaran sa vida.
8: Ets indiot, Toni.
2: Sort, Toni.
14: M'entens? El sentiment sí, és...
8: A mi me la canvies.
14: A tu te la canvies.
8: Sí, mira,
14: per quant de temps te la canvies?
8: Bé, ja m'ho va bé.
0: Tu creus, Marta, que en algun moment...
8: No, va bé.
0: A tu te donaran algun insigne.
4: Li pot canviar molt?
8: Sí. De fet, l'altre dia...
4: Si agafa un billet i no torna...
8: L'altre dia, quan en Toni mos ho va dir, dic, malauradament, de dones periodistes esportius són poc, el reconeixement ja me'n duré molts, però jo és més com mai, però són menys.
0: Mira, Marta...
13: que tu ja t'has fet...
8: Mos donaran premi.
0: Amb aquesta boura te primer... donen no, i se xapa del
8: domini. Això sí, si arriba... Sí, el millor me donen sa baixa indefinida.
2: Bé, per en Toni, mentre en Toni se pensa... Jo n'ha d'anar, en Toni, si vols.
0: No, n'ha d'anar amb sa monada i tot el que li dius.
14: A veure,
13: en un
14: per ser monedes.
0: No. Voleu vendre les vostres monedes antigues o una col·lecció? A Numis, durant 1995, les valoren de manera professional i us ofereixen una proposta de compra. Numis, durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis, durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor.
8: Clinc, clinc.
2: Toni Fuster, qualque cosa més des de la part més alta del Nuevo Los Cármenes?
14: Doncs, primera derrota de Luis García Fernández com a entrenador a Mallorca. No havia perdut encara la pretemporada, no havia perdut l'altre dia, van guanyar el Valladolid, i avui han conegut un poquet sa cara, no?, més trista l'altra part, no?, la cara de la moneda del míster del Real Mallorca. Veurem a veure què passa aquesta setmana. El Mallorca torna demà a Palma, recordant que fa vespre avui aquí, i diumenge a les 7 el Ceuta, a l'estadi de Somo, i un Ceuta que ve com a coer, no ha guanyat cap partit, ha rebut golvetjades, i en teoria el Mallorca és el gran favorit per intentar guanyar i tornar a estar a la part alta, no?, d'aquesta classificació. Avui m'ho rendim un poquet de decepció, no?, perquè m'ho esperàvem una mica més d'aquest Real Mallorca, malgrat haver-hi el segon gol, no?, de la polèmica de el que ha passat, però jo crec que esperàvem més del Mallorca. Haurem d'esperar diumenge, a veure, sí. Per fer un poc més de balanç, no sé si d'autocrítica o de l'avança d'aquest Mallorca de Luis García Fernández, que només ha començat la temporada.
2: Clar que sí, a veure si diumenge en Toni ens pot cantar la segona victòria del Mallorca en aquesta temporada 2026-2027. Toni, com sempre, extraordinari feina. Gràcies, company. Bona nit.
14: Moltíssimes gràcies, a volta, com sempre. Molt bona nit, bon vespre i fins demà.
2: Adéu, Toni. Demà t'escoltam aquí a Postres, a IB3 Ràdio, i tornem a la zona mixta perquè en Marta Sampas i en Miquel Verger i qualcú més, tenen una cosa que dir-nos.
8: Ah, sí? Qualcú més? Sí. No, i m'ajudarà Verger perquè m'està costant ja una micona.
4: Jugador Mallorquí que va debutar.
2: Estan parlant del concurs. Cercam el jugador misteriós. Cada setmana cercarem un jugador. Avui cercàvem, donant quatre pistes, i ja donarem també la darrera. Va.
8: La primera era que és un jugador mallorquí que va debutar a primera amb el Mallorca. La segona, que va ser titular
4: suplent al mateix partit.
2: Això ho podem explicar una mica, Miquel, ara ja sí, que estem arribant al final. Què és això, que va ser titular i suplent?
4: Això és un partit que es va suspendre al minut 60, en aquell partit va ser titular, i després, quan es va reprendre el joc des del minut 60, els darrers 30 minuts...
8: Que era un altre dia,
4: S'ho va pensar
0: millor.
4: Era un altre dia, sí.
0: L'entrenador s'ho va pensar millor, va dir.
2: I el va fotre
4: a la banqueta. Va tenir més dies per pensar i va decidir correctament que l'havia de fotre a la banqueta.
8: Ai, què us passa, ara?
0: I així guanyarem.
2: No, això per contextualitzar. Ja tenim dues pistes. Mallorquí, que va debutar amb el Mallorca primera, i a un mateix partit va ser titular i suplent.
8: Sí, la tercera és que, com en Pablo Torre fa uns dies, a la primera jornada, aquest jugador també va fer el primer gol del Mallorca una temporada.
2: És a dir, va ser l'autor del primer gol del Mallorca a una temporada, no a la banquina.
4: Sí.
2: Quarta pista.
4: Sí.
8: La quarta és que aquell dia abans de marcar la va liar un poquet i se va fer un gol en pròpia porta.
2: És a dir, el mateix dia que marcava un gol s'havia fet un gol en pròpia porta. Un fenomen aquest.
8: Sí.
4: La segona divisió el Mallorca se n'ha fet amb el de 8-30 ja.
0: Vaya futbolista.
4: A la seva història.
8: És que tenim,
2: i cinquena pista.
8: La cinquena i nova pista és que... aquesta ja la va... Sí, perdó. Com Pablo Torre, el primer gol del Mallorca de la temporada, li va marcar... precisament també en el mateix rival, el Valladolid.
2: És a dir, en aquell partit que va marcar el gol i se va fer un gol en pròpia porta, era contra el Valladolid.
8: Sí.
4: Sí.
2: Molt bé. Hem de donar una pista extra.
8: Vaig a mirar si reacciona la gent. No, de moment... Ara arribaran les reaccions sense cinquena.
2: Sí. No tenim... Sí.
8: Moltíssimes.
2: Moltes respostes, però cap encertat.
8: Cap.
2: Pista extra.
4: Jo crec que el tema és que ara només ell, el jugador misteriós, sap qui és.
8: Troba.
4: I ara ho els oients també, amb jo aquesta darrera pista.
2: Recordem, jugador mallorquí que va debutar amb el Mallorca a primera divisió, un jugador que a un partit va ser titular... i també va sortir des de la banqueta, en el mateix partit.
4: I va ser a Granada, precisament.
2: Que va marcar el primer gol del Mallorca a una temporada, que el va fer contra el Valladolid, i que aquell dia, abans de fer, un gol la a la porteria que tot tocava, va fer un gol a la porteria seva.
8: Però se va reprendre després. Molt bé. I que, ara en faré un pel meu.
4: És més habitual que se'l faci en pròpia porteria que la porteria contrària.
2: I que tot això, va ser contra el Valladolid. Com havia fet, com va fer la setmana passada en Pablo Torre. Jo diré, donaré una pista. A part de ser extra, el nom de Pablo va ben encaminat. I la pista extra és, Marta?
8: Que és un comentarista d'Espostos en Joc.
2: Estan parlant d'un fora de sèrie.
1: Del millor comentarista.
2: En Pau Cendrós. És el nostre jugador misteriós.
15: Vagin preparant insígnies. Sí, vagin preparant insígnies, que enguany en 7 o 8 no arriba.
1: És una dada que reis, però... el primer gol en contra i a favor de l'equip a la temporada el vaig fer jo, ho he fet. Això no sé si és un rècord.
8: No, això és un rècord.
1: A favor i en contra...
8: Una passada.
1: No ha de ser molt habitual.
2: Ho vaig fer postre. I també has fet de ser titular i suplent el mateix partit.
1: Quan li van pegar...
4: Mira, jo crec que aquell dia també en Tomàs Pina. Crec que en Tomàs Pina li va passar el mateix.
1: Claro, perquè... Sí, sí.
8: A veure, clar, no eres únic en aquest cas. Sí.
1: A Granada, sí, va ser a Granada. Varen tornar un dimecres i...
8: Se va suspendre per això.
1: I van quedar 2-2. Varen empatar.
2: Idò, Pau Cendrós, has estat el jugador misteriós.
1: Sí. I ningú... Era molt difícil, perquè quan t'ha dit lo de gols, segur que ser més gent, no se pensaria que ho fos jo mai. És impossible que ho endivinassin.
15: Pau és un misteri en si.
1: És impossible que ho endivinassin.
8: L'única manera que podien adivinar sense la teva cara, quan has descobert que xerraven de tu mateix i que ja t'he fet dissimulació.
15: I no va sortir el dia abans, se va cuidar molt.
8: Clar, i no sortia mai.
1: No, jo, que va.
8: Sortia després.
1: No, no, i menys a Granada mai, no sé ni...
8: Que va, no sé ni... No sabries ni on anar, eh?
1: Mai,
0: a l'Alhambra, només.
8: Sí, fer una volta, passejar, estirar les cames.
1: La cultura sempre.
2: Juanga, qualque cosa més?
0: Res, no, que per mi és un plaer.
2: Hem de dir adéu a Miquel Berger.
0: Ah, sí, clar, perquè m'ho vull dir, el Berger.
4: Em puc acomiadar amb una dada?
1: Sí, clar.
2: En quina dada te vols acomiadar, Miquel?
4: És que he estat mirant aquesta setmana contra equips amb els que ha jugat més de 10 vegades, el major percentatge de derrotes que té el Mallorca són en Barcelona, València, Real Madrid. El quart ja és el Granada.
8: Ah, mira.
2: És que té sempre... És a dir, el percentatge de derrotes és més gran amb el Granada, per exemple, que en l'Atlètic de Madrid.
4: Correcte, correcte.
2: Wow.
4: I te donaré un altre. El cinquè és el Bilbao Atlètic.
2: Uf. En Vidaurràzaga. Sí.
15: Aitor Huegun.
4: I un Huegun que va fer un hat-trick. I clar, després
2: jo anava a classe amb sa cosina, en Aitor Huegun.
8: D'en Huegun?
2: Sí. Salamanca, sí.
1: Anava carregat.
4: Mira, l'he vist aquí escrit el seu nom perquè va jugar.
2: Clar, va jugar a Granada, és cert.
15: Feia un 90, també.
2: Miquel Berger, mil gràcies, com sempre. Bona feina, company.
4: Una ferrada forta, gràcies, Voltros.
2: Adéu. Marta Sampas, Mel, de l'Alto Tajo, i a dormir.
8: Sí, no, bé, no.
0: Tajo, el Tajo del mig.
8: Calleré poques hores. Calleré poques hores.
2: Juanga, Pau Cendrós, Raúl Pareja, us estimem molt. Això ha estat tot. El Mallorca ha perdut. Recordeu, pròxima cita diumenge a partir de les 5 aquí, Espostres en Joc. No, no, no.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?

0: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
0: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
0: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
0: Puntual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
0: Aquí, a Ivetra Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
3: Ivetra Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que Montuïri han celebrat la cinquena edició del concurs de gelat de bomba.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara ha jugat amb Ciutadella, que han fet molt bona participació, molt bons punts, benvinguts siguin. Els hem jugat una mala passada, tot sigui dit. Clar. Mm. Sí, avui sí.
1: Ha estat culpa meva.
2: Han fet les cadiretes del papa, però...
1: Clar. Està culpa meva perquè, clar, li he parat un àudio que xerrava de formatjades, perquè clar. Potser sí que eren de Menorca i no.
0: I tu sents xerrar de formatjades i vas convençut.
1: O sigui,
0: més que confiat, perquè penses les formatjades són menorquines. I d'oi no, n'hi ha també de pollencines.
2: S'ha aixecat rebel, en Miquel.
1: El dilluns.
2: Ha dit el dilluns, ara veuràs.
1: Dilluns, no, però, plau...
0: Clar, has pensat.
1: Fa mal dia.
2: Ja.
0: Fa farem unes rialles.
1: Sí,
0: no?
1: Però...
0: Serà una broma.
1: Em sap greu.
0: Però, clar, ells no han rigut. Bé, no. Sí.
1: Bé, han après una cosa nova.
2: No voldran tornar.
0: Però, clar,
1: ara,
0: no
1: però és
0: sabien.
1: Que Pollença també
0: no
1: fan formatjades.
0: Sí. Bueno, però han jugat amb Ciutadella i han passat molt de gust. I ells també. Començam aquesta segona hora amb en Lluís Fortesa, que s'ha incorporat ara mateix al control tècnic.
2: Oh, Fortesa!
0: Fa de cavallet.
1: Avui és un cavall.
0: Clar, fa de cavallet. Som a Ciutadella, fa de cavall. Ell s'aixeca, s'aixeca amunt. Ell ocupava aquell lloc que ocupava en Joan Jiménez. En Lluís, fins a les 6... Esperam, i si no sentirem que parteix com un cavallet. I de...
2: Com el cavall de la rotonda del Cudi,
0: no va estar per un cavall, ha fet com
2: no,
0: a cametes...
2: Era un dibuix animat.
0: Sí, sí. Però vaja, dèiem que ara ha arribat el moment de conèixer la notícia del dia i és aquest concurs de gelat de bomba que s'ha fet a Montuïri dins el marc de les festes de Sant Bartomeu, que és avui. I és per això que vos salut una vegada més. Com estàu? Maria, bé, Miquel, bé. Miquel, Maria.
2: I quac, quac, com va això?
0: Ja ve, i tu?
2: Beníssim.
0: Ah, no, ja mos han sentit tot.
1: No, sí,
0: han sentit aquestes rialles.
1: Va bé, va bé.
0: Sí, ho dèiem, aquesta notícia del dia, o d'aquestes festes de Sant Bartomeu de Montuïri, que, de fet, avui viu el dia gros de festa, perquè Sant Bartomeu, que ens du fins allà per parlar dels gelats que s'hi han fet.

0: Ja, sí, avui hem de xerrar de gelats, perquè a Montuïri s'ha celebrat la 5a edició del concurs de gelat de bomba. Valtros, bé, ja heu dit, la Maria ja ha dit que no n'ha fet mai de gelat d'aquesta manera tan tradicional.
1: Ben igual que tu, Miquel.
0: Però no.
2: Però
0: no
2: he menjat.
0: Informació, no n'has,
2: no menjat,
0: no
2: segur.
0: Menjar supos que sí.
1: Jo crec que tampoc.
2: Tampoc.
0: I tu, Celestí, n'has fet?
2: Jo n'he fet, sí. Sí. Des de fa un grapat
0: d'any
2: hem reciclat bombes de gelat que hi havia a nostra, dels temps de pares per dins, i en fem, a vegades.
1: Però...
2: Dels cosins, amb família...
1: Què tal? Llavors quedes esbraonat o costa?
2: Clar, ben, si ha de rodar un tot sol, quedes esbraonat un poc, però s'hi ha de posar tothom. No? El manco que siguin dos o tres... braços, que rodin.
0: De què vos agraden els gelats a vosaltres?
2: Depèn, jo...
0: Depèn.
2: Sí, jo no s'han triat, m'agrada tot tipus de gelat.
0: És veritat que si n'he de demanar, demana'm el lo d'avellana.
1: Ell, clàssic.
0: Clàssic, però és veritat que si me'n donen qualsevol d'altre...
2: Jo depèn del moment, perquè si som més llepo, el pentura tir... Clar, els gelats són dolços, però tir més una cosa més dolça. I si...
1: Sí,
2: estic llepol, però si és una cosa...
1: Dia.
2: Sí, depèn del dia, del moment. Si necessit refrescar-me un poc més, puc demanar, puc fer llimona, cosa amb fruites.
1: Jo mai llepola, jo sempre una cosa que no sigui molt dolça, per exemple, pistatxo, que està acceptat ja, festuc.
0: També m'agrada.
2: Sí. D'acord.
0: M'agrada molt.
2: Bé, farem un gelat de bomba de pistatxo.
1: Uau. Si has de triturar el gel i el pistatxo, estem cuits. Bé,
2: ja ho veurem. Tot es posa així.
1: Tot es posa així. I doncs sí, aquest concurs de gelat bomba, que enguany té 14 equips i gairebé 100 persones que han participat en aquesta edició d'aquest 2026, d'un concurs de fer gelat a l'antiga, com dèiem, i a partir del gelat tradicional de Malda n'hi havia de totes castes.

0: Avui a Montuïri festa i sí, no vol molestar ningú.
1: No.
0: Però clar, he fet feina cap de setmana per no molestar-los avui. Ah,
2: és que estan eficient. Ben fet,
0: som, som aplicat.
1: Sí, perquè hauríem molestat i molestat i molestat i potser no,
0: no tindria un tema i vaig, pensar, mira, ho faré cap de setmana així dient nom de córrer.
1: Ben fet, has estat fanent aquest cap de setmana.
0: Sí, sí, sí. Com que volen saber més coses sobre aquest concurs, aquest cap de setmana hem demanat àudios a organitzadors i participants.
2: I començam escoltant la Maria Antònia Rigo, que és membre de Dones Montuïreses. Montuïreres.
0: Devia ser, i m'he equivocat i he parlat una S.
1: Ui.
2: Montuïreres. Em sona raro.
1: És com una, és com una gesta èpica. Montuïreses.
2: Deeses. Deeses de Montuïri.
1: Montuïreres.
2: Aquesta, Montuïreres. Sí, Montuïrera. Montuïrera.
0: Sí, era una roda guió.
2: No passa res. L'entitat, aquesta entitat que organitza aquest concurs de gelats Bomba, i na Maria Antònia Rigo, com dèiem, ens ha explicat com va començar tot ara fa 5 anys.
3: Per Sant Bartomeu, l'Ajuntament demana col·laboració a les diferents associacions que hi ha en el poble. I nosaltres, com a associació de dones, pensàvem quina activitat podíem proposar i se'ns va ocórrer aquesta, organitzar un concurs de gelat fet amb bomba. Fa 5 anys que el duim a terme i enguany pensam que l'any que ha hagut més grup participants, que han estat 14, en 97 persones que participaven.

0: però que és el gelat de bomba. Bé, se l'estima, ho ha explicat un poquet, però la Maria Antònia Rigo també mos conta aquesta manera tan tradicional de fer gelat.
1: Un gelat fet amb una bomba és utilitzant la màquina que és la bomba. Era una de les primeres maneres que va tenir la gent de poder menjar gelat. Consta d'un recipient que li poses de dins un preparat de que vulguis i després el tapes i voltant hi vas afegint gel i sal i vas rodant i mentre se va rodant, se va fent gelat i se pot fer de molt de gust.

0: booty, baby, you're driving me crazy. Let's mambo, mambo gelato.
1: Quin temazo, com us ha pegat
2: sí,
1: un Miquel,
2: sí,
1: oh?
2: Sí, avui per divendres.
3: Mambo gelato montuirese.
1: He de dir que m'ha decebut un Miquel, però li vaig dir, mira, si fèiem... Ho ha salvat no, amb aquesta cançó.
2: Sí, però no me n'hem recordat de la seva proposta com ha de fer.
1: Li vaig dir, si fèiem gelat bomba, saps quina cançó has de posar, no?
3: Quina?
1: I me diu, quina, gelat de negre, no? La que ha sonat abans. I li dic, sí. No, la d'en Quina Àfrica, bomba.
2: Ah, clar, però no hi he pensat, no hi he caigut avui.
1: No passa res, és dilluns.
2: Me n'hem recordat jo quan... Bé, quan hem començat aquesta hora, he dit, ostres, no he posat bomba.
3: Hi ha estat ideal.
1: Qui fa el que
3: sobretot
1: pot,
3: quan el gelat ja està fet. Quan s'ha acabat de fer...
2: Ah, mira,
3: aquí, ara ha arribat el moment.

0: Que convida a remenar, eh? A fer braços.
1: Ja t'han fet compte.
2: Jo sabia que en Ofertesa mos faria aquesta màgia en directe. Bé, una mà en la cabeça i...
1: Ai, Déu meu.
2: Ho dèiem abans, 14 grups i gairebé 100 persones han participat en aquesta...
0: Genial. Tothom en el ritme d'en King Africa.
1: Sí, sí, tothom remenant de gelats així.
0: Movimento sexy.
2: Así, no?
0: Sí.
2: Meneando.
1: Exacte.
2: I clarament hi ha hagut gelats de totes castes i per tots els gustos, però voleu saber quins han fet? Idò, na Maria Antònia Rigo mos ho conta.
3: Hi ha hagut 14 participants en noms tan originals com Gelat Mecànic, que han presentat un gelat que se diu Estiu Dorat, Sequim Morro, un de Provença, Som Fresques amb Floquet, Bauxes i altres herbes amb un gelat de Sant Bartomeu, de mel i sucre amb banya roja, Bojos pel Gelat han presentat Pecat de poma, Junts són la bomba amb bombanilla, Gelateres Falagueres amb esplet de figa, Els Bikers amb un oli de cadena, Ni termomits ni punyetes amb un gelat de ron amb panses, Tutti Frutti amb un somni de figa moro, de fumoro, i després els que varen guanyar Gelaters de Sassiqui varen fer un gelat que se diu Passió de Cossiers, els trúmbols que varen fer segons un que era fora son i tot a punt amb gelat d'un temps.

0: Mambo, eh? Montuïri, s'ho passen bé, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Em fan de tot tipus, eh?
2: M'agrada molt el punt d'Anna Maria Antònia.
0: Quin? Quin de
2: ni
0: tots?
2: Ni termomits, perquè... ni punyetes.
1: No, són els noms dels grups participants.
2: Ah, sí. D'acord.
1: Que m'encanten, no, m'encanten.
0: No, no és que digués, aquí no, la gent no pot fer trampa, no, perquè és un gelat de bomba.
1: Ah, no, no, era un
0: tu,
1: grup.
0: Tu te pensaves que qualcú havia anat amb un termomits?
2: No, no, que era com un requisit del concurs, evidentment, que no se podia emplear robot de cuina, perquè aquí no farem propaganda de marques.
0: No.
2: I venga, recarrec. Miquel.
1: Bé, tot i que avui...
0: Se passen bé, eh?
1: Tot i que avui amb aquest temps que fa... No, no, no fa dia de menjar gelat.
2: Sempre va bé.
0: Jo ho tastaria un, ara.
1: Jo ho tastaria tots.
0: Sí, tots.
1: Bé, Maria Antònia també m'ho ha explicat com ho fan per triar gelat guanyadors, perquè hi ha feina també, de tastar.
3: Per poder decidir quin és el gelat més bo, sempre tenim un jurat. El qui ha participat de jurat des del principi fins ara sempre ha estat en Miquel Calent, que cada any quan li deim per venir està molt content. Després varen decidir que fos el pregoner o la pregonera, i després qualcú de Montuïri relacionat amb el món de la gastronomia o de la restauració. I enguany, la pregonera ha estat en Jeroni Lledó i l'altre participant en el jurat, en Rafael de Sostal. Molt diuen de cada any que és més complicat triar quin és el guanyador, perquè se presenten gelats de molt de nivell, de molt de sabors bastant especials, i sobretot a Miquel, que és des del principi, de cada vegada li costa més decidir

0: Polo de Llimona, en Joan Miquel Oliver, com tu, que has dit que t'agradava de...
1: Sí,
0: oh, menta, no.
1: No? No t'agrada la menta?
0: No.
2: Ens estiu, ens calor, sí. Frescor.
0: Troc que té gust
2: no,
0: pasta de dents.
2: No,
0: n'he
2: menjat,
1: pasta de dents.
2: No n'he menjat mai de polo de menta. De...
1: No. Trífica.
0: Ten... No sé, me recorda un poc, però bé.
1: Refrescant, però. Sí, refresca. Oder passant, eh?
0: No es vol el que es vol, agrada el que agrada. Mm,
1: clar.
0: No?
1: Sí.
0: I això m'ha de ser meva predina.
1: Ah.
0: Bé, i que això que el nostre company, en Miquel Cadem, participa com a jurat cada any en aquest concurs de gelat bomba.
1: Ah, el bé, tu,
0: de Montuïri, sí. Que troc a mi també me podrien convidar a tastar gelats.
2: I a tots. L'any que ve anàvem a Ardotento.
1: Sí, perquè, escolta, te veiem a televisió, que tastes les coses.
0: A Fretí Calent, sí. Com en Miquel.
2: És veritat,
0: no.
2: Tastadores professionals.
1: Ara, les tastadores, Ana Maria Pons.
2: Més conegudes divendres, no?
0: I no
1: Miquel Calent, l'any que ve has de donar Maria Pons
0: no.
1: A Montuïri.
0: Montuïreses. Montuïreses. No, Montuïreres i Montuïres.
1: Te faran la Montuïresa
0: il·lustre.
1: De sisè concurs.
0: Des Puig de Sant Miquel. Vinga, i d'això, li hem demanat quatre cosetes a en Miquel Calent sobre aquest concurs i mos ha dit que cada any, com de na Maria Antònia també, el nivell dels participants puja.
3: La veritat és que el nivell va pujant, eh? Hi ha molt de participació, molt de públic i molt bons gelats. Alguns molt més molt clàssics i molt bons, com els de molt de crua, de cafè, alguns més sorprenents, com els que va guanyar fruita de la passió, i ho fa baguera. Alguns una mica més arriscats, com un de sobrassada o un de lavanda que hi havia. I el nivell, en general, molt bo. A mi, personalment, me varen agradar la immensa majoria de gelats. Tots els vaig trobar bons. Crec que va guanyar els que va guanyar, però haguessin pogut... Hi havia, diria que 10 gelats que haguessin pogut entrar en pòdium fàcil. I, sobretot, lo interessant per mi és que és una festa on el poble surt del carrer, un monjo de zona de gelat, un bocí d'encimada, la gent fa festa, posa les bombes en marxa, són grups, són colles, s'ocorren perquè les estètiques són molt guapes, la gent ho millora.
2: M'estan no, sabotejant la secció, ja.
1: Te boicotegen, eh?
0: Miquel, t'han passat davant.
2: Aquesta cançó ja no l'havia posada en el guió, però és igual.
1: No, és que jo la voldria cercar i no la trobaria. Perquè
2: no sé ni què s'ha dit.
0: Però, perdona, està molt ben tirada,
2: oi? No, sí, superbé.
0: Bum, bum, bum.
1: Bum, bum,
2: sí. Bomba. Sí.
1: Sí.
2: També podríem posar explotar
1: també,
2: esplom.
1: També.
0: Dóna idees, sí. Tu, sí. Ara veuràs.
2: Sí, sí.
1: Tot el que vagi bé amb bomba, no? Salat de bomba, bomba.
0: Evidentment.
2: Ai, Déu meu.
0: Senyor.
2: Ara morda un gelat de sobrassada, en Miquel Calent, que se va presentar.
1: Gelat
2: i en Lluís, el tècnic, m'haurà dit que un dia a Itàlia em va provar un de calamar.
1: De calamar.
0: A Salermo, ha dit, concretament.
1: De calamar torrat.
2: Calamar, sí, torrat. Clar,
1: perquè és calamar, si no el torres...
2: Jo no sé si el tastaria, ni el de sobrassada ni aquesta. I mira, que la sobrassada m'encanta i el calamar també.
1: Un gelat de sobrassada en calamar, o de calamar i sobrassada, ha de ser bo.
2: Els gelats sí que siguin dolços, crec.
1: Bé.
2: Crec. No
1: però ho seria, perquè feies el sucre.
2: O no?
1: Tenia
2: gust dolç, sucre. Lluís. No.
1: Clar, i deu posar
2: no.
1: Sucre.
0: Ah,
2: diu
0: val.
2: Que no, diu que no, fa... no era dolç.
0: I de, per aventura, una emulsió...
1: Però el sucre se n'hi ha de posar. Un poquet.
2: Sí, un poquet.
0: Qui ho diu?
1: Bé, no té per què, no?
0: Tot.
1: No faré contrari, no.
0: Tot evoluciona, tot cal.
1: Exacte.
0: Clar, no l'han tastat en el concurs, en aquest desconcurs de sobrassada, perquè no mos han convidat.
2: No mos han convidat, però si l'any que ve mos conviden, el tastarem i ja donen la nostra opinió.
0: I no rufis en anar després, però...
2: No, jo tastar, puc tastar tot, no passa res.
1: Haurem de pensar quin feim.
2: No, nosaltres vol demanar de jurar, no vol demanar de fer
0: gelat. Jo no vull fer gelat, jo vull menjar gelat.
2: Jo vull menjar gelat.
1: Per començar, hauríem de ser montuïrencs. O montuïrenques.
2: O montuïres.
1: No montuïres.
0: T'ha peinat.
2: Bé, Miquel Calent de Montuïri.
0: No, és de Campos.
2: I el conviden a fer de jurat.
1: La Margalida ho és, però també la Margalida mos ha avalonat el seu equip.
0: Això, clar.
2: No, jo vull anar de jurat, no vull anar cap equip. Jo ja ho he dit.
0: Punt.
2: No, és vera que na Maria Antònia m'ha dit que enguany s'han presentat equips que no eren de Montuïri.
1: Ah, d'acord.
2: I que ho agraeixen, així que...
0: Ah, sí,
2: que
0: no és un requisit.
2: Si t'hi vol presentar a l'estí, estàs convidat.
1: Perfecte.
2: Cuiner Miquel Calent, jurat d'aquest concurs, també m'haurà volgut donar la seva opinió sobre la importància que se celebrin concursos com aquest.
3: I la veritat és que tot això que sigui posar en valor la nostra cultura gastronòmica, com és fer un gelat en l'estiu, rodant, bomba, participant, rient, a mi m'apareix una iniciativa espectacular. És a dir, això cada any serà consolidant i a mi m'apareix una forma divertida de mantenir tradicions i de fer que se perllonguin, perquè hi havia des de grups de lotets molt joves a padrins allà fent gelat i fins i tot famílies que s'ajunten, tota la família. A mi la veritat és que aquestes coses me posen molt content. I res, donar les gràcies a l'organització per convidar-me a aquesta festa i donar-se una bona a tots els participants, perquè la veritat és que va ser un gust. Salut.

0: I na Maria Antònia Rigo també ens ha volgut xerrar d'aquesta importància de mantenir vives les tradicions gastronòmiques.
1: Pensant que és important mantenir aquestes tradicions, sobretot perquè d'aquests diferents anys ens hem donat compte que gent de Montuïri tenia una bomba de gelat a casa i no sabia ben bé ni com emplear-la ni què era gent. I què ha fet? Ha fet que se restauressin o fins i tot que gent n'hagi comprat de nova i que no només facin gelat per venir al concurs, sinó que sigui una cosa que a casa durant l'any se vagin fent diferents dies gelat de bomba.

0: Però clar, han xerrat molt de gelats, han xerrat d'aquest concurs, però no han xerrat amb vergonyadors.
1: Ah, clar.
0: Mm. És que no podem acabar aquest reportatge sense parlar amb ells. Clar. Amb el guanyador d'aquesta edició són els gelaters de Siki i mos en parla en Joan Socias.
2: Hola, bon dia. Bé, nosaltres som els gelaters de Siki, que han guanyat el primer premi en so gelat de mango, maracuyà i ofobaguera. I fa 3 o 4 anys que participam i mos deien gelaters de Siki perquè el primer any varen fer un gelat amb baranyons. És un fruit que se fa pels torrents i els psiquis d'aquí del Pla de Mallorca. I vàrem guanyar el primer any que vàrem participar en aquest gelat d'aranyons, el premi a l'originalitat. I llavors cada any hem participat i no havíem fet mai primers i en guany ho hem aconseguit amb aquest gelat que va agradar molt en el jurat.

0: Amb aquesta passió pels cossiers, que va ser aquest primer premi, i clar, si hi havia en Joan Socies dins aquest
1: maracullà,
0: equip...
2: I mango.
1: I mangos, que... Bé, no m'encantaria.
0: Normal que quedassin primers, perquè en Joan Socies, coneixedor bé d'escossiers, ha ballat escossiers, és a dir, que ho du dins ADN, no? I això s'havia de... No? De materialitzar amb un gelat que han pegat per fruites que...
1: Sí, més exòtiques.
2: Més exòtiques, sí, no?
0: Com, d'acord, que és un gelat.
1: El primer any van començar amb aquests aranyons que són tant d'aquella zona.
0: Exacte, de caminois i seguir de camins, de Montuïri.
1: Ara en guany han pegat a lluny.
0: Sí, han fet ofabaguera montuïrenca, però han agafat també fruites d'altres llocs. I l'han convertit en aquest gelat dedicat a escossiers.
1: Passió pels escossiers.
0: Sí, avui que han ballat escossiers, com a segon dia, i ja ho feien en aquesta revetlla. I en Joan Socies, company periodista, i que també forma part d'aquest equip, d'aquesta nova edició, la cinquena edició d'aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri, del qual hem volgut xerrar, en el que han participat 100 persones, que ja són, no?
1: I que l'any que ve, Maria i jo serem jurats.
2: Ja, sí. Ja tu t'has clat, el destí, no sé si t'has donat compte.
1: Destí, no sé quantes vegades ha dit que hi vol participar.
2: Ah, igual que ets
1: gelat. Igual se penseu gelat.
0: Clar, jo em faig
1: junt. No en sabem.
2: No, bé, em podrien saber,
1: sí, però
2: millor tastar
1: el lot, Maria. Jo tastar el lot.
0: No sé si retirem-me.
1: No sé si retirem-me,
0: perquè, clar, nosaltres en fem una que nostra, que és de llimona
2: i ofabaguera.
0: Ara vol donar una
2: pista. Ja l'ha dit.
0: Però, clar.
1: Ara el copiarà.
2: Sí, ho ha de patentar.
0: De llimona i ofabaguera, però, clar, les referències són escociers, però el gai dins. Clar, jo no puc anar a Montuïri amb un gelat d'escossiers del Gaida.
1: No diguis el nom fins que hagin votat tots.
2: Passió, pues escossiers 2.0.
0: 2.0.
2: Ja està.
0: Escossiers de veïnat. Bueno, un dia estarem gelat de bomba aquí a Tèntol. Si en voleu dur, encara hi sou atents. Fins d'aquí una hora i mitja serem aquí a IB3 Ràdio.
2: Que arribi un dron i mos deixi
1: espantar. Si vol, que rodem en directe,
0: també poden rodar. Sí, sí, sí. Bueno, bon reportatge, Miquel. Bona feina feta aquest cap de setmana.
1: Sí.
2: Sí. Gràcies per ser-ne.
1: M'ha duit moltíssima feina. Bé, fer que reporten jo.
0: Bé, però...
1: En compte d'estar ràpid.
0: Has d'escriure i demanar.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I hem conegut aquest concurs de gelat de bomba de Montuïri. Avui, que són festes i et Sant Bartomeu, són les 4:31. Fem una pausa i tornem tot d'una.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
1: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: souvenir o record. Tant si viatgem a l'hivern com a l'estiu, ens agrada endur-nos qualque objecte que ens faci recordar els llocs que hem visitat. En ambients turístics, moltes vegades sentim parlar de souvenir, una paraula d'origen francès que significa record o memòria. Però en català no ens cal aquest manlleu. Quan ens referim a l'objecte que compram, en podem dir record. I l'establiment on el trobam és una botiga de records. Per tant, quan tornem d'un viatge amb una figureta, un imant, una tassa o qualsevol altre objecte que ens recordi aquest lloc, podem dir que duim un record i no un souvenir. I ara que ho sabem, qui no té dins un calaix algun record d'aquells que fa anys que espera tornar a veure la llum? I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Josep Maria Nadal Suau, com estàs?
1: Com estàu, gent estimada?
0: Bé, i tu? Bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Per on... Madrid aquesta setmana, ja queda poca.
0: Ja ha deixat Alemanya.
1: Sí.
0: Sí, definitivament. Per aquest estiu.
1: De moment, sí.
0: Per aquest estiu.
1: De moment, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, t'he de dir que... Us he de dir que...
0: Sí, perquè també Anna Maria.
2: Sí, és que no volia interrompre, però... Hola, com va?
1: Hola, Maria, com estàs?
2: Beníssim.
0: Feia ganes, dius, de quedaria a viure.
1: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, he passat molt de gust. He passat molt que de gust, envoltant d'aquella gent barrinesa vestida de negre. Mm. En fi, molt bé.
0: Que bé.
1: Molt bé, tothom molt modern, fantàstic.
2: Clar.
0: Ets a Madrid, però no hi quedes a viure, per ara.
1: No, no, no, no.
0: Tornaràs qualque dia.
1: No, no, no. Jo, de fet, crec que la setmana vinent ja ens veuran ses cares.
0: Mm-hmm. Molt bé. Dilluns que ve.
1: Tenc molt ganes de saludar-vos en persona. Mm-hmm. Sí, sí.
2: Se fa rogar, o ell, no passa res. Ah, si tu pots, aprofita per voltar pel món.
0: Que bé, que bé.
1: No,
0: que bé.
1: Però, Maria, de veres que ja s'ha acabat. Vosaltres sabeu perfectament que la majoria de yanks, i jo en sóc un exemple, tenim una... No? Silla té un por de... diria mimentador, i jo ja fa un mes i mig que som fora, clar, troc que és hora de tornar.
0: Hora de tornar, no, i a més que dimarts hi toca't-se, no?
1: Bueno, això, a més, que
0: clar,
1: efectivament comença els curs dimarts, efectivament.
0: Sí, exacte, sí. Exacte.
1: Pels professors, pels professors.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, a veure si dilluns te pots escapar i pots arribar fins aquí, fins a...
1: I fer-vos una abraçada.
0: Això
1: sí,
0: mateix,
1: sí, sí.
0: Això mateix. Molt bé, Joan bueno. Maria, a veure, mem, què tens per avui? Què has pensat?
1: Idò, mireu, us vull parlar d'un llibre que he tingut l'oportunitat de rellegir aquest estiu, precisament, mentre anava entre Madrid i Berlín i Almeria i tal i qual. Mm-hmm. He trobat temps per llegir alguns llibres, clar. I aquest, del que vull parlar avui, es titula Stone Junction, en anglès, no?
2: Mm-hmm.
1: No s'ha traduït el títol. L'autor és un nord-americà molt curiós, una biografia i un perfil molt, molt interessant, que nom Jim Dodge. I és una novel·la fabulosa. És una novel·la tan entretinguda per un costat, tan maca per un altre, i a estones tan provocadora, però provocadora d'una forma molt, molt amable i amb molta bonhomia, que la veritat és que... A mesura que la llegia, pensava, li vull dedicar almenys una secció del Lectobro per veure si fem una mica la donam a conèixer com més i millor, perquè és una obra que ja té uns anys, la versió original ja té unes dècades, de fet, és del 1990, si no m'equivoc, crec que és el 1990. Però aquí, al nostre país, es va traduir per primera vegada l'any 2007. Mm-hmm. Ho va fer un editorial que es diu Alfa Decay, que, per cert, és un editorial que va muntar una mallorquina, una Diana Zaforteza, una fantàstica editora que malauradament va morir. Però que abans de morir va fer diverses coses, entre d'altres fundar aquesta editorial fabulosa, que el 2007 publicava Stone Junction, com dic. El llibre no va tenir un gran èxit inicial, però a poc ha anat arreplegant tot un públic lector, quasi com una petita secta de bona gent, no? Però una petita secta de grans fans d'aquesta novel·la. I ara la mateixa editorial, Alfa Decay, l'acaba de republicar amb una traducció completament nova, millorada, a càrrec d'una traductora que nom Victoria Malet. Crec que és una oportunitat fabulosa per conèixer Jim Dodge i Stone Junction.
0: Mm-hmm. Una epopeia alquímica.
1: Efectivament.
0: Res a subtítol, o diu.
1: Així és. Mm-hmm. Així és. I què és l'alquímia? No ho sabem bé, què és l'alquímia. Jo no penseu que jo ho sap.
2: Uep.
0: T'hem perdut, ara?
2: T'hem perdut?
1: Ja pensàvem...
0: Ai, ara t'havíem perdut.
2: Sí.
0: Josep Maria, t'havíem perdut. Sí, rebobina res. Rebobina 10 segons i... Ara te sentim.
1: Sí, deia... Deia que efectivament, això de l'epopeia alquímica...
2: Alquímica.
1: Està molt bé.
0: Sí.
1: Sí, molt ben tret per part teva, perquè, tot i que jo no sabria explicar en detall que és alquímia, no en som un expert, no? Però és evident que ho vinculam amb la capacitat de transformar una cosa en una altra i, en definitiva, vincular amb la paraula alquímia d'alguna manera màgia, no? I, efectivament, aquesta novel·la té molt de màgica, no tan sols per lo bona que sigui, que ho és, sinó també perquè està protagonitzada, no protagonitzada, sinó plena de personatges que són mags o que d'alguna manera fan màgia. Mm-hmm. Alguns fan màgia amb ses disfresses, altres fan màgia amb ses drogues, aquesta és la veritat. Bé, ara ho explicaré, no?
0: Mm-hmm. Per aquí va la cosa, sí.
1: Sí, per aquí va la cosa. Mm-hmm. És una novel·la molt representativa de la contracultura nord-americana, i jo diria fins i tot de la contracultura californiana, i també de la postmodernitat americana. Tot això, potser alguns oients ja saben per on vaig, d'altres potser no tant. Però què vol dir això? Vol dir que parlam d'una narració on tu no podries vincular un poc el moviment hippie, sense que sigui una novel·la hippie. Podria tenir el seu so, la seva banda sonora podrien ser perfectament els Beach Boys, mm-hmm. però també The Grateful Dead, no? Aquesta música que remet als anys 60 i a uns anys 60 caracteritzats per l'utopia d'un possible alliberament de les convencions socials a través de la música, l'art, els estats alterats de consciència i l'amor lliure, no? Mm-hmm. Clar, Stone Junction no està ambientada en els anys 60, sinó més aviat fa un ventall que va, o un arc, que va dels 70 als 80. Són dues dècades en la vida d'un personatge que nom Daniel Pierce. Aquest lot el coneixem des de que els actors el coneixem des de que és un infant. Els primers capítols de la novel·la estan protagonitzats per la seva mare, Anna Lee, que és un personatge fascinant, una rebel d'aquestes americana que és incontrolable, i que en un moment determinat, sense voler jo fer massa spoiler, en un moment determinat tindrà una mort una mica dramàtica en circumstàncies sospitoses. I a partir d'aquell moment, Daniel Pierce queda a càrrec d'una organització secreta, subterrània, no? Doncs això que dèiem abans, de personatges que tenen alguns talents especials. N'hi ha que són mags, n'hi ha que són estafadors professionals, però que són autèntics genis de l'estafa, no? Uh-huh. I que estafen sempre un poc a lo Robin Hood, no? Estafen a qui cal estafar, tenen criteri moral, no? O hi ha jugadors de pòquer, hi ha llenyataires que viuen en el bosc, en contacte amb la natura i amb una vida molt lliure i salvatge. I el Daniel Pierce té una gran cosa, que és que, una gran sort, que és que la seva educació no serà a instituts ni a high schools, com la majoria de nosaltres hem hagut de... Anava a dir de patir o de gaudir, però vaja, que sigui, no? Ell té una educació absolutament heterodoxa, i nosaltres el seguirem a la novel·la en aquest procés educatiu, en convertir-se en una persona extraordinàriament extravagant, sàvia, i que se sap moure pel món d'una forma que no té res a veure a la de qualsevol altra de nosaltres, no? Mm-hmm. En això heu d'afegir que a partir d'un moment determinat la novel·la també és d'haver una novel·la, diguem-ne, quasi un thriller, diríem, no? Sí. Perquè Daniel Pierce, primer, una cosa molt particular, és que, bé, no vull espanyar massa, clar.
2: És que és difícil,
0: no? No espanyar.
1: Sí. Bé, m'aquellaré una cosa. Diguem que ell arribarà a tenir uns poders molt particulars i especials, i que aquest podes faran que se li encarregui la missió de recuperar un diamant que potser tingui alguna característica, doncs això, alquímica, no? Màgia, o sigui, una porta d'accés a una certa forma de saviesa, i que, per tant, interessa molt a molta gent, entre d'altres, alguna fosca organització, agència governamental, que, i aquí comença una aventura, no? Perquè una aventura de robar una cosa i després escapar de qui la vol recuperar, diríem, no? En tot això, Jim Dodge organitza una novel·la de quasi 600 pàgines que, com us deia jo abans, és divertidíssima, al mateix temps és literàriament fabulosa, però que ningú s'imagini un llibre, com diria, supercomplex. Perquè, tot i tenir una càrrega de profunditat molt notable, realment és un llibre superdivertit de llegir. És a dir, és àgil, està ple de personatges curiosos, és un d'aquests llibres que cada cert temps que algú diu una frase que t'entren ganes de subratllar-la i aprendre-te-la i tatuar-te-la, no? Vull dir, és fantàstic. Anaves a dir res?
0: No, anava a dir, i com és que s'ha reeditat, o s'ha reedita? Que és que s'ha redescobert?
1: No, no, això, aquest és un tema... És a dir, l'editorial no ha donat una explicació gaire clara, així que el que jo te diré ara són les meves conclusions, eh? Perquè jo també m'ho he demanat. Com així han reeditat ara aquest llibre? I sobretot, per què l'han traduït una altra vegada? Perquè jo crec que la traducció anterior estava bé. Jo crec que aquesta l'ha millorat, però no era una mala traducció. Què ha passat aquí? Jo crec que simplement és una forma de que l'editorial té de celebrar aquest llibre perquè, home, realment, segurament, el llibre més exitós de la història d'Alpha Decay sigui aquest. I, a més, és un d'aquests èxits particulars perquè no és que aquest llibre pegués un gran esclat i tingués un èxit sobtadíssim i després desapareix, sinó que no. A poc a poc ha tingut una vida llarga, no? I això és el més difícil que pot tenir un llibre. És a dir, en el món editorial d'avui en dia, el 80% dels llibres, els 3 mesos, desapareixen. I l'altre 20% desapareix quan han passat un any o com a moltíssim dos. I després ja no el trobes enlloc. Aquest és un d'aquests llibres que sempre hi ha qui el llegeix, qui cada any hi ha qui el compra, cada any hi ha qui en parla. Llavors, jo crec que Alpha Decay ho ha volgut celebrar amb aquesta com a posada de llarg, no? Una nova portada, una nova traducció... I això sí, aquesta nova versió torna a incloure una cosa molt important, que és un pròleg, que ja a la versió de 2007 ja hi era, un pròleg de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon. Clar, no sé...

0: esperar. Aquesta cosa clàssica que tenim de les novel·les de principi, desenvolupament, final, amb uns personatges fixes, amb una narrativa lògica, Pynchon no funciona així. Pynchon és un home, és un escriptor que és doncs, d'una manera com a caòtic, doncs això, és un poc com un viatge a l'Isergis, no? Mm. És extraordinari. I com a personatge públic, això és especialment divertit, perquè Pynchon és algú que és una verdadera llegenda, però ho és perquè no el coneixem. És a dir, sabem que el seu nom real és Thomas Pynchon, això sí? Tenim dues, tres, potser quatre fotografies d'ell, res més. No dona entrevistes, quasi mai escriu articles, quasi mai escriu pròlegs. És a dir, és una d'aquestes persones, hi ha alguns escriptors així, que s'ha amagat sempre, no? Doncs és com un gran secret. De fet, hi ha una anècdota molt, molt graciosa que li vaig llegint a Enrique Vilamates, que és la història d'un periodista que es va entestar a entrevistar Thomas Pynchon. I va ser tan insistent amb l'editorial i la gent literària, va ser tan pesat que li van concedir. Però li van demanar que es desplacés a una casa que estava com a 300 quilòmetres de la ciutat. Va anar, va entrar a una sala, un senyor se va presentar com a Thomas Pynchon, li va fer una entrevista, i 10 anys més tard, o 8 anys més tard, el mateix periodista va voler demanar una altra entrevista. Després de molt insistir, li van acceptar, se va haver de desplaçar a la mateixa casa, va entrar a la mateixa habitació, i allà se va trobar un senyor que el va saludar com a Thomas Pynchon, però que no tenia absolutament res que veure amb l'altre. Mm. És a dir, una altra cara, un altre aspecte, no eren la mateixa persona. És un supersecret. Llavors, és algú tan secret que hagi tingut la generositat, l'entusiasme de prologar aquell llibre, ja diu molt de la qualitat del llibre d'en Jim Dodge. Saps? Uh-huh. És a dir, és com un petit esdeveniment que Pynchon es digni prologar algú.
1: Sí.
0: De tota manera, no és estrany, perquè la novel·la, sent molt més lineal, és una novel·la que aquesta sí que és molt bo d'entrar-hi, però comparteix molt del món de Pynchon. Doncs això, la contracultura, un món, uns Estats Units que viuen un poc al marge dels Estats Units oficials, un món de gent misteriosa, màgica i nòmada, que no saps mai bé, massa bé mai on són, no? I jo crec que això també situa bastant bé quin tipus de llibre ens espera si decidim abarcar Stone Junction, saps? Mm.
1: Idò, i bona recomanació, Thomas Pynchon, que ha fet el pròleg, que ha prologat aquest Stone Junction de Jim Dodge i que avui, després de que s'hagi reeditat i també és d'agrair que una novel·la això tingui llarga vida, no? Deies que és difícil, però aquelles novel·les, aquells llibres que ho aconsegueixen, es d'admira. I t'agraïm que avui hagis recomanat aquest títol en aquests minuts de Lectobre.
0: No, jo ja sé que sempre dic el mateix, però de veritat que qui se decideixi llegir-lo passarà un gust enorme.
1: I de bona lectura per finals d'aquest estiu, o per encetar ja el nou curs. Moltes gràcies, Josep Maria Nadal Suau. T'esperem la setmana que ve.
0: Molt bé, amb altres. Eh?
1: I bona tornada.
0: Gràcies, una ferrada.
1: Una ferrada, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Lletres Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: I ara vos hem de contar que el Museu del Calçat i la indústria d'Inca s'ha sumat al Consell Internacional de Museus.
3: També conegut com a ICO,

0: com aquest Consell, que es tracta d'una organització mundial dedicada al desenvolupament dels museus i dels professionals del sector.
1: I per xerrar-ne volen saludar a la directora del Museu d'Inca, Aina Ferrero. Com estàs?
2: Bones tardes, molt bé. Moltes gràcies per portar-nos.
1: Bé, i enhorabona, primer de tot. Vos esperàveu aquesta adhesió? Com heu rebut aquesta incorporació a l'ICOM?
2: Bé, sí que ho esperàvem, en el sentit que nosaltres som els mateixos que vàrem fer la candidatura. Això és un comitè internacional, com molt bé heu dit, que són els propis museus els que han de demanar la possibilitat d'adherir-se. Uh-huh. Llavors han de complir una sèrie de requisits, entre ells, i crec que és més important, és que el que nosaltres entenem com a museu i que funcionem com a tal, sigui allò que sí com considera que ha de ser un museu, no? I en aquest sentit, si se comprova que això és així, si seguim el codi deontològic de SICOM, llavors, mos permeten entrar dins aquest organisme internacional tan important i on hi ha museus tan importants com el Louvre, no?
0: Mm-hmm. Com el Louvre de França, de París, ja me diràs. I com considera SICOM que ha de ser un museu? Si mos pots fer un resum, quins requisits o quins punts han de tenen presents?
2: Sí, mira, això és realment molt interessant, perquè SICOM és l'organisme internacional que va dictant el que oficialment s'entén com a museu, no? Des dels anys 50, ja la primera definició, l'any 47 en concret, el segle XX, i va canviant a mesura que va canviant la societat. Això crec que és el més interessant. La darrera definició és el 2022, i va ser un procés internacional amb moltíssims de comitès que anaven decidint quina era la definició darrera, la darrera definició, sí. I el que s'estacava és que els museus fossin institucions en el servei de la societat, no? Aquestes funcions de conservar, exhibir, investigar, i són, perquè són la base, no? Són com es viure, com es respirar i com es beure aigua. Sí. Però una vegada que han complit això que és bàsic, conservar, mostrar, investigar, necessitem altres coses dels museus, no? Perquè segueixin sent rellevants a nivell social, que la gent vulgui tenir-les presents, i per tant el que consideren és que els museus han de servir per la vida, han de servir a la societat, no? Han de tenir aquest arrelament fort i que la gent realment els hi trobi sentit d'existir. I per sort sembla que consideren que el Museu del Calçat compleix tot això, sí, que estem encantats.
0: Clar, vosaltres feis feina amb el patrimoni relacionat amb la història del calçat i de la indústria de la ciutat d'Inca, com diu el vostre nom, però quines són les coses que vosaltres considerau que més s'han de potenciar o quins són els reptes que heu d'afrontar?
2: Bueno, reptes, jo crec que sobretot això, no? Que la gent vegi els museus com a llocs propers, com a llocs amables, perquè malauradament encara la paraula museu, el concepte museu, arrossega aquesta herència, aquest prejudici de veure-los com a llocs elitistes, com a llocs allunyats dels interessos de la societat. També amb nosaltres, que estem dins del mundillo, potser sabem que intentem que no sigui així, que cada vegada més tots els museus, grans i petits, intentam remar perquè això no sigui així, però, i això ho veiem en els estudis de públic, amb nombrosos informes que se publiquen, la realitat és que si tu demanes a la gent quina idea té de museu, pues segurament hi haurà un lloc o fred, o on s'ha d'estar en silenci, i, no? I en el millor dels casos se dirà que és un lloc per aprendre. Mm. Poques vegades se diran un lloc on anar a passar-se bé, un lloc on anar a fer un cafè amb els amics i gaudir d'una hora baixa descobrint coses noves, no? I és un poc aquesta idea que crec que hem d'intentar que canviï, perquè al final els museus també són llocs de resistència cultural, no? Un poc aquesta idea de que són aquests espais on en aquest món de desinformació o de massa informació, de fake news, d'aquesta voràgine de continguts, els museus encara són un poc llocs segurs, llocs on, que també se consideren mitjans de comunicació, però amb credibilitat, i crec que, bé, que aquesta és la funció principal que podríem nosaltres aportar.
1: Uh-huh. Uh-huh. Per tant, amb aquesta adhesió al Consell Internacional de Museus, pot ser que ara aquesta temporada que ve, aquest curs que ve, veurem noves iniciatives al Museu d'Inca.
2: Lo important també d'estar dins SICOM és que ens permet accedir a comitès internacionals, ens permet participar a debats internacionals i estar al dia de les darreres investigacions dels comitès que nosaltres mos afegim, en concret mos hem afegit en el SOMUS, que és un comitè de museologia social, però també un altre que està relacionat amb que se diu Costume, que està relacionat amb les indumentàries, els textils i demés, i evidentment és que el SAT hi formaria part, i això mos permet estar en contacte amb professionals de primer nivell i poder conèixer les seves recerques, conèixer els debats i, per suposar, beneficiar després la població del nostre territori.
1: Ferrero, moltes gràcies, enhorabona. Ho hem deixat aquí.
2: Gràcies, adéu.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: Heu de saber que Carme Vives, del grup Manacorí Reina, des de principis d'estiu té el seu primer disc en solitari i es titula Expressions temporals.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

I quan passen 5 minuts de les 5 en punt, encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb en Lluís Fortesa, que encara continua el control tècnic, i avui amb la companyia de Carme Vives. Està.

0: Expressions temporals és el títol del disc en solitari de Carme Vives, la cantant i compositora del grup manacorí Reina. Són 11 cançons despullades i autoeditades que presentarà en format, petit format, a la sala La Fornal de Manacor el 4 de setembre a les 8 i mitja.
1: Format especial, acompanyada de Janine Bonnin, del grup Nita, i de Daniel Gómez, també de Nita i Saïm. És un repertori de cançons que anà fent des del 2017.
2: En profunditat.
3: Carme Vives, com estàs?
4: Bé,
3: contents de que siguis aquí i de sentir aquestes noves cançons que sonen tan bé, eh?
4: Ai, moltes gràcies.
3: Són precioses. I na Janine Bonnin, que també t'acompanya. Com
5: bon
3: estàs?
5: Bon dia, va bé.
4: Mireu, que tens aquí de l'hora.
1: Sí, però bé, la fem xerrar. El primer que fas és de...
4: No passa res, passa.
5: Bé, de saludar.
4: Exacte.
3: Perquè,
4: ara
3: clar,
4: ja sí, ets supersimpàtica.
3: Sí. Perquè, clar, és un disc en solitari, però te fas acompanyar de na Janine i d'en Daniel.
4: Sí, totalment.
3: De fet, aquesta presentació, com
4: sí,
3: a mínim.
4: Sí, i no sé si farem més...